0: Així comença La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Gràcies per deixar-te acompanyar per la ràdio pública. Un plaer estar junts en esta vesprada de dijous, de l'horatge, ja vegeu. Calor que ens apretava una cosa, però, vaja, les temperatures van, entre cometes, normalitzant-se, són una miqueta més habituals. Per això.
0: Així comença La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Gràcies per deixar-te acompanyar per la ràdio pública. Un plaer estar junts en esta vesprada de dijous, de l'horatge, ja vegeu. Calor que ens apretava una cosa.

0: els pròxims dies la cosa anirà millor. Ja veurem què passa diumenge. Estarem entre 30-36 graus. És calor, sí, a l'interior. Sensació de basca en la costa. Nits tropicals, això sí, continuarà costant dormir. Pareix que l'horatge serà estable en els pròxims dies, cosa que és de greix.
1: I pel que fa a l'horatge del nostre estudi, s'omplirà de llum en un tres i no res, perquè ens visita Melanie, l'artista de l'Eliana, que ens presenta el seu primer EP, Oniria. I estem davant d'una jove amb una capacitat artística, una capacitat creativa espectacular, que ja ens va demostrar en la Voz Kids, en Eurovision Junior, i ara ens mostra la seva personalitat, una personalitat pròpia en el món de la música.
0: I també avui fem repàs als temes de societat, en la mirada divertida, única, sarcàstica també, de Susana Golf, per a rematar esta primera hora. I per acabar la segona hora, rebem una autèntica eminència, un comunicador, un divulgador de primera, com és el gran Pere Estupiñà, divulgador científic, bioquímic, famós, presenta un llibre que se diu «Què quieres ser de mayor?». Les idees que planteja, es tracta de convertir la maduresa, esta etapa de sèniors, en la millor etapa de la nostra vida, i sí, tal qual, cosa que ens vindrà molt revés que estem en aquesta etapa, sí. Que sí, però podria vindre també molt revés, és que encara no habla pega.
1: Però preparar-la de la millor forma possible, i com vos dèiem, estem de celebració enhoraboníssima.
0: És que és molt llarga.
1: Bueno, molta enhorabona per al València Bàsquet, per a tot l'equipàs, el cos tècnic i la seva afició, que ha ir conquerir, ole! Que ha ir conquerir per segona volta de manera brillant el campionat de la Lliga ACB. I per descomptat, a partir de les 18 hores estarem en directe amb les celebracions del València Bàsquet i acompanyarem l'alegria d'este segon títol de Lliga històric per als taronja. Al llarg del programa estarem pendents d'ell, però en l'última hora li pararem atenció especial.
0: Ara de seguida, en efecte, contactarem i us contarem l'última hora de l'equip. I la vida és així, de vegades l'actualitat junta alegries i penes, pues com sí. És la vida. Celebracions com la del bàsquet valencià avui, a més terratrèmols de Venezuela. Dramàtiques les imatges i el que està vivint els venezolans i venezolanes. Des d'ací una abraçada molt gran. És un poble en el que estem molt agermanats i molt vinculats els valencians des de fa molt de temps. Ja sabeu que ens hem despertat en eixa angoixa, en la situació difícil d'assimilar, per descomptat, tot el món estem pendents. Nosaltres també parlarem amb representants de la unitat de rescat de bombers valencians que, junts als gossos de recerca, ajuden sempre en aquestes tasques. Estan intentant, com poden apropar-se, si algun vol per apropar-se a Venezuela, a ajudar a tirar una mà en estos equips especialitzats i ajudar a salvar vides. Ara de seguida parlarem amb el president i impulsor de IAE des d'HMSI, a veure si tenen ja vol per anar a Venezuela.
1: És de veres que està mobilitzant-se, a més, des de distints punts d'Espanya, militars i rescatistes, perquè totes les mans fan falta, ja que la magnitud de la tragèdia ha sigut brutal i encara no som conscients de fins a on ha plegat. Vinga, l'actualitat estarà present al llarg de tot el programa, com és evident, però especialment en l'última hora. Així que ara el que farem serà començar, i ho fem exultants d'alegria, d'este segon títol de Lliga del València Bàsquet.

0: donde vaya, bienvenido será cuando venga.
1: Muchas gracias.
2: Campeones de la afició, Juan Roig deixant ja clar que se'ns va un dels grans talismans de la temporada, un jugador absolutament brutal que era en el Palau Aragonana, es va encara reivindicar una miqueta més. Ara parlem del bàsquet per descomptat. L'afició taronja està de celebració, estem d'alegria. Flamant títol de Lliga, segon de la història de València Bàsquet i conquerir de manera brillant, arrasant el Barça en el Palau Aragonana de 20 punts. És increïble, victòria brutal que mostra la superioritat de taronja en una final arrolladora des de Pedro Martínez. Avui, Gemma, toca celebrar-ho com cal.
3: Estarem en directe amb la gran festa taronja en el Roig Arena, que serà a partir de les 20 hores, i abans en la cerimònia d'ofrena del títol a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats a les 6 de la vesprada. Esta casa prepara un desplegament per a que no vos perdeu detall de la gran festa del València Bàsquet per a aquest títol de Lliga aconseguit ahir. En la vesprada d'apunt, així nosaltres estarem en directe des de les 6 hores oferint-vos tots els detalls d'esta

0: Jornada històrica per l'afició. Abans farem previs. De fet, anem a fer un previ ara. Anem a connectar. Anem a buscar els nostres companys. En concret, intentem posar-nos en comunicació amb Salva Gomis. Hola, Salva.
1: Què tal, companys? Com esteu?
0: Per on pares? Mare, quina alegria més gran, per favor. Per on pares? I ja està recuperada bueno, de les emocions.
1: Acabé d'arribar a València.
0: Claro.
1: Acabé d'arribar a València fa 10 minuts. Sí. I la veritat és que, bueno, després de fer nit en Barcelona, perquè es va fer tard en les celebracions, claro. Estan pendents també de l'equip, que arribava a les 2 de la matinada a l'aeroport de Manises, i bueno, pues, també nosaltres després teníem que replegar i que bueno, acabarem també molt tard en la ràdio, o sigui que va ser nit llarga, nit de celebració, però evidentment molt, molt contents perquè és una fita històrica per a València Bàsquet, la segona lliga de la seva història. En 2010 serà la primera, en 2026 la segona.
0: Valia la pena.
2: Caram, Salva, quin privilegi, no? També quin orgull poder posar veu, estar al costat dels protagonistes, estar ahí en aquesta jornada històrica. I Salva, quin partidàs, com se guanya esta liga arrasant, aplastant el Barça de 20 punts en el Palau Blaugrana. Era per a pessigar-se.
0: Sense contestació. Increïble, possible, no? Contundent.
1: No, és que és el que digueu, no? És un absolut privilegi, no? I en el joc d'inalàmbric, no? Que estàs a peu de pista al costat de la banqueta de València Bàsquet, que vius molt més, no? Tot el que també l'afició que va... l'afició va invadir el Palau Blaugrana. Hi havia més de 1.000 aficionats de València Bàsquet per tota la graderia i va ser una botxeria durant tot el partit. L'equip, evidentment, tirà del ritme frenètic que té este València Bàsquet de Pedro Martínez, que en el primer partit pues, va perdre en el Roig Arena davant el Barça, però que després han estat tres victòries consecutives per a trencar un 3-1 en una sèrie a 5 que bueno, pues, li dona el títol a València Bàsquet ahir en un 84-108 en un últim quart en el que el Barça ja no podia més, és que no podien aguantar el ritme de València Bàsquet perquè a nivell físic, a nivell de bàsquet és el millor equip d'Espanya i un dels millors d'Europa perquè així ho ha demostrat esta temporada.
0: Molt poderós estava de veres ahir i aquest desplegament va ser clar i contundent. Tenim una cosa, comenta'ns una miqueta els horaris, els llocs de celebració, el que està previst per a la jornada d'esta vesprada i no sé si nit.
1: Pues mira, lo primer...
0: Digues.
1: Lo primer, palmito en mà, perquè yes. Encara fa calor. Estava escoltant-vos en aquesta previsió de meteorològica i evidentment pues, ja no fan els 40 graus, però encara així fa caloreta. En València sí que lo primer, palmito en mà.
0: Palmito i hidratació prop, aigüeta prop.
1: Hidratació, de lo que siga, de cebada o de aigua, lo que
0: cada lo que el cuerpo te pida, eso es.
1: És correcte, correcte. I a les 6, bueno, pues és la primera parada en la celebració, com sempre, com és tradició, viatjar cap a la Basílica de la Mare de Desamparats per eixa ofrena del títol i d'una ofrena floral també en els capitans de València Bàsquet, que, bueno, pues, com ja sabeu, pues és un clàssic, no?, en qualsevol títol de València Bàsquet, que ens està mal acostumant, vull dir, a mi i a vosaltres, perquè la veritat que me crideu és per a un títol. I clar, aquesta temporada...
2: Esteu sent talismans, també,
0: Ja ens agrada, això.
1: Correcte.
0: Que sàpigues.
1: Correcte. No, mira, jo és la primera temporada que cobrisc el bàsquet en esta casa i ja van tres títols. Dos de lliga, masculina i femenina, i una Copa de la Reina.
0: Els has donat vull sort. Dir, has de ser un fitxatge fixe que els has donat sort.
2: Ostres, és que quina, és que quina temporada,
1: que
2: caurà.
0: Que sí.
2: Doblet dels xics, també. Doblet dels xics i de les xiques, també, perquè lliga femenina i copa. Sí, sí. Quina temporada per a València Bàsquet.
0: Una autoritat en el món del bàsquet.
1: I arribar a una Final Four que no ho havia fet en la vida València Bàsquet en Euroliga. És una temporada històrica i com us deia, lo primer en la Basílica i d'ahí bueno, pues ja des de les 5 de la vesprada se va obrir la replaça per a fer prèvia en el Roig Arena, en aquesta plaça de l'afició. A les 6 la preapertura de les portes per a l'accés C1 per a entrar a la zona del mercat i que, bueno, pues que ningú es pugui quedar al sol, no? El mercat ja sabeu que està techat i que n'hi ha opcions de, pues de fer-te algo de minxar, de fer-te algo de beure. A les 7 obrin les portes de la pista central per a que comence la celebració a les 8, i fins a les 9 és esta celebració de la Lliga. I després, pues, els més valents, no? Els que més ganes tinguem de festa, de 9 a 10 de la nit, pues un poquet de post-celebració en una sessió de música en un DJ que li diuen Joan i que, bueno, pues animarà la festa per a tota la gent que vagi cap al Roig Arena.
2: Categoria, Salva, ara després de les

0: La vesprada da punt.
1: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
2: Apunt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
5: La primera paraula és ira.
4: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
6: Ah, vale.
4: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
6: Cuidao!
4: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
7: Home, pues clar.
4: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
8: L'última paraula és un C.
4: Temps! Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
9: És de veres, és de veres.
4: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
6: Fa sosa de celebrar.
4: Apostrofar com cal és de guapes.
10: Oh, i tant, i molt.
4: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
6: No, no, no.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
11: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
12: Sí!
4: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és la iaia dona la carta al iaio.
6: La iaia li la dona.
4: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
13: No sé. El iaio els les regala.
4: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
6: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia. L'enhorabona.
14: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
15: Ho fas molt bé.
16: Això és lo més gran del món.
17: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
11: I què li sembla això que ha passat?
18: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: No abuseu de la X. De la X nou de usar.
7: Queda clar?
9: Clar que sí.
7: Sí.
9: Clar que sí.
7: Sí, tothom.
9: Molt bé.
4: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
10: Bum!
4: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Ch-ch-ch. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
10: Vale o no vale?
12: Ah, vale.
4: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
15: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
4: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
16: Quina ironia, quina cunyata.
4: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
17: Estava desitjant-ho.
4: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
12: Ah, vale.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
3: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés 101.5. De tu

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: És un dia bonico, sempre dijous, i fer una paradeta, trencar setmana, anar al cine, sempre és una bona idea. Si és dimecres, dia de l'espectador i espectadora, també. Si és dilluns, de meravella, cap de setmana, quan siga, sempre estar davant d'una pantalla fosca. I una bona estrena és bona idea. Quines són les de la setmana? Ens ho conta Pau Gómez, i a més ens deixa caure sempre alguna recomanació. Això depèn de si t'agrada o no t'agrada, fa una... la seva visió crítica. Què tal, com estàs, Pau?
3: Molt bé, bona vesprada. Tenim bona setmana, Ximo, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Supergirl.
3: Bueno, ya no per Supergirl, deixa.
2: La primera Supergirl fue un poco...
4: No soy del team Supergirl, que te
3: digo. Estaba súper enamorada de ella, Helen Slater.
2: Hombre, la chiqueta era un...
3: 6 años que tenía yo cuando pasé por Supergirl, pues imagina...
2: La chiqueta era un primor.
3: Una chicona aixina de guapa, vestida como Superman, era
2: lo más de lo más.
3: Claro, sí, sí. Vista ara ja és una miqueta fluixeta la pel·lícula, sí, sí.
2: Vale.
3: Bueno,
2: vale,
3: però no, anem a començar per Supergirl.
2: Ah, no?
3: No.
2: Vale, pues tu diràs.
3: No, perquè jo ja tenia ganes de que arribara esta pel·lícula. És la pel·lícula revelació de la temporada, me quede curt. Te diria revelació del segle XXI. Tal qual.
2: Pues són paraules majors, això,
3: sí,
2: eh?
3: Obsession. Dius, Obsession. El títol ja és de... Quantes pel·lícules n'hi ha que es diuen Obsession? O no sé què de l'Obsessió. Obsessió de tal, obsessionat en tu.
2: Sí.
3: Tres minuts ja dius... No és que sigui una cosa molt original. Bueno, pues la pel·lícula ha pegat una petarda en els Estats Units que no se podeu ni imaginar. És una pel·lículeta de terror feta en $750,000. És a dir, no res
4: baratíssima
3: per a Hollywood.
4: Baratíssima per a Hollywood.
3: Baratíssima, baratíssima. I el director és un xic que li diuen Curry Barker, com el curri, com el pollastre, exactament igual, que té 26 anys, no el coneixia ningú, i el tio un dia va veure en Los Simpson, que n'hi ha uns episodis d'estos de Halloween, n'hi ha un que és molt divertit, on Bart Simpson compra la mà d'un mico, que té poders, i desata el caos en Springfield. Igual que guai. Això me dona mi peu per a fer una pel·lícula. Bueno... Total, que la va escriure, la va rodar en 4 d'1.
2: Sembla que te ho estigues inventant tot. No, si no, per què és real?
3: Te jure que és veritat.
2: És al·lucinant la història.
3: Te jure que és veritat. I total, que el tio va rodar la pel·lícula en $750,000, que és res, i porta... Espera. Sí. Porta $334 milions de dòlars recaptats.
4: ¿En serio?
3: ¿En serio?
4: De 750.000 a 350.000.
3: I puxant.
2: La productora estarà fent-li una estàtua, una planta pel curri, que viene el curri, lo que vulga el curri.
3: Tu imagina aquell que va decidir apostar pel curri.
2: Ostres.
3: Com li hiciera jugar. Bueno,
2: el curri,
3: bé. I direu, de què va això? Per què la gent té tanta malícia per aquesta pel·lícula? Pues el tema va d'un xic que està tota la vida enamorat de la seva millor amiga, però ell és molt tímid, no s'atreveix a dir-li res. Fins que un dia compra un joguet amb poders sobrenaturals, que és com un joguet, és com una branca que s'ha de trencar, i tu demanes un desig i trenques. I demana que ella s'enamore perdudament d'ell. Però clar, què passa? Que ella s'enamora perdudament, fins a l'obsessió més absoluta. Clar, al final ella acaba dient, per l'amor de Déu, que no me vull alliberar d'ella.
2: Esta pelma.
3: I té un rotllo de fàbula romàntica, comèdia negra i cinema de terror... que jo crec que aquesta conjunció és el que ha fet que en els Estats Units s'ha convertit en un autèntic fenomen, no només als Estats Units, és que si Espanya està tot el món esperant que arribi Obsession per a veure-la.
2: N'hi ha un to hype darrere de la pel·lícula i tot això. Bueno, anem a escoltar a veure si ens enganxa el tràiler.
5: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
6: Voy a por chupitos.
5: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
6: ¿Qué?
5: Déjalo, se me ha olvidado.
6: Buenas noches.
5: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
7: ¡Ah!
2: Bueno, pues tal cual lo que ens has contat. A mi que l'objecte siga una, com una branqueta que és trencat...
3: És una branqueta d'un arbre mil·lenari.
2: Té poca xitxa. Ah, bueno, té
3: ahí... I el més curiós és que hi ha un moment, al final del tràiler, no l'escoltem, però que hi quirda per a dir si se pot canviar el desig. De dir, no, que este no m'agrada. Diu, lo siento, no hacemos eso. El deseo
2: no
3: solo se romperá...
2: No se admiten cambios ni devoluciones.
3: Solo se romperá cuando usted muera. O sea, ella estará maldita hasta que usted muera. Sí, sí.
2: No, o sea, que arranca com a comèdia romàntica, té el punt este fantàstic, sí. I al final acaba allò com el...
3: Terrible. Terrible. Vale,
2: molt bé.
4: Molta curiositat.
2: Bueno... I es diu Obsession.
3: Obsession.
2: Vale. No sé si d'això, però bé. I la Supergirl, aleshores, què? No
3: Supergirl,
2: mola?
3: Supergirl, sí que... A veure, no sé si mola, Ximo, no ho sé.
2: A veure, com
4: si
2: Superman
4: si me lo preguntes a mi, no.
2: Sí. Se'n reinventaren més o menys guai, no? Igual
3: a mi m'agradava aquell Superman.
2: Sí.
3: Estava bé, era un Superman molt festiu, molt en l'essència del personatge, molt còmic. Recordava molt el del Christopher Reeve. Anem a veure, salvant les distàncies, perquè Christopher Reeve era únic i total... I esta Supergirl és la segon pel·lícula d'aquest univers que acaba de néixer en la factoria DC de la mà de James Gunn. Així no és James Gunn el director, sinó Craig Gillespie. I, bueno, molta gent té ganes de veure esta pel·lícula. Per què? Perquè Supergirl ja feia una xicoteta aparició al final de Superman i la pel·lícula ven el personatge com l'antítesi de Superman. Superman és un tio honrat, sempre ben plantat, alimentació sana, no beu, fa les seues 12 hores de son totes les nits. Esta no.
2: Esta és una canalla.
3: Esta és una perduda. No. Estava tot el dia, no tot el dia
2: premissa,
3: de festa, no té principis.
2: Bueno, mola.
3: També és kriptoniana, però no és una kriptoniana criada per humans que el varen mimar com a Superman, sinó que ho va passar malament, prou malament. I està rebotant, podríem dir.
2: I fa coses així de... Bueno,
3: sí, ella no vol ser una heroïna.
4: De rebotar.
3: Ella està tot el dia de festa. Fins que al final, pues, arriba el cosí i li diu, bonica...
2: Ah, apareix Superman i
3: sí,
2: el porta al puesto.
3: Sí, claro, vale. David Cronenweb. David
2: Cronenweb,
3: que és el nou Superman, fa el seu cameo, és un reclam, no?, perquè la gent vagi a veure la pel·lícula, i diu, espavila, perquè tu tens una obligació així amb els humans. Y la chica digo, bueno, vamos allá, a ver si es posible que yo...
2: Intenta adreçar-la, també.
3: Fas el bé.
2: Vale.
3: Sí. Bueno, els que l'han vist la han definit com una combinació dels Guardians de la Galàxia i de Mad Max. Per a mi són dues referències de cert nivell.
2: Sí, sí, sí. Perquè és la Galàxia
3: jo
2: la tenia molt de sentit de l'humor.
3: La veuré demà. Però sí, la pel·lícula és una comèdia de superherois que veuen i que s'ho passen bé. És a dir, estem reformulant el superheroi, abans era el tenebrós tràgic com el Batman de Nolan, i ara ja anem cap al cachondo que s'ho passa molt bé i que escolta música, que tots coneguem i que és fan de David Bowie i que li agrafa els xupitos.
2: Bueno,
3: i això és la...
2: Punto este gamberro i canalla.
3: Sí.
2: Vale, mola.
7: El caso es que... Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad. Los bandoleros han llevado la destrucción.
2: Los bandoleros. Es que se fa amiga de chungos.
3: Bruno Jiménez.
2: Bandoleros.
3: Per cert, Ximo, jo sí que, ara vaig a posar-me seriós, sí que tinc que dir que hi ha una campanya terrible a les xarxes contra la protagonista, contra Millie Alcock. Per què? Perquè diuen que... Jo no sé què esperaven els fans, el fandom este tòxic, però ella és baixeta... y no es que siga una super belleza.
4: No es alta ni espiga ni parámetro de estos de top model.
3: Y claro, y digo, ningú s'imaginaria un Superman baixet y primet. ¿Por qué Supergirl no pot ser una dona y...
4: Exuberant,
3: correcte. I n'hi ha molt de hater. Bueno, la xica ho està passant prou malament durant la promoció de la pel·lícula. I jo crec que és una bona qüestió per a fer-nos reflexionar, eh?
4: Sí.
3: Per què exigim un cànon per a l'home i per a la dona exigim el mateix? Per què? Vull dir, perquè una xicona més baixeta o més primeta o que no siga tan guapa no pot ser Supergirl.
2: Bueno, podria obrir també, a banda d'obrir camisa meló en les xarxes, que això pot ser molt tòxic, pues també hi ha aquesta idea de cossos no normatius en la vida dels superherois, que Guardians de la Galàxia tenia aquest punt també, inadaptados i així.
3: Però bueno, no parlem d'una llegenda com clar, Superman o la cosina de Superman, que sembla ser que ha de tindre una perfecció física absoluta.
2: És que el Capitán América no pot ser... Claro, és que no te pega, té que ser mazao, és que és així, no? I Supergirl també posa una miqueta...
3: Bueno, ara una miqueta això. Veurem, diuen que ja està molt bé, que fa un paper molt còmic i molt divertit, bueno. I anem a defendre a Miley Alcock.
2: I tant que sí. Venga, Miley, no te vengas abajo, mujer.
4: Bueno, estamos contigo.
2: Morir no siempre sale bien. Claudio Pinto vingué a contarnos la peli, uh-huh. Y la verdad es que tiene una pinta realmente fantástica.
3: Sí, una película súper divertida. Bueno, divertida. Y yo que ya la he visto, me fa pensar muchísimo, ¿eh? Porque tiene el seu puntet cruel, ¿no? Con dir, es que la humanitat se'n va a... Anava a dir a la merda, però diré a la merda.
2: Sí, se pot dir tranquil·lament a la merda.
3: Pel vàter. Per què? Perquè, bueno, ja sabeu, si vareu comentar, la pel·lícula tracta de una dona que l'acaben d'acomiadar que decidís segrestar el cadàver de l'home que l'ha acomiadat, que és un multimilionari que viu superbé, i demanar un rescat. Què passa? Que l'home... damunt era, havia defraudat d'Hisenda, havia fingit la seva mort i la família no està tan interessada o no podria estar tan interessada en recuperar el cos. Això evidentment té un punt de partida còmic, sí, però també molt xungo, molt xungo, i la pel·lícula té un post dramàtic molt interessant.
2: Claudio es comentava també que molava molt el contrast entre les dues famílies, una, diguem, que, bueno, pues que lluita per la supervivència en el dia a dia, i l'altra de, diguem, d'un escaló social més d'això, i han d'ajuntar-se, diguem, en un objectiu comú. Entonces, donava un poquet este rollo. I veure a Anna Wagner en un paper...
3: Anna Wagner, lo que faça...
2: Està tocada.
3: És meravellosa, esta dona.
2: Però en comèdia no l'havien vist.
3: No l'havien vist molt, no. Ella és més de personatges més foscos, no? O més foscos. O
4: de caràcter.
3: Sí, o de caràcter.
2: De jueza.
3: Sí, de jueza. O de comissario de policia. O de... Però no en un paper de matriarca, d'una família rica, d'una dona ahí de l'alto standing. Uh-huh. No, però realment anava a querer pot fer lo que
2: la gana, tant que sí. Morir no siempre sale bien.
8: ¿Quieren hablar con usted?
9: Sí, sí, la escucho, claro.
8: ¿Perdón? Vuestro padre, que lo han secuestrado.
10: ¿Cómo lo van a secuestrar?
11: ¡Joder, qué bien lo has hecho, teta! ¡Qué bien!
12: ¿Por qué hay un congelador en el baño?
13: Nada, aparte de la indemnización por el despido de tu padre y tu tío.
12: ¿Un congelador?
13: Sí. Claro. ¡Ah!
14: Policía, buenos días. ¿No han recibido ninguna amenaza, algún tipo de aviso?
12: Nada. Claro.
13: Es el jefe de vuestros padres. Hemos pedido un rescate.
15: ¿Por qué se está ocurriendo abrir? ¿Por qué?
13: No saben la vergüenza que me da. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió esto.
12: Porque... Toma, gracias. Pensaba que no ibas a hacer nada para sacarnos de la mierda.
16: Necesitamos un abogado. Tenemos que llamarle.
14: Policia?
2: Volem dir que això de trobar un cadàver en un congelador, recentment en una notícia de la Crònica Negra podien dir que està basat en fets reals.
4: Sí, ha passat.
2: Que en este cas estava bueno, viciat de la imaginació.
3: Recordeu Volver, de Pedro Almodóvar?
4: Sí,
3: perfecte. Que feia Penélope Cruz en Antonio de la Torre, pues això mateix.
2: Bueno, yo diría que está en esta más tocate el tendre, está la moda favorita de la cartellera y está me vais de capa a Borela porque soc molt seguidor del Carney, m'han agradat totes les pelis d'ell i esta jo trobo que també m'agradarà. De què va la cosa?
3: John Carney, sí, bueno, posem en antecedents, Ximo, perquè tu i jo som molt cinèfics
2: no.
3: I melòmans i clar, se dona la conjunció perfecta en este home que abans de ser cineasta va ser músic.
2: Que se li nota.
3: Tenia la seva banda en Dublín. I després li va pegar per fer pel·lícules i sempre fa pel·lícules vinculades al món de la música, no? Els protagonistes són perdedors que busquen la redenció i l'acaben trobant a través de les cançons. No són musicals, no són pel·lícules musicals.
2: Hi ha molta cançó, però...
4: Sí, però la banda sonora és importantíssima, no?
3: Sempre, sempre. I a més la composa ell. La major part de les cançons estan composades per ell. Bueno, John Carney, que torna a la cartellera amb una pel·lícula que... Es diu així, Letras robadas, i dic jo, perquè Letras robadas. Power Ballad, es diu la pel·lícula en la seva versió original, que té un títol més guai, no? La Power Ballad dels 80, jo crec que tots els que hem crescut en aquesta dècada...
2: Sí, però traduïda al castellà, com tradueixes una balada poderosa?
3: Jo la deixaria igual.
2: Power Ballad, y ya está, y se entiende.
4: Podría haber quedado tal cual.
2: No, y que pilla la etiqueta del tipo de música B, y si no, pues bueno.
3: Sobre
2: pues
3: todo porque las tres primeras películas de John Carney dicen Once, que en inglés digo 11, no, de 11 res. Once, una vez, Begin Again y Sing Street. O
2: sea, sí, no se había traducido ninguna.
4: Se podría haber quedado sin traducir.
3: Están tres en inglés. O sea,
4: que letras robadas queda muy...
3: Sí, letras robadas. Ya tiene una miqueta de spoiler. Fue una miqueta de spoiler. Con la semilla del diablo, ¿no? Que era un título que no tenía resabor en el original y era un spoiler en tota regla. Pues eso es una miqueta, lo matéis. Bueno, ¿de qué va la película? La película va de dos amics, bueno, una amistad entre un home que és un fracassat, que es dedica a cantar en bodes, encara que, bueno, i sempre ha tingut molt de talent per a composar, i una estrella del pop que està bloquejat creativament i no li deixen les cançons. Què passa? Que un dia, mentre està escoltant a l'altre, li furta la cançó. La canta en un concert i allò es converteix en un fenomen, i l'altre, que està en el concert mirant, diu, ah, si és la meva cançó? Clar, això genera un conflicte entre ells, perquè un li demana el reconeixement que mereix, l'altre diu, tío, no te lo puedo dar porque esta canción está salvando mi vida. I ahí estem. Paul Rudd és un d'ells, Paul Rudd és el fracassat, que li pega perfecte. I l'altre és Nick Jonas, que és un dels Jonas Brothers. Sí, sí.
2: Vinguts a menys, no? Ja fa algun temps i pot ser siga un aspecte...
3: Fa una miqueta de Nick Jonas.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. Però bueno, la pel·lícula té aquest puntet, no? De dramàtic, còmic i sobretot el paper de la música en les nostres vides, com pot ser un camí cap a l'esperança, no? O una eixida en els pitjors moments, com sempre n'hi ha cançons on se podem agarrar i dir de segur que això millora.
2: I si està en la línia de les altres pel·lis de Carney, pues, segur que ens va flipar perquè connecta molt bé el que tu dius, el poder de la música, el poder redentor també que té la música en històries molt, molt emotives i molt de vida. Letras robades, pues ens l'apuntem.
9: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
10: ¿Puedo sugerir algo?
2: Esta es la canción, la que suena, la canción robada. Es la letra robada.
3: No, esta no es.
2: Ah, no es. Ah, vale, vale, no.
3: Esta no es, vale. Esta no es.
2: Bueno, ensenaremos en algo de John Carney, venga, ya
3: sí,
2: que...
3: Sí, no, sí, esta película, Chimo, yo sé que a tú te agrada mucho.
2: Seguro, seguro.
3: Sing Street, que para mí es la joya de la corona de Carney. Quina película pues, més meravellosa. Yo le la poso a los alumnos. No queremos ver una película irlandesa. Y con la veo, bueno. Dónenle gracias. Fabulosa. Sing Street.
2: Absoluta maravilla. Qué una, banda de eso tan bonita, que tiene interpretación más bonita.
3: Es un biopic en cover de YouTube.
2: Sí.
3: A més, ell volia fer el biopic de YouTube. Yeah. Sembla que n'hi havia disputes entre Bono, DH i tota la quadrilla, i al final digué, bueno, vas a inventar-me els
2: personatges.
3: Però és meravellós.
2: Una nova història.
3: Sí, sí, la història d'un adolescent de Dublín, dels 80, que monta la seva banda de rock. Per a què vas a muntar tu una banda de rock? Per a impressionar a una xica.
2: Claro. Tota la vida, no, de Déu. Tota la vida de Déu. Bueno, esta es Sing Street, si la podeu recuperar en alguna plataforma també està molt guai. I Letras robades... Power Ballad, m'agrada molt més.
3: Sí.
2: Cita imprescindible en el cine. Igual me passa a veure Supergirl. Mira, el tema, el punt este canalla també m'ha picat.
3: Sí, bueno, tenim opcions. Sí, molt bé. Tenim quatre pel·lícules molt recomanables.
2: I l'Obsession també. Bueno, pues gràcies, Pau.
3: Vinga.
2: Vegem en el cine.
3: Adeu.
2: Adeu.

0: amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a Apunt Ràdio.
1: Apunt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
2: Una història d'amor des de València al món.
3: Són les 5:30, apenas de 5 mitja horeta. Oferiran este títol de Lliga València Bàsquet a la Xeperudeta i després arriba la gran festa en este dia històric per a l'esport valencià. València Bàsquet, ja sabeu, ha tornat a tocar el cel. Segon títol de Lliga ACB, la història taronja ja és una realitat. Es va viure una nit màgica. Fa un momentet ho comentàvem en Salva, com es va viure al Palau Blaugrana. Quina exhibició.
4: Quina mare contundència.
3: Guanyar-li de 20 al Barça en el Palau. Pam, i la Lliga, Gemma. Buah.
4: I quin luxe compartir l'alegria d'este campiona de Lliga amb algú que sap molt bé que és vestir i defensar esta samarreta al màxim nivell. Nacho Rodilla, com va ser això?
5: Què tal? Bona vesprada.
4: Encara ens dura el subidón, no?
5: Pues va ser una passada, perquè de vegades en el tema de l'esport és una cosa importantíssima, és aconseguir-ho, i l'altra és, que és ja el subidón total, que és com ho aconseguixes, no?
4: Com?
5: I en este cas València Bàsquet ho va fer d'una manera aplastant, passant, atropellant, diria jo, al Barça, que s'ha vist impotent davant l'exhibició de xoc de València Bàsquet, que la realitat també és que l'ha plasmat al llarg de tota la temporada, no?
4: Clar.
5: Però en este tram decisiu que juguen més factors que simplement el que passa en la pista, no? perquè la tensió, un poc l'obligació també que tenia València Bàsquet, perquè ho havia fet molt bé al llarg de la temporada, no és que no li hagués capesat, és que ha dominat tots els factors i ha passat per damunt d'un Barça que s'ha vist impotent. En alguna acció el Barça intenta com desquiciar, no?, els jugadors de València Bàsquet, un poquet traure-los d'eixa normalitat, d'eixa facilitat que tenien en el xoc, però no ho va aconseguir, i un València Bàsquet pues, molt, molt mereixedor d'este títol, perquè el que han fet al llarg de tota la temporada és bestial.
3: 9 anys després, Nacho, a lo més alt, de la mà de Pedro Martínez, a més doblete, comentaven també les xiques, la Lliga, la Copa, és que ha sigut un any absolutament màgic per a la institució, i ho fa de la mà de Pedro Martínez. Des del punt de vista de coneixedor del que passa, no?, en el club i el que passa en un vestidor, què importància ha tingut Pedro en la consecució d'esta Lliga? Com de determinant ha sigut?
5: Jo diria que és l'estrela. I moltes vegades en l'esport tot el focus va als jugadors, no? I és evident que el que guanya o la fica per la cistelleta és el jugador, i tot el món parlem de noms concrets, no? Però és que este tio ha ficat a València Bàsquet en una línia de xoc que enamora, que ha ficat també, jo diria, que el club un poc en la tessitura de que com de reorganitzar-ho, no? De que cadascú abarque la seva parcel·la, que ell domina lo seu i un poc el van nutrint de cosetes, però ell encara cap on vol o cap a quin tipus de jugador vol per a cada temporada, i per a mi és el gran valedor, de veritat. No és una cosa per dir-la perquè tampoc guanya ni per res, simplement perquè ho senta així, i que el que ha aconseguit Pedro, el que aconsegueix moltes vegades un entrenador, sobretot si ho allarga al llarg d'una temporada, té molt de mèrit, perquè estem parlant de jugadors de primer nivell que moltes vegades els egos són molt grans, i Pedro ha ficat a cadascú en el seu lloc, li ha otorgat els seus galoners, però que ningú se n'isquera. I si algú se n'ixia una micoteta, el tornava a portar ahí al camí, no?, que ja ha marcat, i la veritat és que jo m'agafe a d'ell perquè ell ho ha demostrat que és el valedor de tot això.
3: Com, no se pot estar d'acord per descomptat amb un savi, no?, com Nacho, però és que el viu així des de l'afició també, trau lo millor de cada jugador, i a més sap exactament què és el que vol en cada moment, i a més estem recordant que el play-off, el camí no va ser pla ni molt menys, perquè no. Tu comences perdent al Roig Arena, això també a nivell de mentalitat, per als xicons, per a Pedro, per a tots, per a l'afició també, que va estar un miler anar en el Palau, i tot el món continuava creguent. És brutal, eh?
5: És que tot
3: perquè
5: el
3: això t'ho pot afonsar. Davant d'un Barça, ja, pues ja està, pues mira, ja, l'altre any serà.
5: Jo diria, Ximo, que en un altre playoff, en un altre, jo què sé, d'un altre any, tots haguerem pensat, ostres, s'ha perdut el playoff en este primer partit, perquè també ese primer enfrontament, per a mi València Bàsquet, entre cometes, el regala, perquè té domini un poquet en el marcador, pot fer una situació de falta tàctica que el porta al Barça al tir lliure, no la fas, i t'engatilla un triple, després un altre triple. Què vull dir? Que tu tenies recursos per a poder frenar.

0: I després te lamentes perquè dius, ostres, és que ho hem tingut en la mà. Però és que així és del Roig Arena i la gent pensava això que tu estàs dient.
1: Sí, sí, sí.
0: És que dona igual. És que dona igual. Si n'hi ha que guanyar-ne tres seguits, anem a guanyar-ne tres seguits, no? I aquesta creència era perquè el xoc de l'equip pues, te portava a tindre aquesta il·lusió. En un play-off i sobretot una final, moltes vegades quan se parla un poc de percentatges, de possibilitats d'uns i altres, sempre nosaltres diguem que guanyar dos partits seguits a aquest nivell és molt complicat. Van ser que no guanyar tres. I dos en el Palau. I dos allí. Bueno, crec que la contundència
2: està... La contundència és clara.
0: És brutal. Sobre un de la sèrie...
2: I li fiques 20 al Barça allí.
0: Ni fiques 20 i pico. El segon d'ací també l'atropelles. I el tercer d'allí tens una diferència de més 18, te descuides una micoteta perquè se descuida, t'empaten i després acabes resolvent en el tram final. Però és un poc el sentiment que han tingut l'afició al llarg de tota la temporada, que aquest equip era capaç i encara que tropeçares tenies l'esperança de que podies refer-te.
3: Clar, una preocupació que tenim ara és, això marca un final de cicle? Perquè estan els Monteros de la Rea, què passarà amb ells? Ai, que se'n van, ai, que no sé què.
0: Pues, algun se'n van.
3: Pot passar. A veure, ens inquieta un poc perquè ha sigut tan redonet, això.
0: És correcte, és així, però també quan tu fas algo tan gran fiques el foco, diguem, el principal és jugador, no? I és que han sigut referència pues, de la Real en primera ronda del draft en la NBA. O sigui, clar que pots fer contra d'això. Mm-hmm. En el tema de Montero és que estan barallant-se tota Europa, no? I al final els grecs seran els que se l'emporten. Mos agradaria mantindre-lo, és evident, però crec que com el camí està marcat, no el camí dels jugadors, sinó de l'estil que vols, de la línia que vols seguir com a el xoc dels teus, jo crec que això és un punt molt favorable. Que no perquè si sigui on és, no? que està marcant Pedro, que s'agafem a d'ell i que ell té la idea molt clara. En un moment en el que se va tindre que refer València Bàsquet en quant a jugadors, me vull que agafar això, perquè també això en el món de l'esport té molta validesa. Com o sigui, quin estil, quina idea tens tu de xoc, no? I va, uh-huh. Quedat molt clara.
2: I a més, ahir van veure a escoltar a Juan Roig, precisament a Joan Montero, fan partides brutals, és una llàstima que se'n vagi un xicó d'este talent, que a més ha crescut molt al costat de Pedro, i bueno, ja tornaràs. Més o menys va dir-li, bueno, així tens la casa oberta. I de la Riani te conte, clar, un xicó fet a casa, que fas una aventura americana, que triomfe i que puga tornar a casa, també ahí estarà València Bàsquet.
3: Sí. També té un costa bonic, això, encara que desàpiga mal que se'n vagin, té un costa bonic.
2: I Pedro té tan clar que necessitarà... Ara se li va un alfil i una torre, parlant en termes d'escacs. Sí, sí. Bueno, buscarem uns altres,
0: sí.
2: No?
0: Buscarem uns altres d'un perfil semblant, que evidentment, jo és que el tema de Montero, per molt que mesurem i busquem, no hi haurà un altre jugador. És un talent natural, sí. Que damunt l'aclimata Pedro a ser no un bon jugador, no un jugador sol, sinó una estrella de primer nivell, i això serà molt difícil trobar, però sí, aquesta idea de perfil
3: del jugador... El que repartís el joc continua i té clar el que vol. Seria, és on podem agarrar-se,
0: el
3: no?
0: El que domina... Bueno, evidentment, així per dalt de tot està la figura de Juan Roig, que és el que encapçala el projecte i el que dona valor a tot això. Però en lo que és merament esportiu, hi ha una organització, evidentment Luis Arbalejo, Enric Arbonell, que són persones molt vàlides, però que Pedro té en el seu coco que és el que vol i sempre marca la línia de jugadors cap a ixe, cap a ixe costat. No? Estem davant d'un entrenador increïble i que crec que anem a tindre un València Bàsquet molt competitiu també la pròxima temporada.
2: Bueno, Juan Roig estarà ahí en la bufanda, igual que està tota l'afició taronja. Posa't diners que facin falta perquè ara hem de continuar mantenint això, Nacho.
0: Lo que faci falta.
2: Eixa Roig Arena, això és un deliri i que a partir de les 8 de la vesprada estarà que pegarà un tro, recordem la festa de 6 de la vesprada, vos ho contarem així també a la tele, per descomptat estarem oferint a la Xeperudeta i després festa en el Roig Arena.
0: Així és.
2: Ja se dormirà... Bueno,
3: ara no pensem en això.
0: A contar-ho, a cantar-ho i lo que faci falta. Després ja veurem.
3: Gràcies, Nacho.
0: Vinga, adéu.

0: La vesprada da punt.
1: A punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
2: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
3: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
4: L'hora de la cultura amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.

0: Home, forever, forever. Se farà el que se puga.
1: Se farà el que se puga, però és de veres que sí que som una societat, com diu el Bowie, que estem a missa idea de no envellir mai, de nunca envejecer.
0: De never get old, de never get old. Bueno, estem en la idea, però... Escolta, posem-nos també mans a l'obra, que això de gratis tampoc te va vindre, no? Bueno, i aquí ara, té una de...
1: I que volem, York, no? I que volem, tots volem tenir una vida molt llarga, molt llarga, molt llarga, però aplegar-li al final, perquè si aplegues els últims anys i hem de dur-te en volandes perquè no pots valer-te, dius, ai, no. La tia no vol donar-te feina, jo dic a la meva filla, la mare no vol donar-te feina. Volem durar molt i molt bé, amb qualitat de vida.
0: Bueno, fer-ho sense això, sense dependència, bàsicament i sentir independents i en bona salut de, mental i de, bueno,
1: física,
0: tot és salut al remat. Què quiere ser de major? Què vol ser de major?
1: Sí. Això normalment s'ho preguntem als crios, a la xicalla quan sí, en xicotell.
0: No? Bomber, policia, no sé què.
1: Ballarina, uns quantos. No sé. Després la vida te duu, no? A eixos somnis tenies un
0: però
1: principi.
0: Tu que estàs escoltant-nos, sí, tu que tens 40... És que tinc,
1: 30 i, 40 i, 50 i, 60 i, 70 i, 90 i.
0: Pregunta-teu, què vols ser de major? Ai, canvia la cosa, no? Bueno, este interrogant és el que dona títol a un llibre que ens té absolutament entusiasmats pel que el seu autor, bueno, som fanses molt...
1: Declarats.
0: Ja li ho hem dit.
1: Ja li ho hem dit. Sobre la... Adéu, dient des que hem començat el programa.
0: Consigui, que no, per nosaltres és una estrella, el rock.
1: Però per nosaltres és un Bowie, un Springsteen. Però es diu Pere Estupiñà.
0: El Bowie de la divulgació científica.
2: Quina pressió.
1: Ah, sí, sí.
0: Pere Estupiñà, què tal, bonico, com estàs?
2: Molt bé, ja m'havien dit abans, que teníeu interès en el tema de l'envelliment, de retrasar l'envelliment.
0: I tant que sí. Bueno, qui no coneix a Pere, presentador, director del programa de tele El Cazador de Cerebros, sí. El podem escoltar també en la ràdio. A veure que són dos dies, així a la ràdio pública, promoció del cap de setmanes de categoria, però sempre pot trobar un rato per
1: escoltar tot i saber tot.
0: Escoltar a Pere. Crec que té un projecte també molt xulo, no sé si es podrà contar alguna cosa. Ha fet La ciència del sexo, El ladrón de cerebros, i ara, què quiere ser de mayor? Està... molt guai. ¿Cómo convertir la madurez en la mejor etapa de tu vida?
1: Que, per cert, d'ací se'n va a la llibreria de Campanar el 7, per si voleu acostar-vos, conèixer-lo i que vos ensenyin tota la mandanga. Guai. Però anem allà, perquè la persona s'ha documentat, ha reflexionat, ha estat en trobades amb gerontòlegs, biòlegs, psicòlegs, metges, psicòlegs... T'has fet analítiques...
0: T'has fet analítiques?
1: Sí, senyor.
2: Molt precises.
1: Conillet d'Índies, tot el que siga menester per a este projecte.
2: Sí.
1: Per què, aquest projecte?
2: Bueno, per diversos motius, no? Primer hi ha un motiu intel·lectual inicial, no? Que dius, ostres, això està canviant molt, això de l'edat, no? O sigui, la gent quan arriba als 70 o als 80 no té res a veure en el que era els nostres, ja no avis, sinó inclús pares, no? I això és per gràcies a la medicina i a cuidar-nos més i tal, però després hi ha una... Esta és la pregunta, no? Dice, si arribes als 50 i tens esta perspectiva de que tenen molts bons anys per davant, què quiero ser de mayor? No? I això m'ho vaig preguntar jo mateix. Vull dir, estava en 48, 49, a punt de fer els 50 i tenia dos xiquetes petites, no? I dic, escolta, primer per la part de salut, Dic, he sigut pare una mica tard... Si quan sigui una mica més gran voldré estar en forma físicament, a nivell de tot, de musculatura, de tot, per disfrutar-les al màxim, no? I llavors vaig començar en la part de salut, d'entendre quines coses d'exercici físic, de nutrició, de tot, hauria de cuidar. I llavors me vaig ficar en el tema i dic, però és que no és només això, No són només les xiquetes. Vull dir que aquí s'obri una finestra d'oportunitat. És a dir, abans... Jo crec que la part de la bellesa o l'ancianitat, o com li diguéssim, això no ha desaparegut. O sigui, tots arribarem a un moment...
1: Tots fem grans, amb el pas del temps passa inexorable, sí. Que dia aquell.
2: Però abans semblava que començava la jubilació. O sigui, quan algú es jubilava ja passava a ser vell. I estava en esta tercera
1: edat. Era com l'etapa final de no sé què. Bueno, de no sé què, no? Clar. De la vida, sí.
2: Llavors, esta etapa encara està. Però en lloc de començar la jubilació, a la millor comença als 80 o als 85. Lo que hi ha nou és una etapa intermitja entre els 60, 65... i fins que estigues bé, que poden ser passats dels 80 o passats dels 90 inclús, esta etapa és com a nova. És, jo a esta sí que li dic tercera edat i a l'altra li dic quarta, a l'última. I esta etapa nova és que si tenim una mica de perspectiva no ha existit mai a la història de la humanitat. Quan hi ha hagut persones potser excepcionals,
1: sí,
2: si veus el típic filòsof de tal del segle XVIII, però
1: no la majoria de la població.
2: Exacte, eren comptats. Sí. Ara que persones convencionals estiguen en 70, 75, 80 anys
1: i estiguen
2: vivint
1: bé.
2: estiguem
1: o
2: bé.
1: O la idea és que estiguem bé, clar.
2: Sí, sí. I no només físicament, sinó d'esperit.
1: De ganes, de motivació, d'il·lusió. Que hi un poc està la clau. A banda de que estigues físicament, és tindre motivació, possiblement, de coses.
2: Una autopercepció d'algú que no és, que és gran, però no és vell. Saps? És a dir, és no tenir
1: autoedadisme.
2: No tenir autoedadisme. És a dir, hi ha... Jo crec que els, és un tema cultural. Nostres pares, nostres avis, quan arribaven a certa edat, doncs, ells mateixos, la societat els veia com vells, ells mateixos se veien com vells, i es vestien com vells, i es comportaven com vells, i no feien coses de joves perquè quedaven com a estrafalaris. Ara, el gir cultural és molt gran, i te trobes... Fa un parell de dies estava a un evento i se me van presentar unes dones que diuen, mira, nosotros somos las setentàstiques.
1: Setentàstiques,
2: m'encanta. Tenen un podcast que són les setentàstiques i que són dos senyores de 70 i pico anys que se senten fantàstiques i que ho estaven, eh? Estaven fantàstiques, motivades, que tu ho has dit, lo de la motivació, per a fer coses, per a disfrutar, i, òbviament, pues, a la millor no tenen la mateixa musculatura que tenien els 20, però no estaven pitjor, eh? És a dir, potser físicament sí, però espiritualment, emocionalment, a nivell de satisfacció vital, estaven fantàstiques, com diu la paraula.
0: I pareix un concepte que és la revolució de la longevitat. Mm-hmm. I dius que estem parlant de la medicina, de la biologia... Quines finestres ens obrirà la biomedicina, la medicina genètica, la intel·ligència artificial aplicada... Sí. Bueno, ahir podem tindre el tema de longevitat, però també ho has comentat tu molt bé, la cosa psicològica, cultural, emocional, de cuidar-nos ahir. Quina seria esta revolució de la longevitat? És diguem, este moment que estem vivint?
2: Jo crec que
0: el canvi de paradigma?
2: Sí, jo crec que l'actual és més cultural i psicològica que biològica. És a dir, el segle... A veure, hi ha hagut diverses, no? A principis de segle, pues, la gent, pues, en antibiòtics i vacunes, pues, vivia més anys. Després, el tema cardiovascular. O sigui, en la segona meitat del segle XX, tractament de la pressió alta, de la diabetes, de la hipercolesterolèmia, la gent està envellint molt més. Suma-li tota la part funcional, d'audífonos, de pròtesis... És que la medicina ens està fent viure més anys i sobretot viure'ls en més salut. I això, que ja ha sigut, porta a aquest canvi cultural. Ara bé, com dius tu, s'estan als laboratoris, estan començant a assajar algunes teràpies gèniques, reprogramació celular, senolítics, fàrmacs com la rapamicina, la metformina, substàncies que podrien ser una revolució en el futur en los rejuvenis, ja no en curar el malaltia, sinó en rejuvenir les cèl·lules. Uh-huh. I això sí que ens podria donar uns anys extra, que seria bueno, molt potent.
1: Dius, la maduresa pot ser una etapa vibrant, activa i participativa, i ahí voy, al que ve ara, però no s'improvisa.
2: Claro, claro.
1: Si vols estar bé als 70, sentar les bases, o als 50, als 30, als 20, o als 10, sí. O quan sigui. No?
2: Això sempre ho diem en temes de salut, però jo t'ho plantejo en temes financers, per exemple.
1: Que també ho tractes al llibre,
2: també ho tracto
1: al
2: llibre. És a dir, si, igual que dius, no, faig exercici físic per a de gran estar bé, doncs igual toca estalviar una mica o tal, i
1: perquè pot deteriorar aquesta estabilitat bona el fet que, per exemple, tingues mal de caps econòmics.
2: Home, claro.
1: No puguis arribar a final de mes o tingues...
2: Sí, dins de lo que jo definixo com los... Jo, no, perquè jo el que faig és agafar informació rellevant de la gent i donar-li una forma més amena i tal, però el que parlen dels pilars de la longevitat serien la salut física, la salut psicològica, però la salut financera també, la salut social, de tindre un bon entorn, la salut de on viure, tenir clar on vol viure, en qui viure, el hogar... Sí, a casa, però també en qui vols estar. Vols plantejar tot això i després la part d'oci i aprenentatge. I tot això ho has de preparar una mica, perquè si tu te jubiles, que això li passa sobretot als homes, més que a les dones, que de cop se jubilen i ara qui sóc? Perquè algunes persones... Jo m'incloc, eh? La nostra identitat està...
1: Molt marcada.
2: Jo soc divulgador científic i és com ja no és una professió, és part de la meva identitat. Uh-huh. Si jo de cop me... Que falta molt, eh? Però si de cop me jubilessa i no em plantejo el després, a la millor trobaria un forat de dir, jo ara qui sóc? Ja no només què faig, sinó qui sóc, no? Llavors jo crec que ens hem de preparar cap a això.
0: La planificació, per tant, és important en els anys, sí, sí, en els anys previs i després per anar fent, diguem, un aterratge suau, aixe canvi, sí, perquè és de veres que deixar l'activitat laboral és més vinculada a la teva identitat, i més, com en molts casos és també una transformació, diguem, en una etapa com quan, jo què sé, passares a l'institut, aquest tipus de coses, este canvi o a la universitat,
1: carrera,
0: no?
1: Sí.
0: Dius que ha suposat per a tu també un aprenentatge excepcional, no? Un procés, sí, també de transformació, una certa epifania, no?
2: Sí, perquè d'alguna forma jo tenia la idea antiquada o les referències antiquades de lo que era algú de 60 o de 70, o el que jo seria en 60 o 70, i ja quan comences, que jo he complit 50, tinc 51, llavors dius, jo no pensava que seria així als 50. Saps? Llavors tot aquest procés del llibre, al final un llibre te transforma, no? I aprens coses, però també les interiorises molt. Llavors sí que m'ha afectat en quant a planificacions de futur i coses.
1: I dius, i no sé si, clar, no imaginava que jo en 50 anys seria com realment soc, però també en positiu he vist això. En dones que a partir dels 55 o dels 60 estan de categoria.
2: Claro.
1: Si aplegues bé en les condicions òptimes que diem de tot i entorn. Això seria l'edat, o sigui, mirar cap endavant seria el que com anomenes edat prospectiva, ho dic bé? Espera.
2: Prospectiva.
1: Prospectiva? Que la R se me'n va dir.
2: Bueno, la lletra de prospectiva és intentar...
1: Comptar anys per davant. No,
2: sí, intentar fer el càlcul de quants anys te queden, que no ho sap, no, ningú ho sabem. Ningú sabem, però...
1: Sempre hem de tirar per amunt, no per bé.
2: No, sent no, realista, tu mires estadístiques, te dono números, l'edat, l'esperança de vida actual és de 84, 86 dones, 81 homes, però això és des del naixement. Si la gent que ja ha complert 60, la meitat passaran de 90. Vale? L'edat modal, que és l'edat a la que més persones se moren, és de 92. O sigui, hi ha tota una sèrie de números que te diuen que estadísticament tu tens una possibilitat de viure molts més anys del que penses, i si et cuides, viure'ls bé. Llavors, això és una edat prospectiva que jo lo que utilitzo per a nivell acadèmic donar solera a la tesis del llibre, uh-huh, no? El Prospective Aging, i hi ha un article de Science que ho parla, i sí, sí, i el que dius tu és que és interessant, és que les dones de 55, 60, 65 estan eufòriques, estan...
1: Una volta assumixes el pas de la menopausa, perquè hi ha un moment, claro, controvertit, he de dir-te,
2: pues li diuen gerontolescència,
1: després dius, oh, que bé,
2: saps?
0: Ai, quin concepte més bonic,
2: gerontolescència, perquè és una transició, vale, de, igual que l'adolescència és una transició de la, sí, sí, sí, infantesa a ser adult, i és una part eufòrica, esta gerontolescència, este moment de dir, ep, que aquí ja m'estic lliurant de temes laborals, m'estic lliurant dels fills perquè ja són grans, ja tinc la part econòmica més o menys coberta, tinc un molt bon teixit social i em sento bé físicament, he passat la menopausa, el que sí, me sento bé, me sento a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell social, a nivell d'inquietuds, me sento bé, i és un moment d'eufòria, que li diuen gerontolescència, i és molt bonic. I llavors tots els estudis, no només un, tots els estudis que analitzen els nivells de benestar al llarg de la vida se'n donen compte que el POU està entre els 40 i els 55. I tant abans, ara està canviant, però els joves, uh-huh, ho estan passant fatal i això depèn molt, sí, però a partir dels 55 els nivells de benestar de mitja pugen.
0: Això està bé, a més, ha passat el temps, eres també més savi en el millor sentit, més agraït a la vida, pot ser, t'han passat putades.
2: Clara.
0: I perquè t'han passat estadísticament, i sí, les has superat i has dit, hòstia, i ara soy más disfrutant, tu.
2: Sí.
0: Hi ha l'amenaça, sí, del deteriorament cognitiu.
2: Sí.
0: Això és un,
2: sí,
0: putadón que, sí, sí, això també és heavy, sí, i ahir la ciència encara té... En fi, feina per fer. Però i nosaltres en el dia a dia, així resumidament, no, ja sé que llegir-se, sí, el llibre és el que mola, però és tu, Peña, què quieres ser de major? Però així en quatre pinzellades, què faríem? La gent que està escoltant-nos, què fem?
2: Jo, a veure, a nivell de salut està clar que l'exercici físic és el més important. Sí. Més important que inclús la nutrició i tal. Evident, consells de nutrició bàsics, si tinc que dir-ne un, és no menjar coses insanes. Vale. Més que preocupar-te de què menjar, és deixar de menjar sucres... tal.
1: Refinats.
2: Llavors, la part de l'estrès, perquè diu dormir, no, però dormir està relacionat amb l'estrès. O sigui, la gent deixa de dormir, a no ser que tingués un problema neurològic, la gent quan no dorm bé és perquè té estrès. Controlar l'estrès. Llavors, és psicològic en moltes coses, però una seria la motivació i el propòsit vital. És a dir, tens que trobar coses que te donen un al·licient diari per avançar cap a un lloc. Vale? Uh-huh. I poden ser altruistes, poden ser voluntariat o poden ser una passió que tens, però tenir este propòsit vital i l'hem de buscar. Si no el tenim, l'hem de buscar. I perquè te dona... Jo ho veig en els científics. Los científics,
1: mira, l'altre dia... Buscar l'ikigai, dius, que és, sí, que és el terme este japonès.
2: Sí, però mira, l'altre dia estava en Valentí Fuster, el cardiòleg. Sí. Vale? I, clar, ell està amb 80 i pico anys, pues, pues venia... El dia que, vaig estar en ell, venia d'Estats Units, acabava d'aterrar d'Estats Units, i després per la nit se n'anava a Suècia, o sigui que està... Però és que està molt motivat en fer aquestes coses perquè ajuda als demés. Molts de científics tenen aquesta sensació. I llavors jo crec que cadascú, al nostre nivell, hem de buscar. I el Valentí Fuster també va dir una cosa relacionada amb el que l'has comentat. Diu, un factor de longevitat, i això no està al llibre, però me va fer pensar, és la resiliència. És el saber superar els moments difícils. Uh-huh. Perquè això és veritat, tu pots cuidar-te, tu pots estar tot l'optimista que vulguis, però en moments difícils tots els tindrem. El tenir resiliència, és el tenir aquestes eines psicològiques per saber superar ràpid les adversitats, també ens ajuda molt a la longevitat.
0: Bueno, pues algunes de les coses que hem de fer per a convertir la maduresa en la millor etapa de la teva vida.
1: Com... No se l'han de llegir, se l'han d'estudiar, Joaquinito.
0: Com era el concepte que has dit, és que m'ha encantat? La
2: gerontolescència.
0: Gerontolescència. Gerontolescència.
2: Sí. I també hi ha un altre que són los sexigenarios.
0: Eso seré yo, un sexigenario. Mira, m'ha fet pensar una cosa que has dit també, que quan eren joves pensàvem, pot ser, hòstia, tinc ara 20 anys, estic molt guai i tal. Hòstia, quan tinc 60, tio.
2: Clar, tots pensàvem que el 60 ja seria...
0: I jo me mirar a l'espill, també t'ho dic, clar, amb 65, que vaig a complir.
2: Tu de 65, veus? Tu ets un gerontolescente.
0: I me veig un disfrutón de la vida. Hòstia, jo li diria a aquell nano, i a tio, sí, no patisques tant, que tot arribarà, mira, i t'arribaràs bé.
2: El Juanjo Millás, un dia sortint de la Vivir, me diu, és que a mi nadie me avisó de que a los 80 estaria tan bien.
1: Ah, que gran frase.
2: I jo dic, mira, que bé que em van el llibre, jo t'estic avisant de que als 80 estiràs molt bé, per tant planifica't què quieres ser de major. I qui tingui més ganes de saber el llibre, a les 7, a la llibreria La Campana.
1: A la llibreria Campana, que a més està mira, prou prop d'ací, a les 7 estarà. Podeu conèixer-lo, escoltar-lo i que vos signe el llibre. Gràcies pel llibre, gràcies per estar ací, però gràcies per aquesta tasca divulgadora que, a més, fa que siga tan accessible per a nosaltres tot allò que expliques. Gràcies.
2: No, moltes gràcies, m'ha fet molta il·lusió estar.
0: Estupinyà, un autèntic plaer, gràcies. No,
2: fins
0: aviat. Ara ja sabem més que volem ser de major. Gràcies. Moria si no estuvies

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Vosaltres arribeu a final de mes?
4: No.
3: Jo no arribe.
5: Està tot molt mal.
6: Vostè que ha vingut així?
3: Avui vos parlaré d'economia.
7: Que jo sé que nascú per ser milionària.
3: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
7: Només vull veure bitllets de 100.
8: Quin morim, eh?
3: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina Intel·lectual. Sabuda? Sí. Repelent? També.
9: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
3: Sí. Què, què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
10: Home, depèn.
3: Mira com van pujar. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
11: I què li sembla això que ha passat?
10: La morsària, crema, de ron i tot això, ja que no m'ho lleven a mi.
3: Em quedé morta. Podrien clavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
10: Quina ironia, quina cunyata.
3: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
7: Només vull veure la vida.
3: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
12: Què vol dir?
3: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
11: Ah, ara ho he entès.
3: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
13: Això no té nom.
3: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaja.
14: Tira-li, enxufa-li.
3: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
5: Molt mal està tot.
3: I l'altra és que el terme elite és agut i femení.
10: Claro.
3: No res de elite. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
15: Això s'ha de celebrar.
16: Ui, que bonico.
10: Això és el més gran del món.
17: Estava desitjant-ho.
18: Està de categoria.
19: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
20: I en després dos whiskies.
3: Dièresi. Dièresi.
12: Això què vol dir?
3: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
21: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
3: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
10: Molt millor.
3: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents we-we, que-que, vol dir que es pronuncia la U.
22: Efectivament.
3: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llitja en una síl·laba diferent.
22: Vols dir?
3: Condu-i-a o i-en.
11: Ah, ara ho he entès.
3: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
13: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
3: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
23: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
10: Et ni qual, et local, amiga.
3: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
24: És molt interessant.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública.
4: Moltes gràcies per triar-nos.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
3: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
5: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
6: No és possible, no és possible.
5: Xicotets comerços i associacions veïnals.
3: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
5: La què?
3: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per un altre de nivell adquisitiu superior.
8: Què diu? Què?
3: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
11: I què li sembla això que ha passat?
12: És tan lamentable.
14: Hi ha molta maldat en este món.
16: Quasi m'ha entrat un infart de veure tanta gent.
12: Fa pena.
3: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
17: No.
3: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
5: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
3: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
5: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
3: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
5: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
4: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu

0: y es un crack y lo ha hecho muy bien. Y estamos muy orgullosos de él. Y donde vaya, bienvenido será cuando venga.
1: Muchas gracias.
2: Este tema és un tema absolutament talismant per a la banqueta, per al vestidor taronja, i per això ho posem. I este era l'alegria ahir en el Palau Blaugrana dels vora 1.000 aficionats taronja que estiguin allà vivint eixa victòria absolutament històrica. Hem escoltat també a Juan Roig parlar de Jan Montero, que ja voldrien retindre-lo, però se'n va cap a Olympiacos, tot sembla
3: ser. Més sol·licitat.
2: Està molt sol·licitat aquest xicolo, perquè ho fa molt rebé. Vaja, quina tocata ahir al Barça, tac, tac, tac, de més de 20 punts allà en el Palau Blaugrana. I les celebracions que estan ja en marxa, Salva Folgado ens acompanya, Gomis està precisament a la Basílica, ara anirem de seguida. Què tal, Folgado? Bona vesprada.
4: Pues sí, encantada d'estar així.
2: S'ha guanyat, de quina manera s'ha guanyat. Ah,
3: quina contundència, quina solvència, quina seguretat.
4: Espectacular, de veres. A més, al Barça, vull dir, i la temporada...
3: En sa casa, al Barça,
4: en sa casa, li pegues una tocata. Fantàstic, sí, molt fantàstic.
2: Què més se pot demanar?
4: És que se'ns esgoten els adjectius amb... No ja amb el partit i amb la sèrie, sinó amb tota la temporada d'aquest equip.
3: Que venia redonint això, una temporada que, bueno, per aplaudir-la.
4: Dona compte que començava el títol de la Supercopa i a partir d'ahí pues, varen disputar la final de la Copa del Rei, que se'ls va escapar per detalls. Llàstima si el Roig anava contra el Real Madrid, després té claves contra pronòstic en la final a 4 de l'Eurolliga i ara ho arredonixes, com diu Emma. Amb el títol de Lliga, és brutal el que ha fet aquest
2: brutal.
4: És absolutament inesperat.
2: Si sumem el que han fet les xiques, la Copa de la Reina de la Lliga, ja la temporada per a València Bàsquet, per a la institució, és realment brutal. Anem ara a disfrutar del que està passant en este moment, perquè des de les 6 de la vesprada, de part de l'equip i de l'estaf tècnic, estan oferint, com és tradicional, en la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, el títol de Lliga a l'HPR Udeta. Allà està Salva Gomis. Anem seguint durant tota la vesprada els actes de celebració que culminaran en el Roig Arena a les 8 de la vesprada. Gomis, bona vesprada.
5: Què tal, companys, com esteu? Pues des de dins de la Basílica, en la porta, per a no molestar molt, però s'escolta com acaba de finalitzar la salve i els aplaudiments de l'afició, no?, que ha volgut també vindre a este primer punt de festa de València Bàsquet, on han fet entrega d'eixa ofrena floral, d'eixe títol de Lliga, on Pedro Martínez, acompanyat per els capitans Jaime Pradilla i Josep Puerto, han oferit el títol i també una ofrena floral a la Verge, a la Mare de Déu, des de Sant Parats, en esta basílica a la ciutat de València.
2: Els capitans també, per descomptat, part de l'estaf de l'equip, tant tècnic com que conforma l'estaf de la casa, part dels jugadors també, oferint esta ofrena de flors, que és tradicional a la Xeperudeta, a la Mare de Déu de Sant Parats. Salva, quin és el programa a partir d'ara? És l'única parada, diguem, d'actes oficials. Hi ha alguna cosa més fins a la celebració del títol en el Roig Arena?
5: Bueno, lo que n'hi ha és prèvia en el Roig Arena, perquè la gent que ha vingut així sí que bueno, pues estan en l'equip, o en esta representació, millor dit, de l'equip, però la veritat és que ara, bueno, pues, des de ja fa un rato està la prèvia en marxa en eixa replaça del Roig Arena. A les 6, fa 13 minuts, ha començat la preapertura d'eixes portes per a entrar a la zona del mercat, a la zona de restaurants que té el Roig Arena, per anar fent boca, i a les 7 ja s'obrin les portes del Roig Arena per a accedir a la pista central, on va ser la celebració d'este títol de Lliga, i de 8 a 9 serà la festa, seran, bueno, pues parlaran els jugadors, n'hi haurà segur que especial atenció a lo que pugui dir entre altres Jan Montero, i després de 9 a 10 de la nit està convidat també Salva Folgado per a traure's prohibits, perquè n'hi ha sessió de DJ, DJ Joan animarà la festa. Sí, és així. Sí.
4: No puc. No estic preparant en 90 minuts, no puc.
2: Té faena, té faena.
4: Mira que m'agrada ballar, Salva, tu saps, però...
5: Ho sé. Entre altres coses que vedo, però... Lo que se perd el Roig Arena, si no pot estar Salva Folgado. Però això serà de 9 a 10, ahir tanca la festa, i ja cadascú cap a sa casa, o a continuar, on vulga.
2: Home, jo crec que part de l'afició continuarà una miqueta, allargarà aquests dijous, no,
5: sí,
2: Salva?
5: Sí, jo ara li preguntava jo, fora de micros, a Jaime Pradilla, perquè feien cara de cansats, i li deia, heu dormit molt? I me deia no Jaime Pradilla, lo justet, lo justet per a estar així. Però bueno, bé, estan evidentment emocionats i molt contents després de, bueno, pues lo que estan aconseguint, que és història del bàsquet valencià, de València Bàsquet, és la segona lliga, i cal recordar que la primera va ser en 2010, vull dir que la història recent de València Bàsquet està escrivint-se ara en lletres d'or, mm-hmm. I estos són protagonistes en primera plana.
2: 9 anys han passat, en efecte, però quina manera s'ha aconseguit, a més, esta...
5: 9 anys, però el mateix coach, eh?
2: El mateix esperit, ara parlarem una miqueta, no? I també, per descomptat, durant la festa anireu desgranant, que és el que... Com ha anat portant el barco de nou, Pedro, esta temporada, que ha sigut una cosa realment extraordinària. Dius que també hi ha part de l'afició a les portes de la Basílica, Salva, hi ha gent que és realment incombustible, que segueix a l'equip allà en baixa, no? Que ja veia un miler al Palau Blaugrana, sí. Ahir animant, sí, sí, sí, i cantant i celebrant la
3: festa,
2: no?
3: Quina energia tenen. Més envejable.
5: Ahir va ser una barbaritat, però també cal ficar-se en el seu lloc, no? València Bàsquet no està acostumat a aquest tipus de situacions. De fet, durant molts anys, València Bàsquet el que ha sigut és un equip que era un buit i no puc, no? O me queda mig en camí. I clar, ara trobar-te que estàs en un equip campió, en un escenari com el Roig Arena, en tot el que ha donat de si la temporada llarguíssima, 91 partits ha disputat València Bàsquet aquesta temporada, pues evidentment li ompli, no?, d'orgull a tota l'afició taronja, que com dius, alguns valents, no són moltíssims, però alguns valents ja han vingut cap ací, cap a la Basílica, cap a esta plaça de la Verge, i suposo que d'ací arrencaran ràpidament per a arribar a temps a la festa en el Roig Arena, que comença a les 8 i s'obrin les portes a les 7.
2: Perfecte. A partir de les 7 portes obertes, a les 8 la gran festa, la prèvia també en l'entorn de l'Alqueria del Bàsquet. Deies que s'esperaven les paraules de Jan Moreno, Salva?
5: De Jan Montero, perdó.
2: I de la Rea? De Sergio, també. Sergio, bueno, la Rea alguna també, cosa també, igual diu esta nit al micro o què?
3: Sí,
5: jo penso que sí. Veurem què és el que passa, perquè yeah. La NBA ja sabeu que te poden fitxar, però te pots quedar un temps més en el teu club, si ho consideren. Vull dir, jo no tinc al 100% clar que Larry se'n vaig l'any que ve. De veres que, bueno, pues, l'ha fitxat Dallas, no? Que a més és l'equip que a d'ell sempre li agrada més en la NBA, casualitats de la vida, i bueno, pues, és un dels noms propis, no?, d'este València Bàsquet, que veurem si l'any que ve està o no està, perquè que, bueno, jo penso que serà difícil, però ha estat també molt important Sergio de la Rea, quan ara, mira, estan eixint Pedro Martínez, Josep Puerto també, acompanyats per Jaime Pradilla, la resta de membres del club, llegendes com Víctor Luengo, també el director general, Enric Carbonell, i preparats ara de seguida també, suposo que faran unes paraules algun dels capitans per a ja d'anar d'ací ràpidament cap al Roig Arena.
2: Perfecte, pues Salva, t'escoltem després en la prèvia de la festa, perquè esta casa, la ràdio de punt per descomptat, té preparat el dispositiu per a traslladar-vos, home, no diré minut a minut, però sí, la intensitat d'una festa ben merescuda per a l'afició taronja. Gràcies, Salva.
3: Gràcies,
5: Gomis. Un abraç a tots. Un abraç,
2: adéu.
3: I analitzem ara amb tu, Folgado, la importància, la cohesió que li ha donat a aquest equip, Pedro.
4: Sí.
3: Que clar, ha tingut un poc els moviments a fer, com col·locar a cadascú en el seu lloc, com donar-li a cadascú la importància. Ha sigut quasi màgic.
4: Bueno,
3: o d'una eficiència interessant.
4: Sí, quan tots els, o quan la majoria, bueno, jo crec que tots, perquè són majoria, els integrants de la plantilla, parlem del tècnic, alguna cosa vol dir, no? Entenc que en quant a gestió de vestidor ho ha fet de manera fantàstica, però és que després l'estil de joc, ho ha dit així moltes vegades en les retransmissions Nacho Rodilla, l'estil de joc de València Bàsquet és un bàsquet divertit. Vull dir, si tu no eres de València Bàsquet, tu te sentes a veure un partit de bàsquet, bueno, te pot agradar més o menys, però si veus València Bàsquet, aquest estil de bàsquet ofensiu, valent, atrevit, t'agrada. Són molt ofensius, arriben i tiren, corren i tiren. T'agrada veure aquest nivell de bàsquet. València Bàsquet, al llarg d'aquesta temporada, s'ha enfrontat a un fum de rivals que els agradava un bàsquet més control, més lent, sense córrer, més brusc, no? Ahir, per exemple, el primer quart, el Barça el va portar-lo a un partit brusc per a tallar, bueno, pues ese joc de correr i tirar que té València Bàsquet, en canvi, bueno, pues este estil de joc és superdivertit. I és una qüestió o un segell que ha imprimit Pedro Martínez. A més, així no ens agrada, però Pedro Martínez ho ha deixat ben palès tota la temporada. En bàsquet, quan el marcador està molt apretat, tu tens possessió, encara resten 20, 40, un minut, lo normal és que l'equip que perd la possessió automàticament li faci una falta al contrari, per a que apenas córrega el temps, la pilota la tinga al contrari, en cistella o no, i després tu tingues la possessió per a tractar de que, bueno, a última hora pugues fer una cistella. Pedro Martínez, la directriu, les directrius que dona als seus jugadors és que no facin falta. A partir d'ahí tu sempre faries falta, sí, sempre dius, pues, fa falta. Però saben que Pedro...
1: Però fluisca el joc.
4: Efectivament. Hòstia. Encara que això jugui en contra d'ell, perquè encara que queden 40, que 20, que 30 segons... i juga en contra d'ell, no fer falta, no fa falta.
1: És que és un poc antibàsquet, també, això.
4: Efectivament.
1: I ell el que li agrada
4: és... És el que estem acostumats, ell diu, mira, no fer falta, i si ells fallen i la recuperem, la tenim per a guanyar. Què passa? Que moltes vegades li ha ocorregut això en el tercer, en el segon, no sé, en un partit contra el Barça, la va tindre, el primer, i la va errar. Per arriscar tant, si haguera comès una falta, el Barça haguera anat a tirs lliures, i després tu hagueres tingut la teua última possessió per a, bueno, haver guanyat. No li agraden aquestes coses. És curiós, jo no conec cap altre entrenador que no fa
1: això. Això defineix un estil. Un estil
4: i defineix un estil, totalment. Efectivament.
1: Comentàvem ara des en Nacho Rodilla que a més palmes el teu primer partit i a mi, a més així.
4: Sí.
1: I dius, hòstia, qualsevol altre equip en un play-off davant d'un Barça, hòstia, mira, ja està. Entres en dinàmica de moral negativa.
4: És que li va passar el mateix contra Panathinaikos, que vas perdre dos. En les semis, bueno, en els quarts, abans d'entrar a la final a 4. Vas perdre dos partits així, te'n vas a Grècia, amb tot l'ambient que té aquell
1: pavelló, no?
4: Guanyes els dos, portes així el quin partit i els guanyes. Mm-hmm. Una barbaritat el que ha fet este equip. Sí, una
3: i vull preguntar-te també per la relació d'ell i Montero, perquè
4: vaig
3: a dir una barbaritat. No, clar, sí, és com si l'haguera moldejat ahir d'alguna forma, no?
4: A mi me queda l'atenció, ho hem dit moltes vegades, perquè normalment els entrenadors, quan parlen de determinats jugadors, no volen destacar a cap jugador. Com a periodista tu sempre preguntes, bé, pues, li preguntes per l'estrella, no? I el tècnic diu, mira, no, tots fan el mateix paper, no m'agrada parlar de noms propis. En canvi, ell sempre parla fantàstic i quan té oportunitat de Jan Montero. I a l'inrevés.
1: Però també, perquè sap que Jan Montero necessitava d'alguna manera aquesta injecció extra.
4: Jo crec, Ximo, que té una relació especial.
1: Especial
4: sí,
1: en ell.
4: Sí,
1: no?
4: Sí,
1: igual l'autoestima que ha demostrat Montero en companyia de Pedro. Un jugador que tenia un potencial enorme, però que també tenia les seues carències.
4: Havia de millorar, igual de moltes vegades Pedro Martínez, i el mateix Jan Montero diu, mira, a mi m'ha ensenyat a defensar.
1: Sí.
4: Va, jo no defensava, jo tirava i tirava, i a mi no m'agradava córrer darrere, defensa, però li ha ensenyat a fer-ho.
3: I qui pot acusar més una separació? Jo entenc el jugador.
4: Saps què ocorre? Que en bàsquet és molt diferent. Estem acostumats en futbol a aquestes coses, igual quan ocorre sigui un drama o una tragèdia, però en bàsquet és normal que arribi un jugador...
1: Els canvis de plantilla són més vius.
4: Clar, són més vius. O ve un jugador, temporeros, que diguem en bàsquet, no? Juguen així 3, 4, 5 mesos, i pegar a fugir, encara que hagin fet una gran...
1: Bueno, Juan Roig, ho hem estret en el àudio del campeones, se l'agarra Jan Montero i diu, que ja sé que te vas, però així tens la porta oberta
4: per tornar.
3: Pots tornar.
1: I pot ser que sigui un jugador que torne, i ni te dic lo de Larry, lo de Sergio...
4: Lo de Larrea, vos explico.
1: Larrea, que pot ser també una cosa.
4: Si sabeu com funciona el draft de la NBA...
1: Ni idea. Bueno, sé que ells trien.
4: El draft de la NBA funciona, bueno, com en tots els esports nord-americans, en futbol americà, corre exactament el mateix. Vale, entonces, a De La Rea, en funció dels seus números, no, de les estadístiques d'esta temporada, sí, pues la NBA li dona una sèrie de punts.
1: Però l'havia triat Nova York.
4: Exacte, ho explico perquè és supercuriós,
1: no? Com és això?
4: Li dona una sèrie de punts i a partir d'ell col·loquen, vale, en una llista on estan tots els jugadors que són, bueno, pues, escollibles pel draft a l'hora de jugar, en este cas en la NBA. Vale. I estava en el número 25. A partir d'ell, el número 25 li corresponia a Los Angeles Lakers. Vale? Era De La Rea, anava a jugar en els Lakers. Què ocorre? Que és un cambalatge, no és ni del draft, és un cambalatge entre tots els clubs i tots els directors generals. Ocorre que tu, per exemple, eres el director general dels Lakers i dius, mira, a mi De La Rea me faria paper, però jo aquesta posició ja la tinc coberta. Per tant, a mi m'agrada més l'estil de joc de Gemma, però per a jo tindre a Gemma he de donar la meua elecció, el número 25, que vale. Seria de la Rea.
1: El meu turno.
4: Jo li la done a l'equip que té en el draft els drets sobre Gemma.
1: Vale.
4: Si a aquest equip li convé l'Arri, pues jo faig un cambalatge. Intercanvie vale. La meua elecció. Hi ha una pel·li que heu de veure-la, si vos agrada l'esport i aquestes coses, és de futbol americà, però la manera de comportar-se en el draft és la mateixa. Se diu Decisió Final, és de Kevin Costner. Súper recomanable. Kevin Costner és el director general dels Cleveland Browns de futbol americà i fa una jugada mestra per a quedar-se en dos jugadors que ell vol, però que als que no té elecció en el draft i té una altra elecció en el draft, i encara que tot el món li diu que l'accepte, ell considera que aquest jugador, el que ja investiga també per comportament fora de la canxa i tal, no li convé, i comença a fer una sèrie de maniobres amb altres clubs i al final obté en el draft el jugador o els jugadors que ell vol i prescindís del seu jugador. Per tant, de la Real dels Lakers és el que es l'intercanvien amb els Knicks de Nova York, i després els Knicks de Nova York l'intercanvien amb els Dallas Mavericks a canvi de un altre jugador i dues seleccions del draft de la pròxima temporada. És a dir,
1: no ho entendré, no ho entendré en la vida. Ho has explicat molt bé.
4: Però és que és superflipant, no, perquè tu, mira, jo intercanvio el jugador que tu tens en guany, però a més jo te dono les meues dues seleccions que tinc per a la pròxima temporada. I aquestes coses ocorren, però se fan en hores.
1: I la qüestió és que Sergio ara, se'n va a Dallas.
4: Se'n va a Dallas. Quan
1: i en Dallas té més oportunitats de jugar, perquè igual en New York...
4: Dallas és el que l'ha volgut al final, acceptant una sèrie d'intercanvis.
1: Tu li diries a Sergio, queda't una temporada més en València
3: o
1: vés-te'n a Dallas?
4: Jo si fora Sergio, jo li dic Sergio, queda't, ja. Però evidentment...
1: Però per 16 milions de pavos igual se'n
4: volen. No, crec que són li donen 13 milions a d'ell.
1: A 13.
4: Que fitxa. És una barbaritat. És si no ho va guanyar. És con Aguafam, que recentment va ser escollida també per València Bàsquet en la NBA femenina. És que és una barbaritat. Però que esta manera d'operar allí a mi me té absolutament bols.
3: Monten
4: una cerimònia, se retransmet per la televisió i allí és un presentador i fa, mira, pues de la Real se n'anava a los Lakers, però ara se'n va als New York Knicks i de repente apareix, mira, pues ara
1: que
4: se'n va als Dallas Mavericks. I tot això corre amb un grapa de jugadors.
1: Bueno, si se'n va Sergio i se'n va Jan Montero, per tant...
4: Se'n poden anar més. Braxton Key, Papi Badio... Se parlava de Pradillas, que clar, estan en la vitrina, estan en l'aparador la majoria de jugadors de València Bàsquet.
3: I tindran...
1: S'haurà de reconstruir l'equip.
4: Que li han d'haver. Que tens caixa per a comprar més jugadors.
1: Ah, això també és
3: important. I qui pot vindre? Perquè també estarà ja...
4: Pues mira, ara sembla que està clar que va vindre un jugador de San Pablo de Burgos, que és Corbalán, que sembla que també és un jove que, bueno, pues que té cert per vindre, no?, en el bàsquet, i se parla de TJ Shorts, que és un base nord-americà, que en principi vindria a substituir a Jan Montero, i que estava esta temporada en Panathinaikos. Per tant, este podia vendre. És un jugador que té nivell NBA i que ja té experiència en Euroliga, i que vull dir, no ve qualsevol. Però clar, és que se'n va Jan Montero. Però vull dir, van arribar jugadors que tenen nom o bé en Lliga, ACB o bé en Euroliga.
1: I que faran la mateixa funció, exacte. Perquè Pedro els dirà exactament clar, què és el que han de fer
4: clar, tant, perquè
1: per a aquest
4: clar,
1: estil de joc tan
4: perquè
1: particular.
4: Perquè València Bàsquet, el que ocorre és que quan se'n va un jugador d'un perfil, ve un altre d'aquest perfil, després tindrà serà ja Montero o no, que evidentment és molt difícil.
1: Ficarà tants triples com clar, Montero, no?
4: Claro. Però aquest perfil respon a aquest perfil,
1: claro.
4: Que és el positiu.
1: Bueno, que ja són quasi les 6:30 i a partir de les 7 en l'apertura.
4: I que són molt invasius, vos hem invadit tota la temporada.
1: Què dius?
3: Que ens agrada, la temporada que ve podeu repetir-ho.
4: Vos hem furtat un grapà d'hores.
1: I si és per celebracions,
4: no, això està clar.
1: Si és per jugar un partit, per jugar... De la lliga regular, no, pues vale, pues tira que te va. Tots els partits al final són els que sumen punts.
3: Però ara tota pedra fa paret.
4: 91 partits.
1: Això no sé si... En la NBA juguen tants.
4: Sí, o més, però 91 partits des de la Supercopa, increïble.
1: És una barbaritat.
4: Sí.
1: A les 7 apertura de Portes del Roig Arena, per tant, i ara s'ha acabat la visita a la NBA. De la lliga regular, no, pues vale, pues tira que te va. Tots els partits al final són els que sumen punts.
3: Però ara tot a pedra fa paret.
4: 91 partits.
1: Això no sé si... En la NBA juguen tants.
4: Sí, o més, però 91 partits des de la Supercopa, increïble.
1: És

0: A minuts, però evidentment va tindre un paper important València Bàsquet, clar.
1: A partir de les 20 hores és aquesta apertura de portes, el gran fi de festa, festa també per a l'afició, i molt pendents del que alguna pista podia donar Sergio de Larrea i el que puga
2: dir Montero, que ell va dir, mañana se sabrá. Bueno, ja més o menys se sap, però bueno, a veure què diu.
1: Bueno, igual diu que se queda.
2: Seria una sorpresa.
3: Sorpresa!
2: Sí, sí,
3: sí.
1: Folgado, gràcies, un plaer.
2: A vosaltres.
1: Feu de categoria. Adeu, i continueu fent-ho així, que sou talismant, també. Adeu.
2: Jo estic encantat amb vosaltres.
1: Claro, tio.

0: La vesprada da punt.
1: A punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
2: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: I el que té la vida, com comentàvem al principi de programa, a banda de l'alegria que sentim per això, l'alegria que ens ha donat el bàsquet, a nivell internacional tenim el cor encollit i colpejat i seguim amb màxima preocupació les notícies que ens arriben des de Venezuela després de patir, com ja sabeu, aquests dos terribles terratrèmols d'enorme magnitud, 7,2 i 7,5 amb poca temps de diferència, de tal forma que la gent que els ha experimentat pensaven que era el mateix. Estem pendents dels ferits, dels equips de rescat que fan allò que poden per rescatar cossos amb vida dels enderrocs. La situació és dramàtica, francament, i les xifres de persones mortes espera que, per desgràcia, continuï pujant, ja que el Servei Geològic dels Estats Units alerta que els morts podrien ser milers.
1: Ara mateix la mobilització és global, l'ajuda internacional mobilitzant-se a tota pressa, ja que, sabeu, les primeres hores són absolutament fonamentals en aquestes tragèdies, en aquests desastres, en aquest cas natural. Des d'Espanya, el ministre d'Afers Estrangers ja ha comunicat, el ministre Álvarez, que ja s'ha oferit al govern veneçolà ajuda des de l'Agència de Cooperació Internacional, i també s'ha oferit la unitat militar d'emergències, que està absolutament preparada per a eixir cap a Venezuela. I quan parlem d'ajuda, parlem de rescatar persones en catàstrofes, a la nostra terra tenim un equip especialitzat de persones extraordinàries, acompanyades d'altres companys, que són gossos entrenats i, com dic, uns professionals altament qualificats. Es tracta de la nostra ONG Intervenció, Ajuda i Emergència, dels orgulls que tenim així en el nostre territori. Té base al GMSI, equips d'esta prestigiosa i estimada ONG han treballat i rescatat vides en moltes altres catàstrofes provocades per terratrèmols. Han estat a Turquia, han estat a Nepal, s'han desplegat a Líbia, a tres països centreamericans. Saben perfectament què és el que s'ha de fer en una situació com la que està patint el poble veneçolà en estos moments. Un goig tindre'ls i poder-los saludar a Moisés Pérez, que és president i impulsor d'esta ONG. Què tal, Moisés? Bona vesprada.
2: Sí. Hola, Moisés Belloc, perdona.
1: Ai, que Moisés Pérez, ai, perdona, clar, Belloc, ai, dius, clar, i tant que Belloc, i tant que Belloc, no sé d'on és Moisés Pérez, disculpa, Moisés Belloc. Bueno, esteu preparant la possibilitat de desplaçar-vos a Venezuela a ajudar, Moisés?
2: Sí, en principi està tot preparat, tenim tot el material, la gent, tot disponible. Sí, el problema està sorgint en el tema del transport. Estan aquí moltíssimes dificultats com per poder aplegar a Venezuela i per lo tant no, els aeroports estan tancats i la situació està prou complicada.
0: Haureu de fer viatge a un altre aeroport, imagine, als voltants, a costats, serà complicat, no?
2: Estem veient inclús el tema d'anar a Colòmbia i de Colòmbia allí, però no ens estan garantint res, estan suspenent vols continuant.

0: moment, quan pareix que en tenim un no tancat el cancel·len, perquè les companyies aèries pues, tampoc tenen clar si els aeroports estan en condicions o no.
1: Clar.
2: O sigui que per la vostra part, no, Isés, el protocol d'activació el teniu en marxa, la gent mobilitzada, en el moment que tingueu un vol,
1: el teniu
2: tot preparat per anar-vos-en cap allà.
1: Perquè en este
0: cas... Sí, sí, està tot a punt, per voler dir.
1: Ja. Anava a dir jo, perquè en estos casos la presa és important. Vull dir, les primeres hores són fonamentals i
0: d'ahir la presa. De que les probabilitats per trobar supervivents van reduint-se molt conforme passa el temps i per tant nosaltres des del primer moment estem fent totes les gestions, però està sent una de les intervencions més complicades per a trobar transport per a poder aplegar dels que hem tingut en tots aquests 27 anys que portem d'experiència.
2: Ho sabeu que teniu experiència, de veritat, en diversos punts del planeta, i dius, Moisés, que este és el... diguem, la catàstrofe natural en la que esteu trobant més dificultat per a poder manejar-vos, sí, per a poder trobar un vol, no?
0: Per a poder aplegar a Haití, tots els terremotos que hem estat, tingut Pakistan i demés, doncs relativament, des dels problemes habituals, però bueno, no ha sigut una tasca excessivament complicada trobar vols per a poder aplegar, però és que este és molt, molt complicat.
2: Moisés, imagina que...
0: No sabem encara si podrem eixir o no, fins a l'última hora no anem a poder saber.
2: Bueno, imagina que esteu fent totes les gestions agudes i per trobar ixe vol, per poder apropar-vos a la zona de Caracas, les comarques on estan afectades. Hauràs vist, imagina, com tots, i en el cor en un puny, no? I en l'ànima colpida, les imatges d'aixes estructures, aixos edificis enfonsats. Per la teua experiència, Moisés, desgraciadament, la cosa té mala pinta. Com ho veus?
0: Sí, a veure, especialment per el retras en què està gent el poder desplaçar o poder aplegar equips en les ferramentes necessàries per a poder ajudar al màxim. Entonces, veiem moltes imatges en maquinària pesada treballant i tal, que això seria la tasca posterior, la tasca un poquet més a traure quan dia s'ha pogut rescatar les persones vives, però en canvi està utilitzant-se com a primera ferramenta perquè no n'hi ha d'altres mitjos. Entonces, això fa que fiquen en el risc també a possibles supervivents.
2: Ah, perquè manejar enderrocs en maquinària pesada, clar, comporta un risc
1: si
2: hi ha supervivents baix, no?
0: Claro, perquè es maneja de manera incontrolada. Quan demanes una estructura que ha caigut, hi ha que anar molt en cuidado de no desestabilitzar-la. En el moment que tu maneges sense un control molt clar, aquesta estructura pot seguir afonant-se i, per tant, el lloc que tenia de supervivència l'has limitat o l'has anul·lat. Mm. I això fa que, bueno, que sigui més difícil també.
2: Com s'hauria de fer? Quina seria, diguem, l'operativa més correcta?
0: En principi, l'operativa primer que res són els gossos, per tal de marcar si hi ha alguna persona viva ahí. Una volta els gossos són els que ens han marcat, treballar de maquinària, o sigui, el que són les ferramentes electròniques que portem, que són per marcar el punt exacte d'on està la persona, i a partir d'ahí procedir al rescat, però tot en ferramenta de mà, específica con la que nosaltres portem per a poder crear l'accés sense manejar per res tota l'estructura.
2: Clar, tenir un protocol realment molt
0: estudiat. Com una operació quirúrgica, no?
2: Clar. Ha de ser una operació amb molta precisió perquè, clar, com tu dius,
0: perquè
2: molt bé,
0: suporta,
2: no?
0: un risc molt gran per a la víctima.
2: Per a la víctima, però, i també a l'hora de acometre, no? Per part dels professionals, també el nivell de risc de que són estructures que no saps mai si pots xafar, si pots col·locar alguna ferramenta o no.
0: Claro, ahí ya ve la nostra experiència en el tema.
2: La vostra experiència feta a base de moltíssimes hores, de moltíssims dies en situacions desgraciadament com la que ara Venezuela està patint. Sí. Moisés, com és el vostre protocol, diguem, d'activació? I després, una volta arribeu allí, esquera que siga pronte, com s'organiseu, diguem, en el lloc on està la tragèdia? Com funciona l'operativa?
0: A veure, en principi, ja, quan passa qualsevol cosa, nosaltres des de Nacions Unides ens envien un missatge avisant de l'envergadura de la catàstrofe i les probabilitats d'intervenció, de que el país demana ajuda. A partir d'ahí, ens connectem a la seva pàgina i estem ahí visualitzant pues, com evolucionant, agarrant informació que ens van passant de tot el tema. I una volta el país sol·licita ajuda internacional, la nostra funció és localitzar els vols per a poder operar la zona, per a poder ajudar.
2: O sigui, el primer que rebeu, diguem, és l'avís d'ajuda internacional, diguem, no?
0: Sí.
2: Vale,
0: sí,
2: a partir d'ahir vosaltres responeu i vos poseu a disposició, diguem, m'imagino, no?
0: Clar, nosaltres informem que estem a disposició i automàticament busquem mig de poder aplegar el lloc. Una volta apleguem el lloc, la segona fase és el que estan allí dirigint la catàstrofe o la zona on som assignats, assignin una àrea de treball. I en aquesta àrea de treball nosaltres fem una selecció ràpida per tal de localitzar, de començar el treball de localització en els bossos.
2: Ja. O sigui, vos assignen, diguem, una zona concreta i allà vos poseu, diguem, a treballar in situ, també coordinats, imaginen, agència internacional, com sí, se no, coordina una volta allí, no?
0: Una volta estàs assignat allí, ja saben que estàs en aquesta zona i ja te dediques a treballar allí i ja està, i tu tens que ser autònom sobre el terreny, nosaltres portem tot el necessari per a poder ser autosuficients, portem avui a minxar ferramentes, tendes de campanya, tot per a poder estar en una zona i poder estar treballant 24 hores continuades. Sobre 24, hasta 10 dies d'autonomia tenim.
2: Sou capaços de treballar l'equip, Moisés? És que estàs dient tot en una naturalitat i el tipus sí. de treball que és, les hores, la pressió també
1: la
2: enorme que n'hi ha, un entorn caòtic.
1: Els nervis de tot el món allà al voltant.
2: 10 dies, 24 hores en torns, organitzats a més de manera autosuficient. Clar, tu dius... Sí, clar, però
1: tu t'ho veus fet,
2: entre cometes. Imaginar com és el vostre treball sobre el terreny. Caram, és realment...
1: És dur.
2: Realment increïble. Quin és l'equip que teniu previst o diguem, ho podem moldear o en funció de lo que vos demanen o què teniu pensat enviar?
0: En base a les necessitats que veiem allí, pues en principi està previst enviar 15 voluntaris i 5 gossos per a poder eixir en el moment que puguen tindre el transport necessari.
2: 15 voluntaris i 5 gossos que ja imagina que estaran avisats, mobilitzats, pendents de qualsevol...
0: Estan esperant hora d'eixida i ja està.
1: De poder eixir, sí. I també m'agradaria preguntar per la importància dels gossos, perquè entenc que això és una tasca que ninguna màquina encara ha sabut fer, no? Ningun aparell tecnològic, vull dir. L'olfacte
0: és... Pues sí, fa més de 30 anys que porten el tema dels gossos, i quan començàvem creiem que era una ferramenta extingir, és a dir, que els gossos facin aquesta tasca està molt bé, però la tecnologia evolucionarà ràpidament per a poder suplir-los, però bueno, portem 30 anys després i resulta que encara no n'hi ha cap ferramenta que pugui suplir el gos. N'hi ha ferramenta que complementa el treball del gos, però que pugui substituir-lo encara no entre res.
2: Un treball en zones de catàstrofe d'estos companys tan especials, no, Moisés, que vosaltres sempre insistiu en dir que, clar, tenim el gos, la majoria pensant, pues, un animal de casa, un animal de companyia, però vosaltres són pues uns companys més, no? Uns professionals més que componen l'expedició, no?
1: Sí, però nosaltres som companys de vida, però vosaltres, a més, de faena, sí.
0: Pues sí, portem moltíssim treball, moltíssim entrenament, i això fa, pues, bueno, que se genera també un vincul especial en ells.
2: I en el vostre treball, Moisés, sobre el terreny, que tu comentaves així, quan diuen, no, estem allí, podem estar 10 dies, 24 hores treballant en una situació tan estressant i tan complexa. Tinc entès que també oferiu assistència humanitària, a banda del tema de localitzar vides humanes i el treball, diguem, de rescat. Com organitzeu també l'assistència humanitària? Vos coordineu, diguem,
0: la segona fase, sí, depenent de la primera fase que treballem allí, els contactes que han pogut establir i les necessitats o possibilitats per a poder-les portar endavant. Entonces, a partir d'ahí treballem en la segona fase, que és la d'ajuda humanitària, i per tant depèn de lo que n'hi hagi, treballem. Hi ha hagut països que han estat inclús algun any posterior a la catàstrofe encara enviant ajuda, i n'hi ha hagut altres que és impossible poder ajudar, pues, per les problemàtiques del país o el que sigui. Entonces, depenent de lo que se visca en la primera intervenció, fa que nosaltres mos volquem en la segona fase.
1: Moisés, i amb la vostra experiència i veient les imatges que ens apleguen així del terratrèmol, de les tasques que estan duent-se a terme, allò que puga veure, quina impressió tens?
0: Bueno, que és un gran terratrèmol i el número de víctimes serà molt alt. Perquè especialment el número de morts serà molt alt, perquè no s'estan podent fer els rescats de manera urgent, que són els que primer salven vides, i per lo tant això, aquest retras en les tasques de rescat farà que augmenti el número de víctimes.
3: mortes.
1: I a més no trobes que s'allargarà? Vull dir, és, jo veig molta runa, molt edifici, en molta zona geogràfica afectada. Això va pa llarg, en dies, vull dir.
3: Sí, bueno, les tasques de lo que és la localització i rescat de víctimes vives tenen una durada, no se pot allargar més, perquè les probabilitats ja desapareixen, però el que és les tasques de retirar d'escombros, de recuperament de cossos i demés, sí que s'allargarà molt en el temps.
2: Ja. Perquè, lamentablement, quina és aquesta corba de que passen les hores o passen les dies i la possibilitat de trobar supervivents va disminuint? En quins termes estem manejant-nos, aproximadament?
3: Que n'hi ha un estudi internacional sobre supervivència en terratrèmols, i aquest estudi diu que de cada 12 hores el 50% de les víctimes que estan atrapades moren per les seues ferides a no poder ser tratades. Yeah. Per tant, estem parlant que cada 12 hores el 50% dels que queden van a la meitat. O sigui, la probabilitat, quan han passat diversos dies, és mínima la de trobar gent viva. Ja són casos molt especials. Entonces, quan estem parlant del quart dia, quin dia, ja són miracles el poder trobar algú.
2: S'ha de ser ja que trobeu el vol quan abans
3: les probabilitats ja se redueixen de tal forma que al final pues l'ajuda ja no plega ser efectiva.
2: Com ho veieu també des de la... Jo no sé si ho veieu des de la impotència, dius, bueno, que estaràs que tallareu claus, però si tinguérem un vol estaríem allí, estaríem salvant vides, estan mirant les imatges per la televisió, aquesta impotència també, no? Bueno, també imagina que l'experiència fa gestionar també una miqueta això, no?
3: Està clar que se sent d'impotència perquè nosaltres haurem volgut eixir este matí ja cap allí, però les coses no són fàcils, normalment sempre són complicades, aquestes regles són les complicades de lo normal, i aquesta impotència pues, fa que, bueno, que sí, te sent mal per veure que se podria estar fent feina, se podria estar ajudant i no és possible.
1: Tu has viscut algun terratrèmol, Moisés, en primera persona? Perquè és que jo no, gràcies a Déu, però jo pense, a mi me fa pavor pensar-lo. No sé, saps, que la terra tremole baix dels meus peus, que pugui haver una grieta, que se me caigui un edifici, a mi me... Per a mi és un malson, o sigui, no puc ni imaginar l'horrorós que ha de ser viure això. Moisés?
3: Bueno, el tema de viure-lo sí que ha viscut, o sigui, bueno, intervencions de 12 són els terratrèmols en els que ha participat, però el tema de viure en persona un moviment sísmic així important, el màxim que ha sigut una rèplica de 6 treballant i una rèplica en 6 ja és important.
1: Ja fa por, bé, que sí.
2: Mira, ara que menciones les rèpliques, també està dins de la possibilitat que després de terratrèmols està intensitat des dels serveis geològics, encara que, bueno, treballen bueno, en elements de medició i de previsió, pues, la possibilitat de les rèpliques està ahí també bueno, imagina que també aquesta qüestió de seguretat a l'hora de desplaçar equips sobre el terreny també se té en compte, imagina, no?
3: Sí, normalment sempre durant el temps que estem treballant en un terratrèmol, si nosaltres després revisem la geologia de la zona i les rèpliques que hi ha hagut, normalment estem parlant que des que anem al terratrèmol i on anem, normalment han patit unes 500-600 rèpliques del terratrèmol, unes més fortes, altres més menudes, però la terra té que reajustar-se després del terratrèmol. I, per tant, va provocant aquestes rèpliques fins que la terra se reajusta i deixa de tremolar. Però, claro, en això ja comptem i en les tasques de treball, de rescat, pues, està previst que pot sorgir aquest tema, aquests moviments.
2: Clar, tu dius unes coses i les contes com si estigués donant, què sé jo, la recepta de la fideuà. Moisés, perquè clar, és el vostre dia a dia, des d'ací viscut...
1: Ens impressiona moltíssim escoltar-te. Pues,
2: i clar, també pense una volta veniu d'un rescat d'aquestes característiques, estar, en aquest cas, parlaves que estàveu preparats per estar 10 dies, si farà falta, allí a Venezuela. Després la tornada, la vostra gent, com arribeu? Emocional i psicològicament tocats? Com feu també, diguem, aquest treball de soltar una miqueta, també emocional o psicològic, Moisés?
3: Vale, després de tants anys ja tenim un procediment en el qual pues, bueno, sabem com parlar, com treballar d'alguna manera una teràpia antes de vindre ací, per tal de que tots vinguin emocionalment en condicions per a poder afrontar la rutina diària altra vegada. Entonces, si aquest procés el que passem antes de vindre, des que acabem de treballar fins que venim a Espanya, pues si aquest procés de neteja mental per a poder vindre en condicions, per supost.
2: Clar, perquè veureu de tot, i imagina que uns companys també se doneu suport a altres, perquè hi haurà nits, hi haurà moments que realment seran moments molt durs. És a dir, també heu de fer una miqueta, prou, no? De psicòlegs i de suport els uns dels altres, no? De ser família, no? De ser colla, no?
3: Sí, la preparació anterior, que és la que fem en els nostres entrenaments i demés, després allí, per supost, i per supost de tornar, a part la part psicològica és important, de tot el grup, però bueno, l'experiència en tot això fa que no mos siga difícil fer aquest procés.
2: Pues Moisés, per a tota la gran família d'intervenció, ajuda i emergència, una abraçada realment molt gran. Estem veient ara imatges en directe, i és justet el que tu sabes contant-nos al principi de la teua intervenció, i és que està entrant molta maquinària pesada per manejar aquests enderrocs dels edificis que han caigut. I clar, una volta se manegen aquestes peces tan grans, aquests formigons tan grans, sí. Si n'hi ha vida baix, pues va ser, en fi, hi ha aquesta complicació. És que era que tinguéreu la bona notícia, que imagina que estareu pendents, no? De qualsevol notificació,
3: no? Però encara continuem treballant ahí, en gestions, en companyies, en agències, en tot, per tal de aconseguir-ho. Però bueno, volem. La nostra idea seria poder eixir demà.
2: A veure si el més tard demà podeu eixir, i tot l'equip i el protocol el teniu activat.
3: Molt bé.
2: Moisés Belloc, moltes gràcies pel teu temps. Si aneu cap allà, cuideu-vos moltíssim.
1: I
2: estarem per descomptat molt pendents del treball que feu valencians ajudant allà a Venezuela.
3: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies per acompanyar-nos. Después de darlo todo. Thank you.

0: A partir de les 7, en 10 minutets, és l'obertura de portes en el Roig Arena per a la gran festa del bàsquet. València Bàsquet, ja sabeu, ha guanyat la seua segona lliga. Ho ha fet de manera brillant davant del Barça i l'afició taronja vol celebrar-ho de manera extraordinària, perquè a més esta temporada ha sigut especialment històrica per a la institució, no només per al bàsquet masculí, també per al femení. Ha sigut una barbaritat. Che, una barbaritat. I la
1: no
0: festa,
1: per descomptat,
0: vos l'anem a contar. Clar que sí, a partir de les 8 de la vesprada. I a partir de les 7, Hora de la Cultura, també en edició...
2: Pensava...
0: Bueno, no sé si... Hola, Rei Joan, què tal?
2: Jo dic, mira, l'apertura de portes... Jo dic, xica, com està introduint l'Hora de la Cultura? L'apertura de portes de l'Hora de la Cultura. I no, clar, bueno, també, és el València Bàsquet i és molt normal. Escolta, vull dir...
0: Contar-ho, diguem, en aquesta èmfasi...
2: En aquesta èmfasi, clar, no tots els dies guanya la Lliga, no?
0: De la manera que s'ha fet, però exactament en el mateix èmfasi, sí, el mateix entusiasme, sí, i la mateixa trempera, si vols, trempera intel·lectual, en efecte.
2: Sí, no, si he escoltat el programa, ja sé pas... que estàs disfrutant.
0: Molt. Sí, perquè los... Com diuen los 60 sexis?
1: Geronto... Ah, no, tu
0: gerontodolescent. No, gerontodolescent. No, tu no arribes a gerontodolescent.
1: Bueno, pero quiero llegar a gerontodolescente.
0: Gerontodolescente.
1: Tu també eres del
0: Estupiñá. Sexis,
1: dels fans
2: d'Estupiñá. Sí, jo soc fan de Pere Estupiñá de fa molt de temps, com no. És una persona que té una capacitat divulgativa fora del comú. Fa que t'interessa tot el que toca. Ha estat molt interessant la conversa.
0: I en este cas aconsellar-nos què és el que hem de fer per arribar a ser majors de la millor manera possible.
2: Exacte, si pot ser amb qualitat, salut, amb qualitat de vida, no? No més, sinó millor.
1: No
2: més, sinó millor.
1: Sí.
2: Doncs mira, avui no parlem d'això, el programa L'Hora de la Cultura, però sí que parlem d'alguna manera de ciència. Perquè ahir va ser el dia de la dona enginyera. No sé si sabíeu. Ahir no sé en quin dia ha dit. Jo dimarts ja estava en divendres. I encara estem a dijous.
0: Bueno, doncs podríem dir, és un dia, és la setmana de la dona enginyera.
2: Ja està. Hauria de ser la setmana, el mes i l'any, no? De la dona enginyera. I hi ha una professora de la Universitat de València, Sílvia Rueda, que va escriure un article molt interessant on remarcava, avui jo preguntava en redacció, sabíeu a quina edat les xiquetes comencen a pensar que són menys intel·ligents que els seus companys xics?
1: Ho ha preguntat en la redacció, li hem dit, no teníem ni idea.
0: Ja me pareix un drama en si mateix, que les xiquetes a qualsevol edat arriben a pensar això, però a partir de...
1: És una realitat.
2: Sis anys. I no té res a veure amb la biologia, perquè la biologia no distingeix, té a veure amb l'entorn social. Té molt a veure en... M'imagine, no?, en com ens adrecem a les nostres filles, netes, nebodes, criatures, no? És a dir, què fixem en elles, no? Aleshores parlarem amb Sílvia Rueda, és un pretext preciós, el Dia de la Dona Enginyera i aquest article que va escriure, per veure què podem fer perquè això deixi de passar, no? És a dir, animem a les criatures que tenim al nostre voltant, encoratgem-les, no? És tot el contrari, carinyo, tu vas a fer el que tu vulgues i ja està, què et fa il·lusió? Ser astronauta? Doncs mira, hauràs d'estudiar a sol, allò, el de més allà. Ser futbolista? Doncs... és a dir, i posem los referents davant, perquè és que sense dones... No.
1: Però com històricament... Els referents femenins se'ls han carregat, però prou.
2: Però el pont de Brooklyn està construït gràcies a una dona enginyera.
1: Sort que això és gir.
2: Val?
1: Sí, cap gir. Sí.
2: No sé, tenim espills retrovisors en els cotxes gràcies a una dona.
1: O wifi.
2: O tantíssimes altres coses. Hi ha dones enginyeres fonamentals en la història de la humanitat, no? Però no els posem això referents a les xiquetes. Doncs mira, parlem d'això. Això és un dels temes.
1: Interessant.
0: I animar les criatures a que continuem per les carreres tècniques, se formen en la universitat...
2: No us ha passat si teniu alguna criatura... Que vol... Ai, m'agradaria fer una arquitectura, una enginyeria, i que algú li diga, ai, xica, això és molt difícil. Dius, li ho diries a un xicón?
0: Ja.
2: En la mateixa edat. A què no? diries, que valent, en tan difícil com és.
0: En lo no? de que és, i mira que clar que ho té.
2: Clar, és a dir, són expressions que no són greus, aparentment.
1: Però tenim molt arrelat, és,
2: clar,
1: és preocupant.
2: Són segles i segles de dir-te, xica, això és massa difícil per a tu. Dius, no.
0: I que ja estudis... o que hi hagi professions encara molt feminitxades.
2: Clar, i ahir
0: o específicament
2: xics,
0: més femenines.
2: Quants xics infermers
0: no?
2: coneixes? O professors d'infantil?
0: Cuidadors, sí.
2: Clar, sí. Aleshores, aquest biaix de gènere doncs haurem de treballar-lo un poc entre tots i totes, no?, per a que deixi d'existir. No?
0: Visquen les dones arquitectes i científiques i sabudes i estupendes.
2: Clar, les dones som tot.
0: I, per tant,
2: i a més tenim música en directe,
0: Ah, que guai.
1: Oh, que xulo,
2: que ens
1: sí,
2: visita que Rocío Cano, wow. Que aneu a quedar-vos bocabadats.
0: Quin és palo una... toca?
2: El seu.
0: Molt bé.
1: Música molt personal.
0: Música de sí. Rocío Cano.
2: A veure, és música d'aut... És que té una veu molt peculiar i podria ser... És pop. És tot... No sé, és que al final la gent jove, la gent emergent, cada volta costa més posar-li etiquetes.
0: També és de veres.
2: I diu molt d'ells sí. i elles.
0: Sí, perquè cada volta creuen més influències.
2: Perquè tenen menys inhibicions sí, i estiren a totes les piscines, afortunadament.
0: Doncs tens tota la raó. Molt bé. A partir de les 7 i després de les notícies, l'hora de la cultura, i ens quedem en un tal Robert Zimmerman que cantava precisament a les dones que ell volia ser com una dona. Serà bonic, això?
2: I tant. Just like...

0: molt per l'afició taronja i pel València Bàsquet. Les celebracions també així en la ràdio pública valenciana, perquè ens alegrem dels èxits de l'esport valencià, com no podia ser d'altra manera. I demà, a partir de les 4, tens algun plan millor que fer que compartir un cafè en esta bona gent?
1: Ningún
0: i un rato de ràdio?
1: Ningún plan pot ser tan interessant i atractiu com ixe. O sigui que demà a les 4 sí, criatures.
0: Que vos esperem. Adéu!

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Mare meua, què ha sigut això? Una traca o un bombardeig?
5: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
4: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos en ben lluny?
6: Estic així de passeu.
4: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
5: Estava desitjant-ho.
4: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
5: És de veres, és de veres.
4: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
7: Home, això és tradició de sempre.
4: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
8: Ah, vale.
4: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
9: Sí? Però que moderna!
4: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Concretament va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
11: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
4: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
12: Ah, ara ho entès.
4: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
5: I és correcte.
4: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
5: Cuidao!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Suor! Bíceps! Cremar calories!
14: Tira-li, enxufa-li!
4: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
15: No pateixis, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim.
4: Iep, aguantes machos, tu. Menys begudes isotòniques que així hem vingut a prendre.
15: Ah, vale.
4: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sol pelvià, lligar... I'm sexy and I know it. Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
16: A mi això no m'agrada.
17: Quasi m'ha entrat un infart.
16: Que això és una merda.
4: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
18: Very, very beautiful.
19: Good morning, good afternoon, good night.
4: La meua missió en esta llengüeta és oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
20: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
4: 3, 4... Un altre exemple són les mancuernas o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
21: Molt millor.
4: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
22: Molt bé, estupendo.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
23: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.

Encara que els carrers del barri pareixen d'un poble, el fum de la ciutat ara no em deixa veure. Els núvols i sent a buscar-te i es fica a ploure. Quan no estàs ací, quan no estàs amb mi, sé que el teu tren ja se n'ha anat. La setmana s'ha acabat, cau la nit i tu de festa te'n vas. Tinc la teua veu al cap, quan no estàs al meu costat. T'escolta per un instant, no sé si estic

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si foreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, eixe 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, també eixe 90 en xifra, en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres ni números, tot en lletra, tot en paraula. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu a la vostra disposició el nostre canal de WhatsApp. Ja sabeu, el número 619-421801, 619-421801, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quina és la principal diferència per a vosaltres entre el model guanyador de València Bàsquet i el model que té el València Club de Futbol? Aquesta és la pregunta que avui vos estem fent. Quina és per a vosaltres la principal diferència entre el model guanyador de València Bàsquet i el model que té el València Club de Futbol? Bueno, la celebració d'avui, en el segon dia consecutiu de glòria per a València Bàsquet després d'haver conquerit la segona lliga de la seva història, és una celebració que, vinculat directament amb la pregunta que vos hem fet esta nit, és una celebració que el que ve a fer és ratificar un model exitós. Ser la certificació d'un model exitós. En el dia d'avui, a més, és més de 5.000 persones en el Roig Arena gaudint dels seus i aplaudint-los i agraint-los, pues, totes les alegries que han donat enguany, que no han estat poques. I sa festa, en altra circumstància, fins i tot en altre lloc, podria haver quedat, bueno, oscurida per alguns discursos d'alguns jugadors que, amb la tranqueta del treball ben fet i anant de cara, pues, han dit el seu adeu. Però no només això, sinó perquè ara mateix tota Europa vol pescar en el València Bàsquet. Ja sabeu, Montero Olimpia, tots els rumors, Montero Olimpiacos, Craxton, Braxton Kiffen el Batxe, Darius al Milan, Pradilla al Madrid, Costello encara sense renovar, Cam Taylor encara no se sap, i Xavi López Aróstegui, Nogués i Sima, més o males que vagin fora. En altre club que no fora València Bàsquet, esta llista donaria vertigen, però vertigen total i absolut, eh? Tot i així, no deixa de donar, per al que no té una idea tan profunda del bàsquet com un servidor almenys, no deixa de donar una mica de por veure les peces que va perdre per el camí València Bàsquet. Però precisament el discurs que avui tancava la festa, que era el de Pedro Martínez, ha volgut normalitzar això. Ara després sentirem com Pedro Martínez de Cadites: tenim un gran club, van a vindre canvis, la vida és canvis, és amoldar-se als canvis, i el més important és no perdre l'essència ni la filosofia. Jo crec que aquests dos conceptes junts són les que possiblement, ahir recordo quan jo preguntava a Llaragui l'Usoluto i deia: hi ha estructura. Clar, afortunadament hi ha estructura. I això és la gran diferència. Això és el que
ha permès que València Bàsquet, no d'un dia cap a un altre, perquè aquestes coses uno no se chita, siguent un club recent ascendit de Lliga EVA i Salsa, siguent un club guanyador dos voltes de la, del títol de Lliga i finalista d'una Final Four, no. Això no, no funciona així. Les coses funcionen millorant, depenent de les errades, polint, tenint ganes d'estar en un projecte, dotant aquest projecte de ferramentes i dotant aquest projecte d'una estructura per a que a mi les ferramentes no tinguen ni el més mínim resquici a poder justificar un mal rendiment. Jo recorde sempre el que vas dir d'una persona que en el futbol d'elit ha passat per diversos projectes que han agradat molt bé, que sempre em diu el mateix. El gestor d'un projecte el que ha de donar és totes les ferramentes necessàries per a no donar-li als professionals ni el més mínim resquici d'excusa per a poder justificar-se en cas d'un mal rendiment. I jo crec que això en València Bàsquet és ara mateix la Bíblia en la que se sustenta el model que la pinta que té, i si no ja ho veureu, és que en poc molts equips van a intentar copiar d'una manera o d'una altra, o duent-se jugadors, que és la manera fàcil però no exitosa, o copiar d'un model de maduració, d'evolució i de saber cap a on anar i quin és el camí a prendre per arribar a la meta, coste el que coste. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 12 minuts, saludo ja a Salau Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Que has estat molt pendent en aquest programa especial, contant-nos, junt a la resta de companys, la festa de València Bàsquet, com dèiem, que no ha sigut una altra cosa que la consolidació d'una idea i d'un model, jo crec que ha seguit per molts.
1: Sí, ha sigut la gran festa de final de temporada, després de tot el que ha aconseguit este club, el primer equip masculí, però no oblidem també el que va fer abans el primer equip femení. Ué, bueno, pues ha tancat aquesta festa amb motiu de l'últim títol, que és la consecució de la Lliga ACB en el Roig Arena, amb, bueno, entre 5.000 i 6.000 persones. Ara parlarem d'aquesta festa perquè, bueno, a més de ser un acte on, bueno, hi ha hagut com una fusió entre afició i plantilla, fonamentalment entre afició i Pedro Martínez, pues han començat a desvelar diferents circumstàncies que ja parlen de la pròxima temporada.
0: Sí, sí, i tant, i tant. Per cert, al final, a la fi, lo del perruquí era lo que intuíem.
1: Sí, lo que ja van contar a nit en 90 minuts, evidentment, la... I serà la història, i que avui, bueno, pues ha confirmat Juan Roig.
0: 11 de la nit i 13 minuts, estem pendents dels dos partits del Mundial, de moment Equador 1, Alemanya 1, i en este cas Costa d'Ivori, que està guanyant-li 1-0.
1: A Curaçao.
0: A Curaçao, correcte, ja no me'n recordava, de Curaçao. Folgado, com cada nit, com venen les fotos?
1: Fotos venen festives. València Bàsquet celebra i Jan Montero confirma el seu adeu. L'equip taronja ha festejat esta vesprada el seu títol de Lliga i la magnífica temporada que ha dut a terme. Primer a la Basílica de la Verge i després al Flamant Roig Arena. Una jornada on s'ha confirmat una etapa de canvis en la plantilla. Amb la marxa de Jan Montero, les paraules de Jaime Pradilla, que interessa al Real Madrid, que han deixat preocupats els seus aficionats.
2: A ustedes, sobre todo, siempre lo tengo en cuenta, ¿no? De que cada vez que ustedes tienen un tiempo y vienen aquí a apoyarme, sé que tratar de dar el esfuerzo más suficiente. Compañero también, darle las gracias. Y para eso siempre va a vivir en mi corazón, y aunque los caminos se tengan que separar, pero en mi corazón siempre va a estar Valencia. Muchas gracias por todo.
3: Gracias, ya, por todo.
1: Urraques per al taronja. El València ha donat avui a conèixer que el Newcastle de la Premier League anglesa serà el rival dels blanquinegres en la 54a edició del trofeu taronja, que jugarà dissabte 8 d'agost a les 9 de la nit. La resta de pretemporada, recordem, el València s'enfrontarà al Petra de Luanda d'Angola, al Deportivo Eldense, al Club Esportiu Castelló, al Derby County anglès i també altre equip anglès com l'Stoke City. Primer gol groguet al Mundial. Nicolás Pepe ha marcat esta nit en el duel contra Curaçao, que de moment li dona la victòria i els 3 punts a la seva selecció Costa d'Ivori. És el primer gol en un Mundial per al davanter del Villarreal de 31 anys. Juan Nieto dins, Cipenga fora. El Castelló ha anunciat avui la contractació del defensa Juanjo Nieto per a les 3 pròximes temporades. El futbolista va iniciar la seva carrera en les categories inferiors de l'equip albinegre i ha militat les dues últimes temporades en el Celije de la primera divisió eslovena. D'altra banda, avui també s'ha confirmat de manera oficial que Brian Cipenga deixa el Castelló per a fitxar per l'Almeria. Claudio comença el 6 de juliol. El Deportivo Eldense ha anunciat que la pretemporada de la plantilla blaugrana arrencarà en aquesta data per a reconeixements mèdics de jugadors i el dia següent iniciaran les sessions d'entrenament. Després de certificar l'ascens al futbol professional, els jugadors tornaran al treball a principi de juliol després de 42 dies de vacances. El partit decisiu, Espanya i Uruguai juguen demà a la ciutat mexicana de Guadalajara per a dilucidar la classificació final del grup H, mentre que els de La Fuente han de guanyar per assegurar la primera plaça del grup i eludir l'encreuament de Setxens contra Argentina. Els uruguaians necessiten la victòria de manera imperiosa. Marcelo Bielsa, molt discutit en l'entorn de l'equip charrúa, diu que la necessitat millora els equips.
4: Però també una de la necessitat muchas veces mejora a los equipos. Los equipos, cuando determinados tipos de equipo, cuando saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento. Y yo tengo la esperanza y creo que sí, que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar.
0: Les 11 de la nit i 16 minuts. Vos recordem, arriba 90 minuts. 90 en xifra, en número per a XO Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, també és 90 en xifra, en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que podeu fer-ho al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Quina és per a vosaltres la principal diferència entre el model exitós de València Bàsquet i el model del València Club de Futbol? Les 11 de la nit i 17 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa xerrem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
12: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
13: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
14: Apunt felicita al València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
15: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.

0: Com el xiquet.
1: Estàs escoltant 90 minuts.
0: Com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
1: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Som...

0: Les 11 de la nit i 21 minuts, el temple de València Bàsquet, que és el Roig Arena, avui s'ha engalanat per a fer la seqüència lògica d'esdeveniments quan un guanya un títol sense celebracions és menys títol. Però València Bàsquet precisament té una casa, té un temple on poder fer aquestes celebracions i que encara lluïsquen més, que és el que ha passat en el dia d'avui. La cosa començava molt pront, a mi ja visita a la Basílica i durant tota la vesprada ha estat seguint-los el nostre company Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
1: Manolo, com estàs? Bona nit.
0: Fantàsticament bé. Bueno, pues ha sigut un dia de tirar-li moltes hores darrere a València Bàsquet, però ha valgut la pena.
1: Un dia, a més, de bon gust, perquè començava la matinada, quan han aterrat però les dues a l'aeroport de Manises, moltíssima gent esperant-los. Després la frena de flors i el tribut a la Mare de Déu, a la Basílica de la Verge dels Desemparats. I després, com te deia, i com deies tu abans, l'acte en el Roig Arena, que per això el València Bàsquet té una casa, i quina casa té. Més de 6-7.000 persones n'hi haurien, tant en la part de la pista, que ja no és pista, perquè cada volta que acaba un partit la desmunten i la deixen perfecta per a qualsevol esdeveniment, sobretot els concerts que n'hi ha, i la gent en la grada, jo diria que el 90% en camisetes taronxa, i la veritat és que tant els parlaments com la manera de conduir l'acte ha estat sense estridències, en bon gust i celebrant el que s'unite com és la segona lliga del València Bàsquet. I a més, a mi el que més m'ha agradat particularment ha sigut el moment, clar, curiós i divertit de la vesprada, quan Juan Roig, el propietari del club, s'ha llevat qualsevol tipus d'ego, d'ànsia de protagonisme, i en lloc de tancar l'acte en plan diva, la veritat és que ho ha fet molt bé, perquè ha acompanyat a l'escenari a l'aficionat al que li varen llevar la perruca ahir, igual que va fer Juan Roig en la Copa del Rei de Valladolid de l'any 98, va fer el mateix, tisores a la mà, i avui l'home ha pujat en gorra, i la veritat és que ha sigut l'acte o el moment més emotiu de l'acte, però sobretot per la senzillea i per lo divertit que ha estat. Juan Roig, diguem que per a llevar castoreños, ell és el número 1.
2: El 98, i jo una promesa, que si ganábamos la Copa del Rey, que me quitaría la peluca. Y llegó el momento, tenía un sobrino que es Juan Larraz, Roig, que me decía, tío, tienes que llevártela, tienes que quitártela. Y ya acabo de decir lo que he dicho y tal, al que me ducharon y al final cogí la peluca, yo llevaba una peluca, me la quité y ya está. Y Enrique era el pequeño, acá estoy mal, pues Enrique le pasa lo mismo. Que él ha llevado toda la peluca, yo le decía, como yo, claro, llevaba peluca, me podía meter con él. Y él me dijo que si ganábamos la liga, ¿no, Enrique? Te la ibas a quitar.
3: Me la iba a quitar, te traje el pack para el último partido, convencido de que le íbamos a ganar.
0: I això és el que va passar, que van guanyar i se tingué que llevar la perruca, però, ojo, no te la lleva qualsevol, te la lleva Juan Roig, que jo crec que aixina se du millor. En efecte, com ha dit Carlos, l'enhorabona Alberto Chile, que és qui ha conduït l'acte lluny d'estridències i amb molt de tacte, i no sé, Carlos, si vols avançar o si vols recordar alguna cosa més de tota la jornada que has viscut.
1: Pues sobretot con... Ja Montero, igual que és el aragonès que Pradilla, tant tota la gent en ell, han deixat clar que en esta vida un Manolo, quan vol, i parle i fas la comparació en el futbol, quan vol eixir com un senyor, com ho dic, bé, perquè n'hi ha voltes que sí que s'acaben i n'hi ha que separar els camins, se fa sense mentides, donant la cara d'una manera natural i deixant les portes obertes i deixant molta més gratitud que rencor.
0: Ara precisament anem a parlar d'això. Carlos, gràcies.
1: Bona nit.
0: Abraçada ben forta de Carlos a Luis. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal, Manolo? Bona nit.
0: Bueno, pues... ahir me dies tu, hi ha estructura. I tot i que hi ha estructura, la veritat és que poden una miqueta de vertigen el presenciar totes les peces que se li poden caure a València Bàsquet aquest estiu, però de moment ja hem conegut dos adeus, uno que ja era conegut i en el dia d'avui l'altre que pràcticament s'ha plasmat.
4: Sí, sí, si peguem un ull al que és el planter de València Bàsquet, veurem com, amb tota probabilitat, Darius Thompson serà tallat. El València Bàsquet ho té signat en el seu contracte, que ho va fer de forma unilateral, tot i que Thompson, en arribar a València, signà un contracte de 3 anys. València Bàsquet ho va fer la temporada passada amb Chris Jones, i el normal, després de veure que no ha comptat per a res en este final de temporada per al tècnic, Darius Thompson deixarà l'equip. Sergio de la Rea també se'n va, jugarà en Dallas. Li garanteixen 16 milions d'euros en les 4 pròximes temporades en el club texà, així que és una oferta irrebutjable. A més, deixarà diners en caixa. I el so que anem a sentir és el de Jan Montero, que confirma que l'any que ve se'n va, jugarà en Olympiacos.
5: A ustedes, sobre todo, siempre lo tengo en cuenta, ¿no? De que cada vez que ustedes tienen un tiempo y vienen aquí a apoyarnos, hay que tratar de dar el esfuerzo máximo siempre. Compañero también, darle las gracias. Y para eso siempre va a vivir mi corazón, y aunque los caminos se tengan que separar, pero en mi corazón siempre va a estar Valencia. Muchas gracias por todo.
6: Gracias, ya por todo.
0: Por les paraules de Jan Montero, Luis, este era l'adeu que més o menys ja esperàvem.
4: Sí, passarà a ser un dels jugadors millor pagats en Europa. Jo crec que estarà entre els 5 jugadors millor pagats d'Europa. Uh-huh. I després Jaime Pradilla. Just en el dia en el que Chus Mateo el tornava a convocar per a jugar amb Espanya la fase de classificació per al Mundial de Qatar de l'any 27, Jaime Pradilla jo crec que ens sorprenia a tots, no? Amb aquestes paraules en la vesprada d'avui en el Rosarena.
7: Bueno, luego a mis compañeros, gracias por este año, ha sido increíble. A cualquiera de vosotros me lo llevaría de vacaciones, pero estas vacaciones no, otras. Vamos a separarnos un poco ahora. Gracias por todo, os llevaré en el corazón. Habéis estado en las buenas, en las malas, desde los 6 años que llevo aquí. Desde el primer día habéis conocido como más. Muchas gracias y a bomba Valencia.
0: Uf. És que ha sonat a lo que és un acomiadament de la gent, Luis.
4: Sona molt encomiat i sembla que qui està darrere és el Real Madrid per a incorporar-lo al seu planter l'any que ve. Hi ha dos jugadors que terminen contracte, que són Costello i Kiki, també se'n va. Uh-huh. Se'n va a jugar en Fenerbahçe la pròxima temporada. I en Matt Costello l'equip fa ja alguna setmana que està negociant per a que pugui continuar en l'equip. Cameron Taylor té també bones ofertes damunt de la taula, però qui se vulguen dur tindrà que posar una pasta per damunt de la taula. No hi ha problemes amb Cárdenas, Somari Moore, Josep Puerto, Nil Saco, Isaac Novest, Xavi López Aróstegui i, per suposat, Badio, que va renovar fins l'any 29. Tots estos es queden. El dubte jo el tinc en Yacuba Sima, perquè el pivot català no ha comptat molt per a Pedro Martínez. Així que, si se'n van Thompson, De la Rea, Montero, Pradilla i Ki, pues tindran que vindre 5 més. I, com parla de Madrid Manolo, el València Bàsquet té estructura de sobra com per a suplir amb garanties estos 5 jugadors.
0: Tot això t'escoltava la llista dels que se'n van i quasi m'he marejat i tot. Però, a més, no és una qüestió... És una qüestió, com dèiem, no ja de la, és que l'estructura forma part de la idiosincrasia de València Bàsquet. No s'entendria este València Bàsquet sense l'estructura. És una conseqüència lògica del desenvolupament d'un projecte. I ara després, Luis, escoltarem precisament a l'entrenador que ha volgut tancar l'acte dient això, que van haver canvis, però que és que és llei de vida i que la vida és adaptar-se als canvis. És que fins i tot des del moment, és cert que un no se pot manejar de veure el que va eixir fora, però quan tu no escolta l'entrenador en lloc de posar-se nerviós, normalitzar el que van a perdre peces per el camí i van a vindre noves, jo crec que això te dona una tranquil·litat a l'hora d'afrontar el futur.
4: I que l'equip no és tot rebots, vull dir, aplega... Clar. Olympiacos per Montero, li fa una oferta, vamos, de cabres a terra de cul, i l'equip, pues te'n vas, pues te'n vas. Vull dir, gràcies per tot este treball, i quan tornes a jugar així al Roig Arena, un partit d'Euroliga, pues te'n duràs una gran ovació d'este pavelló. A partir d'ahí, a que ixos diners que la marxa d'estos jugadors deixen en el club siguen ben invertits en els pròxims. Vull dir, la diferència, la gran diferència, Manolo, és que els diners que deixen les vendes de jugadors es gasten en comprar jugadors.
0: La reinversió famosa.
4: És la gran diferència.
0: La gran diferència. Algo més que afegir, Luis?
4: No res, que jo crec que per a sempre tindrem que recordar que València Bàsquet és campió de Lliga. Repassem quina és la nòmina de campions de Lliga en esta temporada per a l'esport de la Comunitat Valenciana en màxima categoria, i tenim a València Bàsquet i a València Bàsquet, al masculí i al femení.
0: Que no és poca cosa. Luis, gràcies.
4: Adéu, bona nit.
0: I d'ahí a l'altre home que està també seguint tot el dia València Bàsquet, que és el company Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal?
6: Què tal, companys, com esteu? Bona nit.
0: Bueno, pues com dèiem, quan uno veu tot el que pot perdre València Bàsquet, se pot arribar a marejar, però quan precisament la persona que ha d'entrenar la plantilla, la que ha de treure el rendiment i que és la que ha tancat l'acte, ha volgut parlar tan, jo que diria que d'una manera tan directa sobre que, senyors, van a vindre canvis i tenim que acceptar-ho. És una manera de desdramatitzar el que va ser una pèrdua important de jugadors, tampoc s'enganyem.
6: Sí, és de veres que València Bàsquet té que afrontar un canvi de cicle, no? Un cicle d'una plantilla guanyadora. És de veres que en el bàsquet els cicles de plantilles guanyadores normalment duren molt menys que en altres esports, com és el cas del futbol, perquè en el bàsquet és més normal veure contractes curts, és més normal veure canvis de jugadors, i per tant jo crec que l'estructura o el món del bàsquet està acostumat, i València Bàsquet tenia pràcticament clar que, bueno, pues que cal canviar, no? I que cal refer la plantilla de cara a la pròxima temporada. S'esperen molts canvis, s'esperen canvis en pràcticament totes les posicions, a parlar Luis de les eixides, però avui, parlant de canvis, Pedro Martínez, bueno, dia que n'hi haurien canvis, però també destacava una de les coses importants, que és la filosofia. Si vos sembla, escoltem a Pedro Martínez.
8: Somos un gran club, somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible, muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, unos jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: Es que yo creo que quan tu no té que afrontar un èxode massiu com el que va patir València Bàsquet, és la millor manera d'afrontar-lo, i sobretot se transmet de cara a l'aficionat, Salva, una tranquil·litat de que l'entrenador sap que està en bones mans la successió que se tinga que fer o els canvis que tinga que fer la plantilla.
6: Mira, jo, més enllà dels noms propis i del talent, que és evident, perquè parlem de Jan Montero, parlem de Braxton Key, parlem de Branco Badio, parlem de Sergio de la Rea, noms que tal volta, bueno, pues, no van a estar la temporada que veu, que alguns, pues, és probable que no estiguen. Però per a mi el que ha potenciat a tots aquests noms és Pedro Martínez. I la continuïtat de Pedro Martínez per a mi és la notícia. Que este entrenador que agafa a Branco Badio i l'ha fet un bon defensor, perquè, clar, Branco Badio destaca per tota la tasca ofensiva a nivell d'organització, però també a nivell defensiu. Això és mèrit de Pedro Martínez. Que Jan Montero defenga és mèrit de Pedro Martínez. Que Ney Rivers portara 4 anys en València Bàsquet passant desapercebut i este any siga dels millors 4-5 de la Lliga, és mèrit de Pedro Martínez. I així una llarga llista en noms com Sergio de la Rea, que va començar pràcticament sense minuts i que la gestió de minuts, d'importància i de rol, per a mi ha estat clau Pedro Martínez. S'haurà enganyat en altres coses, de segur, però jo crec que de lo més important, si no lo més important, és que este coach continue la pròxima temporada en València Bàsquet, perquè serà fonamental per a fitxar jugadors i per a continuar millorant un projecte com és el de València Bàsquet.
0: Parla més de Sergio de la Rea, pròxim jugador de Dallas Mavericks, que avui ha volgut, sobretot, de cara a la gent més jove, recordar que si uno curra a tope, els somnis es poden donar, no?
6: Sí, correcte. Bueno, és, si voleu, l'escoltem, no? Uh-huh. Treballar dur, no? És un poc el lema, no?, de la cultura de l'esforzo de València Bàsquet, i n'hi ha molts jugadors que al cap i a la fi pues, somnien, no?, en ser un Sergio de la Rea, un Jaime Pradilla, un, bueno, jugadors que arriben i que en el pas dels anys acaben assentant-se, Josep Puerto, el capità, que acaben assentant-se en el primer equip. Si vos sembla, l'escoltem.
9: Bueno, lo primero que diría sería disfrutar ya no solo en el básquet, es normal que es complicado llegar aquí, pero sobre todo disfrutar de todo lo que hacéis en vuestro día a día, en vuestra vida en general. Yo, la palabra sería disfrutar y después que trabajéis en vuestros sueños, que al final muchos se cumplen.
10: Muchas gracias, Larry.
0: Pues Larry, Sergio de la Rea, que... el veurem en la NBA la temporada vinent. Alguna cosa més que apuntar al voltant de la festivitat d'avui de València Bàsquet i del que espera en el projecte que s'ha de reconstruir a partir ja d'avui mateix?
6: No, bueno, de la festa d'avui no, però sí que mencionar un parell de situacions, uh-huh. I és que hem parlat de l'eixida de jugadors, però també hi ha eixida en el staff.
0: Ajá.
6: Y es que Adrián Kovacs, un dels assistents de Pedro Martínez, de 33 anys, molt jove, tenia ofertes de la NBA, però finalment ficarà rumba al Chapó, que és una de les lligues que està, bueno, pues emergent en força en el món. I, bueno, pues Adrián Kovacs va deixar València Bàsquet per a anar-se'n cap al Chapó. I, bueno, pues sembla que, segons contaven els companys de Cope València, Salva Camps, que ja va ser assistent de Pedro Martínez en Manresa, seria el relleu de Adrián Kovacs en València Bàsquet de cara a les pròximes temporades.
0: Pues estarem pendent d'aixes situacions que has nominat. Salva, gràcies.
6: Un abraç.
0: 11:30. Ui, com que n'hi ha novetats en el parc del Mundial, mira, anem a fer un bloc del Mundial. Tira.
11: Telema.

0: 11:39, perquè estem així pendents dels dos partits del Mundial. Demà, recordar que donarem el d'Espanya, però de moment estem pendents dels dos d'avui, que són el Curaçao-Costa d'Ivori i l'Equador-Alemanya, on acaba d'haver gol, Salva.
1: Sí, acaba de marcar Ecuador per a pegar-li la volta al marcador. Guanya 2-1 la selecció de Becachese, el ex-tècnic de l'Elx, mentre que també hem vist com abans i l'altre partit que està disputant-se en el mateix horari feia el segon Nicolás Pepe per a Costa d'Ivori i porta dos gols el davanter del Villarreal. I a hores d'ara, bueno, pues, en aquest partit Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, i en l'altre Alemanya perd davant Ecuador.
0: Curiós, Alemanya havia donat sensació de solidesa, però de Schlotterbeck a Rüdiger va massa a distància. I de fet ara ha posat per davant dels dos centres la pilota del 2-1 d'Equador, que sincerament estava mereixent fer el segon.
1: Que és molt probable que passi com a millor tercera. Aleshores, ara estos marcadors no canvien res. Mm-hmm. Primer és Alemanya, per millor diferència de gols, porta 6 punts, el mateix que Costa d'Ivori. Mm-hmm. Tercera amb 4 punts és Equador, de moment, perquè els dos partits travessen per el minut 79.
0: Bueno, això és ara. Esta matinada a la una, Salva, es decidís el grup F.
1: Sí, a la una es decidís el grup F amb els enfrontaments entre el Japó i Suècia i Tunísia contra Països Baixos. I a les quatre, el grup D amb els enfrontaments entre Turquia, Estats Units i Paraguai i Austràlia.
0: I per a demà, a les 9 comença la festa.
1: A les 9, grup I, amb el Noruega-França, jo crec que és el gran partit de la jornada. Després el Senegal-Iraq i de matinada a les 2 es decideix el grup d'Espanya amb l'Espanya-Uruguai i amb Cabo Verde contra l'Aràbia Saudita.
0: Espanya juga ja segur contra l'Uruguai, on està qüestionadíssim, Salva, el logo Bielsa.
1: Ambient molt rebolicat en el vestidor de l'Uruguai al voltant de Bielsa. Escoltem les paraules del seleccionador en la prèvia. Diu que pensa que la necessitat de vèncer davant d'Espanya va fer millorar a una selecció fins ara molt decebedora.
2: Però també una de la necessitat muchas veces mejora a los equipos. Los equipos cuando determinados tipos de equipo cuando saben que es a todo o nada elevan su rendimiento y yo tengo la esperanza por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y por los antecedentes de este equipo en particular porque el fútbol uruguayo es históricamente de un modo y este equipo es un momento de la historia del fútbol uruguayo pero que representa mucho de los aspectos del fútbol uruguayo. Y creo que sí, que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar.
1: La urgencia va a mejorar el Uruguay, dijo Marcelo Bielsa, que habla de esta manera de la selección española, su rival de más.
2: La valoración de España no puede hacerse solamente en función de los dos últimos partidos. El partido con Cabo Verde debió ganarlo, y el partido con Arabia lo ganó muy rápidamente, sino por lo que es como equipo y por la cantidad de logros que ha obtenido últimamente y por la calidad de sus jugadores. Yo creo que no agrego nada si elogio lo que España representa en el fútbol actual. Pero, insisto, una oposición tan calificada me parece que o tengo la ilusión, la convicción, la esperanza y la sensación de que nos va a mejorar.
0: Pues ya veremos si milloren o no milloren. Amb la victoria, per exemple, ara d'Equador sobre Alemanya, pel que deia Salva dels tercers, és que no li va a valdre altra cosa a Uruguai demà que no siga a guanyar, eh? Uruguai demà té que guanyar sí o sí. I guanyant envia a Espanya a la part més complicada del quadre i dels horaris, perquè si Espanya queda primera fins a la final, Salva, tots els partits seran a les 9 de la nit, horari molt bé, però com cas que Espanya, tots els partits van a ser a les 3 i a les 7 de la matinada, eh?
1: Sí, jo crec que és un al·licient més com per a que demà la selecció espanyola guanyi l'Uruguai I classifique com a primera de grup. Sí, sí, horaris còmodes si és, si supera Uruguai, si és primera de grup, i horaris, diríem, de partit de golfo o de partit de matinada si queda segon i casca contra la selecció de Bielsa, eh? Bueno. Però Juan Alpuente, que està fent força perquè Espanya, eh, siga primera de grup.
0: Ai, per què serà? 11:44.
1: Jo també, eh?
0: Tu també, normal. Sí, sí, sí. Te va molt tenir l'envite. Tanquem la primera part del programa, la informativa, després de la pausa en entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina,
3: Colòmbia, US, England, Germany, France, South Africa, Espanya, Mèxic. L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, en la ràdio de Punt.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: A Punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga ACB. Seguiu fent història. Enhorabona, campions.
11: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, Punt a Punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a A Punt Ràdio.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Abans vos recordem les vies de respondre a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Ja sabeu, per ells o Twitter, arroba 90 minuts, 90 en xifra o en número. També 90, el 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I també és 90 minuts ràdio el perfil d'Instagram, però sense xifres i números. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, i que és: quina la diferència, o quina és la principal diferència per a tu entre el projecte guanyador de València Bàsquet i el projecte del València Club de Futbol, que és tot el contrari. 11 i 48, saludem ja als nostres contertulis. Javi Lázaro, Radio Marca València, què tal?
1: Bona nit, Manolo.
0: També imagina que en la voràgine de tot el que ha sigut el dia de la Bèstia 2.
1: Sí. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que ha pasado.
0: Es una barbaridad.
1: Esa es mi teoría, porque...
0: Quan escoltes a molts companys de altres ciutats parlar de bàsquet, que són especialistes de bàsquet, i que diuen... crec que la gent no és conscient encara de la temporada que ha fet València Bàsquet.
1: A ver, yo creo que el negro sobre el blanco lo tenemos todos claro. O sea, yo creo que tenemos claro la importancia de que Valencia gane la segunda liga, ta, ta, ta, ta. Pero creo que el presente no nos deja de verdad todavía coger esa perspectiva necesaria para decir, ¿qué año, tú? ¿Qué año? Porque no sé si hablaron mucho o poco de esto, pero lo que sí que tengo claro es que nos hemos metido en un tío vivo desde febrero, porque yo creo que todo esto empieza en la Copa, y luego con pequeños tramos, con además el femenino, trayéndonos una copa, trayendo la liga, con el show de la eliminatoria de Panathinaikos, que llevamos 4 meses donde el baloncesto en esta ciudad ha decidido ser protagonista y coger su espacio. Porque es que ha traído a Valencia 4 títulos, aunque en estos meses han sido 3, pero aparte de eso, una fase final que yo creo que era la apertura de puertas del macroevento que todos necesitamos para que ya se presentara en Sociedad Deportiva el Rocha Arena. Que
0: pasa
1: eso,
0: y verás el pisito.
1: Claro, y eso fue un poco como el inicio de
0: cara a
1: todo.
0: España.
1: Y de ahí hasta ahora, y esto nos ha llevado casi hasta julio. Yo creo que son meses increíbles para lo que es la institución, y luego para con la parte de los chicos, es que ahora lo organizamos, pero vamos, lo de Pedro Martínez, es que no tiene nombre.
0: Ahora entrem ahí. Pau Pardo, Superdeporte, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, bona nit.
0: I és que hem normalitzat ja que qualsevol cosa pràcticament que no sigui entrar en una final ja és un fracàs. Això vol dir que l'exigència és màxima, i que el projecte de València Bàsquet ja passa el que passe, perquè arribarà en temporada a ser on estarà millor o pitjor, però ja és, amb tots els mereixements i tots els arguments, elit del bàsquet espanyol i europeu.
2: Sí, jo crec que l'orgull que ha generat per a la ciutat, per als aficionats al deport de València, ha sigut enorme. Jo t'he de confessar que la sensació que tinc avui és la més pareguda a una depressió postvacacional que he tingut en molt de temps.
1: Un poc,
2: que
1: sí.
2: Ahir, mentre s'acabava el partit, mira que normalment quan el teu equip està prop de guanyar un títol vols que acabi el partit per començar a celebrar, i jo feia força per a que no passara el temps. O sea, no volia despedir-me de lo que ha sigut possiblement l'equip deportiu en el que més he disfrutat, a lo millor en ma vida. A lo millor el València campió, jo que era més xicotet, no el recordo en ixa consciència, el vaig disfrutar, òbviament, però en ulls de xiquet. Però crec que el València Bàsquet de Pedro Martínez esta temporada ha fet disfrutar molt al públic valencià, a tota l'afició taronxa, i com dic, no volia que s'acabara per molts motius. Crec que és un equip que ha fet disfrutar, crec que tots tenim clars que hi havia jugadors que estaven despedint-se de València Bàsquet, com és el cas de Montero, que imagino que parlarem després, però com dic... crec que és un projecte molt sòlid, crec que és l'equip, a banda de més competitiu, també més divertit, i que més ha pogut enganxar a la seva gent que hem vist mai. I la veritat és que, com dic, estic content per el part de la temporada de València Bàsquet, però tinc aquesta sensació de que me va faltar algo en les pròximes setmanes.
0: Ens va faltar, ens va faltar, perquè a més se m'ho va adjuntar el que comença ja no haver partit tots els dies del Mundial, amb lo de València Bàsquet anem a tindre una insuficiència fotuda de plenar. jo, ara estàvem parlant del que ha sigut la temporada, jo ahir, i torno avui a incidir en, per a mi, el moment de la temporada, per la seua, com diria, més perillositat, però no és la paraula exacta, però per com va ocórrer, és després de la Final Four. Se posa tanta il·lusió en la Final Four, molava tant la Final Four, quedar segon, haver-li guanyat a tot el món en la fase regular, i aquesta eliminatòria que va ser Avengers Endgame, vull dir, a 5 partits, sí, sí. On semblava que ja t'anaves 0-2 allí a Grècia i li guanyes allí 2 partits, i en el cinquè així, no és que li guanyes, és que li passes per damunt. Te pegues la tosola, perquè te pegues la tosola, sobretot a nivell d'il·lusió, i dius, i ara el que resta, com resoldrà aquest equip el que resta? Coño, com ho resoldrà? Pues deixant el llistó el més alt possible, campió de Lliga.
1: Yo te diria que discrepo un poco, Manolo, porque yo creo que de verdad cuando Valencia pierde en la Final Four, creo que es una derrota asumida. Y me explico, creo que todo lo que fue llegar a la Final Four por todo el proceso de llegada, yo creo que Valencia ya había demostrado en Europa lo que tenía o lo que era capaz de hacer. Yo creo que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Y luego, sobre todo, porque casi en un partido donde yo creo que, de los partidos importantes de verdad de la temporada, es donde yo creo que peor, más lejos del rival te has visto. Es un poco la sensación, porque es verdad que, por ejemplo, en Copa caes contra el Madrid, pero las sensaciones de que el despiste final te ha hecho que el partido se te vaya. Y yo, ahí es donde iba a ir. Yo creo que el golpe gordo de la temporada, que podía haber hecho dudar el proyecto, para mí tiene un momento muy claro, que es la derrota ante el Madrid en el Arena, en esa sensación que teníamos todos de que todo estaba escrito para que este equipazo ganara ya su título ahí en su casa, nuevo, no recuerdo los datos, pero con el partido medio encarrilado a segundos del final, con la famosa pérdida de Vadio y todo aquello. Para mí hay un momento de ese postpartido, que es que aún no prácticamente nos ha dado tiempo a asumir lo que ha pasado, y ya sale Juan Roig, no sé si os acordáis, a decir que todo el mundo esté tranquilo, que vamos a por la Liga. Hoy es normal estar triste, hoy tenemos que aprender de lo que ha pasado. Hace un pequeño amago con una cuestión arbitral, tal, tal, tal, y dice, pero que nadie se preocupe, que vamos a por la Liga. Eso cuando te acaban de dar la primera galleta en la cara, cuando todavía no estás ni situado, llega el de arriba del todo y dice, tranquilo, que yo aquí confío en el proyecto y el proyecto va a ir adelante. Pues Juan Roig, no sé si os acordáis, a decir, que todo el mundo esté tranquilo, que vamos a por la Liga. Hoy es normal estar triste, hoy tenemos que aprender de lo que ha pasado. Hace un pequeño amago con una cuestión arbitral, tal, tal, tal, y dice, pero que nadie se preocupe, que vamos a por la Liga. Eso cuando te acaban de dar la primera galleta en la cara, cuando todavía no estás ni situado.

0: Javi Lázaro, és una miqueta el que hem dit quan hem escoltat a Pedro Martínez, quan el tipus al que se li van adormir mitja plantilla, al que li van exigir resultats, davant de tots li diu a la gent, tenim un gran club, van haver canvis, i hi ha que ser conscients de que venen canvis, que la vida és adaptar-se als canvis i que hem de continuar sent nosaltres amb la mateixa filosofia. Vull dir, quan el tipus que se li va a dormir mitja plantilla està tan segur, és perquè sap quina estructura n'hi ha en València Bàsquet. Ahir Luis Rutes deia, n'hi ha estructura. Com quan diem, és que sembla molt, ja va dir, n'hi ha estructura. I sí, n'hi ha estructura, però és una estructura conseqüència de, durant anys, haver-se enganyat en coses, haver pres nota, haver rectificat, saber el que fa falta i aplicar-ho. I aquesta estructura no és un mitjà per aconseguir un fi, és una conseqüència de l'evolució del club.
1: Totalmente. Yo es que al final, dentro del análisis de temporada, que pueden ser muchos, y evidentemente el entrenador, a dirección deportiva, hay que ponerle otro 11. Que al final, en la rotación, o sea, ¿cuál ha sido la clave? Mira, yo cuando estaba un poco llegando, que os estaba escuchando, ¿sí? Cuando estaba escuchando el sonido de Pedro Martínez, me acordaba, igual es un poco egocéntrico, pero me acordaba de la tertulia de hace una semana aquí, que fue después de perder el primer partido contra el Barcelona, y estábamos aquí un poco. Yo creo que el discurso un poco general que se planteaba después de ese partido era el de, bueno, hoy se ha perdido, pero es que si Valencia sigue por esta línea, va a ganar esta final. Hoy no podemos dudar, porque si Valencia no le tiembla las piernas y sale a lo que él es, Valencia va a ganar esta final. Y al final es lo que ha pasado. Pues es un poco eso. Si mantienes la filosofía, si crees en ella, pues oye, hay cosas que no vas a poder evitar. Que vengan y te lleven a Montero, pues eso ya lo tienes que saber. Y tienes que tomarlo con naturalidad, por cierto, que me parece como lo ha vendido el club, sí. Me parece fantástico. O sea, ayer con Juan Rocha, ahí un poco improvisado en mitad en la tele, ahí sí, a nivel nacional, ahí un poco, buen chico, vamos a quererle siempre, no sé qué. Pues eso es un poco de dar naturalidad a las cosas. Ahora, lo que toca ahora es reponer.
0: Sí,
1: pero va a ser muy difícil.
0: Pero saben que Valencia más que Xufa. València el diners que va a replegar, que no són pocs, de la venda de jugadors, sí que sabem, Pau, què és el que fan els clubs amb una estructura sòlida, reinvertir.
2: Sí, a més, és que quan tu tens tanta confiança en el que fas, no te dona por ficar objectius ambiciosos. Per això Juan Roig, quan es va perdre ixa Copa del Rei, va posar el foc en la Lliga, i quan va caure en ixa Final Four de l'Eurolliga tan històrica, va anar al vestidor i va tornar a ficar un objectiu ambiciós als seus jugadors, i va estar molt lluny de l'autocomplacència, de bueno, hem arribat hasta ací, esta temporada passa el que passa, serà un èxit. Crec que no va caure en aquests llocs comuns on la gent pot estar més còmoda o pot apessebrar-se, diguem, sinó que va baixar i va dir que l'objectiu havia de ser guanyar la Lliga, perquè, com dic, quan tu tens una estructura, has desenvolupat un projecte, has construït una plantilla en uns valors, en una ambició, en una forma de jugar tan característica, crec que la confiança en tot això que has construït fa que no tingues por a l'hora de ser exigent, de ficar objectius i també de arreplegar els teus jugadors. Crec que és la forma en la que s'ha de comunicar un club, un màxim accionista, en els seus professionals, en els seus jugadors, i València Bàsquet és un gran exemple. I per lo que dia de la final, aquella tertúlia que tinguérem, al final és que el Barça va tindre que fer el seu millor partit dels últims 9 anys per a guanyar-te d'un punt, per lo qual sabíem que si València Bàsquet era fidel a la seva forma de jugar, no hi havia ningú dubte de que guanyaria. De fet, jo crec que si el dia de la Final Four, a lo millor massa condicionada per ixa baixa del Real Madrid, que li canvia la forma de jugar i que a lo millor va marejar un poc a València Bàsquet, si València Bàsquet haguera sigut aquell dia tan capaç de ser fidel als seus principis com ha sigut tota la final, jo crec que també haguera eliminat al Real Madrid. Però bueno, crec que va dependre d'aixa circumstància. Contra el Barça, quan vingué la seva pròpia identitat, crec que va doblar l'aposta sobre la seva pròpia identitat, i el resultat ha sigut que després d'eixa derrota per un punt ha passat per damunt del Barça.
0: Per cert, acaba de mostrar una imatge de la tele que era la de BKSS, l'exentrenador de l'Elx, que ha pujat a la graderia a abraçar-se amb la dona i la filla. No sé qui dels tres tenia la melena més llarga i més rúbia. Quin gasto de xampú, acondicionador i mascareta té que haver en eixa casa, eh? Té que ser una cosa.
2: No, ara diuen que la clau és no gastar-ne. Però jo per si acas seguís gastant-ne.
1: Això és veritat.
0: Jo l'altre dia vaig veure un futbolista en actiu en el programa de Marc Giró, concretament Bellerín,
1: ¿sí?
0: Que deia que ell no se renta el moño.

0: Folgado, bona nit.
1: Si li tinc por a Uruguai, no, jo sí. no li tinc por a l'actual Uruguai. I a Bielsa tampoc.
0: Per tant, tu creus que Espanya demà...
1: A veure, jo sóc optimista respecte a Espanya. Altra cosa que demà Espanya s'equivoque, però jo no sóc optimista.
0: Si demà salva Folgado fora seleccionador nacional, sabem que Pedri té una tarxeta, el reservaria de cara a la segona fase?
1: No. Jo no.
0: Tu no el reservaries?
1: No, demà tens que guanyar. Vas a pensar ja en que he guanyat el partit i que me sobra Pedri? No. Jo no el reservaria, vaja.
0: Esperava aquesta resposta.
2: Bueno, està bé.
1: Jo no, eh? Altra cosa és que quan la cosa vaig a bé, automàticament el retiraria. Tampoc Pedri és el típic mig centre que se carrega de cartulines. Si repassem sí,
0: però com ara les cartulines que...
1: de... Bueno, però si repasses la estadística de targetes de Pedri, no crec que hagi sumat massa. Igual m'equivoque.
0: Ni per Nadal s'envia.
1: No, igual sí, però...
0: 12 i 13.
1: No,
0: com deia, el dia d'avui el València ha donat a conèixer que el convidat per a la 54 edició del Trofeu Taronja, que jugarà el 8 d'agost a les 9 de la nit, serà el Newcastle d'Anglaterra. Un equip de la Premier League. Enguany, la pretemporada del València està composada per un equip de la Lliga d'Angola, dos equips de la segona divisió espanyola, el Castelló i el Dense. El Dense acaba de pujar a la segona. Dos equips de la Premiership, és a dir, la segona divisió anglesa, el Derby County i
1: Stoke City.
0: I el Stoke City. I un equip de la Premier. A mi me sembla un nivell baix en la pretemporada. No dic ni que siga bona ni que siga dolenta. No sé si l'han triat aixina, si no han tingut més remei, perquè el València de Madrid no és atractiu per a intermediaris que se dediquen a muntar pretemporades. A mi me sembla una pretemporada, no vaig a parlar de poca exigència, però sí de rivals, excepte el Newcastle, de que poden servir-te per a provar poc, tenint en compte que, a més... per molt que digueren el que digueren els famosos cafès amb ron, la plantilla que va començar la Lliga i sobretot que va exercitar-se en estiu no és la que va a disputar la gran part de la temporada. Pau.
2: Jo, haguera posat per una pretemporada de més nivell, jo sóc partidari de que els primers dos partits es juguen contra el Villabotijo i se li escole 11 gols i al final arribes en un somriure a l'estiu, tornes de les vacacions en aquest tipus d'inèrcia i que a partir d'ahí...
0: Sí, el que s'ha fet tota la vida, però claro. Contra un equip de la regional preferent...
2: Efectivament, i jo sóc partidari d'iniciar així les pretemporades, però crec que després el nivell ha d'anar pujant. Crec que els equips de la Championship són molt més difícils de lo que pareix. La segona divisió anglesa té un potencial econòmic molt superior a la primera espanyola, més allà de 4 o 5 equips. Uh-huh. Però sí que tiren falta algun equip més de nivell abans d'enfrontar-se a Newcastle.
3: Tengo ganas de ir a Folgado. ¿Puede ir Folgado primero?
0: Sí,
3: yo le he visto gesticular y
1: no, porque pensaba que tú tenías una opinión diferente a la de Pau.
3: No, un poco sí, yo sí que estoy la mía para...
1: No,
3: para...
1: no, si yo quiero que piense igual que tú.
3: A ver.
1: A mí lo de la pretemporada exigente, yo como entrenador no diseñaría una pretemporada exigente para el Madrid, en absoluto.
3: Es un tramo para ganar confianza,
1: en
3: ¿no?
1: En absoluto, es un tramo para ganar confianza y es un tramo para formar una plantilla. Tú claro. No puedes formar una plantilla enfrentante a cuatro bestias en pretemporada, o a tres bestias en pretemporada. Yo recuerdo pretemporadas con el Valencia jugar contra equipos de pelache muy inferior al que se va a enfrentar en Guaña en pretemporada. Por tanto, yo sí que creo que ha de ganar puchant paulatinamente el nivel. Tampoc sóc partidari que se disputen massa partits en pretemporada, però a mi la pretemporada del València, en contra, crec que de l'opinió general, no me sembla una mala pretemporada.
3: Además, sí que tengo la sensación de que sea progresiva, que al final
1: es progresiva.
3: Un poco así.
1: Es que
2: però no hagueu buscat un equip estil la Fiorentina, Hertha de Berlín...
3: A ver, Newcastle me parece mejor que esos equipos, ¿eh?
2: No, a banda. Vull dir, dins de la progressivitat i abans de trobar-se...
3: Yo ahí, sin querer defender a nadie, porque yo creo que estas cosas a veces aparecen más como cuestiones de negocio o de tal, que alguien busque algo, pues estás en Inglaterra y juegas los dos en Inglaterra. Pues tienes allá dos equipos que supongo que por fechas, por ubicación, por tal, coinciden y les viene bien, o sea, habrá una cuestión comercial. Y por eso tampoco voy más abajo, o sea, es que al final, si el Valencia decide...
1: Igual ahí el Valencia... guanya diners en aquests amistosos.
3: Puede ser. Eso, yo por eso ahí no me meto tanto.
1: Claro, yo es que no lo sé, pero contra els dos anglesos de Premiership, yo creo que el Valencia va a guanyar.
3: Otra cosa es que digan, no, es que si vas a una pretemporada un poco así más perfil alto, porque vas a un sitio donde te van a dar pasta y vas a generar y no sé qué, pues jugar contra un Madrid, contra un tal, con cosas un poco más...

0: importantes, pues bueno, eso es otro escalón que el Valencia ahora mismo no toca. Eso lo entendería más porque tú buscas otros objetivos comerciales, pero si el objetivo es deportivo, yo soy de los de Salva. Yo creo que donde hay que empezar a ganar de verdad es en la primera jornada de liga. Lo anterior es ganar confianza e ir creciendo.
1: Sí. Yo, la pregunta que me falla es, a día de hoy, teniendo en cuenta cómo está la Liga Española, cómo está el CX Español, cómo está el Valencia, ¿la pretemporada servís para alguna cosa?
0: Me tiene que servir.
1: Porque si el rival no son cosas de la Tremón, y damunt, la plantilla en la que vas a estar treballant no va a ser la plantilla definitiva en la que vas a afrontar la Lliga. Yo sinceramente me ho dic en veu alta.
2: Però la pretemporada en general o la pretemporada del València?
1: Jo dic la del València en particular i en general les pretemporades, encara que hi ha equips que sí que tenen un 90% de la plantilla que pueden trabajar amb el entrenador.
0: Yo te contesto rápidamente, por eso para el Valencia es tan importante que de verdad se tomen alguna vez en serio el hecho de empezar con el gran grueso la pretemporada. Que luego
1: En el Café Sam Rom dijeron que este tío sí.
0: No,
1: este
0: pero eso siempre se dice, lo dicen todos los años, y es verdad que luego nunca pasa. Otra cosa es que luego te queden pues dos cosas que te cuestan, o dos necesidades, o tres, porque tienes que sacar por la... Bueno, eso es normal, el verano, y le pasa a todos los equipos. Pero que el 80% de la plantilla, y sobre todo del 80% de real, de lo que es el bloque interesante y no con chavales, pues es que esté ya para empezar la pretemporada. Eso es lo que... Sobre todo para un equipo este año no mundialista, debería ser casi una cuestión a explotar, porque el que no es mundialista va a tener piernas mucho más descansadas y a lo mejor te interesa mucho más empezar una pretemporada fuerte para empezar a acumular puntos pronto, porque tú vas a tener una gran diferencia con los grandes este año en el primer tramo. Cuando llegue octubre, noviembre, ya poco a poco se va a ir todo equilibrando. Pero tú, que desgraciadamente no tienes ni un mundialista, tienes que ir fuerte y tienes que empezar fuerte. Con lo cual, cuanto antes llegue la plantilla, mejor.
3: Sí, jo estic molt d'acord. Crec que pot ser un factor diferencial si el València juga bé eixa carta, cosa que em genera més dubtes en aquest sentit. Crec que per a l'òptim seria que per almenys pogués tindre el 60-70% dels fitxatges, de les cares noves, especialment treballant en la pretemporada per a que l'equip pugui arribar en la seva millor versió. Crec que en els futbolistes més adaptats a la idea del tècnic. I sobretot hi ha una cosa que a mi me fica molt nerviós de les pretemporades, i és quan futbolistes que està clar que van eixir i que no compten per a l'entrenador, li lleven minuts a jugadors de la cantera que després poden ser importants a lo llarg de l'any. Jo no entendria que futbolistes que clarament vols traure, com podria ser el cas de Dani Raba, li menjaren minuts de xoc a futbolistes com Víctor Júnior.
2: Jo tampoc, però després si no juguen, diríem que si no el poses, com el vas a vendre?
3: Ja, però és que jo sempre he cregut que posar un futbolista en pretemporada tampoc ajuda massa a vendre-lo.
0: Bueno, hay que estar ahí en el mercado, ¿eh? O sea, por lo menos un poco raro es que de entrada ya el entrenador ni siquiera te dé una opción de pretemporada. Pero bueno, yo creo que es verdad que no podemos hablar en genérico. Yo creo que hay que ir a cada caso, hay que ver a qué cantenado estamos hablando, hay que ver qué realidad tienes con el del primer equipo. Y bueno, pues yo creo que depende de
2: también de cree que a Corberán estas cosas no les borré, ¿eh? Voy a decir,
3: sí, no, está claro.
0: No tiene pinta.
2: Pero es que no le interesa, no le iba a durar minutos.
0: Pero,
2: ¿eh?
0: pero quiero ver un poco si hay un cambio respecto al verano anterior, que el verano anterior se abrieron ciertas heridas, y yo creo que a ver si el entrenador ha aprendido, ¿no?
1: Es una buena...
0: Porque yo creo que si continúa, por lo menos tendrá que haber un aprendizaje respecto a los errores del pasado.
1: 12 y 21, anem a veure quin seu contat vosaltres en el Opine de qui.
4: Opino de qué, opino de qué.
5: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
1: Opino de qué. I la pregunta ja ho sabeu, després de veure avui València Bàsquet, ser de l'altitud de Lliga, on està per a vosaltres, on radica la principal diferència entre el projecte de València Bàsquet i el del València Club de Futbol, entre l'exitós projecte del València Bàsquet i el del València Club de Futbol. Jorge López Santana, tu, Bordi Marol, en el València Bàsquet hi ha un model basat en una estructura esportiva, en una inversió econòmica, i que vol créixer uns anys serà un èxit com aquesta temporada i altres no seran tan bons, però es treballa per a millorar. El València és lo antagònic a això. Lingon Ho diu, no comento. Arcadio Pérez Sanz diu, gestión, implicación, inversión y profesionales en su campo, en cada departamento, contra amiguismo, enchufismo, meninfotismo y cubalitro. Esa es la diferencia. Roberto Berrio diu, València Bàsquet té un model de pertenencia de treball i de futur. Meriton és l'únic model que té, és el que passa el temps sense molt de gasto, acabar l'estadi, pegar el pelotazo i no els importa res més. Taula de Benimodo, diferències totals en tots els camps i ho mires però no mires. No hi ha color, Juan Roig crea un model i invertís per a fer-ho gran i possible i Lim ha vingut per a emportar-se'ls. Roig, humilitat, Lim al tio. VCF Samu diu, projecte i no negocis espuris. Pedro Fandós, la diferència està precisament en el model de gestió que té el València Bàsquet i no el València Club de Futbol. Arquetipus de l'antimodel de gestió planificada i responsable. Mandaloriano VCF, un projecte deportiu funciona com una inversió detrás. Aparte de eso, hay que tener ganas y querer mejorar, prosperar y tener ilusión para crecer, por hacer crecer tu obra. Juan quiere dejar un legado en su ciudad y Peter especular con algo que ni le importa ni lo quiere. Santi B diu, tu saps el que és un ou i una castanya? Doncs pues això és el que se pareixen. Santi Xent, que és piratatxer, diu, en que uno pone pastes y rodea de profesionales y el otro se los lleva garantitos y pone funcionarios. En el canal d'Instagram diu Boret23, la mentalitat guanyadora i perfeccionista del senyor Roig contra de la mentalitat rara sense rumb i que després de tants anys encara no saben què vol fer Lim amb el València. Salutacions des de Follos. I en el canal de TikTok també tenim alguna resposta. Diu que diu Fran M que la gran diferència és Juan Roig, que és valencià. 12:23 i també ens ha respost la gent en els àudios de WhatsApp.
2: Sí, 12 àudios. Primer, Toni des de Torrent.
6: Bona nit, Salva i Manolo. Soc Toni de Torrent. La diferència del model de gestió entre el València Bàsquet i el València Club de Futbol és semàntica. En el València Bàsquet tenen trellat i en el València Club de Futbol estan tronats. I a sobre, des de l'època d'Arturo Tuzón, que per cert, el València Bàsquet era la secció de bàsquet que tenia el València Club de Futbol, que al baixar a segona divisió se la queda Juan Roig i mireu on hem arribat. En fi, en el València Club de Futbol damunt no saben ni copiar, perquè si no copiarien el model de Juan Roig i l'aplicarien, però ni això. I a un altre nivell ja tinc preparada la fórmula dels pastissets de cafè i de ron que en les pròximes setmanes passaré a visitar-vos. Gràcies i bona nit.
2: Porta el que vulguis, Toni.
1: No, no, te saturas tu.
2: Porta el que vulguis. Porta el que vulguis. Doble ració per a mi i per a Juan Alpuente, clar. I per a la gent que vinga en aquest dia. Salvador, des de València.
7: Bona nit, soc Salvador de València. Per a mi la principal diferència, encara que es pareguen en moltes coses, és que uno porta un club de bàsquet i una empresa molt important, però mai es mesclen, ni mai utilitza una cosa per l'altra. I l'altre té una empresa, segons diuen, i res més. Tot lo de més té que girar en torno a ell. Hay més diferències, des de luego. I també que les dos em fan plorar. Uno d'alegria i l'altre de pena, molta pena. Amb un València Bàsquet, ànim i a continuar en la lluita. I amb un lo poc que mos queda del València. Gràcies.
1: Bueno, pues estas son las opiniones de la gente. Si li creo que explicar a l'extraterrestre que anava a aterrar ahir en l'Escòcia-Brasil la principal diferència entre el proyecto de Valencia Basket y lo del Valencia Club de Fútbol.
0: Yo creo que está en la cúspide. O sea, al final de arriba hacia abajo. Si tienes alguien que
1: mira, dame un capa y me semblaría un buen resumen.
0: Porque yo creo que al final la comparativa está en el dueño. O sea, aquí nos podemos enfadar mucho con los cargos intermedios, pero Valencia sería otra cosa si el de arriba del todo se lo tomara en serio. Y claro, esa es la clave.
1: Claro, porque los cargos intermedios no serían titelles y serían chent. Que estaría habilitada y que tendría capacidad para gestionar.
0: Y por otra cosa tan simple como que está encima del club. Y eso se nota en las oficinas, se nota en el día a día y al final se nota en la exigencia. Y por lo que hemos hablado antes, que Juan Roig, conforme está en una, ya está pensando en la siguiente. Y es original y crea y apuesta. Y bueno, ha tenido dudas, pero luego ha seguido insistiendo y ha llegado hasta aquí con yo creo que con mucha insistencia. Y eso es lo que no tiene precisamente Peter Lim. Con lo cual, yo creo que esa es la gran diferencia real entre uno y otro.
3: Sí, la grandíssima diferència és el màxim accionista, crec que representa vamos, el 90% de la diferència, però bueno, també crec que la diferència de gestors de càrrecs intermitjos també és notable. Jo crec que València Bàsquet ha triat a professionals molt preparats, autocrítics, en sentit de la responsabilitat i en capacitat per a prendre decisions. I en el cas del València Club de Futbol, jo crec que són gent que sols vol agradar a l'amo i que jo crec que estan molt lluny de tindre...
1: I tenir la butxaca fi de més.
3: Sí, jo crec que estan, i que estan molt lluny de tindre la capacitat, el prestigi i les habilitats per a ocupar el càrrec que ocupen el València Club de Futbol.
8: Salva?
2: És projecte, és estructura, és horitzó esportiu i econòmic, és un propietari que sap quin terreny xafa contra un altre que des del primer dia desconeix absolutament quin terreny xafava i després rodejar-se de professionals, no de gent que únicament pues, es dedica a sobreviure fonamentalment.
1: Mm-hmm. Pues jo crec que està també clara la situació. 12 i 28, arribem ja al tram final del programa. Estàvem parlant de les pretemporades, si revisen d'alguna cosa, i es quedarem amb a mi se dubte, Pau, tenint en compte, com dèiem abans, que si els rivals són els que són i damunt tu la plantilla tens la que tens, és complicat, eh?
3: Sí, és complicat, perquè jo crec que l'equip del València estarà fet pràcticament l'última setmana de mercat. Crec que se resoldran moltes de les operacions que van a quedar encallades, especialment en l'operació eixida, crec, en esta ocasió. I bueno, crec que la pretemporada no mos dirà massa coses, i si mos diu alguna, crec que no han de fiar-se d'ella.
1: Bueno, per cert, demà parlarem del deadline de Guido, que es va avançar ja a Salva Gomis, Folgado, que...
2: I el de Menier, també.
1: I el de Menier, també. Vam veure si n'hi ha deadline o el deadline que l'han posat és el 1 de setembre. Bueno, són capaços, eh?
0: La verdad que se lo pone la FIFA, no lo pone el València, eh?
1: No, però ja, és que...
2: Però igual aprofites.
0: Claro. Ay, que me obligan, es que me obligan.
1: Lázaro, el poble és xicotet i se conegue.
0: Eso es verdad.
1: Gracias, Javi.
0: Gracias a todos, buenas noches.
1: Demà més, Pau, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Folgado, demà més.
2: Adéu.
1: I a més tu demà doble també, perquè demà després no s'acabarà l'esport amb el 90 minuts, perquè després tindrem punta a punta amb l'Espanya-Uruguai. Ho deixem així, vos deixem amb l'hora de la cultura presentada per el Joan. 5:30 de la matinada, la repetició la reemissió d'este programa. Si estàs al Sant, bon dia. A les 2, Daniel Mosilla i el seu esports a punt. De seguida tindreu el podcast en les xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
9: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado. A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí.
0: Bon dia, divendres 26 de juny. Venezuela intenta refer-se dels gravíssims terratrèmols de dimecres. L'últim balanç de víctimes mortals és de 235 persones mortes i 4.300 ferides. En el còmput del govern veneçolà es parla també d'un centenar de desapareguts, xifres que estem que continuen augmentant. 24 hores després que registraren aquestes fortes sacsejades. Pel que fa a la colònia espanyola, el Ministeri d'Afers Estrangers ha informat que són dos les víctimes mortals i hi hauria uns 80 espanyols sense localitzar, entre altres coses per la caiguda de les comunicacions i la impossibilitat d'avisar els familiars i autoritats. De moment, no es coneix cap víctima valenciana. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic amb el rei, ha fet una crida perquè els espanyols a Venezuela intenten seguir les indicacions de les autoritats diplomàtiques.
2: Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia. Esto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web. Cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo.
0: De seguida, ho repassem tot. Abans, anem al sumari. Comencem. El Congrés ha aprovat la moció del Partit Popular que demana la dimissió de Pedro Sánchez o que planteja una qüestió de confiança. Ima Vijuescas, bon dia.
3: Bon dia, Toni. Ha sigut amb els vots a favor de Junts, UPN i Vox i Coalició Canària. La iniciativa no té caràcter vinculat, però marcarà el pas de la política abans i després de vacances. Feijóo demana a Sánchez que siga demòcrata i que dimitisca.
0: La Generalitat presenta a Énguera el pla contra incendis forestals de l'estiu en què mobilitzarà més de 4.400 professionals en la prevenció i la vigilància de les zones forestals al llarg de la Comunitat Valenciana.
3: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha agraït a la labor dels bombers forestals i de la resta dels equips d'extinció d'incendis. No obstant això, ha advertit que es preveu que l'estiu siga molt calorós i el risc d'incendis és alt y caldrá previndre'ls.
4: Hemos tenido un inicio de varios incendios en la Comunidad Valenciana que afortunadamente han sido atajados muy rápidamente y por lo tanto me corresponde también agradecer, empezar agradeciendo esa labor y ese trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Esperemos que no tengan que intervenir más, pero también es cierto que con un verano que prevé temperaturas altas, pues lo normal es que tengamos incendios, ¿no? Y por lo tanto es importante trabajar en la prevención. Este año batimos un récord, ¿no? Más de 4.400 efectivos.
3: Escoltem ara Agustín Cervera, tècnic analista en incendis forestals.
5: Hem aconseguit retrasar la campanya d'incendis, però quan ja entrem en plena campanya juliol-agost tenim prou de vegetació en el monte. O sigui, aquell risc el tenim. Si vegem algun inici de fum o qualsevol cosa, doncs en seguida avisar a l'112.
0: Torrent, a l'Horta Sud, prepara el festival Big Sound este cap de setmana amb mesures de so adaptades.
3: Segons els organitzadors, el Big Sound tindrà qualitat de so i a més hi haurà un punt violeta a Torrent.
0: En els esports parlarem de la gran festa que es va viure ahir al Roig Arena. Òscar Forés, bon dia.
6: Bon dia, Toni. Sí, amb motiu de la celebració del títol de Lliga ACB aconseguit per València Bàsquet ara fa dos dies. L'equip taronja va desfilar pel pavelló i va rebre el suport de milers d'aficionats que visqueren una vesprada d'emocions. Alegria, d'una banda, per la consecució del campionat i tristesa per l'anunci de l'adeu d'un dels artífecs de la gran temporada de València Bàsquet, Jan Montero. Ho escoltem tot al bloc dels esports.
0: Gràcies, Òscar. I en l'oratge hem deixat darrere l'onada de calor i les temperatures màximes han baixat, però encara són més altes del normal. Antoni Sánchez, bon dia.
7: Bon dia, Toni. Exactament. Estem veient com a poc ja anem a temperatures un poc més del que hauria tindre en esta època de l'any, però sí que estem veient que el cap de setmana sembla que tornarà a pujar el termòmetre. És a dir, que la setmana que ve encara tindrem valors molt més alts del normal, hem començat l'estiu amb molta força i damunt amb estabilitat, que sí que veurem com estos pròxims dies augmentaran els núvols, sobretot cap a l'interior, però no produiran tempestes. D'això parlarem un poc més detall en l'espai d'horatge.
0: Gràcies, Antonio. Després parlem de nou. Fem ara una ullada a les carreteres, Sònia López, per tal de saber si tenim retencions de primera hora.
1: Bon dia, Toni. Ara mateix, quanta incidència és normalitat a les carreteres valencianes? Pel que fa a retencions, comencem a veure a València la congestió habitual a la zona del riu B30 entre Xirivella i Mislata i també a la Ronda Nord en sentit al port a la zona de Paterna.
0: Gràcies, Sònia. Després ampliarem esta informació. De segur que hi haurà més embossos de trànsit. Així es presenta, de moment, el dia. De seguida n'aprofundim. Maria Salvador està en la producció, Maria José Collada al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
8: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
9: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
13: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
14: De tu a tu.
0: Són les 7 i 7 minuts del matí. A Venezuela, l'últim balanç de víctimes mortals pels terratrèmols és de 235 morts i 4.300 ferits. En el còmput del govern veneçolà es parla també d'un centenar de desapareguts, xifres que estem que continuen augmentant 24 hores després que registraren les fortes sacsejades. El Pilla Bellver.
3: Bon dia, Toni. Pel que fa a la colònia espanyola, el Ministeri d'Afers Estrangers ha informat que són 2 les víctimes mortals i hi hauria una 80ena d'espanyols que no han sigut localitzats encara. Entre altres coses, per la caiguda de les comunicacions i la impossibilitat d'avisar els familiars i les autoritats. El dispositiu de crisi de la delegació diplomàtica està operatiu, tot i que l'edifici del consolat està greument danyat, però no és així en el cas de l'edifici de l'ambaixada. La delegació està actualitzant el cens de la colònia espanyola formada per unes 200.000 persones. El ministre José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic amb el rei, ha fet una crida perquè intenten seguir les indicacions.
2: Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia. Esto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo.
0: La prioritat en este moment és ajudar les persones que estan atrapades amb vida davall del cent de rocs i que poden ser centenars. Persones per a les quals el temps s'esgota conforme es fa patent la falta de mitjans per a rescatar-los. Marian Company, bon dia.
15: Bon dia, Toni. Sí, perquè les destrosses són nombroses i falten mans i recursos. La situació més desesperada es viu a La Guaira, la zona zero dels terratrèmols. Fins allí ha viatjat part del govern veneçolà, que està multiplicant les seues aparicions per a tranquil·litzar la població. Escoltem la presidenta, Delcy Rodríguez.
16: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
15: Una carrera contrarrellotge, la de salvar els atrapats. En 200 els ha xifrat el ministre de Salut veneçolà, però hi ha 46.000 persones que no han donat senyals de vida.
17: Estarà a sacar escombro. Entonces, todos, por favor, vamos a buscar un tobo, un...
15: A Caracas, les famílies es concentren a les portes dels hospitals per escriure els noms dels seus a les llistes dels desapareguts.
16: Un familiar desaparecido, él se llama Ángel de Jesús Martínez Crespo.
18: y no sabemos dónde está él, si está debajo de los escombros o está en un...
15: Tres dies d'esperança de vida per a s'atrapar donen els experts en rescat. Ja n'ha passat un i mig des dels sismes.
0: Mentrestant, la comunitat veneçolana, la comunitat valenciana, viu pendent del telèfon i les xarxes. A Alacant, la presidenta d'AMASVE, una associació de veneçolans, busca el seu fill desaparegut. Planeja volar a Caracas quan siga possible per aportar tot el material de primers auxilis que estan arreplegant a l'associació. En su compte, Isabel González.
19: Els col·lectius de veneçolans comencen a organitzar-se per a dur material de primers auxilis a Veneçuela. L'associació AMASVE d'Alacant fa una crida. Luisa Romero, de l'associació AMASVE, i Andrés Osorio, president de la Federació Veneçolana Espanya.
20: Somos centro de acopio para lo que pueden donar, ¿sabes? Sobre todo para la parte de primeros auxilios, algodón, gasas, alcohol, agua oxigenada.
21: Que no tienen abastecimiento de medicamentos ni de los insumos necesarios para poder hacer acciones de traumatismo severo, ¿cómo se van a atender? Entonces esa es la preocupación que tenemos desde afuera.
19: Tothom busca algú. La presidenta d'AMASVE té un fill desaparegut en la zona més afectada, La Guaira. Ricardo Herrera, membre de l'associació AMASVE.
22: Los hermanos que están allá y los que están aquí en España han tratado de localizarlo y de ninguna manera ha sido posible.
19: Viuen pendent del telèfon. Mentre parlem amb ells, arriba la crida de Cecilia, que està a Caracas. Acaba de trobar un familiar, però no pot anar a buscar-lo.
23: Y el edificio donde ella vive se cayó. Y lo único que llegó a decir fue, quedé sin nada, pero estoy viva. Y bajó a ver si se la traía, pero no dejan pasar. Y las colas de la gasolina, todas las gasolinas, las estaciones de gasolina, full.
19: Només obri l'aeroport de Caracas, la presidenta d'AMASVE viatjarà a Veneçuela amb tot el material que puguin arreplegar i, sobretot, a buscar el seu fill.
0: I de com s'està vivint la situació sobre el terreny, es va enviar a nit esta crònica d'urgència la periodista veneçolana Ana Bella Estrada.
24: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Caracas, Venezuela. Estamos en la primera avenida de los Palos Grandes, donde estamos viendo las labores que están realizando los diferentes cuerpos y organismos de seguridad del Estado venezolano luego de los dos sismos que se suscitaron este miércoles 24 de junio. Destacar que se ha habilitado a través de la aplicación de VENAP un sistema para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan de alguna manera registrar si hay familiares desaparecidos o si algunas edificaciones o estructuras se han visto afectadas.
0: 24 hores després dels terratrèmols, a pesar de ser molt crítica la situació, els aeroports ja estan operatius a excepció del principal, el de Caracas, el Simón Bolívar de Maiquetía, el Pidia.
3: Sí, els danys són, a més, són en este aeroport els més importants i, de fet, les aerolínies com ara Iberia, Air Europa o Plus Ultra han cancel·lat els vols a Madrid. Altres companyies s'estan desviant als aeroports pròxims, però amb menor capacitat d'operativitat, com ara a l'aeroport de Barquisimeto, al de València i al de Barcelona. A l'aeroport de València precisament aterrarà l'avió amb ajuda humanitària i de rescat que ha enviat a Espanya. Ho farà en les pròximes hores i en estos moments vola cap allí amb 59 membres de l'UME, amb 8 unitats canines i 40 membres dels equips de rescat de Madrid. Els portaveus d'este dispositiu de Madrid, de la Comunitat de Madrid, han explicat detalls.
25: Nos desplazamos 6 sanitarios, 2 médicos del dispositivo, 2 enfermeros y 2 técnicos en emergencia sanitaria.
26: Con toda logística y autonomía para estar 7 días totalmente autosuficientes en el lugar, porque tenemos que poder llegar al país y no ser una carga para el país. Y llevamos después herramientas para búsqueda, para rescate, para el tratamiento sanitario de estas personas, ¿no? Y bueno, para eso llevamos herramientas de corte de hormigón, herramientas de corte de acero, cámaras de búsqueda fibrilares.
3: També viatja un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament amb material de primers auxilis com ara pastilles, potabilitzadores d'aigua, mantes o estoretes. Segons el ministre Álvarez, també s'ha oferit més material, finançament i fins i tot un hospital de campanya que podria eixir en els pròxims dies.
2: També vamos a desplegar el hospital de campanya de AECID i la base logística que tiene l'Agència de Cooperació en Panamà està plenamente operativa.
3: Sobre la preocupació pel que està passant a Veneçuela, es va mostrar ahir la reina Letícia, que es va dirigir a la premsa en acabar un acte i de manera espontània.
27: Estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto.
1: Les Canàries, Catalunya o Galícia ja estan preparant-se per a enviar ajuda, igual que la Unió Europea, als Estats Units i la resta de la comunitat internacional.
0: Moltes gràcies, Elpidia, per esta última hora de Venezuela. Diverses entitats de bombers voluntaris han oferit la seva ajuda i ja estan preparats per a viatjar cap a Venezuela. És el cas d'un equip d'Algemesí a la Ribera Alta de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències. Amb ells ha estat Fran Martínez.
4: Després del terratrèmol, molts equips internacionals d'emergència, com este d'Algemesí, encara no hi han pogut arribar.
5: Sol hi ha un aeroport internacional que pot rebre vols regulars internacionals, que és el de Caracas, però està tancat per el terratrèmol.
4: 15 voluntaris i 5 gossos de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències fa hores que estan preparats per a partir.
5: Estem veient opcions d'anar per Colòmbia i després trasladar-nos allí. I, bueno, estem ballant totes les opcions possibles per a poder aplegar.
4: Estos voluntaris porten 30 anys treballant en catàstrofes de tot el món i saben de primera mà que cada minut és crucial.
5: De cada 12 hores, el 50% de les víctimes que queden vives moren a conseqüència de les ferides que tenen per no haver-se pogut ser tratades.
4: A més, de gossos ensinistrats, porten material d'última tecnologia.
5: Esta es una de les càmeres que tenim de localització. En esta càmera, nosaltres, segons l'objectiu que li fiquem, li podem ficar una càmera d'alta resolució o li podem ficar una càmera tèrmica.
4: Si no troben ràpidament una manera d'arribar a la zona zero, este equip superespecialitzat només servirà per a localitzar cossos sense vida.
0: Des de la Comunitat Valenciana, com acabem de dir, moltes ONGs preparen els equips de rescat i s'organitzen per ajudar en el terratrèmol de Venezuela, tot i que no els han mobilitzat encara. El president de Bombers pel Món, Teo Javaloyes, ens explica quina és l'estratègia de la seva organització.
6: Estamos intentando por todos los medios y por nuestros medios económicos viajar con vuelo regular, pero está siendo imposible porque, primero que nada, está el aeropuerto de Caracas cerrado y lo más cercano que estamos teniendo que poder llegar, estamos llegando ya, digamos, sábado. Tenemos todavía una vía, que es la vía de que han conseguido unos bomberos en Sevilla, porque ha salido un vuelo militar con la UME para desde Sevilla y ahí han podido meter a ONGs y a bomberos profesionales que van por ahí.
0: Parlem ara de política. El Congrés ha aprovat la moció del Partit Popular que demana la dimissió de Pedro Sánchez o que planteja una qüestió de confiança. Ha sigut a més vots a favor de Junts, UPN, Vox i Coalició Canària. La iniciativa no té caràcter vinculant, però marcarà el pas de la política abans i després de vacances. Núñez Feijóo demana a Sánchez que siga demòcrata, diu, i que dimitisca. Ens amplia la informació des de Madrid, Guillem Lizarde.
7: Les explicacions de Sánchez al Congrés no han convençut la majoria de la cambra.
8: A favor, 178.
7: El Congrés insta a Sánchez a dimitir o a sotmetre's a una qüestió de confiança i l'últim ple ordinari de l'estiu ha acabat quasi en flames. A un costat, aplaudiments, a l'altre, crits de dimissió. Per als populars, la decisió és determinant. Escoltem Núñez Feijóo.
10: El president i el govern, a partir de ara, està actuant contra la majoria absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
7: Encara que de moment no contemplen presentar una moció de censura que podria arribar
10: en el momento que considere oportuno.
7: Sorpresa pel vot de Junts que se suma al PP i a Vox. Al Senat ho van evitar, però al Congrés Míriam Nogueras ja ho advertia.
11: Senyor Sánchez, apartis...
7: Una posició que alguns com Oriol Junqueras d'Esquerra ha qualificat...
28: ...de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà.
7: I des del govern resten importància. La ministra portaveu, Elma Saiz, es mostra optimista amb les últimes iniciatives aprovades.
29: Tenemos la mirada puesta en 2027 y más allá para seguir dando respuesta a los desafíos que tiene la sociedad española.
0: Més de 1.000 pàgines de xats privats, agendes i converses personals han eixit a la llum en plena investigació del cas Plus Ultra. La filtració de missatges de Rodríguez Zapatero amb la seva secretària Gertrudis Alcázar ha obert un doble front, el judicial, pel contingut de la causa, i el polític i legal, per la difusió d'informació privada. El jutge ja investiga què ha passat. Iñaki Espeso.
9: Amb Santos Cerdán en presó preventiva i la relació amb Junts en plena tensió, Zapatero va assumir part de la interlocució política. En un dels missatges publicats, l'expresident escrivia a la seva secretària: «No puedo tener inglés, lío con Junts».
12: Ni fontanera ni cobarde.
9: Després de la polèmica roda de premsa de Leire Díez, Zapatero anotava: «Me ha gustado Leire». I quan esclata una de les derivades del cas, amb la detenció de Julio Martínez, amic de Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, l'expresident preguntava: «De cuándo és la primera factura de AR?».
13: Yo tengo admiración por María Jesús Montero.
9: Els missatges també reflecteixen contactes amb membres del govern i de l'entorn socialista. «Tras la reunió con el presi, me reuniré con Bolaños, María Jesús i Juanfran». Són alguns dels whatsapps incorporats als anexos de l'últim informe de l'UDEF en el cas Plus Ultra. El jutge Calama ha demanat investigar l'origen de la filtració per una possible revelació d'actuacions reservades. El govern i el PSOE denuncien una filtració molt greu.
14: Nos parece un hecho gravísimo.
29: Todo el respeto a la privacidad.
15: Hasta que no se demuestra la culpabilidad, una persona es inocente.
9: L'oposició, en canvi, posa el focus en el contingut dels missatges.
16: O lo que importa es lo que piensa el juez sobre esos mensajes y esos pagos.
9: La defensa de l'expresident estudia accions legals i demana la nulitat del cas. Una causa encara en instrucció, amb acusacions no provades judicialment i moltes incògnites obertes.
0: Ahir vam escoltar per primera vegada l'exministre i exdiputat socialista per València, José Luis Ábalos, després de conèixer la condemna a 24 anys que l'ha imposat el Tribunal Suprem per cobrar Imma comissions en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
3: Ha sigut a través d'un àudio que ha enviat al seu entorn i que ha publicat la SER, on Ábalos no fa autocrítica i considera desmesurada la condemna. També carrega contra el Suprem per deixar al carrer l'empresari i comissionista confés Víctor de Aldama.
17: Yo también creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
3: Ábalos demanarà la nulitat de la sentència del Tribunal Suprem i reconeix que està decebut perquè no esperava tants anys de presó.
17: He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina.
3: El seu exassessor, Coldo García, ja ha presentat l'incident de nulitat davant del Suprem contra la seva condemna a 19 anys. És el pas previ per acudir després al Constitucional.
0: I a casa nostra, condemnat a 7 anys de presó, Sergio Blasco, el nebot de l'exconseller del PP, Rafael Blasco, per frau en contractes sanitaris i cobrament de comissions il·lícites.
3: L'Audiència de València ha condemnat 5 persones més en esta causa coneguda com cas Osvaldos. El tribunal considera provat que Sergio Blasco, el principal acusat, es va aprofitar del seu càrrec a l'Hospital General de València per a crear un entramat societari i amb el qual afavorir empreses amb adjudicacions irregulars. La sentència absol 5 encausats més per falta de proves.
0: Més coses, coincidint amb la Setmana de l'Orgull LGTBI, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet públic el seu baròmetre sobre diversitat sexual.
3: Segons l'estudi, més del 70% dels enquestats considera que el reconeixement dels drets d'este col·lectiu beneficia el conjunt de la societat. Un 9% manifesta rebuig cap a gais i lesbianes, vora el 50% diu haver presenciat insults o burles de persones LGTBI, per al 40% dels enquestats és el PSOE el partit que millor defen els drets del col·lectiu. Els que pensen el mateix del PP no arriben al 6%.
0: I este dijous, precisament, el Congrés ha aprovat la penalització de les falses teràpies de conversió per a persones LGTBI. Ho ha fet amb els vots en contra i mà de Vox i l'abstenció del Partit Popular. El Congrés ha aprovat una reforma del Codi Penal que establís penes de presó de 6 mesos a 2 anys per a qui aplique sobre una persona, encara que siga amb consentiment, aquestes falses teràpies destinades a textualment modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere, Imma.
3: Sí, el Partit Popular s'ha abstingut i ha dit que millorarà la reforma en el Senat. La postura l'ha defensada el diputat Jaime de los Santos.
18: Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición.
3: La réplica li l'ha donada el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox. Hoy era el día de estar con los colectivos y usted se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia. Es una vergüenza para el colectivo. Y yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, no como usted.
3: Fins ara, les falses teràpies estaven només castigades amb una sanció administrativa gestionada per les comunitats autònomes.
19: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: A Tamarit de Llitera, a Osca, ja són més de 4.000 hectàrees cremades en l'incendi forestal que es va declarar ahir.
3: El govern d'Aragó ha activat el nivell 2 d'emergència i ha informat que el foc afecta sobretot terrenys agrícoles i de sotabosc. 240 persones han hagut de ser desallotjades de les cases en els municipis de Peralta, de Calassanç i Saniu i Alins també. I els bombers continuen treballant en l'extinció. Segons el delegat del govern, Roberto Bermúdez de Castro, participen les diferents administracions.
20: El govern d'Espanya, el govern d'Aragón, la Generalitat de Catalunya, l'Ejército del Aire, tots han contribuït con diferents medios para atacar el incendio desde el aire, más luego el despliegue propio que realiza el Infoar del govern d'Aragón.
3: D'altra banda, l'incendi de Maquirrián, a Navarra, que també va obligar a l'activació del nivell 2 d'emergència, s'ha donat per estabilitzat. Diversos incendis més menuts també a la zona que es van declarar ahir ja estan controlats. I a Castella i Lleó i a Catalunya també s'han declarat en les últimes hores incendis forestals de diferents consideracions.
0: Així, la Generalitat ha presentat a Enguera, a la Canal de Navarrés, el Pla contra incendis forestals de l'estiu, en què mobilitzarà més de 4.400 professionals en la prevenció i la vigilància de les zones forestals al llarg de la Comunitat Valenciana. Escoltem el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
21: Hemos tenido un inicio de varios incendios en la Comunidad Valenciana que afortunadamente han sido atajados muy rápidamente y por lo tanto me corresponde también agradecer, empezar agradeciendo esa labor y ese trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Esperemos que no tengan que intervenir más, pero también es cierto que con un verano que prevé temperaturas altas, pues lo normal es que tengamos incendios, ¿no? Y por lo tanto es importante trabajar en la prevención. Este año batimos un récord, ¿no? Más de 4.400 efectivos.
0: L'any passat el foc va arrasar vora 800 hectàrees en més de 200 incendis al territori valencià i el personal tècnic de la campanya d'estiu assegura que cal estar vigilants i en cas que albirem una columna de fum, telefonar a l'112. Agustín Cervera Montero és tècnic analista en incendis forestals.
22: Hem aconseguit retrasar la campanya d'incendis, però quan ja entrem en plena campanya juliol-agost tenim prou de vegetació en el monte. O sigui que el risc el tenim. Si vegem algun inici de fum o qualsevol cosa, pues en seguida avisar a l'112.
0: Canviem d'assumpte, era un dels nostres titulars, ho hem dit en sumari en aquest informatiu. El Big Sound, el festival de música, comença avui i finalment este certamen musical se celebrarà a l'Horta Sud, a Torrent.
3: Inicialment estava previst en la Ciutat de les Arts, però la sentència judicial que va prohibir fer concerts allí va forçar el canvi d'ubicació. L'empresa promotora ha assegurat que esta sexta edició del festival amb artistes com Lola Índigo, Ana Mena o David Bisbal tindrà qualitat de so i un recinte totalment adequat perquè la festa puga conviure amb el veïnat.
23: Hay buen sonido y están tomando las medidas para garantizar que la experiencia del público sea óptima, que podamos cumplir con los contratos de los artistas, que al final te exigen unos mínimos de calidad para que al final la experiencia del artista con el público pues sea satisfactoria.

0: Continuem amb música, però parlem de la Dana, perquè a Silla, l'Horta Sud, este diumenge, 28 de juny, està previst un acte benèfic sota el títol No oblidar la Dana, Emma.
1: Sí, al Centre Carme Valero de Silla està tot previst per a celebrar una actuació de la companyia de dansa Nacho Duato amb concerts de la Maria, Alejandro, Maria Laura, Rei Hortolà i Jonathan Pocovi, en motiu continuar lluitant i recordant les víctimes i les famílies de la Dana. I Edu Puerta és portaveu del Centre de Voluntariat La Cantina.
2: I de damnificats de la Dana, en sus exigencias de verdad, justicia y reparación, y en las exigencias de todo lo que falta por reconstruir y por reparar. Y toda la recaudación íntegra de las entradas y la fila cero va a ir a beneficio de las asociaciones de víctimas, pues para que puedan seguir haciendo su trabajo, que son incansables.
0: De seguida farem una pausa publicitària i repassarem en titulars l'actualitat del dia, però abans anem a més esports i, per descomptat, hem de parlar del València Bàsquet i de la gran festa viscuda ahir amb motiu de la celebració del títol de l'ACB. Òscar Forés, hola de nou.
3: Hola, Toni. Sí, la ciutat es va vestir de taronja per a celebrar este segon títol de Lliga en la història del València Bàsquet, un equip que ha fet una temporada espectacular de la mà de Pedro Martínez i que va rebre el suport de milers d'aficionats i aficionades que estigueren presents en el Roig Arena. Precisament, l'entrenador taronja Pedro Martínez va ser un dels grans protagonistes en els parlaments perquè va confirmar que l'equip tindrà canvis, però es mantindrà l'essència que ha dut este equip a aconseguir grans èxits. L'escoltem.
4: Yo creo que ser positivos, habrá cambios, ya es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante mantener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
3: Un d'eixos canvis serà la veu de Jan Montero, la gran figura d'aquest equip. El base dominicà confirmava així la seva marxa.
5: Darle la gracia. Y Valencia siempre va a vivir en mi corazón. Y aunque los caminos se tengan que separar, pero en mi corazón siempre va a estar Valencia. Muchas gracias por todo.
0: Canviem d'esport. En el Mundial de Futbol, Espanya tanca esta matinada la fase de grups contra l'Uruguai.
3: Sí, a les 2 de la matinada la selecció disputarà el tercer partit en esta Copa del Món, esta vegada a Guadalajara, un duel que decidirà el camí d'Espanya en les eliminatòries. Abans de l'entrenament d'ahir, l'equip va guardar un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol de Venezuela. A més, la novetat en la sessió va ser que Víctor Muñoz ja va tocar un baló, amb qui no hi ha dubtes, amb Lamine Yamal, que serà de nou titular. Nico Williams també toca la porta de l'11. Ell es veu preparat per a ser titular.
6: Sí que me tienen que estar midiendo poco a poco de los minutos, los minutos que hago los entrenamientos, pero bueno, estoy feliz de seguir trabajando así porque sé que si sigo así va a llegar el mejor Nico.
3: Luis de la Fuente apostarà per un equip molt similar al de l'últim partit per assegurar la primera posició amb una victòria contra l'Uruguai. Així veu el partit l'ex groguet Jeremy Pino.
7: Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que es como todos los partidos, intentar ganar, dar lo mejor de nosotros. Se juegan mucho también y va a ser una guerra y va a estar muy, muy bonito.
0: Quant a la jornada, també del Mundial, tenim molts resultats en l'últim partit dels grups D, E i F.
3: Sí, Toni, comencem amb el D. Turquia, que ja estava eliminada, va guanyar contra tot pronòstic una de les anfitriones, els Estats Units, que havia protagonitzat un inici impecable. 3-2 per als otomans. En l'altre partit del grup, empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. En el grup E, Ecuador vivia una jornada de bogeria col·lectiva després d'imposar-se a Alemanya per 2-1, mentre que Curaçao queia contra la Costa d'Ivori per 0-2. I en el grup F, els Països Baixos guanyaven Tunísia per 1-3. El Japó-Suècia es resolia amb taules, empat a 1 en el marcador.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
9: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: València és història. És present i és futur. referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
12: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
13: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
14: De tu a tu.
0: Són les 7:34, moment de repassar els principals arguments informatius de la jornada. Veneçuela intenta refer-se dels gravíssims terratrèmols de dimecres. L'últim balanç de víctimes mortals és de 235 morts i 4.300 ferits. En el còmput del govern veneçolà es parla també d'un centenar de desapareguts. Xifres que estem que continuen augmentant 24 hores després que registraren aquestes fortes sacsejades. Imma Vijuescas, hola de nou. Pel que fa a la colònia espanyola, el Ministeri d'Afers Estrangers ha informat que són dos les víctimes mortals i hi hauria uns 80 espanyols sense localitzar, entre altres coses, per la caiguda de les comunicacions i la impossibilitat d'avisar els familiars i autoritats. De moment, no es coneix cap víctima valenciana. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic amb el rei, ha fet una crida perquè els espanyols a Veneçuela intenten seguir les indicacions de les autoritats diplomàtiques.
15: Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia. Esto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo.
0: El Congrés aprova la moció del Partit Popular que demana la dimissió de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, o que planteja una qüestió de confiança.
1: Ha sigut amb els vots a favor de Junts, UPN, Vox i Coalició Canària. La iniciativa no té caràcter vinculat, però marcarà el pas de la política abans i després de vacances. Feijóo demana a Sánchez que siga demòcrata i que dimitisca.
0: La Generalitat presenta a Enguera, a la Canal de Navarrés, el pla contra incendis forestals de l'estiu, en què mobilitzarà més de 4.400 professionals en la prevenció i la vigilància de les zones forestals de la Comunitat Valenciana.
1: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha agraït la tasca dels bombers forestals i de la resta dels equips d'extinció d'incendis. No obstant això, ha advertit que es preveu que l'estiu siga molt calorós i que el risc d'incendis és alt i que cal previndre'ls.
16: Hemos tenido un inicio de varios incendios en la Comunidad Valenciana que afortunadamente han sido atajados muy rápidamente y por lo tanto me corresponde también agradecer, empezar agradeciendo esa labor y ese trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Esperemos que no tengan que intervenir más, pero también es cierto que con un verano que prevé temperaturas altas, pues lo normal es que tengamos incendios, ¿no? Y por lo tanto es importante trabajar en la prevención. Este año batimos un récord, ¿no? Más de 4.400 efectivos.
1: Escoltem ara Agustín Cervera, tècnic en analista en incendis forestals.
17: Hem aconseguit retrasar la campanya d'incendis, però quan ja entrem en plena campanya juliol-agost tenim prou de vegetació en el monte. O sigui que el risc el tenim. Si vegem algun inici de fum o qualsevol cosa, pues en seguida avisar al 112.
0: Són les 7:37 minuts. Actualitzem la situació del trànsit. Sònia López, bon dia.
18: Bon dia. A hores d'ara la situació està prou tranquil·la al territori. A Castelló de la Plana i Alacant, trànsit fluid. A València tenim congestió, però no tant com en altres dies de la setmana. Podríem dir que tenim un poc de congestió a la zona habitual del riu, la B30, ja sabem, Xirivella i Mislata cap a la 7. També la incorporació de la 3 a Xirivella, però en sentit port. La incorporació de la Ronda Nord. També a la B30, el seu pas per l'aeroport de Manises, també cap al port. Tindríem a la pista de Silla uns 2 quilòmetres de circulació lenta, el seu pas per Beniparrell d'entrada a la ciutat, i també 1 quilòmetre a Benimaclet, si és que venen pel nord, per l'autovia de Pujol. Poc més.
0: I quant al transport públic, Sònia, com sempre, ens portes informació de servei públic sempre interessant per als nostres oients.
18: Això intenta, Toni. Per exemple, es contem que si avui o demà tenen previst acudir al festival Big Sound, que recordem-ho, se celebra per primera vegada a Torrent, sàpiguen que Metrovalència i Metrobús ofereixen un servici especial nocturn que reforçarà el servici fins vora les 4 de la matinada. I parlant de Metrovalència, ja saben que des d'ahir està suspesa per obres la circulació de les línies 5 i 7 entre les estacions d'Alameda i Marítim. Bé, l'EMT informa que ha reforçat el servici en 6 línies per a tractar de compensar la suspensió del servici que, recordem-ho també, es mantindrà fins el 30 d'agost. A Castelló ha finalitzat la segona fase de les obres de renovació del bucle central del tram de Castelló, uns treballs, Toni, que han renovat. I parlant de Metrovalència, ja saben que des d'ahir està suspesa per obres la circulació de les línies 5 i 7 entre les estacions d'Alameda i Marítim. Bé, l'EMT informa que ha reforçat el servici en 6 línies per a tractar de compensar la suspensió del servici que, recordem-ho també, es mantindrà fins el 30 d'agost. A

0: transports i l'abandonament del servici de mercaderies.
1: Es tracta d'un dia laborable, aquest dia, pràcticament, inici de juliol, i pot ser moltes persones inicien les vacances, Sònia. Podria haver molta afectació, per tant.
0: Sí, de fet, el Ministeri de Transport ha establit uns servicis mínims del 73% per a l'alta velocitat, un 65% per als trens de mitjana distància i, en el cas dels Rodalia, un 75% en hores punta i del 50% en la resta d'horaris.
1: Moltes gràcies, Sònia López. Com sempre, anem a l'horatge.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: En l'horatge, com dèiem abans, hem deixat darrere l'onada de calor i les temperatures màximes ja no són tan altes. Antonio Sánchez, hola, Benou.
3: Bon dia, Toni. Exacte, ja portem uns dies amb temperatures un poquet més paregudes al que hauríem de tindre en esta època, no? En final del mes de maig, o sigui, de juny, perdó. Però ahir va ser una jornada encara calorosa, màximes de 34-35 graus puntualment i arribant fins i tot als 36,6, que és on més va pujar el termòmetre. Què esperem este matí? Este matí ara mateix tenim entre 24-25 graus en les capitals, 23 en alguns barris, i veiem que la resta, en l'interior, estem entre els 17 graus i els 20. Així que un matí molt paregut als dels últims dies, però amb una gran diferència, és que tenim més núvols baixos cap a la plana baixa, sobretot també el que és el litoral centre i també cap al litoral sud. A les comarques centrals també hi ha alguns núvols ancorats, així que un matí més nuvolós, a la resta el cel ras, i veurem com estos núvols se n'aniran, però tindrem augment de la nuvolositat també de vesprada més cap a l'interior. Fins i tot serà una jornada assolellada en tot cas, amb un poquet més de pols en suspensió que anirà augmentant els pròxims dies, i avui les màximes seran les més baixes de tota la setmana, així que tenim la jornada per davant menys calorosa, que és una boníssima notícia, amb màximes que només arribaran als 35 o 34 graus en algunes comarques i zones molt puntuals, com per exemple localitats baixes del Racó d'Ademús, dels Serrans, del Camp de Túria i ja cap a la Ribera Alta, a la Costera. A la resta estarem entre els 28 graus i els 33. En comarques un poc més afortunades, per així dir-ho, es quedaran per sota dels 30 graus, com per exemple els Ports, l'Alt Maestrat, on les màximes només pujaran als 26, 28, 29 graus, i fins i tot hi hauran algunes localitats avui del litoral que es quedaran només en els 29 graus. Així que aprofitar este dia, perquè la resta del cap de setmana les temperatures tornaran a pujar, i la setmana que ve sembla que també serà molt calorosa, a màximes que podrien fregar de nou els 40 graus.
1: Gràcies de nou, Antonio.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: A Venezuela, l'últim balanç de víctimes mortals pels terratrèmols és de més de 230 morts i més de 4.000 ferits. En el còmput del govern venezolà es parla també d'un centenar de desapareguts. Xifres que estem que continuen augmentant més d'un dia després que registraren les fortes sacsejades, Imma.
4: Pel que fa a la colònia espanyola, el Ministeri d'Afers Estrangers ha informat que són dos les víctimes mortals i hi hauria uns 80 espanyols que no han sigut localitzats, entre altres coses per la caiguda de les comunicacions i la impossibilitat d'avisar els familiars i les autoritats. El dispositiu de crisi de la delegació diplomàtica està operatiu, tot i que l'edifici del consolat està greument danyat, però no és així en el cas de l'ambaixada. La delegació està actualitzant el cens de la colònia espanyola, formada per unes 200.000 persones. El ministre José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic amb el rei, ha fet una crida perquè intenten seguir les indicacions.
5: Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia. Esto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo.
1: La prioritat en este moment és ajudar les persones que estan atrapades amb vida davall de senderrocs i que poden ser centenars. Persones per a les quals el temps s'esgota conforme es fa patent la falta de mitjans a Venezuela per a rescatar-los.
4: Perquè les destrosses són nombroses i falten mans i recursos. La situació més desesperada es viu a La Guairía, la zona zero dels terratrèmols. Fins allí ha viatjat part del govern venezolà, que està multiplicant les seues aparicions per a tranquil·litzar la població. Escoltem la presidenta Delcy Rodríguez.
6: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: Una carrera contra rellotge, la de salvar els atrapats.

0: Pats en 200, els ha xifrat el ministre de Salut venezolà, però hi ha 46.000 persones que no han donat senyals de vida.
1: Estarà a sacar escombro. Entonces, dos, por favor, vamos a buscar un...
0: A Caracas, els familiars es concentren a les portes dels hospitals per a escriure els noms dels seus a les llistes dels desapareguts.
2: Un familiar desaparecido, él se llama Ángel de Jesús Martínez Crespo. Y no sabemos dónde está él, si está debajo de los escombros o está en un...
0: Tres dies d'esperança de vida per als atrapats donen els experts en rescats. Ja n'ha passat un i mig dels sismes.
3: 24 hores, ja més de 24 hores després dels terratrèmols, a pesar de ser molt crítica la situació, els aeroports ja estan operatius, a excepció del principal, el de Caracas, el Simón Bolívar de Maiquetía.
0: Els danys són més importants i, de fet, les aerolínies com ara Iberia, Air Europa o Plus Ultra han cancel·lat els vols amb Madrid. Altres companyies estan desviant els aeroports pròxims, però amb menor capacitat d'operativitat, com ara a Barquisimeto, València i Barcelona. A l'aeroport de València, precisament, aterrarà l'avió amb ajuda humanitària i de rescat que ha enviat Espanya. Ho farà en les pròximes hores i en aquests moments vola cap allí amb els 59 membres de l'UME, amb 8 unitats canines i 40 membres d'equips de rescat de Madrid. Els portaveus del dispositiu de Madrid han explicat els detalls.
4: Nos desplazamos 6 sanitarios, 2 médicos del dispositivo, 2 enfermeros y 2 técnicos en emergencia sanitaria.
5: Con toda logística y autonomía para estar 7 días totalmente autosuficientes en el lugar, porque tenemos que poder llegar al país y no ser una carga para el país. Y llevamos después herramientas para búsqueda, para rescate, para lo que es el tratamiento sanitario de estas personas, ¿no? Y bueno, para eso llevamos herramientas de corte de hormigón, herramientas de corte de acero, cámaras de búsqueda fibrilares...
0: També viatja un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament amb material de primers auxilis, com ara pastilles, potabilitzadores d'aigua, mantes o estoretes. Segons el ministre Álvarez, també s'ha oferit més material, finançament i un hospital de campanya que podria eixir en els pròxims dies.
6: També vamos a desplegar el hospital de campanya de AECID i la base logística que tiene l'Agència de Cooperació en Panamà està plenament operativa.
3: Parlem ara de política. El Congrés ha aprovat la moció del PP que demana la dimissió de Pedro Sánchez o que planteja una qüestió de confiança. Ha sigut a més vots a favor de Junts, UPN, Vox i Coalició Canària. La iniciativa no té caràcter vinculant, però marcarà el pas de la política abans i després de vacances. Núñez Feijóo demana a Sánchez que siga demòcrata, diu, i que dimitisca. Ens amplia la informació des de Madrid, Guillem Lizarde.
7: Les explicacions de Sánchez al Congrés no han convençut la majoria de la cambra.
8: A favor, 178.
7: El Congrés insta Sánchez a dimitir o a sotmetre's a una qüestió de confiança i l'últim ple ordinari de l'estiu ha acabat quasi en flames. A un costat, aplaudiments, a l'altre, crits de dimissió. Per als populars, la decisió és determinant. Escoltem Núñez Feijóo.
9: El president del govern, a partir de ara, està actuant contra la majoria absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
7: Encara que de moment no contemplen presentar una moció de censura que podria arribar...
9: En el momento que considere oportuno.
7: Sorpresa pel vot de Junts que se suma al PP i a Vox. Al Senat ho van evitar, però al Congrés Míriam Nogueras ja ho advertia.
10: Senyor Sánchez, a partis...
7: Una posició que alguns, com Oriol Junqueras d'Esquerra, ha qualificat...
11: ...de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà.
7: I des del govern resten importància. La ministra portaveu, Elma Saiz, es mostra optimista amb les últimes iniciatives aprovades.
12: Tenemos la mirada puesta en 2027 y más allá para seguir dando respuesta a los desafíos que tiene la sociedad española.
3: Més coses. A casa nostra, la Generalitat ha presentat a Enguera, a la Canal de Navarrés, el Pla contra incendis forestals de l'estiu, en què mobilitzarà més de 4.400 professionals. Escoltem el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
13: Hemos tenido un inicio de varios incendios en la comunidad valenciana que afortunadamente han sido atajados muy rápidamente y por lo tanto me corresponde también empezar agradeciendo esa labor y ese trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Esperemos que no tengan que intervenir más, pero también es cierto que con un verano que prevé temperaturas altas, pues lo normal es que tengamos incendios, ¿no? Y por lo tanto es importante trabajar en la prevención. Este año batimos un récord, ¿no? Más de 4.400 efectivos.
3: L'any passat, recordem-ho, el foc va arrasar vora 800 hectàrees en més de 200 incendis. Escoltem ara Agustín Cervera Montero, tècnic analista en incendis forestals.
14: Hem aconseguit retrasar la campanya d'incendis, però quan ja entrem en plena campanya juliol-agost tenim prou de vegetació en el monte. O sigui que el risc el tenim. Si vegem algun inici de fum o qualsevol cosa, doncs en seguida avisar a l'112.
3: I ara un apunt de política valenciana, canvi de mans a l'Ajuntament de Callosa de Segura. Una moció de censura del PP, Vox i un edil no escrit ha descavalcat este dijous l'actual alcaldessa socialista Amparo Serrano i el seu govern en minoria del PSOE amb Esquerra Unida, Unides Podem. El popular Juan Antonio Franco és des d'ara el nou alcalde del municipi. Zaida Ruiz.
15: La moció de censura contra l'alcaldessa socialista Amparo Serrano ha prosperat amb el suport de tota l'oposició, 11 vots a favor i 6 en contra. La iniciativa impulsada pel Partit Popular, una regidora de Vox i un edil no escrit posa fi al govern en minoria del PSOE i Esquerra Unida, Unides Podem. El popular Juan Antonio Franco és des d'avui el nou alcalde del municipi. Els promotors del canvi de govern havien justificat la iniciativa per la situació de paràlisi que, segons asseguraven, patia el municipi en àrees com la neteja, la seguretat, l'educació i les infraestructures esportives. Amparo Serrano, alcaldessa cessant, i Juan Antonio Franco, nou alcalde de Callosa del Segura.
16: Ellos han argumentado una serie de cosas que creo que han sido rebatidas desde la primera hasta la última, pero bueno, como tienen los votos, pues lógicamente se ha llevado a cabo. Y nada más. Y ahora desearle mucha suerte al nuevo alcalde.
17: Pero teníamos la oportunidad de volver a Callosa. Un gobierno estable, un gobierno con una visión clara, con un proyecto de futuro para la ciudad.
3: Passen diversos segons de les 7 i 51 minuts del matí. Repassem ara els principals continguts de l'informatiu de la televisió d'Apunt. A les 8 i mitja, ja ho saben, Elena Riego, bon dia.
18: Bon dia, Toni. Bon dia, Inma. Doncs avui, a partir de les 8 i mitja, oferirem l'última hora sobre els efectes del terratrèmol a Veneçuela, que encara viu unes hores crucials. A més, parlarem amb Antonio Sánchez, el meteoròleg d'esta casa, sobre el doblet sísmic que ha provocat esta catàstrofe. A més, també estarem en directe a una oficina de correus perquè estem en els últims dies per a poder posar en marxa aquest procés de regularització al qual ja s'han acollit, o bé, el qual han demanat 900.000 persones, i veurem com va aquesta recta final. I per últim, també estarem en directe a Torrent perquè avui arranca el Big Sound i després de la cancel·lació del Festival de les Arts no ho fa exempt de polèmica. De fet, alguns veïns, algunes comunitats ja han iniciat els tràmits per a posar denúncies administratives al festival. Tot això tindrem en l'últim programa de la temporada, per cert.
3: Moltes gràcies, Elena. Una pausa i de seguida anem a més esports.
19: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
20: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
21: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
20: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
21: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
20: Preinscríbete en umh.es.
22: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana. Siempre
23: es hermano. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
24: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízan-se. El Baix Segura, 100.5.
25: De tu a tu.
3: Anem ja a més esports i la festa que van viure ahir València Bàsquet i la seva afició Òscar Forés amb motiu de la celebració del títol de Lliga.
0: Sí, Toni, una festa que va ocupar bona part de la vesprada nit. La ciutat es va vestir de taronja per a celebrar este segon títol de Lliga en la història de València Bàsquet, un equip que ha fet una temporada espectacular de la mà de Pedro Martínez i que va rebre el suport de milers d'aficionats i aficionades que estigueren presents en el Roig Arena. Precisament, l'entrenador taronja Pedro Martínez va ser un dels grans protagonistes en els parlaments perquè va confirmar que l'equip tindrà canvis, però es mantindrà l'essència que ha dut este equip a aconseguir grans èxits. L'escoltem.
1: Yo creo que ser positivos, habrá cambios, es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante mantener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: Un d'eixos canvis serà la veu de Jan Montero, la gran figura d'este equip. El base dominicà confirmava així la seva marxa.
2: Darle la gracia. Y Valencia siempre va a vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, pero en mi corazón siempre va a estar Valencia. Muchas gracias por todo.
0: Totes aquestes declaracions es van fer al Roig Arena, però la celebració havia començat abans amb la tradicional visita a la Basílica i l'oferiment del títol a la Mare de Déu dels Desemparats. Allí també parlaren els dos capitans, Josep Puerto i Jaime Pradilla.
4: Yo creo que ya voy a decir en muchas entrevistas, yo creo que hasta que no pase un poco de temps se relaje todo eso. Creo que es difícil ser consciente de, bueno, de todo lo que significa, de todo lo que hem fet. Es una mezcla entre, bueno, emoción, orgullo, euforia.
5: Sobre todo el momento de que Josep me dice de levantar la copa con él, para mí es algo pues, muy especial, que me lo llevo en el corazón y estoy muy agradecido a él. A seguir creciendo y a luchar por intentar estar entre, pues, bueno, entre los mejores de España y ojalá de Europa.
3: Parlem ara del Mundial de Futbol. Espanya tancarà esta matinada la fase de grups contra l'Uruguai.
0: Sí, a les 2 de la matinada la selecció disputarà el tercer partit en esta Copa del Món. Esta vegada a Guadalajara, un duel que decidirà el camí d'Espanya en les eliminatòries. Abans de l'entrenament d'ahir, l'equip va guardar un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. A més, la novetat en la sessió va ser que Víctor Muñoz ja va tocar baló. Amb qui no hi ha dubtes és amb Lamine Yamal, que serà de nou titular. Nico Williams també toca a la porta de l'11. Ell es veu preparat per a ser titular.
6: Sí que me tienen que estar midiendo poco a poco de los minutos, los minutos que hago los entrenamientos, pero bueno, estoy feliz de seguir trabajando así porque sé que si sigo así va a llegar el mejor Nico.
0: Es preveu que Luis de la Fuente aposte per un equip molt similar al de l'últim partit per assegurar la primera posició amb una victòria contra l'Uruguai. Així veu el partit l'exjugador del Villarreal, Jeremy Pino.
26: Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que es como todos los partidos, intentar ganar, dar lo mejor de nosotros. Se juegan mucho también y va a ser una guerra y va a estar muy, muy bonito.
3: I la jornada mundialista, Òscar, ens oferís molts marcadors, concretament dels grups D, E i F.
0: Sí, els últims partits de la primera fase d'eixos grups. Comencem amb el D. Turquia, que ja estava eliminada, va guanyar contra tot pronòstic una de les anfitriones. Els Estats Units, que havia protagonitzat un inici impecable, 3-2 per als otomans. En l'altre partit del grup, empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. En el grup E, Ecuador vivia una jornada de bogeria col·lectiva després d'imposar-se a Alemanya per 2-1, mentre que Curaçao, que ja contra la Costa d'Ivori per 0-2. I en el grup F, els Països Baixos guanyaven Tunísia per 1-3. El Japó-Suècia es resolia amb taules, empat a 1 en el marcador.

0: arribem al final del nostre informatiu escoltant la cançó Què dir-te de la Chica i Quinto.
1: És la cançó que posa el punt i final al llançament del nou disc que l'artista de Pego, Quinto, ha anat presentant a poc des de març. Un àlbum debut que busca convertir-se en un refugi generacional contra la precarietat i la frustració. En este tema col·labora la cantant i violinista Marina Bolea, ex de Malux i coneguda artísticament com la Chica, per a crear un autèntic crit d'alliberament.

0: Amb esta cançó acabem, és tot de moment. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9. Donem el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Hola, Sergi.
1: Bon dia, Toni, què tal? Com esteu? Benvinguts al divendres, encara que ens trobarem d'ací una horeta justet per a donar complida informació de tot el que està passant, que no és poquet al nostre voltant. Mentre, si podeu, descanseu una miqueta. Fins ara.
0: Fins ara, Sergi, gràcies.
1: Sir Winston Churchill va ser el primer ministre del Regne Unit que va liderar el país cap a la victòria davant d'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial. És amplament recordat com un dels estadistes, oradors i líders polítics més influents del segle XX. La seva ferma resistència i els seus emotius discursos van mantenir la moral alta del poble britànic en els moments més foscos del conflicte bèl·lic. Són les 8 en punt del matí i Churchill dia coses com estes. El pessimista veu la dificultat a cada oportunitat. L'optimista veu l'oportunitat en cada dificultat.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia. Ja és divendres, alegreu-vos els que matineu durant estos matins. Ara, almenys demà, espero que no ho feu com la majoria de tots els que treballen en estos 5 dies lectius i laborables. Anem a saludar també a tota aquella gent que decidís passar el matí amb nosaltres, estiga on estiga, conformant el gros d'esta família matinal de Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana. L'actualitat està marcada per la tragèdia a Venezuela, on ixe devastador doble terratrèmol deixa almenys 235 morts i més de 4.300 ferits, mobilitzant els equips de rescat a contrarrellotge i activant la recerca de ciutadans espanyols per part del Ministeri d'Afers Estrangers. Mentrestant, a nivell polític nacional, la tensió augmenta després d'aprovar el Congrés i ja moció que insta el president Pedro Sánchez a sometre's a una qüestió de confiança i dimitir gràcies al suport de Junts i Vox a la iniciativa del Partit Popular. El millor de tot és que damunt s'aplaudien. En un to més quotidià, els comerços han arrencat oficialment la campanya de rebaixes d'estiu amb descomptes de fins al 60%. I en els esports, el Mundial de Futbol 2026 continua el curs amb la històrica classificació d'Equador a 7 després de vèncer Alemanya. Alhora, els carrers valencians s'omplin de música i festa amb un macroconcert de bandes a l'Estació del Nord i les celebracions oficials dels triomfs del València Bàsquet. I és que el 26 de juny, si mirem enrere, és una data de gran rellevància global, marcada principalment per la signatura de la Carta de les Nacions Unides el 1945, fet que va donar origen oficial a l'ONU per promoure la pau mundial. En l'àmbit de la geopolítica de la Guerra Freda, este dia també és recordat per l'històric discurs del president John Fitzgerald Kennedy el 1963, que va pronunciar aquella famosa frase «Ich bin ein Berliner», en una Alemanya dividida. Així mateix, en el pla cultural i literari, un dia com avui, de 1997, es va publicar Harry Potter i la Pedra Filosofal, donant inici a un dels fenòmens més rellegits de la literatura contemporània. I a nivell esportiu, la data té un fort impacte en la història argentina. Este 26 de juny va celebrar l'obtenció de la Copa Libertadores el 1995 i exactament 15 anys després va patir el seu històric primer descens en 2011. També este dia commemora els naixements de l'expresident xilè Salvador Allende i del científic Lord Kelvin, juntament amb l'observança global del Dia Internacional en suport de les víctimes de la tortura. Però també avui és una data clau per a l'evolució dels drets ciutadans i polítics a Espanya. El 1890, el govern liberal va aprovar la llei que instaurava el sufragi universal masculí, marcant una fita en la democratització del país. També un segle després, en 1977, Barcelona acollia la primera manifestació pels drets LGTBI de la història d'Espanya, on milers de persones eixien i exigien llibertats sexuals en plena transició. Finalment, en l'àmbit polític recent, el 26 de juny del 2016 es van celebrar unes eleccions generals crucials que van buscar desbloquejar la paràlisi institucional del Parlament. I un dia com avui, 26 de juny, en la nostra comunitat autònoma es destaca per tres grans fites militars i polítiques. En 1808, les tropes franceses del mariscal Montseny es van posicionar a les portes de València, marcant les tenses vespres de l'heroic primer lloc de la ciutat a les Torres de Quart durant la Guerra del Francès. Segles abans, en 1256, estes dates finals de juny van consolidar la fundació de la vila d'Alcoi després de la reconquesta de Jaume I. I finalment, el 1409, es produïa l'elecció d'un nou pontífex al Concili de Pisa que va greujar el cisma d'Occident, un conflicte religiós que any més tard convertiria al papa en el Papa Lluna, el habitant del castell de Peníscola. Tot això són coses que vos podem avançar, entre altres, que ara vos contarem. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
1: No deixem de posar la mirada en Venezuela per a començar, on el govern eleva a 235 les víctimes mortals dels terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que sacsejaven este dimecres el país caribeny. En una compareixença poc després de la una de la vesprada, hora de Venezuela, ahir, les 7 a l'Espanya peninsular, el president de l'Assemblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, també actualitzava el balanç de danys humans que comptabilitzava en aquest moment a 1.520 persones ferides i altres 157 que es trobaven trobaven en parament desconegut. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, a qui escoltàvem fa un moment, advertia que la xifra de víctimes podria augmentar a mesura que avancen aquestes tasques de rescat. Davant de la magnitud de la tragèdia, el govern venezolà declara l'estat d'emergència i ha activat tota xarxa sanitària pública i privada per a atendre les persones afectades, especialment a La Guaira, Miranda, Falcón i Carabobo, entre les zones més castigades pel sisme. A tot això, i per la seva part, el Servici Geològic des dels Estats Units ha fet una estimació basada en models automàtics que estimen de 10.000 a 100.000 morts.
2: Hemos tenido afectaciones eléctricas del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional. En materia de agua también tenemos afectaciones en el estado Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira.
1: Els moviments sísmics causen la caiguda de diversos edificis a Caracas i en altres localitats del país. A més de la caiguda d'edificis, com vos diem, els terratrèmols han causat interrupcions en el subministrament elèctric, d'aigua i de gas. Diverses zones de Caracas continuen sense llum i sense comunicacions. Una situació que també afecta pues, tot el que puga ser el devenir d'informació a través de les línies telefòniques, internet i el funcionament dels semàfors.
3: Yo sé que no es el momento, Ronnie, yo lo tengo eso claro y eso lo tienen que evaluar en función de eso, aunque no creo que ahí los daños sean a nivel estructural así de esa gran magnitud como está pasando en otros lados. Yo creo que el edificio está rescatable porque eso lo que es que reforzar esa grieta que se hizo ahí, bueno, lo dirán los ingenieros, pero sí lo tenía contemplado de eso. Ahorita lo que me tiene muy triste es que nos acaban de avisar que un compañero de trabajo se murió allá en La Guaira, que quedó tapiado, un compañerito, Roine. Porque esto es muy arrecho, Samu, de verdad, esto es muy fuerte, ¿oíste, papu?
1: Són els testimonis d'algunes de les persones que es troben allí en Venezuela i que li ho comuniquen d'esta forma als seus familiars directes que viuen ací, en Espanya. Per la seva banda, la presidenta veneçolana també ha informat que La Guaira, un estat costaner al nord del país i veí de Caracas, és el més afectat pels terratrèmols després d'advertir que hi ha desenes d'edificis enfonsats. En esta regió, que està ubicada a l'aeroport internacional de Maiquetia, serveix Caracas i és el principal del país i el que Delcy Rodríguez ha ordenat tancar pels seus greus danys que ha patit. Estem parlant de vora, al voltant, una població de més de 380.000 persones.
2: Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela.
1: Segons les autoritats, els dos sismes es produïen en només uns segons de diferència. Inicialment es va informar d'un primer moviment de magnitud 7,2, però posteriorment els experts el van reclassificar com un sisme precursor del principal de magnitud 7,5. Ara tenim por de que tornen aixòs sismes amb més potència. El Centre Nacional d'Alerta de Tsunamis dels Estats Units també va explicar que es tracta d'un doblet sísmic, un fenomen poc habitual en què dos grans terratrèmols es registren pràcticament al mateix temps en una mateixa zona. El Servici Geològic dels Estats Units ha situat l'epicentre dels moviments a l'estat de Yaracuy. El primer tenia lloc prop de la localitat de San Felipe, a una profunditat de quasi 22 quilòmetres, mentre que el segon es registrava a Yumare. Mentrestant, les autoritats veneçolanes mantenen desplegats centenars d'efectius d'emergència i continuen les tasques de recerca i rescat entre els enderrocs, mentre el país afronta una de les emergències sísmiques més greus de les últimes dècades. L'últim terratrèmol de característiques semblants, recordem, va tindre lloc el 2018 a l'estat de Sucre amb una magnitud de 7,3 i el 1968 se'n produïa un altre, també en Caracas, que pràcticament arrasava la megalòpoli veneçolana. Ara tots els esforços es centren en recuperar la major quantitat de víctimes amb vida, perquè cada segon compta en este tipus de desastres. I en això estem ajudant en tota aquesta aportació internacional. Mentre, així, parlant d'aportacions nacionals i internacionals, el Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya informava esta mitjanit justet de la mort de dos espanyols als terratrèmols de Venezuela. Això estava confirmat per familiars i en estos moments hi ha, per tant, 80 ciutadans més que no han estat localitzats. Fonts d'exteriors asseguren que la quantitat d'espanyols no localitzats en estos moments és d'aquesta quantitat i lamenten profundament la mort de dos espanyols confirmades, com vos dic, pels seus familiars, a qui traslladen els condols. Segons explicava també en declaracions inicials facilitades als mitjans durant l'escala que feia l'avió en el qual viatjava amb el rei Felip VI de camí a Mèxic, estaven centrats, segons el ministre, en elaborar un cens de la situació en la qual es troba ixa colònia espanyola al país caribeny, que ascendix, per cert, a unes 150.000 persones. Per això, es fa una crida a tots aquells que encara no hagin contactat amb l'ambaixada a Caracas ni amb el consolat perquè estiguen atents a les xarxes socials d'aquestes oficines diplomàtiques, així com des del Ministeri d'Afers Estrangers, on trobaran els telèfons d'emergència consulars per a poder estar en contacte. Álvarez amplia esta recomanació a qualsevol espanyol que estiguera en trànsit a Venezuela per treball o turisme.
4: 68 espanyols no han sido todavía localizados.
1: De matí, Álvarez informava en una entrevista en Radio Nacional d'Espanya que no tenia constància de víctimes espanyoles, si bé precisava que encara és prompte i no es pot descartar que hi hagi algun afectat. I al migdia es confirmava que una de les persones que perdia la vida en els terratrèmols era Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 anys, nascuda a Caracas, però d'ascendència basca. El govern d'esta comunitat autònoma havia informat de la desaparició d'esta ciutadana i era l'entorn familiar qui certificava la trista notícia de la defunció. Per cert, Alazne Solabarrieta era neta de José María Solabarrieta, que va ser alcalde d'Ondarroa, a Vizcaya, durant la Segona República i que va haver d'exiliar-se a Venezuela. La qüestió és que l'hecatombe ocorreguda este dimecres ha enfonsat edificis en diverses poblacions venezolanes, com vos diem, i ha causat danys greus en les estructures. Álvarez, per cert, explicava que mentre que l'ambaixada espanyola no ha patit desperfectes importants, l'edifici del consolat d'Espanya a Caracas sí que registra danys d'una certa envergadura. Hi ha gent que ha dormit al carrer perquè estan just sense casa o ixe habitatge directament no existeix i es troba en un estat que no és segur tornar. Amb tot el que comporta de no recuperar cap efecte personal ni tindre on refugiar-se, tot i la situació que estan vivint. Però el pitjor, com vos diem fa un moment, és el temor a que torni a haver moviments sísmics.
3: Hola, papito. Bueno, no te creas que yo estoy muy tranquila. Estoy sumamente preocupada. No he podido dormir porque aquí las noticias no son muy alentadoras, que puede haber otro sismo, un terremoto, mejor dicho, peor. Yo me vine de la casa porque no me siento en condiciones de quedarme allí. Ahí hubo daños internos. Creo que te pasé la foto. Entonces tampoco es que la cosa, ay, chévere, ya pasó. No. Estoy sumamente, sumamente preocupada por las condiciones internas del edificio. Que siquiera quise quedarme allá porque me da miedo, pues.
1: Per cert, un servidor ha pogut veure eixes fotos perquè es tracta de persones que coneixem així directament en la redacció del programa i resulta impressionant veure com de la nit al matí, en circumstàncies com esta o com les que vam tindre ara sí en València, les cases de les persones poden desaparèixer o quedar totalment danyades. El ministre Álvarez, per cert, ha assenyalat que ha tornat a parlar amb l'homòleg veneçolà Iván Gil per a detallar-li ajuda immediata que prestarà a Espanya com garantia el president del país a la veneçolana Delcy Rodríguez. Està preparant-se un destacament de la Unitat Militar d'Emergències i un equip d'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Esta gent transportarà material de primers auxilis com mantes, estoretes o pastilles potabilitzadores i estava previst que el dispositiu s'enlairara esta mateixa nit cap a la ciutat veneçolana de València, ja que l'aeroport de Caracas està tancat pels sismes, com podeu deduir. Es desplegarà igualment l'hospital de campanya de la ECIT i també està plenament operativa, segons Álvarez, la base logística que l'agència té en Panamà. En un altre àmbit, ja en este cas molt més institucional, la reina Letícia ha manifestat la seva preocupació per les conseqüències dels dos terratrèmols a Venezuela, explicant que Espanya està esperant que es posi en marxa tot l'operatiu d'ajuda i rescat per poder col·laborar, que serà, per cert, un gran desafiament, segons la reina.
5: Como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, estamos pues preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos que intuyen que será mayor y todo ese destrozo por la tragedia.
1: La reina explicava que Espanya ofereix ajuda al país caribeny i s'està esperant que s'active tot i ser operatiu per poder col·laborar tant en el rescat de persones com en la reconstrucció posterior, que també, i és lògic, i d'això sabem molt així en València, serà un gran repte. Amb la mirada posada en la catàstrofe humanitària a Venezuela, on els equips de rescat lliuren una batalla desesperada i contrarellotge, l'últim balanç oficial ja eleva a 235 els morts i més de 4.300 els ferits després del doble terratrèmol que ha devastat el nord del país. Hi ha gent que ha tingut que fugir, com vos diem, o tornar als països d'origen, com ha pogut ser, en este cas, Colòmbia, ja que les condicions en Venezuela, en estos moments, no són les més tranquil·litzadores.
6: Si se va la señal, no correspondemos porque hay peor de señal, ¿oíste? Porque las réplicas influyen en la señal. Pero aquí estamos tranquilitos, vestiditos, con ya el bolso preparado, por si acaso alguna vaina tenemos que salir corriendo, pero estamos más tranquilos aquí que allá.
1: La situació en zones com l'estat de La Guaira i el barri de Los Palos Grandes a Caracas és qualificada per les autoritats com a zona de desastre. Centenes de persones continuen atrapades baix estructures col·lapsades mentre els servicis d'emergència i fins i tot els mateixos veïns supervivents treballen pràcticament amb les mans i sense prou ferramentes davant la manca d'electricitat i aigua. Els veneçolans residents a la nostra comunitat autònoma, la diàspora veneçolana, pateixen pels seus familiars i al·legats, però hi ha qui fugint de Chávez o de Maduro van tindre que deixar allí tot, casa inclosa, que aleshores ara no saben si la conserven o no. Este és, per exemple, el testimoni d'un ciutadà veneçolà resident a Espanya, concretament ací a València, que viu estes hores sumit a l'angoixa.
7: Lo único que he intentado saber es de mi apartamento que está allá, pero no me han avisado nada porque no sé qué pasó en esa zona. Si se cayó el edificio, si lo sigo teniendo, si no lo tengo, si hay una fritura, es que no lo sé. Pero bueno, al final lo material se recupera. Mientras mi familia está bien, el resto me digo, yo ya me curro la vida por haber recuperado las cosas.
1: 20 hores després del terratrèmol, molts equips internacionals d'emergència, com este d'Algemesí, encara no han pogut arribar.
8: Sol hi ha un aeroport internacional que pot rebre vols regulars internacionals, que és el de Caracas, però està tancat per el terratrèmol.
1: 15 voluntaris i 5 gossos de l'ONG d'intervenció. Ajuda i emergències fa hores que estan preparats per a partir, però les ONG civils encara no tenen accés al transport militar. Talment ara s'estan intentant entrar per Colòmbia, com vos diem.
8: Estem veient opcions d'anar per Colòmbia i després trasladar-nos allí. I, bueno, estem ballant totes les opcions possibles per a poder aplegar.
1: Estos voluntaris fa 30 anys que treballen en catàstrofes de tot el món i saben de primera mà que cada minut és crucial. Cada 12 hores, el 50% de les víctimes que queden vives moren a conseqüència de les ferides que tenen per no haver sigut tractades a temps. Per cert, porten material d'última tecnologia i gossos ensinistrats.
8: Esta és una de les càmeres que tenim de localització. En esta càmera, nosaltres, segons l'objectiu que li fiquem, li podem ficar una càmera d'alta resolució o li podem ficar una càmera tèrmica.
1: Avui parlarem amb ells, si és possible. Si no troben ràpidament una manera d'arribar a la zona zero, aquest equip superespecialitzat només aprofitarà per a localitzar, desgraciadament, cossos sense vida.
0: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.

0: Són les 8 i 18 del matí, estem contant-vos tot el que passa a través de la ràdio autonòmica valenciana a Punt Ràdio en este programa multiformat que acaba de començar, però n'hi ha altres qüestions que conformen el protagonisme actual de la jornada. Anem a començar parlant del bany de masses del València Bàsquet al Roig Arena. Abril Peidro, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. El València Bàsquet ha celebrat davant tota l'afició el títol de Lliga aconseguit el dimecres al Palau Blaugrana. El conjunt taronja ha sentit el fervor popular després d'un dia complet que ha començat amb l'ofrena dels capitans Josep Puerto i Jaime Pradilla, a més de l'entrenador Pedro Martínez en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a un Roig Arena que estava de gom a gom. Especial atenció a l'entrada de Jan Montero, elegit millor jugador, i aquí els aficionats li han demanat en reiterades ocasions que es queden en l'equip taronja.
0: Més coses, 3 de cada 4 espanyols reconeix haver presenciat o escoltat alguna vegada insults dirigits a persones del col·lectiu LGTBIQ+. Mireia Vallarri, bon dia.
2: Així es desprèn del primer estudi sobre diversitat sexual presentat pel CIS. L'enquesta assenyala, a més, que un 39% assegura haver observat este tipus de situacions en els últims 12 mesos, mentre que un 37% assegura haver presenciat com es deixa de costat a una persona per pertenèixer a este col·lectiu. A més, este estudi revela que més d'un 70% de la població està molt d'acord amb el reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBIQ+, i estan convençudes que beneficia al conjunt de la societat. D'altra banda, consideren que són les persones trans les que afronten majors riscos per l'exercici dels seus drets. A motiu de la celebració de l'orgull, el CIS va constatar que el 77,8% dels espanyols identifica esta commemoració com una reivindicació dels drets de les persones amb orientacions sexuals i identitats de gènere diverses, i més del 70% valora de forma molt positiva esta celebració.
0: Una coseta més, Inbound rep el rei Felip VI de Mèxic per posar fi a la tensió diplomàtica i normalitzar la relació.
1: Sí, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha rebut este dijous el rei Felip VI en el Palau Nacional a Ciutat de Mèxic, una cita que suposa un pas ferm en la normalització de les relacions entre els dos països i que obri la porta a una nova etapa de cooperació que posa fi a aquesta tensió diplomàtica que s'han donat estos últims 8 anys. La trobada reflecteix el recent acostament entre els dos països després de les polèmiques sorgides arran de la sol·licitud del govern mexicà que la corona espanyola oferirà una disculpa per la conquesta d'Amèrica.
0: Passem a veure més coses que encara tenim que contar-vos a aquestes hores, les 8 i 20 del matí d'este 26 de juny de 2026.
3: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: Tornant a l'àmbit judicial i polític nacional, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha valorat per primera vegada i des de la presó de Soto del Real la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a 24 anys de presó per les comissions que va cobrar en contractes de mascaretes en plena pandèmia. En un àudio cedit per la cadena SER, denuncia que ha sigut víctima d'un juí polític i assegura que la sentència estava decidida abans de començar el procés. Res de nou, també n'hi ha que dir, pel que està declarant, i cap cosa que aportar més que el morbo d'escoltar al reclus Ábalos des de la presó. Per cert, un Ábalos que ha assegurat haver rebut, decebut, la sentència de l'alt tribunal que el considera culpable dels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, juntament amb el seu ex-assessor, Coldo García, condemnat per la seva part a 19 anys de presó.
4: He recibido decepcionado la sentencia. No esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas.
0: Respecte al Dama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que no haurà d'entrar per col·laborar amb la justícia, que ha sigut també un dels punts d'inflexió en la majoria de les opinions públiques en aquests moments, l'exministre, ara pres, ha manifestat que l'empresari no ha assenyalat ningú més que no tinguera un càrrec polític, per la qual cosa, segons Ábalos, es pensa que tot té implicacions polítiques molt clares.
4: Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Paral·lelament, l'exministre condemnat ha anunciat a través del seu compte d'X, anterior Twitter, que demanarà la nul·litat de la sentència alegant la vulneració de drets fonamentals, perquè, clar, per a presos per causes menors o per necessitat, i això és collita pròpia, s'han de podrir en la presó. Però ell, por ser vos quien sois, pot procedir a demanar la nul·litat.
4: Que el señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político.
0: Pel que fa a l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, condemnat a 19 anys i 8 mesos de presó, ja ha presentat per la seva part també un incident de nulitat davant del Suprem, com a pas previ per acudir al Tribunal Constitucional, en el qual reclama la suspensió de la sentència. Vamos, que morro als dos no és en falta. D'una altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat als jutges de Madrid que investiguen les filtracions produïdes en el cas Plus Ultra, en què està imputat també l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que identifiquen els responsables. Tot mentre el mateix Zapatero ha demanat al jutjat que s'anul·le el cas per presumpta vulneració de drets fonamentals. El magistrat de l'Audiència Nacional, que no té competència per a investigar aquestes filtracions, ha dictat una interlocutoria en què advertix de la gravetat dels fets i el seu potencial que encaixe en tipus penals de revelació d'actuacions declarades reservades.
2: Subraya
5: Calama. Y parece sorprendente que algunos partidos se hayan personado incluso...
2: Subraya Calama que des del moment en què es va donar trasllat de la causa a les parts personades s'han produït filtracions constants i immediates als mitjans de comunicació i estes van tindre la seva màxima expressió el dimecres, amb la difusió d'un nou informe policial relacionat amb Zapatero, així com les seues agendes i l'abocament del telèfon de la seva secretària Gertrudis Alcázar. En este sentit, assenyala que la persistència d'aquestes filtracions revela que les mesures actuals han resultat insuficients per a garantir la reserva de les actuacions, la qual cosa porta el jutjat a adoptar mesures per a garantir el secret extern i evitar que la publicitat il·lícita d'actuacions pugui afectar tant la investigació com els drets dels investigats. Davant d'esta situació, el magistrat ha acordat també obrir una peça d'informació sensible en la qual s'inclouran els enregistraments audiovisuals de les declaracions dels testimonis i investigats en esta causa i que serà accessible únicament per al jutjat i per al Ministeri Fiscal. La defensa del també exlíder socialista ha presentat un nou escrit a l'Audiència Nacional en la qual formula un incident de nulitat d'actuacions en veure vulnerat el dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. Un procés just amb garanties a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència, entre altres.
0: El fregau és tan gran que fins i tot als periodistes i comunicadors ens costa anar assumint i dirigint tot això. La veritat és que per si el que estem contant-vos no fora suficient, apareixen noves dades sobre el cas Leire. Més que la fontanera del PSOE, la chapucera del PSOE, que s'investiga als jutjats de l'Audiència Nacional per esclarir l'existència d'una presumpta trama orquestrada en l'entorn de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per a entorpir, recordem, procediments judicials que pogueren afectar el partit. En la ronda d'interrogatoris, este dijous declarava Jacobo Teijelo, l'advocat de l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Cerdán i també un dels imputats. El compareixent ha admès al jutge instructor Santiago Pedaz que el PSOE el va contractar com a assessor jurídic per analitzar casos judicials que esguitaren la formació. Teijelo s'ha emparat de totes formes en el secret professional, però no haver d'aprofundir en els encàrrecs que li va fer el partit de Pedro Sánchez, dels quals va arribar a cobrar tres factures per un total de 125.000 euros.
5: Y parece sorprendente que algunos partidos se hayan personado incluso cuestionando este derecho a la defensa. No son solo los abogados los que están siendo perseguidos y especialmente los abogados que desempeñan defensas del Partido Socialista, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado.
0: Si al final la culpa si no la té ningú. El lletrat de Cerdán ha prestat declaració com a investigat per delictes de revelació de secrets, suborn i contra les institucions de l'Estat davant del jutge instructor. En declaracions als periodistes, en eixir del jutjat, l'investigat advertia que esta causa és fruit d'una persecució als advocats, com haveu escoltat, especialment els que exerceixen defensa del Partit Socialista i també, segons Teijelo, del dret de la gent al fet que la defensa un advocat.
2: Respecte a la seva relació amb el Partit Socialista, Teijelo ha explicat que quan va començar a fer-se càrrec de la defensa de Cerdán en el partit, li van retornar dos factures vinculades als encàrrecs per un import de 50.000 euros per incompatibilitat, perquè l'exsecretari d'organització ja no estava afiliat a la formació. La relació entre Teijelo i Leire Díez va eixir a la llum en filtrar-se una reunió que tots dos van mantindre per videoconferència al seu despatx amb un altre acusat en una causa d'hidrocarburs que es troba fugit, Alejandro Hamlin, al qual l'exmilitant del Partit Socialista va demanar informació per a desprestigiar el tinent coronel de l'UCO, Antonio Balas, responsable de bona part de les investigacions que afecten el govern estatal o familiars del president. No obstant això, en la compareixença en cap moment se li va preguntar per aquesta reunió amb Hamlin, segons fonts presents citades per EFE.
6: En conseqüència, queda aprovada la sol·licitud de la comissió de la pròrroga de la subcomissió. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Muchísimas gracias.
0: Este també ha sigut un dels moments més surrealistes que hem pogut viure a nivell de comunicació i també en el Congrés dels Diputats, perquè més encara tenim. El ple del Congrés aprovava, amb el suport de Junts i Vox, una moció del Partit Popular en què s'insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ell mateix s'aplaudia, a sotmetre's a una qüestió de confiança i assumir amb la dimissió les responsabilitats pels casos de corrupció aflorats en els darrers mesos i que afecten persones amb vinculació amb el PSOE o en l'entorn.
7: Estamos pues ante una decisión muy seria. Después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su gobierno y a su partido, y ha desembocado en una mayoría absoluta pidiendo la dimisión del presidente al gobierno. Cualquier demócrata, cualquier primer ministro europeo, tiene que seguir el designio y la decisión de la Cámara. Y hemos visto la reacción del Partido Socialista, que es aplaudir que el Congreso de los Diputados pida la dimisión del presidente del Gobierno.
0: Es tracta de la iniciativa parlamentària que van presentar els populars la setmana passada sobre la situació política derivada de les recents investigacions i processos judicials, com per exemple el cas Plus Ultra. La mesa del Congrés, amb majoria del Partit Socialista i Sumar, va frenar la tramitació d'una moció anterior del Partit Popular amb una esmena de Junts que exigia dissoldre les Corts i anar a eleccions anticipades, una facultat que correspon exclusivament al president espanyol d'acord amb l'articulat de la Constitució. D'esta forma, el text que finalment s'ha sotmès a consideració dels diputats i diputades es votava separadament per punts i acurtada sobre la versió original. Per a que ho entengam o no ho entengam, recordeu quan van començar a eixir més capítols de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, que al final no sabíem quin era el primer, el sext, el segon, el tercer o el novè? Pues algo igual de desgavellant és això que està passant en estos moments amb el PSOE i les seues qüestions judicials. Bé, ara sí que canviem de tema. Són les 8:30 en punt d'este 26 de juny. Més de 4.400 professionals i una vintena de mitjans aeris s'encarregaran de l'extinció i la prevenció d'incendis en les nostres muntanyes aquest estiu. És perquè arranca la campanya contra el foc, que enguany té reservats quasi 300 milions d'euros. No obstant això, la Generalitat Valenciana ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana, perquè la mà humana està darrere de 9 de cada 10 incendis que devoren les muntanyes. Mireia.
2: Un total de 4.401 professionals, entre ells bombers, bombers forestals, policia, agents ambientals voluntaris o agents ambientals de diferents administracions, estan preparats per a intervindre en els incendis que amenacen les zones forestals durant els pròxims mesos, els de major probabilitat d'incendis per les altes temperatures. Tot este contingent humà integra el que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha definit com l'operatiu més grande la historia.
8: Este año batimos un récord, ¿no? Más de 4.400 efectivos que están tanto para esa prevención, para esa vigilancia y para la extinción. Seguir concienciando a la gente de que es trabajo de todos y que no olviden que cuando por una negligencia, por un descuido, por una imprudencia se produce un incendio, también estamos poniendo en riesgo las vidas de los profesionales que trabajan en él. Y por lo tanto, la mejor forma de extinguir un incendio es no provocarlo.
2: Estos efectius s'encarregaran de la intervenció ràpida i la coordinació, però també de les tasques de vigilància per a detectar qualsevol conat només sorgisca. De tots ells, la majoria, 2.313, estaran a la província de València, mentre que 977 treballaran des de la província d'Alacant i 973 a la província de Castelló. A ells s'afegixen més d'un centenar de tècnics assignats a tota la comunitat valenciana. Este dispositiu s'ha presentat este dijous a Enguera, on precisament hi ha una base per als mitjans aeris que vetlaran per les nostres muntanyes. En total hi haurà preparats 20 helicòpters de la Generalitat, 6 per a traslladar les unitats helitransportades i 2 aparells de coordinació, un altre de vigilància, 2 més medicalitzats, a més de 9 avions, 7 d'ells de càrrega en terra i 2 amfibis, i a aquests mitjans aeris se sumen 3 helicòpters dels consorcis de bombers i 3 avions del Ministeri de Transició Ecològica.
9: Este verano disfruta de algo.
10: Hem aconseguit retrasar la campanya d'incendis, però quan ja entrem en plena campanya, juliol-agost, tenim prou de vegetació en el monte, o sea que el risc el tenim.
2: Per a la campanya de prevenció i extinció d'incendis d'enguany, la Generalitat destinarà 298,47 milions d'euros, 173 corresponen a la prevenció i a la recuperació d'infraestructures forestals i 125,47 a l'extinció. El president Pérez Llorca ha apel·lat a la responsabilitat i a la col·laboració de la societat davant del risc d'incendis forestals, donat que, segons ha recordat, 9 de cada 10 incendis tenen origen humà. En aquest sentit, ha realitzat una crida pública per a extremar les precaucions, seguir totes les recomanacions i complir la normativa, com la prohibició de realitzar foc en zones forestals.
9: Este verano disfruta de algo bueno cada día. Pescanova, lo bueno sale bien.
0: Més coses. El ple del Congrés ha aprovat per majoria absoluta la llei que pretén reformar el Codi Penal per a penalitzar les anomenades teràpies de conversió dirigides a eliminar o negar orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere. La futura norma proposa castigar amb pena de presó que de 6 mesos a 2 anys i multa de 8 a 20 i 4 mesos qui apliqui o practiqui sobre una persona fins i tot amb consentiment o del seu representant legal, actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'adversió o conversió. El text ara s'envia al Senat per a continuar el màxim o el tràmit parlamentari necessari per a materialitzar-se. Hi ha que dir que la iniciativa del Partit Socialista superava el filtre del Congrés amb 178 vots a favor, 32 en contra de Vox i 138 abstencions, el Partit Popular entre elles. Junts, Sumar, PNB, EH Bildu, Podemos i Compromís reclamaven més ambició per avançar en altres mesures com oferir vivenda i ajudes econòmiques per a facilitar la denúncia de les víctimes. Les pràctiques que arreplega la reforma legal, que ja estaven prohibides, es sancionaven fins ara amb multes de 10.001 a 150.000 euros com a infracció administrativa molt greu en la llei trans, però no figuraven com a delicte en el Codi Penal. Ara sí que en este moment podem posar una miqueta d'ironia a esta qüestió. Per què? Perquè el moment àlgid de la votació va arribar quan la defensa de la posició del Partit Popular, que va ser quan el diputat Jaime Miguel de los Santos protagonitzava aquesta intervenció encesa sobre el respecte del seu partit i els governs autonòmics del Partit Popular als drets LGTBIQ+. Ell argumentava que la llei és necessària perquè les teràpies de conversió són un delicte contra els drets humans, però lamentava, en este cas, Jaime Miguel de los Santos, que estiga corrompuda pel sectarisme d'alguns.
11: Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición y sobre todo por lo que han hecho mi padre y mi madre, hombre y mujer, católicos y de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor. El amor, que es lo que construye futuro. Búsquenlo, que merece la pena. Gracias.
0: I si això no va ser suficient, un poquet fora de joc també i de lloc, el portaveu del Partit Socialista, Víctor Gutiérrez, retreia al parlamentari popular que hagi buscat el protagonisme en la defensa de la llei en l'hemicicle, qualificant-lo de vergonya per al col·lectiu LGTBIQ+, que ell, Gutiérrez, que també es definir maricó, però orgullós d'estar en costat correcte de la història.
12: Hoy es el día de las víctimas. No le voy a hacer a usted protagonista, simplemente le voy a decir que es una vergüenza. Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox. Hoy era el día de estar con los colectivos y usted se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia. Es una vergüenza para el colectivo. Y yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. No como usted, que pasará a la historia en el lado incorrecto. Vergüenza debería darle. Es que, claro, llega el orgullo y se piensan que nos contentamos con una bandera. Se piensan que nos contentamos con una bandera. No se ha dado cuenta todavía el Partido Popular y el señor de los Santos que nos da igual que pongan una bandera o no. Que lo que nos importa es que no se carguen nuestros derechos, que no recorten nuestras leyes.
0: A lo millor les de les banderes són uns altres. Per cert, i dins de tot este sainet innecessari, jo li diria al senyor Gutiérrez que tampoc fa falta que li falti el respecte a altres que, com bé ha dit, com ell, que al cap i a la fi, al final, tots ho som, ja que no es pot gastar aquesta paraula, perquè, evidentment, si la diguera, se me tiraria tot el món damunt i en qualificarien d'homòfob. Irònicament. I no anem atacant, per cert, els demés, només pel fet de donar la cara, però es veu que per als que ell representa políticament la cosa només es queda en la pose parlamentària. I al final, el lluitar de veritat i donar dignitat a cada persona els queda lluny. Per exemple, en casos com els seus, com Ábalos i Koldo, que ho han fet amb les prostitutes i trans denigrant-los al màxim. Com no van a fer-ho amb els gais? Un poc de diplomàcia i empatia, per favor. Bé, en el punt contrari sí que està Vox, que va ser l'única formació en oposar-se a la iniciativa legal, que tildava d'absolut despropòsit i un atac a la llibertat individual, perquè, segons la diputada Maria de la Cabeza Ruiz, només es vol castigar qui faria les coses de manera distinta. Segons Cabeza Ruiz, volen ficar a la presó a un pare que porta el fill al psicòleg o els sacerdots als quals els homosexuals demanen ajuda voluntàriament. És la que faltava per acabar de completar tot este sainet. Bé, ja a casa, Confrides ha demanat públicament ajuda a la Diputació d'Alacant i a la Generalitat per a atendre 116 gossos que viuen amuntegats en una vivenda d'uns 70 metres quadrats de la localitat. En declaracions a l'agència EFE, l'alcalde Rubén Picó del Partit Popular explicava que una inspecció recent de veterinaris autonòmics i del Seprona de la Guàrdia Civil va trobar els animals, molts d'ells de talla menuda i de raça Yorkshire, dins de gàbies i sense un lloc adequat per a viure.
1: La vivenda està en una finca de la localitat, encara que els gossos viuen dins de la casa de 70 metres quadrats i propietat d'una ciutadana centroeuropea d'uns 50 anys que va començar criant gossos i a la qual, amb el pas del temps, sembla que s'hi li han anat la mà amb la situació. L'alcalde ha afirmat que Confrides, que manca de tècnics veterinaris i fins i tot agents de la policia local, no té prous mitjans per atendre la dona i els gossos. I ha demanat a les administracions superiors que organitzen un dispositiu per a buscar un lloc més idoni per a aquests animals. Segons l'alcalde, esta situació està fent patir els animals i per això demanen a la Diputació i a la Generalitat que els ajuden a buscar una solució, mitjançant un dispositiu que contacte amb particulars o amb col·lectius animalistes per acollir estos gossos, al mateix temps que s'ajuda a la dona que presenta una situació de vulnerabilitat.
0: Més coses. La despesa mitjana per casa va augmentar un 3,1% el 2025 fins a un nou màxim de 35.101 euros. Quan parlem de diners, ja a aquestes altures mos maregem. 1.057 euros més que l'any anterior, amb les despeses associades a l'habitatge com a principal partida, un terç de tot el pressupost de les famílies. Segons l'enquesta de pressupostos familiars publicada el dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, el grup de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles és el que més ha pujat en 2025, sumant 11.665 euros, un 5,8% o 636 euros més que l'any anterior, acumulant, per tant, el 33,2% d'eixe pressupost total de les cases.
2: Després de l'habitatge, l'alimentació s'ha importat 5.626 euros de mitjana.
0: El Nacional d'Estadística, el grup de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles és el que més ha pujat en 2025, sumant 11.665 euros, un 5,8% o 636 euros més que l'any anterior, acumulant, per tant, el 33,2% d'eixe pressupost total de les cases.

0: 20 euros. Estos tres grans grups, habitatge, alimentació i transport, concentren el 60% de tot el pressupost d'una llar.
1: El menjar, que se nota molt. Jo diria que el carro la compra.
2: El menjar.
3: Potser el menjar.
4: La renta.
5: Pues yo creo que la comida.
4: Y la comida también.
6: La alimentación es lo que más, porque la hipoteca todavía la tenemos pagada.
0: També han pujat amb força la cura personal, la protecció social i els béns i serveis diversos, amb un increment del 5,2%, les activitats recreatives, l'esport i la cultura, amb una taxa del 4,7%, encara que les partides en aquestes despeses no tenen tant de pes.
7: Contràriament, ha baixat la despesa en begudes alcohòliques i tabac amb un descens del 3,4%. És la partida que més ha disminuït respecte a l'any anterior. I també s'ha moderat la despesa en restaurants i servicis d'allotjament. La despesa mitjana per persona ha sigut de 14.066 euros en 2025, amb un increment del 3,2% respecte a 2024. En veure la distribució segons el poder adquisitiu de les llars, l'INE detalla que en les de menys despesa l'habitatge arriba a suposar el 41,9% de tot el pressupost familiar, mentre que en les de major despesa es queda en el 28,9%. Per tipus de llar, l'increment més gran respecte del 2024 s'ha donat en les llars unipersonals de menys de 65 anys, amb una taxa del 7%, és a dir, 1.558 euros més, mentre que les que pràcticament no han experimentat variació han sigut les llars formades per un adult amb fills, amb 105 euros més que el 2024.
8: Pues el cotxe, quizás, y ropa también.
1: Yo creo que sería un 80%, ¿no? Més o menys.
9: 40%, més o menys.
2: Ui, això un 60-70%, probablement, sí.
10: Pues yo creo que el 60.
11: 80%, yo crec, més o menys.
7: Per regions, les comunitats autònomes amb més despesa mitjana per persona en 2025 van ser el País Basc, amb 16.600 euros, i Madrid, amb 16.100 euros. Per contra, Andalusia, amb 12.197 euros, Extremadura i Múrcia registraren les despeses mitjanes per persona més baixes.
12: El fet és que l'economia espanyola va créixer un 0,6% en el primer trimestre de l'any, dos dècimes menys que en els tres mesos previs, que va ser l'últim tram del 2025, segons ha revelat l'Institut Nacional d'Estadística. Darrere d'esta frenada estan la moderació del consum de les famílies i la inversió empresarial, així com la caiguda de les exportacions. La demanda nacional, consum i inversió, va aportar 0,5 punts del creixement registrat en el primer trimestre, mentre que la demanda exterior, que són exportacions i importacions, va contribuir amb 0,1 punts, tal com detalla l'organisme estadístic. Les dades que ha fet públiques l'INE, i ho feia este dijous, en el trimestre en què va esclatar la guerra de l'Iran, l'augment del consum de les cases es va moderar 3 dècimes, fins al 0,6%, i l'avanç de la inversió empresarial es va frenar 4 dècimes, al 0,5%. De la mateixa forma, les exportacions van caure un 0,6 i les importacions es van reduir un 1% en línia amb el menor dinamisme de la demanda interna. Per cert, més qüestions, i este és de major importància. L'associació Dret a Morir Dignament ha reclamat este dijous la implantació d'un protocol assistencial unificat amb unitats especialitzades en cada comunitat autònoma per agilitzar i unificar els tràmits de prestació a l'eutanàsia. Ahir vam parlar d'aquest tema, sí, en este mateix programa. Amb motiu del 5è aniversari de l'aprovació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia, la presidenta de DMD, Lorena Arisquet, afirmava que la mitjana d'execució del servici a l'eutanàsia és de 73 dies, un fet que representa una millora comparada amb l'any anterior, però que continua sent massa temps, ja que la llei preveu un procés d'entre 35 i 40 dies i permet acurtaments que no s'estan aplicant.
13: Com és que anem cap arrere? És falta de formació als metges, és falta d'informació a la ciutadania, són dificultats que posen les persones professionals sanitaris que tenen que donar curs a aquesta sol·licitud, pues, no sabem.
0: D'acord amb les dades provisionals oferides pel Ministeri de Sanitat sobre l'ajuda mèdica a morir, des de 2021 s'han produït 1.668 prestacions dels serveis a l'eutanàsia de les 3.811 sol·licituds rebudes. En 2025 es van fer 565 d'aquestes prestacions, d'un total de 1.284 sol·licituds rebudes. En total, les morts per eutanàsia a Espanya suposen el 0,13% de les que van produir en 2025. El DMD sol·licitar la implantació d'un protocol assistencial de l'eutanàsia en totes les comunitats autònomes que incloga unes directrius estandarditzades adaptades a cada centre sanitari per a guiar als professionals en la tramitació de l'eutanàsia i minimitzar la variabilitat. En aquest sentit, des de l'associació s'ha reclamat la creació d'una unitat d'eutanàsia en cada comunitat autònoma que aporti informació a la ciutadania i servisca de suport operatiu als professionals per a facilitar la tramitació de la

0: prestació.
1: Hi ha gent que es mor durant el temps que, des de que s'aprova que es pot aplicar o des de que se sol·licita.
2: Així mateix han demanat la creació de la figura de models de professionals referents, un grup especialitzat i format de metges, als quals la resta de professionals puguen acudir per a guiar-se en el procés de prestació del servici i no sentir-se sols davant d'aquesta sol·licitud. Així doncs, des de l'associació consideren important fer un reconeixement professional a les persones implicades en la prestació, alliberant agenda i compensant l'excés de jornada per a un procediment que és molt complicat.
1: Patiment greu que és incompatible en la vida diària per a la pròpia persona o un patiment greu i incurable.
2: Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem publicada el dimecres, que reconeixia que una persona amb una vinculació particularment estreta amb un pacient que sol·licita l'eutanàsia puga recórrer judicialment la decisió, Marina ha afirmat que és surrealista que puga haver una tercera persona amb legitimitat per a negar-se a un dret fonamental. Diu que ningú es pot ficar en la teua decisió de morir.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: I amb tot el que portem entre mans a aquestes hores, 8 i 46, encara n'hi ha altres fronts que podem obrir i posar la mirada, com per exemple les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen moltes qüestions en les seues portades principals.
2: En Levant, el Mercantil Valenciano, llegim que les famílies exigeixen mesures ja en aules davant la calor i la imatge és per a la festa d'ahir en el Roig Arena després de la victòria de València Bàsquet.
5: Les províncies obren la imatge de València Bàsquet i també titula Drama a Venezuela.
2: En el diari Informació d'Alacant, protagonisme per a les fogueres i titulen Els focs tornen a casa.
5: El periòdic Mediterrani de Castelló porta a la seva portada els terratrèmols a Venezuela i el titular, la despesa en menjar fora, cau a Castelló en pujar els preus.
2: En clau nacional, el país destaca la devastació a Venezuela després dels dos terratrèmols.
5: I el Mundo també obre amb els terratrèmols el titular Rescatem a la gent amb les ungles, així no arriba ningú.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Radio.

0: Proyecto Hombre ha advertit este dijous també de l'envelliment dels perfils de les persones que atenen amb una edat mitjana de 40,7 anys enfront dels 38,1 que es registraven en 2016 i també de l'augment dels problemes de salut mental entre els usuaris. Segons l'informe Observatori, un estudi basat en l'anàlisi de 4.396 persones ateses en 28 centres i programes de tota Espanya, el 76,9% presenta ansietat severa i el 46,6% refereix ideació suïcida. La investigació confirma una complexitat creixent en les addiccions marcada per l'envelliment dels perfils, l'augment dels problemes de salut mental i més presència de dones en tractament. Les addiccions, diuen, són cada vegada més complexes i atenen a persones cada vegada amb més edat. Hi ha més problemes de salut mental, amb dificultats laborals i econòmiques i, en molts casos, amb una xarxa social i familiar molt afeblida. Això ho resumia la directora general de l'associació Proyecto Hombre, Elena Presencio, durant la presentació de les dades.
1: Una de las cosas más preocupantes es la salud mental asociada al consumo, donde vemos esa ansiedad, esos intentos autolíticos de suicidio y demás.
0: El 78,7% de les persones ateses per l'ONG espanyola són homes i el 21,3% dones, un percentatge que augmenta des del 16,2% registrat fa una dècada. A més, l'estudi alerta sobre la cronificació de les addiccions. En el cas de l'alcohol, transcorren de mitjana quasi 20 anys entre l'inici del consum problemàtic i la cerca d'ajuda professional. Però encara hi ha més. Marina Perelló, bon dia.
2: Sí, bon dia. Així mateix, l'Observatori advertís que fins a un 30% de les persones en tractament passa gran part del temps lliure a soles. Igualment, menys de la mitjana dels usuaris compta amb un entorn familiar lliure de problemes de consum com a principal espai de relació.
3: Si una mujer está viviendo con sus hijos, muchas veces va a ser más difícil que priorice su problema, ¿no?, de salud o de adicción para hacer un tratamiento, ¿no?
2: Projecte Home subratlla que la salut mental s'ha consolidat com un dels principals desafiaments en l'àmbit de les addiccions. Segons l'informe, el 76,9% de les persones ateses presenta ansietat severa, el 65,7% depressió severa i el 46,6% ideació suïcida. A més, la plataforma assenyala que la situació és especialment preocupant entre les dones. El 60,4% presenta ideació suïcida i el 40,8% directament ha intentat llevar-se la vida alguna vegada. L'informe situa la cocaïna i l'alcohol com les principals substàncies associades al tractament i la rehabilitació en Projecte Home, mentre que el consum de la primera droga predomina entre els homes, en el segon cas ho és per a les dones. L'estudi alerta a més que els problemes relacionats amb l'alcohol i el cànnabis comencen a aparèixer ja entre els 16 i els 17 anys, una realitat que subratlla la importància de la prevenció primerenca.
0: Anem a donar-li un altre color també a este inici de jornada, fins a 4 premis Grammy, alguns dels quals debutaran a València, i un bon grapat d'artistes internacionals com Sarah Dowling, millor vocalista dels British Jazz Awards 2019, o el reconegut músic valencià Perico Sanbeat. És la prestigiosa nòmina d'artistes convidats de l'edició que fa 29 del Festival de Jazz de València, que arrencava este dimecres amb dos concerts a l'aire lliure i gratuïts. El director del Palau de la Música destaca, a més, que el Festival de Jazz pretén acostar-se a la ciutadania. Per això s'aposta per concerts com els dels Jardins del Palau. A més, este Festival de Jazz reuneix 4 premis Grammy, com vos diem: Maria Schneider, Esperanza Spalding, Joel Obano i Vlodek Pavdic, i presenta els debuts a València de Schneider i Spalding en nits consecutives.
2: Respecte als artistes internacionals que actuaran a la Sala Iturbi, el públic podrà gaudir de cites com Liz Wright el 4 de juliol, Maria Schneider el 6 de juliol, Esperanza Spalding el 7 de juliol, Joel Obano al costat del trio d'Antonio Farau, 8 de juliol, i José James amb China Moses el 12 de juliol, mentre que Vlodek Pavdic actuarà a la Sala Rodríguez el 5 de juliol. Completa el cartell i el grup Gospel Factory i el Jazz Fet a València, que a més dels dos concerts inaugurals estarà present pel projecte València Jazz What a Wonderful World Bank, l'1 de juliol, que reuneix a Cristina Blasco, Bàrbara Bacora, David Pastor, José Luis Granell, Joan Monet, Ximo Tebar, Víctor Merlo i Igor Taban. Així mateix, artistes i grups com Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet, Preskit Focus Year 2026 i Le Dancing Pepa protagonitzaran el cicle Jazz a les Pedanies els dies 18, 19, 25 i 26 de juliol. Els concerts es faran en el poliesportiu de Castellar Oliveral i en l'alqueria Coca de la Torre.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: Una coseta, deixem arrere el pic de calor d'este episodi de temperatures molt elevades a la península. Els pròxims dies continuarem amb oratge estable, predomini de sol al migdia i núvols baixos a la costa, amb intervals de núvols als de vesprada. Per tant, continuarem amb sol, calitja i brises càlides màximes entre 29 graus centígrads i 36 en general.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
6: De tu a tu.
7: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegint-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.

0: 8:54, estem a punt d'arribar a les 9 del matí. Per cert, nova jornada d'embussos en les entrades i eixides de València. La Direcció General de Trànsit, la DGT, notificava a primera hora d'avui divendres un accident i més de 10 quilòmetres de retencions en les principals carreteres valencianes. Tot allò derivat d'aquest repunt habitual de trànsit en plena hora punta. Trànsit informada, a més, d'un accident a l'altura de Xàtiva en direcció a Alacant que obligava a tallar el carril dret a les 7:56 i deixa més de 4 quilòmetres d'embussos des de Bétera fins a Paterna. A més, la B30 és una altra de les vies afectades pel trànsit lent al voltant de les 8 del matí. Fa no res, pràcticament una hora, en direcció al port de València a l'altura de Paterna. Això pel que fa al trànsit, però també podem mirar una miqueta al nostre entorn i de nou referir-nos el que són les qüestions mediambientals i meteorològiques. Veritat, Marina?
1: Efectivament, perquè la calor extrema persisteix a Europa amb temperatures que superen els 40 graus a Alemanya, un rècord històric al Regne Unit per segon dia consecutiu, alteracions a la sanitat i l'educació a França. A Alemanya es preveu que els termòmetres passen dels 40 graus durant el cap de setmana i s'esperen nits tropicals com la que tindrà lloc ahir mateix, amb temperatures que arribaven a més de 25 graus al sud-oest i 27 graus en ciutats com Frankfurt. Ahir, també dijous, es van assolir els 35 graus, arribant al 39 al sud-est. La calor extrema ha provocat la cancel·lació de diverses activitats a l'aire lliure i esdeveniments programats per al cap de setmana a Berlín. Per la seva part, el Regne Unit s'ha registrat avui per segon dia consecutiu el seu rècord històric de temperatura durant un mes de juny en arribar als 36 graus. El Mercuri ha registrat esta temperatura a Yeovilton, al sud-oest d'Anglaterra, cosa que el converteix de manera provisional en el dia de juny més calorós al país des que es tenen registres. A més, este país se situa en nivells de calors no vistos des de fa almenys 5 dècades. Estes xifres podrien tornar a ser superades en els pròxims dies. L'organisme ha emès així una nova alerta roja per calor extrema per este divendres a Londres i parts del sud d'Anglaterra. D'altra banda, França reduirà a partir d'avui a migdia el nombre de departaments en l'alerta roja per onada de calor a 61 del seu centenar, 11 menys que este dijous, mentre que 25 més romandran en nivell taronja, segons ha informat avui Meteo France. L'episodi d'una intensitat comparable a la històrica onada de calor d'agost del 2003 comença a remetre progressivament en zones de l'oest i el nord del país gràcies a l'arribada d'una massa d'aire fresca procedent de l'Atlàntic. En este context, el responsable d'ONU del canvi climàtic ha considerat que esta onada és l'últim preu que cal pagar per la contaminació causada pels combustibles fòssils.
0: I un parell de notetes culturals. Fa 40 anys, Miquel Navarro va comprar un antic magatzem a la ciutat natal, al barri de la Moreria de Mislata. Encara continua treballant i creant este artista polifacètic internacional que s'inspira en la seva terra, des de l'horta fins al paisatge urbà. Durant més de 4 dècades, aquest espai, actual seu de la Fundació Miquel Navarro, ha sigut el lloc on l'artista ha concebut, creat i treballat gran part de la seva producció escultòrica, especialment les obres de gran format.
2: Jo de xicotet ja treballava en les acequies, en el fang, fent ninoteig i fent de tot, animalets, i després viatjava en tramvia a València.
1: El projecte de rehabilitació ha conservat els espais originals, tot mantenint cobertes, murs i altres elements constructius que mantenen l'essència històrica i industrial. L'adequació d'aquestes instal·lacions per a garantir la conservació, exhibició i difusió d'este patrimoni ha sigut possible gràcies al finançament de la Diputació de València. El resultat és un espai concebut com a centre de trobada entre art, educació i cultura.
2: Perquè el primer estudi era molt xicotet i allà no podia fer la projecció.
1: Miquel Navarro ha deixat algunes de les escultures més típiques de la ciutat de València, com pot ser ara la Pantera Rosa o el Parotet. També ha treballat la fotografia, la pintura i fins i tot el cinema. A partir d'ahir, totes les seues obres estan exposades al públic en un espai de 980 metres quadrats amb 4 àrees diferenciades per a la col·lecció permanent, investigació i documentació, exposicions temporals i un pati obert habilitat per a algunes de les seues majestuoses figures en ferro.
2: Estarà així per a mostrar a la gent el que pugui ser des... per a sempre.
1: La col·lecció de la Fundació Miquel Navarro arreplega una ampla representació de la trajectòria creativa de l'artista gràcies a la generosa donació que va fer el mateix autor. Composta per 81 escultures, 83 fotografies, 51 aquarel·les, 53 serigrafies, 9 pintures, 43 dibuixos, 7 col·lages i més de 25 cartells, així com diverses pel·lícules i documentals que es poden contemplar en este màgic i majestuós espai.
0: Ja per últim, València es convertirà durant una setmana en capital mundial de l'esport i també de la diversitat. Dissabte arranquen els Gay Games en la seva edició 12, que més enllà d'aprofitar una cita esportiva per a visibilitzar les identitats LGTBI LGTBIQ+, també desplegarà a la ciutat un ventall d'activitats culturals. A banda de les competicions en les diferents disciplines, s'han organitzat activitats musicals, tallers i fins i tot un punt d'encontre per a establir amistat. Pel que fa a la vessant purament esportiva, la ciutat espera més de 10.000 participants d'uns 80 països. Una competició que reunirà 37 disciplines, des d'esports aquàtics en aigües obertes fins a natació, natació artística, salts o waterpolo. Tampoc faltaran les proves atlètiques, els esports d'equip i les modalitats individuals com ara badminton, bàsquet, futbol, hoquei, rugby, pàdel, tennis, voleibol, vela, golf, triatló, squash, petanca, lluita o esports, com han detallat des de l'Ajuntament de València. Les competicions es desenvoluparan en instal·lacions municipals distribuïdes per tota la ciutat i en espais esportius de referència, el que permetrà fer extensius els Gay Games al conjunt de tota la ciutat. Amb això pràcticament acabem i posem el punt i seguit. Ara és moment d'ampliar i conèixer tota la informació que tenim al voltant. Toni, que no està ja preparat per a contar-vos-ho.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
3: L'últim balanç de víctimes mortals pels terratrèmols de Veneçuela és de 235 morts, 4.300 ferits i 46.000 desapareguts. Xifres, però, provisionals, donats els danys que en diverses zones, com la ciutat de La Guàrdia, són molt greus. El govern xifra en 250 els edificis que s'han afonat. Pel que fa als espanyols residents, dos han mort i n'hi hauria 80 que encara no han localitzat les autoritats, entre altres causes per la caiguda de les comunicacions. Mentrestant, a casa nostra, al migdia, es reunirà per segona vegada la Comissió Mixta per a la Reconstrucció per la Dana. La trobada serà, en esta ocasió, a l'Ajuntament d'Algemesí, a la Ribera Alta. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, estarà al capdavant de la representació del govern central, mentre que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que per el torn rotatori presidirà avui la Comissió Mixta, encapçalarà la representació de la Comunitat Valenciana. Però abans, a hores d'ara, a les 9, el president Juan Fran Pérez Llorca presidirà el ple del Consell al Palau de la Generalitat. Després, a les 11, Pérez Llorca assistirà a la reunió de la Junta del Patronat de la Fundació Premis Rei Jaume I, també al Palau de la Generalitat. Per cert, comença avui el festival Big Sound, enguany a Torrent, a l'Horta Sud. Artistes com Bisbal o Anna Mena participen en la sexta edició d'este certamen musical que canvia d'espai i deixa València després de la sentència, que els ha obligat a abandonar la ciutat de les arts i les ciències. Els promotors asseguren que tindrà qualitat de so i un recinte adequat perquè la festa puga conviure amb el veïnat. La vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Igualtat, Susana Camarero, ha explicat que es repartiran polseres per a detectar drogues de sumisió química en les begudes.
5: Distintas herramientas que ayuda a detectar también las drogas, especialmente las de sumisión química, que son las drogas que se utilizan para abusar, para cometer agresiones sexuales. Lo hacemos a través de estas pulseras que hemos ido perfeccionando a lo largo de los últimos años, y pulseras que cuando introduces una gota de la bebida y se cambia el color, quiere decir que esa bebida está contaminada por algún tipo de drogas, y a partir de ahí tienes este punto de atención.
3: Canviant d'assumpte, a Gandia, a la Safor, han començat les obres de rehabilitació de la col·legiata. S'han d'arreglar les filtracions i les goteres detectades en una de les façanes d'aquest edifici emblemàtic. Serà la segona intervenció que es realitza en aquesta zona de l'edifici en 15 anys i la previsió és que els treballs estiguen acabats en la col·legiata per a la Fira i Festes de Gandia. El cost de l'actuació supera els 360.000 euros, dels quals la Generalitat n'aportarà més de la meitat. Escoltem Jesús Roche, arquitecte, Paco Ferrer, de la Fundació Restauració, i Paco Llorenç, de Comunicació.
6: Provocava pues, la fractura de la pedra, la fractura del morter, i que alguna d'aquestes pedres pues, poguera caure damunt d'alguna persona i ocasionar algun accident.
7: També és un monument d'ús turístic que està dins del circuit, per tant és molt important. I això exigeix que estiguin unes condicions adequades.
8: Hem rebaixat l'entrada de la visita turística a 4 euros. Per a festes de Sant Francesc de Borja està previst que s'acabi.
3: En els esports parlem del Mundial de Futbol perquè Espanya tancarà esta matinada la fase de grups contra l'Uruguai. Eva Casany.
1: Sí, a les 2 de la matinada la selecció disputarà el tercer partit en esta Copa del Món, esta vegada a Guadalajara, un duel que decidirà el camí d'Espanya en les eliminatòries. Abans de l'entrenament d'ahir, l'equip va guardar un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol de Venezuela. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, remarca que cal continuar millorant i focalitzats en el següent partit.
9: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay, el único. Después ya hablaremos. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Seguir mejorando, seguir creciendo, pero desde una base, una idea, un modelo que es reconocible, pero que es mejorable.
1: A més, per fi, Víctor Muñoz va tocar baló en l'últim entrenament realitzat a Mèxic. Ahir, tres grups tancaren ixa fase. En el D, Turquia 3, Estats Units 2, Paraguai 0, Austràlia 0 són els resultats. En l'E, Ecuador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. I en l'F, Tunísia 1, Països Baixos 3 i el Japó 1, Suècia 1.
3: Això és tot de moment. Es deixem ara amb la segona hora del programa amunt i avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
10: De tu a tu.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
13: València és història. És presente i és futura. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
14: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
15: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
18: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
17: No pintem les coses de color de rosa.
18: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
17: I parlem l'idioma de l'esport.
19: Los 11 que salgan a morder como perros.
20: Tornarem al 4-4-2
21: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
22: Al mando.
23: Tu li has donat les claus.
24: Por algún lado saldrá la rata.
17: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
25: Humo, duro, humo, duro.
26: Aleluya, aleluya, Manolo, Manolo.
17: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Les 9 i 8 del matí, des de 26 de juny de 2026, ja tenim un altre cap i cua enmig. I una situació complicada a nivell internacional que ha fet que es mobilitzi, si cap, tot el sistema. Per què? Perquè estos pobres venezolans, si no tenien prou en el que estava passant i amb la imposició de mans, podríem dir així, del senyor Naranja, per dir-ho d'alguna forma, el que encara vol convèncer-los que ells ho solventaran tot, és a dir, entre el senyor Naranja i algun més, la senyora Delcy, presidenta encarregada, que ja podria ser perfectament la denominació del país veneçolà, està que no s'ho acaba perquè els ha superat realment esta successió de terratrèmols en forma de doblet que van ser de 7,5 i 7,2. Com heu escoltat en la primera part del programa, algunes de les persones que estan allí el que temen és, no per les rèpliques, sinó pels nous moviments que pogueren produir-se en les successives hores o els successius dies. Atenent a que estem parlant d'un radi de més de 300 quilòmetres i una població també de més de 380.000 habitants. La qüestió és que està complicat l'assumpte perquè ja sabeu que en aquestes històries es va contrarrellotge i tot això complica més aquestes tasques de rescat. És importantíssim que quan acudixen els equips es troben persones vives i no persones mortes. I això és la realitat. Anem a parlar de tot això i una miqueta més. Avui, saludant, entre altres coses, els nostres companys que s'incorporen precisament a esta taula i que, entre altres coses, m'imagino que també tenen el seu punt de vista al respecte. Com és el nou en la classe, li donarem la benvinguda abans a Marc Agliata. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Sergi.
0: Menut panorama, no?
1: Pues sí, y sobre todo yo creo que la por, ¿no?, de tornar els edificis que encara estan en peu, però que no saps si van a caure o no, ¿no? Jo crec que aquesta sensació també de sí que està més generalitzada de a banda del colp tan fort, ¿no?, que han rebut els veneçolans, pues encara aquesta por que està estesa, ¿no?, per tota la zona, ¿no?, els 300 quilòmetres que tu dius.
0: Arturo Checa, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Pues dramático, ¿no? Y además drama sobre drama en un... Bueno, en un país golpeado por inestabilidad política, por toda esa supuesta, además, sombra de corrupción con Zapatero, con la carestía tan tremenda que sufren. Y a mí también me llama la atención una cosa. Ayer hablábamos con Teo Javaloyes, que es el presidente de Bombers Belmont, uh-huh. Y hablando con él te quedabas con una doble sensación. Por una parte, el enorme vuelco de solidaridad, porque ellos estaban intentando conseguir un avión para llegar allí y rescatar a gente que es autónoma absolutamente, que se deja el dinero de su bolsillo para intentar salvar vidas. Pero por otra parte, tenían imposible llegar, es decir, era absolutamente imposible encontrar un avión para llegar, sobre todo a tiempo, porque él contaba que como muy pronto podían llegar el domingo. Claro, el domingo pues ya la posibilidad de encontrar a gente con vida es
0: complicat. Muy complicado. Ara parlarem precisament amb Moisés Belloc de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències. Després de saludar, com no, a Ferran Belda. Ferran, què tal?
3: Bon dia, bon dia.
0: No els ha rendit les ganàncies, veritat, a aquestes pobres persones.
3: No, en absolut. I jo em plantejava ahir, vejant les imatges, que allí m'agradaria veure a Santiago Posteguillo escriure allò de que portava un dia i no havia vist cap ajuda. Posa tu en el profundo Venezuela a esperar que t'arribi l'àngel de la guarda a rescatar-te. És complicat, a més te poses en circumstàncies i dius, encara que sigui una societat perfectament estructurada i no un estat fallit ni una dictadura en un país destrossat i arruïnat malgrat la seva enorme riquesa, els primers moments i quan parlem de moments en els inicis estem parlant, crec jo, de dies, ha de costar que se reestructuri tot i que tothom sàpiga què ha de fer i on ha d'anar.
0: Lo curiós de tot això, i ara després si voleu ho comentem, és un país amb tants recursos, teòricament, perquè diners no deurien de faltar-ne i que es tinga que veure en aquesta situació, almenys pel que farà a la recuperació. Bé, la qüestió és que estem pendents de tot el que passa a Veneçuela i de com avancen eixes dades mentre que els equips de rescat i ajuda no deixen ja des de poc més de 24 hores d'arribar a les zones més afectades. Anem a saber com es preparen estos equips i com es treballa en situacions d'este tipus. Per això anem a saludar a Moisés Belloc, que és, com vos deia, president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència. Moisés, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: No estic sol, estan així els meus companys i m'imagino que igual també el fan alguna pregunta al respecte, a banda de les qüestions que jo puga plantejar-te. De totes formes, primer que res, teniu ja l'equip preparat per a traslladar-vos fins a Veneçuela, veritat?
4: Sí, l'equip el teníem des d'ahir de matí, estava tot preparat per a poder eixir i, bueno, tot a punt, esperant alguna manera de poder anar.
0: N'hi ha altres equips que també es troben en aquesta situació, com vosaltres?
4: Sí, és una situació un poc generalitzada en el que està complicat, les reserves vol i cancel·len, han vist totes les probabilitats de poder aplegar allí i de moment és impossible poder aplegar.
0: Per a que ens entenga la gent que està escoltant-nos, en estos moments el que ralentissa la vostra arribada a l'estat, millor dit, dels aeroports, en especial l'aeroport internacional de Caracas, que tot i ser una estructura de les més fortes, també s'ha vist afectada i està tancat. Per tant, Moisés, teniu previst quan vos donaran l'opció o alternativa per arribar a la zona?
4: Pues estem barallant totes les possibilitats. Les companyies aèries van obrint vols i tancant-los i perquè es cancel·len la possibilitat d'aterrar, i entonces està seguint una missió impossible el poder desplaçar-nos allí. Estem parlant també amb el govern a veure si fleta un avió per a poder anar allí també i mos inclouix en aquest avió, i de moment està tot en l'aire, però va passant les hores, ha passat el temps, i cada volta es fa més complicat el poder intervindre.
0: La qüestió és que, a veure, Moisés, som conscients que vosaltres esteu monitoritzant la situació i recopilant informació. Clar, també estem fent tots els mitjans de comunicació i els periodistes, aferrant-nos a qui mínimament pot contar-nos alguna cosa. Sobretot, ha de ser sincer, tirant de la gent que viu ací i tenen els seus familiars allí. De fet, este matí mostràvem algun dels talls de veus de gent que es preocupava principalment per no saber com estan les seues cases, després per saber com estan, perquè la majoria d'elles o estan enderrocades o en un estat en el que no tenen la seguretat de poder accedir, i després pel temor a les noves rèpliques. A vosaltres què vos arriba?
4: Sí, està plegant aquesta informació. És de fet, bueno, és una informació molt similar en tots els terratrèmols en què hem estat participant, en els que les vivendes no se van a poder inquisar en prou de temps, fins que no se puga fer una avaluació de cada una d'aquestes vivendes, si estan en estat per a poder ser habitables o no. La majoria d'elles que no s'han derrumbat n'hi haurà que ser derruïdes. Per tant, la situació que s'ha de viure allí és molt difícil i molt crítica.
2: Moisés, ¿qué tal? Buenos días, soy Arturo Checa. Trasladarte, bueno, primero la enhorabuena, ¿no?, por vuestra labor y por vuestra entrega siempre en estas situaciones. Yo quería preguntarte, no sé si hay un plazo, es decir, cuántas horas hay de esperanza para encontrar a alguien, es decir, un poco con qué tiempo de plazo jugáis para poder llegar, intentar encontrar supervivientes.
4: Sí, a ver, la esperanza de encontrar supervivientes nunca se pierde, ¿no? De hecho, nosotros rescatamos una persona en Turquía 7 días después del terremoto, pero esos son milagros, esos son situaciones muy, muy, muy especiales. Lo normal es que para desplazar un equipo internacional tienes que, lo ideal es estar dentro del plazo de las 48 horas para ser efectivos. Claro. A partir de ahí, según va retrasando, cada vez la efectividad va disminuyendo, o sea, las probabilidades, ya no la efectividad, sino las probabilidades de encontrar gente, van disminuyendo de forma muy, muy rápida. Hay que comentar y tenerlo todo claro, y son las estadísticas, siempre hay excepciones para todo, pero las estadísticas están ahí y hay un estudio hecho sobre ello, sobre supervivencia en terremotos, y nos dicen que cuando se produce un terremoto hay una cantidad de gente atrapada. Esa cantidad de gente atrapada, a las 12 horas habrá fallecido el 50% de los que están atrapados por no poder ser atendidas sus heridas, ¿no?, por la gravedad de sus heridas. Pero así es, ese ciclo de 12 horas se mantiene, es decir, cada 12 horas el 50% de los que quedan morirán. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la cifra baja drásticamente según van pasando las horas. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar gente viva se va disminuyendo y las probabilidades de encontrarlos pues va disminuyendo también, con lo cual es una cifra muy fría, pero claro, nuestra experiencia por los terremotos que hemos estado es muy real.
1: Moisés, bon dia. Com pot ajudar la tecnologia avui en dia quan passa tant de temps, no? Estic parlant dels telèfons mòbils, no? Com poden ajudar a trobar a les persones dins dels edificis?
4: Bueno, és molt complicat perquè dins dels edificis la cobertura s'ha perd, ja per la telefonia no n'hi ha. Una volta tu reduïsses l'espai que n'hi ha, dràsticament la cobertura ja no n'hi ha, per tant la telefonia no mos val. Per desgràcia, jo porto 30 anys en gossos de rescat. Quan jo començava en esta especialitat, pues creia que era algo extinguir, algo que ràpidament pues la tecnologia suplaria i ja no seria necessari este tipus d'entrenaments de gossos. Però estem ja 30 anys després, i 30 anys després és la ferramenta principal. O sea, sense ella uno no pot pensar en rescats sense els gossos. Per tant, encara són necessaris perquè la tecnologia no pugui trobar o no pugui fer aparells que puguen suplementar-se, d'alguna manera nosaltres tenim aparells electrònics, però que ens serveixen una volta, no s'ha localitzat per ascendrar el punt on pot estar aquesta persona, però no són efectius a l'hora de fer un rastreig general. Per tant, 30 anys després, la tecnologia no ha pogut superar el vostre moment.
3: Vostè ha estat en molts països en circumstàncies com aquesta. Tenim l'experiència recent de la Dana. A qui s'encomanen vostès? Vull dir, a les ordres de qui es posen?
4: Normalment quan s'apega a qualsevol lloc, és una catàstrofe així, algú ha pres, ha establit unes zones de control, sobretot se fica en l'aeroport, en el que distribueixen els equips internacionals. Quan t'apregues allà, te diuen, bueno, pues depèn dels equips que tenen o el que n'hi ha, la zona és més gran o més menuda, pot ser des d'una població sencera a una zona de 3 barris, 2 barris, ¿vale? A partir d'ahir, tu aplegues al lloc, a la zona que t'han assignat, o a la població que t'han assignat, i les autoritats d'allí, pues també t'expliquen la situació i les necessitats, i a partir d'ahí te fiques a treballar.
0: Això és el que volia comentar-te també en el sentit en què t'ho dia Ferran. L'experiència sí ens va donar l'exemple de que no es pot funcionar de forma caòtica, que m'imagines el que tendim tots degut a la desesperació, no?, en una situació com aquestes. Recorde que mentre arribaven les ajudes que tenien que arribar, que això és un altre, això és farina d'un altre costal al que no entrarem ja a discutir, van tindre que ser els llauradors, entre altres coses, que agarren els extractors i anaren despejant, no?, que això ho coneixem tot. En estos casos també solen passar coses similars o està tot més organitzat? No sé, et pregunte.
4: No, un terratrèmol és una gran catàstrofe. Una gran catàstrofe porta un gran caos. Per tant, la coordinació és molt, molt complicada. El controlar-ho tot és impossible i n'hi ha gent per tots els llocs i n'hi ha gent voluntària o que fa, que està fent el que pot totes aquestes hores fins que plega un equip en experiència i agarra el control d'una determinada zona i es comença a marcar les pautes de treball d'aquesta zona.
0: És que lo de la UME así va ser cridaner, per això em pregunto si en altres llocs passen coses com estes.
2: Claro, yo creo que la prueba de la improvisación también se pidió, por ejemplo, creo que ayer, ¿no?, hablando, como decía antes, con Teo Javaloyes de Bombers Belmont, él me contaba, o creo que con algún otro especialista en rescate, como en ese avión que salió ayer desde Sevilla, o antes de ayer, con miembros de la UME, cómo se subieron bomberos, ¿no?, civiles, un poco de manera, entre comillas, improvisada, en una manera desesperada al final de llegar, claro. No sé si echáis un poco, Moisés, aquí de menos una mayor implicación de medios por parte del gobierno en cuanto al transporte hasta allá, pero claro, el problema es que allí no se puede llegar.
4: Claro, la única forma de poder llegar de forma más o menos efectiva hoy por hoy son vuelos militares. Y bueno, pues en esta situación es la que se encuentra, y pero como no hay una base de coordinación, claro, de grupos en España, pues es muy difícil coordinar todo eso, porque no se ha establecido un control de todos estos equipos que hay, y al final igual predomina pues los contactos de uno, los contactos de otro sobre la experiencia.
0: Clar, després la realitat de cada país o el lloc on succeeix això és diferent, i de la disposició que puga tindre en mitjans, en diners o en el que quede en peu, veritat, Moisés?
4: Sí, clar, després està pues, el tema de la preparació que té el país per fer front a una catàstrofe. En aquest cas, este país no compta, Venezuela no compta en equips de rescat especialitat o una estructura preparada de rescat en capacitats, i això agrava molt més la situació, que depèn exclusivament, pràcticament exclusivament, de lo que vinga de l'exterior.
1: Quant de temps Moisés pot passar perquè n'hi hagi una altra volta una situació de normalitat, no? Entre cometes, no? Quant de temps pot passar en una situació així?
4: És molt difícil de tirar o llançar una fetxa. És molt complicat, tot depèn del país, la capacitat que tinguen, l'ajuda que rebren i les capacitats de gestió que puguen tindre. En aquest moment Venezuela és complicat.
0: Està clar. Moisés Belloc, president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència. Que vos vagi molt bé la cosa i que pugueu arribar quant abans. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga. 9:23. És que, en concret, el tema de Venezuela, precisament si parlem de mitjans, de disposició i de totes aquelles coses de les que pogueren tirar mà, pues està prou complicat.
2: Jo leia, per exemple, algun testimoni en algun periódico de Tirana Nacional en portada d'una supervivienta allí que decía: estamos rescatando a gente con nuestras uñas. O sea, una...
0: Sí, sí, socavant en les mans, claro, directament, o sea, claro.
2: Con lo que podían, pero yo creo que es muy importante también lo que dice Moisés, ¿no? Como falta, al final, como solo nos damos cuenta de esos grupos que existen cuando hay una tragedia, ¿no? Falta esa coordinación o esa manera de coordinar a un sinfín de grupos de rescate que hay en España y que al final acaban haciendo la guerra por su cuenta muchas veces cuando ocurre una tragedia. También pasó en La Dana, ¿no? Que mucha gente quería ayudar, no podía, o llegaba y no había alguien que coordinara exactamente la ayuda. Es muy complicado.
0: No sé si el que vaig a dir igual és una temeritat o què, però el senyor Naranja, que en operacions militars i d'este tipus es maneja molt ràpid i sap o pareix que sap manejar-se d'una forma eficaç, podria demostrar, entre altres coses, que en una situació com aquesta, en un país en el que realment, lluny de la marioneta esta que li diuen Delcy Rodríguez i que està passant les canutes perquè no sabrà per on tirar,
2: claro,
0: tot i aquestes imatges que apareixen en tot el sèquit, qui controla realment és el país i podria fer gala d'això. Seria el seu moment, entre altres coses, no?
2: Ara estamos viendo ahí en el 24 de la televisió espanyola, ¿no? Donald Trump, vamos a ayudar. Bueno, yo creo que...
0: Ya deberías de estar.
2: Ya debería, ¿no? Exacto, ya tiene, como dices, mucha capacidad de respuesta rápida en apenas unas horas como para poder estar ahí ya.
0: Pero eso,
1: a lo mejor un poco de humor negro, ¿no? A lo mejor le están tirando una mano a Trump y todo, pero que ya tiene los edificios enterrocados, ¿no? Ahora ya puede hacer un altre resort.
0: El resort,
1: ¿no? El resort que vuelve a hacer per tot arreu, ¿no?
3: Yo podría donar-vos una nota local, una curiositat que... A Sergi li interessarà especialment. I és que, per curiositat, perquè vaig tindre la sensació de que se n'havia produït un terratrèmol, vaig mirar el llistat de terratrèmols esdevinguts a la Comunitat Valenciana i em vaig trobar que des de principis d'any fins divendres, que era quan ho vaig veure, o dissabte, s'havien produït 24 terratrèmols a Ontinyent.
0: És que allí n'hi ha molt de moviment sísmic. Sí, sí, sí, sí.
3: La majoria d'ells concentrats a l'abril, però després també hi havien hagut alguns altres al llarg de l'any. O
0: sigui, és un poquet el Japó d'esta zona. Sí, hi ha certs moviments sísmics que no
2: tenien. De tal forma, eso nosotros cuando, bueno, hace poco que hubo una sucesión en una semana de muchos concentrados, a la gente a lo mejor le puede alarmar, ¿no? Pero los sismógrafos, o sea, la gente experta en los sismólogos, en esta cuestión, dicen que es bueno, es decir, es bueno porque son muy pequeños y liberan la energía para que no se produzca uno grande, digamos. La gente le puede alarmar.
3: Es el problema que ha hagut así, que no.
0: Claro.
3: Que en 160 no sé quants anys no se n'havia alliberat. Els d'Ontinyent, val a dir, però no, que no s'assusta ningú, no superaven el 1,7, crec que recordar, no?
0: Sí, el que passa que després estem nosaltres, mitjans de comunicació, que fa molencs de qüestions que traure, que publicar o que transmetre a la gent, fem un món de qualsevol d'aquests mini moviments sísmics. I ahí volem saber en seguida si això és habitual, si no, quidrem els sismòlegs, els geògrafs i tot el rotllo. Ja fem una muntanya d'un gra d'arena. Bueno, són les 9:27 i encara n'hi ha més coses que parlar, entre elles el que suposen altres moviments sísmics, el que en este cas són els jurídics i polítics.
5: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: Només dir-vos una coseta, les màximes d'ahir dijous oscil·laven entre els 36 d'Anna i els 25 de Vistabella del Maestrat. Les amplituds tèrmiques a les poblacions de l'interior eren prou destacables, n'hi ha que dir, amb diferències de 20 graus entre les màximes i les mínimes. El nostre territori és així. Les temperatures, això sí, ara ja, tindrem que estar notant, baixaran lleugerament, avui, però amb valors màxims d'entre els 29 i els 36 graus, que no és qualsevol cosa. A la costa continuarem amb humitat i basca i nits tropicals musicals de manera general. És a dir, que si teniu problemes per a conciliar la son, precisament este horatge no va ser el més adequat. Tot i que no tindrem avisos per calor intensa, caldrà anar amb precaució, sobretot al migdia, amb les temperatures màximes, especialment per a, com sempre, les persones vulnerables i per a aquelles que vulguin fer activitats a l'aire lliure. No se'n passeu fent exercici tampoc, així que de moment no es preveu una situació de vent de ponent, de manera que les temperatures màximes queden més frenades a la costa i pujaran de manera més decidida cap a l'interior. Parlem, en definitiva, de calor més seca, sobretot a les zones de l'interior, i més humida, com és habitual, a la costa.
5: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ajuntament de València, Capicasal.
7: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
11: De tu

0: 9:30 en punt. Així estem en directe a través de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, tenint en compte moltes de les qüestions que estan passant al nostre voltant. Estem amb Marc Agliata, amb Arturo Checa i Ferran Belda. Ara sí, donant una ulladeta al complicat panorama polític i social que tenen, entre altres, jo crec que el major de tots, el encara actual president del govern, Pedro Sánchez, que mos està donant moments memorables, si no en frases, en expressions, perquè les d'ahir, totes elles, són per a fer un recull, això sí, en un mitjà de comunicació que puga incloure eixes imatges gràfiques. Vull quedar-me primer, parlant de coses que no aprofiten per res, com la vesícula o el bazo, de Ábalos. Perquè jo crec que eixes declaracions que ahir arreplegaven, ho feia la cadena SER i que mos han deixat a tots des de Soto del Real, aportar, lluny del morbo d'escoltar-lo, mos han aportat molt poquet, no, Arturo?
1: Sí, bueno, muy poco, y sobre todo, pues viene a demostrar que tantos avisos de Ábalos de voy a tirar de la manta, voy a hacer que todos caigan. Bueno, pues realmente no creo que haya mucho más que aportar que lo que hay en la causa, ¿no? Está en una posición evidentemente vital, muy complicada, porque con la edad que tiene y al menos pues esos mínimo 12 años que va a pasar en la cárcel, pues bueno, es algo que está ahí, desde luego, porque él se lo ha buscado. Habrá que ver, sobre todo, qué pasa, ¿no? Con el mensaje de esa sentencia perdonada, digamos, al Dama y el mensaje a navegantes, ¿no? Para otras personas que pueden aportar datos en otros asuntos de corrupción, que es algo que también hay que ir viendo que ocurre.
0: Val, si voleu ara ho comentem, però sí que tinc que corregir una cosa indignant de les que va dir, el demanar la nulitat, tant ell com el senyor Koldo, que n'hi ha que tindre, perdoneu-me, un geto, però com una espiguera d'un porc, com va dir, no, que, a veure, què passa? Perdona, precisament tu, en tot el que has fet?
2: Pues sí, encara li queden més juïs, o sigui, que segur que encara li queden moltes coses per a dir, no? Però que són totes increïbles, segur, com les que va dir ahir, no? Un juí polític, com digué, jo crec que no, és que no té cap de sentit, no? I jo crec que parlar d'això és enganyar a tot, a ell mateixa, a l'opinió pública, als seus companys polítics, al seu partit. Bueno, en definitiva, és són declaracions desproporcionades d'un personatge pues, que ha caigut en lo més absurde possible, no? Totalment.
0: Ferran, què reflexiones?
3: La proporcionalitat és la que l'únic que es podria acollir ell, parlar de que a ell han caigut més anys que a altres en les seues circumstàncies, però
0: no té el rècord, el rècord del tenen altres.
3: Sí, no, sí.
0: Si no m'enganye, Bárcenas en 33, no? Són 33, per exemple.
3: 33, sí. Però és que lleva del rècord, o sigui, baixes de Bárcenas i a partir d'ahí ja està ell sense...
1: Bárcenas va molt despegado, va líder en solitari.
3: Sí, sense cap mena de discussió.
0: No, però ho dic, però que no vaig a fer-se la víctima tampoc, no, escolta.
1: Quiero decir, le ha caído mucho porque está acusado de muchos delitos y es el vértice de la acusación, entonces es obvio que le caigan muchos.
3: Li caiga tot això, i és el que no pot esperar en qualsevol dels dies, és que els acusats pues, alguna cosa hauran de dir en el seu descàrrec. El contingut final ètic del missatge pues, està en perfecta consonància en la seva trajectòria, no? No me sorprèn ni miqueta.
1: Es curioso un poco también que venga a pedir la nulidad y sin querer hacer un paralelismo, que es también un poco el camino que sigue Zapatero, ¿no? Que intenta muy en el comienzo, ¿no? De las actuaciones, pero intentando anular la causa más allá del fondo, como hemos comentado alguna vez, por la forma, ¿no? Por esa posible nulidad en la obtención de las comunicaciones telefónicas en Estados Unidos.
0: Sí, la vulneración del derecho y
1: la desesperación, ¿no?
2: Son cuestiones técnicas y formales, sí. ¿No? Claro, formales, ¿no? Pero claro, ni Zapatero ni Ábalos pueden allunyarse del que es el contingut del sumari, claro, ¿no? Que son tan clars, explícits y tenen tantíssimes proves que clar, que no poden parlar d'altra cosa que no siguen qüestions tècniques i jurídiques.
1: Però quiere decir que es como el recurso de alguien que está desesperado, es decir, es como, claro. Porque todo eso no entra en el fondo al final de la.
0: Pero lo de Zapatero es muy curioso porque ell mos està venent que s'ha vulnerat poc més que això, que els drets fonamentals, la intimitat i tal, perquè en els suposats whatsapps, a banda d'aquestes cosetes que podrien emmarronar-lo, també hi ha qüestions personals que parlava amb la Gertrude, no? Jo què sé, pues si per exemple l'home estava contant-li que tenia un forúnculo i tenia que anar al metge, això està reflexat en ixos whatsapps, però a veure, ixos whatsapps precisament no eixiran a la llum pública, eixirà la manduca, el que ens interessa com a mitjans de comunicació, clar. Exacte. No sé de què es queixen.
2: Ferran doncs parlava de l'ètica, no? d'Avalos, el missatge, sí, no? Pues haurien de parlar de l'ètica periodística, no? per a no mostrar aquests missatges tan íntims.
3: Sí, però el problema és que s'ha volcat tot, i si estan volcant tot... Ja fa temps que s'estan volcant massa directament tots els sumaris i per un costat s'ha legislat fins al ridícul la protecció de dades i per altre la mateixa justícia, que és la que hauria de garantir el secret de determinades qüestions, pues és la primera que portaria molta feina anar tachant full a full les dades in que no convé desvelar, ho espolsa o deixa anar i cadascú s'apanya.
0: Escolta, que el transcriptor o transcriptora no tindrà una faena fàcil ni res. Dius tu, el que tinc que tachar, pues el que ja tengo, sí, que transcriure-ho tot, no vull ni contar-te-ho.
3: Sí, sí, sí. No? Quan se parlen dels milers de fulls, dius, mare, sí, meva. Sí. I
0: ni Dan Brown, vamos.
3: A més, dius, és absolutament impossible que això se ho hagi llegit algú. Hi haurà l'acumulació de dades aportades per no sé qui, per un costat, i se posa... Com ja diuen les proves, efectivament, i allà estan, se sumen al full, al plec que diuen ells, i arreant, però jo dubte molt que això se vagi llegint ni el ponent que redacta la sentència.
1: Bueno, a mi me consta en este caso que la propia inteligencia artificial, ¿no? que tanto defenestramos muchas veces también es usada por las fuerzas de seguridad y por los órganos judiciales como herramienta de búsqueda y de transcripción, evidentemente con todas las cautelas posteriores y comprobaciones, pero a la hora de hablar de una infinidad de gigas de datos o de conversaciones telefónicas, es una herramienta que utilizan. Es decir, en parte del sumario de la UDEF en el que aparecen esas conversaciones de Zapatero y Gertrude, pues son pantallazos, ¿no? de las conversaciones de WhatsApp que han sido en muchos casos volcados a través de la inteligencia artificial.
3: Pero que es que dubte, Arturo, que la justícia espanyola gasta la intel·ligència artificial per a...
1: Ni artificial ni natural, en muchos casos...
3: Per a retar res, perquè dius, si gastara la intel·ligència artificial no faria la paperassa que fa, no continuaria enviant oficis per l'ordinari del matí i esperant que una resposta que la tindria ella mateixa consultant el...
1: Hablo más, sí, de lo que es la policía judicial, es decir, los organismos de la UDE.
0: Si la cosa ja és, claro. Si la cosa ja és de Super López, només faltava sí la intel·ligència artificial, per acabar d'arreglar.
2: No, per a mi també el pitjor, el millor, és que aquesta conversa o aquesta relació del Zapatero i la seva secretària, no, pues ens fa perdre un poc la visió, no, del cas en general, no, que és una persona que està utilitzant, pues no sabem encara bé, l'estat espanyol per a fer negoci o no, o és un lobbista que sí que pot fer lobby però que així no està regulat i no ens sembla molt bé, no sé, que el cas jo crec que segurament serà un cas que ficarà una primera pedra, no, de la feina del lobbista espanyol i de què ha de fer un expresident, no?
1: A mí me deja maravillado un mensaje que ha trascendido de esos WhatsApp, ¿no? De esas investigaciones, que es un mensaje que se produce entre ZP, Zapatero y Gertrude cuando ya han detenido a Julito, ¿no? En diciembre. Y es un mensaje que dice, le dice Zapatero a Gertrude: hoy ha aparecido esta factura, ¿puedes preguntarle si es real? Es decir, la desesperación en la que entra este hombre para intentar determinar qué facturas son reales i quals no, intentar demostrar un poco, no, la veracidad de...
0: No n'havia transcendit un altre que tenia que veure amb entregar-li un sobre al Presi o algo així? Crec que el vaig llegir jo ahir també
1: sí,
0: en internet.
1: Sí.
0: Clar, és que això ara començarà així i la por que tenen és ixa, no? Que és que algun tema personal que potser faça més vergonya, a lo millor, que els presumptament delictius.
2: I a més els missatges els carrega el dimoni, no? O
0: sea, sí, que... Sempre que la interpretació que es fa de les coses escrites és molt diferent a la que ho faríem de forma...
1: Pero no solo eso, incluso los problemas que pueden ahora con manteniendo la presunción de inocencia en todo.
0: Sí, claro, pero... es que eso ahora comenzará a ir y la por que tienen es dicha, ¿no? Que es que algún tema personal que potser faça més vergonya, a lo millor, que els presuntament delictius.
2: I a més els missatges els carrega el dimoni, ¿no? O sea,
0: sí,
2: que...
0: Sempre que la interpretació que es fa de les coses escrites és molt diferent a la molt que diferent. Ho faríem de forma...
1: Pero no solo eso, incluso los problemas...

0: ayuda con esta consultora y al trabajar con otras, pues se está planteando demandarle. Es decir, incluso los negocios legales le pueden llegar a causar, insisto, todo es legal mientras se demuestre lo contrario, aunque tiene bastante pinta de no serlo.
1: Sí, claro, pero gastarlo. Els empresaris o aquí prestar els servicis en alguns casos, igual sí que eren empreses totalment legalitzades o fent el seu treball. Clar, és que això és una altra cantar.
2: Per contra, que intentaran desmarcar-se de la manera que siga.
0: Claro. Demandando.
2: Que no es facin a tots iguals.
1: Les que ho tenen cru són les filles, que això és una de les coses de les que més se'ls acusa. Com has tingut el cuajo, no?, de clavar a les teues filles en un fregau com estos.
0: Sí, i bueno, que tenen que passar, no?, per ese momento de, como decimos mediáticamente, la pena de telediario, ¿no? Tienen que pasar por el mínimo ya por el momento de tener que acudir al juzgado, declarar y el escrutinio social.
1: Bueno, primer no per això, i després perquè la feina que feien era un poquet de vergonya, el rotllo del copia-pega i totes aquestes coses, també clama al cel un poquet, és que és tot molt surrealista, Marc Agliata.
3: Sí, la veritat és que jo crec que ningú ens esperava, no?, una situació com en la que s'ha clavat l'expresident Zapatero, no? Ell, la seva família, la seva secretària, tot el seu entorn, la veritat és que és surrealista, no? Surrealista.
2: Sí. No són els únics, no són els únics, i no ho dic en descàrrec de Zapatero, a qui en Déu es confunda més de lo que està, però no són els únics, i si mirem la tendència habitual de a col·locar a la progènie, pues te n'adones de que és un fet de lo més ordinari, que els polítics o els aquells que tenen possibilitats pues intenten anar situant els seus fills en llocs estratègics o col·locant-los en l'administració. El problema d'aquest home és que no es va col·locar en l'administració, que els haurien anat molt bé, perquè no haurien tingut cap problema, tindrien uns horaris laborals i uns calendaris laborals esplèndids, i no tindrien que patir de les inclemències de l'exterior i del mercat lliure. Però se les va clavar en una empresa que es dedicava a lo que es dedicaven aquestes empreses en general, en redros i en bolics.
1: I què traem de la sessió plenària d'ahir, que cada una supera a l'anterior?
0: Jo crec que... A veure, jo destacaria dues coses. Per una part, un president més solo. Jo crec que quedó totalmente constatado por parte de la oposición, evidentemente, y por parte de sus socios. Haciendo cuentas, se podría hablar, teniendo en cuenta todos los que se mostraron en su contra, que pues ahora mismo tendría 188 escaños o diputados enfrente, ¿no?, que es una cifra muy elevada. Pero bueno, ahora tiene él la ocasión de demostrar su supuesta valentía democrática con esa cuestión de confianza que el Congreso ha aprobado, ¿no? Y demostrar si es coherente con lo que dijo en 2018 Sánchez cuando le pidió a Rajoy que también se sometiera a una cuestión de confianza cuando no pudo aprobar los presupuestos. Por una parte, yo creo que hay que pedir a la, sobre todo a sus socios, ¿no?, que no vociferen tanto en Twitter y en el Congreso, y que actúen con responsabilidad frente a lo que está pasando, y yo creo que al presidente también, que tenga arrojos de someterse a esa cuestión de confianza.
1: L'altre dia fem la comparativa de que si el món fora el pati d'un col·le, el senyor Trump seria el que està sempre sol és allí arraconat en mig del pati, que ningú vol jugar en ell. Bueno, ara hi hauria un racó per al senyor Naranja i un altre racó per al senyor PS.
2: No jo... sé jo si Trump seria el més d'això.
1: El més marginat de tots.
2: Aquest tipus de personatges sempre fan rockle i tenen els que li balla els nanos i li riu les gràcies encara que no en tinga ni miqueta.
0: Sí, sí.
2: Te recorda que apareixen en Solo en Casa, i perquè se rodava en el seu hotel i ell va exigir aparèixer allí encara que fora passant.
1: Però era una altra època i una altra dècada. Això era en els 90, no? Sí. El 80-90, no? Jo crec que les coses ara es veuen d'una altra forma. No tant perquè ha guanyat unes eleccions, evidentment, i els americans estan per fer-s'ho veure, però crec que ja sí ho estan veient ells mateix, que és una altra cosa diferent.
2: A veure, perquè a mi sempre això de Vox Populi, Vox Dei, no m'ha fet

0: no m'ha convençut massa. Dic, ui, Déu, Déu gira l'esquena quan hi ha eleccions i no mira el que fa el seu poble.
1: Jo crec, Sergi, que tornant al tema de la sessió d'ahir, no?
2: Sí.
1: Jo crec que ahir donava llàstima a la democràcia espanyola. Jo crec que, juntament amb la no presentació dels pressupostos, que per a mi és el tema més delicat, no?
2: I que no és ninguna novetat.
1: No, que no és cap novetat, però que per a mi és que em sembla vergonyós, no?, que no es presenten, que estic tres anys sense pressupostos, no? Però Pedro Sánchez no pot oblidar que el poble espanyol està representat al Congrés dels Diputats. I ahir la representació dels espanyols li va dir que, com a mínim, ha de moure algo. Com a mínim, no? I després cadascú que podem pensar si està fent-lo pitjor o, bueno, de la forma que siga, no? Però jo crec que, per a mi, la sessió d'ahir va ser, el títol que jo li ficaria és que la democràcia espanyola donava llàstima.
3: Yo lo he dicho alguna vez y yo insisto en ello. La cuestión de confianza es una cuestión que plantea el PP y que aprueba el Congreso, pero yo creo que el Partido Popular también está fallando a la hora de decidir presentar ya, como dijo Feijóo, ¿no?, en su discurso también, una moción de censura. Yo creo que ha pasado ya el momento de las estrategias políticas, de pensar voy a perderla, voy a quedar desenmascarado. Creo que el Partido Popular, como principal partido de la oposición, tiene prácticamente la obligación de presentar una moción de censura y que luego cada uno ponga las cartas encima de la mesa, que cada uno manifieste con su voto si está a favor de seguir manteniendo esta situación de inestabilidad y de escándalo continuo y de inacción. Es decir, porque en este caso tengo que dar totalmente la razón al señor Rufián. O sea, un gobierno no puede estar resistiendo, un gobierno tiene que legislar, si no, ni es gobierno ni es nada.
1: Però jo, Arturo, jo crec, així que no estic d'acord amb tu, jo crec que sí entren també els càlculs polítics. I ara per al PP, a lo millor arribar al poder...
3: Però és que jo crec que no valen els càlculs polítics. Però és que ja no té... La gent això no lo entiende. Es decir, es una cuestión de cálculos políticos. Oiga, pues ya está bien de política, o sea. No, hay una herramienta para expulsar a un presidente del gobierno que se llama moción de censura. Yo no sé qué más tiene que pasar para que alguien la plantee. Más allá de hacer aritmética, de sumar, de restar, de cuántos somos. Es decir, señorías, sentido común, o sea, es un botón, es apretar un botón, y a partir de ahí, bueno, pues que la mayoría dicte sentencia.
1: Pero té el perill de no traure l'endavant, la moció de censura.
0: Però és que ese perill ja el tenia fa mesos.
1: Sí, però ara en unes eleccions no té perill, perquè les enquestes diuen que el PP en Vox van a guanyar, i jo parlava dels càlculs polítics, perquè a lo millor, si no fan res ara i esperen a la convocatòria d'eleccions, que a lo millor cauen en falles, a lo millor trauen 20 diputats més.
3: Sí, sí, si no niego que seguramente... No niego, estoy seguro de que el PP hace ese cálculo, pero me parece lamentable y de una falta también de responsabilidad política por su parte. Es decir, hay una herramienta que se puede usar. Insisto, yo no sé qué más tiene que pasar para que el partido de la oposición plantee una moción de censura y diga, señores, votemos.
2: És ara, ara és quan ja definitivament això seria més plausible, perquè està quedant-se absolutament sol. És que els socis de govern ja comencen a donar-li l'esquena. És el que vos deia jo, la comparativa eixa de quedar-se arraconat ells sols en el pati del col·le. I a lo millor possiblement el que s'està esperant, no sé si estratègicament, és això, que s'acabe d'arraconar del tot i aprofitar aquesta circumstància.
3: A més, la qüestió de confiança en realitat és un poc com una...
2: És gallec, és el senyor Feijóo, que claro. Donar-li el seu temps també, no? Claro.
1: I també que la qüestió de confiança d'ahir no fora vinculant, a mi també torna a la mateixa qüestió d'abans, no? Que la democràcia espanyola donava llàstima, no? Perquè com és possible que en una votació al Congrés dels Diputats no servís cap a res? És que estan perdent el temps ahí, no?
2: Sí, perquè són, que diu abans, la representació de tots els espanyols.
0: Perquè se gasten els recursos de foqueig. I és el que denota un poc el càlcul que predomina en totes aquestes actuacions, no?
2: Claro, claro.
0: Dic, no, jo ara faré això perquè això no me compromet massa i això no me marca i això no m'impedirà el dia de demà si per una d'aquelles aconseguís que es vol suficient suficients plantejar una moció de censura. Jo fa no sé quantíssims anys te diria ja, si estaves en la posició que estava el senyor Feijóo des del primer moment, que hauria plantejat una moció de censura. Per què? Pues perquè donava igual, saps? Tu al llarg de la legislatura no anaves a aconseguir més vots dels que tenies, perquè ni Convergència ni el Partit Nacionalista Basc anaven a figurar com a que t'havien aupat a tu a la presidència del govern. En conseqüència, fas demostres que no te dol fer els sacrificis que calga i els teus electors t'ho premiaran en fills, a més. Aleshores, tot això, evidentment, sense oblidar que el que s'està agarrant a la cadira de manera molt més feroge i incomprensible és el senyor president del govern, Pedro Sánchez, que ja no sé a què espera per a anar-se'n a casa i
2: però això és la pregunta d'estos dies
0: i defensar-se millor
2: no hi hauria cos que resistira lo que li està caient damunt a este, claro. I el tio ahí està, és que crec que la mostra de la resiliència és ell, per damunt de totes, com és capaç d'aguantar tot això. Sí que és de veres que físicament pareix que li estiga passant factura, sí. Però perquè és que no n'hi ha persona humana que puga aguantar en tot el que està caient-li damunt. La pregunta és, Pedro, pa què? Quin és el sentit que estigués així aguantant tot això? Sí, i que ho tinguem que aguantar els espanyols, a la contra, clar.
0: Ja va tot la marca que li semblava que li preocupava, que era haver governat més que Rajoy i més que Aznar. Dius, i ara quina...
2: Li queda més que Felipe, no?
0: Dius, el rècord de gols en el Mundial, el de Messi, ja no vas a superar-lo. Vés-te'n a casa i defensa't millor, que insistís. Que diuen, doncs, ara...
2: El problema és que si se'n va a casa encara li cauran més grosses, si deixa que es desmarre el tema.
0: Mira, el problema que ha tingut el senyor Ábalos ha sigut no anar-se'n a casa, no voler mantindre l'aforament, perquè si no haguera mantingut l'aforament, tindria per davant 10 anys de tramitacions judicials.
4: Claro.
0: I no haver sigut ja condemnat com l'ha condemnat el Suprem.
2: Sí, perquè jubilar-se no, però passar ja la senectut en la presó la passarà. Ah,
1: segur. Sí. Bueno, Pedro Sánchez ho ha dit, no? que es queda perquè encara té coses que fer, no? I com la dependència, el que va aprovar de la dependència l'altre dia, no? Però potser també... No, sí, clar.
2: Bueno, això és el cinisme elevat. Que tu tinguis un pregó com este i parles d'aquestes coses.
1: Això anava a dir, però potser té més... sentit que no se'n va perquè té el juís de la seva dona, té el seu germà, encara estem pendents de la sentència, no? I a lo millor bueno, pues alguna sorpresa tenim per ahí, no?
2: Ai, parlant de cares de Sánchez, no tenia desperdici la cara que va posar quan Patxi López mos va vindre a la cantina aquella de "yo soy Begoña" i és lo que piensan millones d'espanyoles que van gritando por la calle "yo soy Begoña", aquí no sabien apagar-se. Igual el secret està en que els seus propis la vergonyisquen fins a un punt que se'n tinga a ganar a casa.
0: Sí, Eva Perón va ressuscitar en el Congrés dels Diputats.
2: Sí.
4: Mare, jo lo de Sánchez lo comparo un poco como una especie de castillo sitiado, ¿no? O sea, es un castillo, imaginad un castillo que está sitiado, que te dan por todos lados, que está rodeado, que no dejan de caerte piedras con catapultas y flechas y todo.
2: Y él dice,
4: no, pero aquí en el castillo estamos bien. O sea, aquí tenemos nuestro ganado bien, tenemos nuestra almacén de arroz lleno. Oiga, viven en una realidad absolutamente paralela. O sea, es un gobierno absolutamente amortizado y absolutamente... bueno, inactivo. El problema es lo que decía Ferran, es decir, que esperar a que este hombre le dé por irse, yo creo que es algo que absolutamente utópico, imposible.
2: Sí, es ciencia ficción totalmente, ¿no? Totalmente, en este momento.
4: Totalmente. Y entonces yo creo que la cuestión de confianza, desde mi punto de vista, planteada por Feijóo, es como una
0: a la mayor
4: cuestión sintona. Fácil, es decir, es lo fácil que puede hacer el PP.
0: A la millor la solució menys traumàtica per a Sánchez, evidentment, però per a la societat també, seria que el deixaran estar. Dius, hòstia, ell és també que vol fer acabar la legislatura, deixar acabar la legislatura i tinguem tots la festa en pau, perquè el problema és que tot això està exacerbant els ànims d'una manera que dius, no sé jo si acabarem bé no, tots els demés la legislatura dels nassos. Deixeu-lo i doneu-li la raó.
5: Ja, per hartazgo, no? Per hartazgo, ja.
2: Al final a ell no, però a la resta sí que mos donarà un pajarito, no? Un parraque.
0: Doneu-li la raó com als bojos i que acabe i puga dir algun dia a qui vulga que ell va aguantar ahir lo inimaginable.
2: A veure, jo no sé la resta, però vos asseguro que en tot això que va caent cada dia, un servidor acaba esgotat mentalment de veure que vas empalmant un dia en l'altre i que això no s'acaba mai, eh? I la pinta que tenim, excepte agost, que ojalà siga realment més o menys inhàbil, el mes de juliol no pinta gens bé.
5: No, no, home, és que además solo en el caso Plus Ultra la cantidad de información que se ha todavía por procesar y por llegar por parte de la Audiencia Nacional, pues es tremenda. A mí también me llamó la atención el desparpajo de... no sé si lo hemos comentado también aquí estos días pasados, pero el desparpajo de Begoña Gómez a la hora de ir a entregar el pasaporte y acto seguido decir, pero señoría, por favor, devuélvamelo para la temporada de verano. Es decir, presentar un recurso... hay que tener cara para hacer eso, es decir, a ninguno se nos pasaría por la cabeza de los ciudadanos comunes entregar un pasaporte y presentar un recurso diciendo, señoría, devuélvamelo por favor para la temporada de verano que está a punto de llegar.
2: O sea, será porque viaja molt, porque a mí lleven el pasaporte y en queda igual, pobre desgraciado de mí, que
5: a
2: no vaig
5: a ningún
2: puesto, ¿sabes? Entonces, claro, deu de anar o te prevista anar a molts puestos en quan estan tan preocupats ells pel passaport de la Begoña Gómez, clar.
1: Sí, perquè per Europa pots anar en el DNI.
2: Claro, per exemple.
5: Claro, claro,
2: claro. Si ja tens unes anar
1: bones vacances en Europa, no?
5: Hombre.
0: No,
2: estàs pensant anar a Laos.
5: Però és la despachatez de ser capaç de llegar però a pedir eso encima. O sea, yo lo veo tremendo.
0: Sobretot quan tens la constància de que els estius anteriors els ha fet celebrat en la mareta.
5: Exacte, sí.
0: Ha estat en les marismes o en Arrecife. En conseqüència, dius, i per a què has demanat això?
1: I a lo millor també tornem a les qüestions formals jurídiques, no? Que pues, bueno, és una espera fotre al jutge, no? Per a que Peinado torne a parlar, bueno, pues esa lluita que tenen ara mateixa entre...
0: És un pols entre ells. Han arribat ja al moment en què se desafien a veure qui la manté més grossa.
1: Exacte.
2: És a dir, que penso que el que volen és encendre un poquet la hueleta abans que es jubili encara, picar-lo una miqueta més.
1: Sí, és una lluita per a fotre-lo al jutge, el jutge fot a la dona del president i així fan l'estiu.
0: Com ha hagut una reacció adversa a la decisió de retirar el passaport, quan evidentment és evident que la senyora aquesta no pot eixir per un aeroport sense que se la identifique i tal. Pues igual a dir, sí.
2: Però jo és que d'això no estic tan segur. Jo crec que qualsevol, i avui en dia, en la quantitat de camuflatges i l'avanç que n'hi ha en les tècniques de caracterització,
0: còmplices,
2: te'n podries anar com el donarà la gana. És que crec que s'està fent... Crec que és totalment plausible, per molt que sigues la dona del president. Inclús crec que el propi president podia anar-se'n i no s'enteraria amb ningú. No sé.
5: El president ja creo que tendría más complicado, ¿eh? Ya, un poquito
2: este,
5: más.
2: Este se fa un mortadelo i es disfraça de Julio Iglesias i va i ve com qui no vol la cosa.
5: Sí, no?
2: I vos recordeu que tenim el cas de Puigdemont, que ha fet el que li ha donat la gana. Sí, bueno, sí. Puigdemont, no Fuigdemont, que li queda millor allà de Fuigdemont, i ahir el teniu dos voltes, no? En un maletero, a més. Més de Super López, que això no hi ha res.
1: Sí, però ahir ens trobaríem en fer complir la legalitat els policies i els pilots del Falcon i, bueno...
2: Sí, que el marrón caurien uns altres.
1: Sí, segur.
2: Mare meva, si el papa arriba a estar esta setmana en el Congrés dels Diputats. Buah, en tot
5: no
2: el que
5: s'ha dit, passat, això. Hem faltat dues sessions.
2: Que tingueu bon cap de setmana, adeu.
1: Igualment.
6: Són les 10 del matí.
7: A punt. Notícies. Els estudiants valencians han obtingut la segona nota de mitjana d'accés a la universitat més baixa de totes les autonomies, només per davant de l'alumnat de Cantàbria i amb un 6,35% de nota. La comunitat amb més nota és Castella i Lleó amb un 7,46 de mitjana. Els dies, hem sabut aquestes dades, esta segona nota més baixa, els dies en què previs a la segona convocatòria, que seran els dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol. Entre altres, esta segona convocatòria espera pujar nota. Parlem ara del procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, perquè falta ja molt poc perquè acabi el termini per a demanar aquesta regularització. Dimarts serà l'últim dia per a formalitzar els tràmits d'un procés que va començar el 16 d'abril. Les oficines de Correus es van habilitar per a poder fer aquests tràmits. Sandra Seves és directora d'una sucursal de Correus a València, ha explicat a punt com ha sigut este procés.
8: Está siendo muy gratificante para los empleados, ya que las personas o los usuarios que están haciendo el trámite se sienten muy satisfechos, se está transmitiendo mucha confianza desde los puestos de atención al cliente. El proceso ha funcionado correctamente, sin incidencias, y prestamos un servicio muy cercano al ciudadano.
7: Segons les últimes dades aportades per l'administració, està rebut fins ara 900.000 sol·licituds i ja s'havien admès a tràmit 360.000 expedients. A Madrid, a hores d'ara, està previst que comenci l'acte en què el president de l'Argentina, Javier Milei, rebrà la medalla d'honor de la Universitat Privada Seu San Pablo durant una visita en la qual no té previst reunir-se amb les principals autoritats espanyoles. Milei inaugurarà la segona edició dels cursos d'estiu. I esta vesprada comença el festival Big Sound a Torrent, a l'Horta Sud. Esta edició se celebra en una nova ubicació al municipi de Torrent després de la sentència de les Arts que limitava este tipus d'activitats pel soroll. Els participants ja estan a punt per a disfrutar de la música urbana.
9: Muy buena para la ciudad. Encima, pues, si tiene que coger el coche. Entonces, para mí, ha sido un acierto.
10: Y porque se celebra Valencia, porque estoy más al costado de casa.
11: Más cómodo.
12: Para mí está bien, porque me viene bien por cercanía, así que genial.
13: Muy bien, a mí Torrent me gusta mucho. Además, que un ambiente más cercano a casa, ¿no?
14: Bueno, pues me parece bien, la verdad. Hay más espacio y yo siendo de Alaguas, pues la verdad es que me pilla más cerca.
7: Sobre l'incendi forestal que continua cremant al Campell a Osca, el centre d'emergències ha rebut una petició d'Aragó per a participar en l'extinció. S'han enviat dos mitjans aeris. I en els esports, parlem de futbol. Esta matinada de la selecció espanyola tanca la fase de grups contra l'Uruguai. Gonzalo López.
15: La cita mundialista definirà el camí de les seleccions eliminatòries. En l'altra banda del grup, el Cap Verd s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí també a les 2 de la matinada. Luis de la Fuente podria comptar amb Víctor Muñoz, que ja va començar a tocar baló en l'entrenament de Gui. El seleccionador és conscient de l'exigència del que ve de torneig.
16: Hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar a Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera, porque el rival pues va a ser cada vez más duro.
15: Plats forts de la jornada de avui és el Noruega contra França, el duel entre Mbappé i Haaland, dos dels tres màxims golejadors per darrere de Messi.
7: Això és tot de moment, només donar-li la benvinguda al nostre company Òscar Pellicer. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web a.media.es. La pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
17: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
18: De tu a tu.
19: Siempre es hermano. En verano, siempre es Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre es Germanor. Amstel, feta Valencia, feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
20: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
18: Descansa la vista.
21: Què és la inspiració per a tu?
22: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
23: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
18: Obri la ment. Eres creient?
24: Depèn de l'estació de l'any.
25: Con les carxofes. Sí.
18: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
26: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
27: Ara sí que me l'espera.
28: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
29: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
2: Donant una ullaeta en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana i amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a algunes de les coses que també passen en els nostres pobles i comarques. En este clar, donant un vot ràpidament, l'altre dia igual ploïa que feia moltíssima calor, és a dir, que en la Vall d'Albaida estaven com en París, pràcticament, per a saludar a Maria Reig, de lo clar. Maria, què tal? Bon dia i bon divendres.
30: Molt bon dia des d'Ontinyent. Un divendres més, lo clar i estàs quioscos. Esta setmana, lo clar dedica una extensa entrevista a l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, qui el proper 1 de juliol complís 15 anys des de la seva primera investidura. El nou sistema de recollida de residus, el paper jugat pel seu partit a la Diputació de València, la seva candidatura a la reelecció, o l'actual situació que està vivint el seu anterior partit, el PSOE, són alguns dels temes que analitza. A la portada també té cabuda la nova associació que el veïnat del carrer Major ha creat i que té com a objectiu revitalitzar aquest emblemàtic carrer. Aquesta setmana dediquem unes pàgines a la publicació de festes, acte que marca el compte enrere per a les festes de Moros i Cristians 2026. Dissabte de vesprada tindrà lloc la desfilada de la publicació pel carrer Major, i als peus del castell es donarà a conèixer el cartell anunciador de les festes d'enguany. Diumenge serà moment de presentar el programa revista i el vídeo promocional. Sense eixir de l'àmbit fester, esta setmana portem a la nostra edició una xifra que deixa molt clar el procés de creixement que travessen les festes d'Ontinyent. És que sols el bàndol Moro ja iguala la quantitat total de festers que hi havia a Ontinyent fa 10 anys. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de lo clar. Molt bon dia des d'Ontinyent.
2: Bon dia, Maria. Tenim poca feina ja que pràcticament estan en la recta final de l'arribada a festes de Moros i Cristians d'allí, d'Ontinyent. Anem a saludar a l'altra Maria, Maria Alarte, que com sempre està en hortanoticias.com. Alarte, què tal? Bon dia.
31: Bon dia, Sergi, què tal? Sigui Maria Alarte per part de hortanoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb Mislata obri la casa-taller de Miquel Navarro, un nou referent cultural per a preservar i difondre el llegat de l'escultor. Mislata va inaugurar ahir la nova casa-taller de la Fundació Miquel Navarro, un espai concebut per a conservar, estudiar i difondre l'obra d'un dels artistes més rellevants de l'art contemporani espanyol, situada en l'històric barri de la Moreria, l'antiga nau industrial on l'escultor ha treballat durant més de 4 dècades, obri ara les seues portes al públic, convertida en un centre cultural i artístic de referència per a la Comunitat Valenciana. També trobem nous plans accessibles i un catàleg gastronòmic reforçaran la promoció turística d'Alboraia. L'Ajuntament d'Alboraia culmina l'execució de les actuacions incloses en el seu Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, amb noves iniciatives destinades a potenciar la promoció turística del municipi i millorar l'experiència dels que visiten el municipi. D'altra banda, tenim que Paiporta convertirà la plaça Vicente Blasco Ibáñez en un refugi climàtic amb una font d'aigua refrigerada. L'Ajuntament de Paiporta ha iniciat una nova fase del seu pla de reconstrucció i adaptació climàtica de parcs i jardins per a convertir la plaça Vicente Blasco Ibáñez en un refugi climàtic urbà obert a la ciutadania amb el qual impulsar la naturalització del municipi i el benestar social. I, finalment, Sons Joves de l'Horta Sud, un pas doble que retrà homenatge a la joventut de l'Horta Sud i al seu paper després de la Dana. La joventut de l'Horta Sud i especialment aquella lligada a les bandes de música tindrà un pas doble en el seu honor per iniciativa de la Federació de Societats Musicals de la comarca i la Mancomunitat de l'Horta Sud. L'obra ha sigut encarregada a dos referents de la composició, el paiportí Ferrer Ferran i l'aldallero Hugo Chinesta. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
29: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Estava pensant, 10 i 11 del matí, 26 de juny de 2026, en els tops de la vida estan... que el facin un ninot de falla o de foguera, no? I que el dediquen un pas doble o una òpera ja seria la pera limonera, no? Però deuen de ser de les coses, de les fites en la vida que pot anar marcant-se una persona. Sí, perquè allò del llibre, del globo i de fer un xiquet ja s'ha quedat un poquet d'una altra època, no? Lo guai és això, un ninot o una peça musical. Pas doble, sí. Una òpera millor, que és més densa i té... Sí, sí. No té ni més nivell ni menys, però una òpera és una cosa diferent. En fi, bé, per parlar un poquet de mil coses de les que parlem en aquestes 6 hores de ràdio. Ara una altra pregunta d'estes de les que mos fem. Si vos ha passat durant l'estiu que amb la calor noteu que teniu menys gana, és a dir, que la papussa no vos quidra tant... Mira, jo de veritat vos vaig a dir una cosa. Enveja eixa gent. Eixa gent que diu... Estic nerviós, se m'ha tancat l'estómac. Però jo voldria que cada volta que em poso nerviós se me tancara, però és que justament em passa al contrari. I el consol és que no sóc l'únic. Però bueno, això passa molt en l'estiu. Tampoc em passa en l'estiu. I a d'això volia tornar. Vos passa que la calor vos fa tindre menys gana de menjar o que els plats contundents deixen de vindre-vos de gust? És a dir, que preferiu cosetes més lleugeretes? A veure, no és només una sensació. I ara parlant en sèrio, la ciència explica que quan les temperatures pugen, el nostre organisme, podríem dir, prioritza la temperatura corporal. I a més, la digestió, clar, com és una espècie, m'imagino jo, de sobreesforç energètic, també genera calor. I per aquest motiu solem rebutjar els menjars més copiosos i ens venen de gust pues, plats més frescos i lleugers. Ara bé, tindre menys gana no significa que el cos necessite menys nutrients ni calories. Que les calories, encara que tots els tenim una miqueta de mania, també són necessàries. Continuem, com us dic, necessitant proteïnes, vitamines, minerals i energia suficient per a mantenir la salut. La massa muscular, importantíssim, per no quedar-te tot afluixat, i el sistema immunitari. La qüestió és saber com adaptar l'alimentació a l'estiu sense caure en errors. I anem a tirar mà d'algú que mos pugui parlar una miqueta d'això, sobretot per a fer les coses en coneixement. Per això, a l'altre costat del telèfon ens acompanya Eugenia Menenkei, que és nutricionista i codirectora de màster en nutrició clínica de la Universitat Europea de València. Eugenia, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia, ¿cómo están?
2: Muy bien, encantados de saludarte. Por cierto, acabamos de explicar más o menos ya a nuestra manera que la calor hace que tengamos menos ganas de comer. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué sucede exactamente en nuestro organismo, Eugenia, para que se produzca esta situación?
0: Vale, pues sí, mira, estos son mecanismos fisiológicos, es decir, del funcionamiento normal del cuerpo, no tenemos que estar enfermos para esto. Y es que cuando estamos expuestos, como estabas diciendo, a temperaturas altas, pues el organismo va a priorizar el termorregularse, el sudar, el mantener esa temperatura corporal dentro de un rango que sea seguro y compatible con la vida, ¿vale? Y para poder conseguir esto, lo que hace es que aumenta el proceso de sudoración y se produce como... Los vasos, las arterias se dilatan, ¿vale? El tema de venas y demás se dilatan. Hay una vasodilatación que es lo que hace que esa piel pueda hacer el intercambio para poder perder el calor, ¿vale? O sea, como que la sangre va hacia la parte externa, por decirlo, y para favorecer esa pérdida de calor que haya. Y en este contexto, pues el cuerpo va a priorizar el enfriamiento corporal sobre el deseo de hacer comer, de hacer comidas. Uh-huh. Porque muchas veces pensamos que el comer es simplemente de ganas, pero es que el hambre es algo hormonal. Entonces se alteran como que esa temperatura y al final termina ejerciéndose como un cambio y una regulación entre el calor y las hormonas y terminamos priorizando eso, sostener la vida manteniendo una temperatura adecuada.
2: Eugenia, no además, me líes más, que ya estoy bastante liado con esto de que voy cumpliendo años. Bueno, mis compañeros y mis compañeras también. Y si encima a eso le unimos que va ligado con lo de ganar peso, lo único que hacemos es sumar años y kilos, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero en veranito yo creo que lo que hay que priorizar es eso. Porque como bien estabas diciendo, o sea, cuando tú haces la digestión se produce un calor interno, ¿vale? Sí. Más temperatura. Y el cuerpo busca es todo lo contrario.
2: Es como poner el reactor en marcha, digamos, a la hora de hacer la digestión.
0: Sí, señor, porque cuando estamos haciendo la digestión es como una combustión. Sí. Y ahí sale la energía que tenemos y sacamos de los alimentos. Entonces el cuerpo en estos momentos lo que busca más bien es enfriarse. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta de que estas señales hormonales que están relacionadas con el tema de apetito, de saciedad, de tener hambre, de no tener hambre, pues al final terminan generando una modificación simplemente que hace que se te quite esa sensación de hambre para priorizar estar fresco.
2: Mucha gente aprovecha el verano para comer menos. Lo que no sé si es una buena idea o existe el riesgo de no cubrir las necesidades nutricionales.
0: Vale. Mira, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cositas y es que una cosa es que en verano disminuye el apetito o que nos apetezcan. Yo diría comer comidas o preparaciones más ligeritas y otra muy diferente es hacer una restricción alimentaria que no tenga estructura, ¿vale? O sea, o simplemente dejar de comer. Comer menos cantidad puede ocurrir, como te estaba diciendo, de forma espontánea porque simplemente pues tengamos menos necesidad o menos apetito. Pero esta reducción lo que deberíamos de evitar es desplazar las comidas, o sea, dejar de hacer comidas, sino que cambiarlas por comidas más completas, que sean frescas, otras preparaciones que no lleven tanto calor, ensaladas, que de por sí en la terreta pues hay muchas opciones muy fresquitas y muy completas que pueden pues ayudarnos. Porque aquí lo importante es no dejar de cubrir los requerimientos de proteínas, de grasas, carbohidratos...
2: Sí, es decir, los nutrientes.
0: Los nutrientes, claro. ¿Vale?
2: ¿Y cuáles son especialmente importantes, Eugenia? Aunque tengamos menos hambre, pero que no deberíamos, por ejemplo, de descuidar nunca.
0: De descuidar nunca te diría que las proteínas y las grasas. Son de las más importantes.
2: Uy, ¿qué acabas de decir? Esto para los que quieren estar delgados son palabras malditas. Proteína y grasa.
0: Sí, las proteínas y las grasas. Por ejemplo, de las proteínas, pues acá, siguiendo todo lo que es la dieta mediterránea, pues todos los pescados y aves van muy bien. Y de las grasas, nuestro aceite de oliva, por favor, que no falte, porque es antioxidante, es antiinflamatorio y nos ayuda a mejorar también esa demanda de energía que tenemos con cantidades más pequeñas. Entonces, a esas ensaladas fresquitas le podemos poner aceite de oliva y pues va a ir muy bien la cosa. La verdad, no hay que irse a más.
2: Sí, sí, cuando decimos grasas no es precisamente panceta.
0: Exactamente. Ni no tocino. Hay que comer, porque esas comidas son más pesadas y generan pues una mayor combustión, ¿vale? Entonces, o mayor calor, más pesado. Una digestión más pesada te pone más lento durante el verano y con el calor. En cambio, estas comidas más ligeritas, tipo ensaladas o un esgarraed o una escalivada, pues todo lo que tengas ahí a la mano pues te puede ayudar y con suficiente aceite de oliva y una proteína que puede ser un pollo, pescado, un bacalao, pues va a venir bastante bien para cubrir los requerimientos y para no sentirte que estás con una digestión muy pesada, porque ya necesitamos suficiente energía para tolerar este calor como para tener que gastarla en hacer una digestión muy pesada, ¿no?
2: Lo mejor de todo esto es que hablamos, por una parte, de comer, sobre todo, más ligeramente, y por la otra, evidentemente, poder soportar este desgaste energético y el calor, como tú dices, que nos viene de fuera. Podríamos definir perfectamente alimentos o preparaciones que nos podrían ayudar ya no solo a alimentarnos bien, sino a soportar mejor la calor. Yo no sé por qué todo el rato que estoy hablando contigo, lo único que tengo en la cabeza es un tazón de gazpacho andaluz.
0: Pues mira, que el cuerpo sabe muy bien lo que pide, porque al final esa conexión que tenemos nos va pidiendo lo que necesitamos. y lo que son los minerales, el potasio, que es tan importante y que está tan ahí metido en esos tomates que se dan de forma natural en verano a tope, pues sí. También todo el tema de electrolitos, sodio, cloro, o sea, esto que está en, de forma natural, sin enredarnos mucho, uh-huh, en las frutas de verano, en la sandía, en el melón, que encontramos en los vegetales también de verano, en el tomate, tenemos pues cebolletas, tenemos todos estas frutas y vegetales de temporada, nos van a dar esos minerales necesarios también para transitar este calor, porque cuando hablamos de hidratación y de calor pensamos que hay que beber y beber agua, ¿no? Pero también es desde los alimentos que son ricos en agua y en minerales y en nutrientes, podemos obtener también esa hidratación. Por ende, allí vuelvo a repetir que no es necesario comidas pesadas para dar energía, sino que nos aligeren esa digestión.
2: Eugenia, y también, sí, acabas de decir algo este calor, curioso. Sí, sí, dime. ¿Sí? Dime.
0: Que con este calor es importante no descuidar el comer fibra, ¿vale? No hay que comer crudo todo el tiempo,
2: claro,
0: pero evitar descuidar la fibra, porque cuando hay mucho calor y dejamos de tomar líquidos o hay mucha sudoración y pérdidas de agua, mm, pues puede aparecer el estreñimiento. Entonces también es importante mantener un buen consumo de fibra a través de alimentos de temporada que nos permitan mover ese intestino.
2: Es que me he quedado con algo que has dicho cuando te he mencionado el gazpacho. Gazpacho también podía ser un salmorejo, no te voy a hacer ascos a ninguna de las dos cosas. Tú me has dicho, uy, pues posiblemente es lo que te está pidiendo el cuerpo. ¿Eso existe de verdad? Es decir, yo puedo estar aquí, por ejemplo, con la sensación esa de tomar una especie de sopa fresca, da igual, eso, un gazpacho, un salmorejo, una bichisuas, por ejemplo, o por contra, que me dé el brote esta tarde y decir, uy, cómo me apetecería carne cruda, no sé, un carpaccio, hablando de proteínas. ¿Eso posiblemente existe, que el cuerpo te pide algo que necesitas?
0: Sí, totalmente. Yo en consulta incluso lo ves. Todos esos antojos y demás, sí, muchas veces uno dice, no, es que yo, esto es lo que me pide el cuerpo, y lo decimos. Y resulta que es que son señales que van desde nuestro intestino hasta nuestro cerebro. Y al final es la comunicación que hay de la microbiota y de las necesidades de nuestro cuerpo. Porque cuando estamos sudando mucho, nos pide algo fresquito, nos pide cítricos, nos pide el mismo tomate o un gazpacho, todo eso tiene lo que necesitamos en este momento. La naturaleza, literal, nos da lo que necesitamos en cada temporada.
2: Yeah.
0: Ahora en verano está la sandía, el melón, el pepino, o sea, todas estas frutas que son súper ricas en agua, mm, y que son ricas en minerales, pues nos van a aportar lo que necesitamos para no deshidratarnos. Y es simplemente tirar de lo que está de temporada. Y con eso va a ir bastante bien. En esta temporada también el tema de pescados, que son proteínas más fáciles de digerir y que aparte aportan grasas buenas para nuestro corazón. Las ensaladas frías, con lentejas, con brotes, todo esto nos va a venir buenísimo para nuestra digestión y para mantener el cuerpo hidratado.
2: Ya sé que te vas. Ya sé que te vas a meter conmigo, pero te voy a decir una cosa, la mitad de la gente del programa, no sé por qué el cuerpo siempre nos pide chocolate.
0: Bueno, pero ya esto ahí es porque, mira, yo siempre lo digo, mira, el chocolate es, sí, una fuente no solamente de magnesio,
2: sí,
0: sino nos produce felicidad, ¿vale? Y al final, es cierto que hay muchos otros alimentos ricos en magnesio, pero hasta ahora no me he encontrado con nadie que amanezca y diga que le apetece comer unos floretes de brócoli. Pero,
2: ¿verdad?
0: Porque sí, es que al final el cuerpo y el cerebro van hacia lo que sabes que te va a producir placer. Uh-huh. Pero yo creo que esto es un tema de poco a poco, de educación nutricional, de reeducarnos, de ir conociendo y saber conectar. Esto es como la radio,
2: sí,
0: para ponértelo así. Cuando tú vas moviendo el dial, que yo soy de la vieja escuela, que tenía que mover la...
2: Que tienes
0: la
2: que pelita, sintonizar, ¿no? Sí, sí, somos de esos.
0: Que sintonizarlo, pues llegaba un momento que tú movías hasta que escuchabas lo que querías. Pues va lo mismo. Muchas veces tenemos que aprender a sintonizar y aprender a saber qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Y saber también conocer de dónde lo podemos sacar. Porque es cierto que nos apetece el chocolate, pero tal vez simplemente... es un antojo y sí, nos damos, lo comemos, tomamos un trozo, lo disfrutamos, pero también saber de que podemos tener déficit de otros nutrientes, de otros minerales, y bueno, pues llevar una dieta, una alimentación más completa, equilibra nuestra microbiota, y cuando tenemos una microbiota sana y equilibrada, pues esto también va a hacer de que nos apetezcan cosas diferentes.
2: ¿Vale? De todas formas, y ya en serio, sí. En muchas ocasiones escuchamos que en verano es mejor hacer 5 o 6 comidas al día. Bueno, también dicen que es habitual durante todo el año. No sé si es una recomendación válida para todos, porque habrá casos en los que sí que igual es interesante fraccionar. Por ejemplo, personas mayores, niños, embarazadas, trabajadores que pasan muchas horas en la calle. No sé, es algo que me pasa por la cabeza, pero también me pasa por la cabeza, Eugenia. Fraccionar no es lo mismo que pasarse el día picoteando.
0: Sí, ahí hay dos cosas, dos temas completamente distintos. O sea, fraccionar puede ser una herramienta súper útil porque puede ayudar cuando hay bajo apetito y las digestiones están pesadas o te dan náuseas, o cuando comes y hay mucho calor y te sientes como pesado, ¿vale? Pero en personas mayores puede ayudar a tolerar, ¿vale? Sobre todo estas tomas frecuentes sobre una comida abundante para ayudarles, porque en personas mayores la digestión también, aparte de que se disminuye por el calor, va más lento, ¿vale? Entonces, esto también nos ayuda, nos permite evitar que pasen muchas horas sin beber o sin ingerir proteínas para evitar desnutrición o alteraciones en el sistema inmunológico. En los niños también es útil porque el calor pues les disminuye el apetito, pero si están activos necesitan energía y estar bien hidratados para que no vaya a dar un golpe de calor o algo así. Uh-huh. Y en las embarazadas también es importante fraccionar las comidas para evitar pues estas sensaciones de náuseas, mareos y demás por los cambios de calor. Y en los trabajadores, que también me preguntaste, pues fraccionar ayuda a mantener pues ese equilibrio, igual que en los deportistas, ese equilibrio, la glucosa estable, una buena hidratación y mejorar el rendimiento durante la jornada, sobre todo los trabajadores que están al aire libre y que están recibiendo calor, por ejemplo, en construcciones y demás. Yo creo que esto es una estrategia que puede servir bastante.
2: Aunque desde los Estados Unidos, encabezados principalmente por el señor Naranja, por el señor Trump, ha querido darle la vuelta a la pirámide alimenticia y en este caso ir un tanto en contra de la dieta mediterránea, nosotros somos dieta mediterránea. Hemos hablado de algunas sopas frías, pero ¿qué plato de nuestra cultura, ya para terminar, Eugenia, de nuestra cultura gastronómica podíamos encajar en una dieta ligera y al mismo tiempo completa desde el punto de vista nutricional ahora en verano?
0: Sí, a ver, yo creo que un plato que encaja súper bien aquí es el garraet valenciano, ¿vale? Que es una preparación que lleva el pimiento rojo asadito, el bacalao desalado, el ajo, el aceite de oliva, y está completo porque combina la parte de vegetales, tiene fibra, proteína, el pescado, pues la grasa saludable del aceite de oliva, está fresquito, está sabroso y no requiere que enciendas fogones que para que se caliente la casa, entonces se puede tener perfectamente en el refri. Y es eso, es la belleza de la dieta mediterránea, que es sencillo, que se va de temporada, que tiene poquitos ingredientes, pero que dan mucha energía y está potente nutricionalmente hablando.
2: Está claro. Pues Eugenia Menechei, nutricionista y codirectora del Máster de Nutrición Clínica de la Universidad Europea de Valencia, muchas gracias por habernos orientado y sobre todo por haberte tomado con humor algunas de las cosas que te hemos planteado, que parte iban en serio, parte iban en broma. ¿Qué te voy a decir? Siempre tenemos un lugar para nuestros caprichitos. Gracias por habernos atendido. Buen fin de semana.
0: Claro que sí, gracias a ustedes.
2: Hasta luego, cuídate. D'avui 29, en un minut no més, les 11:30, sí, en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
3: De tu a tu.
2: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30, en directe a Apunt Ràdio.
4: L'economia per a totes i tots.
5: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
29: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Som la veu de tots. Som a punt. Amunt i avall, a punt ràdio.
2: Jo diria que Afortunada és una cançó d'eixes vitamina, veritat. Marina, Mariajo, Abril. És d'estes que te la poses i el fa menejar-te i, a més, almenys el que és l'estribillo el sabem tots.
8: Sí. Sí. Tu saps que la xica que la canta li diuen Abril?
2: Ah, no em digues.
8: I és de la Marina Alta. És més, sóc jo.
2: Que fort, que dos coses, no?
8: Que dos coses juntes que són millors que aixes.
2: Sí, que li diguen Abril i que siga de la Marina. Bé, entre altres coses, a mi que m'agrada molt. I un dia, home, ja li hem dit a...
8: Li la volem robar.
2: És que si li ho furtem tot al pobre Dani Hermosilla, ja li hem mig llampat a David Casinos, que per cert, des de la ràdio li enviem un beset perquè està recuperant-se de la seva intervenció ocular i des d'ací li enviem un beset. Ahir em va enviar una cosa, si em deixeu que ho mencioni.
8: Clar que sí.
2: Molt lletja, i és que a més em va vindre per dos o tres persones mitjançant internet, a través d'uns amics i especialment de David Casinos. Un senyor d'un, crec que era un Cabify, no anem a jutjar, anem a dir Uber, per no confundir les marques, però crec que era un Cabify, que estava esperant a un usuari sec que l'havia cridat i m'imagina que anava en el gos. Vull pensar, tot això ho averiguarem el dimarts, si ve ja i pot vindre David Casinos. I el senyor va tindre el quall d'estar esperant-se. Jo és que realment no n'agarra mai ningú, però m'imagina que van per una aplicació, el Quidres,
8: sí, el
2: diuen
8: quin
2: cotxe
8: aplicació
2: arribarà...
8: El diuen van... qui serà el teu conductor,
9: la matrícula,
8: veus com la ubicació de per on t'està esperant.
2: Val, doncs pues el xic sec va eixir del portal, m'imagina que molts dels que estiguen escoltant-nos també hauran vist ixe vídeo, i a mi me l'han enviat perquè crec que David coneix el xic, i està esperant-se allí en el gos, en el mòbil, esperant, ell treballa en la intel·ligència artificial i li pregunta, i tu veus que està el BTC allí esperant i no fa ni cas en els intermitents i el xic allí esperant i tal i li pregunta a l'aplicació, m'imagina que mitjançant la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial li diu que sí, que el cotxe està allí i el xic, aprofitant que hi ha un altre xic que passa pel carrer, li diu escolta, diu, veus si n'hi ha algun BTC ahí? Li diu, sí, està ahí, i una volta el tio es veu que es dona compte que portava el gos, veus com el cotxe el BTC se'n va i se'l deixa tirat, però completament tirat i no el va replegar. Se'l va deixar, a més està gravat, en tot el quall del món per ser cec o a lo millor portar un gos guia. Perdoneu-me, per això no ho pot fer ningú. És que és completament, a banda d'indecent, pot ser siga fins i tot il·legal, i aquestes coses no es fan. Així que qui siga, i a més si està escoltant, que sàpiga que molt mal, caca. Aquestes coses, i sobretot les persones que més ho necessiten, no ho fan. Necessitava contar-ho, mira, perquè
8: em pareix
2: que són històries que no deurien de succeir. Ara, 10:33, canviem, això sí, el to de la història.
8: No és novetat per a ningú, i menys ara que comença la temporada d'estiu, que la Comunitat Valenciana és un dels principals destins globals per al turisme. Persones de tots els països que arriben i arribaran durant els pròxims mesos per a conèixer i gaudir del nostre territori.
9: Però hi ha un altre tipus d'estrangers que ballen entre el turisme i la immigració. Es tracta de totes aquestes persones que venen generalment de països europeus, com poden ser Regne Unit, Alemanya o Països Baixos. I per a aquest tipus de retir, també la Comunitat Valenciana és un dels principals destins globals, on destaca especialment la província d'Alacant i la Costa Blanca, que atreu més de 12,4 milions de turistes estrangers anuals, molts dels quals acaben convertint els destins en espais de residència permanent després de la jubilació.
8: Zones com la Marina Alta presenten en l'actualitat un 44% d'estrangers empadronats en municipis que arriben a superar el 70%. En 6 poblacions de les 33 d'esta comarca, més de la meitat de la població té una nacionalitat distinta a l'espanyola i 17 pobles es troben entre 100 municipis d'Espanya amb major percentatge de població estrangera. Però no són les úniques dades que sorprenen, perquè per municipis ho fan encara més greu. A Poblenou de Benitatxell hi viuen 4.959 persones i 1.134 són de nacionalitat britànica, fonamentalment majors de 65 anys. Més o menys semblant és el cas dels Poblets, un municipi de 2.700 habitants on més de 1.300 són estrangers, un 94% alemanys, fins al punt que han creat un partit polític propi, el Partit Independent de Residents Europeus als Poblets, i que en les últimes eleccions va obtindre un escó.
9: Ahir res. Passa també en municipis encara més xicotets, com per exemple Llíber, on 656 persones de les poc més de 1.000 empadronades són britànics, és a dir, hi ha més britànics que valencians empadronats. Més o menys la mateixa proporció que en Murla, on britànics, belgues i alemanys sumen 301 habitants, del total dels més de 576 que té el municipi. I més enllà de la Marina Alta, encara que no en tants municipis, la situació es repeteix. A Rojales, per exemple, hi ha més d'un 68% de població estrangera, majoritàriament britànica, amb més de 65 anys.
8: Tot això sense perdre de vista, com no pot ser d'una altra manera, Benidorm. La ciutat alberga una comunitat de més de 3.500 jubilats estrangers empadronats, mantenint així una de les taxes de residents estrangers més altes d'Espanya, i que manté la tendència de la província d'Alacant, on el 8,2% de la població major de 65 anys ha nascut a un altre país, mentre que a nivell estatal este percentatge és només del 2%.
9: Sobre esta realitat parlem avui i ho fem amb Jordi Giner, que és doctor en Sociologia per la Universitat de València.
2: Jordi, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, com esteu?
2: Molt bé, encantat de saludar-te des de la Ràdio Autonòmica. Pel que comenten Marina i Abril, cada vegada són més els estrangers que s'estableixen al litoral valencià. Això ho coneixem ja des de fa anys, en concret a la Marina Alta, veritat?
7: Sí, a veure, és un fenomen que no és nou. De fet, podem tirar la vista enrere pràcticament fins als anys 60 o inclús més enllà, no? I tenim publicacions dels anys 70 que ja analitzen el fenomen del turisme d'estrangers en l'hivern en la província d'Alacant. O sigui que és un fenomen que coneixem molt bé de fa molt de temps. I específicament en la província d'Alacant i en les comarques, com heu dit alguns casos, de la Marina Alta i el Baix Segura.
8: Uh-huh. A més, resulta molt curiós perquè quan hem parlat d'esta situació, d'esta societat, en cap moment ens hem referit a ells com immigrants. I és que en la majoria de notícies, estudis internacionals que es publiquen, es parla d'ells com residents o de turistes, però mai d'immigrants.
9: Tot i això, el Diccionari Normatiu València defineix la migració com el desplaçament periòdic d'un grup animal o d'un individu, generalment a una distància considerable. La immigració, per tant, seria aquest moviment migratori, però vist des de la perspectiva del lloc d'arribada, en aquest cas la Comunitat Valenciana, i els immigrants, les persones que exerceixen aquesta immigració. Per què aleshores no ens referim a aquesta població com immigrants, Jordi?
7: Pues bàsicament són diverses qüestions, no? Però sobretot és una qüestió de classe social. Heu parlat de nacionalitats britànica, holandesa, bueno, Països Baixos, Alemanya, França inclús també, o belgues, n'hi ha molts ara per aquestes comarques, i fem una aproximació a aquesta realitat, com va dir un antropòleg nord-americà que analitzava la població nord-americana en Barcelona als anys 70, uh-huh. La població se li queixava de que tots es pensaven que eren rics. Dient, és que es pensen que són tots rics i tots no són rics. I això és un poc el que passa en aquestes poblacions de retir o no de retir en aquestes comarques. Pensem que tots són rics i per tant no caben en l'esquema que tenim a priori del que suposa que és una migració, migració de tipus laboral, migració Clar. De tipus econòmic.
2: Però això pot ser vinga precisament, Jordi, perquè com molts d'ells van vindre cap ací en aquesta època de bonança, atrets sobretot per el bon clima d'esta comunitat, quan la moneda era diferent i no teníem una moneda unificada, com tenim ara, per exemple, en Europa, en la que la majoria d'elles estaven per damunt de les pessetes. Per tant, pareixia que tenien més diners quan venien ací.
7: Sí, inclús ara també, vull dir, hi ha un diferencial en general positiu per a ells i, o sigui, com a col·lectiu. Això es veu molt clarament fins fa poc amb a la població britànica, que tenien la lliure, bueno, que tenen la lliure, evidentment no l'han abandonat, i mentre hi havia un diferencial positiu per a ells, podien treure molt més suc a la seva estada,
2: clar,
7: siga turística o siga migratòria en les terres valencianes. Uh-huh. Això és una qüestió clau, però a més també està el major poder adquisitiu. Quan un mira els salaris, si estem parlant, fins fa poc parlàvem de gent en retir, però cada volta n'hi ha més nòmades digitals, no? Això que se'n diu, que gent que treballa sí, per a empreses del seu país o treballa en línia o qüestions d'estes, clar, tenen uns salaris que comparativament als nostres són molt
9: més elevats.
2: Sí.
7: I això fa que, per exemple, puguem comprar o llogar propietats que per nosaltres serien prohibitives. De fet, el que acaba passant és que ens acaben sent prohibitives i això genera problemes.
8: Uh-huh. Continuem donant dades, perquè segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2024, el 58% dels britànics residents a Espanya té més de 55 anys, i en 2011 la mitjana d'edat de la població procedent d'Alemanya era de 60 anys. Per contra, la població marroquina presentava una mitjana de 27 anys i la d'Equador de 31.
7: Ens acaben sent prohibitives i això genera problemes.
8: Uh-huh. Continuem donant dades, perquè segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2024, el 58% dels britànics residents a Espanya té més de 55 anys, i en 2011 la mitjana d'edat de la població procedent d'Alemanya era de 60 anys.

0: perquè evidentment hi ha com, a veure, parlar, simplificant-ho, però n'hi ha com dos migracions o dos onades migratòries diferenciades, que una seria més de tipus laboral i l'altra més de tipus de retir, però tampoc és així, perquè també tenim molta gent que ve de països nòrdics, que acabem de dir França, Bèlgica, Regne Unit, Països Baixos, que ve a treballar, perquè en quantitats tan elevades com les que heu dit al principi, la introducció de persones en determinats municipis, a més molt concentrades, això genera un mercat de treball, diríem, orientat cap a aquestes poblacions. No és estrany trobar, pues, jo que sé, coses que a nosaltres ens resulten molt estranyes, com pugui ser gent que es dedica a posar moquetes per les cases. Nosaltres no posem moqueta normalment, no? I però tenim gent que es dedica a això en la comarca, o fusters especialitzats en tipus de fusteria més pròpia d'altres països, pues, també n'hi ha, clar, pues, pots triar llanterners, n'hi ha tota classe d'oficis que també exerceixen aquestes poblacions. Per tant, no és exactament aquesta divisió, però sí, a efectes de simplificar, sembla que sigui així.
1: Jordi, en el cas dels immigrants que provenen de l'hemisferi sud, habitualment es dona aquest efecte crida del qual sentim molt parlar. És a dir, que d'alguna manera animen a familiars o amics a emigrar també. En el cas de les persones que provenen de l'hemisferi nord, es dona també aquest fenomen?
0: Fa molta gràcia que em facis aquesta pregunta, perquè és que no és que no puguem parlar d'efecte crida, sinó que en l'origen d'algunes organitzacions de la Marina Alta i del Baix Segura, el que hi ha no és un efecte crida, sinó directament que algunes immobiliàries posaven els avions per a que vingueren a visitar i a comprar les propietats.
1: O sigui, l'avió venia incluït en el preu.
0: Exacte. Bueno, sí,
2: i fins i tot les pròpies immobiliàries que feien les transaccions ja estaven, com aquell que diu, conxabaes, per dir-ho d'alguna forma.
0: Exacte, o sigui, tu portes un avió de Manchester carregat de possibles compradors, alguns compraran, uns altres no, però si la propietat no era molt gran o quedaven poc per vendre o tenies sort i mira, ho venies tot, però escolta, ja tenies una organització de Manchester, no? Això també ha creat algunes peculiaritats en algunes urbanitzacions que pareixia que foren, no? Esta és de suïssos, esta és d'alemany, esta és de... Ah, si el mètode de venda, estem parlant de l'època de bonança, quan es venia... Bueno, anava a dir quan es venia tot, però ara també es ven tot, però dels anys 90, principis del 2000, que és quan es va produir el primer gran boom de
2: ara es ven tot, Jordi, perquè no n'hi ha, i el poquet que n'hi ha, evidentment la gent s'esgarrapa per poder-ho aconseguir. Clar, m'imagino que entre altres coses els estrangers que tenen ixe poderío, perquè molts també independentment del país, i no són els que més està mencionant hasta ara, venen precisament a invertir.
0: Sí, sí, no? El Poblenou de Benitatxell és el cas ideal, que millor exemplifica això. N'hi ha un carrer allí que suposa que és el carrer en les propietats més cares de tot el País Valencià. O sigui, és una cosa... I després, quan mires estadístiques, evidentment no, això no apareix o no beneficia directament al municipi, tal qual. O sigui, i només cal veure les xarxes socials per a veure propietats de 2, 3, 5 milions d'euros en precisament el poble, no?
3: Estem posant el focus, Jordi, en tota aquesta gent que ve de fora, en tots aquests estrangers, però clar, jo que sóc de la zona m'agrada posar el foco també en les persones que ja estem allí, perquè a pesar que són molts els estrangers que viuen, realment no estan integrats en el nostre oci ni en la nostra forma de vida. Vull dir, jo en el meu poble jo no els veig interactuar amb nosaltres, és com que creen els seus propis espais, no? I les seues pròpies rutines.
0: Sí, a veure, és com antes, sí, ho podem veure de diferents angles. El primer efecte és que sembla que no s'integren, si rasquem un poc, sí que s'integren, però s'integren les seues pròpies comunitats.
3: Clar, entre ells.
0: No? Que és el que fem normalment les persones que emigrem quan anem a algun lloc. O sigui, els valencians quan anàvem a Algèria teníem... frontons i periòdics en valencià, en Argentina l'avió faller i més frontons i

0: que no és una cosa estranya, sinó que repeteixen els mateixos paràmetres que fem tots quan ens desplacem i trobem una comunitat d'acollida. És de veres que possiblement no s'acaben d'integrar tant com altres comunitats perquè no tenen la necessitat i hem de fer un mea culpa com a societat valenciana perquè s'ho han deixat molt fàcil. O sigui, a qualsevol lloc on vaig està tenint anglès o inclús en francès. El cas de Poblenou o Moraida o Xàbia, tenim bars que són directament dirigits ja a neerlandesos, en neerlandès. Clar, si ho poses així de fàcil, xica, i tu imagina que te'n vas a Birmingham i de repente allí tens una comunitat valenciana que t'acull amb els braços oberts, el teu frontó, el bar de paella, a mi no em trobin d'allí.
1: Està clar. En fi, pues, Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos donat també aquest punt de vista objectiu de la gent que ha vingut de fora i ha decidit quedar-se ací a viure establint colònies, nuclis poblacionals o fins i tot barris i quasi poblacions senceres. Una abraçada molt forta, que tingues bon estiu.
0: Vinga, igualment.
1: Adéu, cuida't.
2: Adéu.
1: 10 i 48. Bueno, això també passa en llocs com, per exemple, en Mallorca. En Palma de Mallorca vas allí i no hi ha forma d'escoltar parlar en espanyol. Mallorquins no n'hi ha molt. Es parlen allí en alemà, en anglès, etc. O sigui que aquestes coses cada volta passen més. Però n'hi ha que tindre-ho en compte. En fi, Marineta, adéu, Ja mos vegem després. Cuida't, perquè en quede...
2: Jo en quede, sí.
1: Tu el quedes, perquè tu te va el rotllo més que altra cosa.
2: Home, perquè ara anem a... no sé, ambientar un poc aquesta tercera hora de programa, Mireia i jo, anem i a parlar del Mundial.
1: Ambientar un poc. És que el Mundial esta nit, de matinà, no tant de matinà. A veure, si Mireia Vallarre, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Sergi.
1: A veure, si jugaren, per exemple, a les 3 i mitja, 4 i mitja de la matinà, escolta, jo m'escandalitzaria i diria... Ah, ostres, quina matinà o quin rato m'ha de quedar, no?, per dormir. Però realment les 2:30, entre pitos i flautes, mira, sopes, el quedes ahir a fer una xarraeta, etcètera, i ja va passant el temps i les 2:30 se fan en un moment.
2: Sí. Tu vas a quedar-te, Sergi, a veure el partit?
1: Jo sí, que sóc dels que tarden a dormir-me, igual em quedé a veure el partit. Sí.
2: Pensava que em diries que no,
1: No, puc anar veient-lo en eixos despertars que tinc jo, puc anar veient-lo poquet a poquet,
2: nocturns. 2 en punt, Sergi, No vull... És que no vull que arribis tard, bàsicament.
1: O sigui,
2: no
1: tinc que aguantar fins a les 2 per a poder veure el partit.
2: Comença el partit, comença el partit. Des d'abans pots estar veient prèvies o escoltant la ràdio, perquè crec que així la prèvia estarà des d'abans. I nosaltres et proposem que comences a fer cafè.
1: Sí. No, no fa falta.
2: No?
1: No.
2: Segur? Sí,
1: sí. I pel vostre bé, millor que no prenga cafè.
2: No,
1: però és
2: que valdrà la pena.
1: I de tot l'ecosistema que tinc al costat. Sí, que prenga cafè. Bueno, jo vaig a fer-vos cas. No deuria, però vaig a fer-vos cas.
2: Per si acaso, és que no volen que t'adorgues. I anem a contar-te una miqueta la situació, perquè és important. Espanya arriba líder del grup, després d'eixa golejada davant l'Aràbia Saudita, i depèn d'ella mateixa per assegurar-se la primera plaça. Amb 4 punts, com diem, ha de guanyar per a passar a la següent fase com a primera de grup. També li serveix l'empat davant Uruguai, però així sí que, bueno, el més probable és que passi com a primera de grup, però sí, per alguna casualitat Cabo Verde golejara Aràbia Saudita, ho tindria una miqueta més complicat i no passaria com a primera.
1: Jo no aniria infravalorant els de Cabo Verde.
2: No, no els estem infravalorant.
4: No, en absolut.
2: Però una cosa és guanyar un partit i l'altra és una goleja.
4: Exactament. Yeah. De moment en este grup golejar, el que és golejar només ho ha fet Espanya, aixina que no vegem per què ha de fer-ho ara mateix a Cabo Verde, perquè no tocaria. En fi, que a més, vos contem algunes conceptes, com per exemple, un detall curiós, sabeu qui estarà avui ahir en Guadalajara?
1: En Guadalajara, Mèxic.
4: Guadalajara, Mèxic, exactament, ahir. Claro. Mira, tu què volies? Volies Guadalajara, pues ahí la tens.
1: És que n'hi ha moltes confusions. Mira, avui hem parlat de València, però de la València venezolana, que és on de moment poden aterrar els avions per a poder prestar aquesta ajuda humanitària i de rescat que necessiten. I a dir València, m'han mirat tots de repente, que és que hi ha una València en Venezuela i n'hi ha un Guadalajara en Mèxic.
4: Sí, pues en ese Guadalajara, a banda del nostre últim convidat, no te recordes que era de Foios, que estava avui en Guadalajara, sí, els seus, sí, amics.
2: Avui anava a veure,
4: sí,
2: el partit.
4: Sí, i es feien tequila només començar el matí.
1: Però tequila era del guapo, no tequila, sí, de qualsevol,
2: home,
1: cosa.
2: Home, tequila del bo.
4: Estarà el rei, Felip VI.
2: Es farà tequila, el rei Felip VI.
4: Mm. Es farà tequila, Abril.
2: Es farà tequila.
1: Jo no el veig d'estos, de fer-se tequiles i tal, no.
4: Jo tampoc. No. Jo crec que és un home que fa el que ha de fer.
1: I, ja
4: i no toca fer-se el tequila, sí, perquè
2: a
4: no, perquè no
2: toca. A lo millor el de Foios i...
4: Bueno, se mimetista, claro, diu, ai, mira, que bé.
1: I acaba allí en la corbata de
2: el convoy,
1: de cinta en el cap.
4: A veure, no seria molt protocolari, però estaria guai.
2: Estaria guai. Sense dubte, donaria joc en xarxes.
1: Home, seria ja més campechano que el pare, si fer una cosa d'aixes.
4: El que sabem és que és talisma, la presència del rei Felip VI sempre ha sigut positiva. És veritat que no sol anar en les fases aquestes prèvies de grup,
1: sí,
4: perquè
1: no
4: són...
1: Gafarró, no.
4: No, ell va a les finals, ell va ja quan està tot més o
2: quan
4: menys...
2: Està el peix venut.
4: Quan està el peix venut, però és que esta vega estava en la presidenta de Mèxic ahí fent, sí, arreglant unes coses i ha dit, mira, pues ja que estic, vaig ahí a Guadalajara, me sent en el palco, me faig unes fotos i quede bé i anime i aixes coses.
1: A veure, m'ho fa falta que quede un poquet bé, perquè crec que les coses en Mèxic estaven una
4: les miqueta arreglat,
1: entortillades.
4: Les està arreglant,
1: el rei,
4: sí, sí.
1: No?
4: Les està arreglant.
1: Té que anar allí el mecànic a posar a punt una miqueta el motor.
4: És que, claro, la última vegada ens van demanar que demanarem disculpes per tot el tema de la colonització i de més, sí, i les coses ja se van posar mal, però ja ha anat igual,
1: bueno,
4: i s'aprova.
1: Això és el seu treball diplomàtic, eh?
4: Sí.
1: El d'anar i desfacer en tuertos, per dir-ho d'alguna
4: forma.
1: I no
4: alçar pols.
1: Exacte.
2: Efectivament.
4: Que, per exemple, la selecció d'Uruguai és llamativa per algunes coses i algunes d'elles no són molt discretes.
2: No, a veure, sí que és de veres, abans de continuar amb això, que si diem que Espanya ho té més o menys arreglat, Uruguai gens, ni miqueta. O sigui, Uruguai ha de guanyar...
1: Estos estan en la indigència futbolera. Per
2: efectivament,
1: alguna...
2: perquè s'ho juga tot, sí, en este partit.
4: Dos punteis de res tenen, només tenen dos empats, i clar, diguem, jo és que li di a Abril, clar, jo soc de moltes generacions més majors que Abril, dic, jo és que pense en Uruguai i només me'n recorde de Diego Forlán, guapíssim per cert, jugador del Villarreal i després de l'Atleti de Madrid, de Cavani, però és veritat que el seleccionador és molt famós.
1: Esteu molt superficials últimament i només vos fijeu.
4: I què te pareix això?
1: En quant als jugadors de futbol, en la guapura. Abans
2: és que
1: la gent
2: es
1: fijava en
2: les... És important, mires...
4: L'interior.
1: Jo no miro els jugadors de futbol, entre altres coses, com bé sabeu, no? Però si tinguera que mirar els jugadors de futbol, no vaig a clavar-me en un berenjenal. Però, filla, és que últimament esteu...
4: No,
1: el
4: mira.
1: El que me vau ensenyar l'altre dia, l'iraní este...
4: I què? Te quedaràs prendat. Ara te l'ensenyaré.
1: Bueno, però per lo menos no era un espantajo com molts des de... que es tenien per ahí, que no saben ni pentinar-se, ni vestir-se...
4: Nosaltres discernim entre un bon jugador i un jugador que aporta harmonia visual al que és la retransmissió televisiva.
1: Un futbolista i pel qual, potorro, per dir-ho d'alguna
4: forma. Exactament, i pel qual nosaltres veuríem el partit.
2: Efectivament.
4: Diego Forlán era, en este cas, el protagonista de la selecció d'Uruguai, és un altre.
2: Clar, ara ja no tenim un Diego Forlán.
4: I este, que és Maximiliano Araujo, que Abril coneixia.
2: Sí, jo sí que havia escoltat parlar, sí, d'ell.
4: Jo no,
1: bueno,
4: jo no
1: massa. Coneixem per un, es coneixem per un altre.
4: No tenia ni idea, però el que sí que conec és el Loco Bielsa. El Loco Bielsa, te sona, que és l'entrenador?
1: Sí, que en sona, sí, clar.
4: És un senyor major que diu coses com, per exemple, que la pausa d'hidratació que es fa al Mundial és mal perquè se para moltes vegades i no aporta res al futbol. Ara, potser,
2: si se'ls allò... deshidraten els jugadors...
4: No passa res, secundari.
1: On ha quedat allò que el més escandalós era la decoloració i les metges de Cañizares? Que tots...
4: Ai, Cañizares, que està fent ara... un spot que no anem a comentar ara.
1: Ja li dedicarem el seu temps a Cañizares. Però ho penses i dius, mare meva, si l'han deixat a l'altura del betún, a Cañizares.
4: Pues mira, el Loco Bielsa havia de fer-se una sessió de fotos que fa la FIFA a tots els jugadors,
1: sí,
4: típiques fotos que se posen després en els cromos i demés.
2: Ai, sí, en els àlbums.
4: I l'únic que no mirava a on li van dir que havia de mirar era ell, perquè ell no és modelo i no té per què entrar en eixes pantomimes que no tenen res a veure amb el futbol, una miqueta per a que vos poseu en context de qui és el seleccionador d'Uruguai, que a més ja està fent declaracions de que va a desequilibrar completament a Espanya perquè va a mutejar a la Minyama.
2: La Minyama, que ho té ell, ell ho té preparat.
1: A mutejar, o sea, anular-lo completament.
2: Efectivament. Però esta pròxima matinada Espanya no s'enfronta únicament a Uruguai, sinó, sí, també ho fa contra l'escenari.
1: Just like you need it. A lo cual altura. Amore. El de
4: Manolo,
2: i és que l'estadi de Guadalajara, que és on juga Espanya esta nit, està a 1.570 metres d'altura sobre el nivell del mar.
1: Això t'ofegues directament, es nota molt, estàs ahí, la pressió, és cert això.
2: Perquè ens fem una idea, és com si jugàrem més amunt encara del Puig Campana, però comparar-ho en termes pues, que així coneixem.
4: Ha quedat claríssim.
1: No, ja vos dic jo que flipes, en la pressió atmosfèrica, sí.
2: A major altura, menys oxigen disponible, i pensem que la selecció arriba des de Chattanooga, a Tennessee, que és on està concentrada, i que està a 206 metres d'altitud, és a dir, és una diferència espectacular. I això tindrà efectes, clar, en el joc. Els metges de la selecció calculen que la capacitat física pot disminuir entre un 4 i un 5%. Així que si no es veiem córrer tan ràpid com és habitual, anem a donar-los una miqueta de marge.
4: I per si no ho han pensat, es donem un consell a Abril. No comenceu a saco a córrer.
2: Sí.
4: Si n'ha que córrer al final ja, doneu-ho tot, però anem com si diguérem gestionant la gasolina que tenim al nostre cos.
2: I no només és això, perquè el baló també volarà de manera diferent. És a dir, a baixa pressió és com que va més recte. I això jo imagino que Unai Simón ho té ja en compte.
4: Segur.
2: Perquè tirs així de baló llarg no sabem com poden arribar.
4: Que por, Sergi, volem una crònica dilluns,
1: No.
4: T'estem aportant dades tècniques...
1: perquè este últim partit vaig fer la crònica, me ho vaig currar...
4: La vas amagar.
1: No, està, t'ho puc ensenyar perfectament, està en la carpeta del
4: dia. Dilluns volem crònica.
1: No.
2: Volem crònica.
1: No, perquè me veu... Mira, mai millor dir, mutejar. La tenia feta, vaig fer els deures i no em vau deixar.
4: És que ja saps que se vam liar, però dilluns la llegirem. Abril i jo
1: no
4: la llegirem.
1: Faena, després ho faig i mira, i no s'aprofita això.
4: Va, mira, anem a passar-li un fàcil. Títol, subtítol i entradeta.
2: Sí,
4: no desenvolupes.
1: Titular, val? Farem titular. Vinga, va.
2: Vinga, okay. I més cosetes per acabar, perquè este Mundial passarà la història per moltes coses que estem contant en estos dies, i entre elles per tindre a 3 jugadors que han estat presents en 6 Mundials, és a dir, que estan jugant en un Mundial des de 2006, és a dir, des de fa 20 anys.
1: Mare meva, tenen més anys que el meu cotxe.
2: Dos són molt fàcils d'endevinar, Sergi. Sabries dir-me qui?
1: No.
2: No sabries dir-me els jugadors més famosos?
4: Sí que ho saps.
2: Sí que ho saps.
4: Que te van fer Lucy i una secció dels veterans.
1: Ja ho sé, però me'ls tindríeu que... Anem a posar-me exemples o no?
4: No, és que Abril és molt més dura.
2: No, ella jo ha vingut a saco. Ha vingut a saco. A pillar.
4: A sac,
1: va,
4: pac.
1: Pues Messi i Cristiano.
2: Ole, molt bé.
4: Vosaltres
2: sí que ho sabies. No volies fallar,
1: No.
2: Vale, evidentment, en esta llista com diem...
1: Valen més pel que calle que pel que parle.
2: Totalment.
1: I mira que jo parle
2: a muntó. Sí. Leo Messi, que per cert també s'ha convertit en el màxim golejador de la història de la Copa del Món després de marcar davant Àustria.
3: Arranca Thiago Almada, por delante se mueve Lautaro, le acompaña también Enzo, llegará Facundo Medina para meter el centro, otra vez Thiago que deja pasar Messi. ¡No!
2: L'argentí, que va arribar al Mundial amb 13 gols i que ja en porta 18 i encara no m'ha acabat la fase de grups. Però qui és aquest tercer jugador amb més mundials a les esquenes? Doncs el porter mexicà, Guillermo Ochoa, que ja s'ha acomiadat. Sí. En l'últim partit contra la República Txeca, l'entrenador el va deixar jugar des del minut 77 i el pobre, quan va saber que jugava, es va posar a plorar.
1: Ja,
4: que emoció, que bonic.
1: Per cert, ja, els futbolistes ja no es retiren com abans, eh? Ja,
4: no, és que la preparació
1: Messi...
4: física...
2: Messi crec que en té 39.
1: Sí,
2: està en la flor de la
1: 62,
2: vida. I Cristiano, 41. Si no
4: estan en la flor de la vida.
1: Sí. És de veres, i abans, no, és que s'han de retirar perquè estan fets pols i tal.
4: Ui, Marcau i Arzabal, ja ho dic.
1: Vinga, estarem pendents.
2: Vinga, estarem pendents.
1: 2 de la matinada, i a més, la ràdio autonòmica, esta casa, ho contarà amb la gent del Punt a Punt. Ara tornem.
5: Són les 11 del matí.
6: A Punt. Notícies.
7: Diumenge que ve, 28 de juny, Paiporta acull una nova manifestació convocada per les associacions de víctimes mortals de la Dana, damnificats i col·lectius socials que reclamen la supressió de l'aforament a l'expresident Carlos Mazón. Més de 200 entitats cíviques han convocat a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Església de Sant Jordi de Paiporta. Serà la primera vegada que aquestes protestes tinguin lloc a este municipi, segons els convocants, per a recordar les víctimes i també per a recordar que Paiporta va registrar el nombre de pèrdues humanes més elevat. I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, que negociï el nou model de finançament autonòmic i que no busque excuses, ho ha dit fa pocs minuts en un desdejun informatiu de la cadena Ser a València.
8: Les pido, reitero, al president de la Generalitat i al Partit Popular que honesta i sincerament dialoguen, que no busquen excuses, que modulen sus posiciones como hacemos todos, que gestionen bien los recursos públicos.
7: España ha criticat la política fiscal del govern valencià.
8: Si tú decides en tu presupuesto hacerte un agujero fiscal de 1.000 millones de euros, como el caso de la Comunidad Valenciana, que seguramente serán más, tendrás que asumir esas pérdidas de ingresos de 1.000 millones. Pero luego no vayas a pedirle al Gobierno de España que con el dinero de todos los españoles te financiemos una decisión cuyo coste tienes que asumirlo.
7: Més assumptes. Detingut un home per furtar a persones majors mentre traien diners dels caixers automàtics. La Guàrdia Civil li atribuís 13 delictes contra el patrimoni, tot i que continua investigant si hi ha més possibles víctimes. L'individu generava una situació de confusió, alegant, per exemple, que el caixer estava avariat o similar per a distraure les víctimes. Els robatoris van ocórrer entre abril de 2025 i maig de 2026 a les províncies de València i Alacant, en concret a municipis com ara El Puig, Puçol, Montcada, Benifaió, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Sant Joan d'Alacant i Sacs. I el TSJ acaba d'informar que baixa la quantitat de casos en els jutjats en el primer trimestre de l'any. Els tres primers mesos han entrat 192.000 casos. Baixa un 19% en el primer trimestre, 100 en els òrgans de jurisdicció civil, la baixada d'un 33% i d'un 15% en contenciós administratiu. El que es coneix com a taxa de litigiositat està per davall de la mitjana nacional. I Torrent es prepara per al festival Big Sound, la primera vegada en esta ciutat. Des de l'Ajuntament s'ha preparat un dispositiu perquè tot transcorrega sense incidències. Àngel Hernández ens dona els detalls. Bon dia.
9: Bon dia, Elpidia. Sexta edició del Big Sound, la primera a Torrent. S'espera 23.000 assistents en cadascuna de les dues jornades. Això ha obligat a un dispositiu de prevenció i seguretat, en paraules de l'alcaldessa de Torrents, sense precedents. Policia local, policia nacional, protecció civil, bombers, 190 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat i 3 drons des de l'aire que estaran operatius el 80% del temps. L'organització ha reorientat els escenaris per a minimitzar el so que puga arribar als edificis. Actuaran David Bisbal, Rigoberta Bandini i, entre altres, Anna Mena, qui ja ha assajat. Són alguns dels artistes. Recordem que el Big Sound se'n ve a Torrent després de la sentència sobre el soroll en l'entorn de la ciutat de les arts i de les ciències de final de març.
7: Gràcies, Àngel Hernández. En els esports, demà comença a València la 12a edició dels Gay Games i centenars de participants estan acreditant-se avui al complex esportiu de la Petxina a València. Gonzalo López.
10: Per primera vegada se celebra a una ciutat espanyola el major esdeveniment esportiu, cultural i participatiu del món per a la comunitat LGTBIQ+. Hi ha vora 10.300 participants de 81 nacionalitats que durant 8 dies competiran en 39 disciplines esportives en 28 ubicacions. En aquesta edició s'incorporen 4 nous esports: pàdel, rugby i esports i cross-training. A més, es faran exhibicions d'esports autòctons com la pilota valenciana i el colbol, que també tindran tallers de bades oberts al públic. La competició començarà demà a les 9:30 amb una carrera memorial al vell llit del Túria. I a les 7:30 tindrà lloc una cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València amb les actuacions de Mònica Naranjo, Soraya Arnelas, Fruela, Mia Collado de la banda Gay Men's Chorus of Washington DC i Suri Digi. 740 voluntaris s'ajudaran en estos dies de competició.
7: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Com sempre, tenen l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web. La pròxima cita informativa és a les 12 del migdia. Continuen en la sintonia d'Amunt i Avall.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Canal de Navarrés, 101.5. De tu a tu.
11: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja, en directe a Apunt Ràdio.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
16: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Mare meva, com està el personal.
1: Bueno, bona nit a tots. I bon cap de setmana.
0: No és per res, però jo continuo, així que ho passeu bé, bon cap de setmana. Venga, que no siga res lo de l'ull i el portava en la mà. Vinga.

0: Veus Verdes, la transició energètica que s'entén, amb la col·laboració d'Avaesen.
1: Com sempre, donar-vos la benvinguda i, sobretot, una benvinguda especial a Veus Verge, l'espai d'apunt d'esta casa, on descobrim com la transició energètica està transformant la nostra manera de produir, de consumir i de compartir energia. Este programa és possible, com sempre, gràcies a Avaesen. Avui, per cert, parlarem d'un model que està revolucionant la manera d'entendre l'energia. I això són les comunitats energètiques, projectes que permeten que veïns, empreses, ajuntaments i entitats col·laboren per produir i consumir energia renovable de manera conjunta. Anem a parlar d'això i anem a fer-ho amb Joaquín Mas Belso, que és director general d'Enercop, una de les cooperatives energètiques de referència en la Comunitat Valenciana. Benvingut, què tal, Joaquín?
2: Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
1: Bon dia. Quan escoltem parlar de comunitats energètiques, que ens pot resultar algo molt ampli, de què parlem exactament?
2: Bueno, és un nou model que ens permet a tots portar a terme la transició energètica, però des del punt de vista social o centrats en la societat. Per posar un símil molt senzill, quan uno viu en un edifici de vivendes, pues no pot cultivar-se les seues taronges ni les seues ametlles, i pot recorrer a un model que es diu huerto urbano, no? On l'Ajuntament, sí, pues, posa a disposició un tros de terra i tots poden cultivar-se els seus tomates, els seus taronges. Una comunitat energètica no és més que un huerto urbano portat a la vessant energètica, on el, sí, que fem és cultivar quilowatts hora en un lloc comú i de forma col·lectiva i participativa per repartir-los entre el veïnat que participa en el model.
1: I qui és, per exemple, o qui pot ser aquest veïnat potencial?
2: Pues tots els veïns, veïnes, empreses, comerços i pimes, xicotetes i mitjanes empreses, excepte grans empreses, poden participar del model i formar part d'una comunitat energètica o impulsar una comunitat energètica.
1: En qualsevol lloc, Joaquín.
2: En qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i d'Europa.
1: Mm-hmm. Això m'imagino que tenen unes diferències grandíssims entre l'autoconsum individual i el que és el de comunitat energètica, clar.
2: Sí, una comunitat energètica, l'avantatge que té és que permet un accés universal a les energies renovables. Jo sempre poso d'exemple a ma mare, la pobra dona, que és viuda i té la pensió mínima,
1: sí,
2: i en la seva agenda diària no està muntant-se una instal·lació d'autoconsum de 6.000 euros, ni viu en una vivenda unifamiliar, viu en un edifici de vivendes, on no se posen d'acord els veïns, pues, per fer moltes coses. Participant en una comunitat energètica no hi necessita ni de tindre diners ni de posar-se d'acord en els veïns del teu edifici, sinó una altra veïna de la zona, que poden estar hasta 5 quilòmetres actualment de la zona del lloc de producció, i en models de pagament per ús que no requereixen ni de inversió inicial podem formar part de la comunitat energètica, reduir la nostra factura elèctrica i sense ningú tipus de barrera tècnica, econòmica o social d'accés.
1: Això significa que la ciutadania juga un paper importantíssim en aquestes comunitats i en aquestes iniciatives, clar.
2: Sí, justament la clau de la transició energètica és la ciutadania i la societat. La transició energètica és passar d'un model contaminant, centralitzat, nuclear i fòssil, a un model descontaminat, descentralitzat, democràtic i digital, que està centrat, a més, en les persones.
1: Mm-hmm. Dis-me una cosa, si parlarem de beneficis, quins són els beneficis que aporta este model, no només a les persones, de forma individual, m'has posat el cas de ta mare, per exemple, però n'hi haurien moltes persones aixina, jovens i majors, a tot això, però sinó també als pobles o els llocs on s'implantarien aquestes comunitats energètiques.
2: Sí, afortunadament, les energies renovables han passat de veure-les només en clau ecològica, que era com va sorgir, ara s'uneix a la clau ecològica, a la clau econòmica.
1: Que era més simbòlic que pràctic, no?, podríem dir.
2: Sí, bueno, era un món emocional vinculat a les energies renovables, en el qual molts creien, però sí que és cert que l'impuls definitiu a les renovables assegura vessant econòmica, no?
1: Mm-hmm.
2: I, evidentment, és molt ben rebut este model per el territori, ara que estem veient molts moviments de rebuig a plantes solars fotovoltaiques, però resulta que si aquesta mateixa planta solar la fa una comunitat energètica, el territori l'aplaudix, i si, sin embargo, ve un fons d'inversió australià a fer-la, el territori la rebutja, per algo serà.
1: De totes formes, quan el parlé també de beneficis, m'imagino que podem estar parlant de beneficis a l'hora de mirar la butxaca, és a dir, la factura en este cas, el compartir els recursos, les inversions, perquè tu em parlaves, bueno, és que a l'hora de disposar de diners, claro, això canvia molt també, no és el mateix un sol és que compartit.
2: El territori forma part de les comunitats energètiques i també l'execució de la comunitat energètica se fa des del territori, des d'instal·ladors locals, per res és un model deficitari des del punt de vista de la balança comercial, tot el contrari, i no només obtenim estalvis econòmics ni estalvis mediambientals, sinó també participem de la fixació de riquesa en el territori i en els comerços instal·ladors locals.
1: Una cosa vaig a dir-te, i això només parlant per damunt, perquè quan no depens de la majoria dels proveïdors energètics, de les fluctuacions dels preus i totes aquestes coses, jo crec que ahí entrem en paraules majors.
2: Sí, el que fem és posar un escudo, passem menys vulnerables a la variació dels preus de l'energia, que ho vam viure fa uns anys en la guerra d'Ucrània i ara s'ha repetit en la guerra d'Iran, encara que un altre nivell, i produint la nostra pròpia energia, doncs ens oblidem de la qüestió energètica. Torne a provar el símil, si me cultives els meus tomates, me dona igual el que valga en el mercat, perquè jo tinc assegurades, tinc assegurat el subministre, i és un model totalment consistent i adequat, especialment per a zones urbanes, on hi ha moltes barreres per a desenvolupar-se les energies renovables.
1: Això és el que es refereix directament en l'impacte econòmic de l'economia o en l'àmbit local?
2: Totalment. Simplificant molt, el que li interessa al territori valencià és o bé que vinguin estrangers a invertir en la comunitat valenciana...
1: Això ho parlàvem fa un ratet, sí. Que compren les vivendes i es queden... O sigui, que venen a estiuejar, però realment es queden a viure d'ací.
2: Exactament. O bé nosaltres fes inversions aquí i no comprar coses de fora, no? Això són principis bàsics de la macroeconomia i se diu fixació de la riquesa, i una comunitat energètica és també el paradigma d'això.
1: Molts dels que estiguen escoltant-nos es preguntaran, perquè ja ho hauran vist en més d'un lloc, el per què este model del que estem parlant, de les comunitats energètiques, està tenint tant d'èxit en alguns nuclis poblacionals, llocs, inclús punts de la comunitat.
2: Sí, especialment en la comunitat valenciana van ser pioners, en Crevillent van muntar la primera i més gran comunitat energètica d'Espanya, i en altres llocs de la comunitat valenciana per dos motius principalment. Uno, per la línia d'ajudes que té l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, l'IVACE, a través de la Conselleria i de la Generalitat, i dos, per el teixit que tenim social en la comunitat valenciana, que està molt vinculat al territori, com són les cooperatives agroalimentàries, que és un punt de partida excel·lent per a transitar cap a una comunitat energètica. Una comunitat energètica primer té que ser comunitat i després té que ser energètica, i les cooperatives agroalimentàries que ja estan cosint tot el territori, doncs ens donen un pegament magnífic per a despegar i convertir-se també en productors energètics.
1: I perquè m'imagino que no és el mateix, per exemple, el produir i consumir energia prop d'on precisament, i reitere, es consumeix, que tingues que dependre de que te la porten, jo que sé, a saber d'on, perquè així, per exemple, n'hi ha energia que es produeix així, però igual se'n va a França o a altres llocs.
2: Sí, això se tradueix en pèrdues en el sistema elèctric, i per posar un altre símil, el que interessa és que els punts de consum estiguen prop dels punts de generació i que els quilowatts hora, els electrons, vagin per les carreteres pues, locals, comarcals, per les carreteres del poble o, com a molt, autonòmiques. Però mal negoci fem si el quilowatt hora que consumim en casa ve per una autopista des de Madrid o des de la Guadalajara a Crevillent o a València, perquè això està generant pèrdues en el sistema elèctric, i damunt les comunitats energètiques, per aquest motiu, som molt més eficients que altres fórmules per a produir energia.
1: Una cosa, Joaquín, en ERCOP és una de les experiències més consolidades de participació energètica, i és en tot el territori nacional, en este cas. M'agradaria saber què heu après durant tots aquests anys, què vos ha dut tot este camí?
2: Bueno, nosaltres des de l'any 2019 estem treballant en el camp de les comunitats energètiques, inicialment en Crevillent, posteriorment en la comunitat valenciana i ara en tota Espanya i en Europa, i el que fem és innovar. Innovar no és més que equivocar-se i, per tant, aprendre, i això és el que fem. Hem intentat fer un model tècnicament possible, comercialment viable i econòmicament rentable, que estem extrapolant a molts punts de la geografia espanyola a partir de l'aprenentatge que hem desenvolupat, i posant en valor 100 anys d'història que té la cooperativa elèctrica de Crevillent, que és la matriu del grup ENERCOP.
1: I si parlarem de les necessitats econòmiques i sobretot burocràtiques, no sé, imagina que de molts tipus que necessiten les comunitats energètiques per a continuar creixent, de què en parlaries?
2: Bé, fa 3 o 4 anys era complicat desenvolupar una comunitat energètica, estàvem parlant de període de 2 anys. Afortunadament, en l'actualitat ha canviat tot molt a nivell de companyies elèctriques.
1: Això és com tot, no? Principal, la simplificació burocràtica.
2: Totalment. Espanya és un país molt regulat, massa regulat.
1: Pues espera que te toquen agost, saps?
2: Ens agrada molt escriure en el BOE, i jo sempre dic que no fa falta escriure tant en el BOE, en donar un marc adequat per poder manejar-nos i un marge de llibertat, i això és el que demanem. Sí que és cert que en Espanya s'evoluciona molt a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i també la Comunitat Valenciana, la Direcció General d'Energia i Mines, ha fet els seus deures, i ara és molt més fàcil fer una comunitat energètica, financiar-la també, molt important, en els bancs, i portar-la a terme en un pla raonable, en un termini raonable de més d'un any.
1: És que quan l'administració es posa del teu costat, o les institucions es posen del teu costat, les coses solen ser més fàcils, si tenen ganes de fer-les fàcils, clar.
2: Totalment. Si jo de fer tant de procediment autoritzatori, confiar en més en un mecanisme magnífic que se diu declaració responsable, que és com la declaració de la renta, que tu pots fer el que vulguis mentre no te vingui una inspecció i ja t'ocupes de fer-ho bé. Pues si això ho farem, si fos així el principi rector de totes les tramitacions, confiar en la gent, anirà tot molt més ràpid.
1: I després un altre front, que també és importantíssim, m'imagine, el suport i col·laboració amb les entitats socials, els ajuntaments, ja que parlem de municipis, però també les pròpies comunitats veïnals.
2: Sí, l'Ajuntament és un agent magnífic per a impulsar una comunitat energètica, encara que a mi m'agrada dir que no deu de ser el nucli administratiu d'una comunitat energètica, perquè els ajuntaments estan subjectes a cicles polítics, estan subjectes a una fiscalització tremenda, i és millor que l'Ajuntament impulse, acompanye, doni les condicions per a que això se desenvolupe, però no siga...
1: Sí, que faça de vehicle, conductor,
2: qui tutela el projecte des del punt de vista econòmic i jurídic no és l'òptim que sigui un ajuntament, sí, una cooperativa alimentària.
1: Bueno, doncs avui hem descobert que les comunitats energètiques són molt més que una forma de generar electricitat, són una eina per a fomentar l'estalvi, la participació ciutadana i el desenvolupament local. Gràcies a Joaquín Masbel, subdirector general de NERCOP, per compartir amb nosaltres aquesta experiència i, sobretot, Joaquín, la teua visió sobre el futur energètic. Gràcies per haver vingut.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: I, com sempre, gràcies a tots vosaltres per escoltar estes Veus Verds, un espai impulsat per Avaesen. Si voleu, d'ací un temps també ens tornem a escoltar i vos contem més coses.
0: Veus Verdes, la transició energètica que s'entén, amb la col·laboració d'Avaesen.
1: Segons per a que siguin les 12 en punt, el migdia, moment d'apropar-vos tota la informació, l'actualitat i tot el que està passant al nostre voltant, que com sempre vos dic ja a estes hores, no és poc. Ara tornem.
3: Són les 12 del migdia.
4: A punt. Notícies.
3: D'ací a pocs minuts es reunirà per segona vegada la comissió mixta per a la reconstrucció per la Dana. La trobada serà, en esta ocasió, a l'Ajuntament d'Algemesí a la Ribera Alta. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, estarà al capdavant de la representació del govern central, mentre que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encapçalarà la representació de la Comunitat Valenciana. A la mateixa hora, una altra de les cites de l'agenda, el conseller portaveu Miguel Barrachina donarà compte dels assumptes tractats al ple del Consell. Compromís denuncia que el percentatge de famílies que han obtingut el centre educatiu en primera opció ha baixat almenys 5 punts. La formació nacionalista denuncia que l'anomenada llei de llibertat educativa s'està convertint en una espècie de presó per a milers de famílies perquè disminuís, diuen, la capacitat d'elecció del centre. El diputat Gerard Fullana, en un comunicat, ha criticat que la Conselleria d'Educació evita facilitar les dades de l'alumnat que ha obtingut el centre com a primera opció i informe només del percentatge de l'alumnat infantil que ha obtingut en les primeres 4 opcions. En esta classificació, segons la conselleria, està el 95% de l'alumnat. Més assumptes. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha presentat als ajuntaments de Montesa i Vallada, a la costera, el projecte de la futura presa d'aquestes localitats. Imma Vijuescas.
5: Una infraestructura destinada a reforçar de manera contundent la protecció davant les inundacions en la conca del Xúquer. El gran valor d'este projecte està en el seu disseny innovador, concebut per a integrar-se en l'entorn natural i mantindre el funcionament habitual del llit fluvial, un disseny pioner que protegirà el Xúquer sense alterar el riu Canyoles. El president de la Confederació, Miguel Polo, ha confirmat que el projecte es troba en una fase molt avançada de redacció i que serà sotmès a les pròximes setmanes al tràmit d'informació pública per a rebre propostes de millora per part de la ciutadania i de les entitats locals. L'origen d'esta infraestructura remunta a les tràgiques inundacions de l'any 1982. En l'actualitat, el projecte està plenament inclòs en el Plan de Gestió de Riesgos d'Inundació del 21 al 27 i també en el Pla Hidrològic de 2022 a 2027.
3: I en les últimes hores hem sabut que el president del PNB, Aitor Esteban, creu que l'única eixida per a Pedro Sánchez, si no hi ha pressupostos, és convocar eleccions. El líder nacionalista basc diu que davant la situació de bloqueig institucional, sense possibilitat de moció de censura i amb una legislatura amb una majoria, diu, negativa en el Congrés, si no es trauen els comptes endavant, s'hauria de dissoldre el Parlament abans que acabi l'any. Aitor Esteban, en Onda Basca.
6: Bueno, es una situación para el gobierno muy, muy complicada, que prácticamente, bueno, paraliza el Parlamento. La única forma de salir de esto sería un presupuesto, pero si no se obtuviera, pues desde luego lo que procede es que habría que convocar elecciones. Por eso lo que le dijimos al presidente del gobierno es que la legislatura no podía durar más de este año 26.
3: I sobre la situació a Venezuela pels terratrèmols, la delegada del govern de Canàries a Venezuela, Isabel Jara, es troba desapareguda. Així ho ha assenyalat als mitjans el president canari, Fernando Clavijo, que ha confirmat que l'edifici en el qual residia la representant institucional en La Guaira ha quedat reduït a enderrocs. No podem confirmar la defunció, però les notícies que ens arriben no són positives. Esperem que al llarg de les hores, diu Clavijo, quan comenci el dia a Venezuela, tindrem l'esperança de trobar-la i que pugui estar bé. Clavijo també ha dit que no tenen tampoc encara notícies dels altres treballadors de l'oficina de la delegació d'este govern a Venezuela. D'altra banda, l'Ajuntament de València prepara l'enviament de 10 bombers de la ciutat per a treballar en el rescat i en les pròximes hores ha d'arribar al país sud-americà un avió espanyol, l'avió espanyol que amb 59 membres de la UME, 8 unitats canàries i 50 membres dels bombers de Madrid ha eixit ahir de vesprada nit. És el primer que eix d'Espanya per a col·laborar amb Venezuela. En els esports, d'ací a una hora comença la primera prova del 27 Trofeu Sa Majestat la Reina 38, Copa Almirall Sánchez Barcaiztegui, en les aigües de València. Gonzalo López.
7: Es tracta de l'Offshore Oversea A2. 22 embarcacions participaran en esta prova en la qual han de recórrer 220 milles nàutiques durant el cap de setmana. Cada nau porta dos tripulants que se llevaran durant el temps de navegació. És una competició en la qual prenen part vaixells de diferents grandàries i dissenys que utilitzen un sistema de compensació de temps en funció de la dificultat tècnica de cada embarcació perquè la competició siga justa. El director de la regata, Rafael Chirivella, convida a seguir la prova.
8: Que es fa en front de Pinedo, que pot veure la eixida sense cap problema, o es poden vindre alguns en una regata llarga, a alguns es costarà més, però està previst que el dissabte ja tinguem els primers i el dissabte a la nit o diumenge, el més tardar, arriben els últims, o sigui, segons les condicions que se troben en el recorregut.
3: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web apuntmedia.es. La pròxima cinta a la una. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vall Segura 100.5.
9: De tu a tu.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a Apunt Ràdio.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
15: T'ho contarem tot.
16: Però tot, tot, fil per randa.
15: T'envens?
14: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
17: L'economia per a totes i tots.
18: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
17: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
19: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
17: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
1: Doncs ja hi deu, poquet a poquet avançant este matí del 26 de juny del 2026. Alegreu-vos, sobretot els que aneu a disfrutar del cap de setmana, perquè això, com aquell que diu, s'acaba. I aprofiteu estos dos dies i pico que tenim per davant. Si acabeu el torn de treball, per exemple, pues, posem a les 3 de la vesprada. Si encara vos queda, pues, això, la vesprada fins la nit, és una altra cosa, però mireu amb mitja positivitat, que era si no res, estem ja en el cap de setmana. Vull dir en tot això que el cap de setmana du moltes coses, entre elles els llocs on pràcticament des de que ha vingut el bon temps comencen a celebrar festes. En un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no podem deixar de costat precisament aquestes qüestions. I voldríem parlar-vos de les festes de Sant Pere del Grau de Castelló, que comencen precisament parlant de cap de setmana, este cap de setmana. La carrossa mitològica amb el Neptú i les sirenes tornarà a lluir en la tradicional cavalcada del mar de demà dissabte. Són unes festes patronals amb més de 200 actes que tenen com a data fundacional el 1878. Anem a conèixer millor esta festa i anem a fer-ho parlant amb Vicent Ortiz de l'Associació Cultural La Barraca, que fa una tasca de recuperació e investigació de les tradicions del Grau. Anem a parlar amb ell d'aquesta història, no tan coneguda, que són les tradicions del Grau de Castelló. Vicent, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia, Sergi. Què tal? Com esteu?
1: Formes part, encantats de la vida, sobretot de parlar d'aquestes coses que molta gent no coneix i que aprofiten per a difondre qüestions que ens enriqueixen, podríem dir una miqueta més. Tu formes part, volia dir-te, d'un col·lectiu que recupera la història del Grau. Quin és el vostre treball? Quina és la vostra funció?
20: Pues mira, la Barraca, la Societat Cultural de la Barraca, l'any passat precisament vam complir 40 anys. 40 anys recuperen un poc pues, esa memòria col·lectiva a base de recuperar fotografies, documentació, testimonis de gent major que ens expliquen un poc d'on venim, no? I per a entendre una miqueta el que som en aquest moment, no? I la festa és part d'això. Vull dir, el caràcter grauer es forja a base de totes les generacions que han vingut davant de nosaltres i que ens han fet d'una manera molt diferent a bueno, la manera en què som, no? De que entenem la vida, que entenem la festa, que entenem el treball, no? I és una miqueta la funció de la Barraca, recuperar tot això, establir un arxiu històric que tenim de fotografies, de documents i tal, que fa referència un poc al passat del Grau.
1: A mi totes aquestes coses em fan sorgir moltes preguntes, perquè parlem d'una figura pràcticament mitològica, però n'hi ha festes que arriben a ser quasi mitològiques. Per cert, com va forjar-se el que és este nucli poblacional del Grau? Quina és la seva història? Què vos ha arribat a vosaltres?
20: Pues, a veure, la història del Grau és molt curteta, estem parlant de 250 anys d'història, des de que s'establís el nucli urbà del Grau que coneixem avui dia.
1: Sí, al costat d'alguns altres sí, és curteta. Com la pròpia història de Castelló, que si ho penses bé, també no és tan extensa com la resta, sí.
20: Clar, però hem de pensar que mos anem als anys en què les aigües mediterrànies eren insegures, hi havia molts atacs pirates, i per tant els mariners, la gent que pescava, no vivien al Grau, no podien viure al Grau, vivien en la zona amurallada de la ciutat de Castelló, en el carrer Pescaós, precisament, que encara manté el nom. I el que feien és que venien, se desplaçaven al Grau per a treballar. El que va passar és que quan les aigües ja van ser, quan les platges ja van ser segures, els mariners van començar a demanar permís a l'Ajuntament per establir-se al Grau. I poquet a poquet, primer eren simplement barraquetes per a guardar les xerxes i totes les xerxes i tot lo de la mar, i després ja van començar a demanar permís per a establir-se, per a viure en les famílies, i poquet a poquet van anar creixent el nucli urbà, i a mitjans del segle XIX és quan se posa la primera pedra de l'església. Considerem que si ja n'hi ha un nucli poblacional suficient és quan comença a erigir-se l'església. I a partir d'ahir, 25 anys va tardar en fer-se l'església, i el moment en què s'acaba, 1878, és quan apareix el primer programa de festes. Mm-hmm. Molt bàsic, molt senzillet, perquè era al voltant del dia de Sant Pere, la professó, la missa, i se feien tres dies de bous.
1: És a dir, que això va ser l'inici, pràcticament, d'aixes festes de Sant Pere del Grau, molt poc a poc, sí, després de la construcció de la església, clar.
20: Clar, l'església era un poquet el motor de la festa de Sant Pere, festes patronals. Després sí que és veritat que des de 1878 a 1957 se fan unes festes, pues, això, molt senzilles, en alguna innovació, com per exemple 1920, que apareix la primera processó marítima, que se feia intermitència, hi havia anys que se feia processó marítima, altres que se feia per els carrers, i en 1957 és quan apareix la primera comissió de festes, que ja crea un programa de festes, fa una reestructuració de la festa, i crea actes com la cavalcata de la mar, com la torre de la sardina, crea la figura de la reina de les festes, vull dir, ja li dona a la festa el caràcter de festa que avui coneixem, l'estructura de festa que avui coneixem.
1: Realment, Vicent, els anys 50 van ser, diguem, el detonant per a el desenvolupament de moltes festes ja de forma pràcticament massiva, i a partir d'ahir començar a créixer, de veritat, el mateix en les festes del Grau de Castelló.
20: Clar, després, entre 1957 fins a la dècada dels 80, pues, són unes festes, pues, festes de poble, festes molt. Però a partir dels anys 80 passa una cosa que ja trenca totalment l'estructura de la festa, que és l'aparició de les penyes. I les penyes ja li donen una dimensió a les festes de Grau impressionant, hi ha una dimensió ja brutal. Les penyes ja col·laboren en la cavalcada del mar, la fan més lustrosa, se creen actes propis de les penyes, com l'entrada del bou per les vesprès, les penyes, cada penya paga el seu bou, perquè antes se pagava un bou a la setmana, se feien baquetes, però principalment les penyes li donen aquesta dimensió que avui dia coneixem de lo que són les festes del Grau.
1: Anem a parlar en concret d'aixes festes de Sant Pere del Grau, i la gent que participa, com es duen davant, perquè parlem de la cavalcada del mar. Jo crec que és una cosa molt simbòlica, xulíssima, i que va lligat precisament a la conversació que estem tenint i a aquest simbolisme de la carrossa que enguany es recupera. I aquesta cavalcada del mar, m'agradaria conèixer-la un poquet més, Vicent, les figures, els personatges que desfilaven, i ese caldo de cultiu en què s'ha convertit, a més, avui en dia.
20: Pues mira, la comissió de l'any 57, presidida pel metge don José La Huerta, que era el metge del poble i va ser el primer president de les festes, van intentar donar-li a les festes del Grau un caràcter mariner. I la cavalcada del mar era, diguem, el punt important de la festa, que no és més que una mostra etnològica dels distints oficis que conformen el món de la mar. Aleshores, la gent que veu la cavalcada del mar pot veure, pues, que apareixen calafats, apareixen remendadores, apareix gent llançant el rall, apareixen caragoles, apareix tot el que és la simbologia del món de la mar, dels distints oficis del món de la mar, venen representats a la cavalcada de la mar. I després, se li va anar amb el temps, se li ha afegit una part mitològica, que ja en els primers pregons, les primeres cabalgates de la mar, ja apareixia la figura del rei Neptú com a part d'aquesta mitologia marinera, Rei Neptú, les sirenes, els galfins, vull dir, tot això que porta les distintes llegendes relacionades amb el món de la mar. I després hi ha una part històrica que recull pues, el pas dels moros, dels cristians, del rei Jaume I, dels ibers, tot el que ha anat configurant un poc la història del Grau. I tanque la cabalgata de la mar, el que són les tampes del Grau, les penyes moltes voltes, pues es fa molta gràcia pues, representar pues, un berenar al Pinar, o aquella cafeteria que era molt popular al Grau, o en fi, distintes estampes que són pues, entranyables, no? I que representen també un poc ese Grau. No?
1: Ara dis-me una cosa, Vicent, com totes les festes i depenent de l'època, del relleu generacional, de la implicació, etcètera, tot això també ha tingut els seus altibaixos en la història o realment podríem dir que és una festa que ha anat creixent sense parar?
20: Sí, evidentment, són més de 100 anys d'història de festa, bueno, 70 anys com se compliran l'any que ve, des de l'any 57... I sí que és veritat que han hagut anys que no s'ha fet cabalgata del mar, ha hagut anys, per exemple, van haver uns anys de prohibició del bou al carrer, que se feien presses portàtils... Vull dir, la història de les festes li ha donat aquests altibaixos que tu dius, anys a lo millor que pues, la gent no ha estat tan motivada a organitzar festes... I els últims anys sí que és veritat que havíem tingut uns anys una miqueta de declive de les festes, però els últims 10-15 anys la veritat és que ha tornat a pujar i ara n'hi ha moltíssimes penyes i les penyes també contribueixen a no sé, a fer de la festa el que és, no? Donar-li ese punt que és important per a les festes de Sant Pere.
1: Crec que entre aixes dates clau i aixes èpoques de recuperació podíem parlar concretament de la dècada del 70, el 77 o per ahir, no?
20: Sí, 77 és el primer any que apareix la primera penya de festes, que és la Penya al Rall, apareix en l'any 1977, sí. I a partir d'ahir comencen a aparèixer les distintes penyes ja fins a aconseguir. Pues, però és que eren penyes, eren almenys una vintena de penyes, però que tenien almenys 60-70 components cada una. Eren penyes a munt grans, va ser l'època que bueno, pues, se feien unes festes, a la veritat, molt lluïdes, molt lluïdes. Ara n'hi ha moltíssimes penyes de menys components, però bueno, que també és un altre model de festa, vull dir que també aquestes coses també evolucionen cap a un camí o cap a un altre.
1: Clar, està clar. I del 77 arribaríem al 2017 quan recupereu aquesta figura mitològica en la que creeu una nova per a recuperar l'espectacularitat de la cavalcada. De què estem parlant exactament, Vicent? Per a què
20: sí, en l'any 2017 se'ns encomana des de la Federació de Col·lectius per la Cultura Grau, que és una federació que engloba a les 6 associacions culturals una miqueta més representatives del Grau, està la banda de música, els dolçainers i tabaleters, el grup de danses, la barraca, els botafogos, bueno, hi ha 6 associacions, i se'ns encomana la possibilitat de fer-li una renovació a la cabalgata del mar tornant una mica als seus inicis. I això és el que fem, parlem amb les penyes, fem un treball d'investigació, aconseguim finca de fotografies, fem els cartelons que s'iran introduint cada una de les parts, se fan imitant els primers, els dels anys 50, i poquet a poquet, i se fa durant 2 anys una cabalgata que pues, ja tornen als orígens. Què passa? Pues que en els anys això s'havia anat perdent, se fa la figura del Neptú, el Neptú en el temps se deteriora, feia diversos anys que no eixia, i enguany pues, l'Ajuntament pren la decisió de restaurar el Neptú i donar-li aquest caràcter originari a la cabalgata del mar. I és el que enguany la gent veurà una cabalgata totalment diferent, d'una organització en les distintes parts que jo pense que li van agradar. Hi ha algunes parts molt originals que no anem a desvelar, alguna sorpresa. Vull dir, jo pense que serà... A la gent enguany els recomano que la vegin, tant la gent de Grau com la gent que pugui vindre de fora, perquè realment serà molt, molt, molt bonica.
1: Està clar, parlàvem d'unes figures que realment eren noves, però s'han hagut de restaurar. Tenim amb nosaltres també a Sergio Antonino, que és l'artista encarregat de la restauració d'aquesta figura del Neptú. Què tal, Sergio, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bon bé. Dia.
1: Crec que estàs ara precisament en el muntatge de les figures ahí al Grau, no?
2: Sí, estic muntant ara el que és el Neptuno i les sirenes per a composar la carrossa.
1: Tu has restaurat ixe Neptú i les sirenes, com estàs dient. Quin ha sigut el teu treball de restauració?
2: Bé, la veritat és que al dur prou de temps, diguem, en un magatzem, s'havien deteriorat totes i tenien forats, coses trencades, tocava dies de fer a la pintura, aleshores ha hagut que repintar la sencera. I les sirenes hi ha hagut que afegir-les un seient, perquè no tenien seient i aleshores les tiques que anaven doncs no estaven còmodes durant la cavalcada, i sinó que es va decidir afegir-li a les mateixes sirenes, acoplar-li un seient, però dissimular-lo, evidentment, per a que no es veja que estar i per a que poden estar més còmodes.
1: Podries contar-nos, perquè ho entenguem millor, quins són els canvis que has fet, els materials que has utilitzat, perquè, clar, avui en dia n'hi ha que tindre en compte que les coses tenen que anar, bueno, moralment més que res, encara que n'hi ha normatives, amb materials sostenibles, menys tòxics, etc.
2: Sí, sí. Sí, mira, en aquest cas, per exemple, la resina i fibra de vidre que s'ha utilitzat, la resina és completament ecològica, sobretot per a fer el que s'ha gastat, sobretot per a fer el que és les sirenes,
1: sí.
2: I perquè també les resines que s'utilitzen, que són les de polièster, això desprenen molt olors i elements tòxics i no estaria bé que estiguin assentades les etiquetes damunt d'una cosa que anara desprenent olors que són tòxics. Aleshores s'ha utilitzat una resina que ja, com canvien els temps, ja n'hi ha resines ecològiques i que, de fet, se fa en aigua, vull dir, con lo cual no hi ha ni vapor.
1: És que ara el tema dels polímers i totes aquestes coses han canviat molt, clar.
2: Sí, perquè antigament hi havia que aguantar moltes coses,
1: claro,
2: tòxiques.
1: Les fibres del vidre i ara, totes aquestes coses, sí.
2: Clar, i ara tot el que s'utilitza, almenys el que hem tractat així, és utilitzar tot materials que siguin tots naturals, vull dir, les pintures són a l'aigua, vull dir, tot el que s'ha utilitzat ha sigut que era per això, respecte al tema ecològic i sostenible.
1: I t'ha resultat complicat el procés de recuperació i de...
2: A veure, complicat estava... És que ja diré que quasi era fer-lo...
1: Fer-ho tot nou, no? Estava acabat.
2: Sí, el que era el de Siren sí que hi ha hagut... S'ha pintat tot de nou, tot. Sí que s'ha intentat és respectar l'estil que tenia l'autor original. Aleshores, el que és l'acabat definitiu, diguem, de l'estil és el mateix que ja tenia el Neptú i les sirenes en la forma original. Les sirenes sí que s'ha millorat, diguem, un poquet,
1: sí.
2: Però el que és el Neptú s'ha tractat de respectar tota la mateixa línia i colors. Els colors han respectat tots els colors que hi havia. Fent-los de nou, però sempre respectant el color original.
1: Sergio, i això, per exemple, estava venint-me al cap. Quan s'ha de fer, sense anar més lluny, en gegants, en nanos, en cabuts i tal, que s'han de recuperar fent... o tornant a donar-li lluentor a un treball que va fer algú abans i que n'hi ha que respectar-lo, això no el dona un poquet de vèrtigo?
2: A veure, sí, sobretot si vius al Grau i la cavalcada és per al Grau.
1: Yeah.
2: Vull dir, damunt jugues en casa, encara que sou de Burriana, però som més grauero perquè duc molt de temps així al Grau de Castelló, sí. I aleshores això sí que és el que més respecte et dona. Vull dir, damunt és que sí o sí ho has de deixar bé perquè la gent del poble doncs puga estar contenta. Uh-huh. Però de la vida està... hi ha que posar-se reptes.
1: Ai, clar, si no tens...
2: La forma de poder anar endavant, si les coses foren fàcils, no tindrien al·licient.
1: N'hi ha que tindre expectatives.
2: És una forma també de tindre un al·licient.
1: És de veres, tens tota la raó. Sergio, gràcies, que vagi molt bé i que lluïsca molt i aquest treball que has fet.
2: Molt bé, esperem això. Moltes gràcies.
1: A tu, una abraçada. Vicent, acaba pràcticament en tu. Avui en dia és molta la participació, les penyes i la gent que desfila en aquesta cavalcada del Grau?
0: Sí. La veritat és que és l'acte anunciador de la festa. La gent té ganes de festa, la gent té ganes de ir al carrer, i és el primer dia i la gent pues, té aquesta motivació d'un se transmet de pares a fills, de fills a als nets. Vull dir, és una cosa que se va transmetent de generació en generació i és lo, penso jo, que és lo bonico, no?, de les festes.
1: Parlamos una miqueta ja per acabar, quan comença aquesta cavalcada, quins altres actes n'hi ha, quines festes poden gaudir no només els grauers, sinó els castellonencs i la gent de fora de Castelló que vagi a visitar-vos.
0: Pues mira, la cavalcada del mar serà demà a les 6 de la vesprada, pels carrers de costum, i sirem de l'església, com sempre. Anirem pel carrer Canalejas i girarem per Bonavista, és el recorregut tradicional. Com a actes tradicionals de les festes tenim, bueno, el dia de Sant Pere,
20: tenim l'alicient de la processó marítima, la processó que és mixta, primís de l'església, se porta, va fins al port, i el port embarquen a Sant Pere i a la Mare del Carmen i se fa una processó marítima, i mentre, quan tornen les barques de la processó marítima, es llança un castell de foc, que és molt xulo perquè se llança al port i és un espectacle molt xulo. Després, com actes tradicionals, tenim la Torre de la Sardina, que és la manera també de que la gent puga tastar una miqueta el parlem de festes marineres, perquè vinguin i que puguen tastar el peix del Grau, i penso que també és molt, un acte molt, molt interessant.
1: Que sàpiguen quin sabor té el mar, almenys.
20: Això és, molt bé. Que després de veure tots els oficis en la cavalcata de la mar i veient tot això, que després puguen saborejar una miqueta lo que és la mar, i que consumisquen peix, que és important també, perquè és important que se consumisquen peix. I després tenim el Dia de les Paelles, també, tenim el sopar de Paiporta, ve l'orquestra més gran d'Espanya, en fi, ja els actes ja purament més festius. Tots els dies n'hi ha una entrada de bous on se fa una desfilada de disfresses espectacular cada vespre, que és cada dia és un espectacle diferent, perquè les penyes cada dia canvien de disfressa i són una disfressa per a cada dia, i és, la veritat, espectacular. Són unes festes molt recomanables perquè n'hi ha una miqueta de tot i per a tots els gusts, o sigui que...
1: Vamos, que no vos falta de res. Pues, Vicent, moltes gràcies, que disfruteu molt d'aixes festes del Grau de Castelló i que vos acompanyi el temps. Vull dir en això, que no siga massa la calor que aneu a patir, d'acord?
20: Ai, això és l'important. Moltíssimes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats.
1: Gràcies, fins ara, adeu.
20: Vinga, fins ara, adeu, adeu.
1: Parlament del 77 amb Vicent i les festes del Grau i aquesta recuperació. En el 77 també, Elvis Presley va ser la data en la que va oferir, un dia com avui, el seu últim concert, i va ser en el Market Square Arena d'Indianapolis, en Indiana, als Estats Units, i ahir va ser pràcticament el punt d'inflexió de la llegenda.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, Punt a Punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
6: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
7: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
6: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
5: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
12: Palmando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
14: Descansa la vista.
15: Què és la inspiració per a tu?
16: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
17: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
14: Obri la ment.
18: Eres creient?
19: Depèn de l'estació de l'any.
20: Com les carxofes.
14: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
21: Què t'ha paregut?
22: Molt bona, molt bona.
23: Ara sí que me l'espera.
6: Som la veu de tots. Som Apunt.
2: Abans de que vinga Mar a contar-nos algunes coses més, voldria fer-vos arribar que la Generalitat i l'Ajuntament de Castelló ja han finalitzat la segona fase, ja que estàvem parlant de Castelló, de les obres de reparació del carril del tram de Castelló de la Plana. L'actuació ha permès, entre altres coses, renovar íntegrament el carril i la plataforma per on circula este sistema de transport al centre de la ciutat. Unes obres que han recuperat la mobilitat al centre i han inclòs actuacions, per exemple, al carrer Saragossa, a la plaça Cardona Vives i el carrer Governador fins a Campo Amor. I d'esta forma es completa la renovació prevista en el conjunt del recorregut afectat que els castellonencs bé coneixen. Ixa intervenció inclou substituir el paviment, així com renovar la xarxa de drenatge d'aigües pluvials i el sistema de detecció aïllat del tram, que, com sabeu, va per una catenària. L'actuació s'ha executat en el marc del contracte de conservació, adequació i manteniment de les infraestructures de transport de la Generalitat a la zona de Castelló Centre i ha comptat precisament a una inversió de 1,3 milions d'euros. Estes obres s'han dut a terme en dues fases. La primera es va centrar en l'avinguda del Rei Jaume I en diversos carrers del centre, entre ells Luis Zorrilla, Porta del Sol, Gasset i Escultor Vizquiano, i la segona en el tram comprès entre la plaça del Jutge Borrull i el carrer de Campo Amor. Una vegada acabades aquestes obres, per cert, en el recorregut del tram de Castelló, només queden pendents els últims treballs a la zona costanera, que es reprendran després de l'estiu. D'esta manera, en sentit Castelló-Benicàssim, la línia directa de platja circularà per l'avinguda de Castalia i deixarà de passar pel Planetari. I també s'habilita un servici de reforç entre el Grau de Castelló i les platges amb transbordament i un automòbil dièsel que també discorrerà per l'avinguda de Castalia sense passar pel Planetari. Durant aquest estiu, el tram de Castelló, per tant, manté els horaris nocturns habituals per als divendres, dissabtes i la vespre de festius, quan el servici s'allarga a tot això, i no és poquet, fins les 3 de la matinada, amb la qual ixe tram ja està a disposició de tota la gent de Castelló, amb les excepcions de l'estiu. Són les 12:35 i assistem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, consumint poquet a poquet, mos queda una hora i mitja pràcticament, este programa multiformat i magazín dels matins de la Ràdio Autonòmica.

0: A que no és el mateix dir 29 que dir 30. 30.
1: Encara no els tinc,
0: com
1: encara
0: pesen
1: no
0: els
1: tinc,
0: els 30.
2: Però ja arribaran, ja sumen, ja sumen.
0: Per favor, que algú porte flit, perquè estem tornant-se a matar.
2: Con esa mosca que pensabas antes que habías acabado con ella, pero no, no. Pues también se fueron Héroes de Silencio, bueno, luego también volvió Bumburi, él solito, y los Rodríguez. Pero comenzaban a surgir nuevas bandas, ese ha sido el intento.
1: Sergi, matant una mosca?
2: No, porque no era la mosca. No era la mosca, era algo que había en Sikis. Era la mosca. Pues mira, se iban Ramones, Héroes del Silencio y los Rodríguez, pero llegaban también bandas como Coldplay, que yo creo que como nacieron contigo te gustaría, ¿no?
1: Sí, Coldplay y, está bien.
2: Y los españoles aplaudimos una canción del verano, que dentro de nada vamos a empezar ya como en las canciones del
0: pero
2: verano a
0: no,
2: tope.
0: Perdoneu, això ja no és igual. Lo de les cançons de l'estiu ja no és com abans.
2: No,
0: ja no tenen eixa repercussió.
2: No, porque esta sí que fue una canción pero del verano del 96.
0: Y lo Ricky Martin.
1: Un poquet de hype. Esta cançó, Abril i... Ai, esta cançó. Enguany, Abril i jo ja tenim clara quina serà la cançó de l'estiu.
2: Ah, sí?
0: Ja, però perdona. Encara no hem començat ni juliol i vosaltres ja esteu pensant en quina serà la cançó de l'estiu.
2: Ja està.
0: Però no vas a dir res més.
2: Però claríssima.
1: Perquè estem preparant una gran secció cançó de l'estiu.
0: Ah, com l'any passat la vam tindre. Enguany també la tindrem. Però... prometeu-me que no em fareu patir com l'any passat en coses d'estes tan...
1: Més.
2: No.
0: Més que l'any passat.
2: O sea, ríete tú de lo que sufriste l'any passat. O sea, este vas a someter... Te vamos a someter a un tercer grado.
0: Que Sant Jordi Dan mos acompanyi, sí. Maria Jo, perquè això no... Uah. ¿Vos vais contar lo del tema de la entrevista de Jordi Dan?
2: Creo que sí.
0: Sí, una volta va vindre Jordi Dan... i, bueno, el vam entrevistar en un exterior que vam fer, que no era exterior perquè era interior, perquè el vam fer en el Corte Inglés,
1: vale.
0: Me'n recorde. I venia Jordi Dan a que el convidaren. Bueno, lo primer que vaig descobrir que era un tio que tot i que tot el que vegeu de Jordi Dan, que vos penseu que ahí, mira, rotllo
2: no,
0: telecinquero, en les xatis, en tal, en no sé què, i la cançó de l'estiu,
2: super...
0: el tio... Primer,
2: serio.
0: És una persona super sèria, és un sabudíssim del món de la música, que domina el bandoneón, que alucines, o sea, es un virtuós del bandoneón, que es una pasada, y el tío además te conta en tota naturalitat que ell, el tema de la cançó de l'estiu, pues mira, com m'hagués fet el que va inventar la Coca-Cola, com aquell que diu, va saber agarrar-se al filó, i davant és un personatge, que és Jordi Dan, i després està
2: claro.
0: Jordi Dan empresari, que per cert, els fills, que els vam tindre en la ràdio també una volta, van acabar sent formant un duo de cantants, i també van triomfar una miqueta els fills de Jordi Dan, però... La meva obsessió era veure si el moño de Jordi Dan era de deberes.
2: Ah.
0: I tinc que dir que almenys en l'any 2000 i pico
2: era
0: el moño de Jordi Dan, sí. No només era seu, sinó que el negre del moño no era de pot, era negre el moño de Jordi Dan. Sí,
2: que sí,
0: sí,
2: pues sí, mira.
0: Però estem parlant del 2000, més o menys, 2000-2002. Però era una fijació. I aquestes coses que ens passen a tu
1: sí,
0: i a mi, Marina.
1: Sí, sí, ja l'obsessió és aquesta.
0: I jo era Jordi Dan, i en efecte...
2: Llegaste a tirar, llegaste a tropezar con
0: no,
2: ell
0: no,
2: i a
0: no,
2: decir...
0: No, però el vaig tindre tan proper com...
2: Como per para saber que veías sí, como crecía.
0: Però és una d'aquestes entrevistes que m'ha sorprès, no? Un senyor molt, molt, molt sabut.
2: Pues aquí está hablando, cantando Ricky Martin, que no le estamos haciendo ningún caso.
0: No,
2: si hablamos de canciones inolvidables, imposible. Imposible olvidar aquella boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, de la que salió uno de los himnos más surrealistas de cualquier celebración española.
3: Y estamos tan a gustito.
2: Bueno, pasamos del Estamos tan a gustito de Ortega Cano con el Estamos tan a gustito de Ketama, que... Este sí que suena un poquito mejor. Y también fue un año histórico para la tecnología, porque Deep Blue, la música, has acabado con ella.
1: La mata, está desfeta el cristal, está desfeta.
2: Sí, ex mosca, como el ex loro de Monty Python. Ex mosca. Bueno, pues fíjate qué momento en el que te estoy diciendo que Deep Blue, Kasparov, ganó a Deep Blue, ganó a la máquina.
0: Qué importante que va a fer
2: Kasparov. En 30 años se ha dado la vuelta, porque ahora mismo no creo que haya nadie que gane a cualquier chatbot de IA, fíjate lo que te digo.
0: Ja veus tu, fins i tot el tema dels escacs, la IA ha arribat a estar per damunt. Mira, em dona més grima això de la IA que la mosca escachifla del vidre, ja vos ho dic.
2: Ja, me lo creo. Y bueno, en los deportes estamos ahora en pleno mundial, pero cuando nació Marina los Juegos Olímpicos de Atlanta nos dejaron grandes momentos. Mientras, ¿qué canción sonaba que creo que ha hecho riquísimos a sus intérpretes?
0: Això, més que una cançó de l'estiu, que seria una cançó intergalàctica, sí, intergeneracional.
2: Sí,
1: i de qualsevol època de l'any.
0: No, no, però rics, sí que s'han fet els dos, no fa falta que treballem mai més.
2: Fenómeno musical del planeta.
0: L'altre dia vaig veure un concert d'estos del... este que porta un violí que fa...
1: Ara, no ara Malikian?
0: No, no, no, no, és un altre que fa concerts ahí supergrans, que va la gent i mentre sopa... André Rieu. André Rieu,
2: li diuen. Que se mueve mucho.
1: Va vindre a València?
0: Sí, sí, sí, va estar en el Roig Arena.
1: Els meus pares
0: van
1: anar?
0: Pues este ha portat inclús als, a los del Río, a un d'aixos concerts, i tota la gent està d'allí de... Bueno, ho fan els països nordis i tot això, i ballen la Macarena, i jo dic, això té unes dimensions, però bueno, també l'han ballat en Obama, un munt de gent.
2: Creo que todo el mundo ha acabado, sí, sí, bailando la, sí, Macarena. Yo, hasta yo he bailado la Macarena.
0: I en Hotel Transilvània, de fet, ix també la pel·lícula en les seqüències finals. O sigui que els drets d'autor d'aquestes persones tenen que ser com Stephen King, que només alçar-se tenen que estar ja a veure que avui que mos ha caigut.
1: Chiquiclin, chiquiclin.
0: Exacte, exacte.
2: Bueno, el deporte español se consolidó con 17 medallas de oro. Ninguna de las esperadas se resistió. Estuvo bastante bien. Subieron al podio pues Miguel Indurain, Arantxa Sánchez Vicario, Fermín Cacho, Teresa Zabel, que nombres que han estado súper presentes, ¿eh?
0: Ya. Todos Arantxa Sánchez Vicario, sí, pobreta, también con va a acabar la cosa. Malament,
2: sí,
0: del tot.
2: Sí. Y mientras en la radio sonaban pues estas canciones que escuchamos, a María de Ricky Martin, Joaquín Sabina, El Talismán de Rosana.
1: Ay, El Talismán. Ay, qué buen tema, ¿eh?
0: Sí. O sea, que suena muy chula, la verdad es que era muy chula. Pero realmente va a hacer dos canciones y ya está.
1: ¿Qué va?
0: Sí, no, dos canciones conegudes.
2: Lo que pasa es que Rosana era cantautor, o sea, cantautora, sí, porque escribió también grandes canciones, ¿sí?, que se hicieron muy famosas por otros, hasta que se animó a cantar ella, y también lo consiguió. O sea que sí, pero para mí la super favorita es la de Rosario Flores. Y tengo que decirte, qué bonito, es que esta canción,
0: ¿sí?,
2: es una maravilla.
0: ¿Ves que la del gato?
2: Es mucho más, mucho más. Y para terminar, un dato curioso.
0: ¿La del gato sabes quién es, Marina?
1: Sí, sí, es que a mamá, sí, le encanta Rosario Flores.
2: Sí. Claro. Sí.
0: Bueno, te canciones muy chules, ¿eh?
2: Sí. Claro.
0: Algunas más absurdas, a tres menys, la del gato era un poquito absurda.
1: El de Rosario Flores va a ser el primer concert que iba a echar en la meva vida.
0: ¿Y en Tamare?
1: En Mamare.
0: Molt bé, estava bé interactuar.
1: A Pedreguer.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè va anar Rosario a Pedreguer.
1: Anava Rosario a Pedreguer de Baes, eh? Tu anaves a la plaça i estava Rosario cantant.
0: És el que tenen les festes dels pobles a voltes i els ajuntaments que fan, sí, concerts, sí, de Baes.
2: Pues, para terminar, esta canción que sonaba en 1996, y un dato curioso, empezaban a nacer los primeros de la generación Z, a la que perteneces, Marina.
0: Ja saps lo que eres, la generació, sí, Z. Zeta. A mi m'agradaria saber la que som.
2: Los nativos digitales, por eso se os da también el Dalet, el OneDrive, el Drive, el todo, ¿no? Y entre ellos también nació Tavi Jevinson, que acabaría convirtiéndose en una de las primeras grandes influencers de Internet. O sea que, en definitiva, 96, además de traer al mundo a Marina, fue un año en el que cambió la política, la ciencia, la televisión, el cine, la música. Y visto ahora con perspectiva, pues también empezó a cambiar el mundo en el que vivimos hoy.
0: Madre mía, estoy pensando en 1996, yo ya estaba así.
2: Mira.
0: Sí, sí, es que estaba yo haciendo un viaje.
1: Tú vas a vendre un día y el vas a quedar,
0: ya. No, es de veres.
2: Tú, bueno, ya llevabas un poquito, ¿eh?
0: Vas a vendre un día en el 94, vas a vendre un día, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el primer día vas a vendre en el 93, que va a ser en el primer casting que
1: hemos vendre en coche. Fer.
0: Sí, vas a vendre en coche.
1: O en la Unió.
0: No, no, me'n vaig fugir, me'n vaig fugir de Ràdio Ontinyent, de l'informatiu. Es va quedar una companya meua, Concha va en mi, perquè jo feia l'informatiu que es deia Hora 14, que el feien de migdia. Me'n vaig fugir perquè ella sabia que tenia un càsting i volia que el fera, una amiga molt enrotllada que tenia allí en la ràdio. Me'n vaig vindre, i com era més... que és de poble, tenim aquestes coses. I van vindre per primera volta, sí, a Canal 9, i això era, pues, claro. I jo dic, jo no aparqué el cotxe. I vaig agarrar pel morro, i va ser raro que no em digueren res, i el vaig deixar ahí en el pirulí. En l'entraixa que n'hi ha ahí, que n'hi ha una porta morta.
1: Tu vas
0: que
1: dir,
0: no...
1: por así n'hi ha puesto.
0: Sí, sí, i vas dir, pues mira, i ahí vaig deixar el cotxe al costat de la rodona, en el pirulí, vaig fer el meu càsting i tal, i me'n vaig anar, i hasta que dos o tres mesos em vaig fer un altre, que ja va ser en el 94, i ja no vaig fer ningú més.
2: Jo també estava per aquí, i estava, claro, intentant recordar, mi primer programa en Canal 9 fue el cas del Llull.
0: D'Alcàsser.
2: D'Alcàsser.
0: Que va un començament, sí, ja, sí, sí.
2: Fue un programa... com, bueno, pues con cosas...
0: Va passar de tot, eh? El programa sí. Per si ja tenia les seues coses, però després...
2: Però bueno, però el hecho de llegar a esta casa, del equipo de gente, o sea que había de todo, ¿no? Porque claro, el tema y el caso era terrorífico, era espeluznante, sí. Pero después pues todo lo que se generaba en el equipo y en la manera de...
0: Jo realment em van contractar per fer programes de videoclips que substituïen a un que es deia Graffiti, que era d'això, de videoclips, que feia Ramon Palomar, recordeu-se'n, i... coses de la vida i de la producció, resulta que abans de que s'estrenara aquest programa, encara en vaig fer un que era Cinema Jove, que coincidia en aquestes dates, i la setmana que ve demanaré a les xiques
1: de documentació
0: vas, alguna, sense barba, claro. I sense res, eh? Sense barba i en un flequillo que m'arribava...
1: Als peus.
0: Sí, sí, quasi hasta ahí. Sí,
2: sí, perquè Cinema Jove... Por aquí pasó la flor y nata de directores, de actores, mucho antes de que luego triunfaran en Cannes y en otros festivales.
0: Estaba pagadísimo porque la capçalera, la podeu buscar en internet, la capçalera va ser la dels 100 anys del cinema, que va fer una capçalera animada Pablo Llorens, molt xula, en un Superman i tal, ahí, en molt de Star Wars i tal, i eixa spot es va utilitzar de capçalera per al programa. Jo flipava perquè tenia una capçalera d'un programa feta d'animació de plastilina i tal, i jo dia, però això com pot ser? Jo estava acostumat ahí a...
2: Que guai.
0: Claro, però en fi, eixes coses tan xules que mos passen només una volta en la vida i que es queden per a sempre. Bé, doncs el 96 va tindre eixes cosetes, igual que a 3 anys.
2: Bien interesante, eh? Mira la oveja Dolly, en qué momento llegó, ¿eh?
0: La oveja Dolly, mare meua. La primera criatura clonada, abans de que fins i tot es parlara de clonació en els dinosaures, si no m'enganye, ¿no? En el tema de Spielberg i Crichton i totes aquestes coses. En fi, anem a veure què mos conten els companys de servicis informatius, ara a la una, perquè hem que conglomerar tota aquesta informació que n'hi ha i que porten entre mans, perquè fins les tres ja no renovaran tota aquesta informació fins al Notícies Migdia, però és bon moment per a posar-nos al dia i saber tot el que està succeint i el que va succeir. Tornem de seguida.
4: És la una.
5: A punt. Notícies.
4: El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, acaba de confirmar que són ja 3 els espanyols morts en el terratrèmol de Venezuela. La xifra de desapareguts d'espanyols o espanyoles a Venezuela, als quals no s'ha pogut localitzar, puja a 99. També hi ha 4 espanyols localitzats, però es troben en aquests moments davall dels enderrocs i els equips de rescat treballen per a poder accedir a ells.
6: Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3. Traslado mis condolencias a los familiares y amigos de ellos. Y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto. Y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
7: Bé, Álvarez també ha dit que es preveu repatriar a un grup de turistes espanyols que es troba bloquejat a Venezuela en un avió militar que ja ha aterrat al país amb personal i material de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i militars de l'UME i bombers de Madrid. D'altra banda, un equip de bombers valencians es prepara per eixir cap a Venezuela, estan a l'espera que el Ministeri de l'Exterior els doni l'avió d'eixida. Maria José Català, alcaldessa de València.
8: Lo organizamos a través de la ONG Bombers Pelmont, que es una ONG de bomberos de la ciudad de Valencia, y bueno, ya estamos esperando a que el Ministerio, el Gobierno de España les dé un poco la salida, el avión de salida para desplazarse hacia Venezuela. Van a contar con material, perros, la dotación siempre la ponemos nosotros desde el ayuntamiento.
4: I sobre el terreny, els equips de rescat continuen treballant a la desesperada per trobar supervivents dels terratrèmols entre les runes dels edificis afonats.
7: De moment, la xifra provisional, 235 víctimes mortals, 4.300 persones ferides. El govern d'Espanya mobilitzarà 1 milió d'euros a través de les institucions multilaterals presents a Venezuela per ajudar a la recuperació del país, segons ha confirmat el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, qui ja ha donat ordre perquè es faci efectiva en aquestes primeres hores després dels sismes. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU, 17 països, inclosa Espanya, han enviat ja equips de recerca i rescat per ajudar al poble veneçolà, l'avió enviat pel govern espanyol, amb l'UME, aterrat ja a Caracas.
4: Més coses. El Consell ha posat equips també de rescat a disposició del govern d'Espanya perquè coordine l'arribada a Veneçuela. Miguel Barragina és el conseller portaveu.
9: Esta misma mañana el gobierno valenciano a disposición del gobierno de España para que haya una acción urgente y conjunta. 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate.
7: El ple del Consell ha aprovat en la reunió d'avui ampliar la congelació de les tarifes del transport públic que depèn de la Generalitat, Metro València, els trams d'Alacant i de Castelló de la Plana i els serveis d'autobús de titularitat pública autonòmica. Miguel Barrachina.
9: Lo que se va a hacer es mantener durante 6 meses más la gratuidad total de los billetes para los niños hasta 14 años, un descuento del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40% para la tarifa habitual de abonos y multiviaje y también los títulos gratuitos para las personas empadronadas en la zona afectada por la dana.
7: Així les coses, la Generalitat manté els preus del transport públic de la seva competència des de l'1 de juliol i fins al 31 de desembre d'enguany. El Ministeri de Transports i Agenda Urbana abona ajudes directes a les diferents administracions perquè puguen mantindre les deduccions tarifàries.
4: I acaba de començar a l'Ajuntament d'Algemesi la segona reunió de la Comissió Mixta Generalitat-Govern Espanyol per a la reconstrucció de la dana. Està encapçalada pel president de la Generalitat, per Juan Fran Pérez Llorca, i pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I seguint-la està Carme Domingo. Bona vesprada, Carme.
10: Bona vesprada, sí. La reunió ha començat amb un minut de silenci en suport a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Les dues administracions, govern central i autonòmic, cara a cara per coordinar esforços en la reconstrucció dels pobles afectats per la dana. En esta ocasió, presidís la reunió el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. És la segona volta que reunís esta comissió mixta després de 600 dies des de la barrancada. La primera va ser al febrer. Les dues administracions exhibiren sintonia i crearen 4 grups de treball: infraestructures hidràuliques, emergències, salut mental i protecció d'espars naturals. Avui s'espera comprovar com avancen els compromisos adquirits i escoltar la veu dels pobles afectats, que posen damunt la taula tot el que queda per fer.
4: Dels esports, esta matinada la selecció espanyola tanca ja la fase de grups contra l'Uruguai. Gonzalo López, hi ha moltes possibilitats de passar.
11: Hi ha moltes possibilitats. El duel serà a les 2 de la matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, a 1.500 metres sobre el nivell del mar, cosa que, segons el cos mèdic de la selecció, resta un 3 o 4% al rendiment dels futbolistes. La bona notícia podria comptar amb Víctor Muñoz, que ja ha començat a tocar baló. Luis de la Fuente.
12: Hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para este primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar a Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera, porque el rival pues va a ser cada vez más duro.
11: En l'altra banda del grup, el Cap Verd s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí també a les 2 de la matinada. Un dels plats forts de la jornada d'avui és el Noruega contra França, el duel entre Mbappé i Haaland, dos dels tres màxims golejadors per darrere de Messi.
4: Acabem la 1 i 6 minuts, continua amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alt Vinalopó, 95.0.
13: De tu a tu. Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
14: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
15: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
14: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
15: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
14: Preinscríbete en umh.es.
16: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: Coses que mos queden per davant en estos, com diria jo, 52 minuts de programa que mos queden per davant, pues, què tenim? A Mari Carmen García, que arribarà d'ací un ratet i que avui, a més, porta els deures fets, ja porta algunes qüestions, a banda de la que jo vaig a plantejar-li, de que pareix que hem descobert la pólvora, que tenim que portar guants els motoristes, que tenim que portar cascos motoristes i els biciclistes i els que van en motos i els patinadors, els deberes, i algunes coses més que n'hi ha que tindre en compte. Però a banda d'això, que és l'aportació que li fa un servidor, ella ve a explicar-nos algunes cosetes més. Això per una banda. Per l'altra, es compleixen 70 anys, si no m'enganye, dels quaderns Rubio, que falta farien avui en dia per a que molta gent sapiera escriure, i no només escriure, sinó també llegir, que a voltes fem comprovacions per ahir que podries al·lucinar del nivell com a baixa. Pues bueno, i aquests quaderns que no es gastaven només en estiu, sinó tot l'any també, compleixen 70 anys i parlarem d'ells. Bueno, i algunes cosetes més. Començant, mira, avui estem per fer memòria, m'imagine, Marina, que per fer memòria.
1: Estàvem fent un viatge en el temps amb mare, 1996, i jo me'n vaig una miqueta enrere, perquè, Sergi, què em diries si jo deixés sonar això?
0: M'encantava, mira, segur
1: que,
0: per això.
1: És que jo dic, mira quina cara.
0: I jo la sonriseta en seguida. És que va ser tan modern, això, i era tan...
1: Efectivament.
0: Va ser un canvi, sí, una revolució en els dibuixos animats. Però això ho van llevar, perquè era una revolució, bàsicament.
1: Pues, igual sí.
0: M'encantava Mazinger.
1: Mazinger Z és l'icònic anime creat per Gō Nagai en 1972 i va marcar, com comentàvem, un abans i un després, i continua sent un clàssic celebrat no només per qui els va viure en primera persona la seva arribada a la televisió espanyola, sinó també per les noves generacions. I no és estrany, Mazinger Z era el primer robot gegant de la història pilotat des de dins. Abans d'ells, els animes i els robots eren autònoms o controlats a distància, però el creador de Mazinger va trencar tots els motlles en clavar a Koji, com es pronuncia, Sergi?
0: Koji Kabuto.
1: Dins la cabina. Diuen que, de fet, la idea li va vindre d'un somni en què ell s'imaginava que manejava un robot per eixir volant. Però és que et diré més curiositats. El nom Mazinger ve de Mazin, una deformació de dimoni, i Zin, dios, amb què pretén mostrar la seva dualitat com a arma poderosa, però també protectora. A més, el Z del seu nom no és casualitat, perquè es refereix a aquest material fictici d'alienació Z resistent, més resistent que la sèrie, que és un guiny a l'obsessió de l'època per la tecnologia futurista. Perquè sí, Mazinger Z també és un reflex de la seva època, especialment si posem el focus en els poders que tenia el robot. Quins poders tenia, Sergi?
0: Oh,
1: Mazinger Z.
0: Unes coses brutals que tots disfrutàvem veient com les feia en els ulls,
1: en
0: sí, sí, en la boca, en els punys, en tot, sí, en el pit, era espectacular.
1: Era espectacular.
0: I primer no volava, després sí.
1: Després sí, és que això anava evolucionant.
0: Sí.
1: Amb una pleia de desofisticats robots, el doctor Infierno i el seu aliat, el baron Ashler, eren els enemics de qui Koji, els comandaments de Mazinger Z, sí, havia de fer front amb l'ajuda d'Afrodita. I aquella famosa frase, pechos fuera, que recordeu, no es va dir mai.
0: Mai va dir, exacte.
1: Però aquesta eterna batalla entre el bé i el mal no es dirimia només al camp de batalla, sinó també i especialment al laboratori de fotònica, perquè en realitat era l'energia fotònica la que propiciava gran part dels seus poders. Ara bé, què és en realitat l'energia fotònica? Para l'orella, perquè va més enllà de rajos láser que tots tenim al pensament.
17: Con el término energía fotónica nos referimos a la energía que porta la radiación electromagnética, como por ejemplo la luz. En realidad la luz se puede describir como una onda o como un chorro de partículas que llamamos precisamente fotones. La luz transporta energía, como nosotros como podemos comprobar si nos paseamos a pleno sol o con el mero hecho de poder ver las cosas, en las cuales nos llega un chorro de fotones a la retina, produce una reacción y esto crea una corriente eléctrica que acaba produciendo una sensación. Entonces, de manera genérica, energía fotónica es toda aquella que proviene de una radiación electromagnética entre las cuales está la luz. Pero hay otras, como por ejemplo las microondas que utilizamos todos los días, como los rayos X con los que nos hacemos radiografía, o con los que se da radioterapia, o los rayos gamma más energéticos, etc.
1: I per si de cas algú li està sorgint la pregunta, sí, els rajos láser de Mazinger Z també són energia fotònica, però amb unes altres característiques.
17: Todos los fotones o todas las ondas que forman lo que llamamos un rayo láser tienen la misma longitud de onda, la longitud de onda es un parámetro que relacionamos con el color de manera simplificada, y además son coherentes, van como en un tren todas muy juntitas, oscilando todas a la vez. Esto hace que se pueda concentrar mucho la energía y que por eso se puede utilizar tanto en la guerra como en industria, en medicina y demás.
1: Per descomptat, per això este láser és també protagonista màxim als dibuixos animats.
17: Con energía fotónica en este ámbito de los dibujos animados, de la fantasía, hay una cierta inclinación a referirlo al láser. Pero otras radiaciones, como por ejemplo, si volvemos a Mazinger, esos rayos infrarrojos que emitía por el pecho también son energía fotónica porque es otra radiación electromagnética. El infrarrojo, por ejemplo, está también en la luz del sol que nos calienta.
1: Que acabem d'escoltar, digue'm, Sergi.
0: No, que ahir veieu la modernor que significava Mazinger Z.
1: És que d'això és el que anem a parlar avui. Que acabem d'escoltar és Antonio Manuel Peña García, ell és catedràtic de l'àrea d'enginyeria elèctrica de la Universitat de Granada i avui serà l'encarregat en la nostra secció de ciència d'explicar-nos com els materials estratègics i l'energia fotònica van fer el bot de la ficció a la vida real i com ha marcat també el ritme de la vida moderna. Però per què? Quin interès tenen les societats més enllà de Mazinger i els governs en ella? És que acas podria donar-nos tant de poder com el que tenia Mazinger? La respuesta podría estar no lluny d'un sí.
17: Con láser se puede concentrar mucha energía muy rápidamente y son capaces de un misil o cualquier otro artefacto que vuele muy rápido, concentrarle con un par de rayos láser simultáneos, concentrar mucho calor, tanto que lo utilice o que haga que explote en pleno vuelo la carga que llevan. Una de las grandes ventajas de este tipo de arma antimisil es, entre otras cosas, su precio. Según podemos leer en los informes de los expertos, cualquier misil antimisil cuesta miles y miles de dólares, ¿no? Mientras que unos cuantos rayos láser pueden costar cada disparo unos pocos cientos de dólares o menos. I també la rapidez.
1: És a dir, Sergi, que el que abans es feia disparant missils, per exemple, avui es pot aconseguir disparant rajos d'alta potència a un missil o a un dron fins que la gran quantitat de calor que transfereix el fa explotar o almenys inutilitzar-lo. Així les coses, podrem dir que a dia d'avui l'ús de sistemes làser com els de Mazinger Z contra drons d'atac i vehicles aèris no tripulats és una realitat. Però la nostra generació no és ni de lluny la primera que s'ha preocupat de donar-li ús a l'energia fotònica. La primera podríem situar-la fa molts i molts anys enrere.
17: Podríamos decir, la primera que se me viene a la cabeza es precisamente la manera en la que Arquímedes en el siglo III a.C. y según la leyenda siempre, quemó las velas de los barcos romanos concentrando con grandes espejos los rayos del sol. Estamos ante energía fotónica, tan fotónica como la del láser más avanzado que podamos imaginar.
1: És cert, tot i això, que per a que es construís el primer làser encara hauríem d'esperar uns anys. Uns, per no dir molts. Molts anys que posteriorment despertarien l'interès de nacions senceres. Però anem a pams i comencem en l'inici de tot, que com acostuma a passar quan parlem d'energia, està en Einstein.
17: Se basa en el fenómeno físico de emissió estimulada que fue predicho por Einstein entre 1916 y 1917. Tuvieron que pasar casi 40 años hasta que alguien pudiese construir algo con eso, y fue realmente no el láser sino el máser, que es el mismo concepto pero con microondas, que fue desarrollado por un equipo liderado por Townes y Gordon. Tiempo después, o muy poco después, Maiman construyó el láser que estaba hecho con radiación visible.
1: Crida l'atenció, tot i això, que encara que els seus principis els teòrics estaven escrits pràcticament des del principi del segle XX,
0: sí,
1: va fer falta mig segle més per a que es construïra el primer làser i encara més per a que algú li donara una funció, perquè al principi el làser estava creat per a tindre-lo i ja està.
0: Clar, i a més, això seria un poquet com altres invents de la vida, que han anat evolucionant fins que els han trobat una utilitat.
1: Clar, és com que Einstein va dir això està ahí, un altre va dir, pues jo creo un làser, i l'altre va dir, pues a veure en què el gastem ara.
0: Sí, perquè això ja em diràs tu a mi, perquè aprofita.
1: Què fem amb esta llum?
0: I mira avui en dia el làser, les aplicacions que té.
1: Una funció que li van donar al làser i que va arribar pràcticament al mateix temps que naixia Mazinger Z.
17: Muy poco después, se creaba el primer holograma que necesitaba de una luz coherente como el láser. Así que la holografía también, en cierto modo, fue una aplicación, un descubrimiento que necesitaba, tuvo que esperar en el cajón hasta que llegase el láser y los dos se fundieron. Y bueno, pues muy, muy pronto esa energía tan concentrada empezó a calentar cosas, a cortar metales, a hacer incisiones en tejidos biológicos, aplicarse en medicina, y de ahí hoy no hay nada para lo que no se pueda utilizar un láser, está en todas partes. Pero sí es cierto que en los primeros años parece ser que hubo ciertas vacilaciones.
0: Sí, que pues, parlant de làsers, estos els làsers es gastaven com si fora... Gastaven més els làsers que els microones, mira el que et dic.
1: És molt divertit, perquè jo anava a fer-te un xiste, que és que a partir d'ahir l'ascens del làser va ser galàctic, perquè la Guerra de les Galàxies va ser el nom amb què es va conèixer el projecte amb què Ronald Reagan, president dels Estats Units, sí, pretenia emprar esta energia fotònica, els làsers, per a destruir missils nuclears. Al més pur estil, des dibuixos animats.
17: O a finales de los 70... ya había claras intenciones de utilizar el láser como escudo antimisiles. De hecho, Reagan presentó una estrategia bien definida al respecto a principios de los 80, que los periodistas bautizaron como la guerra de la galaxia, lo de escudo antimisiles, precisamente para evitar aquello de la destrucción mutua en plena Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética.
1: Una batalla que, a més, Sergi, hem d'explicar, va servir com la mostra més clara de com les guerres influeixen en la ciència i a la inversa. El cas de l'energia fotònica i el làser no és, ni de lluny, el primer.
18: Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar.
1: La película The Imitation Game porta a la pantalla el cas del matemàtic britànic Alan Turing, famós per haver desxifrat codis secrets nazis continguts en la màquina Enigma. El seu invent, d'esta forma, va determinar el devenir de la Segona Guerra Mundial. I és que, encara que se centrar-nos en noms propis, també Reagan, en l'època Reagan, els científics van centrar els seus esforços en el desenvolupament d'una energia que en aquell moment semblava cabdal per al devenir del país i, per què no, també de la Guerra Fred.
17: En aquella època, un llamamiento muy potente a la comunidad científica precisamente para mejorar los desarrollos láser. Al parecer se puso tanto dinero, tanto esfuerzo en el desarrollo del láser que otras ramas de la física quedaron desatendidas. Las mentes más brillantes se fueron hacia la fotónica, exactamente igual que ocurrió con los físicos nucleares allá por los años 40. Así que vemos que a veces la física determina la balanza de la guerra en un sentido u otro, pero también las guerras pueden dictar un poco el desarrollo de la física y de otras disciplinas científicas.
0: Jo és que això ho veig com el desenvolupament dels ordinadors i la informàtica, que a poc a poc van anar agarrant-se fins que li anaven trobant diferents utilitats, no sempre bones ni sempre roïns, clar.
1: Efectivament. Però ara sí, mos toca tornar a Mazinger Z. Perquè tot això que estem comentant també d'una forma o d'altra forma part de la història de Mazinger Z, perquè també veiem eixa pugna constant als laboratoris, eixa lluita contra el mal amb el làser, o sigui que sí que va ser Mazinger en este sentit un avançat al seu temps.
17: No solo estamos hablando del avance que supone el láser, sino del avance que supone unos robots gigantes que sean capaces de volar. Entonces sí que creo que lo referente al láser, a las prestaciones de Mazinger y a esa aleación Z desconocida, hecha de un elemento también desconocido llamado Japanium, pues el panorama de la carrera tecnológica debió influir muchísimo en el creador de Mazinger, aunque es cierto que entre los 60, 70 y 80 determinaron muchísimo, esos aspectos bélicos determinaron muchísimo el cine, la literatura y también los dibujos animados.
0: I si el fiques, si veus algun episodi, doni si a Mazinger Z, que si ha d'una piscina,
1: per cert. Era una piscina, no?, que s'obri,
0: sí,
1: per la meitat.
0: Però l'edifici era molt estil entre la Ciutat de les Arts i este edifici.
1: Sí.
0: En els arcs i en les formes i tot. El recordarà? Sí, sí, el recordarà aquestes dos tècniques de construcció.
1: Però estos dibuixos animats no van ser ni de lluny l'única traslació a la ficció de tot allò que passava a la societat. Saps que l'altre dia parlàvem de Hitchcock? Pues avui ens toca de nou fer parada en una de les seues pel·lícules. Portada a la pantalla de l'any 1966, la pel·lícula La cortina rasgada conta la història de Michael Armstrong, que interpreta Paul Newman i que és un físic nord-americà que viatja a la República Democràtica Alemanya amb la seva nòvia per obtindre dades d'una perillosa tecnologia nuclear soviètica. Una altra mostra de com la ciència i la guerra també formen part de la història de la pantalla.
17: Sin duda, cuando se crea la serie de Mazinger en los años 70, estábamos en plena Guerra Fría. Y en aquel entonces, bueno, siempre me acuerdo de la película Cortina Rasgada de Hitchcock, en la cual una obra maestra del cine de todos los tiempos se versaba precisamente sobre aquella guerra tecnológica entre ambos contendientes, ambos lados del telón de acero, por una supremacía tecnológica que llevase una supremacía militar. Y no es el único caso.

0: ¿Quién anava a dir-ho?
1: Se iban los Ramones y llegaba Marina.
0: Y venía Marina per el lloc que sí, resulta que...
2: Sí, jo vaig nàixer.
0: Tu vas nàixer en el 96?
2: En el 96.
0: Mare meua. Pues el sabrà mal dir la quantitat d'anys que hem posat des d'entonces, eh?
2: 30.
0: Sí. 30, una dècada. Una dècada, no, tres dècades.
2: Tres dècades.
0: Tres dècades.

Hi ha músiques que només escoltar-les donen mal rotllo, sobretot si són bandes sonores originals de pel·lícules de suspens o de porc, com, evidentment, les que feia Alfred Hitchcock, que ja en si era un personatge, i vam estar comentant-lo estos dies. De fet, alguna frase que altra crec que ahir vaig comentar al respecte de, del senyor Hitchcock, perquè a ell li dient Mr. Hitchcock. En fi, 13:25... Anem poquet a poquet encaminant este tram final del nostre programa. Maricarmen García acaba d'entrar a l'estudi, però abans tenim alguna conversa pendent. Una conversa pendent que ens du a 1956, on la banda sonora dels nostres records col·lectius podria ser perfectament esta.

0: El gran Frank Sinatra. Bueno, també podríem recordar l'olor de paper nou, el llapis ben esmolat i eixes portades de colors que formen part de la memòria col·lectiva de generacions. Un servidor, gràcies a que dibuixa, pues, té eixa sort de poder olfatejar el paper, encara el paper, i també les llapisseres. La qüestió és que Quadernos Rubio complix 70 anys. El que anem a fer ara és parlar amb el seu director general, que és Luis Rubio, sobre com una idea nascuda el 1956 continua sent un pilar fonamental de l'educació, adaptant-se a l'era digital sense perdre la seva essència. Lo que no sabe el senyor Rubio és que este friki il·lustrador de llibres infantils té un parell de quaderns Rubio dels verds emmarcats i posats en casa. Luis Rubio, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Molt bé, encantats de saludar-te. 70 anys no són res, Luis, i no es complixen tots els dies. Quan mirem enrere i vegem els primers quaderns de cali·grafia de son pare, Enrique Rubio, i aixòs verds que estava dient jo que tinc emmarcats en casa, què se li passa pel cap?
1: Pues es mi abuelo, Ramón, el que inició los primeros. Yo soy tercera generación.
0: La tercera generació ja, ¿no?
1: Generación, correcto. Y sí, la verdad es que es admirable porque... ahora viéndolo un poco con toda la información que hay y tal, pues es admirable que en su momento mi abuelo, porque en ese momento lo hacía él todo, él era el autor, era el de marketing, era el comercial, y creó unos cuadernos que a día de hoy creó un método y unos cuadernos que a día de hoy sigue siendo vigente. Y si tú los estudias, aquellos primeros cuadernos en su época, que no había nada parecido, pues sí, es una metodología que sigue vigente y es una metodología, es un muy buen método. O sea, que para la época era algo, extraordinario que una persona sola pudiese desarrollar por sí mismo algo así.
0: Es de ver.
1: O sea, que admiración, sobre todo admiración por mi abuelo.
0: Luis, podíem parlar de nostàlgia, però també de intergeneracionalitat. I este és un dels vostres grans actius. Qui no ha fet un quadern Rubio? Però, clar, com es gestiona aquest llegat per a no quedar-se ancorat en el passat? D'ahí que siga un producte, com vos dic jo, intergeneracional. Perquè tot el món, en totes les etapes de la vida i en qualsevol època, necessita saber escriure i calcular.
1: Sí, pues al final nosotros yo creo que hemos hecho, y aquí entra un poco la segunda generación, que es mi padre, que ha sabido renovar todos los contenidos de cuadernos, ha sabido ampliar, se ha creado un equipo con el que se ha podido atender a nuevas metodologías de enseñanza, a nuevas edades también, sobre todo también actualizar todos los cuadernos que inició mi abuelo y creó mi abuelo, para que a día de hoy sean siendo vigentes y sobre todo al final es actualizarse y nuestra labor es la enseñanza y que sigan ayudando a todos los niños, igual que hacían, que ayudaban en los años 70, pues que a día de hoy sigan ayudando para los problemas que nos encontramos hoy en día en las aulas.
0: La qüestió realment és que la marca ha fet un salt espectacular cap al futur, teniu aplicacions mòbils, una botiga conceptual increïble a València i dissenys realment molt actuals. Com conviu, entonces, el llapis digital amb el de grafit?
1: Bueno, pues al final tiene que ser una convivencia pues al final respetuosa. Nosotros a día de hoy consideramos que el papel y el lápiz es el mejor soporte para la enseñanza y bueno, no quita que pues al final tenemos que convivir con las pantallas, que es nuestro día a día. Es verdad que la tecnología también nos ha ayudado en muchos aspectos de la vida. Y consideramos que al final son parte de nuestra vida y luego parte que no podemos perder es la enseñanza en papel y lápiz.
0: Els anuncis de Rubio dient: porque una escritura limpia y un cálculo rápido son la clave de su futuro. Ayúdelos a crecer con Cuadernos Rubio, el método que enseña sonriendo.
2: Alex, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camisón y me trajeron un camión? ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta de Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón.
3: Lo escribiste tú mal.
2: Tú mal.
4: Rubio, el arte de aprender.
0: Luis, si poguera viatjar en el temps, a 1956, per exemple, i parlar amb el seu iaio en el moment de llançar el primer quadern, què li diria?
1: Pues mira, le diría que, como al final en el mundo emprendedor sabemos que es difícil, que él fue un visionario en su época porque creó algo que no existía hasta el momento. Y la gente que al final tiene esa visión de ir más allá, algo que no está en la actualidad, pues se encuentra un problema, que es que cuando va a comercializarlo la gente no cree en el producto porque es algo muy avanzado. Entonces la gente no termina de verlo y es algo que le ocurre a muchos emprendedores. Entonces él tuvo momentos difíciles cuando creó la marca, pues lo creó con muchas ganas y con mucho sacrificio. Y cuando empezó a comercializarlo, pues no se creía en el producto. Él visitaba colegios, visitaba distribuidores y era algo tan novedoso que a él le decían que eso no iba a funcionar y le llegaron a decir esto no va a funcionar nunca. Y entonces yo si pudiese verle en sus inicios y sentarme con él le diría que siguiera adelante, que lo está haciendo muy bien.
0: Darrere de l'èxit actual també hi ha tota una estratègia de modernització que manté viva la flama del negoci familiar. Els quaderns Rubio van néixer com una eina escolar, però avui en dia fins i tot veiem adults que els compren per a practicar el lettering en aquests volums que heu editat recentment, millorar la cal·ligrafia, que sempre és necessari, com deia jo, o com a teràpia de relaxació. Com ha sigut este descobriment del públic adult?
1: Pues ya hace pues más de 10 años o así descubrimos que había mucha gente adulta que compraba nuestros cuadernos para hacerlos, para escribir, para trabajar la agilidad mental, sobre todo el público senior. Y nos dimos cuenta pues que había una oportunidad de hacer un cuaderno y que al final había un mercado y había una oportunidad de hacer unos cuadernos que fuesen adaptados, porque al final nuestros cuadernos están pensados para un niño. Entonces empezamos a desarrollar colecciones que tuviesen un fin, pues por ejemplo estimulación cognitiva, pues que al final el objetivo es evitar los deterioros cognitivos. Entonces al final es un cuaderno que está hecho específicamente para un adulto. No escoger un cuaderno de un niño y que lo haga un adulto, es algo pues al final yéndonos a temas muy sencillos, pues a lo mejor la tipografía, el tamaño de las letras tienen que ser distintas a las que utiliza un niño.
0: Estic d'acord. I per acabar, Luis, quin és el desig de Quadernos Rubio per als pròxims 70 o més anys?
1: Pues bueno, al final a nosotros nos gustaría seguir siendo referentes en educación como hemos sido estos 70 años y al final para nosotros y uno de nuestros slogans que es que aprender es infinito. Nosotros nos gustaría seguir acompañando a la gente en todas las etapas de la vida en el aprendizaje y un poco pues poder seguir ampliando nuestros catálogos y acompañarlos como seguimos haciendo.
0: Esperem que així siga perquè tots hem crescut amb ells. Luis Rubio, director general de Quadernos Rubio. Una abraçada molt forta i a seguir complint-ne, d'acord?
1: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
0: Adéu, bona vesprada. 1:34. La nostra professora d'Educació Vial, directora de l'Autoescola Túria de València, pertanyent a la VAE, ja està així. Ha arribat justet per a l'entrevista que estàvem mantenint amb Luis Rubio. Tu també has fet aquests quaderns de cal·ligrafia, veritat?
3: Des dels primers moments.
0: És que s'han fet tots, pràcticament. Bueno, els d'abans. Els d'ara, no sé si... Però continua vigent, ja ho visc, això.
3: És que ara ja no és important ni escriure ni no tindre faltes d'autografia.
0: Bueno, ara els mestres estan un poquet apretant perquè s'han donat contra, i això mos ho van contar, que en el tema de estables, la gent ha perdut el que és la destresa a l'hora d'escriure, no només en altres qüestions, sinó escriure cal·ligràficament, aquesta paraula que sona tan antiga, cal·ligrafia, però que pareix que s'ha perdut i ara estan bojos per recuperar-la, però bueno, amb els quaderns Rubio seria una bona oportunitat.
3: Si no s'oblideu que abans de saber escriure ja utilitzàvem els quadernos Rubio, almenys jo, meu col·le, que era molt visionari, fent coses que no sabien per què servien. Els bucles, les muntanyetes...
0: Sí, els molls i totes aquestes coses, els redolins i tot.
3: I això era el que encabant mos feia a dependre a escriure més fàcilment.
0: Se recordeu que darrere posava com tenies que agarrar el llapis? N'hi havia dos dibuixets, bien, mal, me'n recorde.
3: I els primers, ara, a més, tenien la forma perquè tu continuaves en punteig.
0: Sí, exacte, per damunt.
3: Muy bien, muy bueno. És que això
0: és... M'acabes de desbloquejar molts records perquè m'han vingut al cap això i les cartilles Palau, que són les que mos ensenyaven a llegir en una cosa que es deia el sistema fotosilábico.
3: Pero es
0: decir,
3: eso es para los de la década, nacidos en la década de los 70, ya, 80
0: bueno,
3: ya.
0: Pero eso funcionaba súper bien.
3: Chovenets.
0: A mí, yo considero que se llegir un poquito, o sea que iba a depender de China, no vais a depender de una forma diferente.
3: China va a depender de Montserrat.
0: Bueno, ¿qué mos contes? ¿Qué mos portes de nou? Perquè m'has dit, avui venien els deures fets i encara tenim poquet de temps per davant, però volem aprofitar-lo, vinga.
3: Contenim molt de temps per anar veient-ho, sí. Simplement ho deixem caure.
0: Has vingut molt estiuenca tot això, eh?
3: És que ja ha passat 40 de maio, tio, ja m'he quitat el sallo, tio.
0: Ja. Bueno, i perquè fa un torro que pa què?
3: Que també.
0: Que faltaria
3: que
0: més.
3: Que també.
0: Com passar des del cotxe.
3: Bueno, des del cotxe s'està bé.
0: En l'aire condicionat.
3: Òbviament.
0: Ja. Bueno, conta'm coses.
3: Mira, com este dimarts mos van sorprendre una vegada més en modificacions del Reglament General de Circulació,
0: sí.
3: Però no entrarà en vigor fins a octubre, és a dir, a la tardor, tenim encara el mes de juliol i el mes de setembre per a ficar-nos al dia.
0: Sí, perquè el mes d'agost, ja sabeu el que hi ha, no este programa, afortunadament, que no tindrà vacances, sinó que administrativament és pràcticament inhàbil en Espanya.
3: A tots els efectes, sí. És un país que encara se paralitza. I mira que ha canviat, eh?
0: Sí.
3: Però encara se paralitza. De totes maneres, jo estaré els divendres pel que faça falta a l'altra banda del telèfon, ja ho sabeu, que no és la primera volta.
0: Sempre que sorgís alguna cosa.
3: Però bueno, aleshores, bueno, se diu usuarios vulnerables, és a dir, estan en els grups de risc de lo que s'ha acabat fent en la circulació, perquè això no seria si no s'haguera desmadrat. I el que de repent pues, ja no se puga conviure de manera sensata, i jo no sóc de la que pense que la major culpa la té el conductor de vehicles. Tots aquests artefactes que de sobte han aparegut, com és de nuevo vamos en bici, vehículos de movilidad personal, patinetes para los amigos y bueno, el empujó de la DGT para que en la ciudad se utilice la moto y permitir que encara que els ciclomotors pràcticament han desaparegut, però que apareguen les de 125 per aquells que no tenen el carnet de moto, pues que també se moguen. Si de repente...
0: Mira, les motos de 49 encara, però els cotxes de 49, perdona que el diga, però això són... Això són és que no tinc definició.
3: No, però això és pràcticament... Són ja... Són un... Bueno, no n'hi ha apenes.
0: Que no n'hi ha? Tu no. Has vist últimament?
3: Sí, bueno,
0: són pràcticament un cotxe...
3: Però no és el mateix que el que està succeint, sobretot al traçat de les ciutats,
0: sí.
3: En les bicicletes,
0: en no
3: les motos de 125, sí. I sobretot i essencialment en els patinets.
0: Que jo vaig en moto de 125, eh?
3: I no té cap risc, perquè a més jo també conec
0: sí
3: molta
0: que,
3: gent de
0: bueno,
3: la meva...
0: Sí que la tinc, a voltes,
3: no
0: a voltes vaig per ahir m'acollona i tot, eh?
3: No deuria.
0: De com va el personal.
3: No deuria, perquè ja t'he dit que jo en principi, mira, els peatons, o sea, com de repent, de mirar abans de creuar encara que ho tingueren en verd, t'han passat a llançar-se sense mirar,
0: sí.
3: Bueno, sense mirar mai millor dit, perquè van mirant el mòbil.
0: I una de les coses que més acuse...
3: Feia falta que això se picara en marxa, encara que és un pla estratègic europeu, però...
0: No sé si inclou això, Mari Carmen, la invasió de les voreres, que crec que és un dels mals més grans que tenim en estos moments.
3: Bueno.
0: Tant bicicletes, patinets, com motos, la invasió de les voreres, per cert, i els cotxes des que està de moda, que jo comprenc a les persones perquè no tenen a on parar gràcies a la nova normativa i les noves senyalitzacions, però des que està més de moda el tema dels repartos, per dir-ho així, escolta, és que damunt de tots els llocs tant tres furgonetes i cotxes.
3: Sí.
0: Avui en dia vas més segur si vas per baix de la vorera que per la vorera.
3: Esta modificació, justament, fíjate, és que has donat en el clau, també especifica inclús ús de distintius per a fer visibles,
0: sí.
3: A tota aquesta gent que està treballant entre cometes, o sigui, fent reparto fonamentalment amb motocicleta, bicicleta i vehicle de mobilitat personal. A veure, les sancions estaven, però no estaven tipificades i ara ja les sancions estan considerades greus i són de 200 euros. I ja vos dic que, igual que des de Xiner s'ha fet un poquet l'ull gros en els vehicles de mobilitat personal, en els patinets, sabeu que tenen l'obligació d'estar registrats i ja estan ficant-se seriosos perquè han deixat temps més que suficient per a que se registren aquests vehicles i ja estan ficant-se en ells. Bueno, jo és que on tinc l'escola és un lloc molt estratègic que veig moltíssim, i ara mateix venim per casí, n'hi ha un grup de policia local controlant aquestes coses, que jo crec que la majoria de les vegades, bueno, és que estic veient cada dia coses que són deberes d'eixir i donar-los en la mà oberta, és a dir, creuar d'en roig, sense cap impunitat, dos en patinete...
0: Sí, una barbaritat. Sí, és, i lo és... de, perdona, lo dels semàfors en roig últimament és una passada també.
3: Molt bé.
0: Doncs
3: pues mira,
0: opa, què està passant?
3: Estes canvis inclús estan afectant a quan girem, que el conductor no tinga el semàfor en precaució quan gira i que coincidisca en el verd del peató. És a dir, que quan jo continue de front i al girar el peató el tinga en verd, no tinga jo com a conductor un semàfor intermitent. És a dir, tinga que conforme gire, detindre'm del tot per a permetir que passen els peatons. Però, claro, peatons i bicicletes, i és que estos són justament els que més me preocupen.
0: De les coses que vaig veure estos dies que em sorprenien, és que, a veure, que tu li tingues que dir a un taxista que té que posar-se el cinturó, perdona, això té que convertir-se en una nova normativa, jo creia que era de caixó, que els taxistes, entre altres com vosaltres, em dona igual, fins el que porta el cotxe de la funerària, porta el cinturó de seguretat. Sí, sí, sí. Era precís això, convertir-ho en una nova normativa, bueno, pues, com lo del cas.
3: No, és que és increïble, però lo del cinturó de seguretat, fins 1991, obligatori en tots els seients, vull dir, perquè no és una cosa nova.
0: Sí.
3: Hi hagué una excepció que mai entendrem, els professors d'autoescola no entenem per què nosaltres no tenim que dur-lo perquè el duguem dins i fora de poblat. L'excepció era professors d'autoescola exercint com a tal dins de la ciutat. Se suposa que per arribar més millor a salvar una situació de risc en l'alumne...
0: Ja que anar resolt.
3: Ja te dic jo que com a professor no estic d'acord, però bueno, l'utilitzem. Nosaltres no necessitem que ens diguin que no tenim que utilitzar-lo perquè l'utilitzem. Els taxistes tenien l'excepció no quan van per ahir a veure si algú es capta, ni quan van per la carretera, sinó quan van ocupats dins de la ciutat, que tampoc té cap trellat, però bueno, afegir en el seu moment que si van en el cinturó i se'n va algú sense pagar, bueno, no sé si val la pena que se'n vagi en una carrera de 4 euros sense cobrar, o que te peguen per raere i que te quedes malament ja de les cervicals per sempre. Jo és que no ho entendré mai. I n'hi ha una altra excepció que també desapareix, són les tres que estaven i que desapareixen, que és quan se fa un repartiment dins de la ciutat, de manera que vas fent paraetes tan propetes unes de les altres que pujar a la furgoneta o pujar al camionet o pujar al cotxe i arrament ja de les cervicals per sempre. Jo és que no ho entendré mai. I n'hi ha una altra excepció que també desapareix, són les tres que estaven i que desapareixen, que és quan se fa un repartiment dins de la ciutat, de manera que vas fent paraetes tan propetes unes de les altres que pujar a la

0: també deixa d'estar vigent. És a dir, que les tres excepcions que n'hi ha ben dins de la ciutat per a no dur el cinturó s'acaben el 1 d'octubre.
1: Estan abolides. I lo de, bueno, del casco és que jo no sé ni com plantejar-se-ho. Evidentment que els senyors que van en ciclomotor o en motocicleta tenim que portar cascos. La única cosa que em va sorprendre una miqueta és que tinguem que portar guants, que jo els porto sempre, per cert. Primer perquè els manillars, els manguitos estan plens de merda directament.
0: I els mandos estan en les mans.
1: I perquè, a veure, t'acostumes a portar-los en hivern perquè fa rasca i després dius, ostres, és que sense els guants no sé
0: portar la moto. És que el fred, el sol, crema les mans o xila les mans, i tingueu en compte en les motos què tenim en les mans. Accelerador, freno, embrague, o sea, es que es tan important que de repente pues te pica un bichet o ya te digo, se te chelan les mans. Bueno, i quan caus, és evident que el primer que fiques per davant
1: són les mans.
0: Sí. Vull dir, jo és que con lo del casco ho tinc claríssim, igual que lo del parlàvem la última vegada, lo del calçat tancat en les motos. Bueno, fija't, jo puc entendre...
1: A veure, de les xancletes en les motos, això és una cosa... Sí, sí. Està dins de la normativa, perquè si tu no pots conduir el cotxe en xancletes ni tacons, resulta que en la moto sí que pots. N'hi ha un buit ahí...
0: No. A veure,
1: un agujero de
0: la prohibició no existeix, en parlar d'això justament en l'últim programa,
1: sí.
0: Però ara el que va a aparèixer és la obligació de que els motoristes duguen calçat tancat. Mira, això a lo millor els scooters no ho entenen molt bé, però tots els demés ho van entendre. Tots els demés duen calça tancat perquè tenen el fre i tenen el canvi de marxes justament que treballen en l'empeine del peu i en el taló i en la punta.
1: Sí, per tant, això ho he pensat, jo sempre dic, si no portes un calçat adequat, te deixes ahí les ungles o te deixes els ulls de pollo o el que siga, Sí, no pot ser
0: ningú
1: això.
0: Ningú te diu que dugues un calçat de motoriste homologat, però sí, almenys un calçat tancat per a tindre aquesta sensibilitat necessària i aquest control, i que no te faça mal un pedal o qualsevol bitxo, el fred, el calor, o sigui, és que és algo de lògica aplastant. No caldria que ni haguera una normativa per a d'això, però bueno, si la gent malauradament no se dona compte del problema que té, pues el fica la llei i s'acaba.
1: Però si és que això el dones contra tu mateix. A veure, jo, per exemple, no porto moto de les que tinc que embragar ni no, tinc que canviar les marxes en el peu. Però em dono compte que si tinguera que anar, jo què sé, en uns suecos, en unes xancletes o en una sabata que no tinguera el grossor suficient com per a poder manejar ixe pedal, potrem, paria mal en els dits, per exemple, o en l'empeine.
0: Encara aixina el fre sí que el tens. Per tant, qualsevol bitxet... bueno, n'hi ha algunes que no, que és de veres que...
1: Les vespes són les que
0: al no tindre, muy bien, al no tindre canvi de marxes no tens l'embrague a l'esquerra, de raó.
1: Sí, sí. Jo és que m'ha tornat en tot molt automàtic.
0: Sí.
1: No n'hi ha res com l'automatisme, de veritat.
0: Deixa'm una cosa, que veig que està plenant-se de xiques guapes, jo ja me'n vaig.
1: No, pots quedar-te, tranquil·la.
0: Ah, bueno, mira, ja està, corre.
1: Sí, mare està dient que calmes, però... claro.
0: Bueno,
1: claro.
0: Vale, va. Sí. Anem a veure. Una altra coseta que vull dir, són dos tontades, ¿vale? Una és la del camí escolar, també si voleu parlarem, això podem parlar...
1: Els camins escolars?
0: Sí, podem parlar en setembre, que ara ja no n'hi ha col·le. Però ho deixem per setembre, que es comença a ser legal a partir del 1 d'octubre.
1: Ja, però... ui, per què dius aquestes coses?
0: Pues ja,
1: això és com el del carril bici. Lo de, que, per cert, en València es diuen colecamins.
0: Sí, bueno,
1: els va instaurar algú que va instaurar...
0: Diferentes,
1: sí, també. És que va haver una època així en què jo, mira, pa què, millor. Se mos haguera pogut engolir un forat negre també d'estos siderals. Lo dels colecamins depèn de lo ben fets que estiguen i per a on passen eixos camins escolars, no?
0: Però que van de totes les cases de tots els xiquets des d'on... Bueno, da igual. És que ja t'he dit que parlarem això.
1: Val, millor, sí, perquè vull passar l'estiu tranquil.
0: Sí. I antes d'anar-me'n, o de quedar-me, xiques, no se preocupeu... Sí.
1: D'acabar en el teu temps.
0: Muy bien, gracias. Senyores autocaravanistes, ja tenim la llei que mos diu què és legal o què no és legal en el moment de l'estacionament. Ja sé que jo he defensat...
1: El que vam estar parlant l'altre dia, què vols dir? Jo dic, no pots viure en una caravana i aparcar i viure on a tu et dóna la gana.
0: Pues ja ho tenim, sí. ¿Vale? De totes maneres, era evident, però ara ja està escrit.
1: Això ha vingut, i vos ho dic en sèrio, el Sergi no està bé, però això ha vingut derivat del problema de la vivenda, de la quantitat de gent que n'hi ha vivint en les autocaravanes i que estan ocupant espais que no deixa la llei.
0: I sobretot, i això les xifres ho donen clarament, des de pandèmia. A l'eixir de pandèmia,
1: sí,
0: el que les unitats familiars no pogueren encara conviure en unes altres unitats familiars ni en puestos comuns, és a dir, va fer que la gent tornara

0: una altra vega al poble, a la casa al poble, i sí, el que volia viatjar en una fregoneta o en una autocaravana, es començaven a alquilar autocaravanes, i a sota apenes 5 anys. O sigui, el boom europeu és de molt abans, però espanyol de molt poc. Bueno, pues ja ho tenim clar, xiques. L'estacionament on caps, és a dir, no on no caps, si se tenix el cul, i se puesto va ser que no, i si és massa estretet tampoc.
1: Però ara, això és de caixó. Jo, per exemple, que tinc un cotxe molt llarg, quan aparque en cordó, si el cotxe se n'ix més del que és l'aparcament o el que ix en la resta, sé que no l'ha de deixar perquè passarà algú i se l'emportarà.
0: No,
1: en el tema de les autocaravanes serà el mateix, no?
0: Muy bien. Això està escrit.
1: Sí.
0: La gent fa el que vol. Però en les autocaravanes ja està molt clar que, fijeu-se que graciós, val? No podeu baixar les pates. És a dir, teniu que estar suspensos en els pneumàtics. Mira qué gracia, decir, que aquel que digo, bajo las patas y me quedo aquí a dormir, no, no, duerme con el freno de mano y las ruedas, porque les pates no les puedes baixar para fixar l'autocaravana.
1: Ya, pero eso realmente es donar igual, ¿no?
0: Ya, no, no, no, no, está fixat ya. Ja ve així en la última modificació del reglament.
1: Sí.
0: En les rodes, ¿vale? Y desde luego no desplegar absolutament gens,
1: ni toldos, ni res
0: d'això. Ni toldos, ni cadiretes, ni res de res de res de lo que puga ser, bueno, desplegable de lo que és el vehicle en el seu. Ni bicicletes, ni portaesquís, nada.
1: Vos heu donat compte que la pandèmia mos ha dut canvis en la vida que no mos pensàvem, i que alguns d'ells, escolta, alguns per a bé i altres per a mal, perquè n'hi ha alguns que són un poquet dictatorials, de dir que estic en Corea del Nord vivint, o que la pandèmia mos ha dut coses molt raretes. Sí. Bueno, pues jo no vaig a tirar-te, ni que te'n vagis, ni res d'això. Tu tiempo terminó. Perquè, mira-les, ja estan totes així complidores.
0: Bueno, i què són, sí.
1: Van a donar-te opcions per si vols fer alguna cosa este cap de setmana que no tenies pensat.
0: Ale, va, pues.
1: I donar-te, jo què sé, entre altres coses, algunes idees que no estarien gens mal, diria jo. Així que anem a acabar avui amb l'agenda del cap de setmana, en les propostes que mos porten les xiques del programa. I per a començar, Mar, Carmina Burana en el Palau de les Arts. Escolta, que està allò on fire.

0: què passa? Que la banda sonora de Quan he matat la mosca era Isha.
1: Perfectamente. Carmina Burana tenía que haber sonado en el momento voy a acabar con esta mosca, Mari Carmen, que llevaba toda la mañana dando.
0: Home,
1: sis
0: hores de directe en una moscarda pegant voltes per l'estudi.
2: Però és que no la mata, la desintegra, La desintegra, la deixa que s'ha desaparegut, la mosca no està.
1: Ex mosca.
3: Ningú se n'ha adonat,
0: De què?
3: De la mosca? Tenies la mosca, sí. Però tan tranquil com si res. Però en imatge haguera estat en càmera lenta, Sergi, intentant carregar-se.
0: El mal és que estarà gravat que la intenta matar. Una volta que s'ha escoltat de l'esclafit i l'altra que...
1: I l'anterior de cogerla con la mano y tirarla al suelo, eso también ha estado bien porque no había mosca.
0: Que estava desquiciat en el tema. Home, 6 hores quasi en la mosca. Això només ho sé jo i ningú més.
1: In extremis, In extremis l'ha pillado, Si no, se queda la mosca a dormir.
0: Esta ja no passa del cap de setmana.
1: Pues sí, Carmina Burana sonava porque el Palau de les Arts Reina Sofía cierra su 20ª temporada por todo lo alto con este estreno, que es muy esperado. Llega al escenario de la sala principal con un espectacular montaje que reúne a más de 170 artistas, entre bailarines, orquesta, coro y solistas. La producción es de la prestigiosa compañía Ballet Dortmund y la dirección escénica corre a cargo de Edward Clark, quien convierte la famosa rueda de la fortuna de la obra en una reflexión sobre los ciclos de la vida y el destino. Participan también la Orquesta de la Comunidad Valenciana y el Cor de la Generalitat, bajo la dirección musical de Olivia Le Gunderman. Algunos pudieron ya ayer disfrutar del estreno de Carmina Burana y estará hasta el domingo.
0: Està bé això, però atenció, oi, és que va fer una cançó. Ell va fer una cançó molt bonica en el seu moment, que és de la banda sonora original de Coco. Per què ho dic? Perquè Carlos Rivera també està a la nostra comunitat autònoma i avui ho fa en castellà.

0: Mira, ja estic jo amb les ganes de plorar.
1: És que esta, ja ho sabia és, jo.
0: Sí. Ai, i ja està, està encara, però la cançó que li canta en la peli el xiquet a la iaia, a l'abuela, bueno, ahí se te remou hasta...
1: Tot una peli meravellosa, però bueno, esta nit se pot veure a l'autor i al cantant d'esta cançó a la plaça de Bous de Castelló a les 10. És la primera parada valenciana de la seua gira Viva México Tour. La gira suposa el seu retorn als escenaris espanyols amb una proposta que repassa els 20 anys de la seua trajectòria musical alternant balades, pop i sons tradicionals mexicans. A més, en més de 2 hores d'espectacle, combina els seus grans èxits amb les cançons del seu nou treball dedicat a la música mexicana. Un dels moments més esperats és el d'esta cançó, el que arriba Recuérdame, que a tots ens agrada tant. I bueno, també dir que demà estarà ací a València, a la plaça de Bous, i que després dels concerts de Castelló i València la gira continuarà i que nosaltres parlarem amb ell dimarts.
0: Molt bé, així que tindrem a Carlos Rivera en este programa, que mos cante el Recuérdame. Bé, i del... de Carlos Rivera i del Cuéntame al Big Sound, que es du a terme a Torrent.

0: Avui arranca Torrent el Big Sound 2026, que celebra avui i demà al Parc Central de la ciutat després del seu trasllat des de la Ciutat de les Arts i les Ciències a causa de les restriccions acústiques.
1: Però estos ja estan queixant-se també.
0: Ja estan queixant-se també.
1: Han començat a queixar-se només del muntatge. Ja això, ha sentat un precedent molt mal, eh? I si no, ja ho veureu en el temps. Però bueno, anem al tema.
0: La jornada d'avui té com a grans reclams les actuacions de Lola Índigo, Rigoberta Bandini i el DJ set de Nati Peluso. El festival, consolidat com una de les principals cites de música urbana i pop de l'estiu, reuneix també altres artistes com Rels B, David Bisbal, Ana Mena, Nati Peluso i Juan Magán. La nova ubicació permet ampliar el recinte i millorar els seus accessos amb una previsió de 23.000 assistents per jornada i un impacte econòmic estimat de fins a 20 milions d'euros.
1: I a Alacant, que pareixia que s'havia acabat tot en les fogueres, però no, encara tenim que destacar alguna coseta més avui.
0: Efectivament, el Maror Festival 2026, que reuneix com a principals artistes a La Fúmiga, M-Clan, El Diluvi, Carlos Ares, entre altres propostes de pop, indie i música urbana. En esta tercera edició, el Maror Fest reforça la seva aposta per la música en valencià i el mestissatge, amb especial atenció a bandes com La Fúmiga, ja ho saps, Sergi, sí, que protagonitza una de les seues últimes actuacions en la província, i El Diluvi des de la seva gira commemorativa. El festival té lloc avui i demà a la platja de l'Antoneta de la Vila Joiosa, convertint-se en una de les cites musicals destacades d'inici de l'estiu a la Costa Blanca.
1: Esta és una de les versions, Marc, el diem, que és una de les més encertades de les que s'han fet, que la segona versió, si no ha resultat millor, no ha desmerescut per a res a la versió original.
0: Sí.
1: Estaràs d'acord,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
2: A mi m'encanta esta versió de M-Clan, m'encanta, sí, m'encanta. Sí, sí, sí, sí. L'he ficat perquè parlarem d'ella precisament, o sigui que... Molt.
1: Jo n'hi ha tres. La d'Eloís, que crec que és una passada, que està molt ben aconseguida quan la va fer Tino Casal. Mm. La de Lengthron Running, que és la que va fer La Unión. I esta de Llamando a la Tierra, de M-Clan, que només en què li canviaràs l'idioma podien passar perfectament per les originals o ser millors, entre altres coses, sí. O sigui que...
3: Sí, però sí que és verdad que la deja muy parecida a la original.
1: Claro,
3: ¿eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: A
1: sí.
3: Mí me gustan las versiones cuando se la hacen cada banda, se la hace suya.
1: O sea, es a dir, que a tu t'agrada que siguen diferents, que facin una...
3: Que sea la versión, pero que te aporte algo más.
1: De que les desestructuren, es
2: que
1: hacerla, no
2: que
1: me
2: que
1: la
2: no
1: cuiden.
2: Ella la que no parega la mateixa.
3: Para hacer la misma...
1: ¡Oh, el Amparito!
3: que digas, oye, ¿qué versión ha hecho esta banda?
2: Escolta, no, Mari, ¿quan es portes més versions?
3: La setmana que ve.
2: Sí? Sí. Tenim ja preparades. Sí, sí.
1: Però xachis, no? Sí. Que siguen ahí rancietas. Que no,
3: no, no.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que en lo dels payos estos
3: no,
1: que es vestien...
3: No, vamos a hacer la de que mejoraron la original.
1: Que va millorar la original.
2: Jo tinc una, sí, sí, sí, pa dir-te. Sí. Recordamelo.
1: És que va dur un crum, Mari Carmen, que es diuen angina,
3: angina de poitrine. Angina de pecho.
4: Yo te sé, yo sé.
3: Ah, claro, ¿y qué te parecía?
4: Así, me fiqué la radio y...
1: Un esfemeraes de cançons.
3: Oye, pues no sabes cómo están triunfando.
4: Que hemos hecho para los
3: franceses. Y no sabemos quién es. Van con ropa de lunares blancos y negros, con caretas, con pintas imposibles y con instrumentos imposibles.
1: Els pares tenen que estar orgullosos d'ells. Orgullosos.
3: Sabran sus padres que son.
4: En les versions, la meva opinió és que si t'agrada l'original, difícilment te van a agradar les demés. Però, en canvi, si l'original no te llama l'atenció, a lo millor arriba una versió
3: una.
4: I ja claro. Te quedes enamorat.
2: Igual
1: sí, sí, sí, bueno, aquestes coses que passen. Sí. Es quedem, entonces, en M-Clan o en qui mos teníem que quedar?
3: Home, jo crec que si mos quedem en La Fúmiga.
1: Vinga,
3: jo
1: sí
3: tinc que triar.
1: Ai, senyor. Arribarà el moment en què li facin versions a La Fúmiga i m'agradarà escoltar-te.
3: Sí, sí, I jo vindré així i diré, això no val res.
2: Bueno. Escolta, això comença l'estiu, no?
1: Sí, sí, sí.
2: És com que ja comença.
1: Sí, sí, com que comença l'estiu, veritat.
3: Sí, perquè és muy de verbena, eh?
0: Sí.
4: Hombre.
1: Pues no quedem en La Fúmiga. Dilluns tornem. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Yo creo que ser positivos, habrá cambios, la es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante mantener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
2: Què tal, com esteu? La festa per la Lliga de nit al València Bàsquet al Roig Arena es va deixar un sentit d'amargor, per dir-lo d'alguna manera, perquè a l'alegria de l'èxit, aquest títol de Lliga, el segon de la història del club, calia afegir el que ja es barruntava. La base de jugadors del projecte guanyador sembla que comença a trencar-se, o comença a trencar-se. El primer, Jan Montero, que així ho anunciava.
3: Dalt de la gràcia. I Valencia siempre va a vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, pero en mi corazón siempre va a estar Valencia. Muchas gracias por todo.
2: La veritat és que tots teníem un poc l'esperança d'allò de dir que ja que era un últim intent del club per retindre-lo, tant ell com altres jugadors, per exemple el futur dels Badio, Pradilla, Larry, Braston Key i companyia, està en l'aire. La bona temporada de l'equip amb dos títols, subcampionat de la fase regular de l'Eurolliga i semifinalista, i el gran bàsquet que ha jugat el conjunt de Pedro Martínez ha fet que tots els jugadors taronja es revaloricen i tots en principi estiguen en el mercat. Però el gran valor és el de Pedro Martínez, que ha millorat individualment les seues peces a base de fer un equip. Serà una incògnita el que facin estos jugadors fora de l'ecosistema del tècnic català. El que no és una incògnita és que Pedro Martínez té el crèdit suficient, com escoltàvem al principi, per a fer un projecte guanyador a un o dos anys com este que hem tingut i hem disfrutat. Festa és alegria, però l'afició taronja ja ha mostrat en xarxes socials la tristor per la destrucció d'este autèntic equipàs, un equip guanyador. Eva Gasany, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
2: Comprensible, la preocupació de la gent de València Bàsquet, no?
4: Clar, perquè és que hem vist que funciona tan bé l'engranatge que dona molta llàstima que es desfasa. El cas és que hi haurà temps per adaptar-se. L'any que ve promet ser una miqueta menys brillant que este, però donem-li temps a Pedro.
2: Donem-li temps. Parlarem d'aquesta festa d'anita del Roig Arena i d'aquest futur de la plantilla amb Nacho Rodilla, que avui estarà amb Fernando Gómez Colomer també. La nostra tertúlia de llegendes serà a partir de les 2:30 aproximadament, que parlarem de bàsquet, 3:20 com sempre que parlarem de futbol i parlarem del Mundial i del partit que esta pròxima matinada Espanya jugarà a Mèxic contra l'Uruguai amb el primer lloc en joc. Important, perquè en cas de confirmar la primera plaça i amb un empat en principi li val, Espanya evitarà previsiblement l'Argentina, fins i tot fins a una hipotètica final. Maria Jocollada està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells i anem ja de seguida al Mundial.
0: Esports a punt.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegint els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
7: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
0: Som a punt.
9: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a punt.
10: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta... Yo ya sé el equipo que va a jugar. pero esta tarde noche pues evidentemente le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de máxima confianza de trabajo y sacaremos pues si hay alguna duda.
2: Avui, previsiblement, l'equip que golejà l'Aràbia a Espanya tanca la primera fase i ho vol fer com a primera de grup. L'empat és prou per garantir-se aquesta primera fase i evitar la vigent campiona argentina, sempre que es produïsquen tots els resultats segons està previst, cosa que en el cas que fora no seria arribar a l'Argentina fins a una hipotètica final. Luis de la Fuente s'ha destacat com a admirador avui en... de Marcelo Bielsa, això ho ha dit esta matinada passada en roda de premsa. Un Marcelo Bielsa que sembla que té un autèntic polvorí en el vestidor a falta de garantir la seva classificació. Segons s'informava la ESPN, Valverde, Roget, Ugarte i Betancourt van parlar amb Bielsa per a dir-li que no aguanten absolutament més. Diu que estan cansats, que volen canviar els entrenaments i també que volen jugar d'una altra manera, amb un bloc baix i al contracolp, diríem un poc les línies generals de l'equip d'Uruguai de sempre, no? Un bloc baix i un contracolp. Uruguai és la forma que ha jugat històricament. El partit, recordeu que és a les 2 de la matinada, per tant, haurem de matinar per a veure-ho. Inma Cerro, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
2: Bueno, una Espanya que sense moltes novetats o amb quines novetats es presenta este tercer partit en què un empat li val.
4: Ja ho ha dit de la Fuente ben clar, ho va dir ahir en la roda de premsa, que ell ho té claríssim ja l'11 amb el que va jugar. En estos moments, a Mèxic, a Guadalajara, són les 6 del matí. Uh-huh. O sigui, ara comença a despertar el dia. De moment s'haurà alçat, suposa que Llorente, per a fer el seu ritual, però la resta encara estarà descansant per a aquest partit. De la Fuente s'espera que faci poquets canvis respecte a l'últim partit, a aquesta victòria contra l'Aràbia Saudí. S'espera que Lamine Yamal torni a ser titular. Veurem si és l'oportunitat de que Nico Williams també entre en aquest 11 titular. I aquestes serien les principals novetats, no? A destacar de cara a un partit que jugarà el més cridaner, el principal contra, més enllà de trobar-se amb una selecció d'Uruguai que arriba molt necessitada, és que van estar a 1.500 metres per damunt del mar. Això suposa problemes per a poder respirar i fins i tot el metge de la selecció ha dit que penalitzarà, que afectarà al rendiment dels jugadors reduint-lo un 3-4% de la seva capacitat. O sigui, que és un factor important a tindre en compte, però hem vist imatges de l'entrenament de la selecció i ahir van haver gols de tot tipus. Així que, de moment, la maquinària sí que està funcionant.
2: I aquesta maquinària que està funcionant, i aquesta Espanya que, en principi, bueno, pràcticament va repetir equip ara de seguida. Esbrinarem i hi ha absoluta confiança, no? Els comptes són Espanya ha de ser primera de grup i li va l'empat.
4: Exacte, ha de ser primera de grup, guanyant ho té assegurat, amb l'empat el que podria ocórrer és que Cabo Verde, Cap Verd guanye per més de 4 gols. En aquest cas sí que ja començaríem a mirar els números, però ja sembla complicat que Espanya empate i que Cap Verd guanye per més de 4 gols. A partir d'ahir tampoc estaria clar, miraríem més xifres.
2: Molt bé, i d'alguna manera la victòria per més de 3 gols, que és pràcticament l'única fórmula, i que Espanya perda el partit contra Uruguai, la victòria de l'Aràbia Saudita per més de 3 gols, significaria l'eliminació, però bueno, pràcticament és l'única opció que tindria Espanya d'eliminar-se, que podia haver estat classificada, si ahir l'Equador no haguera guanyat el seu partit contra Alemanya, estarien, la veritat és que no només Espanya, sinó un fons de seleccions. Anem a dibuixar un possible, eixe possible 11, anem a recordar-lo, amb Unai en la porteria, diríem els laterals, està clar, Pedro Porro i Cucurella, Cubarsí i Laporte són els centrals, a partir d'ahir en el mig del camp sembla que Pedri, Rodri i Dani Olmo serien els 3 jugadors que estarien en el mig del, en el mig del camp, Lamine és segur en la banda dreta, cama canviada. Anem a veure Àlex Baena, que va fer un gran partit també contra l'Aràbia Saudita, que va ser el jugador elegit per Luis de la Fuente en aquest segon partit, o Nico Williams, que estaria ja per a 45 minuts, i a la punta de l'atac el golejador Oyarzabal. Inma, gràcies.
4: A vosaltres.
2: José Luis Sánchez, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Dani.
2: Perquè tu has parlat amb molts jugadors valencians internacionals que t'han dibuixat, diríem, una radiografia del que pot ser esta selecció en la resta del Mundial, però també en el partit d'avui contra l'Uruguai.
11: Sí, hi ha una associació que es diu Llegendes d'Espanya, on estan molts futbolistes que en algun moment de la seva carrera han lluït la camiseta de la Roja. Jair, i sa associació va fer un acte hacia València i va reunir a quatre futbolistes amb vincles amb equips valencians o valencians. Estem parlant del nostre company Robert Fernández, estem parlant de Marcos Sena, també de Juanfran García i de Juan Sánchez. Ells van jugar uns el Mundial d'Itàlia 90, altres el Mundial de Japó i Corea, en el cas de Juanfran, i Marcos Sena va ser campió d'Europa amb l'Espanya de Luis Aragonés en 2008. Bé, a tots ells, als quatre, els van preguntar com veien ells el partit d'esta nit contra l'Uruguai.
12: Empat li val, però no vaig ir a empatar, vaig ir a guanyar.
13: Uruguay se juega muchísimo, unos jugadores fuertes que físicamente apretan.
14: Evidentemente ve a España muy favorita.
15: Yo creo que va a ser un rival complicado porque necesita ganar.
11: Veuen a España favorita esta nit en el partit contra l'Uruguai, però també la veuen favorita fins i tot per a guanyar el Mundial.
13: Yo creo que estará en esa terna de los favoritos.
12: Seguís en favorita. ¿Per qué? Pues perquè té jugadors de una gran qualitat.
14: Però si vamos a línia por línia i hombre por hombre, creo que España tiene la mejor selección a nivel mundial.
11: Diuen això, que España línia por línia, home per home, té la millor selecció. Este era Juanfran, el que feia esta valoració. I jo, a banda d'Espanya, perquè clar, estan ahí defensant a llegendes d'Espanya, un poc són corporatius, però jo us vaig preguntar, a banda d'Espanya, quines seleccions penseu vosaltres que poden ser les favorites per a guanyar este Mundial?
13: Espanya, Argentina, França.
15: Jo pondria Argentina. Y Brasil viene de menos a más también.
14: Y tengo la duda ahí entre Francia y España. Voy a tirar por España, venga.
11: Al final, agranen cap a casa, sí. Tots diuen que és Espanya. Sí que em va cridar l'atenció que molts me deien que no estaven gens d'acord amb les pauses d'hidratació, que és una cosa que està matant el ritme dels partits i tampoc els agrada este format de tantes seleccions, de tants partits, diguem, amb baixa qualitat, i fins i tot diu que això pot afectar i creuen que condiciona estos rècords que s'estan aconseguint de gols en el Mundial i tal, perquè diuen que en la seua època, en Itàlia 90, en Japó i Corea, tu quan arribaves al Mundial ja estaven les millors dels millors. Però clar, ara és molt més fàcil que Messi, Cristiano o Mbappé facen un Mundial 4, 5 o 6 gols perquè s'enfronten, amb tots els respectes, a Curaçao, a Uzbekistan i a seleccions dèbils que mai han estat en Mundials i que això els afavorís per aconseguir aquests rècords. En tot cas, tots confien en que puga repetir-se aquesta gesta del 2010 i que Espanya puga alçar la Copa en Nova York a mitjans de juliol.
2: O sigui, que el que volen dir és que es devaluen d'alguna manera tots els registres, sí, per aquest número de partits. Més número de partits, lògicament, més gols.
11: Clar, i amb un nivell inferior dels rivals. No és el mateix que Mbappé jugui contra Alemanya, Anglaterra, Brasil, Argentina, a que jugui contra Uzbekistan, amb tots els respectes, amb l'Iran o l'Aràbia Saudita.
2: El ben cert és que només es juga, diríem, una ronda més, que és la ronda de 700, que és l'única diferència, i que també n'hi ha més grups. Això és una cosa que és evident, però cada selecció, vull dir, Espanya va ser campiona del món, o en les últimes campionades del món se va jugar 7 partits, i ara se van a jugar 8, el campió va jugar 8, i no hi ha molta diferència, sí, però sí en el volum general de partits, en 4 partits.
11: I una cosa també, valencianitzant un poc el tema cap a nosaltres, Marcos Sena ens va dir que se sentien molt orgullosos a Villarreal de tindre tants internacionals que desitjaven que arribaren el més tard possible de tornar a casa, perquè arribaven molt lluny en el Mundial, això sí, sense cap lesionat. Recordem que tenen una bona caterva de futbolistes en el Mundial. Pepe, Pape Gueye, comentareu. I en el cas del València, Juan Sánchez ens va dir que el fet de que no n'hi hagi cap valencianista en esta selecció i pràcticament en el Mundial, perquè només està Sommert, és una bona mostra de la devaluació del club en els últims anys, que fa que els seus jugadors no estiguen en Europa, no estiguen en l'aparador mundial i, per tant, els seleccionadors no compten en ells per a aquestes cites mundialistes.
2: Àlex Grimaldo i Ferran Torres són els dos valencians i un d'ells, almenys Ferran, crec que Àlex Grimaldo no va estar al València, no? No,
11: des de la Pobla directament de Vallbona se n'anà al Barça, sí, sí.
2: Bé, ahí teníem, tots apostem per la selecció espanyola. Últimament les cases d'apostes i diríem la crítica està posant-la en un escaló diferent, sobretot després d'aquest empat contra Cap Verde.
11: Anar de tapadets, com en el Mundial de Sud-àfrica, que recorda, començar també tropeçant amb Suïssa. I Robert, em deia una cosa.
2: Sí.
11: Sempre n'hi ha un partit roïn en un Mundial, però la campiona, Espanya, ja l'ha passat davant Cap Verde. I també em digui que per a guanyar el Mundial has de tindre sort i t'han d'ajudar els àrbitres. Això em va dir. Robert, encara que siga involuntàriament.
2: És veterania i ell ne sap, en el Mundial d'Itàlia quan no t'ajudaren o... Bueno, tampoc és que t'ajudaren molt en Sud-àfrica, però bé, ahir sí que se va començar malament, amb aquesta derrota contra Suïssa i després se va guanyar el Mundial. Gràcies, José.
11: Adeu.
2: Abans d'entrar en el que va passar a nit i esta matinada, fem balanç de com està este Mundial i comencem per les seleccions classificades. Un total de 16, 8 primeres de grup, algunes com Argentina i Colòmbia, sense jugar-se encara l'últim partit. Eva.
4: Mèxic, Suïssa, Estats Units, Alemanya, Brasil, Colòmbia, Països Baixos i Argentina són les classificades primeres.
2: Canadà, Sud-àfrica, Marroc, Costa d'Ivori, Cachapó i Austràlia són les classificades ja com a segones de grup.
4: I de moment, tres terceres estan classificades, Suècia, Equador i Bòsnia.
2: I tenim ja quatre partits de 16 de final concretats.
4: Obriran la ronda el Sud-àfrica, Canadà, previst per al diumenge 28 de juny a les 9 de la nit, a més Països Baixos, el Marroc, Estats Units, Bòsnia i Hercegovina i Brasil, el Japó.
2: Anem ja a la jornada d'ahir, comencem pel grup D, que se saldà amb la primera victòria de la ja eliminada Turquia contra els Estats Units de Mauricio Pochettino, que ja estan classificats i que van jugar amb molts jugadors no habituals. 3-1 al final i partit d'alternatives.
4: Trosti avançava els nord-americans als 2 minuts i Arda Güler empatava 8 minuts després. Partit sense treva en què Turquia s'avançava abans del descans amb un gol de Kochu. Només tornar dels vestidors, Berhatler va fer l'empat i als 7 minuts de l'afegit, Aylan va fer el gol d'aquesta única victòria turca del campionat.
2: L'heroica de l'Equador i les llàgrimes de l'eliminació de Curaçao protagonistes en la jornada final del grup en què la Costa d'Ivori per fi va guanyar un partit del Mundial amb dos gols del groguet Nicolás Pepe.
4: Ecuador va viure a Nova York una nit màgica i històrica en guanyar a Alemanya remuntant el polèmic gol de Sané als 2 minuts, protestat per la tricolor per falta prèvia de Pavlovic. Els de Sebastián Becasés van ser molt superiors a Alemanya i als 9 minuts Angulo va fer l'empat. No va ser fins al 80 quan Gonzalo Plata, en una eixida de córner, feu el gol de la victòria que classifica Ecuador com a tercera de grup.
2: I bona imatges, en el nostre informatiu de l'alegria dels equatorians a ir a Nova York. En l'altre partit del grup, victòria clara per 2-0 de la Costa d'Ivori sobre Curaçao, que va quedar eliminada els dos gols del davanter del Villarreal, Nicolás Pepe, el segon un golàs que s'estrena per fi en el campionat i permeté la classificació de la seva selecció. Pel que fa al grup F, victòria clara dels Països Baixos contra la ja eliminada Tunísia.
4: Tunísia torna a mostrar que este no ha sigut el seu Mundial. Als 3 minuts Giri en pròpia porta posa per davant els neerlandesos. Al 7, Brobi feu el 0-2 sentenciant el partit, però als 9 de la represa, Masturi retallava distàncies per als africans. 8 minuts després, Van Hek, que tancava la victòria d'Holanda, que aconseguia el primer lloc del grup i evita Brasil.
2: Era el gran objectiu. En l'altre partit, Japó i Suècia empataven a un gol, un resultat que confirma els orientals com a segons de grup i a Suècia com a tercers, les dos classificades, els gols els dos en la segona part. Maeda va avançar els japonesos i 6 minuts després el Angafeu l'empat. Per a la jornada d'avui tenim altres tres grups. El primer en el grup IC, en què hi ha un autèntic partidàs que enfrontarà dos dels grans golejadors del torneig, Erling Haaland i Kylian Mbappé.
4: Apunten a les 9 de la nit França-Noruega i s'ajuta pel primer lloc del grup. També Senegal-Iraq, que els dos encara no han puntuat. Un empat els eliminaria els dos.
2: Com vos hem dit, a les 2 de la matinada, el grup d'Espanya, l'altre partit, a banda de l'Espanya-Uruguai, el Cap Verde-Aràbia.
4: I per últim, en el grup G, que es juga a les 5 de la matinada, Nova Zelanda-Bèlgica i Egipte-Iran. Egipte és primera amb 4 punts, Iran i Bèlgica segona i tercera, respectivament, i Nova Zelanda quarta, amb només un punt. Totes les seleccions encara poden classificar-se o eliminar-se.
2: Tanquem el Mundial, se n'anem amb més coses. Demà començarà a València la 12a edició dels Gate Games i centenars de participants estan acreditant-se avui al complex esportiu de la Petxina, Eva.
4: Sí, porten uns dies, però avui és el més important, on han rebut més gent, perquè per primera vegada se celebra a una ciutat espanyola el major esdeveniment esportiu, cultural i participatiu del món per a la comunitat LGTBIQ+. I a vora, 10.300 participants de 81 nacionalitats i durant 8 dies competiran en 39 disciplines a 46 seus, com el velòdrom Lluís Puig, els voltants de la Marina, la platja de la Malvarrosa, el Trinquet de Pelai o la piscina municipal de l'Oest. En esta edició s'incorporen a més 4 nous esports, pàdel, rugby, esports i cross-training. A més, es faran exhibicions d'esports autòctons com la pilota valenciana o el coldball, que també tindran tallers de bades oberts al públic. La competició començarà demà a les 9:30 amb una carrera memorial al vell llit del riu Túria i a les 7:30 serà la cerimònia d'inauguració a l'estadi Ciutat de València amb les actuacions de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Fruela, Mia Collado, de la banda Game and Stories of Washington DJ i Suri DJ. 740 voluntaris faran possible tot això.
2: I per a parlar d'estos Gate Games teníem amb nosaltres a Maria Àngeles Vidal, que és directora gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València. Maria Àngeles, bona vesprada.
16: Bona vesprada.
2: Bueno, més enllà de l'aspecte social, de visibilitat i del caràcter reivindicatiu, estos Gate Games tenen una potent, com acabem de comprovar, agenda esportiva, no?
16: Sí, de fet, pràcticament ha fet un resum de totes les modalitats esportives. Jo crec que tenim des dels esports tradicionals, no? de les nostres canxes, els esports que habitualment es juguen els nostres pavellons, camps de futbol, fins a esports que així a Espanya no són habituals, com el cas de les cheerleaders, com el games, que sí que estan cada vegada més presents, però que en esta ocasió se presenten en una modalitat una miqueta diferenciada, i el football. Bueno, n'hi ha tres o quatre modalitats que són novedoses, que de fet han tingut una problemàtica molt singular de cara a l'organització, perquè lògicament no tenim federacions d'aquestes modalitats esportives, no tenim xutxes, no tenim instal·lacions, i ha sigut un esforç d'adaptació per a estar preparats per a tota la dimensió que abarca estos xocs.
2: Parlem de l'impacte que suposen estos xocs, Maria Àngeles, per a la ciutat.
16: En termes econòmics i culturals, tenim el turisme ja ha tret els primers números, no? Una ocupació un parell de punts superiors en matèria hostelera en la ciutat a lo que és habitual en aquestes dades, i sí que parlant d'ahir en Visit València, no? Que és qui controla els números en turisme, sí que hi ha una ocupació no en hosteleria però sí en apartaments pràcticament del 100%. Per aquesta banda, els números de l'impacte econòmic es comunicarem una vegada presenti els estudis dels impactes, que lògicament serà posterior, i ara en aquests moments tenim encara dates incipients, hi ha tota la recollida d'enquestes i demés que se faran en aquests dies als participants, però les expectatives són altes per els primers números, no? Si bé és cert que l'ocupació hostelera no està al 100%, sí que ha pujat un parell de punts, i sobretot l'activitat econòmica de la ciutat ja es comença a sentir la presència de tots aquests participants. I això és la part econòmica i hostelera, no? Que ja dic que se presentarà una vegada que l'IDF puga finalitzar tot l'estudi de l'impacte que se genera en la rigorositat que es caracteritza i que segur que, bueno, pues després mos il·lustrarà i mos explicarà perfectament d'on provenen tots els inputs que determinen aquest impacte. Des del punt de vista esportiu, jo crec que la presència d'aquestes modalitats novedoses serà el principal llegat que li quede a València, a part de algunes remodelacions que hem tingut que fer per a les instal·lacions, per a poder acollir tota aquesta participació que tenim, que lògicament després la podran disfrutar els veïns i les veïnes de València que dia a dia estaran disfrutant de la instal·lació.
2: Hem de dir que no només és la capital, també l'àrea metropolitana, i que també hi ha una important agenda alternativa al que és purament la part esportiva, no?
16: Bueno, l'agenda està omplida tota la setmana, exposicions culturals en el Museu de la Ciutat, que tenim ja una exposició que se va inaugurar el passat divendres, de Queers, que en 7 artistes del col·lectiu, que la veritat és que ha sigut meravellosa. Soles visitar el recinte, no? el lloc on pots disfrutar de l'exposició, ja de per si sempre és una visita interessant, però en aquest cas l'obra d'aquestes 7 persones del col·lectiu que està dirigida per Òscar, bueno, pues el comissari de la mostra ha ficat un carinyo i un caliu molt especial. I bueno, esta exposició ja està oberta al Museu de la Ciutat, i a més tenim un segle de la Filmoteca destinat a la al cine LGTBI+. Tenim agendes de la pròpia Federació de Gay Games, que estarà en el carrer en marxes com la de demà per el matí, en actuacions de cors, de cheerleaders, que aniran omplint la ciutat en totes les activitats que desenvolupen estos jocs. I el diumenge, en Castellar, tenim els ensais de les bandes de música, que després actuaran en el Palau de la Música. Per això dic que jo crec que pràcticament des de ja estiguem s'ha donat l'eixida, i estiguem és començat a viure este esdeveniment que anirà cada vegada més omplint els espais de la ciutat en la seva presència.
2: Molt bé, Maria Àngeles, pues moltíssimes gràcies, i esperem que tot vagi bé. Ho contarem així nosaltres el pròxim dilluns.
16: Moltes gràcies a vosaltres per donar-li cobertura a este esdeveniment que és tan important per a la ciutat i també per als col·lectius de l'estat.
2: Efectivament. Gràcies, Maria Àngeles.
16: Adéu.
2: Continuem amb l'agenda poliesportiva. Acaba de començar la primera prova del 27 trofeu de Sa Majestat la Reina 38 de Copa Almirall Sánchez Barcastegui en aigües de València. Eva.
4: Es tracta de l'Offshore ORC A2, 22 embarcacions. Participen en una prova en la que han de recórrer 220 milles nàutiques durant el cap de setmana. Cada nau porta dos tripulants i es van rellevant durant el temps de navegació. És una competició en la qual prenen part vaixells de diferents grandàries i dissenys, i per això utilitza un sistema de compensació de temps en funció de la dificultat tècnica per a que la competició siga més justa. El director de la regata, Rafael Xirivella, convida a seguir la prova.
17: Que es fa enfront de Pinedo, que pot veure l'eixida sense cap problema, o es poden vindre al club. És una regata llarga, a alguns es costarà més, però està previst que el dissabte ja tinguem els primers, i el dissabte a la nit o diumenge, el més tardar, arriben els últims, o sigui, segons les condicions que se troben en el recorregut.
2: I parlem de tenis, avui s'han sortejat els quadres principals de Wimbledon, Eva.
4: Sí, Rafa Goda, recuperat de molèsties abdominals, que arrossegava a jugar el seu primer torneig d'herba com a professional des del lloc 23 del rànquing, s'enfronta a Félix Gil, el 220. Podria veure's les cares en octaus amb Sinner amb el número 1. A més, també jugarà Roberto Bautista, que s'acomiada d'este torneig. En dones, les mirades estan en la tornada de Serena Williams a l'England, 4 anys després. A més, jugarà els dobles amb la seva germana Venus, això no s'ho poden perdre, i també juga la ballera Sara Sorribes, a més de Badosa i Bozas.
2: A veure, com es va en la herba de Wimbledon. Anem amb més coses, acabem amb ciclisme, perquè s'estan disputant a Sabiñánigo el campionat nacional de ciclisme. Ahir en la prova contra el rellotge, triomf per a Pablo Castrillo, del Movistar. El ciclista de Jaca es va imposar per davant de Xavier Miquel Asparren a 4 segons i Pablo Torres a 7 segons. El ciclista de Benidorm, Héctor Álvarez, va fer una bona contrarellotge, però va acabar 6è a 44 segons del guanyador. Joan Bou, que és l'altre valencià de la prova, va acabar en el lloc 20 a 2,44 segons, però també hi ha prova femenina.
18: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
19: Ganamos todos.
18: Juguen elles, guanyem tots.
2: També la prova de crono, dos alegries i sobretot una amb molt d'impacte. Recordeu que fa unes setmanes parlarem amb la ciclista de Torrevieja, Sandra Alonso, que va ser mare a finals d'any i que fa ara un any anunciava la seva maternitat, la desaparició del seu equip, el Seracitixit alemany, i la seva situació han deixat Sandra sense un lloc en un equip professional World Tour. Per això ha trobat en la Federació de Ciclisme i en l'Eneicat català una forma de reivindicar-se i ahir va donar un pas més. Sandra va pujar dos vegades al podi, la més important per la medalla de bronze en la categoria absoluta, només per darrere de Mireia Benito, medalla d'or, i Sara Martín, plata, per davant de Paula Blasi, que amb una caiguda el dia anterior no es va poder fer quarta. Però ella va ser la tercera absoluta i la primera de la categoria elite, ciclistes sènior que no tenen plaça en un equip professional World Tour, o una altra valenciana, que també va estar fa poc amb nosaltres, Ainara Albert, va acabar segona i, per tant, va ser medalla de plata. Per tant, el ciclisme valencià, medalla d'or, en la categoria elite, medalla de plata també en esta categoria elite. Anem ja amb la primera divisió del nostre futbol.
18: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
19: Ganamos todos.
18: Juguen elles, guanyem tots.
2: En el nostre futbol, la veritat és que molta escassesa de notícies. Sí que ens de fer-se ressò que avui el Villarreal ha fet oficial la campanya d'abonaments per a la pròxima temporada, que començarà el pròxim dilluns, el dia 29 de juny, serà de forma online. Amb el lema "Seguim amb tu", el club ha posat el focus amb la línia de continuïtat d'un projecte que qualifica d'il·lusionant i ambiciós, amb la Lliga, amb la Copa i, novament, per segon vegada consecutiva, per primera vegada de la seva història, també la Champions. Hi ha dos modalitats d'abonament. Abonament Lliga inclou partits del primer equip, el filial i el femení, i abonament de Champions, que inclou els partits de l'abonament Lliga, és a dir, la Lliga, el filial i el femení, i també la Champions i la Copa. Punts claus de la campanya, entre altres, pues, premia l'assistència amb un descompte a aquells abonats que han faltat només 4 partits la passada temporada, descomptes en el carnet un 50% per a tots aquells menors de 26 anys, és a dir, nascuts a partir de l'1 de gener del 2001, i també una reducció de 30 euros en jubilats i pensionistes. Seient lliure, el club premia que quan pugues deixes el teu seient una quantitat que, si el club ven i sa localitat, el repercutix en l'abonament de la següent temporada. Abonament físic i digital. Es podrà gaudir dels dos grades d'animació. Es mantindrà en el cantó del fons nord, amb preferència amb les actuals condicions. El Villarreal ofereix també l'opció de finançar l'abonament. Afecta a la reforma també important, els efectes de la reforma de l'estadi, que recordem afecta la tribuna en parell central i lateral, on anirà i sa zona de hospitality. Abonaments de tribuna en parell central i lateral, reubicació dels afectats, aquells que veuen que el seu seient desapareix de forma permanent. Els abonats ho hauran de comunicar i el club els cridarà per ordre d'antiguitat, fer l'elecció d'una nova ubicació. I els reassignats, abonaments que canvien d'ubicació i tarifa, que els afectats haurà d'acceptar o, en tot cas, renegociarà amb el club i sa nova ubicació. Estos, el club els cridarà del 24 al 27 de juliol. I ràpidament, fases de la campanya, renovacions del 29 de juny als 18 de juliol, renovació de reubicats del 20 al 23 de juliol, reassignats i abonats en la tribuna imparell del 24 al 27 de juliol, com vos acabem de contar, canvis d'ubicació 28 i 29 de juliol i altres noves a partir del 3 d'agost, d'acord amb la disponibilitat que hi ha. Recordem els preus, que van del 1.200 euros de l'abonament general de la tribuna central parell per a l'abonament Champions, 950 si només són els de Lliga, els 150 de l'abonament Orlliga, 250 per als abonats en general, que són 325 i 250 si s'opten per el abonament Champions ubicats, com sabeu, en la grada d'animació. Ara sí, anem amb el bàsquet i a la festa, i no tant de festa, a ir al Roig Arena.
0: Esports a punt.
2: La qüestió, a l'endemà de la celebració del títol de Lliga, toca preguntar-se, i ara què? S'obrin moltes incògnites sobre quins efectius tindrà a les seues ordres Pedro Martínez per a la pròxima temporada. El gran any els ha posat, com diem en la presentació, a tots els jugadors en l'aparador a nivell internacional, Eva.
4: Sí, i l'endemà de la celebració pel títol ha certificat que Pedro Martínez té molta faena per davant.
1: Hemos de ser positivos. Habrá cambios, porque la vida es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante
20: mantener la filosofía y seguir juntos y creer en lo que hacemos.
4: Dins dels seus, el tècnic ajudant Adrian Kovacs se'n va a la Lliga japonesa per a ser entrenador principal dels Chiba Jets de la B-League. Pel que més l'afició li demanava era per Montero quedat. El problema s'acomiada, en canvi, de l'afició.
3: València sempre va vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, pero... En mi corazón siempre va a estar València. Muchas gracias por todo.
4: Això era molt sonat, però el sobresalt vingué amb les paraules de Pradilla.
21: En estos 6 años que llevo aquí, desde el primer día me habéis acogido como uno más y nada, muchas gracias y amo en Valencia.
4: El jugador té contracte fins al 2027, però el Real Madrid està molt, molt interessat en pagar la clàusula d'eixida del jugador. I és que els nacionals són molt cotitzats per la norma de l'ACB que obliga a tindre 5. Sima també té pretendents, no ha comptat massa per a Pedro, i diversos clubs catalans estan interessats per Xavi López Arostegui, que ha patit molt en les seues lesions que li han llevat protagonisme. Amb De La Rea, Nansen a Dallas i Thompson a l'armari a l'Armani Milà, Cárdenas dirigirà a Isanau, on sonen per arribar TJ Shorts i Gonzalo Corbalán. També hi ha campanes d'eixida de Badio al Panathinaikos i d'aquí al Fenerbahçe i altres negociacions en l'aire. El nou València Bàsquet té molt per fer, però ja sabem que serà fidel a la seva identitat.
2: Nacho Rodilla, bona vesprada.
22: Bona vesprada.
2: Bueno, no vam acabar, jo crec que tots els aficionats de València Bàsquet no van acabar de gaudir d'una celebració importantíssima segon títol de Lliga de la història, perquè... Això sona realment malament, no?
22: És que això ara te ve un poc de baixó, eh?
2: Sí, vull dir, sí.
22: Jo he parlat en gent que està dins del club, que porta una part important, bueno, que té un pes important, diguem, i ells estan preparats per a qualsevol escenari.
2: Explica.
22: Vull dir,
2: vale.
22: És tot això ho pressuponien o quasi ho donaven per fet. Tot el que està passant, val? Per tant, el club, la maquinària l'ha ficat en funcionament i té com miratge diversos jugadors per posicions que València Bàsquet pot abastar i en algun dels casos ja estaria
2: firmat,
22: firmat o en eixa línia d'assegurar-se-lo, no? Això és lo que ja, per a lo que ja s'havia preparat el club, però ara ve l'altra part, que és la realitat de lo que està passant, que és que estos jugadors són molt difícils de suplir. Jo, de primeres, quan se parlava de jugadors, sempre he cregut que la superestrela no la pots retindre. Per què? No tu, sinó perquè un tio del nivell de Montero, quan vulga, se'n va anar, perquè va tindre a tot el món tocant a la seva porta. Els millors van estar tocant a la seva porta. I moltes vegades entrar en aquesta lluita no és fàcil. Però jo me'n vaig als altres, que per a mi són el sustento de l'equip. És Branco Badio, Cameron Taylor, que per sort està en contracte, Pradilla... el mateix Braxton Key, que sembla un tapadillo i ha sigut un jugador diferencial, però ixe armassó és el que a mi no m'agradaria perdre, i se va perdre també. Per tant, te va tocar refer-te en moltíssimes posicions i lo que vinga va tindre un pes també. El jugador que arribi així va tindre una obligació molt gran, per molt bo que sigues o per molt que se suposa que pots suplir als que estaven, però vas a tindre una obligació.
2: Ja no són habituals, Samu i tu, i Carbo sempre has de dir que no són habituals el pagament de clàusules, que cada vegada són més habituals en el món del bàsquet, però clar, tots estan disposats, per exemple, un jugador que ha sigut diferencial i que jo crec que ha pegat un bot esta temporada, que és, jo crec que dels que tots els que dius, no? És Jaime Pradilla, no?
22: Pradilla és una bèstia. És una bèstia i el condicionant és el que comentàveu també, que el cupo de nacionals obliga als equips, sobretot als equips més poderosos, els obliga a tindre els bons. I per això els bons estan en un nivell de mercat pues d'estrella, de jugador d'estrella, diguem, del bàsquet europeu, perquè sí, perquè és aixina, no? I es Llull en la seva època, és Rudy, és Rafa... Bueno, és un nivell de jugador que tenia un pes perquè damunt hi ha poquets, i els poquets se reparteixen els equips importants. Pradilla va estar en eixa lluita, però perquè el Madrid té molt clar que va anar a per ell, siga com siga. És a dir,
2: però no només el Madrid, no? Es parlava avui, no?
22: Sí, però fica't que el foco de primeres del Madrid era De La Rea. Evidentment, el jugador, els dos es coneix Escariolo, De La Rea li donava també un pas al Madrid de cara al futur, i se pas, per a mi no va existir, perquè De La Rea té lo de la NBA... I el següent que els queda és Pradilla. Què vull dir? Que el Madrid no va anar en contemplacions, va anar en el sac ple, i això, entrar en aquesta lluita, pues ja és una lluita de poderío, que València és que té capacitat econòmica, sí. Però si la teua premissa, diguem, de club, si la teua mentalitat de club te otorga el poder abastar un fitxatge d'estos.
2: Vull dir, Pradilla depèn d'ell. Vull dir, si el València iguala l'oferta del Madrid i Pradilla vol anar a ser al Madrid i el Madrid paga la clàusula, no hi ha res que fer.
22: Clar.
2: No? Vull dir, això és... Això no, però...
22: Jo el que crec en aquestes situacions, el que crec és que tu t'has d'avançar, Dani. Tu no pots, encara que te penses...
2: Però
22: que...
2: estava renovada de fa poc.
4: Sí, ja, el contracte però, està el 27, però igual no li donen...
22: No, però que... és que aquesta renovació, Dani, és d'un jugador que no és hui. És a dir, ni hui ni fa 3 mesos. Ja, si fa 4 mesos dient que Pradilla o 5 mesos ets un animal, en aquest moment, que igual que ara és superdiferencial, en aquest moment tu li has de dir, mira, tu estàs per damunt de lo que te paguem. Te fiquem això i te augmentem la clàusula. En aquest moment el jugador ho entén, però ara ja, a lo millor, en esta decisió final, tu ja hi has de ficar també un nivell de contracte equiparant-lo al que li puga plantejar el Real Madrid.
2: Tu el veus fora? Personalment, mira, quina sensació té? Bueno, a part de la informació que pugues tindre.
22: La informació és que el Madrid va a saco. De fet, el Madrid, gent de Madrid, me passa informació d'esta situació, com a que el foco està clar. Però jo vaig veure... I és que jo també soc un sentimental. Jo vaig... L'únic que agafar l'altre dia, quan acaba el partit, el primer, quan baixa Juan Rocha a la pista, Pradilla se'n va correguent, l'abraça, s'abracen, s'apreten... I jo vaig pensar, ostres, que bé. Que bé, perquè tenia un pressentiment de dir, este tio... Sí. Este tio vol mantindre això de per vida, o sigui, vol ser Pradilla, sí. I això és el que m'ho vull agafar jo. L'altra lluita, clar, si el Madrid va en tot, pues tu t'has que igualar o t'has que ficar en ese mateix nivell de contra, i ahí és on tinc els dubtes.
2: Te sona a ir a comiat?
22: Moltes coses... Bueno,
2: no, vull dir la de Pradilla.
22: Sí, la de Pradilla sembla a que m'ho heu donat tot i, bueno. I arriba un...
4: Estic molt agraït per sempre.
22: I se pot tancar un cicle.
2: Per a posar-ho tot, este matí els companys de la cadena SER bueno, feien una informació en el que diuen que Pradilla en cap moment estava referint-se a dir-li adeu al club, sinó als companys que sí que realment se n'anaven. De tota manera, ara comença el que tu...
22: Ojalá. No, però que el sentiment... No de lo, o sea,
2: el meu sentiment... Vull dir, lo primer que penses és que este se'n va.
22: Ell vol, és a dir, vol expressar una cosa que és agraïment de anys que tu has estat. Quan tu agraeixes de anys que has estat, fiques un poquet en la línia d'ixa de dir serà per a, un poc per a reconèixer tot això que he viscut en tots els teus companys o per a, entre cometes, despedir-me, no? Bueno, queda ahí. Jo vull que agafar-me d'això que t'he dit. És que vaig veure unes actituds de Pradilla molt guais, molt xules. Per què? Perquè anar com si fora... Bueno, exercint de capità.
4: Clar, el salt trofeu en Puerto, que li ho va demanar.
22: I després allí anant a per persones del club, i això me va agradar, però anem a veure. I després també el tema de Branco Badio, que també és grecs, pues estan també en l'escopeta carregada.
2: De tota manera, jo crec que hem d'agafar, si se n'anem ràpidament a la tertúlia futbolera, està Fernando així, diu, no, tranquil, no para res. Home, però avui és important. També és important lo de València Bàsquet. Jo em quedé amb la frase amb la que obert avui este programa, que és la frase de Pedro Martínez. Al final, este equip el monta Pedro Martínez en 2 anys. No en uno, sinó en 2. Fitxatges Pedro Martínez, estil Pedro Martínez. O sigui, jo crec que ell ho ha dit. Així vindran uns, se n'aniran uns altres, però el més important és el projecte del club, i jo crec que esta temporada te demostra que la gent ha d'estar, entre cometes, tranquil·la. Lògicament sap mal, perquè és un equip que ha funcionat com una màquina, però saps que se produeixen canvis i que València, tenint el que li dia Eva avui en la redacció, no? Tenint el 12 pressupost de l'Eurolliga, acabar quart o acabar segon de la Lliga regular i arribar a una Final Four vol dir que el secret està en el projecte.
22: Sí, està en el projecte, i també tinc en compte que al final tots els jugadors, en cas d'eixir, tenen que abonar una clàusula. Que tu vas a generar un...
2: Però saps que se produeixen canvis i que València, tenint el que li dia Eva avui en la redacció, no? Tenint el 12 pressupost de l'Eurolliga, acabar quart o acabar segon de la Lliga regular i arribar a una Final Four vol dir que el secret està en el projecte.
22: Sí, està en el projecte, i també tinc en compte

0: final valoraràs també la diferència teua respecte a altres rivals, Madrid, Barça i la tropa, realment seria que tu tens una identitat. Per què? Perquè jugadors de primeres es deixen millors que els teus. De primeres. Per tant, tu tens algo a lo que agafar-te. Tu has creat algo.
1: Claro.
0: Vull dir que ja és una base important tindre una idea, un camí, un entrenador que sap per on té que anar i que te va dir este jugador sí i l'altre no. Crec que és un armasó sense tindre jugadors, que se te puguen anar, però sí que li dona mèrit o li dona importància a tindre esta estructura de xoc, esta línia que vols dir, Pedro.
1: I després, que també ho dia en la presentació i parlava en Eva este matí, anem a veure com funcionen tots aquests jugadors fora de l'ecosistema de Pedro Martínez, perquè això és una altra. No és el mateix Barstronqui així que en altres equips. De fet, va ser un jugador que va vindre un poc així a remendar, no?
0: Primer, no és el mateix entrar en la línia que t'acopla al teu... És a dir, l'estil de Pedro, perquè a tots aquests jugadors sembla que els ha acoplat a la perfecció aquest estil.
1: Clar.
0: I igual un altre entrenador en una altra línia no ho saps. I després, cuidado, que també moltes vegades el foco en estos jugadors era que sabien que estaven en plenitud de confiança, tal, però tu a mi no te'n vas a un pare de la tira de cop per ficar un equip, ¿vale? En la rotació de primeres ja no estàs igual no estàs partint en un altre minut, igual tens tres peces també junten tu que poden entrar uns i altres. El moment de confiança també baixa, no? Jo crec que així ha sigut un entramat tan perfecte que és difícil també que individualment cadascú el pugui trobar en el club on vagi.
1: Efectivament. Bé, analitzarem tot això, tindrem temps, se n'anem ja a la tertúlia, però abans un apunt, perquè és notícia que era el Casas.
2: Que era el Casas que ha fitxat pel Girona per a la pròxima temporada.
1: Efectivament, és la notícia i de la Rea, que no està en la finestra, però perquè el seleccionador Xus Mateo ja va dir que ara està centrat, lògicament, en la seva arribada a la NBA.
2: Sí, que estan Cárdenas i Pradilla.
1: Sí, efectivament, Cárdenas i Pradilla. Bé, se n'anem ja ràpidament a la tertúlia de llegendes, perquè tenim així a Fernando, i ja acabeu d'escoltar, també a Nacho Rodilla. Anem.
3: L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a punt.
4: L'actuació del otro día de los jugadores no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde-noche, pues evidentemente, le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de máxima confianza de trabajo y sacaremos, pues, si hay alguna duda. En la Eurocopa, los partidos más importantes los resolvieron los jugadores que salieron del banquillo. Luego, esa es la importancia que tiene una buena plantilla, una buena relación de jugadores, un buen equipo. Eso es una de nuestras fortalezas.
1: Un minuto de filosofía, Luis de la Fuente. Fernando Gómez, buenas
5: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Este es Luis de la Fuente. El que funciona no cal cambiarlo, pero así, todos los futbolistas han marcado 10 deberes, claro. Que la Eurocopa, y esos futbolistes... cas de Merino, cas d'Oyarzábal, que no va ser titular en l'Eurocopa, li van obrir el camí, sí, del títol.
5: Bueno, però és una declaració, és a dir,
1: ho repetís molt.
5: Todo invita a la continuidad, pero si cambiamos no pasa nada, ¿no?
1: O sea, que... Bueno, pero tú penses que no...
5: Parece periodista, que nunca pierde.
1: Mira, ya la está tirando. Nacho, ya me está tirando.
0: Te da soldad, ¿eh?
1: No, pero no te falta raó, te vas a hacer autocrítica, no te falta raó.
5: No, sí está bien, sí, es una broma, hombre. Yo creo que igual no cambia mucho. Y yo creo que sí que invita, es un partido que invita a cambiar por lo que viene después. Uh-huh. Es decir, si no, vas a darle un tercer partido a Oyarzábal, vas a darle un tercer partido a Rodri, vas a darle un tercer partido a Pedri, vas a darle un tercer partido al lateral izquierdo más los dos centrales. Que al final dices, sí, me ha funcionado, me va bien, pero Uruguay te va a plantear un partido duro. Yo creo que va a ganar España bien, sin problemas. Pero espero no equivocarme, pero Uruguay te va a rascar y te va a plantear un partido duro, físico y de disputa y de polémica y de tensión. Yo no sé si es el partido para decir, oye, meto a Zubimendi, meto a tal, meto a cual, meto a Gali, y esos tres o cuatro.
1: De inici sembla,
5: parece que no va a cambiar.
1: Creo que el únic dubte pot ser la entrada en tot cas de Nico Williams.
5: Pero es que entonces ya no cambiarás nunca, porque ya como es a un partido que te vas o te quedas, ya esos jugadores llegarán al séptimo partido y estarán jugando los mismos.
1: Sí, el que pasa es que ya han 10 y que ya han jugado dos, que en ese sentido ahí es Rodri, Nico, Lamine.

0: Nacho, arriben més descansats, que era el que dèiem, arribar en ese punt, no?
1: Sí, i aquests jugadors, evidentment, van estar jugant tot d'ací al final. Es podrà mesurar en minuts en algun partit, però tal com avança el Mundial, els importants van a jugar tot. El problema és que el que diu Fernando, que si tu fiques ja de primeres avui a Nico, segurament ja no l'apartaràs de ningú dels 11. Un factor important em sembla que és una cosa que ha dit De La Fuente, que me gusta la setmana d'entrenament. Vull dir, la evolució també se va fer al llarg de, les, claro, de la concentració, home, eh? No, això va ser igual que el 11 de avui, d'esta matinada, variarà o hi haurà jugadors que possiblement al llarg de la competició aniran estant cada vegada en un punt físic millor, no? Jo crec que va d'això de cada partit, anar mesurant un poquete, però és evident que avui jo crec que tornarà a repetir.
0: Fernando, jo no sé si has tingut l'oportunitat de jugar en altura, com afecta? O com podria afectar? Està parlant dels metges de la selecció que diuen que pot afectar, diríem, dos, tres punts, no? En el rendiment d'un jugador.
2: Se debe notar mucho, yo creo que debe afectar mucho a nivel, bueno, menos oxígeno,
0: claro.
2: Entras en anaerobia antes, más cansancio minutos después de iniciar el esfuerzo, cuando tienes muchos esfuerzos seguramente repetidos y de intensidad, pues puedes acusarlo mucho más. Sí, yo no soy un especialista a nivel físico, pero supongo que eso es lo que pasa habitualmente cuando estás jugando en altura y precisamente de oxígeno andas más corto.
0: Sí, Nacho. Sí.
1: No, yo bueno, experiencia de estar en concentraciones en altura. I realment ho notes, eh? Ho notes, vull dir, és una situació que la teua condició física baixa. Però, bueno, te vas aclimatant i vas rendint. Jo penso també la diferència, per exemple, d'Espanya respecte a altres seleccions, és que encara que al llarg del partit fera tots els canvis i refera certes posicions, és que Espanya té un poderío en quant a aquesta segona, suposada segona unitat, no? Que em sembla bestial. Per tant, bueno, és un factor important, evidentment, el del físic, però que en Espanya possiblement se pot notar menys que en altres rivals.
0: Un altre tòpic dels mundials, Fernando, i nosaltres sabem històricament, en Espanya sabem molt allò dels botins, de les reunions de jugadors, dels problemes amb el seleccionador, i segons els companys de la ESPN, hi ha un autèntic botí dins de lo que és la concentració d'Uruguai. Sembla que quatre futbolistes, com no podia estar d'una altra manera, Fede Valverde, Roche Tugarte i Betancourt, han parlat amb Bielsa, li han dit allò de que estan cansats, que volen canviar els entrenaments i que volen jugar d'una altra manera. Allò, verdaderament això existeix?
2: Bueno, yo creo que ellos han dado un paso más y es el de hablar con el entrenador de lo que han hablado entre ellos. Porque reuniones de jugadores existen, pero luego hablar con el entrenador, pues dependiendo, ¿no? Normalmente son reuniones en las que no se decide cómo jugar, pero sí que se habla de los problemas que que podemos estar teniendo e intentar solucionarlos y, bueno, darles una vuelta y en algún incluso aspecto futbolístico, en este caso se trata de fútbol, pues saber qué podemos corregir y tal, pero siempre respetando la figura del entrenador. Bueno, aquí ya llegan un poco a un punto de no queremos entrenar tan de manera tan intensa porque, joder, la gente lo está notando y se están incluso lesionando y lo que importa son los partidos, que ahí creo que tienen razón. Y luego seguramente también tendrán razón porque yo creo que por las informaciones que se han vertido, pues probablemente Bielsa quiera hacer una presión alta, un uno contra uno.
0: Y estos han dicho que no, que lo vais.
2: Emparejar y estos están más por el bloque bajo y a correr y a ver qué pasa, que sí. Es lo que hizo Cabo Verde. Pues bueno, bien, como digo, esas reuniones existen, sobre todo cuando las cosas van mal, como pasa con Uruguay. Han dado un paso más comentándolo con el seleccionador, a ver qué es lo que finalmente decide el seleccionador y a ver qué es lo que pasa.
0: Y estas cosas funcionen.
1: Yo es que no intentaría res en Marcelo Bielsa. O sea, porque,
0: claro.
1: No, porque es que ellos que han anat, igual, encara que siguen fonamentals...
0: Anem a veure si s'ha mirat a la cara, eh? Això és una...
1: Sembla que hi ha molt... que n'hi ha mal rotllos, que n'hi ha situacions, i que no em sembla massa intel·ligent anar cara d'entrenador en aquesta situació.
2: Claro.
1: No em sembla.
2: Claro.
1: No em sembla.
0: És millor fer allò de se reunim i nosaltres, exacto, ho arreglem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. No, i tu a lo millor, perquè en el camp sí que se poden fer certes coses moltes vegades, sí, els jugadors, però, clar, és que és que, el missatge que li estan enviant és que tot el que tu vols fer, ho volem fer al contrari, perquè és ahí, en aquest bloc al més de pressió, no, volem estar tancats darrere per a veure si pillem. I després una altra cosa, un detall. En tots els embolics està Valverde.
0: Està Valverde.
1: Està. Se n'hi de... No, però...
2: Està i ha estado.
1: Se sale de Rositas muchas veces i està en tots els tinglaos. En
0: Tchouameni, en Vales Baena, que per ser 8.
1: Igual n'hi ha que analitzar també, vull que este jugador genera també historietes de vaqueros.
2: Jo crec que ha habido muchos jugadores importantes, però Valverde no és tan importante. És a dir, Valverde és importante, però no és decisivo. O sea, cuando pasa este tipo de situaciones y un jugador puede exigir y se puede hacer valorar y tal, es porque es diferencial. Pero Valverde es un buen jugador, pero no es diferencial. Él no va a ganar los partidos de Uruguay.
0: Lo que
2: ¿no?
0: pasa es que ve de un vestidor en que se apresó lo que le va a pasar a Xavi Alonso también, sí. ¿no? Voy a decir, es que hay futbolistas que son reincidentes, ¿no? Que diga Nacho, ¿no?
2: Y luego, perdona, quería comentar, ¿vosotros os imagináis hoy que no hubiesen hablado con Bielsa? Bielsa ordena presión alta y todos atrás y digo Bielsa ahí en el banquillo.
0: Bueno, es capaz de anarse, ¿eh?
2: Venga.
0: Es capaz de anarse, ¿eh? Porque Bielsa es capaz de anarse, que te
2: Y papelón, tienen un papelón.
1: Tiene un papelón, ¿eh? Y en Bielsa yo creo que estos pulsos normalmente en cara que siguen los jugadores me sembla
2: que
1: está
2: muy de vuelta.
1: Está muy de vuelta.
2: Le da igual.
0: Y el que pasa es que Bielsa está muy discutido al Uruguay. Recordemos, que en el Mundial de Sudáfrica, otra de las muchas coincidencias de aquel Mundial en este es que Bielsa va a ser el seleccionador de Chile, que ya se va a enfrentar también a España.
2: Que jugó muy bien Chile, además,
0: que va a jugar muy bien.
2: Sí,
0: el que pasa es que en un selección spot, vull dir,
2: claro.
0: ¿Qué sabem de Uruguay? Que es un equipo guerrer, que es un equipo dur, que va a plantejar un partido dur, que ya sabem todo, incluso Luis Suárez, que estaba per fora, que también va a tirar la seua con dient, bueno, es que en este Bielsa no anem a cap lloc, ¿no? Bueno, impresionado de Ecuador a ir, ¿no? Contra Alemania. Este Mundial, ho parlàvem amb José Vi abans en la informació, que hi ha moltes queixes o moltes crítiques respecte de que siguen 42 equips, de que siga tan llarg, que està produint-se que s'estiguin batent molts registres, sobretot per el fet de la qualitat, no, de rivals. Què t'està pareguent este Mundial a nivell de qualitat, Fer? Nacho.
2: Bueno, ja ha habido muchos partidos en los que realmente han sido difíciles de ver. Hay equipos a los que tener a Qatar, a Irán, a Curaçao, Arabia Saudí, pues la verdad es que por lo que han ofrecido en este Mundial ha costado mucho, ¿no? Ha costado mucho ver esos partidos y analizar, no analizar, sino contemplar esos equipos con cierto atractivo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no ha habido partidos malos. Y luego también influye un poco en esa necesidad de dosificación que tienen los equipos más importantes, que les han metido una eliminatoria más, un partido más, y dicen, bueno, pues esta primera fase vamos a pasarla de la manera que sea, dos partidos ganados, y puede ser lógicamente primero, que es lo que interesa, pero bueno, hay partidos en los que se han podido hacer cambios, y aunque ha habido alguna sorpresa, como por ejemplo la de Ecuador con Alemania, o la de Cabo Verde, o la de Arabia Saudí con Uruguay y tal, pues que han podido sorprender, pero bueno, tener a Uzbekistán, Irak, todos estos equipos, pues la verdad es que ha costado. Yo creo que empieza ahora el verdadero Mundial, o el más atractivo para los aficionados, y a ver qué tal las eliminatorias.
0: Nacho.
1: Això debilitat comença ara. Comença
0: però
1: és que tu veus partits i dius, ostres, és que en nivell d'algunes seleccions és molt baix,
0: sí.
1: I dona un poquet de... no tindre la sensació d'estar visquent un Mundial de la manera que correspon. I després, per exemple, en quant a les xifres, en este Mundial, en tantes seleccions, les xifres d'un Messi, d'un Cristiano Ronaldo, és que se poden disparar.
0: Sí, per això està ben dient.
1: I si fora, i respecte a altres futbolistes... de altres èpoques és injust també,
0: claro.
1: No? Perquè ara és que Messi porta 5 roscos, no? És que clar, és que
0: tots és d'Argentina.
2: Sí, claro, que eso també
0: tots és d'Argentina, i jo crec que s'ho han de fer veure també. Vull dir, hem d'analitzar. Jo, per exemple, ahir a mi m'encanta Ecuador i no havia fet un gol,
1: Yo pensé que es una selección complicada para el que se la trobe.
2: Sí, se hablaba de una de las revelaciones.
0: Sí,
2: lo que
0: sí,
2: pasa
0: sí,
2: es que empezó
0: sí,
2: muy
0: sí.
2: mal, pero se hablaba de una de las revelaciones, sí. Pues bueno, tiene tiempo, ha reaccionado y tiene tiempo de demostrarlo.
0: Esta Alemania a mí me recuerda aquella victoria de España contra Costa Rica 7-0, va a hacer el primer partido y después
2: sí.
0: a ir va a demostrar moltes carencias.
2: Hay un duelo muy interesante
0: El de Wii.
2: Es Países Bajos, Marruecos.
0: Y se está bien.
2: Boh.
0: Pero Brasil-Suecia, ¿eh? Espera, que Brasil no está al nivel, va millón.
2: Sí, no,
0: no está al nivel.
1: No, pero Brasil té la pegada i Aidal que el fa diferencial. Però Alemanya, jo també estic en tu, Dani, que no la veig consistent. No la
0: jo de moment, no. De moment, en la pegada, jo me quedo en França.
2: Sí.
0: Diferencial.
2: Però de moment sí.
1: Sí, pegada, però per al que té, és que no busca ser ambiciós, no busca ser una selecció ambiciosa. Bueno,
0: que se n'anem. Gràcies, Fernando, gràcies a tots vosaltres. El dilluns més. Adeu, Gonzalo. Adeu, el nostre becari. Ara i tots els dies
3: us vull sentir-te dir que... Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: Joder. Muy grande. Joder.
6: Vamos. Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas.
7: Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3.
8: Les gustaría ver que su consellera y su president celebran que se solvente un problema desde hace muchos años con la financiación de la dependencia.
9: Vamos a seguir pidiendo al Gobierno de España lo que los dependientes valencianos necesitan.
10: Del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40%.
11: La única forma de salir de esto sería un presupuesto, pero si no se obtuviera, pues desde luego lo que procede es que habría que convocar elecciones.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? De Venezuela, l'última hora passa per l'última actualització de víctimes mortals que ha fet el govern del país. Són, de moment, 589 els morts i 2.980 les persones que estan ferides. Pel que fa a les víctimes espanyoles, les víctimes mortals, apugen ja a 4, després que el govern canari hagi confirmat que la delegada del govern canari a Venezuela està entre les víctimes. I mentre, malauradament, el recompte de víctimes no para de créixer, Venezuela continua lluitant contra el rellotge per a intentar recuperar supervivents entre les tenderrocs. A les zones afectades pel terratrèmol han passat ja 39 hores i cada segon compta. Cada rescat és un xicotet miracle. Escolten.
5: 20, bebecito. Sí, aquí tengo la mano afuera. ¡Joder! ¡Joder!
4: És el moment que trauen d'entre la muntanya de pols i ferralles un xiquet de Bolquers viu entre les runes. També un moment el que han rescatat a Graciela.
12: ¡Levántala!
13: Cuando empezó el temblor, me agarré duro al marco de la puerta. Hasta que cayó todos los pisos.
4: Graciela ha tingut sort, la fortuna d'eixir en vida, però la veïna amb la que estava en el moment del terratrèmol ha perdut la vida. Ella mateixa, Graciela, contava als equips de rescat que no havia pogut més que donar-li la mà i acompanyar-la en els últims moments.
13: Le vi la mano a ella, sí. La agarré. Si fuera acompañada, no me dio chance de llorar. Y todavía no me da chance de llorar.
4: Bé, malauradament, moltes històries com esta. La presidenta encarregada ha visitat la zona zero del desastre on ha insistit Delcy Rodríguez en que la prioritat és salvar el major nombre de persones possible d'entre la muntanya de runes.
14: Estamos acompañando a la familia. Extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional.
4: I bé, com dèiem, pel que fa a les víctimes espanyoles, el govern de Canàries ha confirmat i s'ha mort de la delegada del govern canari a Venezuela, Isabel Jara, que es trobava desapareguda en les últimes hores a conseqüència del doble terratrèmol. Amb ella ja són 4 els espanyols morts i la xifra de desapareguts d'espanyols o espanyoles a Venezuela, als quals no s'ha pogut localitzar, apuja a 99. Òscar Martínez, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, també ha dit que hi ha 4 ciutadans espanyols localitzats però que estan sota els enderrocs i els equips de rescat treballen a la desesperada per accedir a ells.
16: Hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
15: Álvarez també ha anunciat que es preveu repatriar a un grup de turistes espanyols bloquejat a Veneçuela en l'avió militar que ja ha aterrat al país amb personal i material de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i amb rescatadors de la Unitat Militar d'Emergències i amb bombers de Madrid. El Consell a casa nostra ha posat avui equips de rescat a disposició del govern d'Espanya perquè coordinen l'arribada a Veneçuela. Miguel Barrachina, conseller portaveu.
10: Esta misma mañana el gobierno valenciano a disposición del gobierno de España para que haya una acción urgente y conjunta, 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate.
15: Mentrestant, sobre el terreny a Veneçuela, el president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez, ha assegurat esta matinada que hi ha 2.227 famílies damnificades i 250 infraestructures afectades o directament perdudes.
4: Hi ha una de les zones afectades de l'àrea de Caracas, a San Bernardino, està la periodista de BTV, de la televisió pública veneçolana, Anabel Estrada Gil.
12: Un saludo desde Caracas, Venezuela. Estamos en la parroquia San Bernardino, donde se han visto ya los trabajos que se están realizando por parte de las autoridades venezolanas. Esta es una de las parroquias más afectadas en la ciudad capital. Sigue siendo el estado La Guaira, la entidad con más compromiso en cuanto a infraestructura y también vidas humanas que se han cometido luego de los dos suscitados acá en Venezuela. El gobierno nacional ha activado diversos mecanismos, está recibiendo la ayuda humanitaria, también han arribado los rescatistas internacionales que se han adherido al equipo de protección civil y cuerpos de bomberos que también están desplegados en los estados que se han visto afectados. Recordemos que no solamente es el estado de La Guaira y Caracas, también es el estado Carabobo, el estado Aragua y el estado Falcón. Así está la información desde Caracas, Venezuela. Se siguen requiriendo réplicas, pero el llamado siempre ha sido a mantener la calma total.
4: Les 3 de la vesprada, 6 minuts d'este divendres 26 de juny. Maite Frita està a la tècnica. Hi ha més notícies.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Així a casa l'actualitat passa per la reunió que mantenen a estes hores la Generalitat i el Govern d'Espanya i ho fan en la segona reunió de la comissió mixta formada entre les dues administracions. També participen els alcaldes i alcaldesses dels municipis damnificats per la Dana 2024, una reunió que està produint-se a l'Ajuntament d'Algemesí.
15: Des de les 12:30, una cinquantena d'alcaldes i alcaldesses, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que encapçala la delegació del Govern Central, i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, la del Consell, han analitzat l'estat de la reconstrucció dels municipis afectats per la riuada que va provocar la mort de 230 persones i danys materials multimilionaris en béns públics i privats. La reunió ha acabat fa uns minuts. En no res començaran les rodes de premsa per a contar-nos de què han tractat exactament.
4: I el govern d'Espanya transferirà a partir de l'1 de juliol a la Generalitat 535 milions d'euros més per a finançar la dependència de les persones reconegudes en el que resta de 2026 i també per al 2027.
15: Bé, a casa nostra hi ha 183.429 persones reconegudes com a dependents. El Consell de Ministres va aprovar dimarts un reial decret que reformava el finançament de la dependència i injectava al sistema 2.218 milions extra a repartir entre els governs autonòmics que són els que gestionen les ajudes. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat este matí al cap del Consell i a la consellera de Benestar Social que s'alegren de l'arribada dels diners extra.
8: Yo estoy convencido de que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana les gustaría ver que su consellera y su president celebran que se solvente un problema desde hace muchos años con la financiación de la dependencia. Que luego pueda haber matices, sin duda los hay. Aquí no hay nada perfecto ni nadie aspira a la perfección. Pero que sea siempre el no constante y el enfrentamiento, yo creo que no es lo que espera la sociedad valenciana.
15: La consellera de Benestar Social els considera insuficients, Elena Albalat.
17: Vamos a pedir lo que los valencianos merecen, es que no estamos pidiendo más que otras comunidades autónomas y algo que no merezcan los dependientes. Vamos a seguir pidiendo al gobierno de España lo que los dependientes valencianos necesitan ahora, en este momento. Los 4.000 euros de la deuda, por supuesto, para seguir invirtiendo en más servicios y en atender a más personas.
15: Bé, només per a finançar el nivell mínim de dependència, l'Estat transferirà 178 milions d'euros més enguany a la Generalitat i vora 357 milions més l'any 2027.
4: I arrenca avui a Torrent el Festival Big Sound, que es trasllada des de la Ciutat de les Arts i de les Ciències després d'eixa sentència que obliga a limitar el soroll arran de les denúncies veïnes. La ciutat de l'Horta Sud s'ho pren com un repte i com una oportunitat econòmica també. S'espera una assistència de més de 40.000 persones. Els promotors asseguren que tindrà qualitat de so i un recinte adequat perquè la festa puga conviure amb el veïnat. En el cartell, Bisbal, Anna Mena, Onati Peluso, Àngel Hernández Torrent.
18: D'ací una hora obri portes la sexta edició del Big Sound, la primera que es fa a Torrent, al Parc Central. Reubicació obligada, recordem-ho, en no poder complir l'ordenança acústica de la ciutat de València. L'organització assegura que s'han pres algunes mesures, com per exemple orientar els escenaris de forma que donen l'esquena als edificis més pròxims per a minimitzar el so que puga arribar a les vivendes, perquè així també hi ha veïnat que es queixa del soroll. S'esperen 46.000 assistents entre els dos dies per a veure artistes com ara Lola Índigo, Anna Mena, Rigoberta Bandini i David Bisbal. L'Ajuntament de Torrent diu que ha hagut de posar en marxa un dispositiu de prevenció i seguretat sense precedents.
4: Anem ja amb la previsió de l'horatge, ja de cara al cap de setmana. Antonio Sánchez, bona vesprada.
19: Molt bona vesprada. Avui les temperatures seran les més baixes de tota la setmana, així que hem de gaudir d'aquestes màximes més de l'època, des l'any. Veurem màximes al voltant dels 34 graus cap a l'interior, al Racó de Mus, també en alguns punts de la vall de Cofrents a Llora, i a la costera, la Ribera Alta, que serà on més puja el termòmetre. A la resta estarem entre els 29 graus i el 331 cap al litoral, i al voltant dels 28-32 cap als ports i al Maestrat, que serà on trobarem les temperatures màximes més baixes. Una jornada amb més núvols en general. De vesprada també veurem molta nuvolositat, tant litoral com a l'interior, sense pluja. Els pròxims dies, el cap de setmana, el termòmetre tornarà a pujar lleugerament, sobretot de vesprada, i veurem demà dissabte algunes tronades cap a l'interior de vesprada i, en general, un dia ben tapat de matí. Diumenge, alguns canvis. Tindrem més estones de sol.
3: A punt. Les notícies del migdia. Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
20: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
20: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
21: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
22: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
23: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
22: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
21: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
23: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
23: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 i 12. Venezuela viu hores decisives perquè cada hora que passa disminueixen, Òscar, les possibilitats de trobar supervivents.
15: Sí, el govern venezolà reconeix per ara 589 persones mortes i 2.980 ferides en l'últim recompte de fa una hora o dues hores, però la xifra de víctimes augmentarà perquè ja veurà 50.000 persones que encara estan desaparegudes. Pel que fa a les víctimes mortals espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que ja en són 4, dos més que ahir, i que hi ha 99 desaparegudes. Hi ha 150.000 nacionals espanyols residents al país caribeny. Segons Álvarez, hi ha altres 4 ciutadans espanyols que se sap que estan entre els enderrocs, però no en quines condicions. Els equips de rescat treballen per accedir a ells.
4: La situació, òbviament, és realment desesperada perquè el temps s'acaba. Les autoritats parlen de 200 persones atrapades, víctimes a les que els equips de rescat van arribant a contagotes. Marian Company.
24: Perquè les dificultats, Patricia, semblen quasi insalvables. Per això els rescates celebren tant.
5: ¡Muy grande! ¡Joda!
24: Així s'ha viscut el moment en què han tret viu un bebè i li l'han donat a son pare. Desgarrador és el testimoni de Chelita, veïna de la Guaira, a qui han rescatat.
25: Me agarrem duro, duro al marco de la puerta.
24: Estava al costat de la seua veïna morta.
25: I després le vi la mano a ella, sí. Una garrosa. Si fuera acompañada, no me dio chance de llorar. Y todavía no me da chance de llorar.
24: Fins la Guaira s'ha desplaçat la presidenta Delcy Rodríguez, aquí sentim.
26: Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
24: Conforme passa el temps i es reprenen les comunicacions, van eixint testimonis del moment del terratrèmol.
27: ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, que pare! ¡Por favor, que pare! ¡Por favor, que pare!
24: És el pànic en la veu de dos xiques que es van amagar davall la taula de sa casa abans d'eixir corrent.
0: Camina, camina, camina, camina, camina, camina.
24: Per les escales de la finca.
4: El terratrèmol és una prova de foc, sens dubte, per al govern de Veneçuela, que afronta dures crítiques per una reacció lenta i insuficient davant la catàstrofe. Sense l'ajuda institucional, la ciutadania s'organitza per a tirar endavant. Remei Blasco.
1: A Caracas, els hospitals són un formiguer. Les famílies acudeixen per a saber si els seus estan en les llistes de ferits i la majoria de vegades no obtenen resposta.
2: Però nosotros no sabemos nada de él desde anoche.
1: El doble sisme ha afectat 7 milions de persones, la quarta part de la població de Veneçuela. Moltes víctimes per a un sistema sanitari deficient que ara s'aboca al col·lapse. Falten ambulàncies, medicines i llits d'hospital.
6: Hay mucha gente herida. Hay que tratar de, entre todos, aportar el granito de arena.
1: El govern de Veneçuela afronta un repte colossal. La ciutadania se sent desemparada i demana a les autoritats que mobilitzen tots els recursos.
7: Por favor, aparezcan, manden personal.
9: Se escuchan ruido, pidiendo auxilio y nadie, ni una grúa.
1: A falta de resposta oficial, els veneçolans s'han organitzat per ajudar els damnificats amb el més bàsic. Aigua i menjar i matalassos per a dormir. És la segona nit que passen al ras.
11: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos, con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude.
1: La solidaritat té el contrapunt en els saquejos, sobretot a la ciutat de La Guaira, una de les més afectades. Alguns veïns han entrat en les botigues assolades i s'han emportat de tot. Moltes famílies resisteixen a abandonar els negocis per por als robatoris.
4: I just quan este matí, vora 30 bombers voluntaris valencians, especialistes en rescats, es preparaven per anar fins a Madrid i d'allí partir a Veneçuela, els ha arribat la notícia de que el Ministeri no autoritza el vol. Quan estàvem en aquest moment que estàvem parlant amb ells sobre aquests preparatius, ja és que hi saben de l'excés de burocràcia per aportar ajuda al país caribeny. Escoltem Moisés Benlló, que és de l'ONG Intervenció i Ajuda del GMSI, i a Teo Javaloyes, de Bombers pel Món de València.
27: Desde momento uno, desde la mañana de ayer, estamos haciendo gestiones para poder salir automáticamente para allí, porque sabemos que el tiempo siempre corre en contra de las víctimas, pero es que ese problema no estamos teniéndolo nosotros, sino están teniendo todos a nivel mundial. Es un gran problema.
28: Para que estén ya un poco desesperados, porque estén desde ahí en esperan que nos ayuden a anar a Venezuela, porque per el nostre compte es molt complicat.
4: En aquest sentit, la Generalitat ha convocat esta vesprada un comitè d'experts on participen altres administracions, ONGs i associacions de familiars per tal d'analitzar la situació, coordinar també l'ajuda humanitària. Elena Albalat és la consellera de Serveis Socials.
29: Anem a analitzar quina és la situació actual, la informació que ens ha arribat des d'allí, i anem a organitzar i coordinar l'ajuda necessària. Nosaltres anem a ficar 500.000 euros des de la Generalitat Valenciana i ahir també se podran sumar, canalitzarem també les ajudes d'altres administracions que volen col·laborar.
4: I 40 hores després, els veneçolans residents al nostre territori segueixen, òbviament, i com no, minut a minut, amb angoixa el que està ocorrent. Alguns han pogut contactar amb familiars i coneguts i altres temen per la sort dels que encara no han aconseguit localitzar. Recordem que hi ha 50.000 persones desaparegudes. Raül Pinyana.
30: És el cas de Lino i Oli, una parella de Castelló que no localitzen els pares d'ell. La urbanització de La Guaira, on vivien, està convertida en runes. No deixa de buscar-los i, tot i la devastació, no resignen a trobar-los amb vida.
31: Estamos a la expectativa, pendientes de tener alguna información.
32: Tengo la esperanza de que no estén ahí, que estén aislados en otra parte.
30: Les comunicacions estan sent molt complicades i aquest silenci inquieta Yasmín i la seva filla durant anys residents a la zona zero.
33: Yo, la verdad, he tratado de hablar con ellos, pero como no hay manera, entonces no he podido saber si están bien.
30: Des de les associacions de veneçolans, durant tot el dia atenen els compatriotes. Geraldine Gómez, presidenta del col·lectiu de Castelló.
34: Primo de una chica de acá de muchos años, él y los dos niños los encontraron fallecidos. Hay muchas personas que han encontrado fallecidas y otras que todavía no encontramos.
30: Amb vetlles i arreplega de material, volen ajudar a deixar arrere el més pronte possible este malson.
3: A punt, les notícies del migdia.
35: De Hacienda. También es inédito, nunca se había hecho antes.
4: Les 3 i 18 minuts, escoltem en estos moments la senyal que ens arriba des de l'Ajuntament del GMSI, on recorden que està reunida, acaba de finalitzar aquesta reunió de la Comissió Mixta per a la Reconstrucció entre el govern espanyol i el govern de la Comunitat Valenciana, un acte en el que també participen diversos alcaldes de pobles afectats per la dana. Escoltem al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
35: Mejorando las infraestructuras que existían. Algunos datos sobre el esfuerzo. Ayudas desde el consorcio de compensación han sido más de 4.500 millones de euros. prácticamente el 100%. Se ha podido ya realizar a fecha actual. Teniendo en cuenta que son cantidades 7 veces superiores a las que, por ejemplo, llegaron por el terremoto de Lorca, o teniendo en cuenta que suponen 19 veces más cantidad que las que llegado al volcán de La Palma desde el consorcio, lo hemos hecho en un tiempo récord de agilidad, porque en los 3 primeros meses...
4: Son las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en esa roda de prensa després de la comisión mixta entre el Gobierno español y la Generalitat para hablar de la Dana. En la próxima edición informativa els ampliarem el que diguen també el president de la Generalitat i si parlen els alcaldes. Però anem a altres assumptes, perquè el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reiterat avui en València al cap del Consell, a Juan Fran Pérez Llorca, que negocia el nou model de finançament autonòmic que el govern d'Espanya ha proposat per a la Comunitat Valenciana.
5: Pérez Llorca i Espanya es van reunir el 15 de juny al Palau de la Generalitat per a parlar del nou model i la reunió va ser ben cordial, com després van reconèixer els dos per separat, però no van arribar a cap acord. Este matí, en un des de juny informatiu de la cadena Ser a València, Espanya ha tornat a demanar a Pérez Llorca que siga a negociar-lo i ha explicat que el president no vol perquè fa el que le dio Feijó.
8: Llorca se debe a Feijó. Feijó no quiere un nuevo modelo, no quiere dialogar ahora. Ha prohibido a sus comunidades autónomas que dialoguen con el gobierno de España. ¿Por qué? Porque piensa que el camino para llegar a Moncloa pasa por no negociar con el gobierno de España. El precio es que los valencianos y valencianos perdamos una oportunidad histórica, una oportunidad histórica. El precio es renunciar a 3.669 millones de euros.
4: I l'endemà en el que el Congrés aprovarà instar Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, el PNB augmenta la pressió i insistís, o pressupostos generals o eleccions. L'executiu insistís que esgotarà la legislatura, mentrestant, Populars i Junts per Catalunya acosten postures. Lucía Mas.
10: Amb el vot del PP, Vox i també Junts, el Congrés instava a ir a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. Aplaudiments irònics a un costat i els crits de dimissió a l'altre. 24 hores després, i a pesar d'abstindre's en la votació, el PNB no baixa la pressió. O pressupostos o eleccions. Aitor Esteban.
12: Bueno, es una situación muy, muy complicada que prácticamente, bueno, paraliza el Parlamento. La única forma de salir de esto sería un presupuesto, pero si no se obtuviera, pues desde luego lo que procede es que habría que convocar eleccions.
10: L'executiu confia que l'estiu refreda l'ambient, insistixen, continuen avant. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Porque los españoles votamos un parlamento complejo y nos obliga a negociar. Las elecciones, el presidente lo ha dicho, serán el año que viene, serán con normalidad y hasta entonces no estamos parados.
10: Els populars argumenten que Sánchez ha perdut el suport parlamentari i demanen coherències de Puigdemont després que votaren a ir a favor d'eixa moció de confiança contra Sánchez, però acosten postures amb Junts. Miguel Tellado, secretario general del PP.
13: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17. Y hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña.
10: En referència al govern de Pedro Sánchez.
4: I en clau judicial, dins de l'anomenat cas Leire, avui el jutge ha pres declaració a 2 excaps de l'UCO.
5: Els agents han reiterat haver rebut pressions per mirar a l'altre costat i no ser molt proactius en investigacions que afectarien el PSOE. També l'entorn de Pedro Sánchez, a més, han desmentit la directora de la Guàrdia Civil en assegurar que mai els va confirmar que coneguera Leire Díaz. I en el cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamas, ha oferit Hisenda a personar-se en la investigació de les joies de l'expresident Zapatero. Per cert, alhora, l'expresident ha presentat un escrit en què recrimina el jutge que hagi permès que es filtre la seva agenda personal i que es publique informació que resti a veure amb la investigació judicial en curs.
4: I a Madrid, sisena visita del president argentí Javier Milei a Espanya, que de nou no s'ha reunit amb les autoritats espanyoles, tret de Vox. Belén Barrachina.
14: El president argentí Javier Milei es troba visitant de nou Espanya i en esta ocasió ho fa per a replegar un guardó de la Universitat Ceu San Pablo en un acte on ha estat acompanyat per l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Amb el seu estil, Milei no ha eludit la polèmica i ha llançat dures crítiques contra la Unió Europea o el govern de Pedro Sánchez. També ha ironitzat sobre la investigació a l'expresident Zapatero, unes paraules que han arrencat rialles i l'aplaudiment del públic.
15: Puede venir un político que se le escapan 24 millones por algún lado, o 1,5 millones de joyas, no importa, esas filtraciones.
14: Una volta més, l'argentí no s'ha reunit amb cap representant del govern espanyol, amb qui manté una relació molt tensa, però sí amb el líder de Vox, Santiago Abascal, qui a nit va compartir una imatge de la trobada en les seues xarxes. Milei, que es reunirà demà dissabte amb empresaris locals, ha anunciat que quan termini el seu mandat deixarà la política.
4: El ple del Consell ha aprovat en la reunió d'avui ampliar la congelació de les tarifes del transport públic que depèn de la Generalitat Metrovalència, el tram d'Alacant i el tram de Castelló de la Plana i els servicis d'autobusos de titularitat pública autonòmica. Barrachina, Miguel Barrachina, és el conseller d'Agricultura i portaveu del Consell.
0: Lo que se va a hacer es mantener durante 6 meses más la gratuidad de, total de los billetes para los niños hasta 14 años, un descuento del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40% para la tarifa habitual de abonos y multiviaje y también los títulos gratuitos para las personas empadronadas en la zona afectada por la dana.
4: Les actuals tarifes estaven vigents de fins al 30 de juny i ara, amb esta última ampliació, els preus de transport públic d'àmbit autonòmic es mantindran igual fins al 31 de desembre. Patricia Ramírez.
2: 6 mesos més de pròrroga quant al preu del transport públic en Metrovalència, Metrobús, però també el tram d'Alacant i de Castelló. Amb esta congelació de les tarifes es pretén ajudar econòmicament els usuaris. Ara per ara, el preu de l'abonament de 10 viatges al metro de València i autobús interurbà costa 5,40 euros. Per tant, el viatge equival a 54 cèntims i és, podríem dir, el més barat dels principals metros d'Espanya. Una situació també similar al tram d'Alacant, amb l'abonament en un preu de 5,25 euros i el de Castelló a 5 euros. S'allarga també el descompte del 50% per als joves i també el descompte que encara hi ha per al veïnat dels municipis afectats per la dana. Una bona notícia que els usuaris prenen amb satisfacció, però que també assenyalen farien falta altres millores d'aquest servici diari en el transport públic.
6: Sí, és una gran ajuda tindre un descompte en el transport.
7: Hacen falta, por ejemplo, más autobuses. Hace falta, por ejemplo, más línea de metro.
9: La veritat, és més barat que Barcelona, però clar, els trens van una mica pitjor, estem allà a Foios i és una mica més complicat el transport públic, la veritat.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Bé, satisfacció dels sindicats de l'ensenyament concertat i privat i la Conselleria d'Educació per l'acord al que han arribat sobre la jubilació parcial del professorat, un dels punts que estaven negociant. Escoltem Vicent Cabanes, del sindicat FICIE, Comunitat Valenciana, i Carme Ortí, que és la consellera d'Educació.
16: I sí, amb molt bones impressions i molt contents de que podem anunciar que probablement tindrem un acord ja per a poder accedir a la jubilació parcial en la Comunitat Valenciana.
17: Gràcies al diàleg i a l'enteniment mutu. Avui s'ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals que representen el professorat dels centres concertats per tal de que es pugui aplicar la jubilació parcial al 75% amb la contractació d'un docent de relleu, que aquesta contractació es realitza al 100% i a més de caràcter indefinit.
4: I també sobre l'educació, el 30 de juny i els dies 1, 2 i 3 de juliol es faran els exàmens extraordinaris de les proves d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana. Avui s'ha fet públic que l'estudiantat valencià, que es va examinar en la PAU ordinària, va obtindre la nota d'accés a la universitat més baixa d'Espanya.
5: Bueno, va obtindre una nota mitjana de 6,35 només per davant de l'estudiantat de Cantàbria. Per davall del 7 estan els cantabres, els estudiants valencians i els de la regió de Múrcia, Andalusia i Castella-La Manxa. I per damunt del 7, de mitjana, els estudiants de Castella i Lleó, les Balears, la Rioja, Astúries, Extremadura i Catalunya.
4: Canviem d'assumpte, els dos fills adoptius que té l'exmilitar Patricia Campos, investigada amb la seva parella per maltractar-los, han declarat davant la Guàrdia Civil i la jutgessa que ha patit anys d'abusos verbals i físics. Diuen ells que han patit aquests abusos, amenaces i falta d'alimentació. Campos i la dona neguen les acusacions. Pilar de la Fuente.
18: Els xiquets, que tenen ara 12 i 15 anys, han declarat davant la Guàrdia Civil multitud de maltractaments físics i psicològics. Adoptats al 2019 a Uganda, ara estan en guarda legal a un centre de menors i la jutgessa, que ha sentit el major dels germans, ha decretat un ordre d'allunyament del matrimoni respecte als xiquets. Destaca el càstig de no deixar-los menjar durant dies a excepció d'un sopar lleuger. Anna Valdivieso és l'advocada del major dels dos menors.
19: Se les pega con el cinturón, con lo primero que pillan en el momento de enfado, que no pueden comer libremente, que de hecho incluso por comer pan se les ha castigado físicamente. Son niños que vienen de pasar hambre y de no tener casa en Uganda y que aquí cuando llegan se les castiga con lo mismo, que es no darles de comer. Eso es mantener a una persona en estado de supervivencia continuamente.
18: També s'obligaven, segons la declaració d'ells, a realitzar exercici per tal de poder menjar, tot i que cap dels dos menors té sobrepès. José Manuel Feliu, advocat del menú de 12 anys.
20: Ejercicios militares, porque estaban acostumbrados a tener que realizar
1: 4 sesiones de 100 repeticiones cada uno de los ejercicios, no podían tener ese derecho a la cena.
19: Son niños, no son militares.
18: El més greu pot ser els castigs físics.
1: Castigos físicos con guante van en perjuicio del mayor, de su hermano mayor, y que a él le agreden siempre con un cinturón doblado. Como iba a bajar las escaleras, él estaba castigado, y como le habían castigado no salir de la habitación, una de las progenitoras directamente lo empujó por las escaleras hacia abajo.
18: De moment, el jutjat 3 de Massamagrell du la investigació. Patricia Campos i la seva parella han negat les acusacions al jutjat, però han declinat donar la seva versió a punt.
4: I acabem amb els incendis actius a Espanya. Avions de la Comunitat Valenciana s'han incorporat ja als treballs d'extinció a l'incendi forestal que afecta la Llitera, a Osca. El foc ja ha afectat unes 4.000 hectàrees, hi ha 3 pobles desallotjats i el govern d'Aragó ha activat l'alerta roja plus per risc extrem. A Catalunya hi ha en estos moments 16.000 veïns confinats per un incendi, un altre foc, al Maresme. Santi Hernández.
11: Les flames continuen actives. El foc avança impulsat per un vent del sud càlid i sec. 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. Este matí només han pogut tornar de manera puntual i en convois, escortats per la Guàrdia Civil per a replegar efectes bàsics. Escoltem Pablo Aceves, director de l'operatiu d'emergències a Aragó.
20: Fue muy rápido, derivado sobre todo por el tema del viento. Esta noche el viento ha bajado y se ha aprovechado esa oportunidad. Se ha estado intentando consolidar sobre todo en la zona de la cabeza.
11: L'única nota positiva del matí arriba des del poble de Fons. Després d'una nit d'angoixa, la intensitat del fum ha remès i s'ha alçat el confinament dels 1.200 veïns. El perímetre de l'incendi ja envolta unes 4.000 hectàrees, de les quals s'estima que almenys 2.500 ja s'han cremat. A Catalunya, un incendi forestal al Maresme ha obligat a confinar 16.000 veïns de 4 municipis. El foc ha originat una gran columna de fum visible des de Barcelona i ja hi ha un detingut.
4: Acabem les 3 i quasi 31 minuts. Nosaltres posem punt final a este temps de notícies. Tornem dilluns més i millor a les 4. Recorden, actualitzem com sempre. Bon cap de setmana. Adeu.
21: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
22: Hola, passa un minut de les 3 i mitja i és moment de parlar d'economia.
23: Cadena de valor amb Arturo Rico.
22: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio. Avui és divendres, és 26 de juny i comença un nou cadena de valor per a tancar esta setmana. I ho fem, com sempre, parlant de rebaixes. Ui, ja saben, arriben les rebaixes d'estiu i el sector del comerç es prepara per a una campanya que sembla, a priori, que serà positiva. Analitzarem en uns instants com les altes temperatures, el turisme i fins i tot el Mundial de Futbol poden ser factors clau per a esta campanya. Parlarem també de pensions. Donarem xifres de la situació actual del sistema de pensions i veurem la creixent preocupació existent en la ciutadania si pensem en pensions, però de cara a futur. Són suficients les reformes existents? Intentarem donar-li resposta a aquesta pregunta. Ahir parlàvem de com les altes temperatures poden afectar el mercat laboral. L'afecten de la manera que fan necessaris certs canvis als horaris, als torns i a l'organització dels treballadors. Avui la notícia és que Inspecció de Treball duplica en 3 anys les sancions a empreses per infraccions relacionades amb les altes temperatures. Anem a veure si les mesures per intentar protegir per damunt de tot la salut dels treballadors estan funcionant. I sí, avui serà una mitja hora en la que parlarem, i molt, de consum. 6 anys després de la pandèmia, els hàbits de consum de les famílies espanyoles han canviat de manera significativa. Parlarem amb un especialista per esbrinar els motius que hi ha darrere d'aquest canvi, i així també per una radiografia de la situació. El que està clar és que la despesa mitjana de les famílies s'ha vist incrementada a nivells superiors a l'època prepandèmica. Però són aquestes xifres ajustades o hem de tindre en compte altres factors com el cas de la inflació? Reflecteixen verdaderament un encariment? O al contrari, es tracten de xifres unflades per a altres factors? Donarem resposta a tot això i molt més, ja saben. Tot això, molt més, en esta mitja horeta d'actualitat econòmica i, a banda, repassarem l'actualitat econòmica del món.
21: Economia,
23: Actualitat, finances, en Cadena de Valor.

0: I arrenquem parlant de consum. 6 anys després de la pandèmia, els hàbits de consum de les famílies espanyoles han canviat de manera significativa. Segons l'enquesta de pressupostos familiars elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, la despesa mitjana ha augmentat. Però una vegada descomptat l'efecte de la inflació, el consum real continua lleugerament per davall dels nivells previstos a la Covid.
1: I les famílies destinen ara una part més gran del pressupost a l'habitatge, la sanitat, l'educació i les noves tecnologies, mentre disminueix la despesa en transport, hostaleria, mobiliari, tabac o alcohol. També destaca l'augment de la despesa en lloguers, productes farmacèutics, serveis sanitaris i activitats esportives en un context marcat pels canvis d'hàbits i l'encariment del cost de vida.
0: Segons l'enquesta de pressupostos familiars, l'EPF, que va publicar l'INE el passat dijous, les llars es van gastar de mitjana 35.100 euros en consum sols l'any passat. Això suposa un 17,1% més que l'any abans de la pandèmia, quan es van deixar un total un poc superior als 30.000 euros. No obstant tot això, aquestes xifres estan inflades per l'efecte distorsionador dels preus que han pujat, i molt, en els últims anys. I volem analitzar totes aquestes xifres i aquests canvis en els hàbits de consum de les famílies, i ho fem ara mateix amb l'economista i professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Miquel Boix. Molt bona vesprada, Miquel, i gràcies, com sempre, per atendre la telefonada del programa.
2: Vesprada, què tal?
0: Miquel, quins són els principals factors que expliquen este canvi en els hàbits de consum després, en aquesta època després de la pandèmia?
2: Per un costat, veiem que hi ha una inflació creixent, no? O sigui, com a resultat de les afeccions a cadena logística, tensions internacionals, fruit d'una nova multilateralitat que està formant-se, i per un costat, i després que tenim canvis en les tendències també de consum provocats per la pandèmia.
1: I fins a quin punt la inflació ha modificat totes les prioritats de les famílies?
2: La inflació afecta clarament a les famílies i al final motiva que actuen d'una manera o d'una altra, no? Per dir-ho així, està forçant que les despeses es concentren més en despesa essencial, no? Com és l'habitatge, la sanitat, i per tant, estos diners s'han de traure d'algun lloc, i en este cas és en detriment d'altres despeses en hostaleria o transport, per exemple.
1: Clar, estem veient esta reducció de la despesa en hostaleria, transport, també, per exemple, compra de vehicles nous. Què ens indica això també?
2: Doncs al final està per un costat forçat per la pròpia situació, no? Tenim l'encariment dels lloguers, tenim també les famílies que han de triar entre sanitat pública, privada, i per tant això suposa un extra, uns diners extra. I els ingressos que al mateix temps estan patint una reducció en termes reals, no? O sigui, és a dir, els ingressos que tenen les famílies i, per tant, els diners finals de què disposen, ajustats per inflació, cada vegada permeten comprar menys coses, no?
0: I, Miquel, estem davant d'un canvi que podríem considerar com conjuntural o, al contrari, estem front a una transformació estructural en la manera que tenim de consumir?
2: Doncs si parem atenció a la majoria d'informes, la meva opinió seria que estem cap a alguna cosa estructural. És a dir, no és alguna cosa que sigui temporal i que vagi a passar. Està clar que evolucionarà, com sempre evolucionen els cicles econòmics i demés, però ara mateix jo crec que ha vingut per a quedar-se.
1: Uh-huh. I en aquesta transformació estructural, diguem, quin paper també juguen les noves tecnologies i els serveis digitals?
2: Doncs cada vegada tenen més pes, ens estan aportant coses molt positives, per un costat, no? Respecte a productivitat, uh-huh, gestió del temps, accés moltes vegades també i comoditat de cara a poder usar els servicis i demés, però per un altre costat també afecta la competitivitat, les empreses també que s'han pogut preparar doncs ara tenen aquest avantatge competitiu, les empreses que no s'han preparat doncs ara tenen un esforç extra que fer, i a més l'ús de les tecnologies suposa també que hi ha una adaptació necessària, no?, per part de la població, que efectivament ja va començar amb la pandèmia, es va accelerar, no?, d'alguna manera, i que a dia d'avui encara ha de millorar molt.
0: I si mirem ara cap al futur, Miquel, quines tendències creus que marcaran el consum de les famílies durant els pròxims anys?
2: Doncs a veure, d'una banda jo crec que continua l'augment de la despesa en habitatge, perquè no veig que hi hagi mesures a curt termini que vagin a canviar això, aquesta tendència. Respecte a la salut, jo crec que també veurem un paulatí encariment, no? Sobretot tenim la privada, la pública, diem, la pública s'ha saturat, però és que després de la pública, la privada es veu també com està canviant, no? la qualitat del servici, perquè al final també hi ha molta gent que està anant-se'n cap a la privada, i haurem de veure també com respon el mercat, no? Com responen aquestes empreses. Després, respecte a l'ús de la tecnologia, clarament creixent, no? La digitalització és cada vegada major, l'ús de la intel·ligència artificial també cada vegada és més present i està connectant i obrint oportunitats per un costat, però també obrint reptes a nivell ètic i a nivell de privadesa, etc. I després la pròpia educació, per exemple, també serà un altre sector, no?, on haurem de parar atenció i per suposat, després el que havíem comentat a l'inici, que ara està en detriment de transport, hostaleria, etc., estan patint una reducció. A ells també els afecta els marges, per dir-ho així, hi ha una reducció de marges de beneficis, uh-huh. I l'estabilitat és igual per a tots. Dic, en aquest cas, la manca d'estabilitat, no? Per qüestions polítiques, guerres... per tant, hi ha manca d'estabilitat, no? Per tant, la incertesa es mantindrà durant un temps de manera pràcticament estructural, sí.
0: Efectivament, la incertesa és una gran, diguem, podem dir, enemiga, no?, de l'estabilitat econòmica. Miquel Boix, moltes gràcies, estarem molt atents a veure com evoluciona, de segur que continuarem parlant del tema. Miquel Boix, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de Cadena Valor, molt bona vesprada i bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: estàvem parlant d'aquests hàbits, d'aquests gastos, d'aquests hàbits de consum en estos 6 anys, no? Després de la pandèmia, ara anem a parlar i continuem parlant de consum, però ho fem d'una cosa que ha començat esta setmana, Marc, que són les rebaixes. Arrencàvem el programa d'avui divendres parlant d'això, no? De com iniciaven les rebaixes, i les rebaixes d'estiu han arrencat ja sí a la Comunitat Valenciana, a casa nostra, amb unes perspectives moderadament positives per al comerç. El sector espera una campanya marcada per l'estabilitat, amb la previsió que la majoria dels establiments repetisquen aquestes xifres que van tindre l'any passat, encara que només una minoria tenen l'expectativa de millorar-les.
1: Exacte, perquè les grans superfícies afronten esta campanya amb més optimisme que el xicotet comerç. Les altes temperatures, el Mundial de Futbol i sobretot eixe creixement del turisme són alguns dels factors que, segons el sector, poden impulsar les vendes. De fet, el turista té cada vegada un pes més important de les compres, i especialment a ciutats com València.
0: Així és, Mar, i al mateix temps el comerç tradicional adverteix que les rebaixes han perdut part del protagonisme que tenien anys enrere, ja que les promocions s'han estès pràcticament durant tot l'any. Tot això es calcula. Una despesa mitjana al voltant dels 100 euros per client i establiment, amb especial protagonisme dels articles de moda, els complements, la cura personal i els productes per a la llar. I volem saber com arrenquen aquestes rebaixes d'estiu, i per això parlem ara amb Ximo Alonso, membre de l'Agrupació de Comerç i Serveis del GMSI i de l'Agrupació Empresarial del GMSI. Molt bona vesprada, Ximo, i gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
2: Hola, molt bona vesprada i moltes gràcies a vosaltres per fer-me partícipe d'este gran programa que esteu fent diàriament.
0: Quin és l'estat d'ànim, Ximo, amb què el comerç afronta aquestes rebaixes d'estiu?
2: A veure, sincerament, l'estat d'ànim és molt baixet. És molt baixet perquè en les poblacions que, com el GMSI, per exemple, quan es comença el juliol, moltes persones se'n van a les segones residències i se queda el poble un poquet més buit. Però a banda d'això, estem jugant que durant tota la campanya les grans superfícies estan fent ofertes i promocions contínuament, i això fa que el que són les rebaixes hagin perdut el seu valor o l'encant que tenia abans.
1: Clar, en aquest sentit és el que comentàvem, no? Les grans superfícies són molt més optimistes que al final que el xicotet comerç.
2: Clar, és que els marges que tenen ells no són els mateixos que tenim nosaltres. Tenen en compte una cosa, mira, jo el 29 de desembre vaig visitar una gran superfície, però l'encant que tenia abans.
1: Clar, en aquest sentit és el que comentàvem, no? Les grans superfícies són molt més optimistes que al final que el xicotet comerç.
2: Clar, és que els marges que tenen ells no són els mateixos que tenim nosaltres. Tenen en compte una cosa, mira, jo...

0: Ahí tienen que recordar que en el año 2012 se va a liberar lo que son el calendario de rebaixes, se va a liberar tot i això va començar a anar una guerra de ofertes que el xiquet comerç mos està amenaçant de mort pràcticament.
1: Efectivament, Ximo, és el que comentava un poquet, no, la introducció a la teva entrevista, que és que les promocions permanents durant tot l'any el que han fet ha sigut restar força, no, a les rebaixes tradicionals.
0: Sí, no, completament d'acord. El que són les rebaixes han perdut el seu encant. Vosaltres no sé si recordareu antigament quan arribaven rebaixes te veies a la gent ahí en les portes de les grans superfícies per a intentar portar-se la roba
1: Efectivament.
0: que volien. Això ha desaparegut, això és inviable avui en dia. Per què? Perquè és que comença entre més això, la nit de compres de descomptes, això ens passem l'any fent rebaixes, bueno, rebaixes no, ofertes
2: campanyes,
0: que no tenen res, sí, fent campanyes que, però permanents, és que al final és tot l'any el mateix. A banda, el consumidor també ha canviat molt. Antigament, te feia falta unes sabates i dius, mira, pa Nadal a veure si me les regalen. Ara no, te fan falta i vas, les compres i punt, ja està, ja s'ha acabat.
2: I pel que fa a aquest estiu, ja que parles una miqueta de què és el que se ven, no? Quins productes són els que previsiblement concentraran més vendes?
0: Ara en estiu?
2: Exacte.
0: Sobretot, sí, sobretot samarretes. Samarretes és el que més se gasta. Sí, les rebaixes estan més enfocades a la roba que a altre tipus d'artículos. O por lo menos en el meu sector, que és de la moda, el pitjaixen, no?
1: Efectivament, i si mirem la campanya, diguem, de rebaixes en general, ho comentàvem al principi del programa, no?, que quin paper poden jugar factors, com és el cas de les altes temperatures o fins i tot, com és, ocorre en aquest estiu, el Mundial de Futbol en el comportament que poden tindre els consumidors?
0: Pues mira, el Mundial de Futbol enguany no ens afectarà molt perquè els horaris que està jugant Espanya són uns horaris que comercialment no ens afecta. La veritat, imagina't que el comerç està obert avui a les 2 del matí. Ningú. Sí que és veritat que a lo millor demà, pues a lo millor les vendes i en vez de començar a les 10 o 11 del matí comencem a les 12 o 1 a l'hora de tancar, però bueno, però no perjudica molt. En aquest aspecte, el que és el Mundial.
2: I davant d'aquest escenari, Ximo, quin futur tenen les rebaixes tradicionals en un mercat que, com deies, cada vegada està molt més acostumat a aquests descomptes o campanyes contínues?
0: A veure, avui per avui, conforme està enfocat les campanyes de rebaixes, no tenen molt de sentit anunciar-lo com les rebaixes, no? Com si fos la vareta que va salvar a tots. Antigament les rebaixes se feien en una època per a acabar de netejar l'estoc que tenies de la campanya, tenies més rebaixat i fes puesto per a poder abarcar la nova campanya. Ara, entre les campanyes permanents i tot el que n'hi ha, pues, al final estàs lluitant igual, en un poquet més de descomptes, però estàs lluitant igual que el dia a dia.
1: Ximo Alonso, membre de l'agrupació de comerç i serveis del GMSI i de l'agrupació empresarial del GMSI, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada i per esbrinar un poquet com està sent i s'inici de campanya de rebaixes. Bona vesprada i bon cap de setmana.
2: I com dèiem a l'inici, ara parlem de les pensions, perquè la Seguretat Social va destinar en el mes de juny més de 28.400 milions d'euros a la nòmina mensual de les pensions contributives i la paga extraordinària, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió. En concret, es tracta de més de 14.300 milions a la nòmina ordinària, un 6,1% més que en juny de 2025, és a dir, una nova xifra rècord mensual, i 14.000 milions destinats a la paga extra. Segons el Ministeri, més de 10,4 milions de pensionistes rebran este mes el doble abonament.
1: Així és, Mari, mentre continua incrementant-se la despesa en les pensions, quasi el 80% dels treballadors creu que les reformes que s'han escomès els últims anys no seran suficients per assegurar la seva pensió quan els arribi el moment de jubilar-se. Això revela una enquesta publicada ahir per Funcas que desvela que els treballadors també són reacis a ampliar l'edat de jubilació o a endurir els requisits d'accés.
2: La proporció de treballadors que considera insuficients les reformes es redueix a mesura que augmenta l'edat. De fet, el percentatge més baix de dubtosos es dona en els majors de 61.

0: anys, on tot i així, més de la meitat creu que no seran suficients les mesures aprovades. A més, el 93% dels enquestats creu que hi haurà noves modificacions en el sistema abans que els toqui jubilar-se.
1: És moment ara de fer un repàs a l'actualitat internacional.
0: I comencem mirant a Veneçuela, perquè la tragèdia humana també té conseqüències en l'economia. Les grans empreses espanyoles amb presència al país també han començat a mobilitzar-se. La cadena hotelera Meliá ha posat a disposició de les autoritats el seu hotel en Caracas. Telefònica, per exemple, ha habilitat telefonades gratuïtes per a facilitar que la població puga mantindre's comunicada. I en el cas de les aerolínies, com Iberia, Air Europa o Plus Ultra, han pres la decisió de cancel·lar els seus vols.
1: I tornem ara a Europa, perquè a partir del pròxim dimecres 1 de juliol Brussel·les activa la coneguda com taxa Shane. Es tracta d'un pagament de 3 euros per a tots aquells productes amb un valor inferior a 150 euros. Cal recordar que la taxa s'aplicarà per cada tipus de producte i no per compra conjunta. La mesura el que busca és limitar la quantitat de paquets que companyies com Shane, Temu o AliExpress introduïxen en Europa. I tot i que des de Brussel·les afirmen que el pagament de la taxa correspon al venedor, tot fa pensar que l'increment repercutirà en nosaltres, en els consumidors.
0: I acabem amb una notícia procedent del continent asiàtic, perquè allà les borses han tancat la sessió de divendres amb forts descensos en continuïtat a les turbulències de Wall Street d'ahir dijous. Això es deu a les baixades significatives en els gegants tecnològics com Apple o Microsoft després que anunciaren un increment de preus en alguns dels seus productes. I tot a causa de la pujada en el cost de les memòries i l'emmagatzematge en els dispositius.
1: I tanquem amb un últim apunt, i és que els que gasten metro o bus, que tinguin en compte que hi ha una nova pròrroga per als descomptes en el transport públic així a la Comunitat Valenciana. El ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual continuen fins al 31 de desembre d'enguany la reducció de les tarifes del transport públic en la població general i, en alguns casos, la gratuïtat.
0: I esta pròrroga permet mantindre una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatge de titularitat autonòmica en la població general i d'un 50% de l'import de la tarifa habitual en els títols que són per als joves. Així, el bo de 10 viatges, el Suma 10 de Metro València, per exemple, per a moure's per l'àrea metropolitana serà de 5 en 4 euros per a la població general.
1: A més, la població infantil fins als 14 anys viatjarà de vades. Esta gratuïtat també s'aplica en els abonaments a persones empadronades en municipis afectats per la dana que podran continuar utilitzant-se fins al 31 de desembre d'aquest any del 2026.
2: Demà serà notícia.
1: I ja saben, nosaltres de seguida se n'anem de cap de setmana, tornarem la setmana que ve, però volem saber l'actualitat econòmica que va a córrer este cap de setmana ja de cara a dilluns, així que ja sabeu. La previsió és una part fonamental per a l'economia i per això parlem ara mateix amb el nostre company Pere Ferrer. Pere, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. Doncs abans d'arribar a dilluns també cal revisar un poquet que n'hi ha qüestions interessants dissabte i diumenge, per exemple.
1: Efectivament.
3: I és que sabeu que m'agrada revisar un poquet que es celebra o que es reivindica el dia de demà, i per exemple demà 27 de juny és el dia de les microempreses i les pimes. I és que si peguem una ullada un poquet a la gràfica de com són les empreses al nostre territori, per exemple, vos puc apuntar que de cada 1.000 empreses 948 són micro, només 50 són xicotetes o mitjanes empreses i tan sols 2 són grans. Es parla de gran empresa quan tenen més de 250 treballadors. Aixina que cal un poquet recordar el valor que tenen aquestes microempreses, sobretot les valencianes. I si mirem el dia de després, el diumenge, és que resulta que és el dia de l'orgull gay. Cap de setmana la 12a edició dels Gay Games. I si ho mirem des del punt de vista econòmic, vos apunte que, per exemple, n'hi haurà més de 10.000 participants de 80 països representats, majoritàriament Estats Units, Regne Unit, Alemanya o Canadà, i la previsió de l'ocupació hotelera és que va rondar de mitjana el 76% a la ciutat de València i l'àrea metropolitana. Mm. I este primer cap de setmana fins i tot arribarà al 83% i n'hi ha una previsió d'impacte econòmic de més de 100 milions d'euros.
1: Molt bones xifres.
3: Quasi res, jo sí, crec sí. que és bones xifres. Si mirem ja l'agenda de dilluns, per exemple, al nostre territori, ni l'àrea de València, n'hi ha també un primer fòrum d'infraestructures claus per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana que acollirà també la ciutat de València. Revisant un poquet el que pugui ser ja la setmana que ve, la del 29 de juny destaca sobretot pel tancament del semestre. A nivell de rendes i d'impostos cal estar previngut també. I es preveu en agenda que el govern d'Espanya presenti este mateix dilluns el nou quadre macro, que és un treball previ a la presentació d'aquests pressupostos que ens han anunciat. També hi haurà un nou paquet de mesures per a fer front a la crisi d'Orient. En clau global, dimarts, per exemple, coneixerem la taxa d'atur alemanya i l'IPC, l'índex de preus al consum de tota l'eurozona. I ja de cara a dijous tindrem dades de balances comercials tant a Europa com als Estats Units. Tot això és el que vos puc avançar un poquet, que va ser una setmana intensa en matèria econòmica.
1: Segur que sí. Molta cosa al cap de setmana i ja de començament de la setmana que ve. Així que estarem molt pendents de tot el que has comentat i de segur que ho comentarem al programa. Pere Ferrer, molt bon cap de setmana i tornem a parlar dilluns.
3: Igualment. Adéu, Arturo i Marc.
0: Adéu.
1: I ja saben, de seguida, després del butlletí informatiu, el que comença és la vesprada de punt. I anem a veure, que tenim així com sempre, Ximo Rovira a l'estudi, que ens conta un poquet que teniu ahí preparat per avui.
4: Què tal, Arturo? Com esteu, amics? Què tal, Marc? Bé, mira, dos horetes de programa de divendres. Anem a parlar, l'estiu avança inexorablement, este és l'últim cap de setmana de juny, i amb l'estiu arriben a les nostres costes uns visitants. Visitants, en realitat, no, perquè estan en sa casa. Les meduses són ingrats, no? La gent té mal rotllo. Ah, una medusa, una medusa. Però, home, les meduses estaven ací abans, però molt més temps que nosaltres. Tenen moltes curiositats. Pensem que el que ens envaís l'espai som nosaltres i que la mar sigui calenta tampoc és culpa d'ells. Així que piquen, és la seva manera de ser. Tenen esta manera de defensar-se. Coneixerem curiositats al voltant de les meduses. Mar Hernández ens les portarà. Com, per exemple, una cosa molt sorprenent és que poden arribar a ser immortals. Això és collonut. Imagina, jo per la ciència, igual estic fent una miqueta d'espoiler, però que investigant la medusa, igual resulta, què sé jo. Bueno, anem a coses més terrenals, com per exemple agenda del cap de setmana. Anirem a fires aixina, coses curioses. La fira dels gabinets a l'Origuilla, un encontre de gabinetaires, una cosa realment molt, molt d'això. La credilla que a Sueca no es diu credilla, es diu queradilla. La queradilla del marín de Sueca, que creix en una terra d'aullamoll, que és una cosa meravellosa, una escredilla. Això és credilla això de categoria. Sí. Anirem a la fira i anirem al Big Sound, que ja sabeu que en tot el jaleo del tema de la ciutat de les arts i això, el canvi d'ubicació serà al parc central de Torrente. Què més coses? Anirem, mira, ja que estem de visita, anirem a Alcoi. Ell cantava que el seu cor era d'Alcoi i estava hasta l'obvi, hasta el coll, no sé què dia. Bueno, Camilo Sesto, el gran Camilo Sesto, fill predilecte, té una vinguda allí, li han fet de tot, però no tenia museu. I des de fa un parell de setmanes això s'ha solucionat, un projecte d'antic, i visitarem com és aquest museu de Camilo Sesto, un museu interactiu, hi ha molta tecnologia, de fet, vaig a fer spoiler també una miqueta, ens rep el mateix Camilo Sesto en persona, al museu. I es dona la benvinguda i fa tot això. Bueno, la intel·ligència artificial, ja sabeu que és tota la cosa. I visitarem també un musical extraordinari, Amor en temps del Tercer Reich. Visitarem el Berlín dels anys 20, amb el clàssic Cabaret. Willkommen, bienvenue, welcome.
1: Hem estat ahí cantant aquesta cançó, eh?
4: Sí. Bueno, i el Moni, totes les cançons.
1: Es queda ahí al cap.
4: Tot això i més.
1: Quin programa teniu? No se ho poden perdre, ja saben. Després dels minuteig que té el butlletí, de seguida a les dues horetes, avui divendres de la vesprada de punt. Marc Hernández, no saps si anem de cada setmana, però tornem dilluns, no?
0: Tornem dilluns, com sempre, a partir de les 3:30 de la vesprada, Cadena de Valor.
1: Ai, sí, ja sabeu. Bon cap de setmana i s'escoltem dilluns. Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: 589 morts, 4 d'ells espanyols i vora 3.000 desapareguts. És l'últim balanç, encara provisional, dels danys personals provocats pels sismes que han sacsejat part de Veneçuela. Un balanç al que cal afegir les persones que continuen desaparegudes sota les runes dels edificis enfonsats. Alejandro Molés.
2: Sí, segons el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, vora un centenar d'espanyols continuen en parador desconegut. Altres 4 han sigut localitzats davant dels enderrocs.
3: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: D'altra banda, un equip de 10 bombers valencians es preparen per a eixir cap a Veneçuela. De moment estan a l'espera que el Ministeri d'Exteriors es doni l'avió d'eixida. Així ho detalla l'alcaldessa del Cap i Casal, Maria José Català.
4: Lo organizamos a través de la ONG Bombers Pelmont, que es una ONG de bomberos de la ciudad de Valencia. Y bueno, ya estamos esperando a que el Ministerio, el Gobierno de España, les dé un poco la salida, el avión de salida, para desplazarse hacia Venezuela. Van a contar con material, perros, la dotación siempre la ponemos nosotros, desde el ayuntamiento.
2: El que ja ha arribat a Veneçuela fa un parell d'hores, a les 2 de la vesprada, ha sigut l'avió de l'Exèrcit de l'Aire amb 59 militars a bord. A banda d'aquests efectius, també han viatjat diverses unitats canines especialitzades en buscar i rescatar persones. Mentrestant, des de l'Organització Mundial de la Salut, recorden que els 3 primers dies, i ja en portem 2, són els que permeten trobar el major nombre de supervivents sota les runes. Per això, recorden, cal actuar amb rapidesa. Escoltem tot seguit l'angoixa de 3 supervivents que reclamen que arribi l'ajuda necessària.
5: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude.
6: Por favor, aparezcan, manden personal.
7: Se escuchan ruido pidiendo auxilio y nadie, ni una grúa.
0: A casa nostra, al GMSI, fa uns moments que ha acabat la segona reunió de la comissió mixta formada per membres del govern valencià i l'espanyol, a més dels alcaldes i alcaldesses dels municipis damnificats per la dana de 2024. Xavier García del Valle.
8: Sí, govern central i Generalitat han fet en esta reunió el balanç de les respectives aportacions fins ara. Les han resumides els 2 copresidents de la comissió mixta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
9: Se han ejecutado, ingresado en los efectos de la dana más de 9.600 millones de euros. Son ayudas directas, inversión pública, ayudas, como digo, en vivienda, en escudo social, empresas, también en sector primario. Eso equivale a un 12% del PIB de la provincia de Valencia.
10: Que la Generalitat ha cumplido en todo aquello que se comprometió a movilizar. Fueron más de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones eran ayudas y el resto eran obras e infraestructuras de colaboración con ayuntamientos, y todo eso prácticamente está todo ejecutado, ¿no? Fuimos la primera administración en poner ayudas en mano de los afectados.
8: La Generalitat i els ajuntaments també han fet diverses peticions al govern, com l'agilització de tràmits en les obres municipals o l'ampliació de municipis representats en esta comissió.
0: El ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual es prorroga fins que acabi l'any, fins el 31 de desembre, els descomptes en les tarifes del transport públic per a la població general i la gratuïtat per a alguns col·lectius. Parlem del metro, el tramvia i les línies de bus interurbanes que depenen de la Generalitat.
2: Permet mantenir una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatges de titularitat autonòmica i d'un 50% en els títols destinats a joves. Mentrestant, la població infantil fins als 14 anys podrà continuar viatjant de vades. Així ho detalla el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
11: Lo que se va a hacer es mantener durante 6 meses más la gratuidad total de los billetes para los niños hasta 14 años, un descuento del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40% para la tarifa habitual de abonos y multiviaje, y también los títulos gratuitos para las personas empadronadas en la zona afectada por la dana.
0: A 5 dies, perquè dimarts que ve, el 30 de juny, comença la segona convocatòria dels exàmens per a ingressar a la universitat. Avui s'ha fet pública la nota mitjana que han obtingut els estudiants valencians.
8: I aquesta nota ha sigut de 6,35. És, de fet, la segona nota mitjana d'accés a la universitat més baixa de totes les autonomies, només per davant de l'alumnat de Cantàbria. La comunitat amb més nota ha sigut Castella i Lleó, amb un 7,46 de mitjana. Recordem que els exàmens de la PAU en segona convocatòria es faran dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve. A ells es presentaran els que han suspès i aquells que vulguin pujar nota.
0: I també dimarts de la setmana que ve, al migdia, nova reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. En esta ocasió per a tractar de negociar el bloc d'infraestructures en una nova mesa sectorial.
2: A més, en ella s'abordarà el projecte de decret que regula la jornada i l'horari del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana. En el document sobre infraestructures rebés per la Conselleria als sindicats es destaca com a principal pla d'inversió la creació del Pla Educlima, dotat amb 140 milions d'euros i destinat a climatitzar el 100% de les aules i centres de la comunitat, amb una dotació específica de 2 milions d'euros per a les zones afectades per la dana.
0: En estos moments està previst que comencen les primeres actuacions del festival Big Sound, ubicat enguany en el Parc Central de Torrent.
8: Un festival de música de 2 dies, amb horari de 4 de la vesprada fins a 2 de la matinada, amb l'actuació de més de 40 artistes distribuïts en un total de 6 escenaris. Els organitzadors esperen l'assistència de més de 45.000 persones entre els 2 dies de festival. El cartell d'avui inclou cantants com ara David Bisbal, Ana Mena o Quina Àfrica.
12: Muy buena para la ciudad, encima pues sin tener que coger coche, entonces para mí ha sido un acierto.
13: Yo creo que se celebra Valencia porque estoy más al costado de casa.
14: Es más cómodo.
15: Para mí está bien, porque me viene bien por cercanía, así que genial.
16: Muy bien, a mí Torrent me gusta mucho, además que un ambiente más cercano a casa, ¿no?
17: Bueno, pues me parece bien, la verdad, hay más espacio y yo siendo de Alaguas, pues la verdad es que me pilla más cerca.
0: En els esports estem immersos en l'última jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol, però els equips de la Comunitat Valenciana ja preparen la temporada pròxima. Jordi Sánchez.
18: Encara que les planificacions esportives estan un tant parades, les campanyes d'abonaments s'han posat en marxa. El Villarreal ha presentat avui la seua amb el lema Seguim amb tu, en què el gran al·licient torna a ser la participació en la Lliga de Campions. Dilluns començaran les renovacions en línia amb les opcions d'abonament Lliga i abonament Champions, que inclou la competició europea i la Copa del Rei. Una campanya marcada per les obres a la ceràmica, on pugen els preus, però hi ha descomptes a menors de 26 anys i a jubilats i premis a la fidelitat de l'afició grogueta.
0: Fins així l'última hora informativa. Es queden ara en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
20: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, Punt a Punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Últim divendres de juny. Encarem l'últim cada setmana del mes amb ganes de disfrutar-lo en bona companyia. Gemma...
21: Últim divendres de juny. Ai, ja ho sé, fa vida. Sí, senyor, amb bona companyia, Joaquim. Sí, senyor, de moment fins a les 6, I si voleu, teniu per davant un bon ratet de ràdio al nostre costat. Vinga, benvinguts. Comença la vesprada de punt.
22: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Les 4 i 10 i en directe a la vesprada de munt arrenca motors avui divendres, l'horatge ja vegeu. Ens ha deixat aquest episodi de calor intensa, encara que no és poca cosa, que cau, Especialment a migdia, però les temperatures ja són més pròpies d'esta època de l'any. Per esta vesprada, ja vegeu, seguim amb la calitja, la basca, temperatures de 29 graus al litoral, més altes, fins a 34 en les comarques interiors. Per este cada setmana, l'últim de juny, tindrem predomini de sol, ben fluixet de mar, que estarà tranquil·la i per damunt, atenció, dels 25 graus ja en superfície. Les nits les tindrem al voltant dels 20 graus, inclús una miqueta per damunt. Per a començament de setmana, s'espera, setmana que ve, s'espera una pujada de temperatures, però sembla que més lleugera.
21: Acompanyem-nos, amics i amigues, a un viatge al Berlín dels anys 20, a l'emblemàtic Kit Kat Club, un conegut cabaret en el que només hi ha una regla, que les regles no existeixen. Un llegendari musical que arriba al Palau de les Arts dimecres que ve. Vos contem tots els detalls d'una proposta trencadora i renovadora del clàssic cabaret, on el públic també forma part de la festa.
14: I Camilo VI, l'Alcoyà més universal, ja té el seu museu. Un espai per a retre homenatge a la part artística més admirada i també a la seva vida personal, la seva part personal i familiar. Fa un parell de setmanes que ha obert les portes i, clar, està a Alcoi, ciutat natal del gran Camilo. I a qui va deixar precisament a la ciutat d'Alcoi el seu llegat. Esta vesprada recorrerem els 300 metres quadrats amb dos plantes del Museu Camilo VI d'Alcoià, un passeig per la memòria d'un artista trencador i irrepetible.
21: Un cabaret literal, un cabaret d'Alcoi i tot un cap de setmana ple de cabarets. A mi sí que amics cabareters i cabareteres per davant, molts plans per a fer-nos que detallarem en acabant en la nostra agenda. Per fer-vos un tast, vos conte, tenim la Fira i Festes a Vinaròs o a Sant Pere al Grau de Castelló, tenim mercadets per a Alacant en els que podem fer atenció boxa, entre altres coses, i a València la Fira de la Queradilla al Mareny de Sueca o la de Ganivet a l'Origuilla, a part de grans esdeveniments com el Big Sound. Ara vos donem idees i després vos les apunteu. Vinga, començarem parlant de meduses? Ai! De meduses començarem parlant. Sí,
14: quan arranca l'estiu, ens arriben, no? Vegem els titulars...
21: Quan venirem mosquits i les meduses ja estem en estiu.
14: Pues mira, tal qual. Tampoc s'han lliurat este preestiu, bueno, estiu que ja estem, dels titulars en guany també les meduses.

0: Mira, sí, fa dues setmanes un banc de meduses deixava desenes d'afectades en el campionat autonòmic de triatló sprint en Tavernes de la Valldigna. I a l'inici de maig, desenes de meduses van arribar a la platja de Castelló. Però això només és el principi, Joaquí.
1: Mireu, avui volem conèixer una miqueta més, apropar-nos a estos animalets de la mar salada, de la mà de Marc Hernández.
0: Que també és una mar salada, també és una mar salada.
1: Bones notícies o dolentes pel que fa a les meduses, Marc?
2: Doncs això és l'eterna pregunta, no?, que ens fem tots els estius, si tindrem o no alerta medusil.
3: Hola, hola, hola. Alerta medusil a la playa de Sant Feliu de Guíxols. Qué pelos. Está todo lleno de medusas. Petites, petites, pequeñas...
0: Això li encanta a la ma filla, lo de l'alerta.
2: És un mem ja de tots els estius, a veure si en tindrem o no o tindrem. Però és que les probabilitats de repetir este moment, vos he de dir que són difícils de predir. És el que ens demanen moltes vegades a les persones que treballen amb meduses, i més en este context de canvi climàtic, de pujada de les temperatures, no? I per això, doncs, també li hem fet la pregunta a una de les persones que més en sap de meduses, que és Elisa Martínez, biòloga de l'Oceanogràfic.
4: És difícil. Hi ha molts factors a tindre en compte, i no és fàcil fer una predicció de si van haver més o menys amb el canvi climàtic o si van aparèixer més o menys al Mediterrani. Sí que podríem dir que van aparèixer abans i van aparèixer segur.
2: Segur. I abans.
0: Abans i segur.
2: Abans i segur, clar. Mm-hmm. Si han d'aparèixer abans, té sentit que a l'inici de maig ja estaguen a les nostres platges,
0: clar.
2: I que apareixen segur, doncs ho hem vist a Tavernes de la Valldigna, per mm-hmm. exemple, no? Però més enllà d'esta por o l'eterna pregunta sobre si hi haurà o no hi haurà meduses, coneixem prou a este animalet? Dicen que

0: Perquè hi ha moltes dades curioses sobre les meduses que ens sorprendran, com esta que diu la cançó de La La Love You, no? Que hi ha espècies, hi ha peces que habiten entre nosaltres sin corazón. És que les meduses no tenen cor, perquè tenen un sistema circulatori nerviós increïblement simple. Penseu que estan formades en un 95% per aigua, que és una barbaritat. Però això només és el principi d'estos animalets invertebrats que tant ens porten de cap aquest estiu. I una de les dades més curioses i pot ser més evident és que les meduses estaven a la mar molt abans que nosaltres, perquè són dels organismes, ja no que és el seu hàbitat, sinó és que són dels organismes més antics de la Terra. Escolta'm de nou, Elisa.
1: Les meduses porten a la mar més de 500 milions d'anys, que són molts anys. Som nosaltres els que entrem dins del seu hàbitat. I ara en estiu, sobretot quan canvien les estacions i augmenta o disminuïs, hi ha una variació en la temperatura, fa que prolifere l'aliment i també fa que les meduses creixen més ràpid perquè n'hi ha més aliment i a través de les corrents ja van apareixent a la platja.
0: On estaves tu, Gemma, fa 500 milions d'anys?
2: Estava a la ràdio.
3: Encara no havia dit les meves primeres paraules.
0: Per lo que siga, a la platja encara no havies anat.
3: Mare meva, sí que són més antigues que els éssers humans i que totes les coses més
2: antigues. Com comentar que la temperatura fa que el seu menjar, diguem, és
0: molt.
2: Es reprodueixen més, elles van buscant el menjar, es fan més grosses i arriben
0: exacte
2: més a la costa pel tema de la... Exacte, dic una cosa, independentment de la por que ens fa, el regomello que ens fan, perquè si ens piquen és un mal rotllo, són... Tu les veus nadar a la mar en distància? Ostres,
0: és... No, és una bellesa.
3: Són etèries, no? Són bellíssimes etèries, com una ballarina no. Gràcil.
0: Sí. A més es mouen això com a través de les corrents, de les corrents d'aigua. I això és important perquè no és que les meduses vagin a per nosaltres, a picar-nos. Si és que moltes vegades ni tan sols tenen la noció de decidir que volen fer-nos mal. Fixeu-vos com es mouen.
1: Elles es deixen portar per les corrents, no, sí que tenen una capacitat de nadar i pulsen, però no en una direcció, simplement es deixen portar per la corrent d'aigua. I per això també apareixen en massa, perquè van totes amb la corrent d'aigua. N'hi ha algunes espècies que sí, són capaços d'anar a la llum o d'anar cap a una presa, però normalment la majoria no són capaços, es deixen portar per la corrent.
0: Clar. Això de fluir, ho duien a la perfecció,
3: a la literal, sí. Literal fluixen.
0: Total.
3: I clar, elles no picaran, però si tu te claves per allà enmig... Tacatán!
0: Clar,
2: tenen aquest sistema de defensa urticante.
0: Exacte.
2: I clar, si les xafes o les toques, pues, ells pensen que és una agressió ja llavant.
3: I van en tropel.
0: Van en banc, sí, totes ahí juntetes. I deia Elisa que també depèn de les espècies, que algunes es mouen més o menys, depèn també de com s'impulsen amb l'ombrela, que és la part de dalt de la medusa. Mm-hmm. Però parlant d'espècies, quantes en penseu que hi ha?
3: 3.
2: De meduses?
0: De meduses.
2: Dona, què sé jo, 50.
0: 50. 50, 2 o 4, deies tu, Gemma.
3: Jo dic 3 o 4.
0: 3 o 4.
3: Clar, jo què sé.
0: Molt bé, doncs multiplica...
3: Jo totes les dibuixo igual.
0: Doncs multiplica el 2 o 4 per 1.000. N'hi ha entre 2.000 i 4.000 espècies de meduses.
2: Diferents. I totes són meduses.
3: I s'assemblen.
0: I són totes meduses. I és un nombre, vull dir, que és un marge ben ampli, no? Entre 2.000 i 4.000 n'hi ha bona cosa.
3: Sí.
0: Però és perquè encara n'hi ha moltes espècies que no s'han conegut.
1: Perquè encara continuen apareixent espècies, i espècies, per exemple, en Antàrtida, en Àrtic, en aigües molt fredes i en molts els puestos que no s'ha fet una gran recerca d'estos animals, i continuen apareixent noves espècies. I hi ha una diversitat molt gran, sí.
3: El fantàstic món medusil.
0: És una barbaritat.
3: És una barbaritat.
0: És una barbaritat. I clar, com n'hi ha tantes, és cert que cadascuna té les seues característiques diferents, però en el que sí que coincideixen és que totes piquen. Ui. Més o menys, però totes piquen. I fins i tot, i com el sol passar, no? Les menys visibles són les més agressives.
1: Les meduses més menudes perteneixen al grup dels hidrosos i els taurosos, són les més xicotetes i normalment, precisament, són les més urticants, les que més piquen. I són les més xicotetes, així que no perquè la medusa siga xegant va picar-nos més. Tenim meduses molt xicotetes i molt urticants. I podríem parlar de mil·límetres, realment molt xicotetes. I molt transparents, el que fa que siguem més perillosos perquè a la platja no podem veure-les.
3: O sigui, que el tamany no implica el nivell de mal que te poden fer, no té una relació directa.
0: De fet, més aviat a lo millor al contrari, si tu te veus una medusa molt gran, quan saps que està ahí, tu no t'atraques i tu ja saps
3: que... I és més fàcil que evites un mal encontre.
0: Exacte, exacte.
2: Curiós, de mil·límetres, que
0: menys... De mil·límetres,
3: això no ho pots veure.
2: Que poden viure en l'Antàrtica.
3: Això sense ulleres tu i jo no ho veiem.
2: Això, mai de la vida, ja poden picar-nos, posar-nos dins del banyador.
0: I de fet, les cries, o els que parlem com pòlips o èfires, que ara parlarem d'ells, s'han de veure en microscopi o en lupes, perquè si no, no es poden veure.
2: Menudiuigües. Però ja són medusiuigües, ja tenen forma de medusiuigües. Bueno, ara ens contaràs.
3: Ja tenen l'ambrella i les perrotorretes,
0: com se diga. Ja comencen a ser medusa.
3: Però tot això, si piquen totes...
0: Sí.
3: És pel que dia d'estimo que igual és un mecanisme de defensa si apareixem o les soliviantem?
2: Ai, no ho sabia, però ho penso igual
3: és
2: que la
3: ser. Té sentit comú, té sentit comú.
0: Exacte. Això, sí. Sí, realment algunes sí que és com a mecanisme de defensa, però és que altres són depredadores.
1: Com a mètode de defensa, la majoria, i les que ja s'han especialitzat en menjar altres meduses o inclús peixos xicotets o el que troben, el que fan és que al borde de l'ombrella, que és este paraigües que tenen... com en la forma característica de la medusa, ahí tenen els tentacles. Els tentacles és on van acumular aquestes cèl·lules que piquen. Si toca, el que fa és que allibera les cèl·lules urticants i les deixa, en el nostre cas, damunt de la nostra pell o, en el cas d'una altra medusa, la paralitza totalment per a poder menjar-se-la.
0: La paralitza, la deixa immòbil. Ja està. Descàrrega llau, ja està.
3: I se'n pot menjar una medusa o una altra medusa?
0: Curiós,
3: o
0: eh?
3: Un altre... És curiós.
2: O una ladroc.
3: No m'havia jo... Una ladroc. No m'havia jo plantejat mai la vida de les meduses. I estic,
0: no, perquè siga, no.
3: Estic sentint-me Bob Esponja, que és fascinat de les meduses i va a casar-ne. Sí, sí, que guai.
0: Sí.
2: Però i les que tenim per així per la Mediterrània, quin rotllo són?
0: Algunes sí que les coneixeu segur. T'imagines, són falleres? No, però són gastronòmiques, perquè les més conegudes són les de l'ou fregit. Sabeu? Les coneixeu. Les de l'ou fregit, que tenen eixa forma, no, d'ou fregit, que tenen com la part de dalt. No sé si les visualiseu, si les teniu al cap.
2: Quan les trau algun valent en una canya o en un d'això, que les trauen així a voreta mar i que les veus i tenen eixa forma.
0: Exacte, i fins i tot en l'aigua, quan les veus en la voreta, en la platja, quan encara estan nadant, sobreixen una miqueta, no? Tenen com eixa forma. Eixes no són excessivament urticants, o sigui, per sort, no?
3: Són les que hi ha per ací, en major nombre.
0: Són les pròpies del Mediterrani, són l'espècie endèmica, i no és tan urticant. Però després n'hi ha d'altres que són invasores, i una és, i perdoneu així la pronúncia, perquè no sé si ho diré bé, la filorisa puntata, que és la que es coneix comúment com la campana de punts blancs, perquè té aixina com puntets. I tampoc és molt urticant. Ara n'hi ha una altra, que esta sí que pica més, que és l'aigua mala, que és la més abundant, que és blanca, que té un ribet morat allà dalt, és la més gran i apareix molt en la platja, també.
3: Ai.
0: I la més perillosa de totes, així a casa nostra, és la Pelagia noctiluca. Jo vos estic així arreant noms.
3: M'encanten els noms.
0: I vosaltres així preneu nota i una descripció.
3: Sí, la Pelagia noctiluca, perquè és més urticant.
0: Aquesta sí que pica, i té uns tentacles molt llargs, però passa com en les més urticants, que és molt menudiua, que quasi no se veu. I com deia Elisa, normalment a aquests tentacles i no a l'ombrella és on estan aquestes cèl·lules urticants que tan piquen, i que ja no només és que ho diga Elisa, si és que ens ho diuen allà mateix en una pel·lícula de Disney, Marty Dory, en Buscant a Nemo.
4: Hola, amiguito. Le voy a llamar Viscosín y va a ser mío. Será mi Viscosín. Ven, Viscosín. Ven aquí, pequeñito.
5: ¡Dori! ¡Eso es una medusa!
4: ¡Malo, Viscosín! ¡Viscosín, malo!
5: ¡Largo de aquí! A ver qué te ha hecho.
4: No lo toques, no lo toques.
5: No voy a tocar, solo quiero verlo. Ven aquí. No es mucho, se curará pronto. Pero hemos aprendido algo, ¿verdad?
4: Sí.
5: Que no hay que volver a tocarlas. Por suerte, esta vez era una medusa pequeñita.
0: Ara se troben en un banc de meduses enormes.
5: Esto no me gusta, Dori.
4: Fíjate. Boing, boing, boing.
5: Dori!
0: I ara Dori s'hi posa a saltar per damunt de les ombreles, per tant, no li piquen les meduses. O sigui, aquella és la cosa més elemental en una pel·lícula de Disney, ja podem aprendre.
3: Estaven documentats estos de Disney.
0: Has vist?
3: Per la part de les ombreles no piquen. Per la part de baix, clac, clac, clac.
2: I m'encanta el nom Viscosín. Viscosín,
0: eh?
2: Aquest aspecte així mollós, no?
3: Ara, la Dori, que gran és.
0: La Dori és fantàstica. La Dori és fantàstica. Que és molt curiós, això, el mecanisme que tenen de defensa les meduses, cèl·lules, però el més interessant per a mi no és ni com piquen ni on tenen les cèl·lules urticants, tampoc la seva antiguitat, tampoc que estan compostes per tanta aigua. El més interessant és com es reprodueixen.
2: Me pare a pensar, si he vist dos meduses fent-ho, i mira que pare per la mar.
0: Pel que siga,
2: no. I no n'he vist dos meduses.
3: Com serà? Perquè són unes barosetes. Jo què sé.
0: Són unes barosetes.
2: No se utiquen la única a l'altra? Que també...
3: Veure que t'acarreguen. Sí, com? És per l'ombrella o és per les patetes?
0: Jo és que crec que en el seu procés de reproducció n'hi ha molt poquet del GTM este. Sí, sí. A veure, intentarem explicar-ho perquè s'entenga, encara que no sóc experta en la matèria, totes és gràcies a les explicacions d'Elisa Martínez, recordem, biòloga de l'Oceanogràfic. N'hi ha moltes formes de reproduir-se i depèn de l'espècie també, però en la majoria tenen una reproducció, diguem-ne, combinada entre reproducció sexual i asexual. Això què vol dir? Que sí que les meduses això estan separades per sexes, n'hi ha medusa femella i medusa mascle, yeah. Un òvul es fecunda, dona lloc a les larves. I si la larva arrela al fons de la mar, allà al fons, doncs formarà els pòlips, que es diuen. Pareu bé atenció amb aquesta paraula, perquè què són els pòlips? És la fase primigènia de la medusa. Si ho busqueu, alguna imatge d'un pòlip, sembla que siga una medusa a l'inrevés. És a dir, una medusa com a pegada al fons marí i a l'inrevés. És molt curiosa.
3: S'ha de l'ombre la cap avall i les potetes cap amunt.
0: Exacte, és curiós.
3: I més xicoteta?
0: Més xicotiva. Molt menuda. I no és ni tan sols, això no és ni la medusa bebé. El pòlip és abans que això. Ah. I després del pòlip ve l'èfira, que ja seria la medusa menudiua.
1: La fase pòlip de la vida de la medusa, que és una fase que no es mou, i el que fa és que quan les condicions varien, quan hi ha un canvi en la temperatura, en la salinitat, estrovila, que este procés que es diu, que s'anomena aixina, no estrovilació, que té un nom aixina un poquet estrany, és el procés pel qual este pòlip va a crear una xicoteta èfira, va a produir una xicoteta èfira per reproducció asexual, és a dir, que va a donar còpies de si mateixa. Però esta xicoteta èfira és com una espècie de bebè de medusa, ja és capaç de pulsar i pot desplaçar-se.
0: És una medusa menudiua que sí que es meneja, que és la èfira.
3: Pòlips, èfira...
0: Clar, i què passa? Que esta èfira creix, no? Esta èfira pues, es fa gran.
3: Tenen adolescència, també. Tenen adolescència. Senyor.
0: És adolescència curta, perquè vos he de dir que el cicle mitjà de la vida d'una medusa és cosa d'un any. Uh-huh. Amb la particularitat que, atenció, en alguns casos, les meduses poden ser immortals.
1: Podríem dir que poden arribar a ser immortals, perquè n'hi ha meduses que quan la medusa adulta està acabant la seva vida i ja s'està desfent i baixant al fons del mar. Quan arriba al fons del mar, pot donar lloc a pòlips. Pot desenvolupar-se la seva fase pòlip i este pòlip pot colonitzar tot el puesto on s'ha fixat o on ha caigut la medusa i pot estrovilar i donar una altra vegada meduses. Realment, la medusa que acabava de morir ha tornat a néixer, perquè és com si nosaltres fórem capaços de tornar a ser bebès. I és el mateix individu perquè no n'hi ha renovació genètica.
3: Què m'estàs contando, querida?
0: Pues has explotat el cap ja.
3: Però mogollón.
0: És una barbaritat, eh?
3: Estic absolutament fascinat per les meduses, que ho sàpigues.
0: És que és un món fascinant.
3: O sigui, que quan una d'elles diu ja estarà bé...
0: Ja ho tinc bé.
3: Se fa... En xicoteta, en minillós.
0: Exacte, se fan
3: minielles.
0: I és el mateix individu, perquè estem parlant del mateix material genètic, segons es diu
3: Elisa. Que les meduses que avui en dia poden picar-nos, igual ja estaven fa 500 anys.
0: És que t'imagines, 500 milions d'anys. Jo no sé si serà
3: si
0: tant,
3: parlarem...
0: però és que clar, sí comptar en el que han vist eixes meduses, eh? I com estava la temperatura de la mar fa X anys, no? En fi, el nostre company Santi, que m'ha fet molta gràcia, les ha batejat com les meduses Benjamin Button. Crec que té tota la raó.
3: Tota la raó.
0: La veritat. Però, en fi, això del cicle de les meduses, en realitat vos ho conté jo, però que es pot veure, vosaltres podeu veure totes les fases d'eixa meduseta, d'eixa pòlipa, d'eixa èfira, que és la meduseta bebé, fins a la medusa gran, tot això en l'Oceanogràfic de València, en el Medusa Lab, que és un laboratori obert al públic on es pot seguir doncs, tot aquest cicle de vida tan fascinant de les meduses.
1: I nosaltres al Medusa Lab tenim totes aquestes fases reproduint-se i creixent. Tenim els pòlips en uns incubadors especials per a ells, la fase èfira en un sistema que es diu Briner, que és un sistema que funciona amb una bombolla d'aigua, i després ja tenim les exhibicions grans amb les meduses adultes.
2: Una guàrdia, diguem, de meduses, i van creixent i van passant-les, diguem, a l'exhibició.
0: Exacte. És que fins i tot les crien allí, les meduses, que és molt flipant, perquè tu allà pots veure 18, en exposició, 18 espècies de meduses, però ells estan treballant amb 65 meduses, 65 meduses, tipus de meduses, que ells mateixa les crien, tenen els pòlips, i poquet a poquet van fent les meduses, van creixent.
3: Per tant, han pogut observar tot aquest cicle, per això ens ho expliquen tan rebé.
0: Efectivament.
3: I si anem a veure, o al Medusalà, podrem veure aquest exemple amb les 18 que estan exposades al públic.
0: Exacte, exacte.
3: Oi, que xulo.
0: És una barbaritat.
2: I fem bé si quan ens pica una medusa netejar-nos en l'aigua de la mar o passar-nos, què sé jo, una samarreta o alguna cosa.
3: Tu sempre pensant en el servei públic.
2: Jo què sé.
3: Molt bé, Juan.
0: Molt bé.
3: Hem de fer si ens pica.
2: Una maneta al personal, no?
0: Molt bé, sí.
2: Si han de vindre.
0: Doncs mira, vas per bon camí en el tema de l'aigua salada. Escoltem, perquè això també ens ho ha respost Elisa.
1: El més pràctic és intentar llevar tot el verí o totes les cèl·lules urticants que la medusa ha depositat en la teua pell. El que podríem fer és arrastrar amb qualsevol cosa que tenim tot aquest verí i després netejar-ho o llevar-ho bé amb aigua de mar, amb aigua salada, per a que l'aigua salada arrastre també totes aquestes cèl·lules urticants. Picar et va picar, però almenys no va a permaneixer ahí en la teua pell.
0: Cal retirar d'alguna forma, doncs, totes aquestes cèl·lules que queden. Posava l'exemple també, Elisa, per exemple, d'una targeta, si tenim, que és arrossegar en el moment, sí que molesta una miqueta, fa mal, però després se tira aigua salada i d'alguna forma s'acaba de llevar o arrossegar, doncs, totes aquestes cèl·lules. I després, el que és important, evidentment, doncs, consultar a un metge farmacèutic, però al final això funciona, doncs, com una cremaura, diguem-ne, o sigui que si hi ha una crema calmant o alguna cosa que puga servir per a desinflamar, és perfecte.
2: Fenomenal, ja. Segur que si tens propera algun lloc de la Creu Roja, també segur que
0: exacte.
2: Vos tiraran una maneta també i vos ho explicaran. Però vaja, llevar el... Te cometes verí i després netejar-se, no te tires la botella d'aigua mineral o d'aigua dolça, perquè
3: que
2: això
3: no és
2: crec
3: bo.
2: Que
3: és pitjor.
2: Que és pitjor. Ja.
0: L'aigua salada, ho cura. I jo crec que amb això, amb totes aquestes dades, per mi, jo ja crec que teniu el títol d'experts, per si ve una altra alerta medusil.
6: Hola, hola, hola. Alerta medusil en la playa de Sant Feliu de Guíxols. Ostres, alerta medusil!
3: Alerta medusil, la mapilla va estar dient alerta medusil de quantes dies.
2: Ah, perquè has expressat alert, més que alerta, aquests coneixements medusils
0: totalment.
2: Que hem tingut, els hem refrescat i com de fascinant és la natura. I si venen les meduses, pensem que estan en sa casa.
0: Hàbitat,
3: les deixarem fluir, elles són de fluir, deixem-les fluir. Gràcies,
0: Mar. Adéu, gràcies.
6: Manes perdides. Busca, pelosa, busca, pelosa, busca, pelosa, busca, alerta medusil.
7: La vesprada da punt. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge de 7 a 10
7: desfilarem al costat dels nostres músics
8: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
9: En A Punt Ràdio.
8: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Però el cap de setmana sembla que anem a tindre bon estar, caloreta en les hores centrals del dia, però moltes ganes de fer a Muntoplans. I en l'agenda del cap de setmana, viatgera per tot el territori valencià, Gemma, per on comencem?
3: Escoltant això, mira.
2: Fa ganes d'agarrar la cimitarra i posar-te de cabo d'esquadra. A saludar els balcons en el poble, no?
3: Cert que sí, però a més en quina contundència sonen les nostres bandes de música. I és que avui, a les 7:30, a l'estació del Nord de València, van a donar-se cita 270 músics de bandes diferents en un gran encontre del que tots podem gaudir gratuïtament. Si passeu per allí, pareu-vos. Ho organitza la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i este concert extraordinari, com vos dia d'es, és que podem trobar-nos el... De casualitat també, però ja que ho sabeu, arrimeu-se. 7:30 a l'estació del Nord de València.
11: Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor.
2: Más cine, por favor, que hi ha estrenes, ens contava Pau Ahir, les que tenim per al cap de setmana, que hi ha estrenes realment molt interessants, però també acaba una nova edició, ja la 41 de Cinema Jove d'enguany.
3: És de veres, i comencem així a fer-nos ressò d'aquest remat del Festival Internacional de Cinema Jove. Atenció, que encara queden projeccions, però volem recordar-vos que dissabte a les 19 hores, al Teatre Principal, es du a terme la Gala de Cloenda, en la que se li otorga el Premi Futur de Cine a la jove actriu Priscila Delgado, que ja té una trajectòria més que interessant i internacional amb la participació de la sèrie Eufòria, així que vos sonarà. Doncs ella rep este guardó enguany. I al final de la gala es podrà veure el curtmetratge que hagi sigut guanyador. Però al mateix temps, després, en acabant a les 20 hores a la Filmoteca, se podrà veure la pel·lícula que hagi aconseguit el Premi del Públic i a les 22 hores la guanyadora de La Lluna de València. Per la seva part, al Rialto, és on podem veure a partir de les 9 de la nit, els curtmetratges guanyadors en les diferents categories. Això com a una de les opcions cinèfiles. L'altra, tot allò que ens va dir Pau Ahir, de categoria mundial. Però anem ara a una cosa que a mi m'ha cridat poderosament l'atenció. Amaral, per favor.

0: vienes a buscarme.
1: Hombre, la noche de cuchillo a mí se me fa por. Sí. Però què és el que has descobert en la gent? On vols portar-nos?
2: Sí. A mi m'ha cridat molt l'atenció que a l'Orillilla està la fira dels ganivets. Es diu, en realitat es diu Fèria de la... Sí! Es diu Fèria de la Cuchilleria en l'Orillilla. Tu sabies que això existia? Jo no, m'ha quedat fascinat. Tot el que pugues. Què necessites saber d'un gabinet? Tu pregunta, què vols saber? No tinc ni idea. Ves a l'Orillilla.
1: Exacte.
2: És el terme allà.
1: Quin és el millor per a tallar, què sé jo, la fruita o la verdura?
2: Una pera no és el mateix que tallar un pernil que tallar un poquet de cuir que un poquet de paper. Cada cosa és el seu. Atén-me, poca broma, eh? Perquè es du al llarg del cap de setmana, però és que hi ha 40 expositors del sector. Què te pots trobar ahir, Ximó? Pues artesans, forjadors, perquè clar, és metall, afiladors...
1: Sí.
2: Això que existeix.
1: Sí, sí, sí, l'harmoniqueta, la que van per ahir. L'afilador!
2: Yeah. Professionals del cuir, també, per exemple. Això és... Ahí està, mira.
1: Ahí está, mucho ahí.
2: Això la mofilla no ho coneix, però nosaltres sí.
1: És un soroll de...
2: A mi em fa moltíssima gràcia.
1: Diumenges de matí jo el recorde que passava... Per què? Jo tinc ahí clavat...
2: Seria quan aniria pel teu carrer o pel poble, o sí. Jo què sé.
1: Anava en una mobilet, l'home, i després portava la mola darrere de la mobilet, no sé què feia, desconnectava, i arrencava la mobilet i la mola...
2: Saps on
1: si
2: ho ha vist la meva filla? Quan, per exemple, es fan un poble al carrer que treuen i fan com una reproducció del poble del segle passat, o a principis del segle passat, ahí és l'esmola. Ara que ella va en bicicleta o en burro. Però jo vaig veure ja en motet. Què dic jo? Que a més de veure tot això,
1: sí,
2: que se poden fer vendes, o sigui, tu pots anar i comprar-te la faca de tu vida. Hi ha tallers també per a la gent que vulgui aprendre a fer aquestes cosetes. A mi... Tu pregunta'm què és el que més m'ha cridat l'atenció, per favor.
1: I què t'ha cridat exactament més l'atenció?
2: Una part que diu...
1: Què diu?
2: Exhibicions en viu. Tio,
1: de gabinets?
2: Exactament, querida.
1: Perquè, clar, no serà un lanzador de cuchillos.
2: Això m'ha pensat jo. Dic, un lanzador de cuchillos? Agarren un pollastre i van... Cris, cras! Com? Això què és? Bueno, doncs hem investigat una miqueta i una d'elles, per exemple, una d'aquestes exhibicions te mostra com cosir fundes. M'ha quedat molt més tranquil·la, vaig a dir-te.
1: Sí.
2: Una altra, per exemple, és la de com afilar. No sols amb l'afilador, tu a ta casa, com aprendre a fer-ho correctament? Aquestes exhibicions també te les ensenyen ahir. I vulgues que no, la tia s'ha quedat més tranquil·la. Anem a l'Orillilla, Joaquí!

0: Tingueren una època de creativitat, la Trinca, que va ser una meravella, la una darrere de l'altra.
1: En ma casa eren superfans, que jo me sé totes aquestes cançons que donen agonia.
0: Sí, meravellosa.
1: I se la oda al papel higiénico.
0: Paper, paper, clar.
1: És que gran.
0: La dansa del sable,
1: és que eren... Guàrdame, sé que cantaven molt bé, però és que les lletres eren impagables, són impagables. Tengo una cosa, la patata de la Trinca. I tu preguntaràs, o diràs... Dos punts.
0: Sí, per què posem esta bonica melodia tan animada de la Trinca de la Patata?
1: Perquè este cap de setmana ens en podem anar a la 11a Fira Tastamareny de Barraquetes en Sueca. La pata. Que tu eres molt de la gastronomia. Pues ahí són 3 dies de gastronomia, però, de mercat.
0: Però la creïlla...
1: És que hi ha una creïlla que es diu la creïlla del Mareny. Igual que hi ha meló d'Alger, pebreres o tomates de la zona, també hi ha una que era... Perquè tu saps que les terres allà són especials, són aiguamolls.
0: Sí. Són unes terres realment riquíssimes en minerals.
1: És com quan diuen la tomata del Perelló. Per què són especials aquests dos productes? Ja. Per la terra en què són conrejats, cultivats, que en les que se planten. Pues veu que la queradilla al Mareny, això tu te prens una queradilla al Mareny i puges el turmalet a la patacoixa.
0: Així dit, no? Queradilla.
1: Bueno, jo dic queradilla, clar. Tu diràs creïlla.
0: Jo dic creïlla. Hi ha qui diu creadilla. O criadilla.
1: Criateto. O patata, com és de la Trinca. És de veres que dium queradilla. Bueno, pues a banda de que tu pots anar i comprar estos productes i veure els agricultors com les treballen, a més hi ha actuacions musicals, hi ha mercadet, hi ha activitats teatrals, com ara monòlegs, per exemple, el nostre company, Oscar Tramolleres, estarà allí. O sigui que ja ho sabeu, que està horta condicionada a la terra d'Aiguamoll este cap de setmana, a la fira, a la 11a fira Tastamareny, de les portes a huertes, per la nostra paladar i panxeta.
0: Tira-li.
2: Canton!

0: Pues sí, en Anglaterra tenen a Rolling Stones i nosaltres tenim a Santero i los Muchachos.
1: Tots són amics teus.
2: Sí, sí.
1: Va, mira, no, sí, teniu un feeling superxulo i tal. Som molt guai.
0: Tios molt majos.
1: Tenim una cosa. Que ja que hem anat al comercio, que te parece si vamos al bebercio? Vull dir, si hem anat a la Fira del Mareny a inflar-nos aquella illa tomata i el que siga.
0: Que ho acompanyem.
1: Ho hem de regar, això ho hem de regar.
0: Què farem?
1: Pues ho reguem el cap de setmana amb Terrabobal Fest, a la comarca Utiel-Requena, com no podia ser d'una altra manera, en la que tindrem esdeveniments com de caixó, tastar vins, però també podem tastar oli d'oliva de Xera, aprofitem per fer visites al patrimoni, al paisatge i veure les coves. Tu saps que són molt famoses les coves a tota la zona. Baix de les cases, antigament, cada família tenia el seu vi i baix estaven les coves on se produïa i se feia tota l'evolució del vi després de la vendimia i de xafar-lo i tota la pesca. Pues pots fer visites d'aquestes característiques. I tu diràs, si Santero i los Muchachos...
0: Què pinten Santero i los Muchachos en Terrabobal Fest?
1: Gran pregunta. Pues que, a més de tot això, sumen bona música. Actuarà Sidoní, Santero i los Muchachos, Carmenta i molts més. Santero i los Muchachos!
0: Ara ho he vist, ara ho he vist.

0: comença a escoltar aquesta música
1: i tot
0: que fa unes ganes. Deixir a córrer, bueno, a aquestes hores no, perquè fa caloreta. Deixeu que caiga una miqueta a la poqueta nit. Però no mos fa ganes de practicar esports.
2: Ostres,
1: avui tenim partit de la... Okay. Tenim partit de la selecció espanyola, eh?
0: Sí, a les 12
1: bueno,
0: de la matinada.
1: Bueno, avui, esta nit, sí.
0: Tu què faràs? Allargaràs la nit o te xitaràs per on te seràs?
1: Pues millor de fa 10 anys o 15 o 30, te diria jo allargué la nit. Però millor de ara, a les 11 no podré anar a la meva mínima.
0: Què passa? No, és el despertador?
1: Pues el despertador, sí. No sé si m'alçaré a veure. Ai, no ho sé.
0: A més, és que l'altre dia el doctor Estivill ens deia que hem de complir els cicles de la
1: claro.
0: Fase REM,
1: ara, si
0: la tal i la qual.
1: Si estropeixem
0: si
1: la frase...
0: Talles, què fas? Te talles la fase rem pel mig.
1: Un empastral, dissabte aniria com una zombi.
0: I tots ensomicant i tot això. I si tens una tele d'estes listes, igual pots fer que quan tal
1: que se
0: te poses no mires el resultat.
1: Bueno, jo veig.
0: Bueno, que se connecte. Bueno, que se... També?
1: Si també. Que no, perquè això també m'estrapeixaria també la fase rem. O sigui, que quan mal si jo el veig, com si no m'haver enterat de res, perquè no m'haver enterat de res, estic dormint
0: ja.
1: I la veig.
0: Bueno, no sé què farem, però, bueno, però allarguem.
1: Allarguem. Mira, per al no, cap de setmana...
0: Allargarem la nit.
1: Jo
0: crec que allargaré el sopar, procuraré no quedar-me dormint en el sofà després i aguantar, si puc, estar les dues del matí.
1: Mira, farem la medusa. Si deixarem fluir. Que s'adormim, doncs pues, dormirem. Que estem desperts, doncs pues, ponem
0: molt
1: el futbol.
0: Però la de la música d'Evangelis i de Correr, té alguna... O sigui, dins de l'agenda té un encaix?
1: Té un sentit. Sí, perquè anem a la 12a edició dels Gay Games.
0: Ah, vale.
1: València acull esta 12a edició des de dissabte, començaran fins al 4 de juliol. Es tracta d'un esdeveniment esportiu i cultural internacional per la diversitat i la inclusió. Ofereix més de 37 disciplines. Atenció, perquè la inauguració oficial és a l'Estadi Ciutat de València, però té diverses seus, si voleu seguir el programa. En esports hi participen més de 8.500 persones en disciplines com ara. Natació edició, des de dissabte, començaran fins al 4 de juliol. Es tracta d'un esdeveniment esportiu i cultural internacional per la diversitat i la inclusió. Ofereix més de 37 disciplines. Atenció, perquè la inauguració oficial és a l'Estadi Ciutat de València, però té diverses seus, si voleu

0: presentades i enguany sí. Doncs pues mira, mentre tu mires, jo diré que els àmbits de cultura i música, el Palau de la Música i el de les Arts, això ho podrem veure, actuacions xulíssimes. I també se concentren algunes activitats al barri de Russafa. Per si voleu veure el programa, ja has buscat el colpo. Què és? Colpo.
1: Diu, és un esport d'equip invasiu. Invasiu? Això diu, eh? I dinàmic. Inventat a València. Ah, que s'ha inventat així. En València, Espanya, diu. En 1997, pel professor d'Educació Física, Juanjo Biendicho. Se juega con dos equipos mixtos de 7 jugadores en una pista de futbol sala. L'objectiu és introduir la pilota en la porteria contrària, colpejant-la exclusivament en les mans. Ah, o sigui, és com si fora futbol sala, però quan tenen els peus, li pegues en les mans. Que això va molt bé per al
0: rendiment.
1: La rinyona va ideal.
0: Pues tu saps que jo crec que la molt xiqueta això ho ha jugat a l'institut, clar, que s'ho ha inventat un professor, un jugador, professor d'ací. És normal que ho vagin incorporat.
1: 7 contra 7 en una pista de futbol sala i no pots pegar-li en el peu, has de pegar-li... Mira, pues...
0: És que acabem de veure, de rebre un avís. Podem dir, no?
1: Una... Una institució radiofònica.
0: Entre tot, no, i Sílvia.
1: I un molt bon tio, que és Òscar Pellicer.
0: Està Òscar Pellicer, un dels nostres fabulosos tècnics.
1: Un estimat tècnic de la casa i un molt bon amic i molt bona gent. Bueno, estàvem en lo del colp. Avui sentit parlar del colp vol.
0: Jo, ara que...
1: Però colp de colp en valencià.
0: Colp vol. Clar, jo pensava que era calvo.
1: Internacional.
0: Calvo. Saps què vull dir-te? Com tot ho americanitzem, anglosaxonicem, i serà un colp vol. I resulta que és colp vol. D'una bola li pegues un colp.
1: No se pot pegar dos tocs seguits. No se pot usar ni els peus ni les cames, ni pots pegar-li en el puny tancat. Ni pots agarrar la bola.
0: Què te queda?
1: Pegar-li com si fos una galtada.
0: Com si fos la pilota valenciana.
1: Sí, exacte. Ja. Com si fos de raspall, una pilota de raspall, però...
0: Però pilotón.
1: Però pilotón. Ja està, ja has de clavar-la en la porteria.
0: Ateneu que en els Guy Games d'estos dies podeu veure exhibicions d'aquest exercici i d'aquestes altres disciplines. Molt rebé, Ateneu. Totes aquestes coses se podien fer a València. Que te'n diré alguna més de València, però ara anem-se'n així.
1: A on? No sabia si anar al mercat o posar-me a la llum de les fogueres.
0: Totes les respostes són correctes.
1: I abanicar-me les palmeres.
0: Totes les respostes són
1: correctes. Tot és correcte? Ah, vale, molt bé.
0: Perquè anem a la província de...
1: Vale, Alacant, no?
0: Jo volia aprofitar l'himne que últimament l'han posat totes les dies, 3 o 4 voltes, perquè eren les festes de les fogueres.
1: Correcte.
0: Dir que, amics i amigues, estem ja en ressaca ressaca fogueril. No alerta medusil, sinó ressaca fogueril.
1: I per escampar una miqueta la ressaca, ens n'anem
0: ara sí
1: per la província d'Alacant. A on? Esto sí es un mercado. Yo no te
0: doy si tú no das nada. Un mercado, no?
1: Està tot medit. El mercado.
0: Un mercado, no? Tenim un fum de mercat. Estas són les Doña Manteca, que solen fer versions molt personalitzades de cançons famosíssimes, però esta sí que és seua de creació i és molt xula. Els van poder entrevistar així l'estiu passat. Són molt reguais, t'encantarien. Atén-me una cosa.
1: Sí, m'encanten. Són tres xicones que fan harmonies vocals molt ideals en instruments acústics. Sí, m'encanten.
0: Que guai. Pues elles em porten al mercado perquè jo vos convide o vos comente que podeu visitar els mercadets a Deni al cap de setmana. Per què? Perquè si aneu de matí podeu estar al mercat d'antiguitats.
1: Sí.
0: Ahí trobareu a Ximó.
1: No. O qualsevol regal que em fa goig, perquè a mi les antiguitats també m'encanten, com a bona antiguitat.
0: I diumenge de vesprada està el mercadet del Riu Rau, que també és molt xulo. Parlant d'antiguitats, també sabeu que per la zona està el de Xaló, que també és molt interessant, d'objectes diferents. I si em preguntes respecte d'estos mercadets de Denia, quina proposta és la que m'ha semblat més sorprenent, o d'estes que podem veure, seria la següent.
1: A veure.
0: A Alacant, dissabte, a les 18 hores,
1: sí?
0: N'hi ha un taller que no te podries imaginar mai.
1: Un taller?
0: De boxa.
1: Però com un taller de boxa? Que vas allí i t'ensenyen a boxejar?
0: Te diuen, esto es un guante. Querido amigo, esto es un guante.
1: Esto es un bon porro.
0: Esto es
1: un bon porro. Y a partir de ahora, busques la vida.
0: Pues somos molt curiosos perquè l'Ateneu Popular de Pla Carolines, una de les barriades famoses de la ciutat d'Alacant, fa una sèrie de tallers i tots són prou originals. El taller de boxa m'ha cridat l'atenció, però també el taller de mecànica bàsica de bicicletes.
1: Ah, molt important, també. Home. Per conèixer, saber si tens la cadena o m'ha regalat una punxada o un fre, per exemple. Sí, sí, està molt
0: guai. Mantenir més tot això. Però és que, a més, tu vas allí, a més que t'ensenyen això, te posen musiqueta de fons, hi ha una picadeta,

0: ambientar, després de la vespre, a partir de les 6 de la vespre, que fa ja un horatge més agradable.
1: Molt bé. Jo la de la bicicleta sí que ho veig. La de la boxa igual no d'això, però molt bé, està molt bé. Ah, per cert, en el gimnàs al que vaig hi ha també uns d'aixons, com es diu això, un d'això de boxa, uns sacs.
0: Uns sacs que li peguen.
1: Però que n'hi ha cada xicón i cada xicona que li reen uns mamporros allí, que és una cosa bàrbara.
0: Jo com a esport, a mi me resulta molt difícil veure boxa.
1: Ja, sí.
0: Quan veig contra una altra persona m'impacta tant, no ho duc bé. Però, en canvi, quan veig entrenar i veig els moviments que fan en les cames o en els braços, la coordinació, no sé què, o li peguen a un sac que no te fa tanta impressió, ahí li veus un altre punx.
1: Li veus un altre rotllo. Bueno,
0: i, a més, tu li fiques a aquest sac, la cara.
1: Deixa que tu saps.
0: De la tia Milín, que te fa malícia i te pegues una descansa. Atenem més cosetes. Ens n'anem ara a Elda.
2: Me doy el permiso, pues hoy estoy feliz. Si me fijo en el paisaje, puedo ver el matiz. Respiro aire fresco, me entra por la nariz. Mi pecho retumba, son ganas de vivir. Me siento luz de candil, esa risilla sutil.
0: Estem escoltant Es que te calles, perquè actuen a Elda, en la velada de músiques migrants. Allí se donen cita artistes que venen de distints punts del món: Argentina, Xile, Venezuela, Sud-àfrica, Itàlia, Perú, també d'Espanya, per descomptat. Dissabte actuen estes, Les que te calles, les dues escrites en K, per si les voleu buscar en xarxes. També les Amazonians i les Forasteritas, o sigui que... Però no, bona nota, perquè és una velada de músiques migrants molt interessant a Elda, al Viralopó. I d'Elda al Campello. Vols que te conte què se farà en el Campello?
1: Què tenim, no? En el Campello,
0: a
1: veure.
0: A la Casa de la Cultura, a les 20:30 de dissabte de demà, l'obra de teatre El laberinto mágico de la companyia Medusa Teatre, que està basada en un text de Max Au, parla sobre l'exili, sobre la prova d'identitat, amb tota la filosofia que comporta la literatura de Max Au. Això s'ha transformat en una obra de teatre que en esta ocasió està dirigida per Joan Galindo i amb Cíntia Casquet i Lara Marín en la interpretació. Una miqueta de música de les Sextes.

0: Felicimo, a Benidorm.
1: Benidorm, no serà Benidorm un d'això que he rebut d'un festival que fan de dansa al carrer, que és una passada?
2: Ah!
0: Sí, senyor.
1: Vale, apunta'm, apunta'm.
0: Sisena edició del festival de dansa al carrer Les Ones, que de matí fa tallers per artistes i alumnat de dansa, però sobre les 8 i mitja de la nit a la plaça del Castell presenta actuacions a l'aire lliure, així que no se les podeu perdre perquè a més són gratuïtes. I de Benidorm a Elx, perquè si comencem parlant de cine jove, doncs a Elx tenim la mostra de teatre jove al Gran Teatre d'Alacant. Però i tan jove, vull dir, són 13 companyies que estan formades per artistes de 12 a 20 anys. Ja fa uns dies que van dansa i acaba este dissabte amb la gala de Cloenda i l'obra que du per títol, m'encanta el títol, de la gaseosa al xampany de platea a teatre. Això ho teniu a Elx.
1: I en Castelló encara no has comentat res en l'organització de Castelló.
0: Això està llet.
1: Ah, vinga.

0: Està parlant el Grau de Castelló, encara que no us ho cregueu, perquè hi ha una de les festes grans a la ciutat de Castelló, que és les festes del Grau en honor a Sant Pere. Començaren la nit de Sant Joan i ja avui es poden veure els carrers engarlanats, el concert extraordinari de la banda serà esta vesprada de nit i el sopar de reines. Demà a les 12, la primera mascleta dona inici a les festes i tot el dia hi ha música, vermut, bous al carrer i balls sense parar des de les 5 de la vesprada. Destaca la cavalcada de la mar a les 7 hores i diumenge per a dinar paella monumental, de nou ball, també sense parar. Atenció, dilluns és el dia gran, en honor a Sant Pere, amb la missa, l'ofrena. I a les 8 i mitja de dilluns, la bellíssima processó marítima en la que surt a la mar, el sant en una barca, la mare d'una altra, els músics, foc d'artifici i la gent del món de la mar. És molt, molt, molt bonica.
1: Oh, guai. Que bé. I del Grau de Castelló, on moguem?
0: A la Vall d'Uxó, perquè hi ha festa LGTBQ+, amb el títol La Vall és diversa. La nostra companya Berta Vall és la pregonera i després hi ha molta festa a passar carrer i a la fresca Pride Edition.
1: I si volem passar per Onda?
0: De on se mereix dir alguna cosa? Víctor Palmero, ens presentes El meu inferteu, la pel·lícula de la que parlarem així,
1: sí,
0: i després ella està en la xerramenta. I ara, una de Vinaròs. Quiero...

0: Les festes de Sant Joan i Sant Pere a Vinaròs este cap de setmana encara hi ha marxa i molta en el mar de la fira i festes de Sant Joan i Sant Pere. Apunteu fites que paguen la pena. A més del vermut de cada dia, que ja sabeu que està institucionalitzat. D'avui vos dèiem que encara plegueu al concert de l'Orfeo Vila-Rosen, que és a les 7 hores, i a la cercavila de les 8 i al sopar a la fresca. Però a les 23... Cada nit, Ximo, a les 23 hores fan una traca. Cada nit, que això dona pas als actes i activitats de per la nit. Doncs després de la traca de cada dia, mira, ahí la tenim, la d'esta nit, hi ha homenatge a les reines i dames de fa 25 i 50 anys respectivament per acabar la nit amb un dels concerts de Viu Vinaròs amb el millor show sobre Queen. Queen és de... Queen, de Freddie Mercury, doncs els cosins germans de per ací. Demà tenim un dinar solidari de Faniat i de vesprada, a les 5 de la vesprada, la 34a trobada de nanos i gegants, completeta d'actes i activitats. Per als joteros, a les 7 hores de demà hi ha festival de jotes, a les 20, concert de corals, a les 23, t'ho he dit abans, què hi ha? Traca.
1: Ah, correcte. Traca. I després de la traca?
0: Viu Vinaròs, concert de Fangoria i després festa I Love Disco 80 i 90. Puja Fangoria! Yeah.

0: i acabem amb Lola Índigo.
1: La niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena.
2: Mola molt, esta xicuela, i a més forma part d'un cartell realment impressionant, perquè el Big Sound, ja sabeu, es trasllava dada per la problemàtica de lo del Palau de les Arts al Parc Central de Torrent. I què n'hi ha en el Big Sound? Bueno, la Lola.
0: La Lola. Bueno, avui està Risby, de David Bisbal, Anna Mena, Lia Cal i molts més.
2: Guai.
0: I el cartell de màs, el que porta a Lola Índigo, per això l'hem tingut així, a Nati Peluso, nada más y nada menos, a Juan Magán, Ricoberta Bandini, Barri Brava, Maldita Nerea. És que el cartell és realment espectacular a Torrent. Avui i demà.
2: Impressionant, impressionant. Bueno, pues rematem en una miqueta de...
0: No, no. De jo tinc la que vaig a l'Origuilla, lo dels gabinets, però...
2: Però la teua Lola no.
0: Però la meva Lola se'n va a veure en el tipus Luzón. Ai, joder,

0: Versió moderneta, la de Nati Peluso. Vivir así es morir de amor. Un dels grans clàssics del nostre Camilo Blanes, l'immortal, extraordinari Camilo VI. A partir de les 5 i mitja anem a entrar i anem a visitar els 300 metres quadrats que té el seu recent i flamant inaugurat Museu Alcoi. Anem a recórrer la vida, obra i miracles del cantant, fill d'Alcoi, fill predilecte, de més. I pegarem una volteta pel museu, que jo crec que serà molt interessant. Hi ha coses molt xules, parlarem amb la seva directora.
1: Quines ganetes d'això, de la proposta teatral de Cabaret, que és un clàssic, a més molt divertit, una posada en escena brutal, i moltes coses més, després de les notícies.
0: Serà per la segona hora, en efecte, després de les notícies de les 5. Tornem.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Són les 5.
4: A Punt. Notícies.
3: Més de 40 hores després dels terratrèmols de Veneçuela, que han deixat un balanç provisional de 589 morts, 4 d'ells espanyols i vora 3.000 ferits, els compatriotes residents al nostre territori segueixen amb angoixa el que està ocorrent.
5: Estamos a la expectativa, pendientes de tener alguna información.
6: Tengo la esperanza de que no estén ahí, que estén aislados en otra parte.
7: Yo la verdad he tratado de hablar con ellos, pero como no hay manera, entonces no he podido saber si están bien.
5: Primo de una chica de acá de muchos años, él y los dos niños los encontraron fallecidos. Hay muchas personas que han encontrado fallecidas y otras que todavía no encontramos.
3: Més testimonis, Alejandro Molés.
8: Sí, testimonis com els que sobre el terreny reclamen ajuda immediata.
9: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente.
10: Han sacado nueve personas
9: vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude.
11: Por favor, aparezcan, manden personal.
12: Se escuchan ruido pidiendo auxilio y nadie, ni una grúa.
8: I per ajudar en este ball de rescat, fa 3 hores que ha arribat a Veneçuela l'avió de l'Exèrcit Espanyol de l'Aire amb 59 militars a bord i diverses unitats canines especialitzades en buscar i rescatar persones. 4 atrapats són espanyols. Així ho ha dit el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
13: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
8: I entre les persones rescatades rescatem el moment en què trauen d'entre les muntanyes de pols i ferralles un xiquet de Volquereig.
14: ¡Muy grande! ¡Joda! ¡Vamos! ¡Tú, mi amor! ¡Muy grande! ¡No jodas!
3: De nou a casa nostra, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, que negocie el nou model de finançament autonòmic i que no busque excuses. Una petició que ja ha tingut resposta per part del president de la Generalitat. Detall, Xavier García del Valle.
15: Sí, el ministre d'Espanya feia l'apel·lació este matí dirigint-se tant al president valencià com a la direcció nacional del seu partit.
16: Les pido, reitero, al president de la Generalitat i al Partido Popular que honesta i sinceramente dialoguen, que no busquen excusas, que modulen sus posiciones como hacemos todos, que gestionen bien los recursos públicos.
15: La resposta de Pérez Llorca d'esta mateixa vesprada ha sigut demanar la negociació sobre un nou model, perquè el que ha proposat el govern, ha dit, només ha trobat el suport de Catalunya.
17: Ni s'ha aceptado en Canàries, que allí gobierna coalición canaria, ni s'ha aceptado en Castilla-La Mancha, ni s'ha aceptado en Asturias. Por lo tanto, si presentas un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, que no te lo acepta ninguna y que solo te lo acepta una, que solo han hecho la medida, yo creo que si verdaderamente se quiere acabar con el problema, lo que tiene que hacerse es presentarse otro modelo. Porque ese modelo queda claro que nadie lo quiere.
3: I l'endemà que el Congrés aprovarà instar al president del govern a sotmetre's a una qüestió de confiança, el PNB augmenta la pressió i insistix, o pressupostos generals o eleccions.
8: Així ho ha dit el president del partit, Aitor Esteban.
18: Bueno, es una situación para el gobierno muy, muy complicada, que prácticamente, bueno, paraliza el Parlamento. La única forma de salir de esto sería un presupuesto, pero si no se obtuviera, pues desde luego lo que procede es que habría que convocar elecciones. Por eso lo que le dijimos al presidente del gobierno es que la legislatura no podía durar más de este año 26.
8: I des de l'executiu, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha defès la continuïtat del govern fins que acabi la legislatura.
19: Los datos hablan por sí mismos, ¿no? Más del 85% creo que de las votaciones que se han aprobado en el Congreso, y los datos de gestión en cuanto a los resultados en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, de mejora del poder adquisitivo, hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene.
3: La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, cita com a testimoni qui era director general d'atenció a les víctimes el dia de la barrancada.
15: La instructora ha citat este càrrec de la Generalitat, Francisco Javier Soler, juntament amb altres quatre persones, entre elles treballadors del Centre de Gestió de Serveis de Mobilitat i de la Creu Roja. La jutgessa també ha enviat a l'Institut de Medicina Legal la petició de la filla d'una víctima mortal de Ginet, per tal de saber si hi va haver una relació de causalitat amb la barrancada. La filla reclama que son pare siga reconegut com a víctima de la Dana.
3: I en l'àmbit educatiu, satisfacció dels sindicats de l'ensenyament concertat i la conselleria del RAM per l'acord al que han arribat sobre la jubilació parcial del professorat, un dels punts que estaven negociant.
8: Escoltem primer el portaveu del sindicat ESCIE, Vicent Cabanes, i després la consellera Carmen Ortí.
20: Podem anunciar que probablement tindrem un acord ja per a poder accedir a la jubilació parcial en la Comunitat Valenciana.
21: Avui s'ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals que representen el professorat dels centres concertats per tal de que es puga aplicar la jubilació parcial al 75%.
8: Això pel que fa a la concertada, pel que fa a la pública, dimarts de la setmana que ve, al migdia, hi ha convocada una nova reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, en aquesta ocasió per a tractar, per a negociar el bloc d'infraestructures en una nova mesa sectorial. També s'abordarà la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari del nostre territori.
3: I esta matinada la selecció espanyola tanca la fase de grups contra l'Uruguai. L'horari, les 2 de la matinada. Yolanda Ibarra.
22: Hola, Gustavo. Toca ficar-se el despertador o allargar la nit per seguir el partit, perquè sí. El duel, com bé has dit, serà a les 2 de la matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara. Espanya busca la victòria per a passar primera de grup. Si queden segons, es tocaria jugar-se-la contra l'Argentina en 7 gens. Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya.
23: Hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar a Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera, porque el rival pues va a ser cada vez más duro.
3: ¿Y cómo está el ambiente en la expedición, Yolanda?
22: Pues l'ambient en la concentració d'Uruguai està enrarit. Necessiten guanyar per a no dependre d'altres resultats, i els jugadors amb més pes de l'equip, Rochet, Ugarte, Betancourt, Valverde, s'haurien reunit amb Marcelo Bielsa per demanar-li menys intensitat als entrenaments i un plantejament defensiu davant dels de La Fuente. I Bielsa no ha encaixat bé les observacions.
3: Doncs gràcies per esta última hora mundialista, Yolanda Ibarra. Continuen en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som a Punt.
24: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
25: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
26: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, punt a punt. amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a Apunt Ràdio.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
1: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. What?

0: La vesprada da punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Maravillas de cançons. Estas no estan les molt, molt conegudes de Camilo VI, però ens venia que ni al pèl perquè cantava allò de sueños que son amor en la veu de Camilo. I és que Camilo VI tenia un somni, tenia un sueño que era amor també, i és que la ciutat que ell portava al cor, que ha portat sempre al cor, la seua Alcoi, deixar-li a la ciutat, a la gent d'Alcoi i a tot el món el seu llegat, els seus records, els seus objectes de tota una vida, per a que se fera un espai, un museu, dedicat a la seva figura. Camilo no el va poder veure en marxa, però des del passat dia 12, eixe somni de Camilo ja s'ha pogut complir.
1: Sí, perquè l'artista alcoià més universal ja compta amb el seu museu. És un edifici patrimonial de la localitat d'Alcoi amb dos plantes i 300 metres quadrats dedicats completament a la seva memòria, al llegat, els records i la trajectòria del gran Camilo VI. És un somni compartit per milers de fans de Camilo arreu del món i per descomptat per la ciutat d'Alcoi amb un projecte a l'altura de la dimensió de l'artista. Saludem a la seva directora, Marian Miralles. Benvinguda, Marian.
0: Hola.
2: Hola, bona vesprada.
1: Atén-me que la inauguració va ser el passat dia 11. Dis-nos un poc les teves primeres impressions, els teus primers dies, els visitants del museu que han dit, quin fita vos ha plegat.
2: Doncs bé, el feedback molt, molt positiu. La veritat és que era un projecte molt esperat, que ha hagut d'aunar molts d'esforços per poder-se fer, i moltíssima il·lusió, i llavors molta emoció. La veritat és que la gent, no?, se m'apropava i molt, molt agraïda i molt feliç, sobretot.
0: Que bé, com dius, Maria, en treball conjunt, s'ha hagut d'esperar temps, però crec que ha valgut sobradament la pena. Com comentàvem, un somni complit per a fans d'arreu, per a alcoians i alcoianis, i també somni del propi artista. Me pregunte de quina manera, Marian, havia manifestat Camilo que li agradaria que fora el seu museu. És a dir, com vos fa també arribar el seu llegat, els objectes, que és un tresor el que teniu en el museu?
2: Sí, jo penso que això va d'anys enrere, vull dir que va d'una voluntat, vull dir que bé, que transcorreix durant tota la seva vida i sobretot ho especifica en el que són els documents de testament i això com a aquesta voluntat ferma de poder contar, donar molts objectes per a que aquest museu siga una realitat.
0: Bueno, estem parlant de 300 metres quadrats, són dos plantes, ja ens contaràs, el seu edifici patrimonial d'Alcoi. Parlem del contingut, però el continent també, aquest edifici també, un edifici històric, dona una idea també, no, Marian, de la il·lusió, també del compromís que des d'Alcoi teniu en este Museu de Camilo, la il·lusió i el treball i el compromís que s'ha posat en marxa, no?
2: Totalment d'acord. Farà uns anys, tot el que és l'edifici que comentes, vull dir, forma part d'un complex que antigament al segle XIX era tot l'antic asil dels ancians, que bé, a principis de 2010-2012 es va recuperar el que és la capella d'aquest antic asil. Després, ara amb la inauguració de Camilo VI és la segona part, i la tercera i última la culminarem amb la inauguració de la futura Pinacoteca, Museu d'Art d'Alcoi, aquesta tardor-hivern.
0: Claro, o sigui que és un complex dedicat també, no, a l'art, també a la cultura. I Marian, endinsem-nos en el museu. Ja sé que hi ha moltes coses, però tenim entès que, diguem, hi ha la part artística, però també els fans podran veure records personals, part de la seva vida, diguem, també familiar, la part més íntima de Camilo, per així dir-ho, no?
2: Sí, així és. Com bé dius, és un museu, xicotet per una banda, però gran per altra, no? O sigui, perquè es divideix en dos parts. La primera part més enfocada al Camilo més professional, no? Com començar dins del món artístic, com va despuntar i com es va desenvolupar també com a productor, compositor i més coses. I després la segona planta, més una visió més íntima, la seva relació en Alcoi i sobretot també molts objectes vinguts de clubs de fans d'arreu del món.
0: O sigui, és un recull també dels actes personals que el que siga, bueno, el que fan de Camilo Sesto, jo crec que en som tots, no? Però l'anem a trobar amb un to curiositats, no? De la, tant de la part personal com de la part artística. Ai, tenim entès, Mariana, ens contaràs que és el mateix Camilo. A veure, això serà una cosa d'intel·ligència artificial, perquè diu que apareix en una pantalla gran, sí? Ens dona com la benvinguda al museu, no? Coses bones que té la intel·ligència artificial. A veure, conta'ns, com és això?
2: Sí, és a veure, s'ha volgut estar aquest recurs també per clar, apropar, vull dir que el mateix Camilo ens dona la benvinguda al seu museu tan, tan esperat. I sí, sí, així és, o sea, però clar, no us vull contar massa, però perquè heu de vindre tots, vull dir, si no, com?
1: Ja, home, però és que encara que m'ho contaràs tot, clar. Jo sóc fan, o sea, jo aniria de cap.
0: Però tu saps
1: aniré,
0: entrar i que sigui el mateix Camilo allà a través de la pantalla, no? Que bueno, d'alguna sí. manera recreant, no? La seva veu i la seva imatge que te dona la benvinguda està molt guai. Perquè, clar, Camilo, fill predilecte del COI, medalla d'or també de la ciutat, l'avinguda... Clar, és que Maria, em faltava el museu. Faltava el museu, era a més un compromís de temps. Sí. Conta'ns, què ha sigut lo més... tant lo més gratificant del que portes com a directora i també els moments aixina que dius, ostres, que complicat està sent això, perquè diguem, tota empresa aixina complexa com és esta i completa també porta els seus moments difícils, no?
2: Sí, jo crec que, clar, moments difícils, però bueno, com en totes les feines, no?, que desenvolupem tots, però al final sempre el que des en tot el bo, en tot el que aprens, desenvolupes i sobretot amb la felicitat i la emoció dels ulls de la gent al veure el museu i al gaudir, no?, d'una experiència que els enriqueix i que els toca realment molt a dins.
0: Bueno, pues conta, lo que més sorprèn així als visitants, perquè sí. He vist també la pàgina web i això, que n'hi ha espais interactius, que lo de la intel·ligència artificial, que ens salude Camilo Sesto des d'una pantalla, diguem, no és l'únic bueno, que s'heu valgut de la tecnologia per a posar al dia els records de Camilo. Se pot interactuar molt, a veure, sense fer allò de contar molt, però què...
1: Però fem una passejada radiofònica.
0: Claro, sense llevar la sorpresa, però què podem fer? Què podem viure?
2: Sí, doncs tenim sobretot interaccions a nivell musical, com no podia ser d'altra manera, vull dir, tenim un aparell com, bueno, simulació de música antiga, una gramola, també on podem escoltar els grans èxits, també podem, doncs, apretant un botonet, sentir la cançó que vulguem, ja dic, dins de les més conegudes. Després una altra pantalla també que tenim tota la geografia d'ell per a que pugues gaudir també de tots els records, vull dir, qualsevol cançó que vulguis gaudir, allí la tindràs també. Després una part també més, bé, també de relació amb el visitant, que és un recurs tàctil que juga una miqueta a una sèrie de vestimentes de Camilo també. I després en la planta baixa podem trobar també una pantalla hologràfica relacionada amb elements d'atrezzo de Jesucristo Superstar. Molt, molt interessant.
0: Ai, espera que has parlat de Jesucristo Superstar, perquè jo crec que tots tenim una cançó de Camilo, veritat, bueno, una, o diverses, o un grapat, o 15 o 20 cançons que ens han acompanyat com a banda sonora de la nostra vida. Uns diran, mira, jo m'estime més esta altra. Val, però jo trobo que hi ha un consens general, inclús diria jo mundial...
2: d'atrezzo de Jesucristo Superstar. Molt, molt interessant.
0: Ai, espera que has parlat de Jesucristo Superstar, perquè jo crec que tots tenim una cançó de Camilo, veritat, bueno, una, o diverses, o un grapat, o 15 o 20 cançons que ens han acompanyat com a banda sonora de la nostra vida. Uns diran, mira,

0: Quina bestialitat.
1: És que... Reines del Talafell.
2: Salgo.
3: Estic tan d'acord.
0: Quin poder vocal. Quina, tan, sí,
1: que desgarrador. Tan brutal. Que brutal. Que brutal. Clar, el Jesucrist Superstar tindrà un lloc, imagina també, no?, preeminent, sí. Marian, en el museu. Com tracteu esta obra magna de Camilo?
3: Així és, clar, sense cap dubte havia de tindre un lloc i un lloc destacat. De fet, està justament en la part final, vull dir, com a guinda del pastel, no?, per així dir-ho. I sí, pues, convide a que pugueu vindre a veure el museu i sobretot, bueno, també en part gaudir d'esta part dedicada a Jesucristo amb un vídeo final molt, molt interessant i sorprenent.
1: Veus recuperant un poquet pues això, gravacions i documentació per preparar una miqueta la xerrada. Míriam, clar, repasses en YouTube, n'hi ha vídeos de Camilo, en fi, extraordinaris. Jo crec que en tots, en el moment en el que ell està dirigint-se a, perquè per fer interpretacions no, diguem, vestit de Jesucrist o del musical, la va interpretar en moltíssimes actuacions en televisió, també, pues, vestir de traje, l'home i això, però sí. En totes les interpretacions ell diu, estàs mirant a Jesucrist, jo no sé, és que te mirava a càmera quan diu allò de mira mi muerte, i és que te quedes congelat. Crec que va ser realment el paper de la seva vida. Inclús, jo no sé si és llegenda urbana o què, però diuen que el creador del musical, el gran Andrew Lloyd Webber, quan va vindre a Madrid a veure'l, va dir que,
0: sí,
1: ostres,
0: ningú li havia fet
1: Camilo, lo de Camilo, que era estratosfèric, veritat, sí, que havia no fet una nom. Cosa realment extraordinària. I crec que la gent és conscient, no?, que el seu Jesucrist Superstar és una obra magna, és una cosa extraordinària, no?
3: Sí, damunt, jo crec que ell també va ser molt, molt valent d'apostar per un producte així en l'època en la que
0: 73?
3: Estàvem, no?
0: Clar, és
3: 35.
0: Que... O 75. Mm. Però sí. Bueno, que en una època en la que no estaven en grans llibertats assolides com a hores d'ara, vull dir que va ser molt valent, sí senyor. I que, que degué passar les seues, també.
3: Clar, va ser també molt perseguida per la censura, o sigui, és a dir, en fi, una sèrie d'episodis i llavors... Sí, va marcar un abans i un després, també amb les històries musicals a Espanya, molt, molt punter, sí que és de veres.
1: I tu, Míriam, quina és la teua cançó de Camilo?
0: Tu també eres fans, si no?
3: Bé, a veure, amb el temps, o sigui, és a dir, com alcoyana també que soc, crec que Camilo, el que són, bueno, sobretot parts de Latinoamèrica i això, és un semideu i així en Alcoi, nosaltres el teníem en molt bona consideració, però jo crec que el museu i documentar-se sobre ell fa que encara el valor és més i el pugui redescobrir. I així que, bueno, clar, cada dia en soc més fan.
1: A més que aquí en la inauguració estigui Lourdes Arnelas, no?, la sí. Mare del seu Camilín, i bueno, que d'alguna manera és això, el representant del llegat, no?, de Camilo. Estava contenta Lourdes, era, en fi, responia a la idea que tenien també la família i això.
3: Clar, això, bueno, lo que és tònica, com si era més personal, ahir en pilles, no sé què dir-te, però sí que la resposta general va ser molt, molt positiva i tot va anar genial. I vam treballar dur per a que així fora, així que molt contents.
1: Bueno, pues mira, va continuar disfrutant, s'espera també que arribi... Clar, com Camilo és tan internacional, no?, que és el collà, l'artista arcollà més internacional...
0: I Sud-amèrica,
1: també que,
0: tela.
1: No?, que puga aportar també, no?, diguem, aquest turisme internacional, que puga viatjar al coll i dir, val la pena visitar el museu. Diu, no és molt gran. No, a veure, no.
0: Sí, home, de, sí, però,
1: bueno. 300 metres quadrats, ja estan. Escolta, ja n'hi ha.
0: Ja són bona cosa, sí, de museu.
1: Pues mira, sí, que vagi molt bé... Enhorabona per esta inauguració i bueno, la veritat és que en ganes també de viure aquesta experiència.
0: D'arrimar-nos al coll per tal de veure'l. Així
3: clar
0: que
3: sí,
0: passarem a fer una visita.
1: I tant que sí.
3: Quan vulgueu, us ho esperem a tots i totes.
1: Pues moltes gràcies, Míriam. I mira, per despedir-nos...
3: Bueno, és Marian, però...
1: Ai, és Marian. Ai, però mira, tot
3: no
1: el rato diguent-te...
3: Passa moltes voltes, o sigui, sí, que tant, zero no passa res.
1: Se'ns creu, estem a divendres. Marian.
0: Sí, no m'ho tinguis en compte.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Vinga,
1: per la gent
3: del
1: Museu Camilo VI i per a la bona gent d'Alcoi. I si vos pareix, anem a escoltar una cançó, perquè la Camilo té temes brutals d'èxit.

0: Boniquíssim, sí.
1: Brutals arreu del món. Però mireu esta cançó. Una cançó composada pel mateix Camilo l'any 1973. Ell estava en la seva època daurada d'èxit. Abans de Jesucrist Superstar ja havia tingut èxits brutals.
0: Brutals, senyor.
1: No es va publicar esta cançó en el seu dia. Personalment, pensa que té una qualitat extraordinària. Composada pel mateix Camilo Blanes. Va aparèixer oblidada. Estava en un calaix perduda de la discogràfica Sony. És una joia autobiogràfica titulada Un mundo mejor.

0: Aquesta joia estiguera perduda fins a l'any 2022, increïble. Tema composat pel mateix Camilo l'any 73. Un mundo mejor, a més, és un missatge també molt, molt bonic. És un tema del gran sí, Camilo. És coneguda, però un tema realment impressionant.
1: La vesprada da punt.
2: La vesprada de punt en divendres, de cara al cap de setmana. Esperant que la calor ens doni un respir, no, Ximó? Per poder acudir a totes aquestes coses que hem dit abans.
0: Sí, perquè tenim molts plans i moltes ganes de fer aquests plans durant el cap de setmana i a veure si l'horatge ens ho permet. A les hores centrals del dia, imagina que continuarà fent calor perquè estem en el que estem, estem l'últim cap de setmana de juny, però a veure si la cosa millora. Bueno.
3: Hola, bona vegada.
2: Oviols, com està vostè?
0: Què tal, Oviols?
3: Home, ha baixat la temperatura, però ha augmentat la humitat. La sensació de basca és acusada, no? Perquè, per exemple, avui la temperatura màxima a València i Alacant no ha plegat els 30 graus, 29 graus i mig, però hem tingut aquesta sensació de basca amb molta humitat i amb aquests núvols baixos, núvols de blanura, que els diuen en alguns llocs, que este matí eren molt compactes en algunes zones del litoral i que es tornaran a formar. Ja a poqueta nit. Per tant, serà un cap de setmana d'estiu, de ple estiu, amb sensació acusada de basca. Ens alçarem amb núvols baixos, amb boires, especialment àrea del litoral i del prelitoral. I com a novetat, sobretot diumenge, podríem tindre algun ruixat i alguna tronada a l'interior de la província de València. L'Agència Estatal de Meteorologia avisa que podrien ser localment fortes i és que comença a canviar. Ha començat a canviar, a veure, les temperatures màximes avui, les més altes, al voltant de 35 graus a Villena, 34 graus i mig a Vilafamés, al voltant de 34 a Sorita, ja ens allunyem d'aixòs 38-39 graus, però clar, qui vol... podem triar entre la calor més seca que hem tingut o la calor més humida que tindrem.
2: Podem triar-li.
0: I les nits, què tal?
3: Bueno, no podem triar. No podem triar perquè és el que hi ha. Les nits molt boscoses, 23, 24 graus. Però clar, arriba
0: dormir,
3: un moment
0: no?
3: Que es parla molt de la sensació tèrmica. I hi ha índexs que s'utilitzen per a calcular la sensació tèrmica. La majoria d'aquests índexs no tenen en compte el vent. No tenen en compte la brisa, només tenen en compte la temperatura i la humitat. I això és molt enganyós, perquè arran de mar, clar, tens a poqueta nit o a la nit, arran de mar tens temperatures altes, no baixen dels 24-25 graus, i tens humitats altíssimes. Però si corre un poquet de brisa, s'està bé, perquè l'aire, el vent... L'aire, no, el vent, en este cas, el vent ajuda a evaporar un poquet la suor que nosaltres tenim quan tenim humitats tan elevades i temperatures tan elevades. L'aire, l'aire refrigera. Clar, que si tenim el mar a més de 26-27 graus, este aire no és tan fred com, o tan fresquet com si el tinguérem a 22-23 graus, que és també el que passa.
0: Ja. Sí. Perquè el vent continua entrant de mar, és a dir, no tenim ponent,
3: sí,
0: no? Continua entrant brisa,
3: dimarts,
0: que això ajuda.
3: Sí, dimarts sí que tindrem una situació, o sigui, les temperatures demà tenen tendència a pujar a l'interior, 35-36 graus, la zona més occidental, eh? Demà al matí molts núvols baixos, moltes boires, migdia sol, de vesprar alguns núvols a l'interior. Demà no és impossible que deixin alguna gota, especialment a la Serrania i al Racó de Demus. Diumenge al matí. Demà els núvols baixos serien més abundants. Àrea del Golf de València, comarques centrals, litoral de Castelló. Diumenge també, a primera hora, eixa sensació de basca, eixos núvols, que també afectarien les comarques d'Alacant. Diumenge pujarien les temperatures a la costa de Castelló de forma lleugera, baixarien a l'interior i diumenge de vesprada eixos ruixats i eixes tronades, especialment interior província de València. Dilluns, situació molt pareguda, dimarts tindríem un repunt de la temperatura perquè entrarà un front el front, diguem-ne que provocarà eixa sense la temperatura perquè arrossegarà tota la massa d'aire càlid cap a nosaltres. A més, tindrem un poquet de ponent dimarts, amb la qual cosa dimarts sí que podríem arribar als 38-39 graus a les comarques centrals, interior de la província de Alacant. Però quan passa el front, dimecres tornaran a baixar les temperatures. Estem davant d'una setmana càlida, la pròxima setmana, però no tan càlida com esta.
0: Sona meravellosament.
2: Ja em va bé. Ja em va bé.
0: Ara ja ens va molt bé.
3: Amb això de temperatura tan elevada que tenim en la mar, ara potser convindria que arribaren tres o quatre dies, no? Algunes tronades sense fer mal, eh? Mm. I un poquet de vent i que removera, no? Removera la mar i que baixarà un poc la temperatura de la superfície de la mar.
0: Que així no siga, però de moment no...
3: Estem al Carib Mediterrani, no?
2: És que anem caminant.
3: Carib Mediterrani total.
0: De 5 o 10 dies meduses. Gràcies, Oviol, per acompanyar-nos.
3: Molt bé,
0: bon cap de setmana.
2: Gràcies.

0: Sona com si fos un clàssic dels anys 60 de la Tabla Motown, però és un xicó que fa música, ara li diuen Jalen Gonda, no li perdava la vista perquè la veritat és que el xaval ho fa de categoria. Si no vols el meu amor,
1: és una
0: passada.
1: Sempre, és una maravilla.
0: Sempre és Jackson 5, veritat? És una passada.
1: És una maravilla.
0: Bueno, pues en Jalen Gonda i en la bona música ens n'anem, que disfruteu molt del cap de setmana, estimada.
1: Dilluns a les 4,
0: així que
1: ens veiem així.
2: Au, adéu.
3: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 6.
5: Apunt, notícies.
4: El Ministeri d'Exteriors ha actualitzat les dades pel que fa a l'estat dels espanyols residents a Venezuela i en l'última hora ha elevat de 4 a 14 el nombre de compatriotes localitzats sota els enderrocs dels edificis enfonsats pels dos terratrèmols. Alejandro Molés.
6: També ha incrementat el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats, un total ara de 106, mentre que el nombre de víctimes mortals es manté en 4. 4 víctimes que formen part del balanç encara provisional oferit per les autoritats venezolanes i que parla de 589 morts i fora 3.000 ferits. La presidenta Delcy Rodríguez ha visitat la zona zero del desastre, des d'on ha insistit en que la prioritat és salvar el major nombre de persones possible d'entre les muntanyes de runes.
7: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional.
6: I entre els efectius que han arribat a ajudar es troben ja sobre el terreny els soldats que ha enviat el nostre país i des de casa nostra la Generalitat enviarà una ajuda humanitària de 1.000 milions d'euros, mentre que la Conselleria de Servicis Socials ha activat un contingent de resposta per a fer front a l'emergència humanitària. Així ho explica la seva titular, Elena Albalat.
8: Anem a analitzar quina és la situació actual, la informació que ens ha arribat des d'allí, i anem a organitzar i coordinar l'ajuda necessària. Nosaltres anem a ficar 500.000 euros des de la Generalitat Valenciana i ahir també se podran sumar, canalitzarem també les ajudes d'altres administracions que volen col·laborar.
4: La Generalitat i els ajuntaments afectats per la dana reclamen al govern central canvis legals per agilitzar les obres de la reconstrucció.
9: Sí, ha sigut un dels punts tractats en la segona reunió que s'ha celebrat al GMSI de la Comissió Mixta Govern Generalitat per a la Reconstrucció. En ella, el govern central ha fet balanç de la seva aportació fins ara. Ángel Luis Torres és el ministre de Política Territorial.
10: Se han ejecutado, ingresado en los efectos de la dana más de 9.600 millones de euros. Son ayudas directas, inversión pública, ayudas, como digo, en vivienda, en escudo social, empresas, también en sector primario. Eso equivale a un 12% del PIB de la provincia de Valencia.
9: Juan Fran Pérez Llorca, que amb el ministre copresideix esta comissió, ha dit que l'aportació de la Generalitat està pràcticament completada i ha demanat per a la pròxima reunió avanços com la incorporació de més ajuntaments, facilitats per a les obres o que les ajudes europees es puguen repartir també en esta comissió.
11: Para que esta comisión de trabajo funcione y mantenga el interés de todos los municipios afectados, que esas peticiones que se hicieron en la primera reunión y que se han vuelto a reivindicar en la segunda sí que queden solucionadas de cara a la tercera. Especialmente que se incluyan los municipios que están excluidos del decreto del gobierno y también para que sí que haya por lo menos una propuesta de cambio normativo que permita a los ayuntamientos afrontar las obras con mayor celeridad.
4: I en el terreny de tribunals tenim una notícia d'última hora, Alejandro Molés.
6: Sí, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Provincial de València en què condemna a vora 8 anys de presó l'exgerent de l'empresa pública de la Diputació de València, Imelsa, Marcos Benavent, qui en el seu dia, recordem-ho, es va autodenominar com el jonqui dels diners. El Suprem afirma, entre d'altres, que la sentència de l'Audiència de València feta pública ara fa 3 anys no condemna a Benavent a partir de meres sospites ni desplaça sobre l'acusat la càrrega de provar la seva innocència. En aquest sentit, considera que hi ha expedients administratius, factures finals i correus electrònics intervinguts que demostren la culpabilitat, en aquest cas, de Marcos Benavent.
4: I la 12a edició dels Gay Games arrencarà demà a València amb la cerimònia d'obertura, amb la presència de 10.000 atletes, més de 10.000 atletes de 81 nacionalitats, i amb quins detalls més, Xavier García del Valle?
9: Sí, detalls com que l'Estadi Ciutat de València, que acollirà aquestes celebracions amb una capacitat per a més de 20.000 espectadors, acollirà l'acte a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa que obrirà oficialment un esdeveniment de 8 dies amb un esperit que combina, i és textual segons la pròpia organització, inclusió, respecte, diversitat i celebració. La gala s'obrirà amb la desfilada de les delegacions nacionals participants, comptarà amb les actuacions de Soraya o Mónica Naranjo, entre d'altres, i acabarà després de l'encesa de la flama amb un castell de focs artificials.
4: Immersos en l'última jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol, els dos últims partits del grup es juguen avui a les 9 de la nit. David Albert.
2: Amb el lideratge en joc es disputa un dels partits més esperats de la fase de grups, el França-Noruega. Amb els dos equips classificats per a la següent fase, el partit tindrà més el centre d'atenció en el duel golejador entre Mbappé i Haaland. L'altre partit enfrontarà els combinats del Senegal i l'Iraq, dos equips als quals només els va la victòria per intentar la classificació com a un dels millors tercers de grup.
4: Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio. Es queden en la companyia de Germán Estela.
3: Som A Punt. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
13: Avui és divendres 26 de juny i, evidentment, l'actualitat passa per Alacant i per la seva Fira de Fogueres 2026. El dia de neu va començar i fins el dia 24, dia gran de Sant Joan, s'han obert les portes, les dues portes, que és la Porta Gran d'Alacant, tots els dies. 6 corregudes consecutives, més enllà de la jonegada del Déneu, i en totes ha hagut Porta Gran. Això és un mèrit molt gran perquè el record d'eixa fira en la qualitat artística ha sigut molt elevada i molt gran. I també ens ha deixat titulars. Per exemple, que Morante es va negar a eixir en la vesprada del 23 compartint eixa Porta Gran amb Alejandro Talavante, i ho va fer, segons diu la pròpia empresa, per un agravi comparatiu en el repartiment dels trofeus. No va estar a gust en la decisió presidencial i va optar per anar-se'n a peu. I això va commocionar la situació en Alacant, en eixa final de la correguda, perquè la gent el que va pensar és on està Morante, que se n'ha anat. I Morante, quan la gent ja va anar a replegar-lo per a sacar-lo en muscles, evidentment ja estava en la furgoneta. Coses de Morante de la Puebla, però més enllà d'això, el més important és que ha hagut triomfadors molt importants. Parlem de Borja Jiménez, de Tomàs Rufo, parlem de David de Miranda, però per damunt de tots està també el triomf de Samuel Navalón. Molt important l'actuació de Samuel Navalón, també la de Marco Pérez, també la de el joneguer alacantí Javier Cuartero, i també del joneguer català Mario Vilau. Com a corregudes en les ramaderies, evidentment en la part final de la Fira d'Alacant s'han liderat les dos millors. El dia 24, Victorino Martín, que va liderar una gran correguda de bous en un bou al que se li va donar la volta al rogle, i també el dia anterior el debut de Santiago Domecq, el dia 23, que també va ser un debut d'èxit perquè va liderar en conjunt una gran correguda. La resta de les corregudes, bé, pues han estat bé, però han hagut matisos. No, no ha sigut especialment brillants en conjunt, encara que sí que ha hagut bous per separat que han sigut molt notables. La fira encara no ha acabat. Ahir es va celebrar eixa classe pràctica en entrada lliure i avui, dia 26, es celebra la penúltima de les corregudes, o més ben dit, en este cas, torna la jonegada sense cavalls de llums, un fet que no es produïa en Alacant des de fa 13 anys i que l'empresa enguany ha recuperat. Això passarà d'ací una hora, a les 7 de la vesprada. I després, gran remat de la Fira de Fogueres amb la correguda de Rejons, que això serà demà 27. A més, una correguda que podran seguir en directe per A Punt, per la televisió, a partir de les 7 de la vesprada. Però això serà el remat d'una gran fira. D'eixa fira de Fogueres d'Alacant parlarem també en Andrés Verdaguer, el nostre company de l'agència EFE, que ha seguit tots els dies, evidentment, el que passava a Alacant. Alacant també ha despedit a Manolo Carrillo, matador de bous, apoderat i empresari, que ha faltat esta mateixa setmana. Commoció en tota l'afició a la cantina, perquè Carrillo era un ser molt volgut, un personatge taurí molt estimat, i evidentment també la seva desaparició ens ha deixat un buit molt important, perquè ningú no s'ho esperava, un desenllaç tan ràpid, no? Ha lluitat durant molt de temps en una malaltia, però finalment en la mateixa fira de Fogueres als 84 anys ens ha deixat. Recordarem la figura també de Manolo Carrillo i estarem en un joneguer que avui serà protagonista, es diu Rodrigo Villalón, i serà un dels tres protagonistes de la jonegada sense cavalls de llums, que celebra d'ací, com he dit, d'ací una hora. Parlarem en Rodrigo, parlarem en este ja quasi exalumne de l'escola taurina, joneguer sense cavalls, que avui és protagonista i que, a més, té per davant una cita molt important a Sevilla el 9 de juliol, però el més important és el que ha de passar avui. Ens ha atès, evidentment, este matí, i en ell parlarem. I parlarem també en el bou al carrer de Carlos Avilés, que és president de la penya taurina El Olmo, perquè és una penya de nova creació, una penya que comença en el món del bou al carrer precisament este cap de setmana, i volem donar-los la benvinguda perquè vostès també els coneguen. I molts més continguts i molts més protagonistes, tot així, en Terra de Bous. Benvinguts.
5: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.

0: La Fira de Fogueres 2026, que ja està tocant a la final, està arribant ja a la seva... al comiat de la fira, que una fira molt especial perquè se li ha dedicat a la figura del maestre, del mestre Luis Francisco Esplà. Ese cartell de Miquel Barceló ha estat repartit per tota la ciutat d'Alacant en eixa frase: Alicante 2026, Toros Esplà. Toros Esplà, 50 anys del mestre Luis Francisco Esplà, que no es compleixen tots els anys. Mario Vilau, Olga Casado i Javier Cuartero van encendre la llum en esta fira, van ser els protagonistes del primer festeig dins del cicle continuat, no? En esa llonegada, amb un total de 6 orelles, no? I a partir d'ahí la Fira d'Alacant ha tingut èxits tots els dies, 6 festejos del cicle continuat i 6 portes grans. Com he dit al començament, l'última, el passat dia 24, dia de Sant Joan, van obrir la porta gran Manuel Escribano i Manuel Jesús El Cid, que va tindre una vesprada francament gran. Anem a saludar el nostre company Andrés Verdeguer, de l'agència F. Andrés, per a parlar de la Fira d'Alacant, de la Fira de Fogueres, del més destacat, no? Del més destacat, del més important, de la Fira de Fogueres 2026. Si parlarem en ell de seguida. Hombre, el més destacat, més enllà del que és el contat de Morante de la Puebla, han sigut també el comportament dels bous i també com han estat els toreros, especialment Samuel Navalón, que jo crec que la vesprada d'Alacant, la seva vesprada d'Alacant va ser molt, molt important. Estem parlant de la vesprada del 21. Del 21. Verdaguer, molt bona vesprada, com estàs?
1: Molt bona vesprada, Germán, què tal?
0: Molt bé,
1: en la ressaca
0: exactament,
1: a la cantina.
0: Exactament, en la ressaca a la cantina damunt i assaborint el que van viure el dia 24 en l'actuació, la gran actuació del Cid en les dues ocasions que el van veure en els seus dos bous, no? Que porta gran més merescuda i que quina dimensió de figura del toreig va donar en Alacant, no?
1: Per supost, una vesprada en la que... pues, aquesta continuïtat de la Fira d'Alacant triomfal, però amb gran interès, la correguda de Victorino, pues la va sostindre i la va afiançar més encara. Dos especialistes, Escribano del Cid i la vesprada del Cid, com estaves dient, pues realment de mestre consumat, però des d'aquesta sobrietat, des de la forma sutil d'entendre els bous de Victorino, torejant i ficant los dins de la muleta, pues en les utilitats vols, estocs suaus, una confiança plena. Jo, el quart bou, encara tingué prou parant-lo de capó que va veure mitjanament com es podia desplaçar, perquè després el bou té ahí com una nebulosa que no saps cap on va eixir, però ell va començar la faena. Des dels mitjos es planta en la madreta, un començament molt clàssic del Cid, sí. Però... que pues era la confiança que ell havia captat en els primers compassos de la línia del bou i al final fa dos línies perfectes i aquesta faena sobre les dues mans la sosté perfecta en la subtilitat, en les distàncies, en les altures, en tenint tots els registres per a la bona línia del bou de Victorino. Per l'esquerra les primis fins al pues ixa
0: completament
1: que embestia, sí. Pues acaba exprimint ixe pito esquerre i és que després encara li pega una tanda en la dreta a on prolonga perquè sabia que li quedava ixe tràmit més i l'acaba espentant més enllà i per fi les passa en ixe pau, pues
0: sí que va entrar
1: al puesto.
0: Sí que entra
1: en el fin, és que som del Cid, jo puc dir que sense vergonya que és un dels toreros de la meua vida, pues va clavar l'espasa on tocava i dos orelles totalment merescudes en una vesprada que va tindre interès de principi a final i que va captar l'atenció del públic, va anar picant al públic des de la correguda i que acabava en aquesta tensió d'aquest bou més complicat per l'edat o per el que fora.
0: Per l'edat, no? Cinc anys i mig, i jo crec que sí que es va notar, no? El Victorino en complicacions, el Victorino que posa en apuros al torero, no? Sí, sí.
1: Va traure aquest sentit que els altres bous o no tragueren o no. Ho parlàvem en el tendido durant la correguda, el bou d'Escribano lo Graid, que va a ser al torero, y se Matalunas, que
0: el
1: va a ser
0: bow
1: premiado en la Volta al Rogle, pero también ya que destacar que Escribano siempre le ha dicho avant, Morteta, para engancharlo, va a investir moltes para allá, pero cuando busca aliviarlo una miqueta o busca alzar la mà, el bow enseguida parecía un altre bow.
0: Sí, señor.
1: Y eso se va a notar molt en esa... Eren bous que molt atents al toreig, però que ho tenies que fer molt bé, que és la particularitat del bou de Victorino, que és exigent i te demana pues, que es toreixes bé o millor encara.
0: Sí, i sense errades. Estàvem parlant dels dos triomfadors. Manuel Escribano no va tallar orella en el tercer. Va ser un bou que va ser premiat en la Volta al Rogle. Si haguera entrat l'espasa, evidentment podríem estar parlant d'una vesprada d'Escribano de quatre orelles a la correguda de Victorino, no? Que se sumarien a les dos del Cid indiscutibles en el quart bou. I bueno, i l'altre gran atractiu de la vesprada de Victorino era l'anunci de José María Manzanares anunciant-se, tornant a torejar un dia 24, dia de Sant Joan, dia gran de les fogueres, que abans, anys enrere, sí que era un dia gran, després ja no, però bueno, en 2026 Manzanares ha volgut tindre aquest detall, no? Doble, d'una banda, sí, d'una banda anunciar-se en Victorinos i d'altra banda fer-ho un dia 24. També va fer un esforç.
1: Sí, molt bona entrada, molt bona entrada,
0: sí.
1: La que es va, en la que es va sumar en esa vesprada, arribant a vora les 8.000 entrades,
0: sí,
1: que es ficaren ahí dins, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Que va ser...
0: I jo parlava de l'esforç que va fer Manzanares.
1: Interessant, i aquesta quantitat de públic que es va sumar el dia 24 de juny.
0: Sí. Les entrades han sigut bones en general. És de veres que enguany l'empresa ha tingut la llibertat de modificar els preus, de posar preus més elevats en les corregudes de més importància, de més rombron, i d'altres preus. La política de preus ha sigut lliure, no? Això ha fet que els dies més fluixets hagin sigut el 21 i el 22, evidentment, especialment el 22, jo crec que ha sigut la vesprada de pitjor afluència de públic, però per contra, pues, per exemple, el 20 i el 23 les entrades van ser molt grans, i el 24, com estaves dient, també, no? O sigui que la resposta de públic ha sigut bona, perquè ja vam parlar, Andrés, que esta ha sigut una fira cara, no ha sigut una fira barata.
1: Sí, una fira cara, dos vesprades Morante, Morante i Rocarrey en un mateix cartell, Talavante compartint en Morante...
0: Juan Ortega...
1: És una fira que es nota, i pues això, un ple de no hi ha localitats el dia fort en Morante i Rocarrey, més de 9.000 persones per a la segona vesprada de Morante, i això de Victorino,
0: sí,
1: i Manzanares, que clava pues, prop de 8.000 persones, que són xifres que més pre manera i que fiquen també en valor la bona salut d'una fira d'Alacant que es converteix en aquest primer examen per a després de la temporada i esports de primera falles fira d'abril, sí, i Sant Isidro,
0: sí, sí.
1: Toca ficar en valor tot el que ha aconseguit per les figures, toca afiançar el joc en les fires de la gent jove que ve espentant, i dins de la seva amabilitat ha notat que han vingut a donar el do de pit, a donar el callo i a apostar fort. Ahí està, Navalón, que jo crec que es passa de frenada per el valor
0: positivament, de mostrar, no? Ho dius, sí, positivament, sí, sí, no? La vesprada de Navalón, mira, Navalón, si no és un el triomfador de la fira, sens dubte serà un dels tres triomfadors de la fira de 2026, perquè va estar en esa vesprada del 21 francament soberbi.
1: Sí, sí, la seva ambició és arrolladora, la faena del seu primer bou al que li talla dos orelles, té dos parts molt clares on primer li pot al bou, però és un bou en complicacions, un bou encastat, un bou en una hechura alçat, fort de pitch, que l'obliga, però és que ell no dona ningú pas arrere, és una confiança plena en les seues capacitats, i després es pega un ritme d'un bou que...
0: Sí.
1: No es deixava aixafar aquests terrenos de tan damunt del bou, i té molta importància aquest ritme. A mi és un dels toreros que m'ha fet passar por i que te sorprèn cada vegada que el veus donar el pas. Me feu passar por Morante de Pueblo en la correguda d'Álvaro Núñez del Cubillo per com es col·loca, per la poca importància que li dona la condició de l'animal, sí, perquè el vol torejar en la màxima puresa, i lo de Navalón, pues, per el valor, per la forma de torejar, perquè als bous els enganxa molt i els someteix molt, no pega banderades en la muleta, per la rimó que es clava. Després hi ha un altre torero també dels joves que jo ficaria en ixe, en ese quadre d'honor, que és David Miranda, que és
0: molt
1: un torero distint, a manoletat, toreja en mitja muleta, en sutilitat, que pràcticament s'ho inventa i és capaç de torejar en un pan de terreny de forma inverosímil i té ese punt de màgia. I la mestria ja per rematar del Cid en la vesprada dels Victorinos. A un Manzanares, n'hi ha que ressaltar,
0: sí,
1: que no va ser el Manzanares, pues que moltes vegades el vegem acumular pas sense sentit, i es va veure que tenia que dominar aquest primer Victorino i fer unes coses en subtilitat, en temple, no pega ningú passe per pegar-lo, i,
0: sí,
1: i es va ajustar en els dos...
0: La sensació...
1: En els dos bous.
0: Sí, sí, sí.
1: La
0: sí,
1: sensació
0: sí.
1: De que domina aquesta lídia quan se'l deixa pa matar-lo recibint i les tocava ser tan espaller com va torrejar en la mascarra, per exemple.
0: Gran estocada, per cert. Sí. Perquè tu me dius, tu tens el 3 triomfadors, no?, de la fira...
1: Sí,
0: perquè...
1: a la primera m'he deixat alguna en Xina, però...
0: A veure, ja, si han hagut més toreros que han obert la porta gran, sí, no? Però no, anem més enllà, no anem a parlar només de la punta.
1: Jo parlo de sensacions,
0: claro,
1: i de lo que al final te'n recordes o t'aplega més.
0: Exacte.
1: Que me puguen recordar de
0: lo que te portes tu dins, evidentment. Sí, sí. Samuel Navalón, Manuel Jesús el Cid, evidentment també Escribano està ahí en eixa lluita, i David de Miranda també, per el que tu has dit, no? Per lo diferent,
1: Puebla,
0: i Morante de la Puebla, clar que sí, però bueno, Morante
1: sí, sí, sí,
0: està ja més que amortitzat, anem a dir, no? Més sí, enllà del que fa Rogles, eixe primer bou que no va voler fer res, després canvia la vesprada el dia 20, després el 23, pràcticament, no el mateix, però sí molt paregut, va ser la feina al segon bou del seu lote, la que va fer esclatar tot, no? De aquest esclafit artístic i d'inspiració absoluta. Morante, que com ha dit al començament Andrés, continua donant titulars més enllà de lo purament taurí, no va voler eixir en la Porta Gran compartint eixa eixida en Alejandro Talavante. Abans, en el descans, a la que fa un berenar llarg, se'n va anar a comprovar en primera persona quines són els aparells, quina és la maquinària en la que s'estava arreglant el pis, no? L'albero de la plaça. Volia conèixer què s'havia fet, perquè n'hi havia un terreny que, de fet, ell es va tropeçar, no?, en dos ocasions. No?
1: Sí, sí.
0: I van
1: han tingut varios estoreros que han tingut entropessons en la fira. I,
0: això s'ha de mirar.
1: Una... Sí, s'ha de mirar, perquè no ha sigut uno ni dos. Han tingut toreros que han perdut peu, banderilleros que s'han vist que compromesos per l'estat del Rogles. Sí.
0: Sí, això no se pot dir, no se pot permetre, perquè si tu fas una fira en la que encarregues el cartell a Miquel Barceló, li dones esplà a la categoria de gran mestre 50 anys després de l'alternativa.
1: Fil conductor de tot el que ha passat a la fira.
0: Exacte. I fas uns cartells de relumbró i francament d'estrales, tu no pots deixar, o sigui, un Ferrari sense rodes, no? Sense pneumàtics, això no pot ser, no? Però més enllà, Andrés, de tot això, anem a les curiositats que ha tingut també la fira. Per exemple, no s'ha saludat en banderilles i hi ha hagut grans terços de banderilles. Per exemple, només s'ha saludat Javier Ambel. En banderilles. I també, per exemple, ningú fins el 24, ningú li va brindar un bou al mestre Luis Francisco Esplà, ni tan sols Morante, no? Que ha sigut també molt comentat.
1: Morante, saber que li brindà l'any passat. Això ja
0: no sé. Però estem parlant de la...
1: Sí,
0: però
1: els
0: 50 anys era ningú any. Claro.
1: Significativa. I en si tampoc són els anys que faria que no torejaven a Alacant i no tenia aquesta ocasió, però Victorino, el Cid, Victorino i Esplà són dos històries que paral·leles que moltes vegades han creuat en les places que han donat les vesprades, que podem parlar dels especialistes. A mi m'agrada el brindis, la foto dels dos somrient, del parlament llarg que li fa.
0: De torero a torero, ¿sabes?
1: De torero a torero. Me recuerda algunas canciones de Loquillo, de los Big Rockers.
0: Sí, nunca mueren.
1: En ese momento, y recordad, y ahí está el Cid, 50 es alternativa de Splá y 52 tacos
0: del Cid.
1: De Manuel Jesús el Cid, y donant encara al callo y donant lliçons de contrastar un victorino.
0: Bueno, pues la fira de Fogueres continua endavant. Esta vesprada se celebra aixa jonegada sense cavalls, se recupera aixa festeig 13 anys després, jonegada de llums sense cavalls, en dos joneguers d'Alacant, Rodrigo Villalón i Cristóbal Granero, i en un joneguer de València, Israel Guirao, que té molt a dir perquè ja l'hem vist a Villena i perquè és un joneguer, jo crec que té un futur prometedor, no, Andrés?
1: El passat 24 de juny, precisament, tallava un rabo, el 24 o el 23, ara no recordo quin dia va ser, tallava un rabo en la plaça de Badajoz. Ahí queda això. Les perspectives en Israel Guirao, només per el cap que té, l'educació, la humilitat i la seva capacitat per a...
0: I l'ambició, eh?
1: Sí, per a preparar-se, per a administrar el seu temps, per a aprofitar també per als estudis, no, és un xiquet que no perd el temps.
0: Molt bé.
1: I que té humilitat i que té el cap en molt bon lloc. Sí. Molt ben col·locat.
0: Sí.
1: Com a anècdota, acaba d'aprovar i amb nota sobrada i sense pegar-se ninguna gran panxa estudiant el selectiu, la EBAU. O com es diga ara, la EBAU, no ho sé.
0: Sí. Bueno, la selectivitat de tota la vida, el selectiu.
1: Sí.
0: Però, vol fer carrera universitària.
1: No, i vol estudiar, vol fer carrera i que ningú se li fique per davant per a banyar-li l'orella a l'hora de torejar. És un torero que té sensacions pues, de Navalón, de Roca Rey, salvant totes les distàncies, però és, a mi em recorda pues, això que hem vist en altres xonegues que hem vist a plegar des de a mitja hora de camí, com es diu.
0: Sí, bueno, pues això serà esta vesprada, a les 7 de la vesprada. Per cert, que no volia deixar ese repàs a la Fira d'Alacant sense parlar de la mala sort, la poca fortuna que va tindre Víctor Hernández en el seu lote el dia 21, en esa correguda del puerto de San Lorenzo i la ventana del puerto, perquè no van poder veure res, no?, pràcticament. Sí.
1: En el primer bau va estar bé, i molt assentat, i molt aplomat, i correguem molt bé la mà. Després crec que falla en l'espasa, i allò passa, pues, s'olvida. I també era el primer bau de la vesprada, però aquesta actitud i aquesta forma d'assentar-se, pues, és molt difícil. Després l'altre bau sí, va ser més complicat, i no es va entregar a correguda del
0: puerto
1: San Lorenzo. En un punt de mansedumbre, en els moments claus a tal volta li es falta entrega. Han hagut corregudes que no han cantat tant la mansedumbre i sí que s'han deixat més torejar o construir faena sense cantar tant la gallina.
0: Claro.
1: En aquest cas, la del puerto va buscar taules a la mínima
0: Sí. La més fluixa, no? Jo crec que ha sigut la correguda més fluixa en conjunt de...
1: Interessant. Un examen complicat per als xavals, però pues que tingueu aquest punt més de mansedumbre que pues, dificulta més aquesta composició de les faenes.
0: Bueno, pues resumint, a tota la gent que no hagi pogut estar present a la Fira de Fogueres, que sí que ho hagi vist a través de les càmeres d'apunt, però que s'han deixat corregudes sense vore, per exemple, el dia 24, la teua aposta personal en el teu resum que has fet, Triomfadors, has posat el nom de el Cid, de Samuel Navalón i de David Miranda, no? Entre aquests tres, tu, esa és la teua aposta. Com a correguda, jo te pregunte, en conjunt, Victorino Martín en un bau de Volta al Rogle o Santiago Domecq, en quina te quedes tu?
1: Jo diria Victorino, però jo crec que no me puc decidir, perquè les dos han tingut coses interessants i les dos han tingut, pues, si punt de casta.
0: Sí, Sí, sí, sí.
1: 3 i 3, posen 3 i 3, però...
0: A mi em va agradar molt el debut de Santiago Domènech en Alacant. Jo crec que va liderar i va portar una correguda molt ben presentada, en un gran comportament, de molta classe, tota la correguda, així que Santiago Domènech, chapó, tornarà a Alacant, i Victorino, que continua en eixa bona ratxa. Això demostra que Victorino sap molt bé el que envia a cada plaça, no? Vull dir, Alacant no se la juga, perquè no és casualitat que en els últims 3 anys hagin sigut 3 grans corregudes en conjunt, l'any passat amb un bou indultat, Bohemio, no? Així que no és casualitat.
1: Sí, sí. I en Guai Matalunas, la Volta al Rogle, una Volta al Rogle, que el palco, a lo millor el dia de Talavant està excessiu, que sempre ha tingut incongruències i incoherències a l'hora de premiar o valorar o dirigir les vestrades, però en aquest moment sí que va veure el bou.
0: Sí, sí, perquè jo...
1: I el va premiar en la Volta al Rogle.
0: Jo no recordo que Escribano demanara la Volta al Rogle, sí. ni la gent tampoc. Sí, va ser Manolo García, el president, que va evidentment, bon aficionat, gran aficionat, i va veure aquesta qualitat del bou i va dir, este bou mereix aquest premi, almenys aquesta Volta al Rogle.
1: En canvi, la vespre, les dues orelles de Talavante, incongruents, pues es quedarem en les ganes d'eixa Volta al Rogle a Revolucionario.
0: També. Que va ser un gran bou també i que tampoc el matador el va demanar, curiosament. Mm-hmm. Bueno, pues Andrés Verdaguer, estarem esperant dels premis. Com valora tota l'afició d'Alacant, els premis de l'Ajuntament, bueno, pues els triomfadors, però jo estic molt d'acord en eixa radiografia que ens has fet. Curiosament, això que et dic, no has saludat en banderilles. Estranyo, és raro, perquè han hagut grans tercis de banderilles, i el mestre Esplà, que era el gran protagonista, que tampoc s'ha quedat sense molts brindis, el 24 només, no? Li va brindar el bou, el primer bou, amb el CIT, i després també li va brindar el terç de banderilles Manuel Escribano, però per exemple Morante, enguany no ha buscat el mestre, no? Ell sabrà per què. Andrés Verdaguer, Agència EFE, gràcies. Enhorabona, per cert, també, Andrés, per les teues cròniques, que jo crec que han sigut molt destacades i que han reflectit perfectament el que ha passat cada vesprada, i continuem escoltant-nos i parlant. Andrés, gràcies.
1: Molt bé, un abraç fort.
0: Un abraç molt fort. En el remat, pràcticament, de la Fira de Fogueres, nosaltres, així, en Terra de Bous, en Apunt Ràdio, continuem endavant.
2: El món del bou. Apunt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
6: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
5: L'hora de la cultura, amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A.Punt.
2: Terra de Bous, Germà Estela.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Última hora, la xifra de morts espanyols al terratrèmol de Veneçuela s'eleva a 5. Per la resta, de moment, la xifra oficial és de 589 morts i vora 300 ferits. Alejandro Molés.
2: És l'últim balanç encara provisional dels danys personals provocats pels sismes que han sacsejat part de Veneçuela, un balanç al que cal afegir les persones que continuen desaparegudes sota les runes dels edificis enfonsats. Així ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez.
3: En el balance general debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas.
2: I dels 589 morts, 5 són espanyols, altres 106 continuen en parador desconegut, mentre que altres 14 han sigut localitzats amb vida sota el Center Rock, segons l'últim balanç que ha oferit esta vesprada el Ministeri d'Exteriors. Escoltem el seu titular, José Manuel Álvarez.
4: Encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: I precisament el rescat en vida de desenes de persones d'entre les runes s'ha referit la presidenta de Veneçuela.
3: Hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos.
2: I a estos treballs de rescat s'han afegit ja els efectius que el nostre país ha enviat a Veneçuela i que han arribat a les 2 de la vesprada. Els supervivents reclamen a Mangoixa l'ajuda necessària.
5: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude.
6: Por favor, aparezcan, manden personal.
7: Se escuchan ruido pidiendo auxilio y nadie, ni una grúa.
2: I enmig d'esta angoixa, les rèpliques dels terratrèmols continuen, no paren així, ho confirma la mandatària Delcy Rodríguez.
3: A esta hora también ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio.
0: I segons pot avançar a Punt Ràdio, 8 bombers valencians de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències viatjaran demà a Veneçuela després d'haver complit amb els requisits que demanava el govern central per a poder formar part de l'expedició de salvament. 8 valencians que partiran demà de matí des de la base militar de Torrejón de Ardoz entre les 12 i les 2 del migdia. El ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual es prorroga fins que acabe l'any, fins el 31 de desembre, els descomptes en les tarifes del transport públic per a la població en general i la gratuïtat per a alguns col·lectius. Xavier García del Valle.
8: Sí, parlem del metro, el tramvia i les línies de bus interurbanes que depenen de la Generalitat. Així ha explicat les bonificacions el portaveu del Consell, Miguel Borrachina.
9: Lo que se va a hacer es mantener durante 6 meses más la gratuidad de total de los billetes para los niños hasta 14 años, un descuento del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40% para la tarifa habitual de abonos y multiviaje y también los títulos gratuitos para las personas empadronadas en la zona afectada por la dana.
8: A més, Borrachina destaca que l'abonament de 10 viatges en el metro de València i la seva àrea metropolitana és el més barat d'Espanya, ha dit, ja que cada viatge és a poc més de 50 cèntims.
0: I relacionat amb els transports, en este cas, per als veïns de Castelló de la Plana, què podem contar?
2: Sí, perquè a Castelló de la Plana, i amb motiu de les festes de Sant Pere que se celebren al Grau, el tram funcionarà des d'avui fins diumenge les 24 hores del dia i tot això davant l'elevada afluència de visitants prevista des de la ciutat fins al Grau i amb l'objectiu de reduir els desplaçaments en vehicle particular.
0: I en l'àmbit educatiu, satisfacció dels sindicats de l'ensenyament concertat i de la Conselleria del RAM per l'acord al que han arribat sobre la jubilació parcial del professorat, un dels punts que estaven negociant.
2: Escolte primer el portaveu de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament, Vicent Cabanes, i després la consellera Carmen Ortí.
10: Podem anunciar que probablement tindrem un acord ja per a poder accedir a la jubilació parcial a la Comunitat Valenciana.
11: Avui s'ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals que representen el professorat dels centres concertats per tal de que es puga aplicar la jubilació parcial al 75%.
2: Això pel que fa a la concertada, pel que fa a la pública, dimarts de la setmana que ve, al migdia, hi ha convocada una nova reunió entre la conselleria i els sindicats en esta ocasió per a tractar, per a negociar el bloc d'infraestructures en una nova mesa sectorial. També s'abordarà la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana. Per cert, que la conselleria comença ja a descomptar de la nòmina el salari dels dies que cada professor va fer de la vaga.
0: I Donald Trump torna a les amenaces amb els arancels, en este cas contra tota la Unió Europea.
8: Sí, feia molt de temps que el president nord-americà no feia ús d'esta estratègia que, recordaran, va explotar al màxim al principi del seu mandat. Però avui ha tornat a les amenaces. Ara diu que imposarà un arancel del 100% a totes les importacions europees si el Parlament Europeu legisla contra les grans companyies tecnològiques. Ara mateix a l'Eurocàmera hi ha una proposta, encara no aprovada, de crear un impost comú per a les multinacionals digitals com ara Google, Apple, Meta o Amazon, totes nord-americanes.
0: Pel que fa als esports, este cap de setmana es disputen les finals de pilota de l'històric trofeu Gregori Mayans. David Albert.
12: Sí, un clàssic del raspall que es disputa el Trinquet d'Oliva i que ja va per l'edició número 28. En la final masculina, la parella d'Ivan i Murcianet s'enfrontarà al trio de Montaner, Brisca i Bossio. Serà demà a les 6:30 de la vesprada. Després de la partida pel tercer lloc que disputaran els equips de Berger i Ian. La final femenina serà diumenge a les 11:30 i de nou es veuran les cares Anna i Victòria, les finalistes de l'individual. La de Beniparrell farà parella amb Mar i la de València formarà amb Natàlia i Isabel.
0: Gràcies, David. Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
14: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
13: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
14: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
13: Preinscríbete en umh.es.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: A.Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: L'any 1987, tal dia com avui, entrava en vigor la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Una convenció ratificada a hores d'ara per 175 països al món. Per això, avui es commemora el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura. Només dir que el Fons de Contribucions Voluntàries de Nacions Unides atenen vora 50.000 víctimes anuals i que, per exemple, ONGs com Amnistia Internacional parlen de 141 països on hi ha hagut tortures i maltractament en els últims 5 anys. Quines dades. Les presons o les protestes públiques al carrer són punts calents en aquest aspecte, sobretot per l'acció de les forces policials, però sobretot són els fronts bèl·lics, les guerres, on s'amaga la tortura. I diem s'amaga no de forma casual, perquè probablement mai puguem saber quines són les xifres reals de tortures al món, fins al punt que les dades oficials podrien ser duplicades. És difícil plantejar cap proposta de reflexió sense vorejar o sense arrimar-nos a llocs delicats. Però sí, hauríem de fer un pensament sobre el món que construïm dia a dia. Són les 7 i 10 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.
2: Que com el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.

0: verso, soy converso con Miguel.
1: He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo santo, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo.
2: Estem escoltant i algú dirà, però com és capaç d'interrompre esta gravació per la qualitat? I ara m'entendreu. Estem escoltant l'únic document sonor que hi ha, segons tenim entès, amb la veu del poeta Miguel Hernández. És una gravació de l'octubre del 1937 a París. I resulta que el govern de la República va rebre la invitació per part de Moscou de participar en el 5è Festival de Teatre Soviètic i Miguel Hernández va ser un dels enviats. Ja de tornada va fer escala a París i l'escriptor Alejo Carpentier el va convidar a l'estudi Post-Parisien, on va gravar on va fer esta gravació que estem escoltant, en concret la canción del esposo soldado. I és que anem a parlar de Miguel Hernández, parlem ara d'un poeta en la història, vida de Miguel Hernández, la primera biografia del poeta oriolà feta per un historiador i basada en documents, alguns inèdits, d'altres ja existents, i fonts que es poden constatar. L'autor de la biografia és Mario Amorós, ell és periodista i historiador, nascut a Alacant, que ja fa més de 10 anys va donar a conèixer, per exemple, 11 cartes inèdites de Miguel Hernández. És autor de nombrosos estudis i vora una trentena de llibres de divulgació històrica sobre personatges fonamentals, com puga ser Antoni Lledó, Salvador Allende, Neruda, Víctor Jara, Dolores Ibárruri o Pinochet, entre d'altres. No? La majoria d'ells, com heu pogut comprovar, persones represaliades pel feixisme. La seva connexió amb Xile, travada des de fa molts anys, li ha permès accedir a noves fonts documentals que l'han ajudat a situar Miguel Hernández, segons tenim entès. Volem saber-ne més, per això connectem amb Mario Amorós. Molt bona vesprada, Mario. Mario, benvingut a l'Hora de la Cultura.
3: Gràcies, Reis. Bona vesprada.
2: És una llàstima tallar la gravació i aborrona, per més que l'hàgim escoltat des de fa ja molt de temps, no? Però aborrona pensar que és el Miguel Hernández, no? En París, en aquell 1937, dient el seu poema, no? De la canció de l'esposo soldado. Anem més arrere en el temps, no? Com era aquella oriola on es desenvolupa, on naix, on es fa Miguel Hernández, no?
3: Bueno, primer, Reis, els nostres oients poden escoltar aquesta gravació a YouTube. Està a YouTube,
2: la gravació
3: completa, sencera.
2: Amb els cascos ben posats i claro, per a poder-lo escoltar amb tot...
3: Així no és. Bé, Oriola, Miguel va néixer a Oriola l'any 1910. Oriola era una ciutat molt conservadora aleshores, en un pes fonamental absolut de l'Església Catòlica. Recordem que Oriola és el cap de l'obispat d'Oriola Alacant i fins aleshores, en aquell moment, en aquells anys, el bisbe d'Oriola Alacant vivia a Oriola,
2: sí.
3: No a Alacant com ara, no?
2: Era la capital del sud.
3: Sí, de la Vega Baixa,
2: sí.
3: I una ciutat que depenia de l'agricultura, on hi havia famílies amb títol nobiliari,
2: sí.
3: Un casino que encara existeix avui, el casino Orfelitano, on es reunia la burguesia local. I Miguel era fill d'un home que tenia cabretes, un ganat de cabres. No era una família pobre, com sabia, i com Miguel cultivava moltes imatges, sinó una família on no va faltar mai el pa.
2: Una família treballadora, diríem, no una família pobra. Humil, sí.
3: Humil, sense instrucció, evidentment, els pares eren analfabets, però no una família pobra, Miguel, no li va faltar res quan era un xiquet a Oriola, no? Bé, ell va poder anar a l'escola de manera irregular entre 1915 i 1925. Els últims anys van a l'escola de l'Ave Maria i després al col·legi de Santo Domingo d'Oriola, que encara...
2: Jesuïtes, no?
3: Correcte. Aleshores era dirigit per jesuïtes, avui és un col·legi diocesano. És un edifici impressionant que es coneix com l'Escorial de Levante, una construcció impressionant que va començar a fer-se al segle XVI, va ser una universitat tres segles, i Miguel va ser un molt bon estudiant, tenia molt bones notes, però quan tenia 14 anys el seu pare el va llevar de l'escola per a posar-lo a treballar al negoci familiar i va tenir que deixar els estudis.
2: I pot ser eixa anècdota, que no és una anècdota, que el va marcar, és el que ha fet que durant molt de temps es parle de Miguel Hernández, i ja recordo ja fa molts anys, ara no sabria dir-te quin erudit en l'obra de Miguel Hernández dia, és que s'enfadava i dia, és que no és el poeta cabrero, no és el poeta que es fa del no res o que no té el nivell que tenen altres coetanis de la seva generació, no?
3: Claro, ell va tindre que deixar els estudis, però es va convertir en un gran poeta, sense cap dubte, gràcies al seu esforç personal. Primer va començar a escriure poemes molt senzills, innocents, pastorils, quan tenia 15-16 anys, escrivint com era aquest paisatge d'Oriola que hi veia, en poemes realment també bonicos, i poquet a poquet, amb el seu treball diari, va anar avançant en la tasca com a poeta. Van a començar a publicar els primers poemes a Oriola, a la premsa d'Oriola, l'any 30-31. A l'any 33 publica a Múrcia Periton Lunas, el seu primer llibre. Sí. Un llibre on ell fa 42 poemes, octaves reales que es diuen, a la manera d'escriure de Góngora o d'escriure alguns poetes del 27. Uh-huh. I, bueno, és així que va escriure molt de poemes, dècimes, sonetos, fins que en 36 la publicació del seu segon poemari, El rayo que no cesa, és el que li obri les portes de la consagració literària, perquè Juan Ramón Jiménez elogia aquests sonetos i aquest llibre en un article al Diari del Sol, no?
2: Escolta'm, dins d'eixa Oriola, d'eixa primera etapa de Miguel Hernández, quin paper juguen, no sé si seria correcte dir-ho, però sí, seria el que ara diem, la seva colla d'amics, de companys, amics, vull dir, perquè al final Oriola no deixava de ser un poble, no era el poble gran que és ara, no? Era un poble molt més, era molt important, però era més reduït, no?
3: Claro, Miguel té la sort de que cap a l'any 30-31 estableix amistat amb diversos joves d'Oriola que es reunien a un lloc mític per als que hem escrit sobre Miguel Hernández, com era la Taona, la panaderia de los Fenoy, no? I allí arriba està Carlos Fenoy, l'anfitrión. Arriba un molinero que es diu Mústia Bascuñana, arriba un empleat de notaria que és Jesús Poveda, i arriba sobretot un xic encara més jove que Miguel, Pepito Marín, que ja firmava, ja signava els articles com a Ramon Sigé, que és una mica el que ordena les lectures de Miguel, el que orienta a Miguel als poetes, per exemple, moderns de França, i que té una mena de tutela ideològica a Miguel en aquells anys, perquè l'orienta també quan apareix la revista La Diocrisis cap a la poesia de tono religiós, no? Bueno, és una amistat important, però Miguel també comença a viatjar a Madrid l'any 31, tornarà en l'any següent, i ahir va coneixent primer que poesia es feia per els poetes de Bertissat, i després comença a partir d'any 34 a establir amistat amb Pablo Neruda, amb la filòsofa Maria Zambrano, i quan ja es pot quedar a treballar a Madrid des de l'any 35, ja entabla amistat amb, per exemple, Vicent Alessandre, que és una amistat fonamental en la vida i en la poesia de Miguel.
2: Sí, totalment. Bueno, i en la mort, podríem dir, no?
3: I després de la mort, perquè hi va...
2: Sí.
3: Alessandre va estar sempre pendent de Josefina Manresa, de la família de Miguel, i de cuidar l'obra i el llegat de Miguel.
2: És de veres això que crec que t'ho he escoltat dir a tu, no? Que Josefina Manresa va dir que mai va veure a Miguel Hernández escriure. És de veres que escrivia en...
3: Sí, això
2: que es replegava, no? Es recollia per a escriure.
3: Sí, Josefina ho va dir. Miguel, al principi, quan treballa com a cabrero de les cabres de son pare, se'n va a l'Horta o a la Serra d'Oriola, i allí té la sort de que, aunque ha tingut aquests estudis, l'ofici li permet aïllar-se i li permet llegir hores i li permet començar a escriure poemes, no? i sempre ho va fer en soledat, sempre buscava la soledat. Després, moltes vegades, llegia els seus pobres de teatre, els poemes als amics, després a Josefina Manresa, inclús en la presó, en les presons de la dictadura,
2: sí.
3: Ell buscava moments que era difícil aïllar-se perquè havia milers de presos en aquestes presons, no?
2: Sí.
3: Era difícil, però intentava aïllar-se i després llegia també en la presó als seus companys, però si és, per exemple, com Nanas de la Cebolla, que tenim testimonis de la primera vegada que Miguel va llegir de memòria, va recitar aquest poema, no? Tan impressionant.
2: Huh.
3: I sí, Josefina ho comentava això, que s'aïllava i que buscava... I que quan tornava, quan estava en Josefina, tornava, si venia somrient és que havia produït un poema que l'havia omplit de goig.
2: Clar. Anem a parlar d'allò que, d'allò novedós, o com dir-ho, no? De, sí, del llibre, no? Perquè tenim entès que són les teues consultes al fons documental Germán Vergara Donoso, de l'Arxiu Nacional de Xile, no?
3: Bueno, no consultes, jo vaig moltes vegades a treballar a Xile, com ho he dit al principi, i he treballat molt de dies en aquest fons documental, buscant la documentació, fotografiant-la, ordenant-la, per a fer...
2: Ah, caram! Sí, has treballat en aquest fons.
3: Molt de dies, claro, sí. I fa anys.
2: I també... que feia anys això ho teníem clar, no? I és ahir on trobes documents que te fan saltar i dius, ui, això no se sabia, no?
3: Sí, no només les cartes de Miguel Hernández, que jo es vaig trobar fa l'any 2015 quan preparava la meva biografia Neruda, sinó que en aquest fons documental, que té més de 40 volums i del 16 al 22 tenen que veure l'etapa de Vergara Donoso a Espanya, són més de 4.000 planes, estan els informes que Vergara Donoso, encarregada de l'ambaixada de Xile a Madrid, enviava al seu govern explicant el que estava fent en cada moment per Miguel Hernández. És molt impressionant perquè Vergara Donoso només va veure a Miguel Hernández una vegada a la seva vida.
2: Ah, sí?
3: I va tindre un paper fonamental per a que a Miguel li commutaren la pena de mort i per a que a Miguel li arrimaren a presons properes a on estava la seva família, és a dir, a Alacant, no?
2: Ah. Per exemple, Què va fer Vergara Donoso?
3: Pues, per exemple, parlar en persones de la dictadura, com Sánchez Mazas, per insistir en que li commutaren la pena de mort. O, fixa't, Miguel mor al presó d'Alacant, com sabem, a març de l'any 42. I a ell, quan el trasladen de la presó d'Ocaña, en Toledo, a Alacant, anava cap a València, cap a la presó de Sant Miguel de los Reyes. I en l'últim moment, l'envia a Alacant, com ell volia, per estar a propera a la seva família. Gràcies a aquestes diplomàtiques. Aquesta documentació no es coneixia, mai s'havia utilitzat per una biografia de Miguel Hernández, és fonamental per escriure sobre Miguel Hernández en els últims 30 anys de la seva vida i bueno, ho he anat a conèixer ara i també, per exemple, quan mor Miguel, Josefina Manresa escriu a ser diplomàtic per donar-li les gràcies i és la carta que envia Josefina el moment en què ella, de manera més clar i després donaria moltes entrevistes, parla de que a Miguel realment la dictadura l'ha assassinat per la falta de
2: assistència mèdica. Sí.
3: Claro, el van deixar morir.
2: Sí.
3: I la vegada que Josefina ho explica de manera més clara és en aquesta carta que també he donat a conèixer, que està en aquest mateix arxiu.
2: I que apareix en el llibre, no?
3: Apareix en el llibre, sí.
2: Uh-huh. Hi ha una cosa que ens crida molt l'atenció i és la gran... Com pot ser que això, que el deixaren morir, que ningú alçara... que ningú farà res per ell... quan tanta gent de tots els bàndols, perquè també algun franquista havia posat la mà en el foc per ell o havia demanat clemència, no?
3: Lo que pasa es que va haver intel·lectuals franquistes com Dionisio Ridruejo o Rafael Sánchez Mazas que van recomanar no afusellar a Miguel Hernández. Per què? Perquè ese fet perjudicaria la imatge de la dictadura. Perquè quan a Miguel li commuten la pena de mort i se la canvien per 30 anys de presó, per una condemna de 30 anys de presó, ni Sánchez Mazas ni Dionisio Ridruejo protesten. I Sánchez Mazas era ministre de la dictadura. És a dir, ells volen que li commuten la pena de mort, Sánchez Mazas, com decía Miguel Hernández, que el coneixia des d'abans de la guerra, bueno, també, fonamentalment per evitar a la dictadura un dany que en aquell moment era suposat això.
2: Mm-hmm.
3: Després, en la dictadura... a través de Sánchez Mazas, d'altres persones del règim, li fan arribar un missatge a Miguel Hernández persistent, que si el poeta de Oriola escribía algún poema o algún texto en prosa, es decir, si el autor de Viento del Pueblo es pronunciada públicamente a favor de la dictadura franquista, la pena se la rebaixarían y podría quedar en libertad, ¿no? Bueno, Miguel, diu que no. I, de nou, la vegada en què explica millor aquesta oposició a fer aquest gest és una carta que envia a Vergara Donoso des de la presó d'Ocaña a febrer de l'any 41. És molt impressionant com ho explica Miguel Hernández en aquesta carta. No? Ell ha pres un compromís en la seva vida i serà lleial a aquest compromís fins al final. No? I així no ho va fer. I quan Miguel estava a la presó, a l'infermeria de la presó d'Alacant, l'hivern de l'any 42, en condicions terribles, no havia ni cotó per a cuidar-lo, li insisteixen en que té que rectificar, entre cometes, de rectificar, que té que donar passos endavant ell per a que la dictadura accepte enviar-lo a un sanatori penitenciari com era el de Portacoeli per a persones malaltes de tuberculosi, no? I al final, quan arriba aquesta aprovació del tractat a Portacoeli, ja Miguel ha tingut que casar-se per l'església amb Josefina, però ja és massa tard, ja Miguel no es podia menejar. I estava condemnat per la tuberculosi, però també per una dictadura que el va deixar morir.
2: Que el va deixar morir i que el va maltractar, en definitiva. Mm-hmm. Mira, parlàvem de maltractaments justament en començar el programa. Has dit que s'havia casat en Josefina, és que es casen dos voltes, com tanta gent, no? Aquella època, no?
3: Sí, claro, Miguel va tindre i s'ho explica a Josefina, li diu una carta, eso que a ti te causa tanta alegría, a mí no, perquè Josefina le pregunta si ho feia voluntàriament. Ell va dir, evidentment, sabia que moria i sabia que una manera mínima de deixar a la seva futura vídua i al seu xiquet, Manuel Miguel, amb una mínima protecció legal, per exemple, per als drets d'autor, era casar-se i es va tenir que casar en el llit de la infermeria perquè no es podia menejar, en una cerimònia molt breu, només amb Josefina i a la seva germana Elvira Hernández Gilabert allí, i el testimoni que se menciona al llibre d'Elvira, de la germana macho de Miguel, és impressionant també sobre aquell dia a la presó de Alacant.
2: Sí, què diu la germana?
3: Bueno, pues que Miguel evidentment era com si en primer lloc del chantaje que le hizo la dictadura y en segundo lloc de que es moría, ¿no? Y apenas, esos parts, Josefina y Elvira intentaban donarle a entender que no sabían cómo es lo grave que estaba ahí. Miguel también intentaba posar buena cara, ¿no?
2: Sí, havia de ser molt dur, no? Havia de ser molt dur.
3: Sí, sí.
2: Vull dir, això del matrimoni, sobretot per a la gent més joveneta que ens escolte, és que els matrimonis anteriors, no eclesiàstics, automàticament eren invalidats, no?
3: La dictadura no els reconeixia.
2: Efectivament, no eren reconeguts per la dictadura i, per tant, no valien per a res, i els descendents i les vídues podien tindre problemes molt, molt greus, no? He llegit en alguna entrevista que has donat, no?, que deies que en eixe llibre, en eixa història, no?, eixa primera biografia, no?, que escriu un historiador sobre Miguel Hernández, només tot allò que es diu és perquè és contrastable, no?, és a dir, hi ha documentació que dona fe d'allò que tu dius, és així?
3: Sí, jo crec que sí, perquè mira, el llibre és un llibre producte de la investigació històrica, però també conté la gestació i la recepció de cada un dels cinc poemaris de Miguel, de cada una de les sis obres de teatre de Miguel i els seus articles en prosa. Està tota l'obra literària i poètica de Miguel al llibre, el teatre. Però també és veritat que he llegit, el capítol de bibliografia són quasi 50 planes, 1.800 notes a peu de plana, un esforç molt gran perquè s'escriu molt sobre Miguel Hernández. No? Jo pensava que no valia la pena fer una biografia que no tinguera un esforç d'investigació històrica darrere molt fort i també d'investigació literària, perquè nomene també l'opinió dels grans especialistes en l'obra de Miguel Hernández, que han dedicat la seva vida acadèmica a explicar la poesia de Miguel. Bueno, jo crec que calia fer aquest esforç per aportar algo que fora important o una referència cap al futur, des d'ara cap al futur, no?, sobre el poeta, el gran poeta de Oriola. Bueno, la reflexió ha sigut molt bona, he presentat el llibre al País Valencià, a Oriola, a Alacant, a Elx, al meu poble, Nubalda, la setmana passada a València, a Bunyol i a Port de Sagunt. Bueno, ha tingut una molt bona reacció per als lectors i també per als especialistes en l'obra i en la vida de Miguel.
2: Quina, quina satisfacció, no? Vull dir, m'imagino,
3: bueno,
2: no?
3: Bueno, sí, és un, ha sigut un treball molt dur. Jo pensava que seria més fàcil, sincerament. Pensava que seria molt més fàcil. Però, des de luego, tot el que s'ha escrit sobre Miguel, jo he consultat una bona part, és, bueno, difícil d'abarcar, no? Però s'ha d'anar a la biblioteca pública de Oriola.
2: I després de tant, d'aixa ingent documentació, ordenar tot, és a dir, hi ha alguna incorrecció, diguem-ne, o hi ha algun... Què part de mitologia, si és que n'hi ha, no? N'hi ha en la vida de sí. Miguel Hernández.
3: Bueno, pues n'hi ha molta. Fíjate, jo ja escriu moltes biografies de personatges molt importants i sempre aquestes persones estan envoltes per comentaris de populars, per una... per exemple, el paper de Miguel a la Guerra Civil, bueno, explica pràcticament setmana a setmana l'any 36-37 que va fer Miguel Hernández, on estava. Ben, dates ben prefixades, no? Miguel està a l'estiu en Oriola, a l'estiu del 36 en Oriola, i no participa de la guerra i permaneix com a espectador de la guerra fins a finals de setembre. I després compte molt bé el paper que juga com a en la guerra, primer en el quinto regimiento, després com a comissari de cultura molt vinculat al Partit Comunista en el que militava des de setembre del 36, explica per què va a Jaén, per què va a Extremadura, què fa el Congrés de Intel·lectuals de València i Madrid de l'any 37, ho explica amb molta precisió, i també el final de la guerra, perquè s'ha escrit molt dient que Rafael Alberti i Mercedes León van abandonar a Miguel Hernández i se'n van a l'exili. Jo explica que no va ser Xina, és una de les grans llegendes que rodeien la vida de Miguel Hernández, i ho explica, jo crec que amb molta rigorositat, explicant el context polític del final de la guerra, no?
2: Bueno, és tan fàcil, i la veritat és que és una vida que es presta a posar-li guió, no? Més enllà del que va ser la vida real, tot i que la vida és suficientment intensa com per haver d'afegir res que no siga, que no siga veritat.
3: No cal. En els 30, quasi 32 anys que ha vivido Miguel, hi ha de tot, no? Hi ha això, Oriola, on hi va nàixer i va créixer. Està el seu esforç per ser un gran poeta i ho va aconseguir.
2: Sí.
3: Està la seva producció literària, que és impressionant, perquè Miguel va deixar dos o tres llibres, del Rayo Penotesa o l'etapa de la poesia de la presó, Cancionero i Romancero d'Ausentes, que són molt ben valorats per grans estudiosos de la literatura, no? I està el seu compromís polític fonamental, antifeixista,
2: sí.
3: I el calvari, com el de tantes persones, a les presons de la dictadura.
2: De la dictadura.
3: I aquesta lleialtat al compromís que hi va tindre, que és admirable, però una lleialtat que van compartir molts també altres presos i prisioneres de la dictadura. Mm. No? I el seu record, que ha anat creixent amb el pas del temps, dels anys, la recuperació de la seva figura a la dictadura, el que dedica l'epílog del llibre, fins a arribar a avui, que és un poeta que dona peu a una quantitat d'activitats culturals impressionants de tot tipus, teatre, la música que ho posa al principi, que mescla varios poemes de Miguel Hernández en una música moderna, no? Impressionant com arriba fins avui, quasi un segle després, la seva poesia i el seu record.
2: Quasi és dolorós, i algú dirà, caram, Reis, no te'n passes, perquè Miguel Hernández va morir per la dictadura, el van matar, però li va eixir el tir per la culata a la dictadura, perquè encara avui Miguel Hernández és una veu, és un poeta que està present i que està viu per a totes les generacions i segurament per a totes les que vinguen, no? Perquè eixa veu antifeixista cada volta sembla que ressona amb més potència, no?
3: Doncs... Sí, i com ho va fer també Miguel Hernández, no? Perquè estant a la presó, ser capaç d'escriure una de la cebolla, perquè Josefina l'explica que el seu xiquet ja l'han existit dents, i a partir de les fotos que l'envia amb el seu somriure, Miguel és capaç de construir la cançó de cuna més bonica de la literatura en espanyol. És impressionant, no?
2: Com el poema d'amor més gran, eixa canció de l'esposo soldado, no? Vull dir,
3: no sé si
2: hi haurà un poema d'amor més impressionant i que t'aborrone més que eixe poema, no?
3: I el llibre explica molt bé, perquè tenim les cartes de Miguel a Josefina i vem eixe poema que m'he escoltat al principi, és producte de l'alegria que a Miguel, una alegria impressionant que li causa la notícia que Josefina li explica per carta des de Cox, que va ser pare, no?
2: Uh-huh.
3: I eixa alegria és la que lleva, que vem les cartes de Miguel a Josefina a la primavera del 37, li lleva a escriure poema, canción del esposo soldado que està en Viento del Pueblo.
2: Doncs seguiríem parlant hores i més hores, perquè és una figura que no s'esgota, la de Miguel Hernández. Des de l'Hora de la Cultura, recomanar-vos Un poeta en la història, vida de Miguel Hernández, publicat en ACAL, que no sé si ho hem dit abans. Mario Amorós, moltíssimes gràcies per parlar-nos, per compartir uns minuts amb l'Hora de la Cultura, però sobretot per eixa gran feinada per donar-nos a conèixer tots els detalls de la vida de Miguel Hernández.
3: Moltes gràcies, Reis.
2: Una abraçada ben gran.
3: Una abraçada.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: I ara direu, però què ha passat? Hem passat de Vientos del Pueblo, de Every Night, a Doña Concha i Tatuaje, no? Doncs mireu, és que anem a parlar de tatuatges. Tatuar-se és una manera de distingir-nos de la resta i, per tant, de... també és una manera de sentir-nos part d'un grup. Podria ser, no? Penseu que el tatuatge pot ser considerat com una moda més o menys passagera o tot el contrari? Des de fa segles, mil·lennis, els humans ens hem tatuat. I ho hem fet per molts motius. Motius religiosos, de pertinença a un clan, a una tribu, per demanar sort, per espantar els mals esperits o perquè ens agrada, que també podria ser, no? Us heu preguntat mai quins són i on estan els orígens del tatuatge? Si és així, esteu de sort, perquè ara teniu l'oportunitat de satisfer tots els dubtes que pugueu tindre, i més encara. Dins de la 43a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, divendres que ve, que serà dia 3 de juliol i tancarem temporada, tindrà lloc el seminari divulgatiu Història i Antropologia del Tatuatge. Bonic, eh? I encara més si vos dic qui l'impartís. I està impartit pels professors Montí Peiró i Ernest López Navarro. Montí Peiró és antropòloga social i cultural i psicòloga. És professora d'antropologia del tatuatge en l'Escola Oficial de Mestres Tatuadors i Piercers. Ernest López és tatuador i doctorand en Belles Arts en la Universitat Politècnica de València. I avui tenim el privilegi de parlar amb els dos a l'Hora de la Cultura. Montí i Ernest, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Hola, Montí. Ernest està al telèfon, sí?
2: Hola, bona vesprada.
0: Ah, sí que estàs. Bona vesprada i benvinguts. Escolteu, és correcte dir que el tatuatge és un llenguatge? O ens quedaríem curts o me n'he passat?
1: Jo crec que sí que és correcte. El tatuatge és un llenguatge visual i, de fet, hi ha moltes societats àgrafes que no tenen llenguatge escrit que sí que tenen el tatuatge per a compartir els símbols i per a transmitir-se generacionalment aquelles coses que són importants en la seva cultura. Jo penso que sí. No sé què pensarà Ernest.
2: Sí, jo n'estic d'acord, Montí. Sí, sí. He pensat en la mateixa resposta quan em preguntes.
0: Escolta, jo he tirat pel llarg i he dit que fa milers d'anys, però tenim constància? Des de quan tenim constància que ens tatuem, els humans?
1: Hi ha evidències arqueològiques des de almenys 5.300 anys. N'hi ha mòmies, tenim mòmies que presenten tatuatges des de fa 5.300 anys. I n'hi ha altres ferramentes que són molt més antigues, que es pensa que poden haver estat utilitzades per a tatuar, però els arqueòlegs no es posen d'acord en poder afirmar de manera empírica que efectivament és així. Així que podem afirmar que almenys 5.300 anys.
0: Això són molts anys.
1: Són molts.
0: Però sabem aquelles restes de fa 5.300 anys. Sabem per què es tatuava aquesta persona o quin sentit tenia el tatuatge que apareix?
1: Es pot intuir, per exemple, la mòmia més antiga que existís, que és la mòmia que li diuen Otzi, que va ser trobat en la regió de Bolzano, d'Itàlia, en la frontera entre Itàlia i Àustria. Els tatuatges que presenta pareix ser que són terapèutics, coincideixen amb punts d'acupuntura, i després la mòmia, els arqueòlegs l'escanegen amb les seues tecnologies i veuen que tenia problemes d'artrosi. Per tant, és molt probable que foren tatuatges de tipus terapèutic, però quasi paral·lelament, pot ser sols 50 anys després, n'hi ha mòmies egípcies, però no estan momificades de manera artificial, sinó que s'han momificat perquè estaven enterrades al desert i per l'arena i la calor s'han momificat, que tenen tatuatges figuratius, és a dir, que representen animals. Per tant, ahí hi ha una intenció artística. I
0: estètica, no?
1: Sí, es pot intuir que és una qüestió més estètica.
0: Ernest, vaja, que sí. Hem cuidat l'estètica des de fa milers d'anys, per tant.
2: Sí, jo estava pensant també que per que està dient Monti, que també per a nosaltres, com som una societat desacralitzada, les societats occidentals modernes, és difícil entendre que allò religiós o espiritual o ritual estiga en tot allò que també és estètic. No sé si m'explica. Aleshores, d'alguna manera pot ser que el tatu hagi sigut un part de rituals en totes les societats tradicionals que encara ocorre en algunes, no? Uh-huh. I clar, pot ser la nostra, per que és una societat desacralitzada, que ja no, no desenganyada des de déus, etc. El tatu és una cosa estètica, és una cosa superficial, però de sentir que en altres contextos siga part de rituals. A més, el tatu té unes característiques, com ara el dolor, com ara el cos, que la permanència també, que fan que siga de manera lògica part dels rituals.
0: És de veres, perquè la major, hi ha molts rituals antiquíssims. Uh-huh. Sempre hi havia, s'havia de pagar com una mena de preu que guardava relació amb el dolor, no?
1: Sí, els rituals de passatge que estan presents en moltíssimes cultures i de molt diverses maneres, molts d'ells tenen que veure amb el dolor, en utilitzar també... com aquests espais liminals, no? On les persones sí. entren d'una manera i eixen d'una altra, no? En moltes societats tenen això que es diuen spirit house o long house, no? Que són espais reservats per al ritual, de manera que tu entres amb un cos i a través del dolor i a través del ritual del tatuatge eixes amb un altre cos que simbolitza que has passat a una altra etapa de la vida, normalment, en moltes d'elles relacionat amb el pas a la vida adulta, però també sí. se pot utilitzar per a molts altres rituals.
0: Wow. Escolteu, i quan parlem dels ancestres, del tatu, estem parlant de cultures molt allunyades de la nostra, o Àsia i Europa també tindríem la nostra història amb el tatuatge?
1: Ernest sap molt del tema d'Europa, així que li deixa ahí, que t'ho explique.
2: Parlo un poc, molt bé.
1: Clar.
2: Una cosa, jo volia dir que em diu, el meu nom artístic és Ernest, que no he dit res abans, això. I que m'ho estava pensant. Que, sí. Que jo, a veure, això... Com es comença a parlar d'això?
0: Quants dies tenim per a que vos ho expliqui?
1: Exacte, és que teniu que vindre al curs perquè tenim moltes coses que contar i podem estar tot el dia.
0: I tant. Però així, vull dir, en Europa ens hem tatuat fa segles?
2: La història del tatuatge en Europa ha sigut contínua, per lo menys des de l'antiguitat clàssica, des de Grècia i Roma clàssica, sí. I pot ser abans, però els primers testimonis són de l'antiguitat clàssica de Grècia. En aquell moment li deien estigma, no tatuatge. Tatuatge és una paraula que es comença al segle XVIII en Europa. I la pràctica ha sigut continuada, de vegades ha sigut estigmatitzada i de vegades ha estat ben vista, d'alguna manera. Mm. Però sí, hi ha una continuïtat des de l'antiguitat, sí.
0: És de veres, no havia caigut, un estigma és això,
1: clar,
0: és un tatuatge.
1: I en altres cultures està present des de fa milers d'anys i tenim constància de moltíssimes societats on el tatuatge té una càrrega social, cultural i política molt important, com ara en Borneo o en Nova Zelanda els maoris o sí. en Tailàndia, per exemple.
2: Hi ha una continuïtat des de l'antiguitat, sí.
0: És de veres, no havia caigut, un estigma és això,
1: clar,
0: és un tatuatge.
1: I en altres cultures està present des de fa milers d'anys i tenim constància de moltíssimes societats on el tatuatge té una càrrega social, cultural i política molt important, com ara en Borneo.

0: va fer el tatuatge tradicional facial que es diu Moko Kawaii per a incorporar literalment al seu cos, clar, la resistència del poble maori a la colonització. Per tant, ja no sols té el significat tradicional, sinó que es reinventa amb significats que tenen molt que veure amb la preservació de la cultura i la reivindicació de la resistència dels pobles.
1: Ostres, sí, es poden descobrir coses parlant de tatuatges quan parles amb gent que en sap. És de veres que hi ha cultures que es tatuen, no sé si ho diré correctament, el cognom familiar o l'estirp?
0: Clar, n'hi ha, d'això se parla molt i n'hi ha moltes cultures que han utilitzat el tatuatge per a simbolitzar pertença, ja siga a una família, a una tribu o a una societat concreta, i està present en moltes parts. Per exemple, també en el cas del tatuatge dels pobles àrtics, els més coneguts són els Inuit, però n'hi ha moltes altres cultures àrtiques que l'han utilitzat per a representar la seva pertença. En este cas es tatuaven les dones i era un tatuatge que utilitzaven per a parlar molt de la seva família, de si tenien fills, si no tenien fills, si estaven casats, si no ho estaven. Amb el pas del temps, i aquest significat pot ser expert i queda simplement com la tradició, però pareix ser que en un inici tenia aquest significat.
1: I també, sí, queda com tradició i també un poc com reivindicació,
0: clar,
1: el que tu deies, no? A nivell polític, de dir, no, estem així, som clar, un poble i una cultura que volem que se'ns reconega d'alguna manera. Ara, es tatua d'una determinada manera, no? Amb aquests aparells elèctrics, que tenen la tinta, però tinc entès que també la història de les tintures i dels estris que s'han fet, que s'han utilitzat al llarg de la història, és increïble, no?
0: Clar, les ferramentes que s'han emprat per a tatuar són superdiverses, moltes d'elles, òbviament, fetes amb materials naturals, com poden ser ossos d'animals, unes de les ferramentes més antigues. De fet, crec que són les més antigues que s'han aconseguit datar de manera, des de l'arqueologia científica, estan fetes d'ossos de pavo.
1: Ossos de pavo.
0: Però també s'han emprat cascarons de tortugues, o s'han emprat espines d'arbres. En Filipines, per exemple, el tatuatge tradicional es fa amb espines de gimoner. Vull dir, l'ésser humà ha trobat mil i una maneres de perforar la pell per a introduir-ne tinta.
1: Ostres, quan parlem, ara que estem parlant, i perdoneu que vinga al present, no? Al llarg de la història hi ha, no sé qui de vosaltres ho ha dit, no? Hi ha hagut etapes d'estigmatització i etapes en què s'ha reviscolat, no? Diguem-ne, la cultura del tatuatge. En este moment em fa la impressió que hi ha com un intent de voler esborrar o llevar l'importància amb tot allò justament de les tintures, la salut, els problemes de les tintes, tot això. Què en diríeu al respecte?
2: ¿Le doy Monti?
0: Sí, claro. Sí.
2: Ok. Sí, jo estava
1: pensant... perquè Ernest, a més, tu ho vius cada dia, no?
0: Clar. O...
2: Sí, a més, per exemple, als mitjans de comunicació és difícil trobar notícies que no estiguin parlant de que un problema amb una tinta, una infecció, un youtuber que ha tingut problemes de salut perquè no sé què, o algú que ha mort. Sempre n'hi ha com una visió un poc estigmatitzada, però això és un... com dir-ho? Són les restes culturals i socials que tenim en el nostre context perquè el tatuatge ha estat estigmatitzat. Aleshores,
1: clar, és que, a veure, Ernest, vull dir, quan m'esteu parlant de gent que es tatua en tot el món, en totes les cultures, dius, ostres, doncs, potser no és tan greu com volen pintar-ho alguns, no?
0: Clar que no.
2: Clar que no. A més, és que és el nostre context. Després, per exemple, als països d'Europa del Nord o anglosaxons, el tatu té una altra visió. Per exemple, quan vas a Benidorm, trobes que n'hi ha molta gent major amb tatus, no? Que no,
0: sí.
2: Són generacions que a Espanya no estan tatuades. És una qüestió cultural. En el Mediterrani ha estat més estigmatitzat i als països anglosaxons, en algun moment cultural, antes que és part de la seva cultura i de la idea de nació que tenen, que va ser al segle XVI, XVIII, quan es van sentir identificats amb els pictos que es deien, no? I van entendre que el tatu és part del que eren ells. Clar. Però en el Mediterrani va passar el contrari, que nosaltres vam decidir que no portaven tatus o que els tatus eren una cosa com de bàrbars o...

0: de l'altre, no?
1: Clar.
0: Aleshores estem encara amb aquesta visió, no? A poc a poc sí que s'està netejant, però encara estem així.
1: De fet, els oients, vull dir, perdoneu-me el tòpic, val? Perquè és molt tòpic, però ara penseu en la imatge, com vos imagineu un viking. No és viking si no porta tatuatges.
2: Clar.
1: Veritat. Vull dir, això també diu molt de com hem evolucionat en funció de la latitud. Escolteu, sabeu el que em crida molt l'atenció? Que a la universitat es faça un seminari per parlar-ne de la història i l'antropologia del tatuatge. Vull dir, és que em pareix tan...
2: Tan guai.
1: Tan guai, sí. No? Estava buscant el qualificatiu, no? Interessant, peculiar, no? Perquè és algo que està... I a més lligar-ho amb l'antropologia, amb la història i amb les belles arts, no? Perquè
2: clar,
1: és una expressió artística al final.
2: Clar, és que el tatuatge és una manifestació artística i un objecte cultural superpotent que pot ser, en l'àmbit acadèmic, sí que està tractat, perquè si tu busques sí. papers i publicacions científiques, n'hi han moltes. Però no... Així encara està costant introduir-ho i a mi, per exemple, des de l'antropologia, jo soc superseguidora d'un antropòleg que es diu Lars Crutà, que és nord-americà, que ell sí que ha investigat moltíssim. I jo pensava, ostres, i per què jo en la facultat no he tingut ni una sola assignatura on em parlen del tatuatge quan és un objecte amb tant de potencial per a parlar de la humanitat, perquè està present a totes les cultures i travessa temes com la religió, la família, l'amor, la mort, és a dir, tot allò que és humà en la història s'ha explicat a través dels tatuatges. I és bé un intent que com jo sabia que Ernest també treballava el tema des del seu àmbit, que em sembla superinteressant el seu treball, i jo volia com introduir-lo des de l'antropologia, doncs es varen juntar, varen fer la proposta, també contem amb Josep San Ruperto, que és un historiador de la Universitat de València, que hi va parlar de la historiografia del cos, i hem fet un equip super, super bonic per oferir este curs, que per cert és obert a tot el públic. No...
1: Això anava a dir, perquè és que dius, ostres, jo m'apuntaria, i segur que molta gent que estigui escoltant-vos
2: sí.
1: dirà, que llàstima no ser alumne de la...
2: No, obert, és divulgatiu per a tot el món, la matrícula són 10 euros, és a dir, és completament assequible, i és el divendres 3 de juliol, així que animem a tot el món que vinga, perquè és un tema que està tan per descobrir, i n'hi ha tanta història, tantes anècdotes divertides, interessants, és apassionant, així que us convidem.
1: Escolteu,
2: a tots.
1: Escolteu, i vosaltres com veieu, perquè ara, en este moment, parlant de l'actualitat, no?, i del nostre rogle, sí que hi ha tot un sector jove, juraria, no? Que és molt amant dels tatuatges. S'ha convertit només en una moda?
2: Ernest, tira-li.
1: Com ho veus?
0: És que, clar, una moda, pues sí, és que no és una moda, no?
1: Sí, perdó, clar. Sí.
0: Clar.
1: Pot ser, per als egipcis ja era una moda,
2: clar.
1: No?
0: Pot ser.
1: Però no és... Sempre... com es viu ara? Com viu la gent? La gent per què es tatua avui en dia així?
0: Jo crec que podrien, així simplificant molt, podrien trobar dos tipus de clients. Un que vol una cosa ornamental, no? Com superficial, un adorno.
1: Sí.
0: N'hi ha molta gent vinculada a l'art, al disseny, o simplement que li agrada el tatu i vol una decoració al cos. I l'altre tipus de client seria un client que busca una experiència transcendent, per així dir-lo, no? Que vol recordar alguna persona que ha mort, algun familiar, o que vol tindre el nom del seu fill o de la seva filla, o que vol tindre una frase que li motive, com un gest més superficial, no? Més transcendent.
1: Això lligaria amb el que al llarg de la història hem fet amb els tatuatges, no?
2: Clar, és que jo crec que acabaríem abans, jo quan reflexione molt sobre per què ens tatuem, crec que és més fàcil explicar per què no ens tatuem, perquè s'hem tatuat els éssers humans per pràcticament tot tipus de raons. A mi m'agrada molt pensar que de totes les marques que ens va deixar en la vida al cos, perquè al final la vida, que és el camí cap a la mort, ens va plenant el cos de marques, no? De cicatrius, d'arrugues, de, no sé, de marques de cremades que t'has fet, del simple passar del temps deixa marques. Llavors el tatuatge és una marca sobre la que tenim agència, sobre la que tenim control i sobre la que tenim decisió. Per tant, això quan diuen de i quan sigues major no t'arrepentiràs, ostres, de totes les marques que la vida m'ha deixat el cos, perquè m'hauria d'arrepentir de l'única que puc escollir i que puc triar,
1: que triat,
2: no?
1: Jo, no?
2: Llavors crec que també ens tatuem molt per aquesta pulsió de vida, per aquesta pulsió de controlar el que passa al nostre cos i d'intentar tindre algun tipus d'agència sobre això.
1: A veure, la ràdio no es veu, però Monti, jo estic veient els tatuatges que portes als braços, preciosos. Estan tots lligats o tenen tots el mateix sentit o cadascun té la seva història?
2: El que tenen és el mateix estil, perquè a mi sí, sí que m'agrada un poc com buscar eixa coherència en el que és l'estil, que en el meu cas és un estil tradicional, encara que no del tot tradicional, i tradicional nord-americà, que és l'estil. Però en el meu cas, alguns tenen un significat, com bé deia Ernest, no? M'he tatuat en alguns moments com per a simbolitzar un canvi d'etapa o per a recordar alguna cosa important, i altres voltes simplement m'he tatuat un robot perquè m'encanten els robots i perquè pense que cada cop que veig que tinc un robot en el braç em fa sentir bé i em fa estar contenta i em pareix un molt bon motiu. Vull dir, moltes voltes pensem que
1: tot ha de tindre un
2: que
1: motiu,
2: té d'haver un motiu super profund, super transcendent, super lligat a qüestions molt importants, però per a mi també el tatuatge és diversió i n'hi ha moltes de les meues tatuatges que simplement són divertides o representen coses que em fan feliç i crec que és una molt bona motivació també.
1: Doncs bé, no sé què ha passat, però és que són quasi les 8 de la vesprada. Aquestes coses passen a la ràdio, no? Que comences i dius, ui, tenim una hora per davant, i l'hora passa. Això passa sempre quan estàs a gust. Monti Peiró, Ernest López, és que hem estat tan a gust parlant de tatuatges. Divendres que ve,
0: igualment,
1: per l'amor de Déu, quina sort els qui pugueu anar a aquest seminari a la Universitat d'Estiu de Gandia. Una abraçada molt gran. Gràcies.
2: Gràcies. Del
0: tatuatge.
1: Ens vegem. I nosaltres ens n'anem amb Et porto sota la pell, que era el que fem amb el tatuatge. Tornem dilluns, quan siguin les 7:10. Fins aleshores, feu bondat o no.

0: La tragèdia creix a cada hora a Venezuela. La xifra de morts puja a 920, 5 d'ells espanyols. Més de 3.300 ferits, tot segons les dades provisionals d'última hora que ha donat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, en un dels balanços més devastadors que es recorden al país. Insistim, a hores d'ara, la xifra de morts puja a 920, 5 d'ells espanyols. Hi ha moments en què el soroll polític ha de callar per a deixar pas a l'única urgència possible, salvar vides. Venezuela viu un d'eixos moments. Els terratrèmols que han colpejat el país han provocat una catàstrofe humana de dimensions colossals i han deixat, potser al descobert, una vegada més, les debilitats acumulades durant anys. Però el món està obligat a ajudar sense càlculs geopolítics, sense vetos ideològics, sense convertir el dolor en una batalla diplomàtica. Perquè quan tot s'afona, la solidaritat no és una opció, és una obligació. Doncs bé, segons pot avançar a Punt Ràdio, 8 bombers valencians de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències viatjaran demà a Venezuela després d'haver complit amb els requisits que demanava el govern d'Espanya per a poder formar part de l'expedició de salvament. Demà partiran eixos 8 valencians des de la base militar de Torrejón de Ardoz entre les 12 i les 2 del migdia. Haurien volgut ser més bombers, de moment seran ells. La dificultat per arribar al país està sent extrema i és per això que no és fàcil poder fer possible la voluntat d'ajudar, però en qualsevol cas, ahí van 8 valencians al rescat, 8 valencians fent-nos sentir molt orgullosos d'ells.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Fem una ràpida ullada a l'horatge. En la vespre del cap de setmana ha baixat la temperatura, però ha augmentat la humitat. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Em deies abans d'entrar que ens espera un cap de setmana amb sensació de basca acusada.
2: Sí, perquè les humitats són i seran elevades i fruit d'esta humitat, d'esta pròxima matinada, es formaran núvols baixos i boires al litoral i al prelitoral, més abundants al nord i a les comarques centrals, també a l'àrea del Golf de València. Estos núvols es dissiparan durant el matí, però de vesprada creixeran nuvolades a l'interior central que podrien deixar algun ruixat, preferentment entre el Racó d'Ademús i la Serrania. El vent serà de llevant, moderat de vesprada, i les temperatures demà pugen a l'interior, màximes de 33 a 36 graus, puntualment 37-38 graus demà al Racó d'Ademús. A la costa demà estarem entre els 29 i els 32 graus. Esta pròxima nit serà molt bascosa, amb mínimes que al litoral oscil·laran entre els 20 i els 23 graus. Diumenge al matí, de nou, sensació de basca amb núvols baixos que s'aniran dissipant. I atenció, perquè diumenge de vesprada augmenta el risc de ruixats i tronades. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís a l'interior de la província de València perquè estos ruixats, aquestes tronades, podrien anar acompanyades de granís i de fortes ratxes de vent. Però en general serà un cap de setmana tranquil, això sí, amb més humitat i amb calor contingut.
0: Gràcies, Lluís Obiols. Bona vesprada i bon cap de setmana. Entrem en la crònica de la tragèdia de Venezuela. Anem fins al país on continua creixent la xifra de víctimes dels dos terratrèmols que ahir van devastar el nord del país. Les últimes xifres, insistim, parlen de 920 morts i més de 3.000 ferits. Recorden que entre les víctimes mortals hi hauria almenys 5 ciutadans espanyols. 14 espanyols més estarien atrapats entre les runes. Ens traslladem a esta hora de la vesprada fins a Caracas, on la periodista Anabel Estrada, de la televisió pública venezolana, ens acosta la situació que s'està vivint després de la catàstrofe.
3: Saludamos nuevamente desde Venezuela. Estamos haciendo un recorrido por las diversas áreas que se han activado también para prestar ese apoyo solidario. Hay diversos puntos de acopio en todo el país. Lo cierto es que ya comenzaron a llegar los grupos rescatistas de diversos países. Acá en Venezuela ya tenemos el apoyo desde España, desde Chile, desde México, desde El Salvador y todo el equipo de trabajo de Protección Civil, bomberos y todo el cuerpo de seguridad están desplegados. Alimentos que también se han ido distribuyendo a lo largo de todo el territorio nacional y centros de acopio también requieren lo siguiente. Así que es bien importante que la población venezolana se haya activado para llevar alimentos no perecederos, ropa que esté en buen uso, agua potable y también apoyar con medicinas que no estén vencidas. Ese es el reporte que tenemos a esta hora. Igualmente vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que acontece y cómo está la situación desde Venezuela luego de esta situación que se vive y que ha generado una emergencia nacional.

0: Doncs sí, això és l'última hora des de el propi país. Volem aprofundir en altres qüestions derivades, com per exemple la gestió de la tragèdia. Dos dies després dels terratrèmols, l'emergència entra en una nova fase. El repte ja no és només rescatar supervivents, que també, sinó garantir assistència sanitària, aliments i seguretat a milions de damnificats. Arturo Monedero.
1: Venezuela afronta una mancanza total de recursos.
2: Estamos solicitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo algo insoportable.
1: A més del repte de rescatar supervivents, cal garantir l'assistència a la població i els hospitals treballen al límit.
3: Necesitamos jeringas, alcohol, gasa, sillas, porque estamos tratando de armar un triaje porque ya el espacio se nos quedó pequeño.
1: L'ONU calcula que hi ha vora 7 milions de persones afectades. Moltes famílies dormen al carrer y normalmente la primera respuesta arriba de la mateixa ciudadanía.
4: Nosotros mismos somos los que estamos sacando a nuestros familiares, el mismo pueblo, salvando al mismo pueblo aquí los otros. Pero como ayuda como tal no ha llegado.
1: L'escassetat d'aliments i aigua ha derivat en una onada de saquejos que ha obligat el govern a prendre el control de La Guaira, l'àrea més castigada.
5: Hemos tomado la decisión de militarizar el Estado para atender esta coyuntura tan dura.
1: Una gestió de la tragèdia que només acaba de començar. L'ajuda internacional és un primer baló d'oxigen per un país immers fa anys en una profunda crisi econòmica, però Venezuela necessitarà un suport sostingut per a la seva reconstrucció.
0: Ha informat per a Contrapunt Arturo Monedero. I com ha avançat a Punt Ràdio a les 7 de la vesprada, 8 bombers valencians de l'ONG Intervención, Ayuda y Emergencias viatjaran demà a Venezuela després d'haver complit amb els requisits que demanava el govern central, el govern d'Espanya, per a poder formar part de l'expedició de salvament. 8 valencians d'una expedició d'unes 12 persones del conjunt d'Espanya. Partiran demà de matí des de la base militar de Torrejón de Ardoz entre les 12 i les 2 del migdia. Ahir, en el nostre programa, parlàvem amb el president de l'ONG, Intervención, Ayuda y Emergencias, ens descrivia la perfecta planificació de tot el seu equip humà per a estar a disposició del moment que fora possible fer efectiu el viatge. Mostraven també la seva frustració perquè de moment no havia sigut possible i podem celebrar a esta hora de la vesprada que almenys aquest equip de 12 persones, 8 d'ells valencians, puguen viatjar finalment demà. Saludem el president de l'ONG, Moisés Belloc. Bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: Ens alegrem profundament que dins la tragèdia que s'està vivint tinguen l'oportunitat de fer allò que per al que s'han preparat durant tota la seva vida, i és ajudar els altres en situacions extremes. Finalment podran viatjar demà, veritat?
6: Sí, és molt més tard del que nosaltres havíem volgut. Nosaltres estem preparats des del dijous de matí, però bueno, tot això ha portat a que n'hi ha hagut retras. Al final no n'hi ha manera de poder aplegar al país i l'única manera ha sigut, al final, la base de pressions, pues, que el govern ficarà a fretar un avió per a portar els equips de rescat. El que s'ha retrasat és que estem en Madrid esperant a veure este vol i al final mos confirmen que demà de matí a les 7 carregar el material i sobre les 12, de 12 a 2 serà l'eixida de l'avió cap allí. Mm-hmm.
0: Evidentment, com ens relatava anit i com podem deduir de la seva primera intervenció, han passat ja massa hores i s'ha perdut massa temps, però potser encara estan a temps, no? En certa mesura de poder arribar fins on puguen arribar, no? Però encara hi ha marge.
6: Sempre està ahí. Sí. La necessitat d'equips internacionals allí és vital i molt important perquè tenen totes dificultats per aplegar. Nosaltres estem en contacte amb altres grups d'altres països i tots estan tenint un problema molt greu per a poder aplegar a la zona. Per tant, clar, l'ajuda no aplega. I l'ajuda internacional que es necessiten, equips especialitzats, pues no està podent aplegar. Altres estan anant a Colòmbia, de Colòmbia a veure si poden passar per via terrestre, però tampoc està sent fàcil. Al final, final tot això fa que s'estigui retrasant moltíssim les llavors de búsqueda i, per suport, pues, les possibilitats de trobar els supervivents pues, van a baixar moltíssim, però al final pues, és el que n'hi ha, la complexitat que té aquesta intervenció i és el que tenim que intentar, pues, bueno, quan apleguem, pues, intentar fer tot el final lo ràpid que puguem per intentar localitzar la gent.
0: Fins on es puga saber, senyor Belloc, com es coordinarà per la seva part, des d'ací, tota la missió i quines serien les prioritats a dur a terme?
6: En principi, el normal és que vas a plegar l'equip allí, li assignaran des del puesto de mando, es assignarà una zona de treball, una ciutat o uns barris d'una ciutat o el que sigui. Quan apleguen a la zona, el normal és que allí hi hagi algun responsable de la zona en la qual passa la informació de la gent desapareguda, dels edificis en què són els que n'hi ha gent desapareguda, o sigui, tota aquesta valoració. Entonces, ràpidament se fa una avaluació de la zona per veure els edificis que són més factibles i a partir d'ahir es començarà a treballar en els gossos per intentar localitzar la gent. Entonces, normalment se passa als gossos i apareix de localització electrònica. Si ningú dels dos localitzen res, l'edifici se marca per a que puguen entrar maquinària pesada i a recuperar els cossos, i se va automàticament a un altre edifici registrant pues, ràpidament buscant a veure possibles víctimes.
0: El nostre reconeixement, el nostre orgull per la tasca que fan. Moisès Belloc, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres per estar sempre allí. Pues, bueno, apoyamos i ajudamos a que la gent conega esta llavor. I, pues, bueno, al final és una pressió entre tots també que fa que, bueno, que al final se manegen, en este cas s'ha manegat el govern central per tal de ficar aquest avió.
0: Bon viatge a tots.
6: Gràcies.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
0: Canviem d'assumpte, tot i que mantenim línies obertes amb qualsevol novetat respecte a la situació de Veneçuela, i d'ací uns minuts tornarem a connectar amb una representant de la comunitat veneçolana a la nostra terra. Parlem d'altres qüestions de l'actualitat, qüestions ben significatives, com la reunió per la reconstrucció després de la dana entre la Generalitat i el Govern Central, que ha tingut lloc avui. Govern Central, Generalitat i també ajuntaments, que han tornat a reunir-se per avaluar la marxa de les tasques de reconstrucció després de la tragèdia. Ha sigut la segona reunió d'esta comissió mixta on les administracions han fet balanç de les seues aportacions i també s'han escoltat les reivindicacions dels municipis que volen més celeritat en les obres. Xavier García del Valle, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Gustavo. Sí, han sigut més de 60 càrrecs de totes les administracions, la central, l'autonòmica, la Diputació i els ajuntaments, que s'han trobat al GMSI en esta segona reunió de la Comissió Mixta per a la Reconstrucció. El Govern Central i la Generalitat han fet el balanç de les respectives aportacions que han fet fins ara. Les han resumides els dos copresidents d'esta Comissió Mixta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
9: Se han ejecutado, ingresado en los efectos de la dana más de 9.600 millones de euros. Son ayudas directas, inversión pública, ayudas, como digo, en vivienda, en escudo social, empresas, también en sector primario. Eso equivale a un 12% del PIB de la provincia de Valencia.
10: Que la Generalitat ha cumplido en todo aquello que se comprometió a movilizar. Fueron más de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones eran ayudas y el resto eran obras e infraestructuras de colaboración con ayuntamientos, y todo eso prácticamente está todo ejecutado, ¿no? Fuimos la primera administración en poner ayudas en mano de los afectados.
8: El govern central està especialment satisfet pel funcionament de les ajudes que ha destinat directament als ajuntaments per a la reparació de danys. 1.746 milions a fons perdut que ja estarien en bona part en fase de tramitació. Tornem a escoltar el ministre Torres.
9: Que ja tenemos más de 1.000 millones de euros de esos 1.700 que ya están validados por el gobierno de España, y más de 1.300 ya han sido entregados por los ayuntamientos con las memorias de esos proyectos, ¿no? Con la voluntad de que no se devuelva ni un solo euro acuerdo y por tanto estaremos abiertos a todos los mecanismos de prorrogar lo que sea preciso, en este caso desde el Ministerio de Política Territorial. Creo que ha sido una decisión acertada que los alcaldes de todo color político lo han reconocido, repito, desde hace muchísimo tiempo y también hoy.
8: Però alguns d'estos alcaldes també han expressat en la reunió, amb el suport a més de la Generalitat i de la Diputació, que no tenen mitjans propis per executar les ajudes amb la rapidesa que desitjarien i també que la legislació actual és molt rígida quan parlem d'obres d'urgència. Per això reclamen canvis normatius per evitar que una part de les ajudes acabi paralitzada o perduda. La Generalitat també vol que s'incorporen a la comissió mixta els ajuntaments que no ha inclòs el govern. Pérez Llorca.
10: Para que esta comisión de trabajo funcione y mantenga el interés de todos los municipios afectados, que esas peticiones que se hicieron en la primera reunión y que se han vuelto a reivindicar en la segunda sí que queden solucionadas de cara a la tercera. Especialmente que se incluyan los municipios que están excluidos del decreto del gobierno y también para que sí que haya por lo menos una propuesta de cambio normativo que permita a los ayuntamientos afrontar las obras con mayor celeridad.
8: Hi ha hagut més peticions, com que el repartiment de les ajudes europees es puga també decidir en esta comissió i no quede en mans exclusivament del govern central.
0: I Pérez Llorca també ha interactuat avui amb un altre ministre del govern, en este cas amb el titular d'Hisenda, Arcadi Espanya, el valencià Arcadi Espanya, de visita a València. Els dos han tornat a parlar de finançament autonòmic i, de nou, sense acord.
8: Sí, recordaran que el passat 15 de juny Pérez Llorca i Arcadi Espanya es van reunir al Palau de la Generalitat amb eixe finançament autonòmic sobre la taula. Els dos, veïns coneguts de la política valenciana, van reconèixer que la trobada va ser molt cordial, però la realitat és que va resultar poc fructífera, gens fructífera en realitat, i la distància entre els dos en el tema del finançament no va registrar cap acostament. Avui s'ha repetit la situació, ara sense conversa presencial. Des de l'acte on ha participat, Arcadi Espanya insistia a demanar a Pérez Llorca que s'assenti a negociar una proposta que el govern central considera molt beneficiosa per a la Generalitat i l'ha demanat que s'allibere de la influència del líder del PP, Núñez Feijó.
11: Llorca se debe a Feijó. Feijó no quiere un nuevo modelo, no quiere dialogar ahora. Ha prohibido a sus comunidades autónomas que dialoguen con el gobierno de España. ¿Por qué? Porque piensa que el camino para llegar a Moncloa pasa por no negociar con el gobierno de España. El precio es que los valencianos y valencianos perdamos una oportunidad histórica, una oportunidad histórica. El precio es renunciar a 3.669 millones de euros.
8: Pérez Llorca l'ha contestat des del GMSI després d'aquesta reunió de la comissió mixta de l'ADANA. El president valencià no considera el model proposat pel govern acceptable. No ho és, diu, ni per a les comunitats governades pel PSOE, perquè només l'accepta Catalunya. Per això, creu que la condició és proposar un altre model.
10: Ni s'ha acceptat en Canàries, que allí gobierna coalición canaria, ni se ha aceptado en Castilla-La Mancha, ni se ha aceptado en Asturias. Por lo tanto, si presentas un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, que no te lo acepta ninguna y que solo te lo acepta una, que solo han hecho la medida, yo creo que si verdaderamente se quiere acabar con el problema, lo que tiene que hacerse es presentarse otro modelo, porque ese modelo queda claro que nadie lo quiere.
8: Un nou model que, diu Pérez Llorca, no s'ha de negociar bilateralment, sinó amb totes les autonomies en el Consell de Política Fiscal i Financera.
0: I el Consell ha aprovat el decret llei pel qual es prorroga fins que acabe l'any, és a dir, fins el 31 de desembre, els descomptes en les tarifes del transport públic per a la població en general i la gratuïtat per a alguns col·lectius.
8: Parlem del metro, el tramvia i les línies de bus interurbanes que depenen de la Generalitat. Escoltem l'explicació que ha fet de les bonificacions el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
12: Lo que se va a hacer es mantener durante seis meses más la gratuidad total de los billetes para los niños hasta 14 años, un descuento del 50% de la tarifa habitual en los títulos existentes para jóvenes, un descuento de al menos el 40% para la tarifa habitual de abonos y multiviaje y también los títulos gratuitos para las personas empadronadas en la zona afectada por la DANA.
8: Barrachina considera que l'abonament de 10 viatges en el metro de València i la seua àrea metropolitana és, ha dit, el més barat d'Espanya, ja que cada viatge és a poc més de 50 cèntims.
0: I en l'àmbit educatiu, satisfacció dels sindicats de l'ensenyament concertat i de la Conselleria per l'acord al que han arribat sobre la jubilació parcial del professorat, un dels punts que estaven negociant.
8: Sí, escoltem ara les valoracions que han fet al respecte el portaveu de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament, Vicent Cabanes, i la consellera Carmen Ortí.
13: Podem anunciar que probablement tindrem un acord ja per a poder accedir a la jubilació parcial en la Comunitat Valenciana.
14: Avui s'ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals que representen el professorat dels centres concertats per tal de que es puga aplicar la jubilació parcial al 75%.
8: Tot això pel que fa a la concertada. Pel que fa a la pública, dimarts que ve, al migdia, i ara està convocada una nova reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. En esta ocasió, per a tractar, per a negociar, el bloc d'infraestructures en una nova mesa sectorial. També s'abordarà la jornada laboral i l'horari del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana. Per cert que la Conselleria ha començat ja a descomptar de la nòmina el salari dels dies que cada professor ha fet vaga.
0: I el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Provincial de València en què condemna a vora 8 anys de presó l'exgerent de l'empresa pública de la Diputació de València, Imelsa, Marcos Benavent, qui en el seu dia es va, recordem, autodenominar com el ionqui dels diners.
8: El Suprem afirma que la sentència de l'Audiència de València, feta pública fa 3 anys, no condemna Benavent a partir de meres sospites ni desplaça sobre els acusats la càrrega de provar la seva innocència. En aquest sentit, considera que hi ha expedients administratius, factures finals i correus electrònics intervinguts que demostrarien la culpabilitat, en aquest cas, de Marcos Benavent.
7: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
0: I en l'àmbit internacional, a més de tindre la mirada posada al detall en Venezuela, hem de contar que de nou Donald Trump torna a les seues amenaces amb els arancels, en este cas contra tota la Unió Europea.
8: Sí, feia molt de temps que el president nord-americà no feia ús d'esta estratègia que, recordaran, va explotar al màxim al principi del seu mandat. Però avui ha tornat a aquestes amenaces. Ara diu que imposarà un arancel del 100% a totes les importacions europees si el Parlament d'Estrasburg legisla contra les grans companyies tecnològiques. A l'Eurocambra hi ha ara mateix una proposta, que encara no està aprovada, de crear un impost comú per a les multinacionals digitals, com ara Google, Apple, Meta o Amazon, totes, evidentment, nord-americanes.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
0: I el Parc Central de Torrent es converteix este cap de setmana en epicentre de la música urbana, pop i trap en la celebració del festival Big Sound. El macrocertamen musical a terra en esta població de l'Horta Sud per primera vegada des de en la seva història, a conseqüència, recordem, de la sentència judicial que va prohibir celebrar concerts a l'enclavament habitual de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per excés de soroll arran d'una denúncia veïnal. Doncs bé, recordem, Torrent va ser la seu designada per a esta sisena edició del Big Sound, una cita ja consolidada, però que enguany té aquest sabor a novetat, el seu nou enclavament. Doncs bé, marxem cap allà, perquè ja ha començat a sonar la música des de primera hora d'esta vesprada, i allí està un equip de punta, allí està el nostre company Víctor Vidal. Hola, Víctor.
15: El Big Sound ha obert les seues portes a les 4 i mitja de la vesprada per primera vegada en el Parc Central de Torrent, un trasllat obligat per la sentència judicial en favor del veïnat dels voltants de la Ciutat de les Arts i les Ciències que obligava a no superar els límits de so que marca la normativa de l'Ajuntament de València. Enguany, l'organització ha pres mesures per evitar molestar en excés el veïnat d'aquest Parc Central amb els escenaris orientats cap a no hi ha edificis o limitant l'horari a les 2 de la matinada. En este recinte de 40.000 metres quadrats passaran 23.500 persones cada dia per escoltar artistes com Ana Mena, Resbí, Lola Índigo o el Platform de 8, David Bisbal. Per a facilitar la mobilitat s'han posat a disposició dels assistents saldo en taxis i també hi haurà servei de metro 24 hores. Per davant, 2 dies de molta música amb més de 40 artistes de música urbana, pop, rock i DJs.
0: Gràcies, Víctor. I la 12a edició dels Gay Games arrencarà demà a València amb una cerimònia d'obertura i l'inici d'algunes de les 39 disciplines que tindran estos jocs, que reuniran, per cert, més de 10.000 atletes de 81 nacionalitats distintes, i entre les quals està Espanya, que és un dels 5 països que tindrà més representació. On serà la inauguració, Xavi?
8: Serà a l'Estadi Ciutat de València, que ja saben que té capacitat per a més de 20.000 espectadors i que acollirà demà dissabte, a partir de les 7:30 de la vesprada, eixa festa, que obrirà oficialment un esdeveniment de 8 dies amb un esperit que combina, i és textual, inclusió, respecte, diversitat i celebració, segons la pròpia organització. La gala s'obrirà amb la desfilada de les delegacions nacionals participants, comptarà amb actuacions de Soraya o Mónica Naranjo, entre d'altres, i acabarà després de l'encesa de la flama amb un castell de focs artificials.

0: Obrim pàgina d'esports amb el Mundial de Futbol i la selecció espanyola que tanca la fase de grups esta matinada contra l'Uruguai. David Albert, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. El duel serà a les 2 de la matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara i Espanya buscarà la victòria per a passar primera de grup. Tot i que l'empat és prou per a garantir-se la primera plaça i evitar la vigent campiona, Argentina, en 700. Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya, ha destacat per guanyar, que per guanyar els uruguayans caldrà traure la millor versió.
2: Hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera. Porque el rival pues va a ser cada vez más duro.
0: A veure, David, tu eres dels que es queda despert o dels que es posa el despertador?
1: Jo em quedo despert, perquè si no, no em refio. El tècnic del combinat espanyol comptarà molt previsiblement amb el mateix equip que golejarà l'Aràbia.
2: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta... Yo ya sé el equipo que va a jugar. Pero esta tarde noche, pues evidentemente le damos un último repaso con todo el grupo, el cuerpo técnico, mi grupo de máxima confianza del trabajo y sacaremos pues si hay alguna duda.
1: Luis de la Fuente s'ha destacat també com a admirador de Marcelo Bielsa, que ha enfrontat alguns dels pesos pesants del vestidor uruguaià i intentarà garantir la classificació del seu equip. Per la jornada d'avui tenim altres tres grups. El primer, el grup I, en què hi ha un partit que enfrontarà dos dels grans golejadors del torneig, Erling Haaland i Kylian Mbappé. A les 9 de la nit, França-Noruega en lluita pel lideratge del grup i també el Senegal-Iraq, dos equips que encara no han puntuat. Un empat eliminaria els dos i buscaran els tres punts per intentar classificar-se com a un dels millors tercers. I com hem comentat, a les 2 de la matinada, el grup d'Espanya... en el grup d'Espanya, l'altre partit, el Cap Verd d'Aràbia, on els africans podrien certificar una classificació que seria històrica. Per últim, el grup G, que es juga a les 5 de la matinada, amb el Nova Zelanda-Bèlgica i l'Egipte-Iran. Egipte és primera amb 4 punts, Iran i Bèlgica segona i tercera respectivament, i Nova Zelanda quarta amb un punt. Totes les seleccions tenen possibilitats de classificar-se i també de quedar eliminades.
0: Perfectament descrit per part de David Albert, l'home que no es refia del seu despertador, però no de, només de futbol viu l'aficionat a l'esport, o no només viu del Mundial, perquè hi ha més futbol, evidentment hi ha més esport, i pel que fa als nostres equips, per exemple, què pots contar-nos?
1: Pues encara que les planificacions esportives estan un tant parades, les campanyes d'abonaments ja s'han posat en marxa. El Villarreal ha presentat avui la seua amb el lema Seguim amb tu, en què el gran al·licient torna a ser la participació en la Lliga de Campions. Dilluns començaran les renovacions en línia amb les opcions d'abonament Lliga i l'abonament Champions, que inclou la competició europea i la Copa del Rei. Una campanya marcada per les obres a la ceràmica on pugen els preus, però amb descomptes per a menors i jubilats, a més de premis a la fidelitat de l'afició grogueta.
0: I bé, ahir a estes hores estàvem immersos en plena celebració del títol de Lliga memorable per com ho ha aconseguit del València Bàsquet. I avui, el que és la vida, el que és l'esport, l'endemà d'un gran títol, moltes vegades cal parlar del futur i en aquest sentit s'obrin moltes incògnites sobre quins efectius tindrà a les seues ordres Pedro Martínez per a la pròxima temporada.
1: I és que el gran any que han fet els ha posat a l'aparador a escala internacional. Després que Montero se'n vagi a l'Olympiacos grec de la Rea Dallas i Thompson a l'Armani, ha arribat l'esglai de la possible eixida de Pradilla al Real Madrid. Simma també té pretendents i diversos clubs catalans s'interessen per Xavi López Aróstegui. L'entrenador de l'equip d'Aroncha, Pedro Martínez, és conscient de la situació.
3: Hemos de ser positivos. Habrá cambios porque la vida es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía y seguir juntos y creer en lo que hacemos.
1: I avui ha començat la primera prova de la Copa Almirall Sánchez Barcaiztegui, una regata homenatge organitzada pel Club Real Nàutic en Aigües de València i que arribarà fins a Eivissa. 22 embarcacions participaran en esta prova en la qual han de recórrer 220 milles nàutiques durant tot el cap de setmana. Cada nau porta dos tripulants que es rellevaran durant el temps de navegació. un recorregut sense descans que és el preàmbul del trofeu de Sa Majestat la Reina. Escoltem el director de la regata, Rafael Chirivella.
4: Una regata llarga, a alguns es costarà més, però està previst que el dissabte ja tinguem els primers i el dissabte a la nit o diumenge, el més tardar, arriben els últims, o sigui, segons les condicions que se troben en el recorregut.
1: I pel que fa al món de la pilota, este cap de setmana es disputen les finals del trofeu Gregori Mayans, un històric del raspall que es disputa al Trinquet d'Oliva i que en la final masculina enfrontarà a la parella d'Ivan i Murcianet contra el trio de Montaner, Brisca i Bosio. Serà demà a les 6:30 de la vesprada després de la partida pel tercer lloc que disputaran els equips de Bercher i Ian. La final femenina serà diumenge a les 11:30, on de nou es veuran les cares Anna i Victòria, les finalistes de l'individual. La de Beniparrell formarà amb Mar i la de València amb Natàlia i Isabel.
0: Doncs gràcies per este magnífic resum de l'actualitat esportiva en la vespre del cap de setmana. David Albert, molt bona nit.
5: Molt bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i ens espera altra convidada de la nit.
6: Contrapunt en Apunt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
8: en Apunt Ràdio.
10: Cada migdia, des de la una, viu la Mascletà de Fogueres en directe i en el millor balcó, el Lapunt, amb Ferran Cano, Maria Fuster i els reporters més festers. La Mascletà de Fogueres en directe. En Apunt fem festa. En Apunt fem Fogueres.
11: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
12: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
11: No pintem les coses de color de rosa.
12: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
11: I parlem l'idioma de l'esport.
13: Los 11 que salgan a morder como perros.
14: Tornarem al 4-4-2
15: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
16: Al mando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
11: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: L'economia per a totes i tots.
18: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
8: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4. De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
19: T'ho contarem tot.
20: Però tot, tot, fil per randa.
19: Te'n vens?
8: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
21: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia. Allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
6: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
22: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
23: Descansa la vista.
24: Què és la inspiració per a tu?
25: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
26: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
23: Obri la ment.
2: Eres creient?
3: Depèn de l'estació de l'any.
2: Con les carxofes.
3: Sí.
23: A.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
2: Què t'ha paregut?
3: Molt bona, molt bona.
2: Ara sí que me l'espera.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Som

0: algoritmos que expriman las que sí que tenemos, que son más viejas, y lo han conseguido. Y por eso es más barato la IA de China, porque han conseguido exprimir un hardware más barato. Pero bueno, el mundo en este caso, no sé si lo sabe la gente, supongo que sí, porque además es un poco estresante. Yo me dedico a esto de la IA, pero cada vez que enchufo la radio, solamente que se está hablando de la IA, con lo cual es un poco. Y digo, ostras, yo que era el pesado de la IA, todos mis compañeros lo saben.
1: Es parlamos de la IA.
0: Sí, claro.
1: La IA está presente en
0: todo. Sí, pero que me sorprende que ya está en todos los medios de comunicación todo el tiempo. O a lo mejor es que mi algoritmo de noticias lo tengo viciado.
2: Això també juga un paper important.
0: També per la IA.
2: Jo encara no he vist, però estic segur que també hi haurà, perquè estàvem parlant del món audiovisual, imatge, vídeo, però em sembla que també la part radiofònica i musical, que també està entrant molt fort, és més, jo que sóc usuari de plataformes d'aquestes streaming, de música i de més, jo ja he escoltat algunes músiques que estan totes realitzades en intel·ligència artificial, i és sorprenent perquè cada vegada hi ha més productes generats amb intel·ligència artificial i que tenen ja certa qualitat, és a dir, que d'ací poc també segur que la IA forma part de produccions, de productores, perquè ajuda en molts processos. És més, jo crec que ja és. Ja està inclosa en molts processos, perquè te pot ajudar doncs a resumir un determinat guió o a fer que siga més efectiu per a que encaixi en el temps que necessites, que després, òbviament, necessita aquesta supervisió, revisió per part de l'humà, perquè s'ha d'humanitzar també, llavors.
0: Bueno, y para vincular los dos mundos, que no se nos separen demasiado de la robótica y del vídeo, que tenéis que saber también que muchas veces también a los robots se les educa con vídeos de personas, o sea, para movimientos o para hacer labores. Al principio se hacía que tenías que conducir al robot educándolo de alguna forma para coger platos, pues porque había una persona con gafas de XR que cogía unas pinzas, esas pinzas teledirigían al robot para que hiciera el mismo movimiento, pero estamos alcanzando, justamente por el tema de la IA, a tal grado de sofisticación que solo con vídeos, solo poniendo vídeos, sin ese entrenamiento, el robot ya empieza a inferir cómo son uno de los mejores movimientos de los brazos para llegar a un objetivo. Solamente educándole con vídeos. Ahora estamos en esa moda, pero ya te digo, la moda de una semana, dentro de una semana, de otra semana, es que va muy rápido. Y eso es otro tema que te estaba comentando antes, que el gran problema en el fondo siempre es el mismo. El humano puede aprender cosas de forma aritmética, como subiendo una escalera, un paset a un paset, ¿no? Pero el problema de la IA es que está evolucionando de forma exponencial y el humano no está preparado para asimilar cosas exponenciales, porque es como de repente verte un muro. No puedes escalar y decir, lo que parece una escalera, oye, el escalón es cada vez más alto. Oye, que el escalón medía 5 centímetros, ahora mide 20, mañana viene 40, pasado 80 y pasado 120. Hostia, que ya no alcanzo 120 un escalón. Ese es el problema que tenemos. I que és així, quiero decir, no le veo solució perquè és que està passant.
1: I vosaltres com es recicleu a esa velocitat?
0: Jo tot el dia viendo les notícies. Jo soy el obseso de leer notícies tots els dies. Tengo ahí, venga notícies. Y yo, tenemos grupos de Teams.
2: Sí.
0: Y siempre que veo una notícia, yo soy el pesado que la postea. Mirar esto al grupo.
2: Realment, jo crec que tindria dues respostes. Una que seria més d'alguna manera emocional, que és nosaltres es dediquem a fer aquesta investigació perquè és el que ens agrada, és a dir, per nosaltres és un hobby i passar temps.
1: És un hobby, però és la vostra feina.
2: Clar.
1: Que gust treballar en allò que t'agrada, no?
0: Tenemos el mejor trabajo del mundo, yo creo. Hacemos cosas que nos gustan, encima también nos gusta dar docencia, lo pasamos bien con los alumnos.
1: Sí, deixem acabar a Juanjo.
2: Després... Després
1: és... La primera era la resposta emotiva i la segona...
2: Sí, i la segona és que justament també tenim una responsabilitat estant en un grup d'investigació i decidint investigar sobre aquests temes. Aquests temes comporten doncs que tens que estar totalment actualitzat cada dia. Llavors, quan acabes de donar classe, quan acabes d'estar en la universitat, arribes a casa i dediques temps, doncs, a lo millor no a llegir la novel·la que t'agradaria, sinó a llegir a lo millor les novetats que han sortit, que forma part també perquè realment vols llegir-les, però al final en aquests...
1: Vostè absorbeix absolutament.
2: Ens té

0: absorbits en molts aspectes, però també ens agrada. Mm. És veritat que si no ens agradarà seria molt dur.
1: Sí.
0: Per sort, per sort és algo que ens apassiona de moment i també ens anima perquè veiem resultats que després podem posar en pràctica, que una vegada ficats en pràctica tenim un feedback, tenim una resposta molt bona per part de la gent que participa en aquests experiments, que en els pròxims experiments vos competirem perquè vingueu.
1: Mm-hmm. A veure.
2: Claro.
0: Ara estem en un altre projecte que estem experimentant, que és una instal·lació en realitat mixta, on tenim la Verge dels Boixadors de Vic en tres dimensions, feta
2: impresa
0: 3D, i interactuem en una càmera que és fictícia i en unes llums que pot ficar espera que hi hagi una interacció entre els visitants d'una mateixa obra i que puguen tocar l'obra i que puguen emportar-se.
1: I que siguen varios visitants.
2: Però tu ves en una pantalla de 4K muy grande esa misma virgen desde el punto de vista de la cámara, pero a todo color en el contexto de una iglesia.
1: Ajá.
2: Entonces es muy curioso porque, por supuesto, es una coincidencia espacializada, con lo cual hay una realidad aumentada o extendida, y le tenemos que quitar literalmente la virgen del sitio para que se den cuenta que lo que están viendo en la pantalla realmente no es la virgen impresa, sino que es una reproducción que coincide en el espacio y en el tiempo con la dispositivo. És molt curiós de veure.
0: Doncs aquest tipus d'experiments és el que nosaltres invertim més temps, nostre més temps, i el que ens agrada és justament veure aquests resultats, a veure si el temps que portem per a muntar aquesta experiència, perquè té una part tècnica
2: molt
0: també
2: complicada,
0: molt complexa, després té uns resultats que dius, funciona. Mm. I com funciona, ara la intenció és provar-ho dins de museus. Anem a veure en quins museus podem provar i podem portar aquesta experiència i veure si realment dintre d'un museu pot aportar doncs aquest valor afegit.
1: I quan podrem tindre a Musi en un museu? No sé si hi ha algun museu que s'hagi oferit directament a dir-vos, aquest robot el vull per al museu.
2: Hombre, de forma lògica, jo crec que els museus en general de ciències seran els primers que vayan assimilando este tipus de tecnologies, perquè el propi museu de ciència, que la primera funció, ¿qué va a hacer? Eso ya te lo digo, el robot, que de hecho ya lo está haciendo para la universidad, es un poco ser embajador.
1: ¿Qué significa ser embajador?
2: Pues lo que se hace un embajador, pues tener una
0: al final, ahora mateix, es un reclam,
2: claro.
0: de com la Universitat Politècnica és pionera en portar aquest tipus d'investigacions.
1: És embajador de la Universitat Pionera en el món real,
2: sí.
1: Que seran els museus.
0: Llavors, segurament aquesta notícia que ha sortit de Musi, la presentació, ja segur que tindrem molt aviat preguntes de molts museus. De nosaltres volem
1: un robot.
0: O volem seguir-vos, perquè nosaltres fem també una part dins de Hume d'assessoria a molts museus
1: per
0: a que poden incloure aquestes noves tecnologies emergents. Llavors segurament
2: sí, conocemos el precio del mercado, lo que cuesta mantenerlo, lo que cuesta, o sea, claro, ahí podemos dar mucho
0: el interès. Estem segurs que va haver de molts museus de la comunitat i de fora de la comunitat, i sobretot el que voldran saber i conèixer són els resultats o els primers resultats que nosaltres anem a obtindre, que nosaltres el que fem és publicar aquests resultats per a que tot el món i la comunitat científica i la comunitat també social els conega i que vegin que les possibilitats són aquestes. I nosaltres també doncs, guanyarem experiència en l'ús de robots humanoids en àmbits socials i en àmbits artístics.
1: Com penseu que seran els museus amb tots aquests avanços tecnològics, la intel·ligència artificial, els robots, les ulleretes? En quin espai van a convertir-se els museus? Ja no seran espais avorrits, que a voltes són molt avorrits els museus.
2: Jo espero que sean lo suficientemente poderoso todos estos avances como para sacar a la gente de sus casas y de sus pantallas y vivir una experiencia social de nuevo en grupo. Eso es nuestro reto y esto es nuestra nuestra misión.
1: Juanjo.
0: Sí, yo pensé que va a aportar doncs, noves experiències, experiències més innovadores i també que van a integrar i van a ser més immersives. Quan estàs dins d'una d'aquestes experiències, jo crec que vas a aprendre molt més, vas interioritzar molt més i vas a emportar-te algo més que no el que solem fer quan visitem un museu.
1: Ho fem ràpid.
0: Correcte.

0: Adolfo Muñoz, Juanjo Climent, els pares de Musi. Llarga vida, Musi. Gràcies per presentar-nos la vostra criatura.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Txelo, bona nit.
3: Gràcies a tu, Gustavo, i a vosaltres també. Ha sigut un plaer conèixer-vos i jo tinc ganes de conèixer a Musi. No sé si podré, però si em doneu una miqueta així d'això, jo vaig a voler-ho.
2: Com vulgueu, esteu convidats.
0: Arribem a les 10.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: És moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou, Gustavo. Tornem a repassar el balanç de víctimes dels dos terratrèmols que ahir devastaven Venezuela, un balanç que no s'ha mogut en l'última hora i que parla de 920 morts i de més de 3.000 ferits. Entre les víctimes mortals hi hauria almenys 5 ciutadans espanyols. 14 més estarien localitzats, però continuen atrapats entre els enderrocs i encara hi ha 119, també ciutadans del nostre país, que no han sigut localitzats. Sobre el terreny, continuen actuant els equips locals de rescat i els que ja estan arribant de tot el món, també des d'Espanya, que ha enviat efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un hospital de campanya. Estem entrant ja en les hores crítiques per a les possibilitats de trobar supervivents entre les runes i la població ho viu amb desesperació.
3: Por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude.
4: Por favor, aparezcan. Manden personal.
5: Se escuchan ruido pidiendo auxilio y nadie, ni una grúa.
2: I un apunt per a l'esperança. Este programa ha parlat amb Miriam Álvarez, presidenta de l'associació AMASVE, de venezolans que viuen a casa nostra i que ja ha pogut superar l'angoixa de tindre un fill desaparegut.
6: Tenía un hijo desaparecido, gracias a Dios ya está sano y salvo, aunque no puede llegar en el sitio donde quedaron, no pueden llegar todavía, no podemos ayudarle todavía a que llegue a la ciudad. Están varias personas que lograron salvarse en el derrumbamiento del edificio. Directamente yo no he hablado con él, pero he hablado con su tío, que es mi hermano, y mi hermano me ha comunicado y pues llegó la paz a mi corazón.
2: I a casa nostra, avui s'ha reunit la comissió mixta del govern i la Generalitat, també amb la participació dels ajuntaments afectats, per a avaluar les actuacions de cada administració en la reconstrucció dels danys de la Dana. La comissió està copresidida pel cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Els dos feien esta valoració de les respectives aportacions a la reconstrucció.
7: Se han ejecutado, ingresado, más de 9.600 millones de euros. Son ayudas directas, inversión pública, ayudas, como digo, en vivienda, en escudo social, empresas, también en sector primario.
8: Que la Generalitat ha cumplido en todo aquello que se comprometió a movilizar. Fueron más de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones eran ayudas y el resto eran obras e infraestructuras de colaboración con ayuntamientos. Y todo eso prácticamente está todo ejecutado.
2: Pérez Llorca també ha debatut avui amb un altre ministre, en este cas el titular d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Han tornat a parlar de finançament autonòmic i han tornat a discrepar. Espanya demana a Pérez Llorca que negociï el model que ha proposat el govern i s'oblide de les estratègies del president del seu partit, en Núñez Feijóo.
9: Feijóo no quiere un nuevo modelo. Ha prohibido a sus comunidades autónomas que dialoguen con el gobierno de España. ¿Por qué? Porque piensa que el camino para llegar a Moncloa pasa por no negociar con el gobierno de España. El precio es que los valencianos y valencianos perdamos una oportunidad histórica. El precio es renunciar a 3.669 millones de euros.
2: I Pérez Llorca li respon que el model proposat no els agrada perquè està fet només per a Catalunya i no l'accepten, diu, ni les comunitats socialistes.
8: Ni s'ha acceptat en Canàries, que allí gobierna coalició en Canària, ni s'ha acceptat en Castilla-La Mancha, ni s'ha acceptat en Astúries. Si presentas un model de financiación para todas las comunidades autónomas que no te lo acepta ninguna y que solo te lo acepta una, que solo han hecho la medida, yo creo que si verdaderamente se quiere acabar con el problema, lo que tiene que hacerse es presentarse otro modelo.
2: I acabem recordant que avui Donald Trump ha tornat a les amenaces amb els aranzels. Ara diu que aplicarà un recàrrec del 100% a les importacions de la Unió Europea si s'aprova un impost per a les grans tecnològiques que majoritàriament són nord-americanes. Són alguns dels temes del dia, Gustavo.
1: I ara podem avançar altres que ocuparan l'agenda informativa durant les pròximes hores.
2: Demà d'entrada ja sabrem com ha quedat Espanya en el seu grup del Mundial, que també es juga esta matinada, però també hi haurà activitat política. A Madrid es reunirà el Comitè Federal del PSOE. Ja saben que és el màxim òrgan del partit entre congressos i es reuneix en plena tempesta de casos judicials que envolten l'organització. A casa nostra, reunió també, en este cas, de la direcció de Més Compromís. I continuarà, en la part lúdica i cultural, el Big Sound a Torrent, un festival, com ja saben, exiliat des de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per una sentència contra el soroll.
1: Ha informat una nit més Xavier García del Valle. Bona nit, company.
2: Bona nit.
1: I ara és moment de conèixer qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: Anu Ramírez, bona nit.
1: Què tal, Gustavo? Bona nit.
0: Amb el cor posat a Venezuela, veritat.
1: Totalment. I cada volta que coneixem més dades és més esgarrifós. És absolutament... fa por, fa fredat. De fet, acabé de telefonar a un amic que viu així, però és de Venezuela. El pare ha resultat ferit i han mort 4 companys d'escola d'ell, de quan era menut. He penjat el telèfon absolutament devastada i ell des d'ací, que no pot, no està allí, no pot estar fent costat. La veritat és que quan coneixes casos, veure-ho en la televisió, escoltar el relat, és molt dur. Però quan tens algú pròxim que està patint també, el colp és absolutament... tremendo, és absolutament esgarrifós i és com viure-lo de més a prop. Perquè Venezuela és cert que és un país llatí, tenim molts amics i molts companys que són d'allà i la veritat és que ens dol. Però quan tens encara un cas així més pròxim, la veritat és que és molt dur, és duríssim.
0: Doncs anem precisament cap a l'epicentre de la notícia, on continua creixent la xifra de víctimes dels dos terratrèmols que han devastat el nord del país. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts i més de 3.000 ferits. Recordem que entre les víctimes mortals hi hauria almenys 5 ciutadans espanyols. I ens traslladarem a continuació fins a Caracas, on la periodista Anabel Estrada, de la televisió pública veneçolana, ens acosta a la situació que s'està vivint després de la catàstrofe.
2: Saludamos nuevamente desde Venezuela. Estamos haciendo un recorrido por las diversas áreas que se han activado también para prestar ese apoyo solidario. Hay diversos puntos de acopio en todo el país. Lo cierto es que ya comenzaron a llegar los grupos rescatistas de diversos países acá en Venezuela. Ya tenemos el apoyo desde España, desde Chile, desde México, desde El Salvador y todo el equipo de trabajo de protección civil, bomberos y todo el cuerpo de seguridad están desplegados. Alimentos que también se han ido distribuyendo a lo largo de todo el territorio nacional y centros de acopio también requieren lo siguiente. Así que es bien importante que la población venezolana se haya activado para llevar alimentos no perecederos, ropa que esté en buen uso, agua potable y también apoyar con medicinas que no estén vencidas. Ese es el reporte que tenemos a esta hora. Igualmente vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que acontece y cómo está la situación desde Venezuela luego de esta situación que se vive y que ha generado una emergencia nacional.
1: Estem fent-nos quasi especialistes, no?, en sismes. La pregunta en este cas, si hi ha probabilitat de que ocorren sismes, de que ocorren sismes a Venezuela, ¿estava el país preparat? És el que jo crec que ens preguntem tots, no? I en este cas, pot ser la resposta és parcialment sí, però no prou per a un sisme d'esta magnitud, perquè de fet hi ha una normativa, no és una sorpresa. De manera que hi ha normes antisísmiques i hi ha també estudis sobre vulnerabilitat. El que passa és que el problema, pense, no ha estat tant en la magnitud del sisme, que ha sigut molta, sinó també en l'estat del parc immobiliari. Si hi ha una normativa que estableix unes característiques d'edificació, però aquests immobles són d'abans de la normativa o no l'han seguida, per molta normativa que hi hagi, evidentment el país no està suficientment preparat per a fer front a un sisme d'aquestes característiques. I d'altra banda, també les infraestructures i la capacitat de reacció del poble venezolà estan sent molt limitades, d'ahir que l'ajuda siga absolutament distinta. Per què aquesta magnitud? Perquè han sigut dos, no ha sigut un i una rèplica, com en ocasions anteriors hem vist, han sigut dos. I el segon encara ha alliberat més energia que el primer, de manera que han sigut com dos trons absolutament devastadors i molt pròxims. Han sigut molt pròxims, no estan molt avall, crec que són 12 quilòmetres, de manera que ha sigut devastador per ser doble i per l'energia que ha soltat. I d'altra banda, crec que és fonamental que el parc immobiliari no estava preparat per a poder fer front a unes sacsejades d'aquestes característiques.
0: De seguida podrem escoltar algun testimoni que en este mateix programa ens ha confirmat aquesta percepció d'Anunciación Ramírez en un testimoni veritable en Colpidor, que ara tindrem oportunitat d'escoltar. Eren les 7 de la vesprada quan en esta mateixa sintonia podíem avançar en primícia que 8 bombers valencians de l'ONG Intervención, Ayuda y Emergencias finalment podran viatjar demà a Venezuela després d'haver complit amb els requisits que demanava el govern d'Espanya per a poder formar part de l'expedició de salvament. Ja saben que són moltes les dificultats, extremes les dificultats per poder accedir al país i per tant està molt restringida l'ajuda, malgrat que sembli una paradoxa, o la possibilitat d'ajudar. De fet, com hauran llegit en moltes informacions al llarg de la vesprada, també hi havia molts altres equips de bombers valencians que volien haver anat a ajudar i han patit la frustració de no poder fer-ho, però com contàvem, a les 7 de la vesprada, en primícia en esta sintonia, 8 bombers valencians sí podran desplaçar-se. Pertanyen a l'ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, formen part d'un global de 12 membres d'esta ONG d'arreu d'Espanya que viatjaran demà a partir de les 12 del migdia, entre les 12 i les 2 del migdia, des de la base militar de Torrejón de Ardoz, per a oferir la seva experiència a l'hora de tractar, encara que hagin passat ja moltes hores, de rescatar persones d'entre els enderrocs. Així ens ho confirmava el president de l'ONG, Moisés Belloc. Com ha avançat a Punt Ràdio a les 7 de la vesprada, 8 bombers valencians de l'ONG Intervención, Ayuda y Emergencias viatjaran demà a Venezuela després d'haver complit amb els requisits que demanava el govern central, el govern d'Espanya, per a poder formar part de l'expedició de salvament. 8 valencians d'una expedició d'unes 12 persones del conjunt d'Espanya. Partiran demà de matí des de la base militar de Torrejón de Ardoz entre les 12 i les 2 del migdia. Ahir, en el nostre programa, parlàvem amb el president de l'ONG, Intervención, Ayuda y Emergencias, ens descrivia la perfecta planificació de tot el seu equip humà per a estar a disposició del moment que fora possible fer efectiu el viatge. Mostraven també la seva frustració perquè de moment no havia sigut possible i podem celebrar a esta hora de la vesprada que almenys aquest equip de 12 persones, 8 d'ells valencians, puguen viatjar finalment demà. Saludem el president de l'ONG, Moisés Belloc. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Ens alegrem profundament que dins la tragèdia que s'està vivint tinguen l'oportunitat de fer allò que per al que s'han preparat durant tota la seva vida, i és ajudar els altres en situacions extremes. Finalment podran viatjar demà, veritat?
3: Sí, és molt més tard del que nosaltres haurem volgut. Nosaltres estem preparats des del dijous de matí, però bueno, tot això ha portat a que n'hi ha hagut retras. Al final no n'hi ha manera de poder aplegar al país i l'única manera ha sigut, al final, la base de pressions, pues, que el govern ficarà a fretar un avió per a portar els equips de rescat. El que s'ha retrasat és que estem en Madrid esperant a veure este vol i al final ens confirmen que demà de matí a les 7 carregar el material i sobre les 12, de 12 a 2 serà l'eixida de l'avió cap allí.
0: Evidentment, com ens relatava Anit i com podem deduir de la seva primera intervenció, han passat ja massa hores i s'ha perdut massa temps, però potser encara estan a temps, no? En certa mesura de poder arribar fins on puguen arribar, no? Però encara hi ha marge.
3: Sempre està ahí.
0: Sí.
3: La necessitat d'equips internacionals allí és vital i molt important perquè tenen totes dificultats per a plegar. Nosaltres estem en contacte amb altres grups d'altres països i tots estan tenint un problema molt greu per a poder aplegar a la zona, per tant, clar, l'ajuda no aplega. I l'ajuda internacional que es necessiten, equips especialitzats, pues no està podent aplegar. Altres estan anant a Colòmbia, de Colòmbia volen si poden passar per via terrestre, però tampoc està seguint fàcil. Des, al final, tot això fa que s'estiga retrasant moltíssim des llavors de búsqueda i, per supost, pues, les possibilitats de trobar els supervivents pues, van a baixar moltíssim, però al final pues, és el que n'hi ha, la complexitat que té esta intervenció i és el que tenim que intentar, pues, bueno, quan apleguem pues, intentar fer tot el feina lo ràpid que puguem per intentar localitzar la gent.
0: Fins on es puga saber, senyor Belloc, com es coordinarà per la seva part, des d'ací, tota la missió i quines serien les prioritats a dur a terme?
3: En principi, el normal és que vas a prohibir l'equip allí, li assignaran des del puesto de mando, li assignaran una zona de treball, una ciutat o uns barris d'una ciutat o el que sigui. Quan t'apliquen a la zona, el normal és que allí hi hagi algun responsable de la zona en la qual passa la informació de la gent desapareguda, dels edificis en què són els que n'hi ha gent desapareguda, o sigui, tota aquesta valoració. Entonces ràpidament se fa una avaluació de la zona per veure els edificis que són més factibles i a partir d'ahí es començarà a treballar en els gossos per intentar localitzar la gent. Entonces normalment se passa als gossos i apareix la localització electrònica. Si ningú dels dos localitzen res, l'edifici se marca per a que puguen entrar maquinària pesada i a recuperar els cossos, i se va automàticament a un altre edifici registrant ràpidament, buscant a veure possibles víctimes.
0: El nostre reconeixement, el nostre orgull per la tasca que fan. Moisès Belloc, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per estar sempre allí. Pues bueno, apoyamos i ajudamos a que la gent conega esta llavor. I, pues bueno, al final és una pressió entre tots també que fa que, bueno, que al final se menegen, en este cas han echat el govern central per tal de ficar aquest avió.
0: Bon viatge a tots.
3: Gràcies.
0: El testimoni de Moisès Belloc a les 8 i 10 en este programa de notícies, en fi, motiu d'orgull màxim, no?
1: Tenim professionals extraordinàriament preparats per a ajudar, i crec que hi ha dos coses que em criden molt l'atenció. Una, que s'ha centralitzat l'ajuda un poc per anar coordinats, que em sembla molt bé, tot i les dificultats per accedir a la zona afectada per el sisme. I d'altra banda, també colpis prou el fet de que hagin de fer un triatge. Clar, quan arriben han de fer una observació dels edificis i decidir quin edifici és més probable que tinga persones vives, i quan ja han passat uns dies és complicat, només per la impossibilitat de veure aigua, ja és molt complicat. I aquesta decisió de dir eixe edifici sí, que el veig més probable, o aquell no, requereix d'una extraordinària qualificació per haver d'endevinar les característiques que ha de reunir un edifici per a que volquen. Clar, els esforços són limitats i els recursos també, i si tenim tantíssima quantitat d'edificis enfonsats, col·lapsats, evidentment has de fer una tria. Com tries? Què decidixes? Ha de ser complicadíssim. També entenc que és fonamental i necessari, però el fet de triar i deixar de banda un i l'altre i focalitzar els esforços en un, estàs triant decididament deixar de banda altres, que també pot haver persones, però en eixe calcules que pot haver més vida. Ha de ser duríssim, i crec que el treball que fan és, d'una banda, professionalment extraordinari, i anímicament ha de ser molt dur, aquestes situacions.
0: Magnífica descripció de la responsabilitat extrema que tenen tots aquests bombers, i el nostre màxim orgull i reconeixement per a ells i elles. La veritat és que en el cas de l'ONG que presideix Moisès Belloc, l'ONG d'Algemesí, Intervenció, Ajuda i Emergència, són moltes les missions, són fins a 13 les missions que acumulen ja en diversos països del món amb terratrèmols, en les quals s'han hagut de fer front a construccions més sòlides, menys sòlides, de tota mena, depenent de la zona del món, de la zona de pobresa del món on han estat. En el cas de Venezuela sí que és cert que, malgrat que teòricament hauríem d'estar parlant d'un país amb construccions més dignes, el fet és que ha sigut aparentment un element decisiu en esta catàstrofe la mala construcció de molts dels edificis. Des d'ací, des de la distància, podem intuir-ho, però hem tingut l'oportunitat de parlar també en la primera part del nostre programa amb Miriam Álvarez, presidenta de la colònia venezolana a la nostra comunitat, a Masbe, Amb ella hem parlat de les pròpies construccions a Veneçuela, sí, però atenció al testimoni. Ahir vam tindre oportunitat ja de parlar amb ella i no sabia si estava viu el seu fill. Doncs bé, a l'inici del nostre programa ens ha explicat que ja ha trobat el seu fill. Encara no ha pogut parlar amb ell, però està molt més tranquil·la. Sap que el seu fill està viu. Míriam Álvarez.
4: Tenía un hijo desaparecido, gracias a Dios. Ya está sano y salvo, aunque no puede llegar en el sitio donde quedaron, no pueden llegar todavía no podemos ayudarle todavía a que llegue a la ciudad. Están varias personas que lograron salvarse en el derrumbamiento del edificio y quedan cerca del agua, es en el aire, en La Guaira, están cerca del agua, pero ya les ha llevado ayuda de cobijo, porque pasaron toda la noche con frío y todas esas cosas. Ahora hoy se les ha dado alimentos y bueno, hasta yo pienso que mañana en la mañana ya pueden salir de ahí, pero en ese edificio murieron muchas personas y hasta ahora no han sido rescatadas. Ha sido muy, muy triste. Las fotografías del edificio son patéticas, de verdad. Con mucho dolor doy esta información.
0: ¿Cuándo han sabido que el hijo se encontraba con vida?
4: Anoche como a las 12, como a las 12 de la noche. Me mandó la telefónica o Movistar es la que controla todo el sistema de comunicación allá. Al pasar esto, pues nos quedamos sin comunicación, pero había otra persona que logró con su teléfono prestarle a varias personas para que dieran noticias a sus familiares, y así fue que pudimos comunicarnos. No directamente, yo no he hablado con él, pero he hablado con su tío, que es mi hermano, y mi hermano me ha comunicado y pues llegó la paz a mi corazón.
0: El testimonio de Míriam Álvarez, presidenta d'AMASVE. Anu.
1: Llegó la paz a mi corazón. La frase es absolutament contundent. Crec que no se pot explicar millor el patiment d'una mare sense saber si el fill està viu o no. Crec que ha de ser absolutament indescriptible. I trobar-lo viu, no? Això és l'alegria, la paz a mi corazón. Crec que no ho pot explicar millor esta dona que estava pendent d'un fil de saber si el fill estava viu o no. És colpidor absolutament el testimoni i en este cas ens alegra moltíssim.
0: Álvaro Razo.
5: Pues en esa situación de intranquilidad, esta vez solventada de una manera feliz, están miles de personas allí y aquí, muchos familiares que no pueden contactar, que algunos aparecerán y están vivos, algunos desgraciadamente no. Es la desesperación, ¿no? Y además la desesperación cuando ves que estas primeras horas son determinantes y que la ayuda está llegando a cuentagotas. Claro, es un país que en estos momentos estamos viendo todas las carencias que tiene, ¿eh? Y que la ayuda internacional tiene que llegar lo antes posible, pero tiene sus dificultades, es cierto, ¿no? Pero es un desastre, es que es el mayor desastre de este siglo posiblemente. Estamos hablando de infinidad de 3.000 heridos, estamos hablando ya de cerca de 1.000 muertos reconocidos y una información por parte del gobierno pues muy sui generis, ¿no? Porque es verdad que cuando habla la presidenta, habla como si estuviera haciendo propaganda. Es que es una situación muy llamativa, ¿no? Claro, son organismos internacionales los que están poniendo cifras, que yo creo que hay que ir con toda la prudencia del mundo, ¿no? Pero es que estamos hablando de que posiblemente el número de muertos supere con mucho los 3.000, 4.000, incluso 10.000. Claro, cuando la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sale, dice hay miles. Bueno, miles, ¿miles qué es? ¿No? Yo creo que en estos momentos hay que olvidarnos del gobierno venezolano y lo que hay que hacer es ayudar cada uno como pueda, con aportaciones económicas en nuestros casos, que no podemos hacer gran cosa más. Nuestro gobierno enviando, pues, lógicamente, bomberos, especialistas, ¿no? y la maquinaria tiene que llegar de, lógicamente, de países más cercanos, ¿no? No, eso es así, ¿no? Pero yo creo que lo que se está haciendo de estos micrófonos es lo que vamos a hacer. Es decir, esa pulsión, el que de alguna manera sintamos como nuestro esa situación, que no los olvidemos.
0: Anu.
1: Sí, és que han tingut mala sort. Este matí escoltava un senyor veneçolà que deia: què hem fet? Perquè ja no poden passar més coses. I la veritat és que és un país que està molt colpejat. Està en una situació, en aquest cas, la qualitat constructiva, també l'antiguitat dels edificis, per molta normativa que tingues, si es compleix, perquè tampoc es complia tota, la veritat és que l'estat del país tampoc feia que poguera suportar-se una descàrrega d'energia d'esta magnitud, perquè ahí està la diferència, no? Estem comparant molt en Chapó, entre les magnituds, la mateixa magnitud en Chapó, que està adequada a este tipus de sismes, no és tan l'efecte, diguem-ne, la intensitat, els danys no són d'este calibre, no? d'esta magnitud. En canvi, Venezuela no està preparada realment per a fer-li front.
0: Precisament sobre la qualitat constructiva de tots aquests edificis ens ha fet esta descripció la pròpia presidenta d'Amas Ben, Miriam Álvarez.
6: Es increíble cómo un edificio se puede caer de tal forma, y yo lo digo abiertamente: mala construcción, engaño al pueblo. Toma este edificio, ahí vivís, nos los pagáis, y luego en la primera se cae. ¿Cómo edificios de 30, 40, 50 años no se han caído? Y los que se han caído, valga la redundancia, es porque no tenían mantenimiento. Pero edificios de 60, 70 años creados eran antisismo. Y todos cayeron en la Guaira, han caído por lo menos unos 20, 30 edificios de la misma forma. Quedan como harina.
1: Sí, em contava un amic, no? I a més es comparava la Guaira amb un poc Benidorm. Ho heu escoltat també, no? Que està a vora mar i tal. I me contava que sí, que se feren els edificis molt ràpids per a que hi haguera, no? Edificis, i ahir poguera anar a estiuetjar, perquè en molts casos són la segona vivenda. I se feren tan ràpids i sense tindre en compte la normativa de construcció, que evidentment, mentre no passa res, no passa res, però en el moment hi ha un poquet de moviment del sol, s'envenen a terra perquè la qualitat de la construcció no ha sigut la que pertocava. D'ahir que els més antics sí que contemplaven aquesta normativa i estaven fets més a consciència, i estos últims que se feren de manera ràpida perquè hi hagueren vivendes i edificis, molts blocs alts en aquesta zona, han caigut, com bé descrivia el testimoni, com si foren farina, com si foren arena. La veritat és que ahir sí que jo crec que haurien de posar moltíssima pressió perquè aquestes coses no tornen a passar.
5: Bueno, pero estamos ante un gobierno que en realidad es una dictadura, ¿no? Y una dictadura desde hace muchos años. Yo no sé el tipo de... la explicación que nos daba es una explicación llamativa, es decir, cómo es posible que edificios antiguos aguanten bien y que edificios de reciente construcción no. Pues no, es evidente el porqué. Pero aún así, claro... El aplicar una normativa como puede ser la de Japón en un edificio, es verdad que se van muchos miles de euros, más. Claro, cuando uno no ve el peligro, porque las circunstancias, porque la historia de alguna manera no te está avisando, pues entonces te olvidas. Claro, no es lo mismo que en Japón, que de forma muy periódica, y además lo vemos, los niños como tienen instrucciones, como
1: tienen una cultura del simulacro.
5: Absolutamente.
1: Sí, absolutamente.
5: Porque saben que les va a pasar, y que cuando les pasa, es verdad que no tienen los efectos devastadores, porque están muy bien preparados, ¿no? Claro, esa cultura no existe en otros países. Aquí mismo no existe esa cultura. Es decir, y nos damos cuenta como además en las imágenes que hemos visto de Bogotá había poca gente que se metía debajo de unas mesas, muy pocos. Es decir, la era esa idea de salgo corriendo. No, no, no. El que tiene cultura a ese nivel sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? O debajo de un marco de una puerta o debajo de una mesa, ¿no? Es eso. Pero también es verdad que uno huye y de repente hay otro seísmo. Es que claro, es que han sido dos continuados. Es algo muy, muy excepcional. Entonces, claro, por eso esa devastación, por eso ese número de muertos, desgraciadamente, porque con un primer seísmo, evidentemente los especialistas te están diciendo que, bueno, sí, evidentemente por las características, por el nivel, pero es que han sido dos.
1: Sí, no ha segut, el segon no era una rèplica, era un segon i ha segut encara més fort que el primer, de manera que si no tenien prou en el primer moviment, el segon ha segut ja absolutament devastador. I sí que és cert que no hi ha cultura, però a Espanya tampoc, perquè recordem Tois Lorca, que va ser devastador, absolutament. No hi ha una cultura del simulacre i tampoc l'alerta primerenca crec que la tenim molt treballada. En Venezuela, des de luego, no. I el Chapó sí que té molt treballat tots els aspectes d'esta cultura. I pel que deia Álvaro, el fet de posar-te davall de la taula depèn, perquè als Estats Units sí que els menuts, des de 2-3 anys, saben que s'han de posar davall de la taula, però és que aquesta taula té unes característiques especials, de manera que quan si cau el sostre, la taula no s'afona. Jo no sé si el mobiliari d'altres zones està previst de les mateixes característiques. Sí sé, perquè tinc amigues que treballen durant molts anys, o ja des de fa molts anys, al sistema educatiu americà, que tenen les taules són d'unes característiques determinades, no qualsevol taula t'aguanta si cau el sostre sense i així que se posen davall de la taula però conscients del que han de fer i tenen també el seu macuto, la seva motxilla en les coses que haurien d'agarrar en el cas d'una alerta. Hi ha una cultura molt preparada i clar, en el cas de Chapó la inversió en els edificis és absolutament brutal perquè els edificis, si heu vist els vídeos, se deformen sense col·lapsar i això és una arquitectura, una enginyeria absolutament brutal que no tots els països poden permetre metres, però acostar-se un poquet per seguretat, sí.
5: Jo treballé de forma molt circumstancial en temes de seguretat i me llevava una decepció tremenda perquè quan uno presentava un pressupost per a temes de seguretat sempre te hacían la misma pregunta.
1: Te regatejaven, no?
5: No, no. ¿Qué possibilitats hay de que esto pase? Pues, bueno, pocas. Bueno, pues entonces podemos dejar esto para el año que viene, para el presupuesto del año que viene. Es decir, la seguridad solo se tiene en cuenta cuando pasa algo. Y entonces te dan la razón. Te dan la razón cuando ya no vale la pena, porque ya ha pasado, ¿no? Pero no tenemos esa cultura, desgraciadamente, de seguridad, ¿no? Es decir, y ahora solo la tenemos cuando hay un desastre.
0: Parlant de la nostra cultura davant les catàstrofes, la més recent que ha patit el nostre poble, la Dana de 2024, ha sigut avui notícia perquè s'ha reunit la comissió mixta del govern i la Generalitat i també amb la participació dels ajuntaments afectats per a avaluar les actuacions de cada administració en la reconstrucció dels danys de la Dana. La comissió està copresidida pel cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Els dos feien aquestes valoracions de les respectives aportacions a la reconstrucció.
7: Se han ejecutado, ingresado, más de 9.600 millones de euros. Son ayudas directas, inversión pública, ayudas, como digo, en vivienda, en escudo social, empresas, también sector primario.
8: Que la Generalitat ha cumplido en todo aquello que se comprometió a movilizar. Fueron más de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones eran ayudas y el resto eran obras e infraestructuras de colaboración con ayuntamientos. Y todo eso prácticamente está todo ejecutado.
0: Pérez Llorca també ha debatut, per ser avui, amb un altre ministre, en este cas el titular d'Hisenda, Arcadi Espanya. Han tornat a parlar de finançament autonòmic i han tornat a discrepar. Espanya demana a Pérez Llorca que negocie el model que ha proposat el govern central i s'oblide de les estratègies del president del seu partit, Núñez Feijóo.
9: Feijóo no quiere un nuevo modelo. Ha prohibido a sus comunidades autónomas que dialoguen con el gobierno de España. ¿Por qué? Porque piensa que el camino para llegar a Moncloa pasa por no negociar con el gobierno de España. El precio es que los valencianos y valencianas perdamos una oportunidad histórica. El precio es renunciar a 3.669 millones de euros.
0: i Pérez Llorca li respon que el model proposat no els agrada perquè està fet només, diu, per a Catalunya i no l'accepten ni les comunitats socialistes.
10: Ni s'ha aceptat en Canàries, que allí gobierna coalición canaria, ni se ha aceptado en Castilla-La Mancha, ni se ha aceptado en Asturias. Si presentas un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, que no te lo acepta ninguna, y que solo te lo acepta una, que solo han hecho la medida, yo creo que si verdaderamente se quiere acabar con el problema, lo que tiene que hacerse es presentarse otro modelo.
0: En primer lloc, companys, respecte a la reunió de la reconstrucció, Anun.
1: Fixa't que, de fet, la segona reunió de la comissió ja és una notícia molt positiva, perquè fa uns mesos crec que difícilment podien imaginar que hi haguera una coordinació estable entre administracions. Em semblava que era algo que no podia ocórrer. I en aquest sentit crec que aquesta notícia ja és positiva.
0: Sí.
1: I després, evidentment, crec que el relat de cada una de les parts ha sigut el que pertocava. D'una banda, el ministre destacant les esforç econòmic, no?, del govern central, l'aportació per a intentar reconstruir les zones afectades per la Dana i, de fet, també el president reclamant més agilitat en l'execució. Crec que el relat ha sigut el que pertocava per cada una de les parts, però també és cert que no poden estar d'acord absolutament perquè seria anormal. Cada un ha estat dins del seu relat comunicatiu i polític i, per a mi, sobretot, la bona notícia ha sigut el fet de que s'hagi reunit per segona volta esta comissió que semblava inimaginable només fa uns mesos.
5: Yo sí que creo que es importante ese tipo de reuniones, esta vez en el GMSI, con diferentes administraciones, está la local, está la provincial, está la estatal, está la autonómica, y creo que el acento lo tenemos que poner en que esto no ha acabado, que todavía queda mucho camino, que todavía quedan muchas reuniones, que todavía hay que ver cómo van las inversiones. Y hay un aspecto que no saben cómo solventarlo, que es en los millones que tienen los ayuntamientos afectados, millones para mejoras, y que son incapaces de poderlos gastar. Y son incapaces por una cuestión burocrática, porque un ayuntamiento, estoy hablando de ayuntamientos medianos y grandes, necesitan una contratación tan complicada, ¿sí?, que en estos momentos les es imposible.
0: Esta mateixa vesprada me contaba un perenésima vegada un regidor de tants municipis involucrats i me deia tal qual, i justament coincidia amb ell per altres circumstàncies esta vesprada i me deia de forma literal, i mira que han passat mesos, Álvaro, i mesos, i venim contant això mateix que acabes de descriure, però es manté esa situació de paràlisi.
5: Ese dinero está en el banco y está generando intereses. Es increíble, ¿no? Ese dinero lo que hay que hacer es ya gastarlo, porque hay muchas infraestructuras que hay que acometer. Y es un tema burocrático, que es, yo creo que es el principal en estos momentos que tienen que resolver la administración autonómica y la estatal.
1: I jo crec que falta també, o jo trobo faltar, una fotografia de les obres licitades, de les adjudicades, de les que estan en execució, de les finalitzades, perquè es parla en volum,
0: sí,
1: en milions, però jo no sóc capaç d'aterrar i saber què s'ha arreglat i què no. I crec que la ciutadania té dret a tindre aquesta fotografia actual del que s'ha fet, del que està pendent, i crec que això ajudaria,
0: sí,
1: a veure realment que estan els milions, però l'execució és esta, i a veure-ho gràficament. Perquè és molt fàcil parlar en volums genèrics i en volums globals, però si no ho aterrem, la ciutadania no pot percebre com s'estan fent les coses, i crec que aquesta foto és la que ens cal. I em plantejaria que si algun mitjà amb infogràfics i tal ho pot traslladar sobre el terreny, que ho fera, perquè seria un argument molt bo per a donar raó no només als que estan posant els milions o per a llevar-la, sinó també per als que reclamen una agilitat en l'execució.
5: ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas de estas obras que no se han cometido son desagües, son obras en el subsuelo, de las que no se ven, pero que son fundamentales.
1: Pero son importantísimas.
5: Que son fundamentales, claro, porque cuando uno va a un municipio
1: y ve
5: afectado
1: por
5: la Dana,
1: ¿no?, que se ha refed...
5: Exacto. Ve que hay una cierta normalidad, pero es que hay unas obras que ante un... Evidentemente no una barrancada de estas características, pero ante unas lluvias muy potentes, volvería a pasar el que... las cañerías reventarían de nuevo porque están obstruidas, porque hay que hacer esas inversiones, ¿no? Y yo creo que es un poco en el foco donde hay que ponerlo, porque que no seamos capaces cuando el dinero está en la cuenta del banco es algo alucinante.
1: I encara estan també els milions que ha donat la Unió Europea.
5: Bueno, que han llegat ara, una part.
1: Han arribat ara i també cal veure la participació o la decisió que té Generalitat en...
5: Quasi 900 milions, sí.
1: Efectivament, en com s'usen. I jo crec que la fotografia cal i serviria per a impulsar determinades obres que, com bé diu Álvaro, són importantíssimes i com no lluixen, que no les veuen, ningú les posa en valor, però si les verem sobre paper o sobre pantalla, crec que veuríem la transcendència d'aquestes obres i la necessitat d'agilitzar-les, que crec que és importantíssim.
0: Parlem de visualitzar aquestes situacions, coincidim en l'apreciació. Esta setmana hem pogut visualitzar el que no és només la caiguda d'una persona o d'un polític, sinó la caiguda pot ser d'una època. La condemna de 24 anys i 3 mesos de presó a José Luis Ábalos. És sobretot això, la caiguda judicial de qui va ser durant anys l'home més poderós del sanchisme després de Pedro Sánchez. Fa una estona els espectadors d'Apunt han tingut ocasió de veure un debat monogràfic al respecte, una edició de... especial del espai Cara a Cara, que acostuma a acabar la part final del Notícies Nit, i ahí ha estat Álvaro Razú. Entrant en les conclusions que s'han extret en eixe debat i les teues en particular, Álvaro, hem avançat algun detall a les 8:30, parlàvem amb tu en la prèvia, i vull escoltar-te una vegada a conclòs que podries compartir amb els oients de Contrapunt.
5: Yo creo que lo fundamental es que la justicia de forma unánime ha castigado con 24 años a José Luis Ábalos. ¿Y por qué tantos años? Bueno, en realidad son 4 delitos que se acumulan, pero lo que la justicia ha venido a decir que hay en nuestro Estado de Derecho hay pilares que no se pueden destrozar, y que lo que Ábalos hizo de forma organizada, desde dentro del gobierno, aprovechándose de una situación como una pandemia para hacer negocio, eso bajo ningún prisma puede tener salvación. Además, estamos hablando de una trama de corrupción donde cada uno tenía un papel, y fundamentalmente, ¿para qué era? Bueno, por la ambición. Era por la ambición, por el dinero. No, claro, los familiares de Ábalos dicen, ¿dónde está el dinero? Bueno, evidentemente una parte del dinero no se ha localizado, ¿no? Otra parte sí, ¿no? Pero en el fondo yo insisto mucho en dos aspectos. Para que haya corrupción no tiene que haber un corruptor. No, eso ya se da por hecho. Tiene que haber un corrompido. Esa es la clave. Porque si cualquiera hace una oferta a un ministro económica y no acepta, no hay caso de corrupción. Es decir, el ministro podrá denunciar que tal persona ha intentado comprarme y ya está. Pero claro, el problema es en estos casos, que no solo afecta a Ábalos, estamos viendo muchos casos en esta etapa, pero en etapas anteriores también. Para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y sobre todo un corrompido, que es el que está en el gobierno o en esferas de empresas públicas, ¿no? Luego, el papel del delator, ¿no? Porque al final este caso ha salido porque ha habido una persona que es un delincuente, confeso, el señor Aldama, delincuente, confeso, que es el que ha podido aportar una serie de elementos que difícilmente si no se hubiera llegado a empresas públicas, ¿no? Luego, el papel del delator, ¿no? Porque al final este caso ha salido porque ha habido una persona que es un delincuente, confeso, el señor Aldama, delincuente

0: amb unes companyes de l'ambaixada americana i explicaven com fora d'Espanya, sobretot, allò que és públic és de tots. I en Espanya allò que és públic és de ningú.
1: No és de ningú.
0: Sí. De manera que la diferència a l'hora de valorar els recursos públics sí que canvia molt la perspectiva. És de tots i és de ningú. I així en Espanya allò que és públic, i ho veiem també per als carrers. Si tenim un paperet en la mà, la mullem a terra, perquè com el carrer no és de ningú, i crec que la cultura de allò que és públic és de ningú, ens fa molt de mal, diguem-ne, dins de la cultura que tenim així a Espanya. Hauríem de pensar més que el públic és de tots.
1: Parlant de la nostra manera de treballar i de com ens perceben des de fora, llegia esta vesprada com des de Noruega estan interessats en recaptar, en fitxar perruquers i perruqueres espanyols, també crec que de Portugal i d'Itàlia, en definitiva de tot el sud d'Europa, però tenen especial interès, no sé si és que volen fer una espècie d'IKEA de la perruqueria o un altre concepte de la perruqueria, però volen recaptar mà d'obra espanyola per a perruqueria. Què vos sembla?
2: En mi caso, la verdad es que no utilizo peluquero, para mi desgracia, pero no, hace tiempo que lo dejé de utilizar y entonces no pueden trabajar mucho en mi cabeza, ¿no? No sé por qué somos tan buenos o no somos tan buenos, ¿no? Pero siempre ha habido muy buenos peluqueros, sobre todo españoles, trabajando en el Reino Unido, sobre todo en el Reino Unido. Después del Brexit, después de la salida del Reino Unido, es verdad que muchos volvieron, muchos peluqueros, de ellos conozco varios valencianos excelentes, que además,
1: pero claro, que te conten, porque
2: no, por lo que me cuentan, mano. Sí, porque es verdad que aquí, bueno, un peluquero más o menos puede cobrar a un hombre, no en mi caso, ¿no?, pero unos 15-20 euros. En el caso del Reino Unido eran bastantes libras, cambiaba bastante. No, pero sí que siempre hemos sido muy buenos en lo que es la peluquería, Y no me extraña que ahora, pues en Noruega, ¿no?, pues jala mi compañía, pues tengan, pues quieran peluqueros españoles. También pueden venir aquí, de vacaciones, y podemos aprovechar.

0: Anunciación Ramírez, gracias por posar el contrapunto una nit més.
1: Un plaer, Gustavo. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també per a tu, Álvaro Razu.
2: Moltes gràcies. Que avui guany Espanya, no? Els dos.
1: Segur.
2: N'hi ha que esperar.
0: ¿Esperarás o te posarás el despertador?
2: La veritat és que crec que vaig estar dormint.
0: Amb el perruquer. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon cap de setmana.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea. La selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Ràdio.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Con les carxofes.
4: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
8: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
11: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
0: L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
13: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
14: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Noranta minuts, en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio. Verà l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. 90 en xifra, en número. 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra o en número, per a TikTok. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, que és: creus que l'aparició de l'oferta del Hull City per a Meunier pot impedir el seu fitxatge per al València? I és la pregunta que vos fem. Creus que l'aparició de l'oferta del Hull City per Meunier pot impedir el seu fitxatge pel València? Ara parlarem d'això i de més coses. Abans, ja sabeu que Espanya juga a les 2 de la matinada. També farem una prèvia del partit d'Espanya. Vull dir, 90 minuts és 90 minuts. I a més, heu de saber que podreu seguir amb l'equip habitual del punt a punt del partit entre Uruguai i Espanya des de la 1:30 de la matinada i fins a les 4 en un principi, perquè igual hi ha tormentes i diuen que el que passa és que Mèxic no és Estats Units, però bueno, ja veurem què és el que ocorre en aquest sentit. Però com deia, per a ajudar-vos a dur este ratet fins que comença la prèvia d'Espanya, bueno, pues existe més del 90 minuts com cada nit. Ahir, si se'n recordeu, ahir ja vas dir, en les dues jornades glorioses de València Bàsquet, per mèrits propis, començarem a parlar també del que suposava i s'arribada a l'èlit. I s'arribada a l'èlit suposa, entre d'altres, que moltíssims clubs amb més capacitat monetària que València Bàsquet vagin a endur-se la base de l'equip. El mateix Pedro Martínez, ahir, i jo crec que d'una manera molt intel·ligent, va dir-li a la gent que no havia d'haver por als canvis. Que la vida es canvi. I és cert, té raó, el tècnic de València Bàsquet. Llegia algun aficionat que deia, bueno, i ara esta festa que hem tingut ha sigut quasi una festa que ha deixat mal sabor de boca, perquè ha sigut la festa d'acomiadament de molts jugadors. I el tècnic responia, bueno, sí, però tu canviaries pels resultats que ha tingut l'equip? I és la gran pregunta. I hi ha tanta tranquil·litat en aquest sentit que, tot i que va ser complicat mantindre el nivell, la paraula, sobretot a partir d'ahir, que parlarà Pedro Martínez, que més sona en l'entorn de València Bàsquet, és reconstrucció. Vull dir, estan tranquils, saben que han de reconstruir l'equip, saben que se'ls van anar un fum de jugadors i que en alguns casos és possible que no s'encerten, no sempre se pot encertar, però ho tenen assumit, perquè tenen assumit quin és el camí de València Bàsquet. Vinc a dir-ho perquè precisament en el dia d'avui ixen des de Bèlgica informacions que el Hull City, recent pujat a la Premier, vol fitxar Thomas Meunier, el lateral dret de Bèlgica, que era el lateral que vol Carlos Corberán per a la part dreta del València. En un principi semblava que hi hauria que estar esperant a que el Mundial acabara, però sembla que amb el Hull City
Bueno, Meunier no va esperar a que acabi el Mundial. O almenys això és el que diuen des de Bèlgica, eh? Falta que això acabe quallant d'una manera o d'una altra. Per què vinc a dir-ho? La diferència... Ahir preguntàvem, quina és la principal diferència entre València Bàsquet i València Club de Futbol? València Bàsquet, ara, és un projecte atractiu. València Bàsquet és un projecte per a qualsevol jugador de bàsquet que vulga millorar. És un projecte que ho té pràcticament tot. Què té el València Club de Futbol per a oferir-li als futbolistes als quals vol incorporar quan estos futbolistes tenen cert bagatge en el seu historial? Pot oferir un bon salari? No. Pot oferir un bon equip? No. Pot oferir l'al·licient de jugar competició europea? No. Pot oferir un equip estable, un club estable? No. Pot oferir un club en el qual les decisions es prenen baix criteris professionals? No. En resum i en definitiva, el València Club de Futbol no pot oferir-li pràcticament res a un jugador amb bagatge excepte anys de contracte. És l'única manera, és l'únic que pot oferir el València per a intentar contractar futbolistes que no siguin desconeguts, que no siguin fitxatges del Google, que dic jo. El València ha fitxat, l'any passat el València ha fitxat a Santa Maria, i t'has al Google i veure que és un mitjentre, que havia jugat a la Lliga Francesa, tot. Val? Quan jugadors com Guido Rodríguez o Meunier són pretesos per el València, un València que sols pot aspirar a jugadors que comencen o jugadors que acaben, perquè els jugadors en la plenitud de la seva carrera esportiva se li van a la València a tots els nivells, de preu, de pressupost, de no poder oferir-li res. Quan el València Club de Futbol va per estos jugadors i té davant un club, en este cas el Hull City, que ja sabem que pot oferir la lliga anglesa diners, encara que Tebas diga que ja sé, un dia això es catarà. Bueno, de moment, el que es catarà és l'economia dels clubs espanyols, que no poden fitxar res. El València corre el perill de que se li escapen estos jugadors. Per més que tu, jo, en els paràmetres que di Salim a els seus encarregats del negoci així, jo estic segur que el València fa l'esforç màxim en aquests paràmetres. Ara bé, aquests paràmetres és com voler anar a la guerra o com si t'envien a la guerra i t'envien amb pistoletes d'aigua o amb espases de fusta. Mal negoci. Per això, un va tindre el lema de llarg és el camí, l'altre té el lema de enguany sí, enguany anem a funcionar, enguany este equip sí que va ser la bomba, enguany este equip sí que va a Europa, enguany este equip sí que va en serio, enguany este equip sí que va ser un club com la resta. I la realitat d'uns i d'altres no cal que vos la diga jo, els fets parlen per si mateixos. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 13 minuts, saludes a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Vas boig tota la vesprada mirant el vídeo que ha penjat el propietari de Panathinaikos.
1: Terrible. Bueno, terrible, no? És habitual en Yannakopoulos, que és el presi de Panathinaikos de bàsquet, perquè anuncia, ho sol fer, no és la primera vegada, si ja ho he encontrat en alguna ocasió, però de repente ha aparegut avui en un vídeo en les seues xarxes socials, crec que està en una villa vora al mar, a Grècia.
0: Te diria que en un pis com el teu i el meu no és.
1: En alguna illa, i de repente apareix, se l'escolta d'ell parlar, se dirigís al seu gat i li diu que, bueno, va enviar diners a València perquè va firmar a Branko Badio i, de fet, va pagar la clàusula de rescisió, 1,5 milions d'euros per a firmar al jugador de València Bàsquet, Branko Badio. Però jo va fer el seu dia en el fitxatge d'Hernán Gómez, que també va emetre un vídeo, va publicar un vídeo en Instagram a les 2 de la matinada. Bueno, avui ho ha fet abans, ha sigut este matí. Ha parlat amb el seu gat, que és el seu confessor. Ha penjat el vídeo i automàticament, bueno, pues ahir la gent ha conegut que va pagar la clàusula de rescisió, 1,5 milions d'euros, per emportar-se cap a Panathinaikos a Branko Badio, jugador de València Bàsquet.
0: Bueno, com deia Salva, el concepte en València Bàsquet ja és reconstrucció.
1: Sí, de moment, Manolo, 1,5 milions per Badio, 500,000 d'euros per Montero, bueno, 2 quilos que van entrar en caixa, i a partir d'ahí València Bàsquet, que va rearmar-se, va tindre diners per a rearmar-se.
0: Sí, sí, segur que sí. 11:15, Folgado, estem entre la prèvia d'Espanya. Mirar la meteorologia, la climatologia,
1: bo,
0: que va fer en Guadalajara.
1: No.
0: Ho dic perquè... També és cert que en Mèxic, jo no sé si n'hi ha la mateixa, el mateix protocol de tormentes que en Estats Units,
1: Bueno.
0: Ojo, és que estem
1: parlant... Mèxic.
0: Claro, és Guadalajara. Guadalajara en llano, México en una llanura, que deia el mariachi.
1: Ho desconec. L'altre dia, quant de temps va estar per altre partit de França?
0: Hora i pico.
1: Hora i pico, Hora i pico. Juan al Puente, que está en el control de eso.
0: Si para hora y pico, vinca...
1: Hora y pico,
0: partí... Vinca Durte, ya he dicho.
1: Partí que comienza a las 2, se para hora y pico... Si vols, estem així hasta les 6 del matí, Juan?
0: Juan, quina alegria. I a més tenim tot el del València i Menier, que semblava que volia esperar-se a que s'acabara el Mundial, i potser el que estava esperant és que algú li posara cacaus amunt de la taula,
1: Bueno, igual espera que aparegui algun altre equip.
0: Ara ho veurem. Sí. Bueno, 11 i 16, com venen les fotos?
1: Fotos venen mundialistes.
0: Tira-li.
1: España defensa el primer lloc. La selecció espanyola disputa contra Uruguay el tercer partit de la fase de grups a partir de les 2 d'esta matinada. La Roja acabarà primera si guanya i també si empata, excepte que Cabo Verde derrote per 4 gols o més a l'Aràbia Saudita. Tal i com estan les coses, si Espanya manté el primer lloc, es creuaria amb Àustria el 2 de juliol a les 9 de la nit a Los Ángeles. Si fora segona, s'enfrontaria a l'Argentina el 3 de juliol a Miami. Escoltem De La Fuente.
2: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. Después ya hablaremos. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Seguir mejorando, seguir creciendo, pero desde una base, una idea, un modelo que es reconocible, pero que es mejorable.
1: Perilla la incorporació de Menier, el lateral belga, primer candidat de Carlos Corberán per a reforçar la banda dreta, continua sense decidir-se per acceptar l'oferta del València i, mentre tant, li apleguen més interessos. L'últim és el del Hull City de la Premier League, una operació que estaria ja molt avançada. Augment de preus en els abonaments del Villarreal. El Submarí ha anunciat els detalls de la campanya d'abonaments que arrencarà dilluns amb el lema Seguim amb tu, que arriba marcada per les obres en l'estadi de la Ceràmica i per l'alça dels preus que l'entitat va avançar ja fa unes setmanes. Com en el passat exercici, el club tornarà a oferir un abonament per als partits de la Lliga del primer equip i un altre que, a més d'eixos partits, inclourà els de la Lliga de Campions i la Copa del Rei. Continua Carlos Cuellar. L'Elx ha aconseguit un acord amb Carlos Cuellar per a la seva renovació com a entrenador de l'Elx il·licità fins a 2028. El tècnic Franja Verd seguirà al capdavant del filial 2 cursos més després de completar una primera campanya en la qual va aconseguir la permanència en segona federació i va donar continuïtat a un projecte centrat en el creixement de joves talents de l'escola. El Levante incorpora talent jove. La direcció esportiva granota ha fitxat el belga Aaron Murenzi per a l'equip filial. El mitjapunta de 18 anys reforçarà el filial granota amb expectatives de treballar a les ordres de Luis Castro en el primer equip. Murenzi, que ha format part de les categories inferiors de la selecció de Bèlgica, militava en el juvenil del Genk després de formar-se en l'escola de l'Anderlecht. Panathinaikos ve a per Badio després de confirmar-se l'eixida de Montero, el fitxatge de la Rea per Dallas Mavericks i l'amenaça del Real Madrid sobre Jaime Pradilla. Avui la premsa parla que Panathinaikos va pagar la clàusula de Branko Badio xifrada en 1,5 milions d'euros per fitxar l'escorta senegalès, que ha confirmat el propi president de Panathinaikos. L'equip grec tindrà la pròxima temporada 50 milions de pressupost per a tractar de guanyar l'Eurolliga. D'altra banda, Isaac Nogués ha confirmat en xarxes socials que tampoc continuarà en el club taronja.
0: Les 11 de la nit i 10 minuts, vos recorde, @90minuts, @90minuts, per a XO Twitter, el 90 en xifra, en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui, i que és: creus que l'aparició de l'oferta del Hull City a Meunier pot impedir el seu fitxatge pel València? 11 i 20, fem un altre en el camí i en tornar del mateix parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
5: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
6: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: És 11 de la nit i 22 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que, dels quals vos hem estat parlant en el començament del programa, en l'editorial i en les fotos, en el qual ja hem començat a parlar, Salva, d'aquest equip d'Anglaterra, del Hull City, que des de Bèlgica es diu que pren la davantera per a Tomàs Meunier.
1: Sí, ho ha donat avui un periodista especialitzat en fitxatges, sí. Que a més és belga, que, bueno, pues, a migdia Manolo ha comunicat, ha informat que el Hull City, que acaba de recuperar joc en la Premier League, acaba d'ascendir, pues ha fet una bona oferta. No parla de xifres, no parla de quantitats, tampoc de temporades, però que ha fet una oferta per a tractar de contractar Meunier per a la pròxima campanya. Però el que diu Manolo, este especialista en fitxatges...
0: Sí.
1: És que l'operació estaria molt avançada. A partir d'ahí, Manolo, si està molt avançada, si és un club de Premier League, interpretem que va oferir més diners dels que el València des d'ara li ha posat damunt de la taula a Meunier.
0: De qualsevol manera, si se'n recordeu, dilluns passat, parlarem en Salva Gomis...
1: Dilluns passat, eh?
0: Dilluns passat.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, avui estem a 26, pues el 22 o 21, no recorde. Parlarem amb Salva Gomis, i Salva Gomis ja ens avançava que hi havia un entrebanc per a que la negociació entre el València i Meunier tirara cap endavant.
2: Que Meunier lo que vol és assegurar-se 2 anys de contracte i que el València, de moment, lo que sopesa, lo que valora, és un més un. A mi em diuen que a nivell econòmic està tot clar, vull dir que no va ser un problema a nivell econòmic, però que el que Meunier vol és assegurar-se 2 temporades i que el València, de moment, bueno, pues, sembla que el que li està oferint és un més un.
0: Pues no parlem de tirs lliures, que parla molt d'estos dies, parlem d'anys de contracte. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
0: Bueno, pues ja avisaves tu de que ese entrebanc és el que estava impedint que avançara la negociació i ara sembla, segons apunten des de Bèlgica, que el que hi ha és el Hull City que s'ha ficat entremig i que sembla va ràpida per el lateral belga.
3: Sí, i així n'hi ha una realitat i és que bueno, pues, el València en el mercat està limitat o vol estar limitat i aquestes coses poden passar. A mi no em sorprendria que això pogués acabar passant. Com esteu comentant, la informació la dona un periodista que és especialitzat en el mercat. I jo crec que també n'hi ha una clau, fixeu-vos, en tot aquest entramat Meunier, i és que ell tenia una agència de representació, i dic tenia perquè a mi em consta que no treballa ja en aquesta agència de representació, almenys en l'operació que es tracta de València. Aquesta agència té influència en la Premier. Uh-huh. I tal vegada, no, de tal volta, en este cas sí que sigui aquesta agència la que li ha pogut aconseguir, no, o que li ha presentat aquesta oferta d'un club de Premier, no? Jo pense, i a mi per lo que jo he preguntat aquesta vesprada, perquè quan llegia la informació pues, ha fet la meva consulta, que si en el Hull City li donen els 2 anys que ell vol, no hi haurà cap tipus de debat i Meunier jugarà en el Hull City. Pues, si el València demà li fica 2 anys, a mi el que em diuen és que Meunier vol jugar en el València, 2 anys, i en el contracte i en la quantitat econòmica que estava parlada amb el València. Si el Hull City és el que se tira avant i no li fica problemes en signar-li 2 anys, pues te adelantarà el Hull City. Això ja és qüestió de mercat i de lògica pura. La informació que jo tinc és la mateixa. Meunier demana 2, el València no li dona de moment encara aquests 2 anys.
0: Bueno, pues anem a veure què és el que li posa damunt. A lo millor, si en lloc d'aixos 2 que està demanant Meunier li donen un més un en el Hull City, però amb més pasta... Pues,
3: però, bueno, clar.
0: Clar, és que ahí està el quid de la qüestió, Gomis.
3: No, home, clar, però això ja és, o sea, vull dir, és evident. Si a tu per un més un te donen lo mateix que en un altre lloc 3, pues, pues signes, no? El un més un, però bueno, que això és mercat, Manolo, Salva, això ni pot passar. I és que és la Premier, vull dir, és que en la Premier el més fluixet i en segona divisió se gasta més diners que en primera divisió en Espanya.
0: Sí, sí, no tingues dubte. Amb la milonga que posen en marxa els acolis de Tebas de, bueno, que el control econòmic és fonamental perquè està molt bé la Lliga Espanyola econòmicament, i Anglaterra un dia esclatarà i sa bombolla, bueno, sí, un dia esclatarà i sa bombolla, però duvem un fum d'aixina i és que no poden fitxar, són els espanyols que cada volta tenen menys pasta. I esa és la realitat del, de l'economia dels, dels clubs en Espanya, excepte que sigues Real Madrid o Barcelona. La resta, a vendre i a subsistir, que és molt lamentable. Hem de parlar també de dilluns. Per què? Com dèiem abans, perquè el dilluns 21 de juny, Salva Gomis, parlant del tema Guido Rodríguez, ja ens avisava d'això.
2: La negociació ara mateix no està en un punt de trobar-se, perquè Guido demana molts diners, el València ja li ha fet una bona oferta a Guido, Guido continua demanant més diners i el València, el que a mi me conten, jo he pogut parlar i és un entorn complicat el de Guido, però el que a mi me conten és que esta setmana té que decidir Guido. Guido té que donar una resposta abans de que acabi esta setmana. Esta setmana, avui estem a dilluns 22. Esta setmana Guido té que donar una resposta abans del dia 28, que és diumenge. Durant esta setmana té que donar una resposta.
0: Pues ja el dilluns, Salva Gomis, 21 de juny, ens parlava d'un deadline que finalitza diumenge, dia 28. Que sapiguem a dia d'avui, si no el València ja ho haguera fet públic, ja s'haguera encarregat, almenys de filtrar-ho sobre els seus, la realitat és que no tenim constància, Gomis, de que Guido ja ha respost.
3: No, jo no la tinc, Manolo Salva, jo no tinc la constància ni la informació de que Guido hagi donat un sí.
0: Ja ho haguera filtrat el club, oferta. Si fareu sí.
3: Supose. A mi no m'ho han contat, però supose que no serà així. Eixa oferta, que és molt bona, o sea, molt alta, per part del València, que ubica a Guido en un escalafó salarial proper a Gallà, que del segon escaló, escalons diferencials a nivell de salari.
0: Tenim algun problema en la teva ubicació? Salva, busca una ubicació millor perquè no estem prenent o entenent tota la informació que s'estàs donant i que crec que és prou interessant per als nostres oients. Hem parlat ja del tema Meunier, on el Hull City, segons la premsa belga, agafa la davantera per a fitxar el lateral belga. Ara estem pendents del deadline.
1: No és premsa, és periodista, és un especialista en el mercat de fitxatges, vull dir que,
0: sí, però que
1: està millor informat que la premsa belga,
0: No, però que me consta que més mitjans de comunicació en Bèlgica
1: s'han fet ressò de la... S'han enganxat a este home, però vull dir, consigo la informació Fabrizio Romano, este no és tan conegut.
0: Exacte.
1: Però vamos, és d'eixe perfil.
0: Bueno, com dèiem, i estem pendents de ese deadline que el València havia posat a Guido i que estàvem dient, Salva Gomis, que la constància que tenim és que acaba diumenge i que a hores d'ara, divendres a les 11:30, no tenim constància d'una resposta del futbolista argentí.
3: Sí, correcte, així és, Manolo. Jo ja t'he dit, no tinc constància de que Guido ha donat una resposta a aquesta oferta del club, que com t'he dit abans quan s'entretallava la comunicació, és que aquesta oferta està més prop de Gallà que del segon escaló salarial, i Guido no ha donat una resposta. Veurem en els pròxims dies. El València el que li va marcar és aquesta data com a tope, i avisant-li de que si no respon en aquest temps, no? En aquests dies, en aquests dies que resten fins al diumenge, el València pues, començarà a parlar i a treballar altres opcions. Això vol dir que el València el dilluns ha tancat un pla B? Jo penso que no. Jo penso que el València el que farà és passar al seu pla B, C, D, i tractar de bueno, pues, negociar o avançar en aquests perfils que em costa que estan damunt la taula. Si d'ací dues setmanes Guido alça la mà i diu que al final sí, pues jo supose que Corberan dirà pareu les rotatives, pareu la maquinària,
0: clar,
3: que a mi el que m'interessa és Guido Rodríguez. Però el València jo crec que ha fet bé marcant-li ixa data, ixe dia, diumenge, com a tope, esta setmana, com a tope per a dir-li escolta, jo t'espere, però fins així, perquè és que la setmana que ve, Manolo, comencen les proves mèdiques. Sí, és sí. Que la setmana que ve ja estem ahí. I Corberan, evidentment, arribarà a Paterna i veurà les mateixes cares.
0: Sí, ahí el problema, que jo crec, i que per això Guido està tan tranquil, és que sap que en un moment donat, en el que li costa al València tancar futbolistes, si ell d'ací un mes diu, escolta que sí, sap que ese deadline no és definitiu. I ells juguen a això.
3: Totalment.
0: Estic absolutament convençut.
3: Totalment, totalment. Però el València tampoc pot obligar a Guido, vull dir.
0: Sí, sí, està clar, està clar.
3: El que podria fer és trencar relacions. Però jo no veig el València trencant relacions.
0: I se seria.
3: Clar, però jo no veig el València trencant relacions perquè és el jugador que l'entrenador vol, no?
0: Ni més
3: jo
0: ni
3: no veig el València trencant relacions ni trencant la baralla en Guido. Jo el que veig és, escolta, jo ja t'he esperat, i com tu comprendràs, jo no m'imagino un València parlant en Guido en un to altiu o
0: sí, d'ultimàtum.
3: No, però jo m'imagino una conversa de Guido, jo t'he esperat fins al diumenge, jo vaig anar a fer marxa, ja diràs algo. És el que jo m'imagino, no veig el València en la força de dir, escolta, s'ha acabat, el València ja no va a negociar amb tu. Jo no ho veig així. No és informació, això ja és opinió.
0: Exacte.
3: Però jo no ho veig, no veig que el València estigui en aquest pla.
0: Està clar. Gomis, acaba de sopar. Gràcies.
3: Res.
0: Vinga, bona nit. 11:34 i per a tancar la informació del València avui s'hem assabentat, Salva, que el club de Mestalla, bueno, Carlos Corberan fa una modificació en el seu staff tècnic i incorpora un nou membre.
1: Sí, que ha introduït canvis Corberan en el seu staff tècnic, i informació que publica avui Conrado Valle en el diari AS. Es tracta de Darío Navarro, és especialista en pilota parada, ha estat en Osasuna, era, diríem, l'home de confiança d'Alessio Lisi en Osasuna la passada temporada, també ha treballat en el Mirandés, amb Alessio, amb un club de Xipte i en el Llevant Unió Esportiva. Té certa, diríem, reputació com a tècnic que treballa precisament l'especialitat de les ABPs o de les accions a valor parat, i acaba d'incorporar-lo Carlos Corberan per al cos tècnic del València de la pròxima temporada. Habitualment, o la passada temporada, s'encarregava de la pilota parada Josep Alcácer. Sí. Suposo que, bueno, jo no tinc notícies de que hagi deixat el staff tècnic de Corberan. Suposo que s'encarregarà d'altres qüestions, però diguem que el rol ja d'encarregar d'especialista en la pilota parada va ser de Darío Navarro, que és nou fitxatge de l'staff de Carlos Corberan per a la pròxima temporada.
0: Pues benvingut siga, i sobretot si espera millorar i si és perquè l'entrenador està fent autocrítica de les coses que no han funcionat. Les coses no es tracta de pegar-li sistemàticament a Corberan. Si ell s'ha donat compte de que això no funcionava i ha volgut incorporar un nou membre, en principi espera bé. Per
1: Osasuna crec que va fer, i és una informació que donen els companys d'un diari de Pamplona, que no sí. Recorde, que era el diari de Navarra, és l'equip de primera divisió que ha fet més gols en guany a pilota parada. Després estava el Barça, i crec que després estava el Llevant, que ha fet
0: 14. Pues en principi,
1: crec que el Llevant ha fet 14.
0: En principi és una incorporació per aplaudir.
1: A veure si trobo la dada.
0: Cada cosa el que siga. 11:36, d'ací 1:24, si els tornados no ho impedixen, va començar l'Uruguai-Espanya, és a dir, que parlem del Mundial. Telema.

0: 11:36, per cert, estava pensant que Shakira li posa la cançó Dai Dai, que és Dale Dale, en italià, quan l'italià no està en el Mundial. Massa visió comercial no tingué.
1: L'expert en Shakira eres tu, Manuel. Jo no la conec.
0: Escolta, en poc de dues hores encara no tenim 11, però la pinta que té és que no va variar del que va golejar a Aràbia Saudita.
1: Bueno, veurem què és el que ocorre. Jo sí que tinc algun dubte, però vaja, la gent que està en l'entorn de la selecció espanyola, que evidentment té més informació de la que tinc jo, parla d'Unai Simón, de Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, en defensa Rodri, Pedri, Olmo, en el mig del camp Lamine, Oyarzabal i Baena en punta d'atac. Jo no tinc clar que Baena siga titular, però vaja, igual Wes, Luis de la Fuente ha dit que té clar l'11, però tampoc ha donat massa pistes. T'explico molt ràpidament, sí. Espanya defensa el primer lloc contra el Uruguai, la Roja acabarà primera si guanya i també si empata, excepte que Cabo Verde derrote per 4 gols o més a l'Aràbia Saudita. En aquest cas tindria preferència l'equip que més gols portara en el torneig. Només una derrota d'Espanya combinada, sí, amb una victòria de Cabo Verde deixaria la Roja tercera del grup amb 4 punts, a l'espera del desenllaç dels altres grups per a veure si acaba com un dels millors 8 tercers, que recordem són els que avancen a setges de final. A hores d'ara, si Espanya manté el primer lloc, jugaria contra Àustria el 2 de juliol a Los Angeles a les 9 de la nit. Si fora segona, s'enfrontaria a l'Argentina el 3 de juliol a Miami a les 12. I si fora tercera, hauria d'esperar, ja t'he dit, el desenllaç de la resta de grups. Però Espanya pot ser primera, segona o inclús tercera.
0: Bueno,
1: d'això normal serà primera, però anem a veure què és el que...
0: Correcte.
1: És el que corre.
0: Per cert que... el que ja queda clar és que, pel que sembla ja, és molt complicat ja que Escòcia quede entre les 8 millors terceres, pèrdua que els hostalers dels Estats Units estan lamentant profundament.
1: Sí, perquè bueno, la Tartan Army, allà on va Manolo, fa consumís prou, fonamentalment cervesa, però sí, ho fan habitualment, se traslladen en massa al país o a la ciutat en la que es disputa els partits de la seva selecció, ho han fet en guany, no generen cap tipus de problema, consumixen prou,
0: sí,
1: i són turistes, diríem, dels que deixen beneficis.
0: Sí, senyor. Bueno, en Uruguai, que juga contra Espanya, n'hi ha un canyaret important.
1: Sí, és que Bielsa és molt especial i sembla que hi ha un motí dins de la selecció de l'Uruguai. De fet, els uruguaians amenacen amb discutir-li el Bielsa, ho han fet en una xerrada que ha desvelat la premsa d'Uruguai en les últimes hores, però discuteixen a fer amb autogestió. I Bielsa vol jugar-li a l'atac a Espanya i els seleccionats diuen que no, que on va Bielsa jugant-li a l'atac a Espanya, que si li juguen a l'atac a Espanya, Espanya va fer-los un... es va trencar, vaja, per tant, diuen de jugar en bloc baix i a defensar la selecció espanyola. Així que a les dues hi seran de dubtes de si li fan cas al seleccionador o si fan el que volen.
0: Faltarà saber-ho, però Bielsa, des de luego, ha deixat ben clar que ell li vol discutir la possessió de la pilota a Espanya.
2: Imagínese si a un rival com Espanya el proyecto es quitarle la pelota frente al área nuestra o permitirle jugar, tener una posesión alta en porcentaje. Bueno, todo eso es a favor de España y en contra de Uruguay. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que es un tipo de partido que sea cual sea el rival, uno debe estar preparado para poder absorberlo. No cambia la idea que España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota.
0: O sea que los jugadores digan bloc baix y a la contra.
1: I Bielsa diu que no, que apuntar-li la pilota a Espanya i ajudar-li a l'atac de manera decidida, valenta, bueno.
0: 11:41, va ser curiós. Bueno, avui s'han jugat dos partits ja.
1: Sí, Noruega, que ha perdut, si guanyava era primera de grup, pues ha tret a futbolistes que no són habituals, i França pues els ha golejat. Jo no entenc aquest plantejament, però és que este Mundial va deixar-nos circumstàncies molt curioses. A la fi, França li ha fet 4 gols a Noruega, no ha jugat Sorlot, no ha jugat
0: Ha fallat un penal.
1: Ha fallat damunt un penal, només que començar la segona part. I en l'altre partit del grup, Senegal li ha cascat 5 xitxarros a l'Iran. Probablement per gols igual passa com a una de les millors terceres.
0: Està ahí.
1: ja veurem, però bueno, Senegal, dos gols del futbolista del Villarreal, Pap Gueye, pues se li han donat la victòria a l'Iran per 5 gols.
0: Bueno, esta matinada ja sabem que a les 2, i a més des de la 1:30 en el Punta Punta Punt Ràdio, eixe España-Uruguai, que simultanejarà amb el Cabo Verde a l'Aràbia Saudita, ja a les 5 es decidirà el grup G.
1: Egipte, Irà i Nova Zelanda, Bèlgica.
0: Ara mateix me dius qui va en primer en aquest grup i no tinc ni idea.
1: Jo tampoc. Però t'ho digui de seguida, eh?
0: No, no és necessari. I per a demà tenim també a les 11, no està malament, el menú de demà a les 11.
1: És el grup L amb Panamà, Anglaterra, uh-huh, i amb el Croàcia, Ghana.
0: Bueno, pues 11:42 tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.

0: L'any 1987, tal dia com avui, entrava en vigor la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Una convenció ratificada a hores d'ara per 175 països al món. Per això, avui es commemora el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de Tortura. Només dir que el Fons de Contribucions Voluntàries de Nacions Unides atenen vora 50.000 víctimes anuals i que, per exemple, ONGs com Amnistia Internacional parlen de 141 països on hi ha hagut tortures i maltractament en els últims 5 anys. Quines dades. Les presons o les protestes públiques al carrer són punts calents en aquest aspecte, sobretot per l'acció de les forces policials, però sobretot són els fronts bèl·lics, les guerres, on s'amaga la tortura. I diem s'amaga no de forma casual, perquè probablement mai puguem saber quines són les xifres reals de tortures al món, fins al punt que les dades oficials podrien ser duplicades. És difícil plantejar cap proposta de reflexió sense vorejar o sense arrimar-nos a llocs delicats. Però sí, hauríem de fer un pensament sobre el món que construïm dia a dia. Són les 7 i 10 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.
2: Que com el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.

0: verso, soy converso con Miguel.
1: He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el punto. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo.
2: Estem escoltant i algú dirà, però com és capaç d'interrompre esta gravació per la qualitat? I ara m'entendreu. Estem escoltant l'únic document sonor que hi ha, segons tenim entès, amb la veu del poeta Miguel Hernández. És una gravació de l'octubre del 1937 a París. I resulta que el govern de la República va rebre la invitació per part de Moscou de participar en el 5è Festival de Teatre Soviètic i Miguel Hernández va ser un dels enviats. Ja de tornada va fer escala a París i l'escriptor Alejo Carpentier el va convidar a l'estudi Post-Parisien, on va gravar on va fer esta gravació que estem escoltant, en concret la canción del esposo soldado. I és que anem a parlar de Miguel Hernández, parlem ara d'un poeta en la història, vida de Miguel Hernández, la primera biografia del poeta oriolà feta per un historiador i basada en documents, alguns inèdits, d'altres ja existents, i fonts que es poden constatar. L'autor de la biografia és Mario Amorós, ell és periodista i historiador, nascut a Alacant, que ja fa més de 10 anys va donar a conèixer, per exemple, 11 cartes inèdites de Miguel Hernández. És autor de nombrosos estudis i vora una trentena de llibres de divulgació històrica sobre personatges fonamentals, com puga ser Antoni Lledó, Salvador Allende, Neruda, Víctor Jara, Dolores Ibárruri o Pinochet, entre d'altres. No? La majoria d'ells, com heu pogut comprovar, persones represaliades pel feixisme. La seva connexió amb Xile, travada des de fa molts anys, li ha permès accedir a noves fonts documentals que l'han ajudat a situar Miguel Hernández, segons tenim entès. Volem saber-ne més, per això connectem amb Mario Amorós. Molt bona vesprada, Mario. Mario, benvingut a l'Hora de la Cultura.
3: Gràcies, Reis, bona vesprada.
2: És una llàstima tallar la gravació i aborrona, per més que l'hàgim escoltat des de fa ja molt de temps, no? Però aborrona pensar que és el Miguel Hernández, no? En París, en aquell 1937, dient el seu poema, no? De la canció de l'esposo soldado. Anem més arrere en el temps, no? Com era aquella oriola on es desenvolupa, on naix, on es fa Miguel Hernández, no?
3: Bueno, primer, Reis, els nostres oients poden escoltar aquesta gravació a YouTube. Està a YouTube,
2: sí,
3: la gravació completa, sencera.
2: Amb els cascos ben posats i
3: claro,
2: per a poder-lo escoltar amb tot... Sí.
3: Així no és. Bé, Oriola, Miguel va néixer a Oriola l'any 1910. Oriola era una ciutat molt conservadora aleshores, en un pes fonamental absolut de l'Església Catòlica. Recordem que Oriola és el cap de l'obispat d'Oriola Alacant i fins aleshores, en aquell moment, en aquells anys, el bisbe d'Oriola Alacant vivia a Oriola,
2: sí.
3: No a Alacant com ara, no?
2: Era la capital del sud.
3: Sí, de la Vega Baixa,
2: sí.
3: I una ciutat que depenia de l'agricultura, on hi havia famílies amb títol nobiliari,
2: sí.
3: Un casino que encara existeix avui, el casino Orfelitano, on es reunia la burguesia local. I Miguel era fill d'un home que tenia cabretes, un ganat de cabres. No era una família pobre, com sabia, i com Miguel cultivava moltes imatges, sinó una família on no va faltar mai el pa.
2: I una família treballadora, diríem, no una família pobra. Humil, sí.
3: Claro, humil, sí. Sense instrucció, evidentment, els pares eren analfabets, però no una família pobra. Miguel no li va faltar res quan era un xiquet a Oriola, no? Bé, ell va poder anar a l'escola de manera irregular entre 1915 i 1925. Els últims anys van a l'escola de l'Ave Maria i després al col·legi de Sant Domingo d'Oriola, que encara
2: jesuïtes,
3: no? Correcte, aleshores era dirigit per jesuïtes, avui és un col·legi diocesano. És un edifici impressionant que es coneix com l'Escorial de Levante, una construcció impressionant que va començar a fer-se al segle XVI, va ser unitat tres segles, i Miguel va ser un molt bon estudiant, tenia molt bones notes, però quan tenia 14 anys el seu pare li va de l'escola per a posar-lo a treballar al negoci familiar i va tenir que deixar els estudis.
2: I pot ser eixa anècdota, que no és una anècdota, que el va marcar, és el que ha fet que durant molt de temps es parle de Miguel Hernández, i ja recordo ja fa molts anys, ara no sabria dir-te quin erudit en l'obra de Miguel Hernández dia, és que s'enfadava i dia, és que no és el poeta Cabrero, no és el poeta que es fa del no res o que no té el nivell que tenen altres coetanis de la seva generació, no?
3: Claro, ell va tindre que deixar els estudis, però es va convertir en un gran poeta, sense cap dubte, gràcies al seu esforç personal. Primer sí. Va començar a escriure poemes molt senzills, innocents, pastorils, quan tenia 15-16 anys, escrivint com era aquest paisatge d'Oriola que hi veia, en poemes realment també bonicos, i poquet a poquet, amb el seu treball diari, va anar avançant en la tasca com a poeta. Van a començar a publicar els primers poemes a Oriola, a la premsa d'Oriola, l'any 30-31. A l'any 33 publica a Múrcia Periton Lunas, el seu primer llibre. Sí. Un llibre on ell fa 42 poemes, octaves reales que es diuen, sí. A la manera d'escriure de Góngora o d'escriure alguns poetes del 27. Uh-huh. I, bueno, és així que va escriure molt de poemes, dècimes, sonetos, fins que en 36 la publicació del seu segon poemari, El rayo que no cesa, és el que li obri les portes de la consagració literària, perquè Juan Ramón Jiménez elogia aquests sonetos i aquest llibre en un article al Diari del Sol, no?
2: Escolta'm, dins d'eixa Oriola, d'eixa primera etapa de Miguel Hernández, quin paper juguen, no sé si seria correcte dir-ho, però sí, seria el que ara diem, la seva colla d'amics, de companys, amics, vull dir, perquè claro. Al final Oriola no deixava de ser un poble, no era el poble gran que és ara, no? Era un poble molt més, era molt important, sí. Però era més reduït, no?
3: Claro, Miguel té la sort de que cap a l'any 30-31 estableix amistat amb diversos joves d'Oriola que es reunien a un lloc mític per als que hem escrit sobre Miguel Hernández, com era la Taona, la panaderia sí. de los Fenoy, no? I allí arriba està Carlos Fenoy, l'anfitrión. Arriba un molinero que es diu Múrcia Bascuñana, arriba un empleat de notaria que és Jesús Poveda, i arriba sobretot un xic encara més jove que Miguel, Pepito Marín, que ja firmava, ja signava els articles com a Ramon Sigé, sí. Que és una mica el que ordena les lectures de Miguel, el que orienta a Miguel als poetes, per exemple, moderns de França, i que té una mena de tutela ideològica a Miguel en aquells anys, perquè l'orienta també quan apareix la revista La Diocrisis cap a la poesia de tono religiós, no? Bueno, és una amistat important, però Miguel també comença a viatjar a Madrid l'any 31,
2: sí.
3: Tornarà en l'any següent, i ahir va coneixent primer que poesia es feia per els poetes de Bertissat, i després comença a partir d'any 34 a establir amistat amb Pablo Neruda, amb la filòsofa Maria Zambrano, i quan ja es pot quedar a treballar a Madrid des de l'any 35, ja entabla amistat amb, per exemple, Vicent Alessandre, que és una amistat fonamental en la vida i en la poesia de Miguel.
2: Sí, totalment. Bueno, i en la mort, podríem dir, no?
3: I després de la mort, perquè hi va...
2: Sí.
3: Alessandre va estar sempre pendent de Josefina Manresa, de la família de Miguel, i de cuidar l'obra i el llegat de Miguel.
2: És de veres això que crec que t'ho he escoltat dir a tu, no? Que Josefina Manresa va dir que mai va veure a Miguel Hernández escriure. És de veres sí. que escrivia en...
3: Sí, això
2: que es replegava, no? Es recollia per a escriure.
3: Sí, Josefina ho va dir. Miguel, al principi, quan treballa com a cabrero de les cabres de son pare, se'n va a l'Horta o a la Serra d'Oriola, i allí té la sort de que aunque tengo que hacer estudios, el ofici le permet aïllar-se i le permet llegir hores i le permet començar a escriure poemes, no? I sempre ho va fer en soledat, sempre buscava la soledat. Després, moltes vegades, llegia els seus pobres de teatre, els poemes als amics, després a Josefina Manresa, inclús en la presó, en els presons de la dictadura,
2: sí.
3: Ell buscava moments que era difícil aïllar-se perquè havia milers de presos en aquestes presons, no?
2: Sí.
3: Era difícil, però intentava aïllar-se i després llegia també en la presó als seus companys, però si és, per exemple, com Nanas de la Cebolla, que tenim testimonis de la primera vegada que Miguel va llegir de memòria, va recitar aquest poema, no? Tan impressionant.
2: Huh.
3: I sí, Josefina ho comentava això, que s'aïllava i que buscava... I que quan tornava, quan estava en Josefina, tornava, si venia somrient és que havia produït un poema que l'havia omplit de goig.
2: Clar. Anem a parlar d'allò que... d'allò novedós, o com dir-ho, no? De, sí, del llibre, no? Perquè tenim entès que són les teues consultes al fondo documental Germán Vergara Donoso, de l'Arxiu Nacional de Xile, no?
3: Bueno, no consultes. Jo vaig a treballar a Xile, com ho he dit al principi, i he treballat molt de dies en aquest fons documental,
2: sí.
3: Buscant la documentació, fotografiant-la, ordenant-la, per a fer...
2: Caram! Sí, has claro. Treballat en aquest fons.
3: Molt de dies, claro, sí. I fa anys.
2: I també... que feia anys això ho teníem clar, no? I és ahir on trobes documents que te claro. Fan saltar i dius, ui, això no se sabia, no?
3: Sí, no només les cartes de Miguel Hernández, que jo es vaig trobar fa l'any 2015 quan preparava la meva biografia Neruda, sinó que en aquest fons documental, que té més de 40 volums i del 16 al 22 tenen que veure l'etapa de Vergara Donoso a Espanya, són més de 4.000 planes, estan els informes que Vergara Donoso, encarregada de l'ambaixada de Xile a Madrid, enviava al seu govern explicant el que estava fent en cada moment per Miguel Hernández. És molt impressionant perquè Vergara Donoso només va veure a Miguel Hernández una vegada a la seva vida.
2: Ah, sí?
3: I va tindre un paper fonamental per a que a Miguel li commutaren la pena de mort i per a que a Miguel li arrimaren a presons properes a on estava la seva família, és a dir, a Alacant, no?
2: Ah. Per exemple, què va fer Vergara Donoso?
3: Pues, per exemple, parlar en persones de la dictadura, com Sánchez Mazas, per insistir en que li commutaren la pena de mort. O, fixa't, Miguel mor al presó d'Alacant, com sabem, a març de l'any 42. I a ell, quan el trasladen de la presó d'Ocaña, en Toledo, a Alacant, anava cap a València, cap a la presó de Sant Miguel de los Reyes. I en l'últim moment, l'envia a Alacant, com ell volia, per estar a propera a la seva família. Gràcies a aquestes diplomàtiques. Aquesta documentació no es coneixia, mai s'havia utilitzat per una biografia de Miguel Hernández. És fonamental per escriure sobre Miguel Hernández en els últims 30 anys de la seva vida. I bueno, ho he anat a conèixer ara. I també, per exemple, quan mor Miguel, Josefina Manresa escriu a ser diplomàtic per donar-li les gràcies. I és la carta que envia Josefina el moment en què ella, de manera més clar, i després donaria moltes entrevistes, parla de que a Miguel realment la dictadura l'ha assassinat per la falta
2: d'assistència mèdica. Sí.
3: Claro,
2: sí.
3: El van deixar morir.
2: Sí.
3: I la vegada que Josefina ho explica de manera més clara és en aquesta carta que també he donat a conèixer, que està en aquest mateix arxiu.
2: I que apareix en el llibre, no?
3: Vull claro, dir... apareix en el llibre, sí.
2: Uh-huh. Hi ha una cosa que ens crida molt l'atenció, i és la gran... com pot ser que això, que el deixaren morir, que ningú alçara... que ningú farà res per ell... quan tanta gent de tots els bàndols, perquè també algun franquista havia posat la mà en el foc per ell, o havia demanat clemència, no?
3: Lo que pasa es que va haver intel·lectuals franquistes com Dionisio Ridruejo o Rafael Sánchez Mazas que van recomanar no afusellar a Miguel Hernández. Per què? Perquè ese fet perjudicaria la imatge de la dictadura. Perquè quan a Miguel li commuten la pena de mort i se la canvien per 30 anys de presó, per una condemna de 30 anys de presó, ni Sánchez Mazas ni Dionisio Ridruejo protesten. I Sánchez Mazas era ministre de la dictadura. És a dir, ells volen que li commuten la pena de mort, però Sánchez Mazas, com decía Miguel Hernández, que el coneixia des d'abans de la guerra, bueno, també, fonamentalment per evitar a la dictadura un dany que en aquell moment era suposat això.
2: Mm-hmm.
3: Després, la dictadura... a través de Sánchez Mazas, d'altres persones del règim, li fan arribar un missatge a Miguel Hernández persistent, que si el poeta d'Oriola escrivia algún poema o algún texto en prosa, es decir, si el autor de Viento del Pueblo es pronunciada públicamente a favor de la dictadura franquista, la pena se la rebaixarían y podría quedar en libertad, ¿no? Bueno, Miguel diu que no, i de nou, la vegada en què explica millor aquesta oposició a fer aquest gest és una carta que envia a Vergara Donoso des de la presó d'Ocaña a febrer de l'any 41. És molt impressionant com ho explica Miguel Hernández en aquesta carta. No? Ell ha pres un compromís en la seva vida i serà lleial a aquest compromís fins al final. No? I així no ho va fer. I quan Miguel estava a la presó, a l'infermeria de la presó d'Alacant, l'hivern de l'any 42, en condicions terribles, no havia ni cotó per a cuidar-lo, li insisteixen en que té que rectificar, entre cometes, de rectificar, que té que donar passos endavant ell per a que la dictadura accepte enviar-lo a un sanatori penitenciari com era el de Portacoeli per a persones malaltes de tuberculosi, no? I al final, quan arriba aquesta aprovació del tratat a Portacoeli, ja Miguel ha tingut que casar-se per l'església amb Josefina, però ja és massa tard, ja Miguel no es podia menejar i estava condemnat per la tuberculosi, però també per una dictadura que el va deixar morir.
2: Que el va deixar morir i que el va maltractar, en definitiva. Mira, parlàvem de maltractaments justament en començar el programa. Has dit que s'havia casat en Josefina, és que es casen dos voltes, com tanta gent, no? Com tanta gent en aquella època, no?
3: Sí, claro, Miguel va tindre i s'ho explica a Josefina, li diu una carta, eso que a ti te causa tanta alegria, a mi no, perquè Josefina li pregunta si ho feia voluntàriament. Ell va dir, evidentment, sabia que moria, i sabia que una manera mínima de deixar a la seva futura vídua i al seu xiquet Manuel Miguel amb una mínima protecció legal, per exemple, per als drets d'autor, era casar-se i es va tenir que casar en el llit de l'infermeria perquè no es podia menjar, en una cerimònia molt breu, només amb Josefina i a la seva germana Elvira Hernández Gilabert allí. Y el testimonio que se menciona el libro de Elvira, de la hermana macho de Miguel, es impresionante también sobre aquel día a la presó de Alacant.
2: Sí, ¿qué dijo la germana?
3: Bueno, pues que Miguel, evidentemente, era consciente en primer lugar del chantaje que le hizo la dictadura y en segundo lugar de que moría, ¿no? Y apenas. Esos parts, Josefina y Elvira, intentaban donar-li a entendre que no sabien com és lo grave que estava i Miguel també intentava posar bona cara, no?
2: Sí, havia de ser molt dur, no?
3: Sí, en primer lloc del chantatge que li feia la dictadura i en segon lloc de que es moria, no? I apenas. Esos parts, Josefina i Elvira, intentaven donar-li a entendre que no sabien com és lo grave que estava i Miguel

0: problemes molt greus, no? He llegit en alguna entrevista que has donat, no?, que deies que en eixe llibre, en eixa història, no?, eixa primera biografia, no?, que escriu un historiador sobre Miguel Hernández, només tot allò que es diu és perquè és contrastable, no? És a dir, hi ha documentació que dona fe d'allò que tu dius. És així?
1: Sí, jo crec que sí, perquè, mira, el llibre és un llibre producte de la investigació històrica, però també conté la gestació i la recepció de cada un dels cinc poemaris de Miguel, de cada una de les sis obres de teatre de Miguel i els seus articles en prosa. Està tota l'obra literària i poètica de Miguel al llibre, el teatre. Però també és veritat que he llegit, bueno, el capítol de bibliografia són quasi 50 planes, 1.800 notes a peu de plana, un esforç molt gran perquè s'escriu molt sobre Miguel Hernández, no? Jo pensava que no valia la pena fer una biografia que no tinguera un esforç d'investigació històrica darrere molt fort i també d'investigació literària, perquè nomene també l'opinió dels grans especialistes en l'obra de Miguel Hernández, que han dedicat la seva vida acadèmica a explicar la poesia de Miguel. Bueno, jo crec que feia falta, calia fer aquest esforç per aportar alguna cosa que fos important o una referència cap al futur, des d'ara cap al futur, no?, sobre el poeta, el gran poeta de Oriola. Bueno, la reflexió ha sigut molt bona, he presentat el llibre al País Valencià, a Oriola, a Alacant, a Elx, al meu poble, Nualda, la setmana passada a València, a Bunyol i a Port de Sagunt. Bueno, ha tingut una molt bona reflexió per als lectors i també per als especialistes en l'obra i en la vida de Miguel.
0: Quina, quina satisfacció, no? Vull dir, m'imagino,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, sí, ha sigut un treball molt dur. Jo pensava que seria més fàcil, sincerament, pensava que seria molt més fàcil, però, des de luego, tot el que s'ha escrit sobre Miguel, jo he consultat una bona part, és, bueno, difícil d'abarcar, no? Per sort, a la biblioteca pública de Oriola.
0: I després de tant, d'eixa ingent documentació, ordenar tot, és a dir, hi ha alguna incorrecció, diguem-ne, o hi ha algun... Què part de mitologia, si és que n'hi ha, no?, n'hi ha en la vida de Miguel Hernández?
1: Bueno, pues n'hi ha molta. Fíjate, jo ja escriu moltes biografies de personatges molt importants i sempre aquestes persones estan envoltes per comentaris de populars, per exemple, el paper de Miguel a la Guerra Civil, bueno, explica pràcticament setmana a setmana l'any 36-37 que va fer Miguel Hernández, on estava. Dates ben prefixades, no? Miguel està a l'estiu en Oriola, a l'estiu del 36 en Oriola, i no participa de la guerra i permaneix com a espectador de la guerra fins a finals de setembre. I després conté molt bé el paper que juga en la guerra, primer en el quinto regimiento, després com a comissari de cultura molt vinculat al Partit Comunista en el que militava des de setembre del 36, explica per què va a Jaén, per què va a Extremadura, què fa el Congrés dels Intel·lectuals de València i Madrid de l'any 37, ho explica amb molta precisió, i també el final de la guerra, perquè s'ha escrit molt dient que Rafael Alberti i Mercedes León van abandonar a Miguel Hernández i van a l'exili. Jo explica que no va a Xina, és una de les grans llegendes que rodeien la vida de Miguel Hernández, i ho explica, jo crec que amb molta rigorositat, explicant el context polític del final de la guerra, no?
0: Bueno, és tan fàcil, i la veritat és que és una vida que es presta a posar-li guió, no? Més enllà del que va ser la vida real, tot i que la vida és suficientment intensa com per haver d'afegir res que no siga, que no siga veritat. No,
1: no cal. En els 30, quasi 32 anys que ha vivido Miguel, hi ha de tot, no? Hi ha això, Oriola, on hi va nàixer i va créixer, està el seu esforç per ser un gran poeta i ho va aconseguir, està la seva producció literària, que és impressionant, perquè Miguel va deixar dos o tres llibres, del Rayo Penotesa o l'etapa de la poesia de la presó, Cancionero i Romancero d'Ausentes, que són molt ben valorats per grans estudiosos de la literatura, no? I està el seu compromís polític fonamental, antifeixista, i el calvari, com el de tantes persones, a les presons de la dictadura, i aquesta lleialtat al compromís que ell va tindre, que és admirable, però una lleialtat que van compartir molts també altres presos i prisioneres de la dictadura. No? I el seu record, que ha anat creixent amb el pas del temps, dels anys, la recuperació de la seva figura de la dictadura, el que dedica l'epílog del llibre, fins a arribar a avui, que és un poeta que dona peu a una quantitat d'activitats culturals impressionants de tot.

0: puse teatre, la música que ocupaba al principio, que mezcla varios poemas de Miguel Hernández en una música moderna, ¿no? Impresionante, como arriba fins avui, casi un segle després, la seva poesia i el seu record.
1: Quasi és dolorós, i algú dirà, caram, Reis, no te'n passes, perquè Miguel Hernández va morir per la dictadura, el van matar, però li va eixir el tir per la culata a la dictadura, perquè encara avui Miguel Hernández és una veu, és un poeta que està present i que està viu per a totes les generacions i segurament per a totes les que vinguen, no? Perquè eixa veu antifeixista cada volta sembla que ressona amb més potència, no?
0: Doncs... Sí, i com ho va fer també Miguel Hernández, no? Perquè estant a la presó, ser capaç d'escriure de la cebolla, perquè Josefina l'explica que el seu xiquet ja té l'any 5 anys, i a partir de les fotos que l'envia amb el seu somriure, Miguel és capaç de construir la cançó de cuna més bonica de la literatura en espanyol. És impressionant, no?
1: Com el poema d'amor més gran, eixa canció de l'esposo soldado, no? Vull dir,
0: claro,
1: no sé
0: claro.
1: Si hi haurà un poema d'amor més impressionant i que t'aborrone més que eixe poema, no?
0: I clar. El llibre explica molt bé, perquè tenim les cartes de Miguel a Josefina i ven eixe poema que hem escoltat al principi és producte de l'alegria que a Miguel, una alegria impressionant que li causa la notícia que Josefina li explica per carta des de Cox, que va ser pare, no? Uh-huh. I eixa alegria és la que lleva, que vem les cartes de Miguel a Josefina a la primavera del 37, le lleva a escriure ese poema, canción del esposo soldado que està en Viento del Pueblo.
1: Doncs seguiríem parlant hores i més hores, perquè és una figura que no s'esgota, la de Miguel Hernández. Des de l'Hora de la Cultura, recomanar-vos Un poeta en la història, vida de Miguel Hernández, publicat en Acal, que no sé si ho hem dit abans. Mario Amorós, moltíssimes gràcies per parlar-nos, per compartir uns minuts amb l'Hora de la Cultura, però sobretot per eixa gran feinada per donar-nos a conèixer tots els detalls de la vida de Miguel Hernández.
0: Moltes gràcies, Reis.
1: Una abraçada ben gran.
0: Una abraçada.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: anochecer.
1: I ara direu, però què ha passat? Hem passat de Vientos del Pueblo, de Every Night, a Doña Concha i Tatuaje, no? Doncs mireu, és que anem a parlar de tatuatges. Tatuar-se és una manera de distingir-nos de la resta i, per tant, de... també és una manera de sentir-nos part d'un grup. Podria ser, no? Penseu que el tatuatge pot ser considerat com una moda més o menys passagera o tot el contrari? Des de fa segles, mil·lennis, els humans ens hem tatuat. I ho hem fet per molts motius. Motius religiosos, de pertinença a un clan, a una tribu, per demanar sort, per espantar els mals esperits o perquè ens agrada, que també podria ser, no? Us heu preguntat mai quins són i on estan els orígens del tatuatge? Si és així, esteu de sort, perquè ara teniu l'oportunitat de satisfer tots els dubtes que pugueu tindre i més encara. Dins de la 43a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, divendres que ve, que serà dia 3 de juliol i tancarem temporada, tindrà lloc el seminari divulgatiu Història i Antropologia del Tatuatge. Bonic, eh? I encara més si vos dic qui l'impartís. I està impartit pels professors Monti Peiró i Ernest López Navarro. Monti Peiró és antropòloga social i cultural i psicòloga. És professora d'antropologia del tatuatge en l'Escola Oficial de Mestres Tatuadors i Piercers. Ernest López és tatuador i doctorand en Belles Arts en la Universitat Politècnica de València. I avui tenim el privilegi de parlar amb els dos a l'Hora de la Cultura. Monti i Ernest, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Hola, Monti. Ernest està al telèfon, sí?
3: Hola, bona vesprada.
1: Ah, sí que estàs. Bona vesprada i benvinguts. Escolteu, és correcte dir que el tatuatge és un llenguatge? O ens quedaríem curts o me n'he passat?
2: Jo crec que sí que és correcte. El tatuatge és un llenguatge visual i, de fet, hi ha moltes societats àgrafes que no tenen llenguatge escrit que sí que tenen el tatuatge per a compartir els símbols i per a transmitir-se generacionalment aquelles coses que són importants en la seva cultura. Jo penso que sí. No sé què pensarà Ernest.
3: Sí, jo n'estic d'acord, Monti. Sí, sí. He pensat en la mateixa resposta quan em preguntes.
1: Escolta, jo he tirat pel llarg i he dit que fa milers d'anys, però tenim constància? Des de quan tenim constància que ens tatuem, els humans?
2: Hi ha evidències arqueològiques des de almenys 5.300 anys. N'hi ha mòmies, tenim mòmies que presenten tatuatges des de fa 5.300 anys. I n'hi ha altres ferramentes que són molt més antigues, que es pensa que poden haver estat utilitzades per a tatuar, però els arqueòlegs no es posen d'acord en poder afirmar de manera empírica que efectivament és així. Així que podem afirmar que almenys 5.300 anys.
1: Això són molts anys.
2: Són molts.
1: Però sabem aquelles restes de fa 5.300 anys. Sabem per què es tatuava aquesta persona o quin sentit tenia el tatuatge que apareix?
2: Es pot intuir, per exemple, la mòmia més antiga que existís, que és la mòmia que li diuen Otzi, que va ser trobat en la regió de Bolzano, d'Itàlia, en la frontera entre Itàlia i Àustria. Els tatuatges que presenta pareix ser que són terapèutics, coincideixen amb punts d'acupuntura, i després la mòmia, els arqueòlegs l'escanegen amb les seues tecnologies i veuen que tenia problemes d'artrosi. Per tant, és molt probable que foren tatuatges de tipus terapèutic, però quasi paral·lelament, pot ser sols 50 anys després, n'hi ha mòmies egípcies, però no estan momificades de manera artificial, sinó que s'han momificat perquè estaven enterrades al desert i per l'arena i la calor s'han momificat, que tenen tatuatges figuratius, és a dir, que representen animals. Per tant, ahí hi ha una intenció artística. I
1: estètica, no?
2: Sí, es pot intuir que és una qüestió més estètica.
1: Ernest, vaja, que sí. hem cuidat l'estètica des de fa milers d'anys, per tant.
3: Sí, jo estava pensant també que per que està dient Monti, que també per a nosaltres, com som una societat desacralitzada, les societats occidentals modernes, és difícil entendre que allò religiós o espiritual o ritual estiga en tot allò que també és estètic. No sé si m'explica. Aleshores, d'alguna manera pot ser que el tatu hagi sigut un part de rituals en totes les societats tradicionals que encara ocorre en algunes, no? Uh-huh. I clar, pot ser la nostra, perquè és una societat desacralitzada, que ja no, no desenganyada dels déus, etc. El tatu és una cosa estètica, és una cosa superficial, però de sentir que en altres contextos siga part de rituals. A més, el tatu té unes característiques, com ara el dolor, com ara el cos, que la permanència també, que fan que siga de manera lògica part dels rituals.
1: És de veres, perquè la major, hi ha molts rituals antiquíssims. Uh-huh. Sempre s'havia de pagar com una mena de preu que guardava relació amb el dolor, no?
2: Sí, els rituals de passatge que estan presents en moltíssimes cultures i de molt diverses maneres, molts d'ells tenen que veure amb el dolor, en utilitzar també... com aquests espais liminals, no? On les persones sí. entren d'una manera i eixen d'una altra, no? En moltes societats tenen això que es diuen spirit house o long house, no? Que són espais reservats per al ritual, de manera que tu entres amb un cos i a través del dolor i a través del ritual del tatuatge eixes amb un altre cos que simbolitza que has passat a una altra etapa de la vida, normalment, en moltes d'elles relacionat amb el pas a la vida adulta, però també sí. se pot utilitzar per a molts altres rituals.
1: Uau! Escolteu, i quan parlem dels ancestres, del tatu, estem parlant de cultures molt allunyades de la nostra, o Àsia i Europa també tindríem la nostra història amb el tatuatge?
2: Ernest sap molt del tema d'Europa, així que li dic a ell que t'ho explique.
3: Parlo un poc, molt bé.
2: Clar.
3: Una cosa, jo volia dir que em diu, el meu nom artístic és Ernest, que no he dit res abans, això. I m'ho estava pensant. Que, sí. que jo, a veure, això... Com es comença a parlar d'això, Monti?
1: Quants dies tenim per a que vos ho expliqui?
2: Exacte, és que teniu que vindre al curs sí. perquè tenim moltes coses que contar i podem estar tot el dia.
1: I tant. Però clar. Així, vull dir, en Europa ens hem tatuat fa segles?
3: La història del tatuatge en Europa ha sigut contínua, per lo menys des de l'antiguitat clàssica, des de Grècia
1: ah, sí?
3: i Roma clàssica, sí. Uh-huh. I pot ser abans, però els primers testimonis són de l'antiguitat clàssica de Grècia. En aquell moment li deien estigma, no tatuatge. Tatuatge és una paraula que es comença al segle XVIII en Europa. I la pràctica ha sigut continuada, de vegades ha sigut estigmatitzada i de vegades ha estat ben vista, d'alguna manera. Mm. Però sí, hi ha una continuïtat des de l'antiguitat, sí.
1: És de veres, no havia caigut un estigma d'això,
2: clar,
1: és un tatuatge.
2: I en altres cultures està present des de fa milers d'anys i tenim constància de moltíssimes societats on el tatuatge té una càrrega social, cultural i política molt important, com ara en Borneo o en Nova Zelanda els maoris o sí. en Tailàndia, per exemple, no? Que tenen diferents significats, diferents utilitats per a les persones i de fet ara, amb el passar del temps, també s'han resignificat, com, no sé, se m'ocorreix el cas de Nova Zelanda, on, per exemple, la diputada Orini Kaipara, no?, que és una diputada maori, que es va fer el tatuatge tradicional facial, que es diu Moko Kawae, per a incorporar literalment al seu cos
1: clar.
2: La resistència del poble maori a la colonització. Per tant, ja no sols té el significat tradicional, sinó que es reinventa amb significats que tenen molt que veure en la preservació de la cultura i la reivindicació de la resistència dels pobles.
1: Ostres, sí, es poden descobrir coses parlant de tatuatges quan parles amb gent que en sap. És de veres que hi ha cultures que es tatuen, no sé si ho diré correctament, el cognom familiar o l'estirp.
2: Clar, d'això se parla molt i n'hi ha moltes cultures que han utilitzat el tatuatge per a simbolitzar pertença, ja siga a una família, a una tribu o a una societat concreta, i està present en moltes parts. Per exemple, també en el cas del tatuatge dels pobles àrtics, els més coneguts són els Inuit, però n'hi ha moltes altres cultures àrtiques que l'han utilitzat per a representar la seva pertença. En aquest cas es tatuaven les dones i era un tatuatge que utilitzaven per a parlar molt de la seva família, de si tenien fills, si no tenien fills, si estaven casades, si no ho estaven. amb el pas del temps, i aquest significat pot ser expert i queda simplement com la tradició, però pareix ser que en un inici tenia aquest significat. Mm.
1: I també, sí, queda com tradició i també un poc com reivindicació,
2: clar,
1: el que tu deies, no? Mm. A nivell polític, de dir, no, estem així, som un, clar, poble i una cultura que volem que se'ns reconega d'alguna manera. Ara hi ha estatua d'una determinada manera, no? Amb aquests aparells elèctrics, uh-huh, que tenen la tinta, però tinc entès que també la història de les tintures i dels estris que s'han fet, que s'han utilitzat al llarg de la història, és increïble, no?
2: Clar, les ferramentes que s'han emprat per a tatuar són superdiverses, moltes d'elles, òbviament, fetes amb materials naturals, com poden ser ossos d'animals, unes de les ferramentes més antigues. De fet, crec que són les més antigues que s'han aconseguit datar de manera, des de l'arqueologia científica, estan fetes d'ossos de pavo.
1: Ossos de pavo.
2: Però també s'han emprat cascarons de tortugues, o s'han emprat espines d'arbres, en Filipines, per exemple, el tatuatge tradicional es fa amb espines de llimoner. Vull dir, l'ésser humà ha trobat mil i una maneres de perforar la pell per a introduir-ne tinta.
1: Ostres. Quan parlem, ara que estem parlant, i perdoneu que vinga al present, no? Al llarg de la història hi ha, no sé qui de vosaltres ho ha dit, no? Hi ha hagut etapes d'estigmatització, uh-huh, i etapes en què s'ha reviscolat, no? Diguem-ne, la cultura del tatuatge. En este moment em fa la impressió que hi ha com un intent de voler esborrar o llevar l'importància amb tot allò justament de les tintures, la salut, els problemes de les tintes, tot això. Què en diríeu al respecte?
3: ¿Le doy Monti?
2: Sí, claro.
3: Sí. Ok. Sí, jo estava
1: pensant... perquè Ernest, a més, tu ho vius cada dia, no?
2: Clar.
3: Sí. Sí, a més, per exemple, als mitjans de comunicació és difícil trobar notícies que no estiguin parlant de que un problema amb una tinta, una infecció, un youtuber que ha tingut problemes de salut perquè no sé què, o algú que ha mort. Sempre n'hi ha com una visió un poc estigmatitzada, però això és un... com dir-ho? Són les restes culturals i socials que tenim en el nostre context perquè el tatu ha estat estigmatitzat. Aleshores...
1: Clar, és que, a veure, Ernest, vull dir, quan m'esteu parlant de gent que es tatua en tot el món, en totes les cultures, dius, ostres, doncs, potser no és tan greu com volen pintar-ho alguns,
3: clar que no?
2: Clar que no.
3: Clar que no. A més, és que és el nostre context després. Per exemple, als països d'Europa del Nord o anglosaxons, el tatu té una altra visió. Per exemple, quan vas a Benidorm, trobes que n'hi ha molta gent major amb tatus, no? Que no,
2: sí.
3: Són generacions que a Espanya no estan tatuades. És una qüestió cultural. En el Mediterrani ha estat més estigmatitzat i als països anglosaxons, en algun moment cultural, antes que és part de la seva cultura i de la idea de nació que tenen, que va ser al segle XVI, quan es van sentir identificats amb els pictos que es deien, no? I van entendre que el tatu és part del que eren ells.
2: Clar.
3: Però en el Mediterrani va passar el contrari, que nosaltres vam decidir que no portaven tatus o que els tatus eren una cosa com de bàrbars o de l'altre, no?
2: Clar.
3: Aleshores estem encara amb aquesta visió, no? A poc a poc sí que s'està netejant, però encara estem així.
1: De fet, els oients, vull dir, perdoneu-me el tòpic, val? Perquè és molt tòpic, però ara penseu en la imatge, com vos imagineu un viking. No és viking si no porta tatuatges.
2: Clar.
1: Veritat. Vull dir, això també diu molt de com hem evolucionat en funció de la latitud. Escolteu, sabeu el que em crida molt l'atenció? Que a la universitat es faça un seminari per parlar-ne de la història i l'antropologia del tatuatge. Vull dir, és que em pareix tan...
2: Tan guai.
1: Tan guai, sí. No? Estava buscant el qualificatiu, no? Interessant, peculiar, no? Perquè és algo que està... I a més lligar-ho amb l'antropologia, amb la història i amb les belles arts, no? Perquè clar, és una expressió artística al final.
2: Clar, és que el tatuatge és una manifestació artística i un objecte cultural superpotent que pot ser, en l'àmbit acadèmic sí que està tractat, perquè si tu busques sí, papers i publicacions científiques n'hi han moltes, però no, així encara està costant introduir-ho. I a mi, per exemple, des de l'antropologia, jo soc superseguidora d'un antropòleg que es diu Lars Crutà, que és nord-americà, sí, que ell sí que ha investigat moltíssim, i jo pensava, ostres, i per què jo en la facultat no he tingut ni una sola assignatura on em parlen del tatuatge quan és un objecte amb tant de potencial per a parlar de la humanitat, perquè està present a totes les cultures i travessa temes com la religió, la família, l'amor, la mort, és a dir, tot allò que suma en la història s'ha explicat a través dels tatuatges. I és bé un intent que com jo sabia que Ernest també treballava el tema des del seu àmbit, que em sembla superinteressant el seu treball, i jo volia com introduir-lo des de l'antropologia, doncs es varen juntar, varen fer la proposta, també contem amb Josep San Ruperto, que és un historiador de la Universitat de València, que hi va parlar de la historiografia del cos, i hem fet un equip super, super bonic per oferir este curs, que per cert és obert a tot el públic.
1: No... Això anava a dir, perquè és que dius, ostres, jo m'apuntaria, i segur que molta gent que estigui escoltant
2: sí,
1: dirà, que llàstima no ser alumne de la...
2: No, obert, és divulgatiu per a tot el món, la matrícula són 10 euros, és a dir, és completament assequible, i és el divendres 3 de juliol, així que animem a tot el món que vinga, perquè és un tema que està tan per descobrir i n'hi ha tanta història, tantes anècdotes divertides, interessants, és apassionant, així que us convidem.
1: Escolteu,
2: a tots.
1: Escolteu, i vosaltres com veieu, perquè ara, en este moment, parlant de l'actualitat, no?, i del nostre rogle, sí que hi ha tot un sector jove, juraria, no? Uh-huh. Que és molt amant dels tatuatges. S'ha convertit només en una moda?
2: Ernest, tira-li.
1: Com ho veus?
3: Que, clar, una moda, pues sí, és que no és una moda, no?
1: Sí,
3: no,
1: perdó, context. Clar. Sí.
3: Clar.
1: Potser per als egipcis ja era una moda,
2: clar,
1: no?
2: Val.
3: Pot ser.
1: Vull dir, però no és... Sempre... com es viu ara? Com viu la gent? La gent per què es tatua avui en dia així?
3: Jo crec que podrien, així simplificant molt, podrien trobar dos tipus de client. Un que vol una cosa ornamental, no? Com superficial, un adorno.
1: Sí.
3: N'hi ha molta gent vinculada a l'art, al disseny, o simplement que li agrada el tatu i vol una decoració al cos. I l'altre tipus de client seria un client que busca una experiència transcendent, per així dir-lo, no? Que vol recordar alguna persona que ha mort, algun familiar, o que vol tindre el nom del seu fill o de la seva filla, o que vol tindre una frase que li motive, com un gest més superficial, no? Més transcendent.
1: Això lligaria amb el que al llarg de la història hem fet amb els tatuatges, no?
2: Clar, és que jo crec que acabaríem abans, jo quan reflexione molt sobre per què ens tatuem, crec que és més fàcil explicar per què no ens tatuem, perquè s'hem tatuat els éssers humans per pràcticament tot tipus de raons. A mi m'agrada molt pensar que de totes les marques que ens va deixant la vida al cos, perquè al final la vida, que és el camí cap a la mort, ens va plenant el cos de marques, no? De cicatrius, d'arrugues, de, no sé, de marques de cremades que t'has fet, del simple passar del temps deixa marques. Llavors el tatuatge és una marca sobre la que tenim agència, sobre la que tenim control i sobre la que tenim decisió. Per tant, això quan diuen de i quan sigues major no t'arrepentiràs, ostres, de totes les marques que la vida m'ha deixat el cos, perquè m'hauria d'arrepentir de l'única que puc escollir i que puc triar,
1: que triat,
2: no?
1: Jo, no?
2: Llavors crec que també ens tatuem molt per aquesta pulsió de vida, per aquesta pulsió de controlar el que passa al nostre cos i d'intentar tindre algun tipus d'agència sobre això.
1: A veure, la ràdio no es veu, però Monti, jo estic veient els tatuatges que portes als braços, preciosos, tenen... Estan tots lligats o tenen tots el mateix sentit o cadascun té la seva història?
2: El que tenen és el mateix estil, perquè a mi sí, sí que m'agrada un poc com buscar eixa coherència en lo que és l'estil, que en el meu cas és un estil tradicional, encara que no del tot tradicional, i tradicional nord-americà, que és l'estil. Però en el meu cas, alguns tenen un significat, com bé deia Ernest, no? M'he tatuat en alguns moments com per a simbolitzar un canvi d'etapa o per a recordar alguna cosa important, i altres voltes simplement m'he tatuat un robot perquè m'encanten els robots, robots i perquè pense que cada cop que veig que tinc un robot en el braç em fa sentir bé i em fa estar contenta i em pareix un molt bon motiu. Vull dir, moltes vegades pensem que
1: tot ha de tindre un motiu,
2: que té d'haver un motiu super profund, super transcendent, super lligat a qüestions molt importants, però per a mi també el tatuatge és diversió i n'hi ha moltes de les meves tatuatges que simplement són divertides o representen coses que em fan feliç i crec que és una molt bona motivació també.
1: Doncs bé, no sé què ha passat, però és que són quasi les 8 de la vesprada. Aquestes coses passen a la ràdio, no? Que comences i dius, ui, tenim una hora per davant, i l'hora passa. Això passa sempre quan estàs a gust. Monti Peiró, Ernest López, és que m'he estat tan a gust parlant de tatuatges. Divendres que ve, per l'amor de Déu, quina sort els que pugueu anar a aquest seminari a la Universitat d'Estiu de Gandia. Una abraçada molt gran. Gràcies.
3: Gràcies.
1: Ens vegem. I nosaltres ens n'anem amb Et porto sota la pell, que era el que fem amb el tatuatge. Tornem dilluns, quan siguin les 7:10. Fins aleshores, feu bondat o no.

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
3: Però de veritat cal triar bàndols?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico!
3: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
9: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
3: A mi el reggaeton em dona marxa.
7: Home, pues clar.
3: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
10: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
3: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
11: Oh! Sí? Però que moderna!
3: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
12: Oh, que són de bones! M'encanten!
3: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
13: A mi m'agrada la Pantoja.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
14: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2
18: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
19: Palmando.
20: Tu li has donat les claus.
21: Por algun lado saldrá la rata.
14: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
22: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Normalment, quan comença el programa, dic bon dia o bona nit. No sé què dir exactament, perquè és la una i mitja, i així comença el Punt a Punt de la Punt Ràdio.
1: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Este es el himno nacional del Uruguay, de la selección de Marcelo Bielsa, que va a tratar de impedir que España siga primera de grup, cal impedir com siga i s'emparellament davant de l'Argentina per a el 700 de final, quan sona ja l'himne nacional d'Espanya en Mèxic.

0: Amb la presència prevista en la llotja presidencial del rei d'Espanya, està tot preparat ja per a que comence este Mèxic-Espanya per part del combinat de Luis de la Fuente. Juguen Unai Simón en la porteria, defensa per a Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella. Al mig del camp, Rodri, Pedri i Merino. Els davanters són Yamal, Oyarzábal i Àlex Baena. Per part de l'Uruguai, de Marcelo Bielsa, amb Muslera en la porteria, tres centrals, Varela, Cáceres i Matías Olivera. Al mig del camp, Sanabria, Valverde, Ugarte i Bentancourt. En l'atac, Pera, Canovio, Araujo i Darwin Núñez. L'àrbitre del partit, el nord-americà, encara que nascut al Marroc, Ismail El Fat, que anem a veure si té una bona oportunitat. Ja el varen veure en el Holanda-Japó.
1: No estoy yo, Luis. Sí, aquí. No estuvo mal.
0: De fet, li donen un segon partit.